0: federalisme i el dret internacional.
1: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
0: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. Una vetlla en què el papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Aquest diumenge el papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. Més notícies. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Als Estats Units, un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat d'Ohio, ha deixat diversos ferits, segons ha informat la policia local. Els fets han passat a prop del festival All West End. La policia ha explicat que els agents han trobat diverses persones ferides de bala, però de moment no s'ha concretat ni el nombre, ni l'estat de salut, ni tampoc la identitat de l'autor o autors del tiroteig. Els fets han passat cap a 6:15 de la tarda hora local i ara mateix la policia manté una operació oberta per localitzar els sospitosos. Aquest dissabte, unes 200 persones entre veïns i comerciants de Collserola han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. I treballadors de Nissan s'han manifestat aquest dissabte a Barcelona per mostrar el seu rebuig a l'expedient de regulació d'ocupació que afectaria 211 persones dels centres del Prat de Llobregat i la Zona Franca. Dilluns hi haurà una última reunió de mediació entre l'empresa, els sindicats i el Departament de Treball.

0: Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortida al Festivalot una proposta musical pensada especialment per a famílies. El certamen impulsat per als Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya, on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, i aquest diumenge al Festivalot hi actua en Ginestà, aquí sentim, de Tietz o de Tigets, i la previsió és reunir 20.000 persones durant tot el cap de setmana. Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal de play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals la jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge la penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 del vespre. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho i Haaland o Rodri són els noms del món de futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliovaara i el britànic Henry Pattern per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Chualininska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera. Aquest diumenge, la final masculina entre l'alemany Zverev i l'italià Cowboli.
1: Fins aquí les notícies.
2: Els matins del cap de setmana, el suplement...
3: Vaig ser la que més cridava a tota l'àrea.
4: És guapo, Dani, el trobes guapo?
3: Superatractiu.

0: d'aquí,
1: i a casa nostra tornen a sortir el carrer,
0: i de la resta del món.
1: Pendents de la cimera internacional,
0: faci el temps que faci.
2: Més aviat sol, hi ha una petita interrupció.
0: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana, amb Eva Compte.
3: Informar. Cada notícia és una finestra per connectar amb el que passa. Però avui no n'hi ha prou amb saber-ho. Cal explicar-ho. Explicar. Només explicant-nos bé, adaptant-nos als nous temps, podem ajudar-te a entendre millor el món. Entendre.
4: Entendre és obrir els ulls.
5: Obrir la ment.
4: Obrir la ment.
6: Obrir la ment.
3: Neix un nou univers informatiu. 3CAT Info. Informar, explicar, entendre.
7: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
0: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
7: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
0: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
7: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
0: Amb la Nit dels Ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
7: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: Ara farà 3 anys que es va aprovar el Pla Nacional del Llibre i la Lectura, un document clau en la confecció del qual van participar 180 representants de tots els àmbits del món del llibre. Biblioteques, llibreries, editorials, creadors, docents, mediadors... I suma i segueix, perquè es tractava de definir una eina que garanteixi no només el foment de l'hàbit lector, sinó el dret a la lectura, l'atenció a la diversitat i el suport a l'ecosistema llibresc. Donar llum a un pla tan ambiciós és tan important com sotmetre l'escrutini, quines mesures s'han desplegat, on s'ha de picar més pedra i com podem seguir ajudant el sector. I per parlar de tot plegat, avui rebem a Ciutat Maragda la consellera de Cultura, Sònia Hernández, pocs dies després de fer públics els pressupostos més ben nodrits al departament. Una conversa dilatada on sabrem com s'està desplegant el pla, parlarem de biblioteques, escolars i públiques, d'ajuts a la creació, d'equipaments culturals i del binomi Educació i Cultura, però també, i de la mà dels especialistes de Catalunya Ràdio, coneixerem els reptes i les dificultats del sector teatral, de la dansa, de l'escena musical, del cinema, la clàssica, la cultura popular i el patrimoni. Obrim Ciutat Maragda.
1: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Som-hi, obrim, per tant, saludant la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Què tal?
1: Doncs molt bé.
0: Gràcies per venir.
1: Gràcies a vosaltres per convidar-me.
0: Un plaer. Quin llibre tens sobre la tauleta de nit?
1: Ui.
0: Ara em diràs que molts.
1: En tinc una pila, no, però a més literalment, ara mateix en tinc una pila. Estic llegint, però, Relíquia, del Paul Wask. El tinc a la meitat.
0: Per tant, sempre també atenta a les novetats, no?
1: Sí, atenta a les novetats, el que es publica, i la veritat és que llegint molt menys del que hauria de llegir com a consellera de Cultura, molt menys del que m'agradaria llegir i molt menys del que llegeixo habitual, que tampoc és que sigui una lectora compulsiva, però ara la feina, doncs, deixa poques estones i la cultura és molt àmplia i, per tant, llegint menys del que m'agradaria.
0: Si els que ens dediquem monogràficament a la literatura ja tenim dificultats per estar al dia, no m'imagino, no, en aquest àmbit. Volia començar, per descomptat, per la literatura. Tenim molts fronts oberts, però sí que començarem parlant de llibres i de lectura, perquè l'última vegada que va venir, en aquest cas, la Natàlia Garriga, una consellera de Cultura en aquest

0: programa vam parlar i vam presentar en societat, diguem-ne, i a l'audiència, el Pla Nacional del Llibre de la Lectura, que en realitat es va aprovar el juliol del 23, per tant ara farà 3 anys, i que té un horitzó, que això també és, era una novetat important de destacar, fins al 2030, no? És a dir, que és allà recorregut com s'han de fer aquestes coses. És un pla molt ambiciós, ja el vam explicar, amb 73 mesures, i en l'última, allò, en dades de l'any 25, n'hi ha 54 que estan en execució, 14 de completades, estem en un 93% aproximadament del pla, amb la qual cosa vol dir que hi ha feliçment un seguiment de totes les mesures, que ara, si convé, en parlarem d'unes quantes, i que, per tant, la literatura, la lectura i el llibre, no?, han continuat amb tots aquests agents treballant-hi, tal com es va programar.
1: Doncs, efectivament, aquest és un pla que porta una bona marxa. Nosaltres n'estem molt satisfets i n'estem molt orgullosos. Quan el president Illa, i ho explico sovint, em va proposar doncs posar-me al capdavant del Departament de Cultura, el que em va demanar és que donés continuïtat a les polítiques que s'havien estat fent durant la legislatura. Ell considerava que s'havia fet bona feina en cultura i per tant volia que anéssim consolidant, i per tant en això estem. Naturalment estem fent també doncs upgrades en moltes coses, però una de les dels objectius era donar continuïtat, i aquest és un dels exemples als quals estem donant continuïtat, com no pot ser d'una altra manera. Un pla com aquest és evident que és translegislatura sí o sí, i nosaltres doncs li estem donant tota aquesta continuïtat amb tot aquest compromís que tu deies. Tenim pràcticament ara ja el 100% de les mesures en marxa. Crec que en queda una molt concreta, un tema de formació, molt, una cosa molt, molt, diguéssim, petita, però diem que estem pràcticament al 100% de posada en marxa. És un pla que, com dèiem, va ser elaborat doncs amb el sector, de la mà del sector. Ahir presentàvem el pla, desvio un moment perquè veuràs, ahir vam presentar el Pla Nacional de l'Arqueologia i la Paleontologia, i hem utilitzat metodologies molt similars. Avui en dia aquests plans es fan de la mà del sector, ja no són aquells temps en què les administracions pensen coses des dels despatxos i després les llancen al món, sinó que és al revés, no? Es busquen metodologies de treball on hi hagi participació, sí, sí, dels diferents agents, i en aquest pla hi van participar, crec recordar, 180 persones representant doncs tot els la cadena de valor del llibre i de la lectura. I dir-vos doncs que mira, és un pla que des del 23 fins a dia d'avui ja s'hi han posat 20 milions d'euros, i que el 25 doncs n'hi hem posat 9. I és un pla doncs que jo crec que una de les virtuts que tenia és que era ambiciós a la vegada que realista.
0: Clar. La setmana passada, en la presentació dels pressupostos del departament, no? Recordo que parlaves de la presència dels projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, i vaig celebrar un cop més l'adjectiu aquest, perquè ara que parlàvem d'involucrar agents diversos, no només en el Pla Nacional del Llibre de la Lectura, sinó una de les reivindicacions històriques, jo fa més anys que em canso de dir això, no? I doncs han d'anar de la mà educació i cultura, però és que és de sentit comú. I em pregunto, consellera, si aquesta herència també ha estat important, és a dir, aquesta famosa governança entre educació i cultura fa que es puguin, no?, si esteu treballant de la mà i conjuntament amb polítiques, ara entrarem en biblioteques i en escoles i companyia, perquè, vaja, és la llavor que ha de germinar després al llarg dels anys.
1: Aquest també és un projecte del qual doncs jo diria que n'estem molt orgullosos, jo com a consellera ho estic molt. Nosaltres estem convençuts de que educació i cultura són un binomi indissociable, amb tu n'hem parlat moltes vegades, sí, sí. I aquesta és una realitat. El capital cultural d'una persona és bàsic perquè després pugui, doncs, al llarg de la vida consumir cultura, accedir a la cultura, practicar cultura, i aquest capital s'adquireix evidentment a la família, però s'adquireix també a l'escola, i també s'adquireix doncs en el més enllà de l'escola, en el fora de l'escola també, en termes d'educació. Nosaltres, com sabeu, vam posar en marxa un programa que es diu Cultura i Educació, en el que vam poder contractar doncs 14 persones, que això a l'administració sembla poc, però és una gran fita, que treballen en els serveis territorials de cultura, estan inserides en els, perdó, en els serveis territorials d'educació, contractades per cultura, però dins d'educació, i per tant vol dir que a tot el territori hi ha una persona a cada delegació, a cada serveis territorials de tot el país, i que tiren endavant i impulsen projectes culturals dins de l'àmbit educatiu, en aquests moments a l'escola, l'àmbit formal, primària i secundària. Vol dir que molts d'aquests programes que impulsen tenen a veure amb llibres, tenen a veure amb literatura, tenen a veure amb autors, i del que es tracta és de que aquests projectes no siguin, diguéssim que dintre de tots aquests projectes no compta una visita a un museu, sinó que compten projectes on el compromís per part de l'escola és més durador, més a llarg termini, i on es treballa doncs amb un autor, amb un escriptor, amb un projecte una mica més llarg. Programes com Autors a les aules, sí, on s'han projectat, i altres programes que tenim.
0: Teatres a les aules, que efectivament l'any que ve fa 30 anys, no? Parlant d'aquest foment lector en l'àmbit educatiu, les residències literàries de secundària en instituts, que han començat també aquest 26-27. Jo em volia aturar, perquè crec, com deia, que és un element clau en aquest pla de millora de biblioteques escolars. Sé que aquest any hi ha hagut una prova pilot al respecte, no?, que forma part també del Pla Nacional en el sentit del foment de lector, i em preguntava també, fins i tot en els pressupostos, com ha estat contemplada la partida de biblioteques escolars, perquè fa molts anys que les bibliotecàries escolars reivindiquen més espai, més dotació, i sobretot això, que sigui una proposta transversal també educativament. Mira, fa 10 anys, l'any que ve farà 10 anys que va començar aquest programa, i el primer programa vaig convidar la Lara Reyes, que és ara l'actual directora del Francesc Aldea. El Francesc Aldea és un institut de Terrassa que té un lema, que a mi em sembla meravellós, que és: som una comunitat lectora. És a dir, lectura autònoma, lectura compartida, implicació de les famílies, implicació dels professors, clubs de lectura amb alumnes, no? És un projecte educatiu efectivament transversal, on el paper de la literatura en tot el currículum educatiu és bàsic. No sé si som capaços, hauríem de ser-ho, d'aconseguir, de lluitar, de treballar amb aquest horitzó, consellera, d'anar cap aquí, que totes les escoles puguin tenir un pes tan específic a la literatura en la formació dels joves.
1: Doncs sí, com deies, dins del Pla del Llibre i la Lectura, una de les mesures més ambicioses, i per tant també doncs amb més complexitat per tirar-la endavant, és justament el de les biblioteques escolars. Però no per això no vol dir que no l'hem posat en marxa. Com deies, hi ha hagut un pla pilot. Ara el repte és escalar aquest pla pilot a la resta de centres del país d'una manera esglaonada. Realment és un pla que, amb aquests nous pressupostos, aquest desplegament, doncs s'hi posaran 16 milions d'euros. Són molts diners, crec que és molt important. Com deies, és molt important que la lectura formi part de la nostra vida habitual. I jo sempre dic que la cultura, en bona mesura, és una qüestió d'hàbit. Un s'habitua a llegir i després no pot llegir. Tens aquell hàbit adquirit i, per tant, la lectura forma part de tu, no? I així, doncs, amb anar al teatre i amb la resta de coses. I, per tant, tenir aquest hàbit interioritzat és segur que et fa millorar, doncs, en tots els àmbits de la teva vida, i en el cas de la teva educació, seguríssim, comprendre millor, tenir més capacitat per comprendre els altres, entendre millor els textos que llegeixes, segur que això és millor. Aquests diners que et deia aniran, evidentment, destinats doncs als centres públics del país, i de moment aniran destinats sobretot a la renovació dels llibres, a la renovació del fons, no?, que en alguns centres sabem que pot estar antiquat, a la millora dels espais. Hem de tenir clar, ahir ho deia el Parlament, que vaig tenir una interpel·lació també, preguntaven sobre les biblioteques escolars, a la millora dels espais. Un espai destinat a la lectura és un espai màgic i meravellós. Una biblioteca no és una lleixa, ho sabem, sí, segur, sí. Tampoc és un espai i prou. No? La biblioteca vol dir que és un espai, però vol dir que hi ha uns llibres, i que hi ha uns llibres endreçats d'una manera concreta, amb una tria concreta, clar. I per tant això és molt important.
0: I això vol dir una biblioteca, un bibliotecari titulat i en formació.
1: No. Efectivament. Les biblioteques han de tenir bibliotecaris, bibliotecàries titulats. Tots sabem avui dia que és impossible que els 7.000 centres de Catalunya siguin atesos per bibliotecaris titulats, perquè no hi són, perquè aquests titulats no hi són. Des de fa un any a la Universitat de Barcelona hi ha un nou màster per habilitar bibliotecaris titulats, que perquè puguem tenir tots aquests bibliotecaris que el sistema bibliotecari de la públic necessita, no només el de les biblioteques escolars. Hem d'incrementar les vocacions i hem d'incrementar també la capacitat de tenir bibliotecaris titulats. En aquest sistema de biblioteques escolars, ara per ara, el que es farà és una bona xarxa amb les biblioteques de l'entorn, i també es treballarà en la formació de mestres docents perquè puguin tenir nocions de biblioteconomia, de com funciona una biblioteca, perquè això pugui passar molt més ràpid.

0: Som i seguim a Ciutat Maragda parlant amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández, fent un repàs. Ara estàvem, no?, biblioteques escolars, el talent literari que s'ha de detectar i la riquesa, la diversitat també, totes les bondats, diguem-ne, sense naïvismes, que comporta la lectura, sobretot en aquestes edats formatives, no? De fet, també amb les noves beques, els autors novells, que increïblement estan rebent més sol·licituds que els consolidats, és a dir, que realment les ganes d'escriure, jo a vegades dic que som un país amb més escriptors que lectors, que és un tema també de, no?, perquè quan veus els índexs de lectura, bé, tot és millorable, m'imagino, consellera, també. I una cosa que també, per descomptat, del sector de la gent que ja professionalment s'hi dedica o li agradaria dedicar-se, costa una mica això que sempre en diem, no?, la professionalització de l'escriptor o tal. No hi ha tanta gent que avui en dia pugui dedicar-se únicament a l'escriptura. Les beques de creació són molt importants, però no donen pel que donen, diguem-ne. Hi ha un moment que aquesta dificultat hi és. No sé si hi ha un topall, un sostre, si hi ha possibilitats de créixer en aquest sentit.
1: Jo penso que tothom que vulgui escriure ha de poder escriure, només faltaria, i a més tenim afortunadament un món, un sector editorial també molt potent, dels més potents del món, amb editorials molt diverses, amb editorials grans, amb editorials mitjanes, amb editorials petites, que fa que a Catalunya puguem llegir coses molt diverses, perquè cada editorial té, doncs, això, una línia editorial, i per tant podem tenir accés a lectures molt diferents. I cada vegada més penso que en aquest treball per la professionalització, doncs nosaltres, per exemple, com sabeu, hem incrementat molt les beques als autors, que són la primera baula, evidentment, de la literatura. Hem doblat els diners perquè els autors puguin tenir un temps específicament dedicat, doncs, a escriure, i hem passat de 6.000 a 12.000 euros, i per tant penso que això és molt important. Però també per nosaltres és molt important que puguin tenir espais més diversos on la literatura tingui cabuda, i per exemple cada vegada més fem esforços en els festivals literaris. Aquesta setmana passada, dissabte crec que va ser, vam inaugurar Literarum a Móra d'Ebre, que és una fira, no?, on la literatura brenca i és molt present, però a la vegada a tot el que són els espectacles literaris, doncs, tenen molta força, sí, i per tant aquí també és una manera, és un festival preciós on, doncs, s'eixampla el camp on un autor pot treballar, no? Per tant, jo crec que tot això contribueix a la professionalització, clar que sí.
0: Tant de bo, com més millor. Clar, en molts casos, podríem repassar totes les reivindicacions, gairebé tot dels sectors, i en molts casos incorpora la idea de les inversions i de la dotació i dels recursos. I en aquest sentit m'imagino, no?, com dèiem abans, la setmana passada la Conselleria i el Departament va presentar aquests pressupostos. Ens hem de congratular perquè diria que les xifres són, ignoro si de rècord, però més enllà d'això, en tot cas sí que hi ha hagut una augment notable en totes les partides, de manera que aquesta idea dels recursos vaig anar seguint tot el sector per sector, la distribució, i m'imagino que gairebé tots els àmbits, també en el món del llibre, per descomptat, en tot el que implica, no?, dèiem l'ISEC, però també la Institució de les Lletres Catalanes, l'Institut Ramon Llull, i per tant tota la feina a la dimensió internacional de la literatura, han sortit guanyant, dèiem, en aquest sentit, no?
1: Doncs sí, jo he de dir que sí, deixa'm dir-ho, tenim uns pressupostos de rècord, indubtablement. Tenim uns pressupostos, mai per cultura hi havia hagut uns pressupostos tan expansius. Estem parlant de 574 milions d'euros pel Departament de Cultura. Vol dir que hi ha altres departaments que faran, doncs, també cultura, però del que parlem sempre és del Departament de Cultura. És un increment del 41% en relació al darrer exercici pressupostari de la Generalitat, que, com tots sabeu, és el de l'any 23. Mm-hmm. Per tant, jo crec que és objectivament un pressupost molt bo, és el millor pressupost que hem tingut mai, i per tant que ens permetrà, doncs, això, poder fer moltes coses, poder fer moltes més coses, sobretot fer allò que estem fent, fer-ho millor, poder-ho potenciar i fins i tot fer doncs, algunes coses que fins ara no hem pogut fer, doncs, poder-les fer.
0: Fantàstic. Després, tornant al patrimoni, ara volia dues coses que han sortit. També la dimensió internacional, destacar efectivament no, una constatació al llarg dels anys, des de una mica més de 20 anys, Guadalajara 2004, la cultura catalana també el 2025, en aquest cas també acompanyant Barcelona, Frankfurt 2007, Bologna 2017, amb la literatura infantil i juvenil, Turí 2027, serà una cita important, la literatura catalana, com sabeu, també convidada al Salone del Libro di Torino, un dels més importants del país, el congrés de l'IBI World que es farà a Barcelona l'any 2028, el pes que, no únicament a Bologna, però una de les coses, consellera, que m'agrada constatar sempre quan surts fora i veus el que interessa i el que venen a buscar la literatura catalana és el pes tan important que té la literatura infantil i juvenil i la il·lustració. És a dir, on el múscul creatiu i artístic de la LIJ a l'exterior és una de les coses que més valoren i que més està creixent en els últims anys, no únicament des del 2017, sinó que és una constant.
1: Sí, sí. Has explicat molt bé tots els espais o molts dels espais on la literatura catalana és present a l'exterior. Totes aquestes fires, tots aquests espais són espais importantíssims on es congrega la literatura mundial, on es congrega el món literari, les editorials, els autors i en el nostre cas, la nostra meravellosa LIJ, no? La literatura infantil i juvenil, que efectivament doncs té com a pota importantíssima la il·lustració. El llibre infantil i juvenil no s'entén sense la il·lustració i nosaltres tenim uns il·lustradors meravellosos que estan fent uns llibres meravellosos i que cada cop més són molt valorats a l'estranger.
0: I per molts anys. I una altra qüestió que ha sortit, que és la tecnologia, no?, aplicada, parlàvem de patrimoni, però hi ha una cosa que no voldria deixar abans de tancar, diguem, l'apartat de llibres, de parlar bé d'una eina que en molts àmbits comencen a parlar també en termes d'amenaça, que és la IA. Estem parlant de drets culturals, però també de drets d'autor, per descomptat. Suposo que has vist i llegit tota la polèmica que hi ha hagut amb les llibreries de vell, perquè les grans tecnològiques, no?, americanes estan comprant a l'engròs tot de llibres per digitalitzar-los, destrossar-los i que sigui pinso i aliment per les IA, i per tant també en català. Això també doncs, estem, no?, es parla també fins i tot d'espoli cultural, perquè estan comprant molt llibre d'assaig, molt llibre de vell. Clar, això també en Sebastià Portell des de la ELC feia a l'Avenç el mes d'abril un article parlant d'això, de la necessitat de preservar, és a dir, de remuneració, de transparència, la importància de regular, que m'imagino que això l'administració també alguna cosa té a dir-hi, no?, de regular com es pugui la IA, malgrat que efectivament és un gegant de moltes potes, difícil de controlar, però com es pot des del sector públic intentar preservar els drets amb una maquinària que està creixent amb un ritme tan accelerat.
1: Diria dues coses fonamentals. Una, que no es poden posar portes al camp i que tampoc es pot anar contra el progrés, és a dir, no podem ser ludistes. La IA està aquí i ha vingut per quedar-se. Com tu deies, té components molt importants com la regulació, com qüestions ètiques sobre el seu ús també, però també té molts avantatges i moltes coses bones en molts sectors i segur que també en el sector cultural. Per tant, per mi, deia, no es poden posar portes al camp, segur que sí que podem tenir fars, no?, que ens il·luminin i que ens guiïn i, per tant, nosaltres des del Departament de Cultura el que volem treballar és per posar sobre la taula, no?, aquest tema, per tenir-lo present, per reflexionar-hi i sobretot per empènyer les instàncies que han de regular, perquè l'important és la regulació. Com en tota cosa nova que apareix, no?, doncs a l'inici, no?, és un camp verge en tots els sentits i regular és bàsic perquè sense aquesta regulació, doncs molts sectors estaran desprotegits. És evident que en aquí nosaltres hem de treballar per empènyer que es reguli, però penso que també nosaltres hem de treballar i posar sobre la taula sobre les consideracions ètiques en l'ús de la IA, perquè també no, el foment d'aquesta consciència ètica sobre el seu ús, doncs aquesta sí que és una cosa que pot estar molt en les nostres mans com a Generalitat, per exemple.
0: Sí, sí, i que connecta amb el que dèiem abans, la importància de la formació i de, no, de fer destriar i ensenyar a destriar el gra de la palla i la postveritat i les fake news, en fi, tot de coses que en determinades edats molt susceptibles a molt de consum de pantalla, ens convé també exercitar aquest esperit crític, no? Abans d'obrir altres àmbits, com tenim la Casa de les Lletres? Han començat les obres, han de començar aquest 2026?
1: Sí.
0: No? Jo citava l'Ael, que serà un dels espais, un dels molts agents que formaran part d'aquest Palau Requesens fantàstic. Van fer un Ciutat Maragda, diria que fa un parell d'anys, per Sant Jordi. Per tant, és un dels equipaments que esperem amb més ganes.
1: Sí, sí, la Casa de les Lletres avança a bon pas, a bon ritme, segons els calendaris establerts. Hem de començar les obres ben aviat i esperem, doncs, que puguem, doncs, tenir-ho a finals del 28, poder inaugurar aquest espai tan esperat, tan llargament reclamat, i que a més, doncs, això serà un espai on diverses entitats, diverses institucions del món de la literatura s'hi podran aplegar. Jo penso que aquesta convivència serà molt productiva i molt bona, i a més serà un espai també obert a la ciutadania, naturalment no les 24 hores, però sí que és bo que també la literatura, també les lletres, tinguin com el seu equipament nacional, no? Igual que tenim una filmoteca pel món del cinema, igual que tenim un teatre nacional, o igual que tenim la Biblioteca de Catalunya, és a dir, no? A cadascú, doncs, el seu equipament insígnia, que també, doncs, dona prestigi, dona visibilitat i dona espai per fer coses en comú.
0: Celebrem que hagin començat les obres, es vagin, diguem-ne, amb bona regularitat, i el 28 ja acabarem de celebrar-ho quan s'inauguri. Em vas fer

0: Som-hi, som a Ciutat Maragda. Avui parlem amb la consellera de Cultura, Sònia Hernández. Hem parlat fins ara, bàsicament, del món del llibre i també de patrimoni. I ara, com sempre m'agrada fer quan ve la Conselleria de Cultura, a compartir amb l'audiència tot el que s'està fent, tots els reptes i totes les qüestions, en molts casos també, que s'han de millorar, no únicament en literatura, sinó d'altres àmbits. I és demanar als companys de la casa, doncs, que cadascú des de la seva especialitat també comparteixin les inquietuds del sector, les preocupacions, no? Les propostes també de millora. De manera, consellera, que si et sembla, comencem en aquest cas per el cinema, amb en Marc Garriga.
1: Hola, consellera, aquí Marc Garriga, cap de Cultura dels Serveis Informatius de Catalunya Ràdio i alhora també el redactor especialitzat en cinema. Per això volia preguntar pels diners que es destinen al cinema en català. Més enllà del cinema català, perquè veiem moltes produccions recolzades per empreses d'aquí, en les quals doncs, la Conselleria, el Departament de Cultura, el Departament de Política Lingüística i també a través de 3CAT doncs, es financen coproduccions fins i tot internacionals de pel·lícules que estan parlades en moltes altres llengües que no són el català. Entenc que s'ha de fomentar la producció de cinema aquí, però la meva pregunta seria per què no es destinen més diners, que el percentatge sigui més alt pel que fa a les pel·lícules parlades en català, i no només a les que estan rodades en la nostra llengua, sinó també en els doblatges o en els subtitulats de pel·lícules que venen de fora. Es destinen recursos a doblar o subtitular títols que després passen sense pena ni glòria per les cartelleres, i en canvi costa molt trobar pel·lícules de les anomenades blockbusters que estiguin en la nostra llengua. I quan aconseguim que algunes d'aquestes pel·lícules estiguin en català, ens trobem que els cinemes les programen en horaris intempestius, els horaris menys desitjats de cara al públic, no en les sessions on hi ha més presència de gent, i per tant també són uns diners que es destinen i que després no tenen el retorn desitjat. No es pot controlar millor des de la Conselleria que els cinemes programin cinema en català a les sessions on teòricament hi va més gent? Moltes gràcies.
2: Doncs sí. Estem treballant en aquest sentit, és una preocupació. En aquest cas, sabeu que en aquesta legislatura la política lingüística que estava dins del Departament de Cultura doncs està ara amb una conselleria nova, de la qual cosa doncs jo me n'alegro, perquè penso que així es pot fer molta més feina i transversalitzar molt més les polítiques lingüístiques, que no són només polítiques relatives a la cultura, malgrat la llengua evidentment sigui transversal i però molt important per la cultura. Aquestes competències del doblatge estan ara a la Conselleria de Política Lingüística, però treballem naturalment de la mà i per suposat estem en constant diàleg amb el sector per guanyar millors horaris, com dèiem, a guanyar més temps a les sales d'exhibició. I també jo diria que on hem avançat molt és en les plataformes. Netflix, per exemple, aquí hem evolucionat moltíssim i a Filmin ara mateix el 30% del que un pot veure a Filmin està en català.
0: Quina és l'última pel·lícula que has pogut veure?
2: L'última pel·lícula que he pogut veure és Viva, a Cannes.
0: Clar.
2: Sí, sí, molt contenta. Vaig tornar de Cannes molt contenta d'haver-la vist i després de tenir tan boníssimes notícies. Sí, sí, sí. Una pel·lícula, en aquest cas, en català. La pròpia Aina Clotet deia, no m'imagino fent una pel·lícula en un altre idioma, jo parlo català. I jo voldria dir que clarament aquí es veu que la llengua no és una barrera. És a dir, aquesta pel·lícula està seleccionada per la Semaine de Critique i ha fet un gran èxit a França, i per tant és una mostra. Torno a felicitar l'Aina Clotet i el seu equip des d'aquí.
0: Sí, sí, ara falta efectivament que els cinemes programin també més català amb hores més generoses i no només a l'hora de dinar. Va, anem amb la música, en aquest cas amb el company d'ICAT, en Josep Martín.
3: Salutacions, consellera, David i oients del programa. El meu nom és Josep Martín, treballo al programa Independents, d'ICAT, Informació Musical. Per tant, estem al cas de què està passant al món de la música i passen coses molt bones, com la producció musical en català, que no para de créixer, i això ens n'hem de felicitar. Però jo avui em volia centrar en la música en directe, que és una part important d'aquest sector, i concretament volia deixar caure una reflexió i una idea. La reflexió és que si la cultura i la música és un dret, hem d'aconseguir que arribi a tots els racons de Catalunya. Encara continua molt concentrada a l'àrea metropolitana l'oferta musical, i això és una cosa que hauríem de corregir. Això s'aconsegueix en part cuidant les sales i els espais de música en directe repartits pel territori. Veiem que tanquen massa sales de concerts. Això no és positiu, perquè anem cap a un model de macrofestivals que atreuen molt de turisme, però hem de veure com això també conviu amb les sales que fan feina de formigueta cada dia. Aquí una idea que a Anglaterra ja han posat en funcionament. Tots els concerts que tenen més de 5.000 assistents destinen una lliura de cada entrada a les sales de música en directe independents, el que anomenen grassroots venues. No sé si ho trobaria interessant, segurament no està tot en mans de la consellera d'implementar una mesura així, però què li sembla aquesta mesura? Aconseguiríem que aquests grans festivals, aquestes grans cites i grans gires que passen per l'estadi olímpic, etc., revertissin de forma directa en la gent que fa la feina de formigueta del dia a dia, que els necessitem encara més. Moltes gràcies.
0: Com ho veus?
2: Hi ha una primera idea plantejada que per mi és molt important, que és que hem de fer arribar la música a tot Catalunya i a tot arreu. Això és una de les grans feines que tenim com a país, la música i la resta de la cultura, i això passa justament per tenir un sistema cultural ben vertebrat. Ben vertebrat vol dir que això que tenim, capacitat de donar servei cultural a tot arreu, i en aquest cas estem parlant de l'àmbit més privat, festivals que són privats i que per tant reben ajuts, o sales que són també privades, però el món privat també ha de formar part d'aquest sistema cultural. El sistema cultural no estarà mai integrat només per la part pública, perquè necessitem aquest sector que fa aquesta feina molt valuosa, com deia, no? Les sales petites fan una tasca molt valuosa i també les hem de cuidar. A mi no m'agrada confrontar el gran amb el petit, com dèiem abans amb els llibres. Penso que els grans festivals, avui s'inaugura el Primavera Sound i és un gran valor per al nostre país. Hem de tenir aquests grans festivals que són agents econòmics molt importants i també comunitats culturals molt importants. Hi ha gent que doncs va al Primavera Sound, i que el Primavera Sound just perquè s'inaugura avui, però altres festivals doncs any rere any, però també hem de donar oportunitat a músics doncs emergents, i per tant també cuidar les sales petites com fem. Clarament doncs hi ha moltes mesures que hem d'anar implementant i en els que treballem.
0: Molt bé, doncs passem ara a la clàssica, en aquest cas amb el director Pedro Pardo.
4: Hola, sóc Pedro Pardo, director d'orquestra i compositor. Avui en dia la música clàssica està vivint un moment molt interessant i afronta uns reptes molt importants a Catalunya. Malgrat tot, existeixen unes mancances molt grans que van des de l'educació fins al món professional. Per una part, tenim les millors escoles superiors, on els joves poden tenir una formació amb uns nivells a l'alçada de les universitats europees, que precisament els músics de la meva generació doncs no vam tenir. Però, per contra, el finançament i suport a la base a les escoles de música és ridícul. La tasca que fan els ajuntaments i les famílies per suportar econòmicament aquesta base és massa gran com per poder fer que sobrevisqui. I per molt bones escoles superiors que tinguem, si no arriben els alumnes perquè hem deixat morir la base, doncs això no va enlloc. El mateix passa amb el món professional. Ens omplim la boca de tenir les millors sales de concerts, com el Palau de la Música, l'Auditori o el Liceu, però cal donar més suport i repartir les ajudes a tots els actors d'arreu. Com sempre, i jo que sóc de Lleida, doncs ho he patit molt, hi ha un barcelonacentrisme, i el territori empateix les conseqüències. Som un país petit, de solistes, i en canvi, quan fem la feina en equip, la veritat és que som imparables, però cal reconèixer l'esforç ingent de les petites iniciatives i no donar sempre el suport als mateixos i acabar centralitzant els recursos en 3 o 4 institucions. Un repartiment just de les oportunitats seria el que donaria sentit a aquesta força que tenim en l'educació superior, i així els nostres talents doncs no haurien de marxar fora. Ara sembla que estigui parlant de científics, i no, parlo de músics i artistes que patim el fet de ser de la nostra terra a la nostra terra.
0: Gràcies, Pedro Pardo. També, òbviament, copresentador amb l'Albert Galceran dels Homes Clàssics a Catalunya Música. Què li diem, en aquest cas?
2: Doncs li diem que Torno a repetir. Nosaltres estem treballant a la vertebració del sistema cultural català i això passa per tenir, diguéssim que no hi hagi ningú a Catalunya que no tingui accés a la cultura per la raó que sigui. Les barreres d'accés a la cultura són múltiples. Sabem que doncs, tenir una discapacitat és motiu per tenir menor accés a la cultura. També sabem que el gènere també ho és i sabem que el codi postal també ho pot arribar a ser i que, per tant, això s'ha de mitigar. I, per tant, en això treballem. I, com deia, aquest pla d'equipaments i serveis culturals ens ha d'ajudar a veure on tenim llacunes, on tenim mancances i on podem, doncs, on hem de treballar per incentivar. És veritat que a Barcelona hi ha els grans equipaments, però també és veritat que es donen ajuts cada cop més i que es té en compte cada cop més doncs, aquells equipaments que estan fora del que podria ser Barcelona i tota la seva àrea metropolitana.
0: Molt bé, seguim en aquest cas amb la Marta Vives, la companya de Cultura dels Serveis Informatius, especialitzada en el seu cas en teatre i arts escèniques.
5: Aquestes són algunes de les qüestions que preocupen en l'àmbit de les arts escèniques. Per començar, d'aquí a no res sabrem el nom de la persona que assumirà la direcció del Teatre Nacional de Catalunya. Com a consellera, li demanaríem que expliqués quin és el perfil que creu que hauria de tenir aquesta persona i també una reflexió sobre el paper que hauria de tenir el Teatre Nacional d'aquest país i com es pot aconseguir això. Sens dubte, els treballadors del món de la cultura són uns dels que pateixen més la precarització, en especial en l'àmbit de les arts escèniques. Què s'està fent o què es pot fer des de la Conselleria per revertir aquesta situació de fragilitat a part de l'augment del pressupost destinat? El pla de l'impuls de la dansa, d'altra banda, ha donat uns grans fruits, però la dansa segueix sent la gran desconeguda a casa nostra. Venim d'uns premis Max on els creadors catalans han guanyat tots els premis. Uns creadors que a l'estranger dirigeixen companyies nacionals i tenen un gran prestigi, mentre que aquí continuen a l'ombra. Com retenim el talent i li donem el valor que li pertoca? I finalment, pel que fa al circ, per quan un teatre a Barcelona on es programi amb regularitat muntatges de circ i que impulsi gires arreu del món? I també una de les reivindicacions endèmiques d'aquest àmbit, la necessitat d'un centre superior de circ que faci que els artistes no hagin de marxar a l'estranger a formar-se.
0: Sé que són molts fronts, consellera, però és veritat que tots tenen el seu sentit, no? La raó de ser i de reivindicar el que reivindiquen.
2: Sí, són moltes preguntes. Si em convideu un altre dia, vinc i aprofundim en totes elles. Perfecte. Molt més, que m'agradarà molt. A veure, en termes generals, tenim al país un sistema articulat ara mateix que són els plans d'impuls, que coneixeu molt bé, que justament es van dissenyar de la mà dels sectors, de cadascun dels sectors, per poder impulsar cadascun d'aquests sectors, en el circ, amb la dansa, dic dos dels que ha mencionat ella mateixa i que són dos dels que sovint es consideren a si mateixos doncs, una mica el germà petit o els menys tinguts en compte. Aquests plans d'impuls tenen un munt d'iniciatives i es van seguint i es van tirant endavant i moltes d'elles van encaminades justament, són algunes de les que la pròpia periodista ha esmentat i per tant moltes d'elles es van treballant i es van aconseguint i com dic, treballant de la mà del sector i en general jo crec que hi ha doncs, un cert grau de satisfacció tant per part de l'administració com per part dels propis sectors en els seguiments d'aquests plans. Estem treballant això perquè la dansa tingui més presència, perquè la dansa estigui més incentivada i també el circ, com dèiem, com a equipament nacional, fixa't que la pròpia periodista ha dit per quan un equipament a Barcelona, Vull dir que volem la descentralització, però ens imaginem que aquest equipament, si no està a Barcelona, no seria l'equipament ideal, Vull dir que
0: suposo
2: tenim
0: que
2: tots un pic, clar, la gent del circ segurament voldrien també que aquest equipament, aquest eventual equipament, estigués també a Barcelona.
0: també hi ha el tema que, això, que passa una mica com a la professionalització dels escriptors, no? La precarietat, és a dir, les condicions que, com sabem, tenen a França o Bèlgica, el sector teatral, que és un sector marcat per la intermitència laboral i, per tant, les subvencions, els ajuts, també els moments d'atur, i tot això són uns recursos que aquí ja vegem, mirem amb la petita distància i amb enveja, no?
2: Naturalment, i ens hem d'emmirallar sempre amb aquells països que ho fan bé i voler copiar aquells països que ho fan bé, evidentment. Per tant, nosaltres treballem sempre de la mà del sector per millorar tots aquests aspectes. Ens preguntava també pel TNC, que estem ja molt a punt, doncs, de... Ara no recordo quin és el dia, doncs, que estem en el procés de selecció. Naturalment necessitem un TNC que sigui la capçalera del sistema teatral del país, del sistema teatral públic, que sobretot doncs s'ocupi molt del patrimoni propi, del teatre, doncs, patrimonial, però que faci també que el país puguem veure, doncs, el patrimoni teatral d'arreu del món, perquè també hem de poder veure aquí les grans produccions i el gran teatre i els grans noms del teatre d'arreu, i necessitem també, doncs, que això, que en ser capçalera, doncs, pugui fer obres que girin per tot el país. Per tant, doncs, penso que aquesta persona ha de ser capaç de fer tot això, que ha de ser un pes pesat del nostre entorn, i que segur que tindrem, doncs, un director, una directora que podrà agafar el relleu a la Carme Portacelli, que ha fet una gran feina, que ha rejuvenit la platea, que ha tingut, doncs, la sold out permanentment, i que a més ha fet també una cosa molt important, que és internacionalitzar l'TNC.
0: Esperem, i esperem que tingui també el consens del sector, això que dèiem abans, que és tan important a vegades també per treballar bé. Va, anem amb en Quim Rutllant, el director del programa En Mans, i per tant amb cultura d'arrel i cultura popular.
6: Bon dia, consellera, bon dia, David, també. Consellera, permeti'm parlar del projecte de llei drets culturals, que aquest febrer, doncs, començava la tramitació al Parlament. Una llei que no només parla de l'accés a la cultura, sinó també de la participació, de la cultura comunitària, de l'associacionisme cultural del nostre país. De fet, reconeix el paper de les entitats, que des de l'autogestió i sense ànim de lucre preserven la cultura popular i el patrimoni material, però també transformen socialment el país, creen vincles i ocupen l'espai públic. Com garanteix aquesta llei que el dret a la cultura sigui també el dret a fer cultura, que el teixit associatiu no sigui només beneficiari de polítiques culturals, sinó també protagonista? Aquest reconeixement que ha de permetre la llei es traduirà en més confiança, menys burocràcia i més capacitat real d'autogestió per part del gran teixit associatiu que té el nostre país al voltant de les entitats de cultura popular?
2: Doncs estem treballant amb la cultura popular en línies molt diverses. Indubtablement, la cultura popular és una de les principals portes d'entrada a la cultura, també, com dèiem, conjuntament amb les biblioteques, en aquest cas en la participació cultural, en el que diem fer cultura, no? En cantar, en ballar, en fer teatre, i sabem que tenim un món associatiu molt gran, molt divers, molt potent, i que és un agent de cohesió social molt important, també d'acollida i de benvinguda a tots aquells ciutadans que venen a viure al nostre país. És una porta, no?, d'integració al país i de cohesió social, i necessitem, doncs, fer aquest reconeixement. Tenim molts ajuts a la internacionalització, és una cosa que també estem reforçant i volem reforçar. Aquest cap de setmana a Portugal hi ha hagut la trobada internacional de bastoners, tenim Estocolm aquest estiu, això és molt important pel reconeixement, i tenim també aquesta meravellosa Fira de Manresa amb l'Obrador d'Arrel, on estem aconseguint també, doncs, que hi hagi artistes que, basa en la música, en la cultura d'arrel, doncs facin les seves obres, i per tant també en aquí això penso que és un gran reconeixement.
0: Fantàstic. Doncs hem deixat, consellera, per l'últim un àmbit que sé que és socialment car i conegut, que és el del patrimoni, i amb una qüestió també d'actualitat permanent, per tant amb la periodista de cultura dels serveis informatius a Catalunya Ràdio, Montse Mas.
5: Consellera, si em permet, m'agradaria fer-li dues preguntes sobre Sixena. L'11 l'11 de maig passat, la seva conselleria va reclamar formalment a l'Aragó prop de 800.000 euros pels costos de compra-venda i conservació de les 56 obres de Sixena que estaven dipositades al Museu de Lleida. Són les peces que van sortir del museu el desembre del 2017, després que la justícia declarés nula la seva compra per part de la Generalitat. El govern aragonès, però, ja ha dit que ni negociarà ni pagarà aquests diners. I, si no m'equivoco, el termini venç el 21 de juny. Què passarà si no paga? Catalunya portarà l'Aragó als tribunals, tal com preveu el seu propi requeriment? Passem a les pintures murals de la sala capitular, que encara són al MNAC. El museu es troba en un carreró sense sortida. Si no compleix l'ordre de trasllat, s'exposa a una acusació per desobediència. Però si les mou i s'esquerden, com diuen tots els informes tècnics, estaria cometent un delicte contra el patrimoni. El museu ha demanat ara un informe de l'Institut del Patrimoni Cultural d'Espanya, el màxim organisme tècnic de l'Estat que depèn del Ministeri de Cultura. És la darrera bala del MNAC, però si la jutgessa d'Osca torna a denegar l'informe, la Generalitat està preparada per portar aquest conflicte fins al Tribunal Constitucional per protegir la integritat física de les pintures?
2: Doncs començo per la primera. Sí, nosaltres hem fet aquesta reclamació que es fonamenta en les sentències judicials que van declarar nuls aquests contractes de compra-venda del 83 i del 92, confirmades també pel Tribunal Suprem el 21, i que, per tant, vol dir que sí, nosaltres vam fer una despesa i vam comprar, es declara nula la compra-venda, doncs s'han de retornar aquests diners, i, per tant, nosaltres ara els hem reclamat, diguéssim, extrajudicialment, donant aquest espai de bona voluntat pel seu retorn, però si no, les haurem de reclamar, evidentment, per la via judicial. Respecte a la segona pregunta, efectivament, tant la Generalitat com el MNAC estem treballant doncs amb aquesta idea que hem traslladat a la jutgessa, que bellugar aquestes pintures no es pot fer sense incórrer en riscos elevadíssims de que es facin malbé, i per tant doncs això és el que se li ha tornat a traslladar a la jutgessa, i estem una mica doncs a l'espera de la resposta. En el Tribunal Constitucional doncs no aplica, perquè no es vulnera cap dret fonamental, i això és una cosa que voldria que quedés molt clara, i tampoc no atura el procediment judicial. I jo m'agradaria subratllar-ho molt, perquè tots els nostres serveis jurídics, com comprendreu i com sabeu, estem en mans dels nostres advocats, que treballen des del MNAC, des del Departament de Cultura, des dels serveis centrals de la Generalitat, per portar el procediment tal com l'estem portant doncs de la millor manera possible en termes judicials. Però és que portar-ho al Tribunal Constitucional no té cap mena de sentit i no serviria de res.

0: som-hi, que acabarem avui amb Màrius Torres, de la mà de la Meritxell Gené, per tant, sempre amb bona música i bona poesia, i agraint sobretot a la consellera Sònia Hernández aquest repàs generós a l'actualitat cultural, per descomptat, amb un pes específic de la literatura, que per això som a Ciutat Maragda i del món del llibre i el sector del llibre i a les biblioteques tan importants, però també en tots aquests àmbits que tots ells, com sempre, tenen inquietuds, necessitats, i és un departament que gestiona, efectivament, doncs, molts espais, de manera que la responsabilitat també és gran. L'enhorabona per aquests pressupostos. Som al 1,8 i una mica més per cent. Espero que a final de abans d'acabar la legislatura s'arribi a aquest tan cobejat 2%, que fa anys que reclama. Per tant, allà estem treballant, m'imagino, no?
1: I tant, allà estem treballant i, com deies, doncs amb aquest ventall amplíssim que és la cultura, però amb molta il·lusió, amb moltes ganes i ara molt, també doncs, molt esperançats amb aquests nous pressupostos.
0: Me n'alegro. Gràcies, consellera. Fins la propera, a casa teva, com ja saps, i per compartir les polítiques culturals públiques, que són, per tant, de tots. Que vagi molt bé. Rosa Silloé, Dolors Joanola i Meritxell Gené. Adéu-siau.
2: Ciutat Maragda, amb David Guzmán.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units estudien utilitzar actius iranians per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren les cadenes nord-americanes CBS i CNN, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessent. Segons aquestes informacions, Washington vol fer servir tota l'autoritat disponible perquè béns i fons vinculats a l'Iran es destinin a reparar danys en països aliats com l'Aràbia Saudita, Bahrain, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Oman. De moment no s'ha concretat quins actius iranians es podrien utilitzar ni quin mecanisme legal s'aplicaria. El Departament del Tresor també estudia l'impacte dels atacs atribuïts a l'Iran contra infraestructures, aeroports i instal·lacions diplomàtiques nord-americanes a la regió. En paral·lel, continuen les negociacions indirectes entre Washington i Teheran per intentar tancar un acord de pau. Tot i això, les dues parts mantenen versions contradictòries sobre l'estat real de les converses. Més notícies. Els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, com ha explicat Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
2: És el primer dia de visita al Papa, però també és el primer dia de les Pau i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a la seu de fer les proves.
1: Aquest dissabte, el Papa Lleó XIV ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
3: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
1: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que s'ha celebrat aquest dissabte al vespre a la capital espanyola. Suporta més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. I aquest dissabte unes 200 persones, entre veïns i comerciants de Collserola, han fet una caminada popular per dins del parc per reclamar que reobri. Ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible.

0: vegis quan no puguis. Doctor Prats farà dos concerts solidaris aquest diumenge al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un altre més al matí. Després del primer anunci del concert, la banda terrassenca es van trobar que gairebé ja feien ple, de manera que van optar per fer un segon concert. Fa pocs dies ho anunciaven així a les xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, dia 7 de juny, al Teatre Principal de Terrassa, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge a la penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. Aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Heliavaara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ja ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte a Mirra Andreieva, que s'ha imposat en dos sets a la polonesa Chualinska. La russa de 19 anys ha guanyat el primer gran slam de la seva carrera.
2: Fins aquí les notícies.
3: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
4: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.

0: A Mataró hi viu la Natàlia.
1: Tinc un nen de 10 anys i fa 8 anys que estic separada. Visc en un pis de lloguer i des de que em vaig separar que llogo una habitació per poder cobrir les despeses del pis.
0: La Natàlia, a prop de la cinquantena, té un bon sou, però és insuficient per al lloguer de 1.200 euros que paga.
1: Tinc un sou que està mitjanament bé i, tot i així, doncs una persona sola no es pot fer càrrec del lloguer d'un pis. Llavors, des d'aleshores que llogo una habitació a estudiants o a dones que, bueno, que tenen una feina però que tampoc poden assumir un lloguer ja soles, i llavors doncs aquí, pues, mira, compartim.
0: I explica que no s'havia trobat mai en aquesta situació.
1: Anys enrere jo he viscut sola molts anys i mai havia tingut aquest problema per poder pagar-me un pis. Vull dir, abans em suposava una quarta part del meu sou i ara doncs em suposa pràcticament la meitat.

0: de l'experiència la crisi de l'habitatge a Catalunya, una realitat transversal i amb moltes casuístiques que té un comú denominador, la voracitat d'un sistema econòmic que des de la crisi del 2008 trinxa vides i teixit social. Al programa d'avui parlarem amb la periodista i escriptora Llucia Ramis i el cineasta Pol Rodríguez, que també formen part d'aquest mosaic de vivències. Ramis en parla a Un metre quadrat, un treball de no ficció publicat a Anagrama. I Rodríguez passa comptes amb el fons d'inversió responsable de la fi del negoci familiar centenari a la sèrie Ravalejar, que es pot veure a HBO Max i a la tardor a la plataforma 3CAT. Ramis, que es va acabar hipotecant contra els seus principis per un pis de 47 metres quadrats, aporta en la seva obra context periodístic amb dades absolutament demolidores. A Barcelona, el preu mitjà del lloguer ha pujat 4 vegades més que els sous d'una dècada i se situa en els 1.160 euros mensuals, segons l'Incasòl. El que abans era una llar, ara és una inversió.
1: Què queda de nosaltres a les ciutats, en els llocs i les cases on vivim? Ens marquen, determinen la nostra vida, són més que paisatge, ho són tot. Quan un volcà arrasa urbanitzacions senceres, o quan un edifici s'esfondra, o hi ha un incendi, o una gran inundació, això és el que es diu, ho han perdut tot. També quan et desnonen. El desnonament silenciós és aquell que es dona quan no es renoven el contracte de lloguer o te n'apugen tant el preu que no el pots assumir. Ho perds tot, però no ho sembla perquè la catàstrofe no es veu.

0: Aquest és un fragment del pròleg d'Un metre quadrat, l'últim llibre de la periodista i escriptora Llucia Ramis, publicat en català Anagrama i en castellà Libros de l'Asteroide, una obra que transita entre multitud d'impactes íntims i vitals per explicar, també a través de l'anàlisi periodística, una de les grans crisis del nostre temps, la situació de l'habitatge, de com un dret s'ha convertit en un luxe. Llucia Ramis, estimada, com estàs?
1: Molt bé, com anem?
0: El llibre que va guanyar el Premi de No Ficció de Libros de l'Asteroide expliques la teva experiència de llogatera a Barcelona i revisites els pisos on vas estar. De quants pisos estem parlant, Llucia, i durant quants anys?
1: Estic xerrant de 10 pisos en més de... o sigui, en 30 anys, sí. Vaig arribar a Barcelona quan tenia 18 anys per estudiar la carrera de periodisme. Vaig quedar aquí i ara, això ja fa 30 anys, i he passat per molt de pisos diferents. No només a Barcelona, però la majoria han estat a Barcelona.
0: Avui, on diries que és casa?
1: No ho sé encara. He fet un llibre sense per fer-me aquesta pregunta i encara no he trobat la resposta.
2: Jo tocaria la premsa, parlaria amb els veïns, que la gent es mobilitzi. Llavors està tocant a nosaltres, demà li pot tocar a un altre. Ningú vol que els fons d'inversió es quedin amb els barris, no?
3: Si això els fons no els importa el més mínim, a ells no els afecta.
4: No direm res.
2: Per què no?
4: Home, semblarà que no sabem portar el negoci. Ara que sí, ara que no.
5: Hi treballem des dels 15 anys, Lisa. Em sembla que tothom veu que sabem portar el negoci.
4: D'acord, però em fa vergonya.
0: Això que sentiu és un extracte de Rabalejar, la sèrie creada i codirigida per Pol Rodríguez, juntament amb Isaac i la Cuesta, i que es pot veure a HBO Max. Es tracta d'una sèrie nascuda a partir de l'experiència personal del Pol i de la seva família, que van haver de tancar el restaurant familiar Can Lluís, un establiment centenari al Raval de Barcelona, perquè el fons d'inversió propietat de l'edifici els va desnonar. A la tardor, la sèrie arribarà a la plataforma 3CAT. Pol Rodríguez, moltíssimes gràcies per ser avui al programa. Com estàs?
6: Doncs molt bé, gràcies a vosaltres.
0: Us coneixeu amb la Llucia?
6: No ens coneixíem, no. Però que interessant.
0: Les vostres obres formen part d'un mateix, no?, d'una mateixa problemàtica, i tenen tants vasos comunicants.
6: Sí que tenen, sí, moltíssims. Bueno, és una problemàtica que ens passa a tots, no? Vull dir que realment és molt transversal, no?
0: Tant a Rabalejar com a Un metre quadrat abordeu aquest conflicte de l'habitatge des d'una perspectiva molt íntima, no?, molt visceral, que permet fer un retrat molt acurat, no?, de la situació actual. Què us ha portat poder expressar tot allò viscut?
6: Bueno, en el meu cas, el que em va portar va ser, doncs, l'experiència traumàtica de perdre el negoci familiar que tenia amb la meva família allà al Raval, més de 90 anys, i llavors a partir d'aquí jo vaig decidir, doncs, fer una sèrie com si fos la meva venjança, directament. Vull dir, imaginem-me què hagués fet jo si no hagués respectat les lleis, que no m'estaven protegint en aquell moment, i intentar lluitar contra un fons d'inversió i a veure fins a quins límits arribaria, no? I una mica és el que planteja la sèrie. A partir d'aquí hi ha una deriva, la sèrie transita per molts llocs, però sí que hi havia la intenció d'analitzar i entendre aquesta problemàtica.
0: I haver-ho fet, com t'ha fet sentir?
6: Haver-ho fet, per un cantó, ja la part personal d'establir i de reconèixer un amor amb un restaurant familiar i un negoci familiar, que tothom que ha tingut un negoci familiar doncs sap com es mescla el personal amb la feina. Amb el temps, una mica, vas sanant una mica d'aquest trauma que tens, i després, al mateix temps, veient la resposta de la gent, doncs molt agraït, no? Perquè tothom m'està escrivint molts missatges, donant-me gràcies per fer un projecte així. Llavors te n'adones una mica de la importància, doncs, que està tenint per la gent poder parlar d'això, i hi ha gent que no sent tan sola, si està vivint una situació així, o gent que, doncs, que l'anima a protestar i l'anima a rebel·lar-se una mica, no?
0: Llucia, en altres llibres anteriors, com Coses que et passen a Barcelona quan tens 30 anys, o a les mateixes possessions, ja reflexionava sobre aquest sentiment de pertinença, no? M'ha arrencat el programa parlant de què significa, no?, tenir una casa, i de deriva també de les ciutats. És un tema, tu, que sempre t'ha anat travessant.
1: Clar, és que al final, quan jo tenia aquesta por, sempre he viscut amb aquesta por de perdre casa meva, no?, de perdre la possibilitat de viure al lloc on he triat viure, que és Barcelona. Llavors, clar, altres persones, si en un moment donat tenen un problema econòmic o no poden pagar el lloguer o el que sigui, poden anar a casa d'un pare i sa mare, que està al poble del costat. Però jo me n'havia de tornar a Mallorca, a 200 quilòmetres per mar. I no podia trobar pis allà tampoc, perquè també hi ha problemes de l'habitatge, i per tant havia de tornar a casa d'un pare i ma mare, no podia anar a una altra banda, no? I sempre és una cosa que a mi m'ha preocupat molt, m'ha angoixat molt, A més, som periodista autònoma, amb tot el que això comporta, amb una precarietat que m'han cansat tota la vida, o sigui, forma part de la nostra vida, perquè no només no és meva, només. Llavors és de tota la generació. I sempre he pensat això, no? Quan es parla del tema de l'habitatge, es parla molt des d'un punt de vista social o des d'un punt de vista econòmic, i durant un temps es veia que afectava només a les rendes baixes i als joves. I jo pensava, però si ha estat el meu problema tota la meva vida, sempre m'ha acompanyat aquesta angoixa. No me l'he llevada mai de damunt, perquè des del mateix moment que tu signes un contracte de lloguer per 5 anys o per 3 anys, comença un compte enrere que després no saps què serà de tu. A les Illes Balears hi ha molts problemes fins i tot per viure a l'illa on vius. A Eivissa veiem gent que ha de viure dins caravanes o compartir habitació per 800 euros. Els eivissancs mos diuen als mallorquins que estan 5 anys per davant nostre, i nosaltres deim als barcelonins que estem 5 anys per davant. Per tant, mirar el que passa a les illes és com veure el futur, perquè com que tot és més petit, tot hi passa abans. No? I tenia molt clar que volia escriure un llibre que demostrés que no és vera que només ens passen als joves i a les rendes baixes. O si no, de quina manera hem anat assumint, assimilant aquesta precarietat, que l'hem normalitzada. Nosaltres, clar, si hi ha una qüestió generacional, és que quan vam fer 30 anys que se suposava que podíem incorporar-nos a la vida adulta, va arribar la crisi immobiliària, la bombolla immobiliària va esclatar i vam haver de recomençar de nou. No? Llavors, això avui dia s'ha normalitzat. I vaig adonar-me que la meva vida sempre ha estat un recomençar. No? Cada vegada que canviava de pis, cada vegada torna a cercar pis. Torna a fer una mudança. Torna a basar-te a tot el teu entorn. No? Però no tenia la possibilitat de veure un futur. No tenia la possibilitat de saber què seria, que seria de la meva vida un cop que s'hagués acabat el contracte.
7: I després també la incomprensió de l'entorn. No, no s'entén, i encara no s'entén avui dia, no? Per què estàs llogant si podries comprar perfectament? Quan la realitat tampoc és aquesta.
1: No és
7: tampoc
1: aquesta.
7: Pots comprar.
6: És que, clar, d'alguna manera tenim aquesta cosa que ens han inculcat, no?, des dels nostres pares, que és aquesta societat de propietaris, no?, que amb això es calma tot, i mentre tu tinguis la teva casa, però hi ha més realitats en una ciutat. I passa això ara mateix, no?, que com a veí, com a ciutadà, tu no vols que t'arreglin el teu carrer de casa. No vols, perquè saps que et pujarà el contracte. Llavors, d'alguna manera, que un ciutadà ja no vulgui que arregli la seva pròpia ciutat perquè sap que l'acabaran expulsant, ens deixen, doncs, molt vulnerables, no?
1: Clar. De fet, el llibre volia respondre com hem arribat fins aquí, perquè no tothom es pot permetre una hipoteca, no tothom heretarà, no tothom podrà fer el que vulgui amb aquella herència, i no tothom pot tornar que son pare i sa mare o esperar que son pare i sa mare els ajudi, no? Els que han pogut hipotecar-nos som uns privilegiats. Per tant, ara mateix, el dret a l'habitatge no és un dret a l'habitatge, és un privilegi.
7: És el que marca la desigualtat avui dia a les nostres societats.
1: Clar, dins una mateixa franja salarial, les realitats són molt diferents per una persona que té un habitatge de propietat i per una persona que no té aquesta propietat, no? I llavors, clar, al final, aquesta era la qüestió per la qual jo vaig voler saber d'on venia aquesta necessitat de tenir una propietat, no? Llavors, el llibre comença amb dos articles de la Constitució, el dret a l'habitatge digne i el dret a la propietat, i com, des de temps de Franco, ens hem centrat sempre en el dret a tenir la propietat privada, no?
8: Estem negociant. Els temps els controlo jo. No et contracto per això.
9: Tot ho tenim bé, de veritat. Només hem de negociar una mica i acabaran acceptant, ja està.
8: És que no vull que acceptin.
9: Com?
8: No els puc fer fora perquè no podem donar aquesta imatge. El que vull és que vulguin marxar. M'entens?
9: Hòstia, això és una altra cosa. I per què?
8: Què n'has de fer, tu?
9: Trucaré un col·laborador meu i entre els dos anirà més ràpid, no pateixis.
7: Pol, vosaltres vau estar negociant amb el fons d'inversió 7 anys, no?, si no tinc mal entès.
6: Sí, més o menys van ser, no recordo exactament les dates, però sí, haurien ser com uns 5 anys on vam estar com 2-3 anys amb una negociació molt dura, molt enfrontats amb molta amenaça de desnonament per intentar rebaixar un lloguer que ens posaven que era superabusiu. Llavors, un cop ja vam aconseguir, després de 3 o 4 anys, poder tenir un contracte de lloguer, doncs nosaltres ja vèiem que ja jo tenia un final, vull dir, no, nosaltres no volíem treballar per un fons d'inversió. Ho tenim claríssim que estàvem fent això i havíem de reestructurar tot el restaurant per intentar pagar aquell lloguer. Llavors, clar, va haver gent que vam haver d'indemnitzar per fer-los fora, per reduir la plantilla, per treballar diferent, per adaptar-te, i a poc a poc anaves veient que tot això et anava angoixant i t'anava ofegant cada cop més, no? Llavors vam aguantar a celebrar els 90 anys al restaurant, que vam fer doncs uns sopars així com tertúlies amb micros, i venia gent i parlava mentre la gent sopava, i llavors doncs va venir la pandèmia. Vam tancar tots, òbviament. Jo estava al Perú en aquell moment fent una pel·lícula, vaig tornar al darrer dia, vaig preguntar com està la cosa, em van dir no, volen 100% de lloguer. Llavors, mentre estem negociant amb ell, doncs, el lloguer durant la pandèmia, que el tens tancat al restaurant, ells van tramitar un desallotge exprés i ens van fer fora. Amb la qual cosa, sense escrúpols, en aquest sentit.
7: Quanta violència, eh?
6: Molta violència, i et sents molt desprotegit, perquè ells són especialistes, ells tenen grans especialistes de lleis, de tot, no? Llavors, ells saben que t'han enganxat. Saben que t'han enganxat, saben que no tens sortida, i és el que faran és exprimir-te al màxim per tenir el màxim benefici. Tenen claríssim que el que volen és que marxis, que la llicència se la volen quedar gratis, i fan tot el possible, doncs, perquè les coses passin com ells ho han dissenyat.
7: El desgast, no? Això a la sèrie queda molt, molt ben explicat, no?
1: Abans me preguntaves, no?, que em sentia molt incompresa com a persona inquilina, com a persona que vivia de lloguer, i pensava també en això, no?, de que moltes vegades, com hem centrat tot el tema de la propietat, també, en el fons, pensam que qui té la propietat té el dret de fer el que vulgui, no? I ara mateix l'especulació em sembla una cosa també com completament assimilada, com completament normalitzada, no? I no només això, sinó que hem naturalitzat i hem normalitzat la possibilitat de desnonar les persones, ja sigui silenciosament o no, de fer que les persones no se puguin permetre viure a determinats llocs o que no puguin tenir negocis a determinats espais, no? És a dir, el tema de la gentrificació, moltes vegades te diuen, no? Com és possible? És que clar, és que tothom vol viure al centre, o tothom vol tenir el seu negoci en el centre. Ja? I els que l'han tingut fins ara...
7: No es faltaria, no? Que no es pugui tenir,
1: clar. No, si no són les persones que hi viuen, qui ha de viure al centre? Sí. Per qui és el centre? I on s'acaba el centre? Perquè jo vaig viure a la Sagrera i he tornat a la Sagrera per fer aquell llibre. La Sagrera també s'està gentrificant. Sí. On posam el final del centre, no?
7: Són aquestes esferes concèntriques, no?
6: Clar. Bueno, i està passant als pobles, no? Pues la gent que viu a les ciutats, pues han de marxar a les ciutats, van a viure al poble i el poble torna a pujar a preu. Llavors, clar, hi ha una deriva ben maquiavèlica, com tu dius, des del 2008, on va haver la gran crisi, però es van recuperar els bancs i van demanar capital estranger per recuperar les arques de l'Estat. Llavors, això significa, doncs, carta lliure per fons d'inversió, per entrar aquí i per començar a fer el que volguessin, no?
1: Que en aquell moment se podia haver solucionat el problema i, en comptes d'això, se va facilitar encara més que els inversors poguessin comprar barat, mentre que la resta de la població ens ho posava encara més difícil.
6: Totalment, i és molt interessant, i és algo que parlem molt amb a la sèrie, és el virus de l'especulació.
1: Sí, totalment.
6: No? Com si fos una serp, com ens pica, no? I ens transforma, i tothom vol treure-li un profit a un bé, que és un bé essencial, i que si li podem treure 200 euros més, doncs si treurem 200 més, doncs, bueno, hem de tenir tots una certa ètica com ens guanyem la vida i, sobretot, com ens guanyem, com aprofitem d'un bé universal, no?
7: Clar, la classe mitjana, no?, per exemple.
1: Què se n'ha fet de la classe mitjana? Existeix avui dia?
7: El poc que queda, no?, de classe mitjana.
1: Clar, jo, el llibre entrevist un economista i també entrevist un inversor, i te n'adones que la gent té visions completament diferents, perquè viuen mons completament diferents, i ells tenen un model de negoci que funciona i que, per tant, necessiten explotar. I perquè sigui rendible, que han de fer? Encarir encara més el preu de l'habitatge, no? Llavors, clar, no veuen perquè han de ser ells, els inversors, els qui paguin la mala gestió de l'habitatge. Diuen, per què ho hem de pagar nosaltres, això, no? Per què no ho han de pagar els que han invertit en altres coses o els que s'han dedicat a una altra cosa, no? Però després també veus com cada vegada hi ha més gent amb èxit, músics, cantants, influencers, que animen a la inversió immobiliària i, per tant, animen a l'especulació. I ningú els diu, escolta, és que això no ens va bé a nosaltres, ens diu, això ens afecta a tothom com a societat, no? No, llavors estem construint unes ciutats que perden el teixit social i estem convertint els pisos, perden aquesta funció de llar per esdevenir producte de mercat. I, per tant, cada vegada més fa l'efecte que, per exemple, Barcelona és un lloc de pas per al consumidor, el consumidor express, el consumidor urgent, que passa, fa una selfie i se'n va. I tot el que té història es perd. és com si ens esborrassin, no?
6: Òbviament una ciutat necessita progressar. I tots necessitem a la vida progressar, no? Però quin és el preu d'aquest progrés? És el preu de perdre la identitat, no? És el preu de perdre aquells locals que en identitat el ciutadà, on són el reflex de la seva cultura, de la seva llengua, de la seva manera de ser, de la seva gastronomia, o no? O tots acabem com a Roma, que no sé quin barriers m'explicava l'altre dia que hi havia 400.000 habitants i en 25 anys només en queden 23.000.
1: No, bueno, o Venècia mateix.
6: Venècia.
1: Que no quedin, clar, quan diuen és que això al final petarà, a Venècia no ha petat, simplement no hi ha venecians.
6: Exacte.
1: Quan tu tornes a un lloc i reconeixes, t'hi reconeixes allà. Quan tu tornes a un lloc i aquell lloc ja no hi és, o directament no el reconeixes, has perdut els teus punts de referència, estàs completament desnortat, no saps on anar. Llavors, això pot passar en un determinat espai, en un determinat moment, però quan passa a tota la ciutat, aquí és on jo crec que hi ha el problema. Jo a l'economista li deia, però hi ha una sensació de que ens fan fora de la ciutat. És correcte o no és correcte? Va dir, sí, existeix, no és una sensació, és veritat. A més, una cosa que és nova és que abans tu podies no accedir, no tenies accés a determinats barris, no te'ls podies permetre. Això, fins a un cert punt, és comprensible. El que jo no veig comprensible és que tu t'hi estiguis 10 anys, 20 anys, 50 anys, 100 anys en un barri i que, de sobte, un altre que té més dobbers que tu decides que ja no hi pots viure més allà.
7: Però el que interessa ara és trencar aquests vincles, no?
6: Sí, perquè a més no sé en quines intencions, vull dir, si això és la jungla, no? Diguéssim, econòmica, on tothom... Jo crec que al final s'han de demanar unes lleis i unes regles del joc per tothom, perquè arriba un moment en el qual és insostenible. Jo crec que estem en un límit, que estem a puntet d'arribar a una deriva ja quasi irrevertible, no? Llavors, és el moment una mica de demanar explicacions a tot això. Jo, tot això que estem parlant és com... Bueno, és que és tan obvi, està passant a tot arreu, està passant a Barcelona, està passant a Mallorca, com dius tu, està passant a Madrid, està passant a qualsevol ciutat d'Espanya, doncs, nois, què hem de fer?
1: No, i a més, el que provoca això és que al final, entre nosaltres, com a societat, ens veiem amb recel, com a competidors, com a rivals.

0: Som els solidaris, som a Catalunya Ràdio, estem conversant sobre la crisi de l'habitatge amb la periodista i escriptora Llucia Ramis, autora d'Un metre quadrat, publicat a Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Rabalejar, que es pot veure a HBO Max i ben aviat a la tardor a la plataforma 3CAT. Llucia, tu has revisitat, no?, tots aquests pisos, aquesta desena de pisos als quals vas llogar. Què és el que més t'ha impactat? A qui t'has trobat? I quina fotografia faries, no? Perquè anem passant d'un pis a l'altre, de la Sagrera Gràcia a la Sagrada Família...
1: La fotografia és la gentrificació, no té límits ni té pietat, arriba a tot arreu. Mm. Això seria la fotografia. El que més m'ha impactat ha estat que tornar als pisos on vius, clar, és com quan veus una persona que fa molt de temps que no has vist i que has estimat molt, no? Que la memòria corregeix la realitat. Tu hi veus més del que hi ha. Tu hi veus el passat, també. Veus les dues realitats conjuntament. Llavors jo anava a l'habitació, que havia estat a la meva habitació, al meu dormitori, havien esbocat l'envà, però jo encara hi veia la meva habitació allà, no? És a dir, la memòria fa trampa, però després, en el moment de la realitat, no?, te diu, escolta, això encara hi és aquí, no? La sorpresa ha estat que a dos d'aquests 10 pisos als quals jo hi vaig anar, hi ha persones que conec, que viuen allà i que jo no ho sabia, sí. Conegudes meves. Sí. I això me va fer pensar que Barcelona és molt petita, que mos movem tots pels mateixos llocs i que al final mos poden permetre el que ens poden permetre, no? Perquè eren pisos modestos, amb la diferència que aquells pisos modestos avui dia
0: segurament no
1: mos podria permetre perquè són un encant al centre de Barcelona, no? Els barris de Gràcia, el barri de l'Eixample, la Sagrada Família, etc. No?
0: Pol, tu has revisitat?
2: Sí, he revisitat...
0: El restaurant.
2: Can Lluís. Bueno, Can Lluís torna a estar obert.
0: Ho vaig veure, sí.
2: Sí, uns empresaris. I costa molt. O sigui, passar dinar a parlar amb ells i això, però costa molt, clar. És un lloc on ha sigut la història de la teva família, no? És on va néixer el meu besavi el 1929, on el van matar el 1946 amb una bomba, on va néixer el meu pare 3 anys després, on jo he viscut hores i hores des dels 14 anys treballant allà i on has conegut... Doncs, oi, on t'has creat tu mateix, no? On has crescut allà dins de les taules, entre els amics, entre els clients, entre personalitats molt importants, i costa molt, llavors fa molta por quan no tens això, no? Ara et sents sense una red de seguretat, et sents molt insegur, i costa, i siguem la sèrie, siguem fer, doncs, el Camp Mosques que vam recrear per la sèrie, és una rèplica del que era Can Lluís i tots aquells quadros i records que teníem allà, els teníem penjats a Camp Mosques, amb el qual d'alguna manera hi vivíem, no?, allà mentre fèiem la sèrie. I ha passat una cosa molt bonica amb l'edifici de Camp Mosques. Nosaltres vam agafar un edifici al carrer Carretes que està tot buit, i vam trobar que, doncs, als baixos s'hi podia construir un restaurant, era l'antic Maison David del Raval, però estava en runes i el vam refer tot sencer. El que ha passat ara és que aquell mateix edifici se l'ha quedat els pares de l'actriu que fa la pakistanesa, que fa de Nisrin.
0: Ah, sí?
2: La Nur. Els seus pares es dediquen, tenen habitatge social. Llavors s'han quedat l'edifici i tot aquell edifici està ple de gent que no tenen llar. I és un espai de trànsit fins a arribar als seus nous llocs. Amb la qual cosa, d'alguna manera, ha fet com un tancament de cicle ben bonic. I ara si vas allà i vas a l'edifici del Maison David, doncs veus tot l'edifici que estava buit, doncs ara està ple de gent.
3: Dediques tones mortes a navegar per Idealista, Fotocassa, Habitàclia. Veig un munt de pisos. Som 9 persones alhora, o 10, o 14. Fem cua o hi pugem en grup. Se'l queda el primer que paga la reserva. Estic inquieta, emprenyada, tristíssima. Imagin que clavo un ganxo al sostre i m'hi penj, o que bot des del balcó al carrer. Són pensaments foscos que no aconsegueix llevar-me del cap.

0: bases comunicants que dèiem abans, no? L'angoixa, la por, no? Aquest no saber què passarà, aquest compte enrere, no? Tota l'estona. Aquest sempre, no? Aquest adverbi sempre que s'ha de ressignificar, no? Perquè el sempre en aquests contextos no
1: existeix. I és a basar-se en aquesta inquietud, en aquesta por, en aquesta angoixa, és a basar-se a tenir sempre allò a la recàmera, és a dir, és una cosa que vaig adonar-me'n sobretot quan escrivia el llibre, que era com, ostres, m'he passat gairebé 25 anys de la meva vida patint, com sempre estàs trampejant de qualque manera perquè no te facin fora, i si te fan fora, tenir qualque cosa pensada per si de cas, no? És a dir, no te pots sentir mai a casa teva. A mi el que me flipa, no?, és que en una societat rica encara hi hagi desnonaments. Com pot ser? I aquesta incomprensió que tu tens quan te passa a tu, que dius, ostres, és que no sé amb qui he de parlar, com puc arreglar això? Si jo ho he fet tot bé.
2: Però clar, és que no podem parlar com si fos un privilegi tenir una
1: casa. És que és això.
2: És que estem parlant com si fos un privilegi, llavors, és que no pot ser.
1: És que no pot ser.
2: Justament, ara sí, totalment el contrari, no? Nosaltres amb la sèrie que vam estar fent molta documentació, quan em va passar això, doncs abans d'escriure, doncs volia, doncs això, investigar per saber com funcionen els actors que estan involucrats en un pis buit. Tens els fons d'inversió que ens vam reunir amb fons d'inversió, els vam entrevistar tant d'espanyols com estrangers. Després també ens vam entrevistar amb activistes que ens explicaven com funcionaven els narcopisos, com espais buits, també. Els interessos també estan als narcos i com els ocupaven, doncs, per renda de droga, i com la llei no podia fer res, perquè era en propietat d'un banc que no volia recuperar-lo, i com han d'organitzar-se tots els veïns per treure aquesta gent, ocupar-lo ells, i un cop ocupat, cedir aquell espai a algú que no vendrà de droga. Llavors, clar, és una deriva maquiavèlica, on ens posa en un lloc que parlem de tenir un pis com tenir un privilegi. Dius,
1: no, i sobretot que ens traspassa a nosaltres la responsabilitat ètica.
2: Totalment.
1: Del que hem de fer davant d'això, no?
2: Totalment.
3: Va, vinga. Jo al camp i ningú prendrà mal. Va, vinga!
4: Sense una ordre judicial, aquí no pot ser.
3: A mi no em fa falta cap ordre judicial. Això no és casa vostra, heu entrat a robar.
4: Això és el nostre domicili.
3: Domicili.
4: Vinc d'una vegada, pesat.
3: Tu, per què no tornes aquí, Pedral, vés a catamar, que et faci una rentadora, pollós?
4: Va, tira. Val més que margis pel teu bé. No sé si el que et paguen et compensa, però et poden caure fins 4 anys, 202 del Codi Penal.
3: Ah, que ara sou advocats, també?
4: Va, fot el camp.
3: Quina pena que em fa ta mare. Pobreta.
4: Tira.
3: Idiotes.
0: A revalejar, Pol, heu volgut aprofundir en el fenomen de l'ocupació. La Llucia també en parla a un metre quadrat i escriu: el 80% de les ocupacions denunciades a Catalunya tenen llocs en habitatges buits i propietats de fons voltor. No? I aquesta por a l'Ocupa, també quin paper hem tingut els mitjans de comunicació, no? Potser per traslladar la por als propietaris.
1: A més a més, aquests fons d'inversió els és igual tenir Ocupes fins al moment que necessiten aquell espai, no? Fins aleshores els és igual, no es molesta, no? Cosa que també surt a la sèrie.
2: També surt a la sèrie, sí, vull dir, hi ha un gran discurs sobre la perillositat de l'ocupació. I, com bé dius, les dades estan aquí, vull dir...
1: Després hi ha tots els anuncis aquests de...
0: D'alarmes, no?
1: D'alarmes, sí.
2: Bueno, la sèrie es parla, sí. No? Diu, no, són 24 hores quan... No, tot això són pels anuncis de les alarmes. Tot això és un relat fals que, bueno, que ja sabem a on van, no? Són certes polítiques que volen... Doncs això, que ens discriminem uns als altres i que no mirem realment on està el problema, que és que un fons d'inversió, és a dir, l'ocupació, que pot ser un 2, un 4% de tot, a quant afecta el problema de la vivenda? Un 90%?
1: No, i a més, clar, se genera un llenguatge que fa que recelem del que té menys que tu, no? És a dir, que el vegis com una amenaça, com qualcú de qui t'has de protegir i no com a qualcú a qui has d'ajudar i que te pot ajudar i també en un moment determinat, no? I això fa que, esclar, els propietaris que tenen pisos de lloguer cada vegada tenen més por de les persones a qui fiquen a casa seva, no? Llavors, això encara complica més tot el tema de l'habitatge.

0: Ja hem parlat de turisme, hem parlat de gentrificació del Raval, no? Has volgut desestigmatitzar el barri, no?
1: Sí, perquè passa una mica com passa amb els ocupes, diguéssim. Hi ha un estigma al Raval que no es veu més enllà de l'estigma. I està clar que el Raval, i a la sèrie on ens amaguem, hi ha situacions precàries i complicades. Òbviament que n'hi ha, existeixen i estan al carrer. Però és un dels barris amb més associacions i ONGs d'Europa, i poc se'n parla d'això. Mm. Una mica era fer una mirada al Raval, que és la que he conegut jo tota la vida, que és una mirada al carrer, no?, del veí, i d'un barri que és molt hospitalari. Vull dir, antigament el Raval ja va néixer amb l'estigma des del segle XII, quan ja van posar els hospitals allà, del centre de la ciutat. Però a poc a poc, el Raval sempre ha sigut un barri on ha sigut molt hospitalari. Vull dir, al principis del segle XX, amb tota l'immigració espanyola, doncs, a la Raval era on hi havia els coros, on venien la gent immigrant i feien la vida aquí. Ja, doncs, avui dia, que és un món globalitzat, òbviament la immigració ve de fora. Però és un barri que té molta ajuda, i òbviament que hi ha situacions precàries, però es combaten al carrer. Posar el nom de Ravalejar és aquesta acció de caminar pel barri, no?, i de veure el teu veí i de sentir aquesta energia que té el Raval i que et tira endavant. No?

0: somies amb casa dels avis, Lucía?
1: Clar, Can Garrubí. Sí, ara que parlàvem dels llocs als quals ja no podem tornar, per mi és Can Garrubí, no? Era la casa dels meus avis, als afores de Felanitx, on jo vaig estiuejar tota la meva vida fins als 30 anys, que és quan la varen vendre, i sempre tenia la fantasia que qualsevol dia seria casa meva i aniria a viure, no? I quan la varen vendre jo no vaig entendre res, perquè en el fons tenim aquesta cosa de, ostres, això havia de ser la nostra herència, no? Però no, ells necessitaven acostar-se més a Palma, aquell era casa seva i podien fer el que volguessin, no?
0: I se n'ha fet.
1: I clar, jo vaig trigar 10 anys a poder tornar-hi. Mallorca hi ha uns murs de pedra seca que fan mig metre d'alt, i al cap de 10 anys hi vaig anar, i la casa està enmig del no-res, de garrovers, malers i figueres, en un camí que no està ni asfaltat, ja has d'anar a posta, ningú sap que hi ha aquella casa allà enmig, i quan vaig arribar a la casa hi havia un gran mur que l'envoltava i que no em deixava veure l'altra banda, no? Ja no es diu en Garrubí, es diu Casa Mariposa, i sobretot la pregunta que jo em feia és de què s'està protegint, és a dir, casa meva s'està protegint de mi, casa meva s'està protegint dels illencs, casa meva que s'està protegint de les ovelles, o sigui, de què t'estàs protegint, no? I després vaig veure que era una espècie d'Airbnb, de retir, de ioga, no sé què, tot estava escrit en anglès, i me'n record que hi havia una puntuació d'una tal Magdalena, que no sé si vaig ser jo.
2: Confessa-ho.
1: No me'n record, però que li havia posat una puntuació molt baixa a Google, i llavors contestava en anglès, deia, sisplau, teniu en compte que aquesta persona no hi ha estat mai en aquesta casa.
2: Mm.
1: I això em va fer bastant de mal, la veritat.
0: Déu-n'hi-do, estaríem molta més estona parlant i abordant des de diferents perspectives, en aquest cas a través del món de la cultura, de la literatura, de l'assaig i del cinema, de l'audiovisual, tota aquesta temàtica, la crisi de l'habitatge, aquesta crisi que ens travessa a tots i és intergeneracional. Sí. Gràcies, Lucía Ramis, que acaba de publicar Un metre quadrat, Anagrama, i Pol Rodríguez, creador i codirector de la sèrie Rabaleja, que trobareu a HBO Max i a la tardor a la plataforma 3Cat. El Pol, atenció, serà diumenge a la 1 del migdia amb Paula Molés a un restaurant caníbal a Berlín per parlar més a fons de la història de Can Lluís. Una abraçada als dos i moltes gràcies.
1: Que vagi molt bé, una ferrada.
2: Gràcies.
3: Solidaris. Catalunya Ràdio. Mercè Folch.

0: Anna Surinyac, benvinguda de nou al programa. Com estàs?
1: Molt bé, molt contenta.
0: L'Anna és fotoperiodista, editora gràfica de la revista 5W i col·laboradora habitual dels Solidaris. Des de la crisi econòmica del 2008, les fotografies de desnonaments han acompanyat gran part dels titulars relacionats amb la crisi de l'habitatge. Aquell any va ser el de l'esclat d'un problema social que persisteix fins avui, però que el 2020, a causa de la pandèmia, tornava a posar en evidència la precarietat en la que viuen moltes famílies. Va ser aquell any, Anna, que el convidat que ens portes avui comença a retratar aquesta problemàtica. Qui t'acompanya?
1: Doncs m'acompanya el Joan Mateu Parra. Ell va començar la seva formació al diari Ara i al Periódico, però jo el conec d'una mica abans perquè el vaig tenir d'alumne a la Universitat Autònoma de Barcelona i, de fet, li vaig tutoritzar un dels projectes que encara ara poso d'exemple, no?, als estudiants que pensen en projectes, que era sobre la família del Jordi Cuixart, quan encara estava a la presó, no? El Joan buscava un projecte i ell feia de cambrer a un bar on la família del Cuixart hi anava, no? I llavors m'explicava aquesta història i dic, com que no tens història? Això és una gran història, no? Segueix aquest buit que ha deixat el Cuixart a la seva família, no? I va fer un reportatge, doncs, que parlava d'això, no? De com la família estava vivint, pues, l'absència del Jordi. I, bueno, res, això no ho sap el Joan segurament, però encara ara els alumnes els explico, no?, que es poden fer grans coses sent estudiant, no? Ara és col·laborador habitual de l'agència AP, de Associated Press, i col·labora. Segur que molts oients han vist imatges del Joan Mateu a premsa diària perquè col·labora amb molts mitjans de comunicació.
0: I la vinculació amb el tema que abordem al programa, quina és?
1: Doncs ell va començar a retratar desnonaments l'any 2020, com deies, quan se n'adona que, doncs, després de la pandèmia, doncs, es va disparar la problemàtica. I és un projecte, no, ara en parlàvem abans de començar, doncs, que li agradaria continuar, no? Llavors, és estrany perquè jo no n'era conscient dels pocs fotògrafs i fotògrafes que també m'incloc, jo no l'he treballat molt poc. Hem treballat aquest tema en profunditat a Catalunya, tot i que és un dels grans problemes que ens atreveixen, i, bueno, just l'impulsava, no? Has de seguir fent aquest projecte perquè és superimportant que això quedi ben retratat.
0: Joan, benvingut, com estàs?
2: Molt bé, gràcies.
0: Abans d'arrencar amb la teva feina en profunditat, m'agradaria que em diguessis de què coneixes a Llucia Ramis, que hem tingut a l'inici del programa parlant del seu llibre, Un metre quadrat, juntament amb Pol Rodríguez, que és el coautor de Rabaleja.
2: Jo la Llucia la conec de col·laborar amb La Vanguardia, jo soc col·laborador de La Vanguardia també, mos coneixem d'això de fer temes junts, i tots som mallorquins.
0: Però hi ha un altre vincle, no?
2: Sí, hi ha un altre vincle. Jo ara visc a un pis on ell hi va viure i que també surt el llibre d'Un metre quadrat.
0: La Llucia aborda tota aquesta problemàtica de la crisi de l'habitatge, parla molt dels desnonaments. Tu vas començar a retratar-los efectivament l'any 2020, durant la pandèmia i postpandèmia. Diries que són molt diferents dels desnonaments d'avui dia?
2: Jo crec que no, però tinc la sensació que n'hi havia més sovint a nivell tan forts. Jo crec que ara són més invisibles, no sé les dades exactes, però sí que quan la pandèmia va començar a remetre una mica, se va activar tot el procés judicial un altre cop, i clar, això després de l'agost de 2020, tot el que s'havia anat acumulant s'havia d'executar. I això va donar una època on desnonaments que duen molt de temps esperant s'executaven sí o sí per aquest temps que havien estat esperant tant la gent que impulsa aquest desnonament i reclama, pues, s'havia d'executar sí o sí, i hi havia una època que pràcticament setmanalment hi havia execució de desnonaments en presència policial, que són aquests més impactants. I jo crec que ara són més invisibles, són les pujades de lloguer, quan se passen pel forro les lleis d'habitatge i tot això, i són desnonaments invisibles. No necessàriament ha de venir 10 letxeres dels Mossos d'Esquadra per executar un desnonament. Pot ser un desnonament invisible, també.
0: Per tant, a la premsa també hi ha menys espai, no?, per explicar i per publicar aquest tipus d'imatges, no?
2: Sí, a més és un tema que està tan normalitzat a l'estat espanyol i a Catalunya, que és tan normal veure com, bueno, una família més al carrer, pues és normal. No té espai mediàtic, a no ser que hi hagi greus enfrontaments o això.
1: Passa una mica, no? Totes tenim imatges de desnonaments al cap, no? De la policia rebentant la porta, la gent esperant dins. Són imatges que tenim a la memòria col·lectiva, que les hem normalitzat, i això és un problema. però com comenta el Joan, hi ha moltíssims més desnonaments invisibles, no? I el repte per un fotògraf és com fotografio, com deixo constància d'aquests desnonaments que són molt més subtils, que tenen molt a veure amb l'especulació immobiliària, amb els fons voltors, no? amb totes aquestes coses, però que no hi ha un mosso rebentant una porta i, per tant, sense aquestes imatges tan espectaculars és molt més difícil ficar-les a premsa diària, no? Llavors, aquest és un dels grans reptes que hi ha ara, no? De com deixar constància gràfica de tots aquests desnonaments que ningú veu.
3: L'any 2020, com bé deies, Joan, hi ha aquest esclat. Tu on vas escollir d'anar, no? És a dir, els barris més amb més execucions de desnonament. Com fas la tria? Com et poses a treballar? Perquè hem d'explicar també la perspectiva des d'on, ja, des d'on fotografies tu, no?
2: Bueno, hi ha un cert treball de producció prèvia a cada desnonament, que és, bàsicament, jo vaig començar en xarxes socials, bàsicament seguint Instagram, Twitter i Telegram el sindicat d'habitatge de cada lloc, i mirava, pues, hi ha un Telegram que es diu Desnonaments Barcelona, o Desnonaments BCN, i allà cada dia publiquen els desnonaments que hi ha el dia següent. I jo, pues, mirava i moltes vegades me guiava de primer llançament, segon llançament, tercer llançament, i jo deia, hòstia, aquí hi ha un cinquè llançament, aquesta família està a punt de quedar-se al carrer. Intentava contactar amb el sindicat a través de xarxes, explicava el que estava fent, un reportatge sobre desnonaments, si pogués venir un dia o la nit per parlar amb la família, m'expliquin una mica la seva història i quedar-me a la nit una mica, i si no dormir, doncs el matí seria molt el matí per estar amb ells durant el que representa el dia que et fan fora de casa. I arrel d'això, doncs, estableixes una relació de confiança amb diferents persones de sindicat que t'agafen confiança perquè saben que ets un professional, que no ets un policia infiltrat, que també ja últimament estan sortint molts casos, i ja te van dient, mira, tenim un cas difícil, de fet és una família tal, segur que volen parlar amb tu i tal, i a poc vas establint una relació de confiança amb els sindicats per poder fer això.
3: El que diem de la perspectiva, Anna. Les fotografies del Joan aporten un valor afegit, que és el de viure-ho des de dins.
1: Clar, el fet, vull dir, si tu vas a un desnonament només acompanyant a la policia, no? La perspectiva i la manera que tens de mirar el desnonament és sempre des de la perspectiva de la persona que està arribant a la casa per desnonar, que encara que segueixin un ordre judicial i que... No, però llavors, el fet de, no, el que comentava el Joan és, tu has contactes amb la família, estàs la nit abans amb la família, llavors tens, de fet, una de les millors imatges que té el Joan, o la que podria obrir perfectament, no és de les furgones dels Mossos d'Esquadra arribant a desnonar la família, sinó de l'espiei de la porta de la casa des de dins, mirant qui està arribant, que són, pues, doncs, tots els Mossos preparats per desallotjar, no? Llavors aquest canvi de perspectiva ja et fa mirar el desnonament des d'una altra perspectiva. Però no només això, sinó que a les imatges del Joan hi ha històries, no? Ell sap les històries de les persones, ha estat amb elles, ha pogut viure el que significa ser desnonat, els últims moments, no? Com recullen la casa, vull dir, tot això és imprescindible perquè una persona que ha tingut la sort de no patir mai un desnonament entengui el patiment que significa això, no?
3: Hi ha una foto, per exemple, d'un home agenollat amb les mans en l'aire davant de la porta dins de casa seva quan entra la policia, després que la policia, doncs, forcés la porta per poder entrar, que impacta, no? També imatges, no? d'aquestes dones, hi ha un parell de dones, diria, amb les mans, no? Tapant-se el rostre, absolutament desencaixades per aquesta incertesa, no? Que se'ls presentava en el futur.
2: Clar, jo crec que aquest escenari és l'últim. O sigui, les hores prèvies en això, si passarà, si no passarà, si arribarà la policia, si al final no hi haurà efectius, és tot tant una incertesa.
1: No, hi ha una foto dins la teva sèrie que vas publicar a AP, que d'una dona que es diu Gana,
2: això,
1: que té 48 anys i que, no, deies que era treballadora d'un hotel, que per la pandèmia li redueixen la jornada i llavors no pot afrontar el lloguer, l'amenacen per desallotjar-la. A mi aquesta imatge és ella desenfocada, enfocant el reflex, no, cap, dins el pis. Jo crec que és una de les imatges que potser, bueno, em dona la sensació que més has buscat i que millor parlen del desnonament, no? I que surten una mica d'aquest estereotip de la policia rebentant la porta.
2: Bueno, aquí també li van rebentar la porta, però sí, sí. Aquest va ser, va ser molt dur, perquè era un cas de la pandèmia també va passar. Aquest país, com les Illes Balears, que es deia un banc, tenim una economia basada pràcticament només en el sector serveis, feines ultraprecàries, i clar, arriba la pandèmia i
3: tot es desmunta
2: i hi ha gent que deixa de rebre ingressos, no saben quan en tornaran a rebre, gent que no té capacitat d'estalvi, evidentment, i aquest cas era un de llibre. O sigui, això era un cas d'aquests de llibre. I la policia va acabar entrant. Quan va entrar va ser un drama, perquè la senyora ja no veia alternativa, la policia se va tirar sobre d'ella perquè un altre activista del sindicat intentant posar pau. Jo, per sort, estava dins i vaig poder documentar tot el que estava passant, perquè si no, no sé el que hagués pogut passar, saps?
1: També el fet de que hi hagi fotògrafs als desnonaments ajuda a precisament el que estàs explicant, no? Hem vist fa poc, sí, les imatges de la policia empenyent a una mestra a València.
2: Sí. Exacte.
1: Ajuda una mica a documentar també vulneracions que van més enllà del desnonament o del tracte policial, no?
2: Sí, de fet, quan hi ha un desnonament, el primer que se fa, si hi ha activistes a la porta, és rodejar la porta de furgones, perquè hi hagi visió cega. Això va ser una de les coses que van fer que jo pensés que ja on havia d'estar era dins. I, bueno, el primer que fan quan entren és fer-me fora a mi. I en aquest jo me vaig negar. Vaig dir, no, m'és igual la multa, jo me quedaré dins. No m'ha arribat mai cap multa d'això. Perquè, evidentment, no s'aguantaria per enlloc una multa així, el dret a la informació. Mentre jo no obstaculitzi el treball policial, no me poden posar cap multa. Però és això, en plan, quan els desnonaments que vaig cobrir fora, el primer que fan és fer fora la premsa. També hi havia desnonaments on jo, en aquesta línia policial, pues, me quedava entremig una mica i deia, això tampoc acaba de funcionar perquè tampoc he de posar el cos, perquè he de poder documentar el que passa, i és quan vaig començar a fer les coses des de dins. I una vegada m'ha passat que vaig entrar en un desnonament on, quan va arribar la policia va arribar amb un grup de periodistes d'un mitjà de tirada nacional de Madrid. I jo vaig dir, i ells? No, és que estan acompanyant la comitiva judicial, però són periodistes com jo. Jo també vull veure què passa quan entrin. Simplement vull fer exactament el mateix que ells. No, però ells venen acompanyant la comitiva perquè estan fent un reportatge de com és una comitiva judicial. I jo, mira, també és una bona perspectiva, però si ells estan aquí, jo també vull estar-hi. No. Tu fora, i identificat també. Jo no sóc un activista, jo simplement volia pues, aquesta escena de quan arriba la comitiva i comença a notificar la persona, volia aquesta escena, simplement, i no l'he aconseguida mai, perquè la comitiva judicial és algo molt hermètic.
1: Bueno, en el moment que no és transparent, no?, l'operatiu, és quan més ganes tenim els fotoperiodistes.
3: Doncs gràcies, Anna Surinyac i Joan Mateu, per haver passat avui pel programa. Gràcies, Joan, per aquesta feina de visibilització d'una realitat tan dura com els desnonaments. Una abraçada.
2: Gràcies.
4: Solidaris. Mercè Folch.
3: Amb l'espai de la fotoperiodista Anna Surinyac acabem. A la redacció, Mireia Isart i Mònica Roca. A la producció, Sandra Novillo. A la part tècnica, Conchi Vecino. Gràcies per seguir-nos. Que vagi bé. Fins aviat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona nit, us informa Carola Gil. Els Estats Units han abatut dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. Segons Washington, els aparells amenaçaven el trànsit marítim internacional. Divendres, Washington ja va abatre quatre drons i va atacar radars iranians, mentre que Teheran va respondre amb atacs contra bases militars nord-americanes a Kuwait i Bahrain. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Ho asseguren les cadenes CBS i CNN, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessent. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. De moment, però, no s'ha concretat quins actius es podrien utilitzar ni quin mecanisme legal s'aplicaria. Malgrat l'escalada militar de les últimes setmanes, la Casa Blanca insisteix que l'autoritat el foc acordat a l'abril continua vigent. Més notícies. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió aquest dissabte han acordat també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i les Canàries. Als Estats Units, un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat d'Ohio, ha deixat diversos ferits, segons ha informat la policia local. Els fets han passat a prop del festival All West End. La policia ha explicat que els agents han trobat diverses persones ferides, que en concret serien 8. Per ara encara no se sap ni l'identitat de l'autor o autors del tiroteig i s'ha obert un dispositiu per caçar-los. Ucraïna ataca Sant Petersburg amb una allau de drons després de la negativa de Vladimir Putin a reunir-se amb el president ucraïnès Volodymyr Zelensky. Zelensky es trobarà aquest diumenge a Londres amb el president francès, el primer ministre britànic i també el canceller alemany.

0: The Execs han tornat al Primavera Sound per oferir dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival al Parc del Fòrum. Himne rere himne, els dos grups han omplert l'esplanada del Primavera Sound amb un públic que ha entregat els seus ritmes i melodies convertits en himnes populars. Primer ha estat el torn de The Execs, la banda d'indie-pop britànica que escoltem, que ha combinat la seva part més intimista amb la més electrònica. El Primavera Sound tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
1: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de la que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
0: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i es van cancel·lar les actuacions principals. L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. Esports, el Barça de bàsquet jugarà la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista de la Blanca. Aquest diumenge la penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho, Haaland o Rodri són els noms del món de futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers fent parella amb Horacio Ceballos han revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en dos sets el finlandès Harry Holiovara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam.
2: Fins aquí les notícies.
3: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
4: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
5: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
6: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
7: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.

Molt bona nit, amics oients del Sense Fronteres. Mireu que han començat en llocs estranys i particulars el programa, però avui som en un ascensor. Fa estona que hi som, perquè clar, esperàvem el nostre torn i hem anat pujant i baixant sense saber què havíem de fer, perquè és clar, ens hauries de donar instruccions. Veu, què faig? Un moment, veu, hi ha una cosa encara és més estranya que aquesta de l'ascensor, eh? Que és una mica de pel·lícula d'aquestes de suspens o fins i tot una mica de por, que és que, bé, jo segueixo apretant botons, fins que no em diguis el què. Apreto aquí, va. Hi ha una cosa pitjor.

0: puja, puja. Sempre amunt.
1: Sempre amunt. Ah, doncs sempre amunt, al màxim, eh? He apretat, he premut el 3. Bé, i això dels subtítols, què?
0: Doncs mira, qui va subtitulat per la vida va més assegurat.
1: Això t'ho acabes d'inventar. I haig d'anar sempre així, per la vida, subtitulat a sobre.
0: Sí, sí, no et farà pas mal.
1: Jo he arribat a dalt de tot, què faig? Ara s'obre la porta, que s'ha estat obrint i tancant diverses vegades. Surto?
0: Va, surt. I cap a la dreta.
1: D'acord, no és cap consigna política, però cap a la dreta, molt bé, cap a la dreta.
0: I truca alguna porta.
1: I així, amb tota la part frontal de la cara, truco més dreta.
0: Sí, sí.
1: D'acord, d'acord. Truco i pregunto què em passa.
0: Tu truca i pregunta.
1: Bé, doncs... Hem trucat a aquesta porta... No s'hi veu cap número. Aviam. Hola, què tal? Com va?
2: Kilian Sabrià. Hosti, això és una sorpresa.
1: Ostres, una més, perquè em porto unes quantes d'acumulades, perquè, escolta'm, és greu això que em passa?
2: Què et passa? Que et surten subtítols?
1: Tinc subtítols per tot arreu.
2: Potser se'ns han escapat, eh? Però aquí fem subtítols.
1: Com?
2: Potser se'ns han escapat perquè nosaltres fem subtítols aquí.
1: Què vol dir fa subtítols? Tu...
2: Jo em dedico a això. Jo em dedico a fer subtítols, llavors potser se'ns han escapat en algun moment i s'han posat aquí i no sé.
1: Tenen tendència a escapar-se't?
2: Sí. Van per lliure, van per lliure. Amb això de la IA, a més, cada vegada van més sols.
1: Deixa'm, per tant, doctor, farem la pregunta d'aquest estil. Doctor, és greu això o podem viure amb subtítols?
2: No, podem viure amb subtítols, sí. És qüestió acostumar-s'hi. Al principi la gent volia tot més doblat i tal, però cada vegada el subtítol... la gent s'hi acostuma, quan t'hi acostumes al subtítol ja no passa res. Ara t'hi hauràs d'acostumar, eh? He d'anar subtitulat per la vida. Ja.
1: Deixeu-me dir una cosa ara per començar. Fem l'inici del programa, fem la presentació. Subtitulada o no, la farem i després et faré moltes preguntes sobre això dels subtítols, però una cosa, títol. Sorprès absolutament, subtítol. No passa res.
3: Sense fronteres, Catalunya Ràdio, amb Kilian Sabrià.

Doncs avui, si em deixeu, voldria, si em deixes, voldria posar títol i subtítols a la setmana i els dies que vindran també, que són intensos. Títol: que vingui qui vulgui. Tothom ben rebut. Som un país acollidor, ja ho sabeu, de bona gent. D'acord? Subtítols: que sàpiguen on venen. Aquest és el país de Gaudí, sí, un català, molt català. Un país que té llengua, cultura, i que, com qualsevol altre, li agrada que el respectin. Dit això, benvingut tothom.

0: Doncs avui, subtitulant per la vida, ens hem trobat amb algú que se li escapen els subtítols, vol dir que els fa, vol dir que es dedica a això. Qui sou, qui ets?
1: Bueno, nosaltres som dos socis, som el meu germà i jo, que tenim una empresa que es diu Xarada. Que
0: vam... Xarada?
1: Xarada, sí, per la pel·lícula... Una pel·lícula, bueno, dels anys 50, que ens agrada molt.
0: Sí, molt bona.
1: I vam fer aquesta empresa, doncs, just fa 20 anys, ara. Just 2000, 2006,
0: home, doncs, felicitar.
1: La vam fundar com una empresa de traducció, però de seguida vam anar cap al terreny audiovisual, que bueno, que ens agrada molt, la veritat. El títol de la... el nom de l'empresa ja ho diu tot, no?, que ens agrada el cinema. I vam tirar cap a subtitulació. Ens va portar una mica el món cap aquí, i això ens dediquem.
0: I això ho feu aquí, aquí on som?
1: Sí, a Vilanova i la Geltrú.
0: A Vilanova i la Geltrú.
1: Sí, sí, sí. Tenim aquí el despatx, que vam fundar l'empresa fa 20 anys, i bé, fent tota mena de subtítols, doncs és des de coses...
0: Això et volia preguntar, els subtítols, bé, els notem per tot arreu, eh? Vull dir que em sembla que, sí, sí, sí. Quan he dit si això era greu, em sembla que en tot cas estaríem greus tots, sí, i d'altra banda, potser no està malament si en els subtítols també hi fem servir el català, que és una pregunta que...
1: Sí.

0: Sí, sí, perquè et sortien en català, en tu subtítols.
1: A mi em sortien en català.
0: Pots queixar.
1: No, em puc queixar, no em puc queixar. Però aquí no només toqueu el català, què feu?
0: Sobretot traduïm de llengües estrangeres cap al català i al castellà, i realment som una empresa que amb els anys, per una qüestió de voluntat ja de significació amb la llengua, doncs ens ha anat arribant cada vegada més proporció de català. Al principi era difícil, feia molta il·lusió quan entrava un encàrrec en català, no? I ara la majoria del que fem és en català, més del 50% del que fem és en català.
1: Per tant, vau haver de fer una mica de militància al principi, una mica de resistència, una mica de manting en aquell moment?
0: Una mica de fer els preus més econòmics per convèncer, sí? Per convèncer amb els clients, sí, tant l'oferta, fèiem una oferta, quan els clients ens demanaven subtítols en castellà, sempre fèiem una oferta que per una miqueta més, dèiem, els dos idiomes, fem castellà i català, i sortíem una mica perdent en quant a feina, no? Però era una mica, per la nostra banda, no? Contribuïa a que creixés la ràtio de coses en català, que realment era bastant baixa el 2006. Amb això crec
1: que
0: hem millorat, sí. Penso que s'ha mica, hi ha més presència de subtitulació en català ara que llavors. Fins i tot hi havia empreses d'aquí que ens deien, que fins i tot fent-los aquesta oferta, que realment era una cosa ridícula, era un plus mínim, ens deien, no, perquè queda estrany.
1: Queda estrany?
0: Sí, queda estrany. Si ho fem en català també ho hem de fer en euskera i en gallec.
1: Yeah.
0: Empreses d'aquí, eh?
1: Sí, sí.
0: Però... Em sembla fantàstic realment fer-ho en euskera.
1: Sí, sí, millor fer-ho.
0: No? Però clar, deien, no? Clar, bueno, però al final vosaltres sou de Barcelona, sou catalans, no? Doncs ens havíem trobat amb això.
1: Hi havia molta resistència o l'anàveu vencent? Com sí. Necessitàveu molta mà esquerra o què?
0: Sí, insistència, sobretot. Insistència i paciència. I al final, molts que fins i tot també ens trobàvem amb festivals o amb gent que tenien... gairebé s'excusaven, no? Per exemple, si rebien una subvenció per subtitular en català, és, oh, fem en català perquè tenim una subvenció. Una cosa, i realment penso que amb això hem avançat. La gent és més conscient de que, per descomptat, no té res estrany i que és necessari i que és atractiu pel públic.
1: I hem fet el camí del no ha de ser estrany, el ha de ser normal, o encara no estem en la normalitat?
0: Jo crec que cada vegada hi ha més consciència que ha de ser normal. El tipus de clients que tenim nosaltres, per sort, amb això estan molt conscienciats, i el que és més maco d'això ha sigut veure alguns clients que no hi estaven fa 20 anys o fa 15 anys i que ara estan plenament conscienciats, no? És una cosa absolutament no només natural, sinó necessària i sana i que aporta un cert prestigi també a les, ja sigui doncs, al festival de cinema, a la distribuïdora, a la productora, no? De dir, no, nosaltres també, evidentment, també cobrim la subtitulació en català.
1: Això vol dir que tenim... Mira que hi ha poques coses en què puguem dir que tenim salut, eh? La majoria diem no estem tan greus en el millor dels casos. Aquí com estem, doctor? Ja que abans l'he tractat de doctor.
0: El doctor, com a doctor de la llengua, està bastant preocupat. Si fem la foto global... Però també val a dir que si hem de parar estrictament de subtitulació i de traducció audiovisual al cinema, s'ha millorat una mica, però estem molt lluny encara, eh?
1: Per exemple, quins percentatges podríem estar, creus?
0: Hòstia, no ho sé, però sí que et puc dir que és 10 vegades més que fa 20 anys. Ara, clar,
1: home,
0: fa
1: 20 anys
0: era un 1%.
1: Clar. No, ens podem fer trampa i emocionar-nos per xifres que les percentuals sempre ens enganyen una mica.
0: Hi ha molt més volum. I el que veig, però és que hi ha molt de camí per córrer encara, no? Perquè, per exemple, si jo vull anar al cine aquí, Vilanova i la Geltrú, a part de l'oferta que pugui fer un cineclub o alguna cosa així més, si vull veure cinema comercial, és impossible que el vegi subtitulat, ja és difícil, però subtitulat en català ja és marcià, no? O sigui, sí que fan algun passi al cinema comercial de tant en tant, però generalment si vull veure cinema subtitulat en català he d'anar a Barcelona, he d'anar a uns Verdi, a uns Texas, a aquestes iniciatives de cinema que estan apostant fort per el cinema subtitulat en català. Però que no hi eren fa 20 anys, sí que hi eren, però ho feien en castellà.
1: Però ens en queda bastant. Escolti'm, doctor, permeti'm que ja em quedi amb això, o permeti'm que em quedi amb això, et faré alguna pregunta sobre el cas general del català, eh? Però ara que estem en això, no podríem... Hola, aquí ve el soci, com estem?
2: Què tal? Perdoneu que us interrompo.
1: No passa res. Si hi ha coses de l'empresa, puc parlar-hi un moment i us ho podeu dir. Eh?
2: De fet, jo passava. Només.
1: Passava, doncs... Passeu, mireu.
2: Ell també porta subtítols o...? No.
1: No, va sense subtítols. Bé, va, una mica més alliberat. Escolta'm, podem entrar al Santa Santorum
0: vostre? Sí, i tant.
1: Vostre?
0: Sí, endavant.
1: és aquí. Mm-hmm. I aleshores jo tinc moltes preguntes subtitulades.
0: És un meu, eh? El teu. El meu despatx personal.
1: Perquè ell he entès, i crec que no m'ha entès malament, que era el germà, però sí, ja m'ha aventurat,
0: sí, sí.
1: El germà.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: D'acord. Pregunta primera que hem de fer abans d'anar per la feina. Mm-hmm. Clar, xarada per la pel·lícula. No pas us dieu xarada. Per tant, com us dieu? Com et dius?
0: Jo sóc l'Àlex Cardona.
1: Àlex Cardona.
0: I el meu germà és el Xavi Cardona.
1: Xavi Cardona. Sí, sí, sí. De Vilanova.
0: De Vilanova i la Geltrú, sí,
1: no hi haurà alguna relació familiar amb un històric de l'hoquei patins català, Xavier Cardona, llegendari?
0: Sí, no. És el meu pare, és el nostre pare, de fet.
1: Ostres, molt bé, molt bé.
0: I també amb el pintor, que és el germà del
1: també?
0: Tots aquests quadres que veiem.
1: No ho relacionava
0: tu? Armand Cardona Torrendell.
1: Armand Cardona.
0: Sí, sí, sí, sí, sí.
1: Oh, molt bé, doncs...
0: Sí, que tot queda en família aquí.
1: Que bé,
0: queda
1: que família.
0: Ens podíem dir Cardona, en comptes de xarada.
1: Sí, però... sí, hauria pogut posar Cardona, però xarada també està molt bé. Aquí és on treballes i veig, mira, sí, veig precisament un subtítol, vols descansar, petitó?
0: No s'han escapat.
1: Aquest s'ha quedat aquí quiet, sí, aviam. Escolta, amb moltes preguntes. Vosaltres treballeu amb quants idiomes? En quins idiomes podeu fer traducció?
0: Nosaltres, personalment, el meu germà i jo, evidentment, no dominem dos, tres idiomes cadascú. Jo, en el meu cas, l'anglès, l'italià i el suec, una mica. Però, sobretot, el que tenim és una xarxa de professionals que podem cobrir qualsevol idioma. Llavors tenim una xarxa.
1: Ah, sí? Sí. I com funciona això?
0: Bueno, ens arriben encàrrecs, per exemple, una pel·lícula alemanya, com aquesta, no?
1: Aquesta és alemanya?
0: Sí, és una pel·lícula alemanya, més parlada en anglès i en alemany. Llavors he de buscar un professional que pugui traduir bé de l'alemany al català, no? I per sort en tenim uns quants i...
1: Contacteu amb ells i dius, mira, tinc una pel·lícula...
0: Sí, sí. Treballem en xarxa perquè és molt difícil tenir un sistema de salariats perquè cada pel·lícula és una llengua diferent, llavors és una xarxa de professionals autònoms. Que alguns, doncs, bona part del que fan és amb nosaltres, però ells també tenen altres clients, lògicament és un sistema de professionals autònoms traductors, que és el que s'ha usat normalment en traducció.
1: I això vol dir que podríem arribar a gairebé qualsevol idioma d'aquest planeta nostre?
0: Sí, sí, sí. Sí, sí, ara mateix ens han tratat una pel·lícula en Swahili, que per sort ja la productora ja ens ha proveït la traducció, però si no ens trobaríem que hauríem de buscar algú. Jo he arribat a seure aquí amb un senyor coreà, ell, diem que deien... i jo fent el subtítol, saps? I clar, no vam trobar un traductor coreà, però sí que vam trobar una persona coreana i jo vaig fer de traductor i treballàvem aquí.
1: Perquè aleshores com funciona? Sentim la pel·lícula en coreà, el coreà que potser està a Seul, diu això, ho escriu ell, el subtítol te'l passen a tu, tu l'estàs escrivint,
0: cas,
1: esteu en contacte, com funciona?
0: Si són subtituladors professionals, doncs ja fan ells el subtítol,
1: ja ells.
0: Nosaltres pues, els revisem, els acabem d'encaixar bé o els hi posem el nostre estil, el nostre sistema de paràmetres, i si no, si és un traductor, doncs el traductor ens passa la traducció i nosaltres fem el que en diem els temps, no? Fem el pautat.
1: Que aquí és l'altra part important, sí. Que el text acompanyi bé
0: el seu lloc. Sí, sí,
1: perquè ara... si se'n va, se't desplaça, t'escapa, com dèiem sí, abans, amb aquests que s'han escapat amb llibertat ja personal, no quadra
0: sí,
1: res.
0: Sí, a més, mig segon en subtitulació, si tu veus uns subtítols que van mig segon tard, fan mal els ulls. Ah. Vull dir, ha de ser una cosa molt, molt exacta, i per això hi ha uns programes d'edició que bueno, que veus aquí la doncs això és la com se diu, la veu, no? El cop de, jo en dic els cops, sí, de veu, no? Sí. I llavors nosaltres anem posant els subtítols d'entrada i la sortida. I això cada vegada està més automatitzat. La típica pregunta que no sé si anaves a fer, si ens està aprenent la feina la intel·ligència artificial.
1: La podria haver fet, no vinc teledirigit per ell encara, vull dir que ara sóc un humà, pròpiament dit, però amb idees pròpies, però probablement te l'hagués pogut fer.
0: Sí, ja, per tant... És que és la típica, a mi em donen el condol per la meva feina, pel carrer, em paren i jo ja sé que t'has quedat sense feina.
1: I no et veus condolitzat encara?
0: No, encara no. Toco fusta, no vull fer el xulo amb això, perquè no... Ja ens arribarà, però ara com ara no, ara com ara tenim feina a sobre, perquè sempre hi ha d'haver algú, de moment, que revisi les traduccions per descomptat i també la part tècnica, perquè tampoc ho fa tan bé, de moment, la intel·ligència artificial.
1: Que s'espavili, que n'aprengui més, com diria aquell.
0: Que n'aprenent,
1: no, malauradament va molt ràpid, sí. Això és veritat. Escolta'm una cosa, i aquí hi ha també... l'estil del traductor, sí, una mica més alliberat, una mica més seguint el guió, adaptant-ho a la manera d'entendre el món dels catalans, tot això, sí. Igual que un traductor de llibre, bàsicament.
0: Cada traductor i cada peça vol el seu acostament, no?, en aquest sentit. O sigui, hi ha traductors que són molt literals, no?, i a mi m'agrada, jo tendeixo a la literalitat. I n'hi ha que són molt lliures. Després, en els subtítols, també moltes vegades, si es parla molt de pressa, tu has de sintetitzar.
1: Clar,
0: i en aquest procés de sintetitzar has de sacrificar la literalitat, no? Llavors, és un equilibri. És un equilibri entre la literalitat, l'adaptar-ho cap a nosaltres. Per exemple, si és una pel·lícula còmica, has de mirar que faci riure, i llavors, de vegades, si
1: quedes... T'han de fer riure a tu, també?
0: A mi primer. Jo he de veure i he de riure. Jo és curiós perquè jo també he fet subtítols al cinema, festivals de cine, que tires els subtítols en directe a la pantalla, i quan una traducció funciona és quan la gent riu. Jo alguna vegada que he tirat traduccions meves, no? Ara han de riure. I llavors sents el públic que riu, dius... Aquesta l'he feta bé.
1: Bé.
0: Quan no riu és frustrant. Ja, aquí no m'he...
1: Ja.
0: Sí, sí.
1: Per tant, aquí hi ha una feina molt d'artesà, eh?
0: Sí.
1: Tens
0: sí,
1: les màquines venen a ajudar, lògicament, sí. Perquè això... Mira, és que m'he fixat en una cosa. Mm-hmm. Sota de la pantalla...
0: Sí.
1: Sota de la pantalla...
0: Sí, sí. És un insult. A la traducció tradicional, però sí, tenim un diccionari que avui dia...
1: Que segueixen fent la feina de donar suport.
0: Exacte.
1: D'una altra manera.
0: Físic,
1: en aquest cas.
0: Sí, sí, sí.
1: Perquè al principi eren diccionaris.
0: Sí, sí, sí. El 2006, quan van començar, ja hi havia molts diccionaris online.
1: Però és que em sembla que pels oients de la ràdio no ha acabat d'entendre que el que està fent aquest pobre diccionari és estar sota de la pantalla.
0: Sí, perquè sí, em va dir... Va
1: venir més
0: que el tema d'ergonomia, no? Va fer una... doncs això, d'una empresa d'aquestes que diuen, no?, el llum i tot això.
1: Que passes moltes hores aquí.
0: Ha d'estar més elevat. Clar. I jo vaig mirar al voltant i vaig agafar un diccionari i ho vaig posar aquí sota.
1: Diccionari de què és, exactament?
0: Italià-espanyol. És espanyol o italià, no? De
1: bé, està bé. Grazie tante, perquè ajuda ara mateix. I abans ajudaven d'altres.
0: Sí. Quan vam començar, ja t'ho dic, hi havia ja molta cosa de diccionari online, però encara fèiem anar bastant al paper. I jo vaig estudiar en paper. O sigui, l'any 96, 98, 99... que és quan vaig fer la carrera de traducció, tot era paper, anava amb el diccionari i vinga, i buscar, jo, que ja encertaves el lloc, ja buscaves una paraula, te'l sabies, el feies anar com una eina, la tenies molt per la mà.
1: I ara que això, aquestes eines han canviat, però la feina és la mateixa, i el sentiment és el mateix, i l'emoció és la mateixa, jo crec que hauríem de notar com és l'emoció de quan un es posa a treballar. Podem veure fent un trosset d'això, a veure com va?
0: Bueno, clar, aquesta perquè ja està feta i l'estava revisant, però vaja...
1: Sí. No, revisem-les igual.
0: Sí, clar, jo vaig veient... Mira, Silent Friend és tot una pel·lícula... Clar, revisar és molt agraït, perquè és mirar la pel·lícula, bàsicament, i vigilar que no hi hagi cap falta d'ortografia, alguna cosa que es pugui millorar. No?
1: Preguntes. El tipus de lletra el decideixes tu perquè vagi bé?
0: És una lletra bastant, una Arial, i després el
1: laboratori
0: 42, em sembla que és aquesta. Però això...
1: S'ha de llegir bé, però no ha de tapar la imatge, sí, perquè si aquest home de les ulleres no el veiem perquè hem de llegir genial,
0: sí.
1: Aleshores no serviria.
0: Sí, clar. Sí, la velocitat i tot plegat. Però això no és tant de la nostra incumbència com del laboratori que posa els subtítols i tot això. Nosaltres ho entreguem amb uns estàndards bàsics, diguéssim, i després els gustos ja de cada laboratori ja...
1: Al final el que hi ha de bé és que hi hagi una mixtura, una fusió total, i tu no notis que hi ha un element extern aquí que t'estigui distraient o que estigui fent mal negoci o mal servei al producte artístic.
0: Esclar, hem de recordar que és una pel·lícula, no és un llibre. Llavors, què passa? De vegades la gent que vol traduir molt, que ho vol traduir molt tot i que sintetitzen, no sintetitzen gens, al final el que fas és que acabes llegint i no veient una pel·lícula, no? Llavors, potser és millor perdre'm aquella mica de matís lingüístic, no?, però poder veure quina cara fa aquest senyor de les ulleres o si està somrient o no, no? Llavors, és un equilibri molt artesà en aquest sentit, com has dit tu, i que cadascú té el seu estil, no? Vull dir...
1: M'has dit que et preguntés per la intel·ligència artificial, que no venia massa posat en això, però sí que tinc una pregunta, que aquesta és molt humana. Uh-huh. Teniu una relació amb els dobladors?
0: Sí, hem fet de traduccions per doblatge. No, jo no estic en contra del doblatge, però és que quan... Jo crec
1: I ells, i ells del subtítol?
0: Espero que no, espero que no. No, és una batalla, és una falsa batalla, això. És tot de traducció audiovisual, llavors està bé que que tinguis les dues opcions, no? Hi ha molta gent que encara no està acostumada al subtítol i necessiten veure les coses doblades. I a més, a Catalunya he de dir que tenim uns professionals increïbles amb doblatge i que s'han fet meravelles, realment. Vull dir, llavors, clar, un bon doblatge és una bona cosa. Ara, jo estic acostumat a veure les pel·lícules subtitulades i m'agrada molt sentir la feina de l'actor original, clar. Vull dir,
1: és inevitable que quan vagis o quan vas al cinema et fixis en aquestes coses perquè la vessant professional et surt i miris si és teva, perquè és teva, lògicament, i si riuen content i si ploren perquè toca plorar també, i si ploren quan han de riure potser no tant, d'acord, però i si és d'un altre o no és teva o no, et mires com està fet, no
0: et sí, hi ha un punt de deformació professional aquí que no me'n puc estar. Però si la pel·lícula és bona, al final desconnectes.
1: Aconsegueixes entrar i...
0: Sí, gaudir de la pel·lícula. Sí, tant, tant.
1: Per tant, haig d'entendre que també ets un aficionat, un amant o un especialista de cinema, a força de veure'n tant?
0: Soc un especialista molt estrany, perquè soc un especialista que m'han forjat els meus clients. No? O sigui, jo, de fet, el meu germà és més cinèfil que jo, sí. I ja era molt cinèfil abans de dedicar-se a això.
1: Ha fet una sortida de casa bastant cinèfil, ha estat bé.
0: Sí. I jo sí que, jo a hores d'ara sí que he vist molt de cinema, però sobretot el que m'han fet fer, no? I també vaig començar a la Filmoteca. Els primers 3 o 4 anys treballava a la Filmoteca, amb la qual cosa era un tipus de cinema doncs, molt, molt elevat o artísticament molt interessant, no? I això, doncs, mínimament alguna cosa queda. De gust pel cinema i de capacitat d'anàlisi, no? Però no sóc un superexpert de cinema, no sóc un crític de cinema ni res d'això.
1: Anem per les últimes preguntes subtitulades. Primera, hi ha futur etern per això?
0: Etern no ho sé, però de moment n'hi ha. Jo crec que a mi m'arriba fins a la jubilació.
1: No et preguntaré quants anys tens per no calcular, per tant, però és igual. Anem tirant cap endavant.
3: Molt bé. Sí.
1: La segona, aquesta em sembla que és molt, molt transcendent, i els hi hem dit igual als traductors. Això és una manera que el català sigui el món i que el món sigui en català i a Catalunya, perquè t'obre les portes a qualsevol producte que es fa fora i te'l pot fer entendre a la manera en què tu tens el món, que és amb les teves lletres, els teus sons i la teva llengua, que és la que t'identifica.
0: Sí, aviam, la cultura sempre és una cosa que prestigia una llengua, no? I en això, en català, doncs, no hem anat mai mancats d'això, no? I és una de les raons, suposo... per la qual aguantem, no? Aquest, més enllà de l'ús popular de la llengua, que és superimportant, o que és primordial, totes les coses que prestigien la llengua, com ara que tot el cinema, tot el gran cinema que es fa i que s'ha fet, en aquest sentit, de la Filmoteca, no? Estigui disponible en català, doncs és important. És més important, no? Veient sempre els percentatges de quanta gent parla català quan va comprar el pa. Això és superimportant, òbviament, però també que puguis veure una pel·lícula, la guanyadora de Cannes en català o la Berlinale estigui en català, més enllà que hi ha hagut pel·lícules que han guanyat la Berlinale recentment, però això és important també, penso, per la llengua i aquesta és la nostra feina. En aquest sentit, creiem que tenim responsabilitat de mirar de fer-ho amb tota la qualitat i amb tot el respecte i l'afecte, no?
1: Clar, aquí l'ideal seria que poguessin fer el camí invers també i que no només les llengües vinguessin cap al català, sinó que el català anés cap al món. Però això, sí. Això no sé si passa o és difícil que passi.
0: Home, en cinema, déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do com els últims anys hi ha hagut pel·lícules catalanes que han fet no? Crec que va ser el Carràs que va guanyar la Berlinale fa 2 o 3 anys. I crec que el català se sent en els cinemes, a la gent que li agrada cinema, no? La gent més cinèfila tal.
1: Clar, perquè aleshores és en català traduït a la llengua que toqui, sí, del que ho vulgui veure.
0: Sí. I és això, realment en els últims anys penso que sempre hi ha hagut cineastes en català, no? Però que està havent-hi un volum important de cinema català de molta qualitat que està fent a la sala estrangera, en aquest sentit. I això, evidentment, també prestigia la llengua i la cultura i és positiu en tots els sentits.
1: I ara l'última, que aquesta sí que l'hauríem de subtitular i que quedés molt ben subtitulada, sobretot, depenent del que diguis, perquè si és en negatiu, potser valdrà la pena que el subtítol es vagi llenguint i vagi desapareixent. T'he preguntat pel futur, però ja t'he dit abans, doctor, que torno el mateix d'abans, que necessitava no un veredicte, sinó un diagnòstic de la situació de la llengua. Per algú que en el seu moment va fer això que vau fer vosaltres, de dir, no podem deixar el català, que ara mateix no hi és, hem de lluitar per ell, hem de fer ofertes, hem de fer que la gent s'hi posi, i heu fet un pas i un camí que sumat als camins de molta altra gent, cadascun als seus àmbits, han anat fent coses per aquesta llengua. Ara, és veritat que el camí s'ha tornat molt més costerut, amb molts més revolts, no tens arbrada on agafar-te, sembla que rellisquis i vagis enrere. La sensació que tens tu, quina és?
0: Jo estic preocupat, francament. Està molt bé l'optimisme i és necessari, però jo estic preocupat, perquè ho veig, perquè tinc fills adolescents, també, i l'ús està anant enrere, i la qualitat, que sembla bestiesa, però la manera com parlen, al final jo li dic que, per parlar amb la seva llengua, li dic que, és que al final parlaré un català que serà el castellà amb un skin de català, no? Allò que diuen ells, un skin, no? Quan juguen a jocs de... Dius, no, es trataria de mantenir la llengua sana pel que fa a qualitat, també, a més del volum i la quantitat de gent que la parla, no? Hi ha brots verds, perquè jo veig molta gent vinguda de fora que el parla també, i jo em sorprèn quan faig exercici que miro de fer-lo sempre, tot i que accepto que de vegades no me'n surto, de parlar amb tothom en català sense cap tipus de prejudici, i et sorprens de quantitat de gent que contesta en català. I et dic, hosti, estem fent el ruc, perquè molta gent ho veus, no?, quan estàs en llocs, i dius, aquesta senyora s'ha adreçat en castellà amb aquest noi, per què, no? I... Hem de treballar-hi des d'aquest nivell i des de les administracions, i amb el tema dels subtítols també, els ajuts a la subtitulació i al doblatge en català han sigut primordials també perquè avanci, no ens enganyem, al final també hi ha coses que costen diners.
1: És així. I hi ha d'haver les ajudes perquè això es pugui...
0: Sí, en general les ajudes en cultura, les ajudes a la llengua, i ja no parlem de la immersió lingüística a les escoles i de que realment aquesta immersió lingüística es faci d'una manera persistent, intel·ligent i convençuda, que això de vegades falla una mica. Tenim feina.
1: Els subtítols de tota aquesta resposta sí que hi haurien de ser, i permanents. Fins i tot, aventuro a dir que el que m'ha passat a mi a l'inici a l'ascensor, que em sortien subtítols per totes bandes, no estaria malament que quan anem a fer aquest pas enrere de potser aquest home que té aquesta pinta li haig de dir les coses en un altre idioma i no el meu perquè no m'entendrà, que ens sortís un subtítol aquí sota, que ho veiéssim, d'aquests molt, molt lluminosos, molt cridaners, que digués, ei, no cal que digui gaires coses més, recorda, català. Bé, no estaria malament. Per cert, aquí, però no ens febles els que toquin,
0: Tots, i militants, a més, no més dels que toquen,
1: No, que a vegades podríem...
0: Hi ha una correcció, hi ha gent que em posa més dels que toquen. Sí. Però sí, i tant que hi han de ser. I és el que els dic als meus fills, que ells encara els diuen, però a vegades veig que me'ls diuen a mi, no. I quan parlen entre ells, no. I dic, això sí que em treu de polleguera.
1: Bé, doncs, escolta'm, algú que ha fet dels pronoms febles una part de la seva militància és un dels nostres. Escolta'm, moltes gràcies. Tu havies jugat hoquei patins, per cert?
0: Jo no.
1: No?
0: Només soc molt...
1: Només el pare,
0: Sí. Ell és el més àgil, esportista de la família.
1: Molt bé. Doncs, escolta'm, molts records, una llegenda d'aquest esport. Gràcies, a seguir posant subtítols. Jo em vaig, jo i els subtítols meus, perquè
0: ja no te'ls trobaràs de sobre.
1: Aquests ja els tinc a sobre. Que vagi molt bé, moltes
0: gràcies.
1: Va, doncs seguim nosaltres. Subtitularem ara, per exemple, la roda pels Països Catalans. No caldrà, perquè ens entenem tots amb la mateixa llengua, però vaja, ara, just ara que sortim, li direm alguna cosa amb el Ferran. Ferran, subtitula'm tot això que està passant al País Valencià. Molt bona nit.
3: Perfecte.
1: Tu què tal, això dels subtítols? Nets o no nets?
3: Doncs mira, jo t'ho diré que fer ja en subtítols. Primer veia la pel·lícula en l'idioma, en valencià o en castellà, segons la feien, i després, si m'agradava molt, anava a veure uns subtítols perquè m'ajudava en el sentit que, quan jo ja sabia de què anava la pel·lícula, podia entendre i alternar els subtítols de manera més eficaç. Perquè, clar, el problema que tenim, jo, per exemple, a la televisió els subtítols me molesten molt perquè, clar, són subtítols més petits,
1: sí.
3: Estàs, diguem-ne que me costa molt més en la tele, per exemple, que al cinema. El cinema no m'importa. Durant temps, als cinemes que feien pel·lícules originals, hi anava, però en la televisió ja me cansa. En això. De totes maneres, la gent que critica, que critica, diu, no, si les pel·lícules han de veure l'original, això. I després li pregunto, si tu quants llibres en original s'estàs llegint? Perquè, clar, a més de veure moltes pel·lícules subtitulades, però no estàs llegint cap llibre en original, estàs llegint llibres traduïts. I lo important és una bona traducció. Jo he llegit traduccions fenomenals en llibres, perquè no pugui llegir en anglès correctament, me costa moltíssim. En francès, que era l'idioma que s'ensenyaven en l'escola,
4: abans,
3: en detriment de l'anglès, abans era
4: l'idioma
3: de comunicació, l'idioma de cultura, doncs me costa també, lògicament, però tu saps, fixa't, és una cosa que sempre m'ha intrigat, que m'agrada que no saps, a lo millor, de l'idioma que s'ha traduït. És a dir, no coneixes l'idioma original, si saps si és una bona traducció o no és una bona traducció.
4: És cert. Dringa bé, quan és bona, dringa bé.
3: Molt bé, perquè hi ha que dir a la gent que la literatura, sobretot les novel·les, tenen banda sonora. Que això, quan ho expliques, se queden una mica...
4: És molt bo, això.
3: Està prenent-nos el pal.
4: És molt bo,
3: això. Sí que hi ha banda sonora. Per exemple, no repetir molts adverbis acaben en ment. Les bandes sonores en novel·la funcionen molt perquè quan llegim, el que estem llegint es ressona en el cervell. És un sorollet que tenim al cervell quan estem llegint. No cal llegir en veu alta. I, per tant, la banda sonora de les novel·les és una cosa jo que, per exemple, les cuida bastant quan repasse els treballs, no?
4: Ferran, ens has fet una classe...
3: T'ha fet un míting de collons.
4: No, una classe, t'ho anava a dir, una classe magistral avui d'art, en definitiva d'art, perquè l'escriure és art, el cinema és art, la traducció és art, els subtítols són art, tot és art.
3: Recordeu.
4: A tenir banda sonora.
3: La banda sonora de les novel·les és molt important, recordeu això.
4: Molt bona. Ferran, moltes gràcies, una abraçada.
3: Igualment.
4: Seguim. Andorra, Joaquim Albalate, bona nit.
5: Hola, Kilian, bona nit.
4: De què parlem aquí?
5: Doncs mira, parlem de llengua perquè el català d'Andorra està canviant, sobretot entre les generacions més joves. És el que diu una recerca d'una investigadora de la Universitat de Barcelona que, entre d'altres coses, revela que cada cop hi ha menys diferència a l'hora de parlar entre les vocals obertes i les tancades, una diferència que aquí, al Principat, sempre havia estat molt marcada. A mi no m'agafeu com a exemple per això, perquè jo sóc de fora. El treball també diu que això no passa per la influència d'altres llengües, com poden ser el castellà o el francès, sinó que és una evolució pròpia de la llengua que també s'ha donat en altres llocs del país. Tot i que, això sí, Andorra seria un dels territoris on més s'estan perdent aquestes varietats dialectals pròpies. La investigadora avisa també que el català d'Andorra és una de les varietats menys estudiades del català i, de fet, aquesta és la primera recerca sobre la llengua parlada al Principat. Per tant, encara queda molt camí per recórrer i moltes coses per descobrir i per estudiar. I seguim parlant de llengua perquè, segons les dades que el govern ha publicat aquesta setmana, el català no és cap impediment per renovar el permís de residència. Recordem que des de la tardor passada va entrar en vigor una mesura que el fa obligatori per renovar-lo i des d'aleshores no s'ha rebutjat cap renovació. D'un miler de peticions, només hi ha hagut 4 persones que se'ls ha hagut de demanar que acreditessin com a mínim el nivell A1, que és el més bàsic de la llengua. La resta sí que han pogut demostrar que havien superat com a mínim un curs de coneixements bàsics de la nostra llengua.
4: I ara, mira que estic dret, però crec que m'hauré de seure aquí a un banc perquè ve la famosa explosió. Des de l'Alguer, ja la sentiu, no cal ni que la presenti. Com estem? Bona nit.
6: Bona nit,
4: Ana Rita, Kilian. Com estàs?
6: Bé, tot bé, gràcies, Kilian.
4: Va,
6: i tu?
4: Bé, esperant l'explosió, què expliques?
6: Bé, explicaré moltes coses, perquè, de fet, moltes coses interessants estan passant a l'Alguer. La setmana passada es va renovar el conveni entre la Universitat de Sassa i la Xarxa Vivas. Xarxa Vivas és una institució interuniversitària que agrupa les universitats de l'Euroregió Pirineus Mediterrània, de Catalunya, País Valencià, Illes Balears, Andorra, Catalunya Nord i Sardenya Malaguer, clar. I és l'única institució oficial que agrupa administracions del domini lingüístic catalano parlante. I la incorporació de la Universitat de Sassari va ser el 2010. Clar, Kilian, que parlem de la Universitat de Sassari perquè que té connexió amb l'Alguer, ciutat on es troba també la seu de la Facultat d'Arquitectura. Mm. La institució és organitzada per un Consell General format per 22 rectors i rectores de la Universitat dels Membres. E hi ha també diferents grups que treballen en diferents àmbits d'actuació que inclouen temàtiques com la llengua catalana, la cultura, mobilitat, estudiants, publicacions o recerca. I la seu oficial de l'entitat es troba a la Universitat Jaume I de Castelló de la Plana. E anche approfitto per dire che il 23 di maggio all'Alghe va a essere anche l'esame di certificazione linguistica internazionale Ramoglion, che è l'esame che va a fare anche io.
4: E che tal?
6: O sapere a settembre.
4: Bé.
6: Tinc di aspettare.
4: Però tens bones sensacions?
6: Sì.
4: Bé.
6: Tinc bones sensacions.
4: Molt bé, molt bé, molt bé.
6: E per seguir... Però l'Alguer no és només una ciutat piena di cultura catalana, Kila, perché è anche una ciutat sportiva. Perché di stata passata va a tenere lloc per i segons anys il campionato mondiale di triathlon. Ricordo che il triathlon è una competizione multisportiva di resistenza che consiste in nadare, andare in bicicletta e correre a diverse distanze. Mira, Kila, un spettacolo incredibile. Oh, io voglio dire la gran sorte di conoscere anche il mio triatleta preferito, che è Matthew Hauser, Australia. E da là, entra gli occhi per la prima volta all'Alghe, l'Ironman 70.3, che è una specialità del triathlon. L'Ironman, mese extensi, prevede sempre entra natazione, ciclismo e corsa, di sé in totale 226 km. Laura, l'Ironman 70.3 prevede sé in totale 130 km. Mira, Kilan, come puoi vedere, un'autentica gran festa sportiva, e per me che stimo il triathlon, è ancora, o è ancora mes.
4: Muove, muove.
6: Però, Kilan, ora per acabar, mi agradaria ricordare il nostro Antoni Gaudí. Home che sempre va a parlare catalano. Home che mai va a cambiare il suo idioma. Pertanto, seguendo il suo esempio, seguendo sempre a palanta, tutto arreo e in qualsevol lloc, la nostra estimata lingua catalana. Visca il català, Kilian!
4: Que quedi molt clar, com més alt ho puguem dir, millor. Gràcies, Anna Rita, una abraçada molt gran, a mos veure.
6: Gràcies a tu, a tots vosaltres, a mos veure, una abraçada a tothom.
4: I tancarem, com sempre, a la franja amb el Joaquim Monclús, que de les coses que passen i passaran aquests dies en sap una miqueta. Joaquim, bona nit.
7: Molt bona nit. S'està esperant l'arribada del Sant Pare, però no creiem per les declaracions de Monsenyor Mella que parli molt en català. Monsenyor Mella va arribar a Barcelona amb una gran esperança i amb una bona aureola, perquè era un home de la franja i parlava català, però marxarà amb més pena que glòria. Els pobles de la Franja estan preparant la festa de Sant Joan, la festa per excel·lència dels països catalans. Una festa que cada any arrela més a la Franja. Molt bona nit i fins la propera.
4: Gràcies, Joaquim, que vagi bé. Molt bé, doncs seguim voltant per aquí, perquè mira que no hem sabut en bon començament on érem i ara no sabem per on anem, que més o menys és el mateix. I ara no estic trobant l'ascensor per sortir d'aquí. Vull dir que això és una casa gran, eh? Per tant, subtítols val la pena. Per cert, parlant de títols o de titulars, la titular de la matèria ja la tenim aquí. Ella sempre em troba, jo no sé trobar res i ella em troba. Olga, què tal? Molt bona nit.
8: Bona nit, t'he trobat.
4: M'has trobat, ets la titular, eh? De què parlem avui?
8: Doncs mira, tu que parles de subtítols, sí. I jo vaig a la mare dels ous i et parlo de títols.

0: Títol, del llatí titulus, que designava qualsevol rètol, cartell o anunci en parets o a terra, inscripcions sota les escultures, sobre les tombes, una mica com uns pòstits, però de pedra. Escrits que enumeraven els mèrits dels difunts i fins i tot es va fer servir com a sinònim de nom. Com si avui diguéssim, hola, com et titules?
1: Ah,
0: em titulo Olga.
1: Està bé.
0: I tu, com et titules, Kilian? I un títol seria una etiqueta posada sobre alguna cosa per identificar-la. I de títolus també ve titlla, la ratlleta que posem a sobre de les lletres, i així les marquem. També el verb titllar, amb què marquem les persones, i també el mot titular, perquè quan algú és titular és que té un títol especial. I què t'he de dir a tu dels títols periodístics? Tu que en saps un niu.
1: Sí, noi.
0: Hi ha títols de crèdit, títols de dignitat, títols nobiliaris, però jo, a títol personal, et diré que els que més m'agraden són els de les obres d'art, siguin del signe que siguin.
1: Doncs mira, ens ho has posat, ens ha fet una assistència, la titular, a la que titllem de titular, ens ha fet una assistència, perquè obra d'art és tot el que fas cada setmana. Que vagi molt bé, vaig seguint buscant per aquí, va.
0: Busca, bona nit.
1: I ara un altre titular, la Maria de la Pau Gené. Maria de la Pau, bona nit.
2: Molt bona nit, Kilian, com anam?
1: Bé, quin seria el titular aquí, ja que parlem de subtítols i títols i tot això?
2: El títol d'aquesta setmana seria Fira del Llibre a Palma.
1: I com està anant aquesta fira?
2: Doncs va molt bé, amb moltes activitats, amb molt de tallers, amb moltes activitats per la gent gran, presentacions de llibres, petites conferències, trobades, activitats pels joves i activitat pels nens. És a dir, molt viva. S'ha canviat d'ubicació perquè tradicionalment la Fira del Llibre a Mallorca es feia al Passeig del Born, que realment és espectacular, però ara se fa a la plaça d'Espanya, que és una zona, diríem, més de pas, on passa molta més gent. I això vol dir que hi ha una afluència enorme i que hi ha un públic important. I a part d'això, els organitzadors estan molt contents perquè, tot i que acaba demà, aquest dia, tota aquesta setmana han tingut molt bon temps i molta participació i molta activitat.
1: Doncs molt contents en seu. Va, que vagi molt bé el que queda de fira. Una abraçada.
2: Una abraçada, Kilian. Gràcies.
1: Doncs, subtitulats per la vida, hem anat fent programa i mirant el rellotge, això s'està a punt d'acabar, però em penso que potser encara ens faltaria...
3: Kilian, espera, espera.
1: Sí?
3: Et sona això?
4: 2026, Centenari Gaudí, Catalunya Ràdio, recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada, Antoni Gaudí.
5: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
4: Modernisme, artesania i espiritualitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
4: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
3: Doncs avui nosaltres també ens hi apuntem.
6: Hola, bones.
3: Saluda, Kilian, saluda.
1: Saludo. Hola, què tal? Amb qui parlo?
6: Hola, què tal? Amb l'Àlex Canals.
1: Àlex Canals. Escolta'm, una cosa, perquè ja per anar a directes, venim d'on venim. Tu gaudineges molt o no?
6: Jo gaudinejo bastant. I a sobre ho faig fora de Catalunya.
1: Home, doncs això comença a interessar-nos. Què vol dir bastant? I després, què vol dir fora de... Vaja, ja entenem què vol dir fora de Catalunya. Però exactament què fas?
6: Pues mira, jo em dedico... Soc el director de l'oficina de la Fundació Gaudí, de la Gaudí Foundation, aquí a Corea. Vam fer el Gaudí World Congress el 2023 aquí a Corea i ens vam quedar. I porto des de llavors portant Gaudí aquí a Corea i al Japó, sobretot.
1: Has dit dues vegades aquí. Vol dir que en aquests moments ets a Corea?
6: Sí, ara mateix soc a Corea.
1: A on, de Corea, concretament?
6: A Seul.
1: A Seul. Molt bé, doncs ets la persona idònia, indicadíssima, per preguntar no només si gaudineges molt, sinó si el món gaudineja molt. És a dir, si fora saben molt, admira molt, que és la sensació que tenim, però està bé que ens ho vagin dient de tant en quant, el nostre català il·lustre en Gaudí.
6: Doncs sí, òbviament, i crec que és algo que veiem tots al carrer cada dia. Gaudí és profundament admirat fora de Catalunya i és una de les raons per les que estem aquí, no? I sobretot aquí a Corea i al Japó, per raons que són diferents per al moment en el que són, però que estan arraigades a una mateixa base, hi ha una admiració profunda per Gaudí.
1: Com de profunda? Realment és massiva? És només aquella gent que en sap d'art? És popular? Com de massiva?
6: Bueno, a veure, jo crec que al final tant el Japó com Corea són cultures que estan com molt arraigades a, bueno, la seva cultura mateixa, molt arraigada al simbolisme, a la tècnica, a la filosofia, a l'espiritualitat, la connexió amb la naturalesa. I jo crec que això és el que troben a l'obra de Gaudí. I així com el Japó porta ja dècades que entén Gaudí d'una manera profundament cultural i ja ho ha inculcat en la seva cultura, ja és part de la seva pròpia cultura, a Corea és perquè la societat aquí funciona completament per tendències. I ara mateix hi ha un boom amb Catalunya, amb Barcelona, amb Gaudí, que està apropant molt a la gent a vindre i, de fet, bueno, el mercat coreà ara mateix és el més important del continent asiàtic. I bueno, bàsicament això. No m'enrotllo més.
1: Escolta'm una cosa. Has dit tendències, però clar, les tendències poden ser del moment, perquè s'allarguissin, perquè les estirem, depèn del que fem. Què esteu fent vosaltres perquè això, en lloc de ser una tendència, es quedi ja com una tradició o com una manera de ser, d'entendre el món a través de Gaudí?
6: Bueno, nosaltres és perquè el llegat de Gaudí a Àsia no passa només per atreure més turistes a Barcelona. No? Jo crec que passa per portar Gaudí a Àsia, i això és el que intentem fer, mitjançant exposicions, programes educatius, disseny, experiències. I crec que el Japó i Corea ja no són únicament mercats emissors de turistes, sinó que d'alguna manera ja són com socis culturals per la projecció internacional de Gaudí. No, senten un orgull en la promoció del seu llegat que, bueno, que et diria que inclús a vegades costa trobar a la nostra pròpia terra, no? I crec que això és molt important i per això crec que ens ajuda a portar això a terme, no?
1: Deies que ara teníeu una exposició immersiva, una immersió, millor dit, en Gaudí, i immersiva, interactiva, al Japó, a Tòquio, no? I que ara ha saltat a Osaka, és?
6: Sí, ara està a Osaka, tanca d'aquí 10 dies i després ja la portem aquí a Seul. I després continua per bueno, Taipei i altres ciutats d'aquí d'Àsia.
1: Escolta'm, Gaudí era un home genial, certament. Era català. Era molt català, defensava molt la llengua. Com exposem Gaudí al món? Fem que sigui d'aquesta manera com a ell li agradaria ser explicat? D'aquesta manera molt catalana, molt de llengua, molt de país?
6: Sí, perquè jo crec que una de les frases que repetim molt és, bueno, i que la va dir Gaudí, no? Que és la originalitat és tornar a l'origen, no? I això és algo que nosaltres portem aquí a Corea i al Japó, que els donem aquesta idea de que Gaudí al final era una persona profundament catalana, no? I que va entendre profundament la seva cultura, on vivia, la naturalesa, el seu entorn, i d'allò va crear, no? I això també és aquesta filosofia és la que intentem que aquí entenguin perquè la apliquin. Llavors, per nosaltres no és tant portar la cultura aquí, sinó que entenguin la seva cultura de la mateixa forma en la que Gaudí entenia la seva pròpia cultura perquè puguin crear des d'allà. I jo crec que aquest és el missatge més profund i que, sota la meva opinió, que cadascú pot tenir la seva, és el més important de Gaudí i és el que es té que portar.
1: Que s'empeltin de la manera de veure el món de Gaudí i de pas sàpiguen que Gaudí era com era perquè era d'aquí. Seria una mica un cert resum d'això que estàs dient?
6: Exacte.
1: Està bé. Àlex Canals, m'has dit que et deies?
6: Sí.
1: D'acord. Doncs, Àlex, escolta'm, tu estàs ara mateix a Corea i entenc que si et dediques a això hi deus ser sovint, no?, aquí a Corea i al Japó.
6: Sí, sí, estic bastant aquí ja estacionat, com diu. Vaig a vindre, i a sobre ja els hi podria agradar Gaudí a un lloc que estigués més a prop.
1: Això sí, però vaja, també està bé que agradi molt lluny. Com ho portes, això de la llunyania i del moviment? Perquè l'anar, el tornar, a moure't per aquí, què tal és la vida?
6: Bé, bé, a veure, la terra tira molt i amb ganes de tornar, però aquí s'està molt bé, la veritat. I al final pues, vaig fent unes quantes setmanes aquí, torno, vinc, vaig, llavors, bueno, es porta bé.
1: Mm. Tu ets d'on?
6: D'aquí, de Barcelona.
1: De Barcelona, molt bé. Doncs de Barcelona a Seül i al Japó i el que convingui, portant Gaudí sempre a la maleta i al cor, entenc. Escolta'm, tu quan has de dir qui ets o d'on ets, et deu ser més fàcil, no? Dient, no, és que jo sóc com Gaudí.
6: Sí, no, completament. Jo crec que ara cada vegada més, perquè, òbviament, bueno, pues per la situació, no? La gent aquí a Corea ha agafat com una afició per Espanya, però cada cop més. Vull dir, de tots els coreans que venen cada any, el 75% visiten Catalunya, i específicament Barcelona i Gaudí. I cada cop més està havent cada vegada més interès i més entendre que Catalunya està, que què és Catalunya, que què és Barcelona, que què és el català com a idioma, i cada vegada hi ha més interès per entendre això.
1: Doncs escolta'm, és una altra cosa que li hem d'agrair a Gaudí, eh? Que vagi molt bé aquesta estada, aquesta part de l'estada i el viatge de tornada i el retorn també una altra vegada cap aquí, perquè vas fent salts d'una banda a l'altra. Àlex Canals, si no hi entès malament, director internacional de la Fundació Gaudí World, eh?
6: Sí.
1: Doncs avui nosaltres volíem gaudinitzar una mica com gairebé tot el país. Ho hem de fer sempre, no només aquests dies tan especials, però també ens hi hem volgut apuntar. Moltes gràcies, que vagi molt bé per aquí.
6: Moltes gràcies.
1: Doncs bé, per avui ja ho tenim. Gemma Safontria, Mònica Muñoz, Olga Clapés, Carme Montero, Quimet García, Gaudí, un equip de cracs. I vosaltres, uns altres cracs. Fins dissabte que ve, que vagi bé.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Carola Gil. Els docents convoquen una manifestació a Barcelona diumenge de la setmana que ve, el dia 14 de juny, i mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya, com ha explicat Yolanda Segura, portaveu del sindicat majoritari, la USTEC.
2: És el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU i, per tant, doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a la seu a fer les proves.
1: A més, han anunciat una manifestació el pròxim dia 14 a Barcelona. Laura Gené és la secretària general de la CGT Ensenyament.
3: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
1: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia a 11:45 del migdia i anirà fins a plaça Catalunya. Més notícies. Davant de nombrosos representants polítics, el Papa alerta dels discursos que fomenten la divisió i la polarització. Ho ha fet en l'inici del viatge que el portarà la setmana que ve a Catalunya i a les Canàries. Suport de més del 80% a una vaga general per l'habitatge entre els participants en la macroenquesta organitzada aquest dissabte per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Unes 10.000 persones han participat en la consulta que s'ha fet a 42 municipis de Catalunya. Els Estats Units abaten dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren les cadenes CBS i CNN, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessen. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. Augmenta a 12 el nombre de ferits en un tiroteig durant un festival a Toledo, a l'estat nord-americà d'Ohio. Dues de les víctimes es troben en estat crític. La policia creu que els trets han començat quan dues persones s'han enfrontat a trets enmig del festival All West End. Els sospitosos continuen fugits. Els ferits tenen entre 14 i 61 anys. Els trets s'han produït aquest dissabte a 5:45 de la tarda hora local, segons l'organització Gun Violence Archive. Als Estats Units ja s'han registrat aquest any 170 tirotejos massius. Girona ha donat aquest dissabte el tret de sortir del Festivalot, una proposta musical pensada especialment per a famílies.

0: El certamen impulsat per els Amics de les Arts arriba aquest any a l'onzena edició i ho fa consolidat com un dels grans festivals familiars de Catalunya on petits i grans poden gaudir de la música en directe en un ambient segur, inclusiu i festiu. Aquest dissabte han actuat els Catarres, Alfred García i Miqui Núñez, i avui al Festivalot hi actua en Ginestà, que estem escoltant, de Tallets i Atrapa Somnis. El festival és una experiència compartida entre els més petits de la casa i les seves famílies i es fa a l'Auditori de Girona, al Palau de Fires i al Parc de la Devesa. Esports, el Barça de bàsquet jugarà a la semifinal del play-off pel títol de la Lliga ACB després de guanyar per 76-100 el tercer i definitiu partit a la pista de l'UCAM Múrcia. Les semifinals les jugarà contra el Tenerife, que ha eliminat per sorpresa el Madrid aquest dissabte en guanyar 95-107 a la pista blanca. Aquest diumenge la penya es juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 del vespre. Florentino Pérez i Enrique Riquelme s'enfronten aquest diumenge en les eleccions a la presidència del Real Madrid. Klopp, Mourinho i Haaland o Rodri són els noms del món del futbol que han anat sonant durant la campanya d'unes eleccions que segueixen tenint Florentino de favorit. I aquest dissabte, Marcel Granollers, fent parella amb Horacio Ceballos, ha revalidat el títol de dobles del torneig de tennis de Roland Garros. La parella ha guanyat en 2 sets el finlandès Harry Helly Iovara i el britànic Henry Patton per 6-4 i 6-2. Granollers, amb 40 anys, ha aconseguit així el seu tercer gran slam. I la final femenina se l'ha endut aquest dissabte a Mirra Andreieva, que s'ha imposat en 2 sets a la polonesa Chualinska.
1: Fins aquí les notícies.
2: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
3: L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable. Però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3cat.
2: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: Aquesta era Desolació amb Coloma Bertran i Lia Sampai, un duet que el proper dijous a les 9 del vespre serà en el Teatre de l'Aliança a Mataró en el Festival Músiques Tranquil·les.
1: Folk, arrel i paisatge sonor. La matinada s'acaba amb l'ICatMans, la selecció del Mans a Catalunya Ràdio, amb Quim Rutllant.
0: I seguirem amb més música, novetats en aquest cas, que presenten, sense moure'ns de Mataró, la coixinera, és el Quanta Ballera, a la Torre Xica.

0: Valjota de la perifèria són els Trèvol des d'aquest recent Folk d'Extra Radi.
1: Això és Licatmans a Catalunya Ràdio, la selecció del Mans.
0: I seguirem posant més música aquest matí i diumenge aquí a Catalunya Ràdio en aquesta selecció musical del Mans que us oferim amb la Rosa Silloé i qui us parla, Quim Rutllant. Ara ens anem de concert el proper divendres, dia 12, a la sala de Las Vegas de Sant Feliu de Guíxols. La gent dels Fetus hi presenta aquest romancer tartera, La fi del món a Girona.

0: Novetat discogràfica, són els Escamot, des del nou tarannà. N'hem sentit la nit.
1: A Catalunya Ràdio, la selecció del Mans, amb Quim Rutllant.
0: A Sant Pere Pescador, el proper cap de setmana, del 12 al 14 de juny, s'hi celebra el Festipot, una de les formacions que hi actuaran en aquest festival organitzat pel Pop Petit, doncs són els Bonvent, l'alter ego dels Every Night. Des de les cançons de Xesco Boix, ara hem recuperat el Gripau Blau.

0: Cristos Barbas, l'hem sentit amb aquest amant avant, amb les Cases de la Boda. El proper dissabte, dia 13, serà al CAT, amb una nit de danses gregues a partir de 8:45 del vespre.
1: Cada diumenge, a les 5, amb Quim Rotllan, la selecció del Mans.
0: I així arribem al final d'aquesta selecció musical del Mans, que us hem ofert amb la Rosa Silloé i qui us parla, Quim Rotllan. Aquesta selecció al voltant de les novetats i dels concerts del folk, del wall i de l'arrel. Darrera peça, una novetat de Noelia Llorenç Titana, des del País Valencià, en aquest Llum en el present, pas doble de la gent del camp. Que tingueu un bon diumenge, ens retrobem el proper cap de setmana aquí mateix, a Catalunya Ràdio. Bon cap de setmana i bona festa de Corpus.

0: Paraules de vida. Un espai per parlar de l'actualitat de l'Església.
1: Salutacions i molt bon dia, molt bon diumenge. Ja estem immersos en la visita del Papa Lleó XIV a Espanya aquest cap de setmana a Madrid i a partir de dimarts i dimecres a Catalunya, a Barcelona concretament. I avui nosaltres continuem parlant de la visita del Papa Lleó a casa nostra i ho farem, en aquest cas, traslladant-nos fins a la Sagrada Família novament per continuar parlant, per continuar coneixent la faceta del seu creador, de l'Antoni Gaudí, la faceta més espiritual, la faceta més d'home de fe. I en aquest cas avui ho farem a través de l'Armand Puig. Ell és prevere, és doctor en ciències bíbliques i actual president de l'Agència de la Santa Seu per l'avaluació i la promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques amb seu a Roma. Amb ell, que és el seu biògraf, és el biògraf d'Antoni Gaudí, parlarem de la vessant més espiritual del genial arquitecte. Ell, l'Armand Puig, l'ha qualificat com un home carregat d'exemplaritat, un home que tenia una fe profunda en Déu i que posava Déu al centre de la seva vida. De seguida saludem l'Armand Puig, però abans, com sempre, us recordo que estem el primer diumenge de mes, per tant, marxarem també fins a Roma per saludar el sacerdot i periodista Fernando Cordero i, com sempre, al final del programa també el comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Som-hi!
0: Paraules de vida, amb Emili Pacheco.
1: Armand, bon dia i benvingut novament al Paraules de vida.
2: Bon dia a tothom.
1: Avui l'Armand, com dèiem a la portada, ens acompanya per parlar de Gaudí, per parlar de la Sagrada Família. Ja estem immersos amb l'arribada del Papa Lleó a Espanya i a partir d'aquest dimarts, d'aquest proper dimarts, en aquest cas a Barcelona, amb una agenda intensa a nivell espiritual, a nivell social i a nivell de carrer, a nivell de proximitat, oi, Armand?
2: Sí, has dit bé les tres dimensions que la visita conté. Hi ha una dimensió espiritual, el punt àlgid de la qual doncs, es manifestarà en diverses ocasions, en la pregària a l'Estadi Olímpic, en l'Eucaristia de la Sagrada Família, en la pregària a Montserrat, evidentment social, perquè hi haurà el contacte amb els pobres, amb els presoners, i també amb tota la ciutadania, perquè el Papa l'està esperant tothom, em sembla.
1: De fet, en una entrevista recent, crec que, Armand, deies o reflexionaves, no?, al voltant de la figura d'Antoni Gaudí, i deies que aquesta visita, no?, del Papa Lleó a casa nostra ajudarà a redescobrir aquest Antoni Gaudí que potser, doncs, tot i que sempre és conegut, potser la gent no arribava fins al fons, no?, de qui era Antoni Gaudí i què ha representat i què representa Antoni Gaudí.
2: És a dir, són dues coses diferents. Una, insistir i aprofundir en el coneixement d'un personatge que tots considerat un gran arquitecte, i ho és, perquè és un arquitecte genial. I, per l'altre costat, doncs, ens quedàvem una mica aquí, anem una mica més enllà, anem bastant més enllà i de redescobrim la persona. I la persona de Gaudí és una persona carregada d'exemplaritat. Exemplaritat en la manera de fer, en la manera de pensar, en la ponderació, en la passió, en la intensitat de les seves propostes, en la fe profunda en Déu, en posar Déu al centre de la vida. Posar Déu al centre de la vida. Això és el que fa Gaudí i ho anirà fent amb més intensitat a mesura que els anys passin i que, per tant, ell quedi consolidat com a un personatge que té fins i tot arrels místiques.
1: Hi ha molts tòpics de la figura de Gaudí que potser fins i tot no són realitat o no s'ajusten a la realitat al 100% i que coneixem, no? O se n'ha parlat per aquí sobretot, no? Ara que estem immersos en l'any Gaudí, se'n parla molt de la seva figura, però no sé si se n'en parla excessivament, entre cometes, per dolent, en el sentit de que hi ha tòpics que potser no són veritat, Armand?
2: Sí, és a dir, convendre un personatge vol dir estudiar-lo a fons i valer-se de les fonts, d'unes fonts històriques solvents. De vegades a Gaudí se l'ha volgut reduir a un detall. I Gaudí no és reduïble a un detall, és un tot, és un complex. Per exemple, si tenia mal gènit, doncs molt bé. Això, en el fons, és un detall, perquè no diu res sobre la seva virtut. Només diu que tenia mal gènit. És a dir, que li costava lluitar i vèncer la indignació, no?, que ell podia tenir, doncs, davant de certes coses. També hi ha una santa indignació, eh? Però vull dir que, en aquest sentit, Gaudí és un tot, i és un tot que funciona humanament i espiritualment amb gran força, i ara l'estem redescobrint, certament. I el Papa el que farà serà, em sembla, il·luminar aquesta redescoberta amb paraules justes, apreciables i magnífiques, que posaran de relleu allò que tenim entre mans, un fill de la nostra terra que certament va practicar la santedat de l'Evangeli.
1: Aquest proper dimecres, no?, la Sagrada Família serà l'atenció, diem, dels mitjans a nivell internacional, no?, perquè moltíssima gent estarà connectada veient la Sagrada Família, veient aquesta missa presidida pel Papa Lleó, i en el que es projectarà, no?, una missa dedicada al centenari de la mort d'Antoni Gaudí, i en la que es projectarà, doncs, aquest home que era Antoni Gaudí, no?
2: Sí, després és molt bonic que sigui el centenari de la seva mort el 10 de juny del 1926, però sigui alhora la inauguració i la benedicció de la Torre de Jesucrist. O sigui, diguem-ne, no només celebrem una cosa que va passar fa 100 anys, sinó que celebrem un element arquitectònic central de l'obra central de Gaudí, que és la Sagrada Família.
1: I seria una projecció cap al futur, no? O sigui, a partir d'aquest centenari, però amb la mirada en el futur, no?
2: Mirem cap al futur quan enlairem al cel de Barcelona la immensa creu que corona la Torre de Jesucrist.
1: Unes pedres, no?, una arquitectura que parla de fe, no?, com diuen també, no?, els arquitectes entesos en la matèria, no?, aquestes pedres que ens parlen d'espiritualitat i de fe.
2: Sí, perquè hi ha moltes maneres de fer construccions i de fer edificacions, però Gaudí està, diguem-ne, fecundat pel símbol. O sigui, la seva arquitectura està fecundada pel símbol. I, per tant, el símbol vol dir el misteri cristià, vol dir la fe cristiana. I aleshores, és clar, aquesta fecundació és tan forta que tota la seva obra revesteix un simbolisme que va més enllà de la pedra i porta les realitats intangibles, les realitats invisibles que porta l'home i la dona, que porta l'esperit humà a l'elevació cap a Déu. Esclar, això ho fa ell amb una arquitectura que enlluerna, que és admirable i que aixeca l'esperit cap dalt.
1: En aquestes conferències que durant aquest any Gaudí també vas fent, que vas explicant la vida i obra d'Antoni Gaudí, has comentat, no?, has parlat també de la seva joventut, de la seva infantesa, Reus, no?, i també com una mica el nucli fundacional de la seva sensibilitat artística i espiritual, no?, Reus, Riudoms.
2: Sí. Certament que Gaudí, quan deixa de viure al Camp de Tarragona i se'n va viure a Barcelona, té 16 anys. Als 16 anys la persona està molt feta, encara que no ho sembli. Certament que encara no coneixia l'arquitectura font, naturalment, però ell, com a estructura interior, estava fet en un percentatge molt alt. Aleshores, és molt important entendre aquest Gaudí infant, aquest Gaudí adolescent, aquest Gaudí de la primera joventut, que tot està immers en el Camp de Tarragona, en Reus, en Riudoms, en Tarragona mateix, en Poblet i en altres indrets de l'àrea, no? O sigui que Gaudí viu de tot aquell món de sensacions, de textures, de colors, de formes, de maneres de veure la realitat, que de la terra, del cel, del color dels arbres, de la forma dels arbres, tot això després anirà sortint. I surt d'una manera extraordinària, perquè no és que repeteixi, sinó que transforma, reelabora el que ha vist. I ho fa tenint en compte que la natura per ell és obra de Déu, i per això és la seva mestra, el seu guiatge, no? Gaudí, d'altra banda, aquesta natura la transforma fins a fer-ne elements transcendents. Per això ell diu, per exemple, diu els xiquets de Valls, diu, puja, fan unes torres que pugen cap dalt, i perquè diu, no ens podem salvar sols, ens hem de salvar ajudant-nos els uns als altres. Entès perfectament la dimensió comunitària de la salvació. I ho formula amb una imatge que molta gent té davant dels ulls, perquè ho dir, una torre dels xiquets de Valls seria, doncs, això, seria una expressió de com vivim la santedat els uns al costat dels altres, ajudant-nos els uns als altres.
1: Com deies a l'inici d'aquesta conversa al Paraules de Vida, Armand, deies un home profundament religiós, un home de fe, serà sant? Arribarà a ser sant, Gaudí?
2: Esperem que sí, esperem que sí. Primer ha de ser beat i després sant. Però penso que els camins del Senyor en aquest sentit, la seva providència, fan pensar que arribarem a un moment en el qual la seva figura serà exemplar en grau màxim.
1: Uh-huh. De fet, immersos en aquest any Gaudí, com diem, ara amb la visita del Papa Lleó a Barcelona, la Sagrada Família, no?, amb la inauguració de la Torre de Jesucrist, la Torre de Jesús, tot això servirà també, no?, com a projecció, com a donar més a conèixer encara la seva figura, si no és coneguda, però sí per conèixer aquests aspectes que potser sí que han passat més desapercebuts, no?, al llarg de la vida i obra d'Antoni Gaudí, de la seva història, no?, i del que representa Antoni Gaudí, més enllà també de la Sagrada Família, no?
2: Sí, certament, perquè Barcelona té 10 obres majors de l'arquitecte Antoni Gaudí i Cornet. Altres són en el radi fora de Barcelona, és a dir, a la resta de Catalunya, i 4 més es troben, una a les Illes Balears, a Palma, concretament la catedral, i després, doncs, les 3 obres que hi ha a la part de Castella i Santander, no? Per tant, és a dir, Gaudí parla a través de les seves obres. La Sagrada Família, que és l'obra central, però està bé que no oblidéssim que hi ha obra civil i obra religiosa que és impressionant i que completa i complementa allò que la Sagrada Família és i representa.
1: Uh-huh. Una obra civil, però que també té aquesta petjada de l'home de fe, no?
2: I tant, precisament perquè ell és capaç de cristianitzar la ciutat. I com ho fa? Amb la seva arquitectura. I està tan ben feta que aquesta cristianització no la trobes que t'ofegui, ni la trobes fútil, sinó que és una cristianització que surt espontàniament. A més, cal anar a la Casa Batlló i veure aquella creu que hi ha allà, quina funció té. Té una funció d'expressar la victòria del bé sobre el mal, expressat aquest mal amb aquell drac que ja sap que hi ha allà al darrere la creu, però naturalment que aquesta creu és una senyera evangèlica estesa dels quatre vents i que proclama, doncs, la força de la redempció, la força de la salvació del Crist.
1: Uh-huh. Quan se'n parla, quan es diu va morir sol i trist, va ser així, Armand?
2: En absolut. Va morir acompanyat i alegre. És a dir, acompanyat per què? Per tots els seus amics i els coneguts que tenia, que eren molts, i gent que s'interessava per veure'l, per poder-lo acompanyar. I després Gaudí va morir amb una alegria espiritual enorme. Les seves últimes paraules van ser amén, amén. I abans deia, Déu meu, Déu meu. I després va dir una cosa molt bonica, que va dir més, més. Per què deia més, més? Mentre estava, es trobava en l'agonia, perquè volia que resistit més i que l'acompanyessin en el tràngol de passar d'aquest món a l'altre, no? Per tant, Gaudí va morir, diguem-ho clar, com un sant.
1: Armand, per acabar, pels oients del Paraules de Vida, quin consell, si des d'ara i fins a finals d'any que estem en aquest any Gaudí, es volen acostar a la figura de Gaudí? De quina manera creus que és la millor manera d'acostar-s'hi, tot i que tothom coneix la figura de Gaudí, o se n'ha parlat, saben qui era Antoni Gaudí, però de quina manera per aprofundir en Antoni Gaudí?
2: Doncs mira, una manera fàcil seria participar en una Eucaristia a la Sagrada Família. perquè gaudim per fer la Sagrada Família, no perquè es quedés buida, diguem-ne això, perquè estigués plena, plena de la lloança a Déu, plena dels càntics, de les benediccions i del sagrament eucarístic. Per tant, gaudir, en el fons, fa la Sagrada Família perquè ell sap que la litúrgia és l'obra més gran que l'home pot fer de cara a Déu. És a dir, lloar-lo amb les seves mateixes paraules i lloar-lo comunitàriament, participadament. Gaudir, per tant, em semblaria que entendre la Sagrada Família és participar en una eucaristia. És allí on es veu molt bé la unió entre la pedra i la fe.
1: Armand, com sempre, gràcies i un plaer que ens acompanyis al Paraules de Vida.
2: Gràcies a vosaltres, un bon dia a tothom.
0: Des de Sant Pere de Roma, amb Fernando Cordero.
1: Fernando, molt bon dia.
3: Molt bon dia, Emili. Feliç dia del Corpus. On presidirà la celebració a Madrid el Papa Lleó XIV en una processó eucarística pels seus carrers.
1: Així és, nosaltres aquí a Barcelona esperant la seva visita a la Sagrada Família, al monestir de Montserrat, a la presó de Brians, a la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
3: Sens dubte, molta expectació. Permet-te preguntar-te com esteu vivint la visita tants professionals dels mitjans a Catalunya.
1: Doncs ho estem vivint amb molta intensitat, amb molta feina de preparació, amb molta feina de coordinació, per tal de que tots els mitjans de comunicació que s'han acreditat puguin oferir aquesta imatge internacional del Papa Lleó a diferents indrets de Barcelona, com més la Sagrada Família, també l'Església dels Agustins, la vetlla de pregària a l'Estadi Olímpic, a Montserrat, a Brians. Per tant, tot un recorregut que el Sant Pare farà per Catalunya per veure, per retrobar-se, en aquest cas, amb els fidels de catalans. I ara, Fernando, si et sembla, continuem també amb alguns temes d'actualitat que ens has portat, en aquest cas, des de la Secretaria General del Sínode.
3: La Secretaria General del Sínode ha publicat els informes finals de dos grups d'estudi centrats en la renovació de la vida eclesial des d'una perspectiva sinodal. El primer, del grup d'estudi número 7, proposa que l'elecció de bisbes sigui fruit d'un discerniment comunitari més ampli i participatiu. El document planteja consultes a consells diocesans, laics, joves, religiosos i persones pobres per identificar candidats amb competències sinodals, com ara capacitat de diàleg, comunió i proximitat a les cultures locals. També demana revisar els procediments de la Cúria Romana per fer-los més oberts i sinodals.
1: El segon informe del grup d'estudi, número 9, proposa un nou enfocament per tractar, per abordar qüestions doctrinals, pastorals i ètiques complexes. En lloc de parlar de temes controvertits, es refereix a qüestions emergents, prioritzant l'escolta, el discerniment compartit i també la construcció del bé comú. El mètode inclou escoltar les persones implicades, analitzar la realitat i reunir diversos sabers i coneixements, com per exemple l'informe aborda l'experiència de persones homosexuals creients i la no violència activa, sense oferir conclusions definitives, sinó orientacions i preguntes per al discerniment de cada comunitat.
3: A més, la Secretaria General del Sínode va publicar un document per guiar la implementació del Sínode sobre sinodalitat fins a l'Assemblea Eclesial d'octubre de 2028 al Vaticà.
1: El text estableix quatre etapes clau: fer memòria, interpretar, orientar i celebrar, que acompanyaran les esglésies locals, les conferències episcopals i les agrupacions continentals en la seva preparació. Tot el procés estarà orientat per una pregunta comuna sobre quin model d'església sinodal i missionera està emergint a cada comunitat. El document demana també que les diòcesis reactivin els seus equips sinodals i comuniquin la seva composició al Vaticà, garantint la continuïtat del procés més enllà del 2028. La pregunta que marcarà el futur del sínode: quin rostre concret d'església sinodal missionera i quins nous camins de sinodalitat estan sorgint a la vostra comunitat? El Papa Lleó XIV va fer dijous, 14 de maig, una visita pastoral a la Universitat La Sapienza de Roma, on va cridar els joves a convertir-se en artesans de pau i va advertir sobre els riscos del rearmament i l'ús de la intel·ligència artificial en els conflictes armats.
3: Durant el seu discurs davant estudiants i docents, el pontífex va criticar l'augment de la despesa militar i va sostenir que no es pot anomenar defensa, un rearmament que incrementa les tensions i la inseguretat. També va encoratjar les noves generacions a treballar per la justícia, l'educació i la construcció d'un món més humà i solidari.
1: I és clar, no podem deixar de parlar de l'encíclica Magnifica Humanitas.
3: Dius bé, Emili, perquè ja en el programa passat el nostre company Francesc Romeu va fer una excel·lent anàlisi de la primera encíclica del Papa Lleó. El missatge d'aquesta encíclica ens invita a evitar dues de les dreceres més freqüents. La primera consisteix a celebrar cada avanç tecnològic com si l'eficiència bastés per justificar-ho tot. La segona consisteix a mirar la tecnologia en pànic. Lleó XIV proposa una altra via: discerniment, responsabilitat, governança, justícia social i una antropologia capaç de recordar que la persona val abans de produir, abans de rendir, abans de resultar útil.
1: I una última notícia que ens afecta als comunicadors i esperem que sigui de manera positiva.
3: La laica Maria Montserrat Alvarado és la nova prefeta del Dicasteri per a la Comunicació. Es tracta d'una elecció personal del Papa Lleó XIV, el nom de la qual ha mantingut en absolut secret per evitar filtracions. Montse Alvarado serà la segona prefeta d'un Dicasteri Vaticà junt a la religiosa Simona Brambilla.
1: Fernando, doncs hem d'acomiadar fins al mes de juliol, quan tancarem una nova temporada.
3: Sí, Emili, aquesta plaça de Sant Pere avui es queda sola amb pelegrins i turistes, perquè el Papa és de visita apostòlica per Madrid, Barcelona i Canàries. Tant de bo que el seu missatge resulti inspirador i resplendeixi l'art de gaudir i el compromís amb els més desfavorits. Fins al mes que ve, si Déu vol.
0: A Catalunya Ràdio, Paraules de Vida. El comentari de Francesc Romeu.
1: Últims minuts del Paraules de Vida. Com sempre, comentari de l'actualitat de Francesc Romeu. Francesc, molt bon dia.
4: Molt bon dia a tothom. Ja us vam assegurar que el Papa Lleó XIV no recularia en res del que va aconseguir el Papa Francesc. I una d'aquestes fites va ser la de nomenar a dones per ocupar llocs de responsabilitat al capdavant dels principals organismes de l'Església i també al capdavant dels òrgans de govern del Vaticà. I així ho ha fet aquesta setmana. Dimarts passat, el Papa Lleó XIV va nomenar a una dona laica, és a dir, no religiosa, com a nou cap del Dicasteri de la Comunicació, un dels organismes més importants en aquests moments per l'Església Catòlica. Es tracta de Maria Montserrat Alvarado, mexicana i actual presidenta i directora d'operacions de la cadena de televisió catòlica internacional Eternal World Television Network News, fundada a Estats Units el 1981 per la monja Mare Angèlica. Aquesta és actualment la xarxa catòlica més gran del món i que es pot seguir en diversos idiomes i que alhora engloba també a diverses agències de notícies i pàgines web com la nord-americana Catholic News Agency i la peruana Agència Catòlica de Informaciones. Per tant, Maria Montserrat Alvarado succeirà a un home, Paolo Ruffini, que el Papa Francesc va nomenar el 2018 com a primer prefecte laic d'un dicasteri de la Cúria Romana i que complirà 70 anys el proper mes d'octubre, motiu pel qual el relleu no es produirà fins al 1 de novembre. Amb el nomenament d'Alvarado, el Papa Lleó XIV continua el camí de reforma i renovació de la Cúria Romana iniciat pel Papa Francesc, que ha vist com s'ha confiat a fidels laics, homes i dones, llocs de lideratge i responsabilitat al servei de l'Església Universal. Alvarado és la primera dona laica, és a dir, no religiosa, a ser nomenada prefecta d'un dicasteri de la Santa Seu. Aquest dicasteri va ser creat de nou pel Papa Francesc el 27 de juny del 2015 com a part de la reforma de la Cúria Romana i té la funció de vetllar i supervisar els sistemes de comunicació de la Santa Seu. En una declaració publicada després de l'anunci, Alvarado va afirmar que, tot i que aquest nomenament ha estat inesperat, el rebo amb un sincer desig de servir al Papa en l'inici del seu pontificat i estic agraïda a Paolo Ruffini pel seu lideratge al llarg d'aquests últims anys. Per la seva banda, Ruffini va enviar una carta als empleats del Dicasteri per la comunicació declarant que el Dicasteri porta gravat en el seu propi ADN el deure de mantenir constantment en sintonia amb el món de la comunicació en ràpida evolució. Des del moment en què naixem com a institució, la nostra estrella guia ha estat i continua sent aquesta: no aturar-nos mai, passar el testimoni sense deixar de córrer, ser presents aquí i ara, en aquest mateix instant, com a pedra de toc d'una comunicació que és instrument d'una comunió que creix amb el temps. Passaré el testimoni a Montserrat Alvarado. Ens coneixem bé i en els pròxims mesos treballarem en estreta col·laboració en l'esperit de comunió que ens uneix a l'Església. Molt bon diumenge a tothom.
0: Paraules de vida amb Emili Pacheco. Us oferim la carta dominical de l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.
5: Déu vos guard. Aquest diumenge celebrem Corpus, la solemnitat del Santíssim Cos i Sang de Crist. Avui recordem l'immens valor que té l'Eucaristia i ho fem en un context molt especial. Estem entusiasmats per la visita apostòlica del Papa Lleó XIV a la nostra terra. Avui el Sant Pare celebrarà la solemnitat del Corpus amb una gran celebració de l'Eucaristia a Madrid. L'Eucaristia sempre va profundament lligada a la caritat, concepte que ve del mot llatí caritas i que vol dir amor. Diuen que som el que celebrem. Quan celebrem la missa, deixem que el nostre cor s'abrusi pel foc interior que ens ofereix Jesús. Quan ens deixem habitar pel seu amor, traspuem amor, un amor que s'escampa i que, a més, ens fa feliços. L'amor és difusiu. Quan ens estimem, estimem i esdevenim, sense saber-ho, una baula d'una cadena d'amor. I llavors passa allò que ens deia Sant Joan de la Creu: on no hi ha amor, posa amor i trobaràs amor. A l'Eucaristia entrem en comunió amb Crist i rebem el seu amor perquè puguem viure el seu manament d'estimar el proïsme com ell ens ha estimat. El Papa Lleó XIV, en la seva primera homilia del Corpus, va afirmar d'una manera senzilla: Crist és la resposta de Déu a la fam de l'home, perquè el seu cos és el pa de vida eterna. Certament, Déu és l'únic capaç de satisfer la fam de la nostra ànima. El pa de Déu ens dona força, sí, un pa que va reconfortar l'angoixat Elies en un vell passatge del Llibre dels Reis. Quan Elies, al desert, cansat i afeixugat, fugia, va dir a Déu que no podia continuar. Llavors, un àngel li va oferir un pa. En va menjar, es va aixecar i amb la força d'aquell aliment va continuar el seu camí. Aquest pa que dona força per fer el camí de la vida ve del cel i ens dona vida. És el cos de Crist que rebem en cada Eucaristia. Així ho va afirmar Jesús: jo sóc el pa de vida, qui ve a mi no passarà fam, i qui creu en mi no tindrà mai set. En l'Eucaristia escoltem la paraula de Déu que ens alimenta i rebem el cos de Crist en comunió amb els nostres germans. Aquest dimecres tindrem el goig de fer-ho presidits pel vicari de Crist a la Terra, el Papa Lleó XIV. I ho farem en el temple més vell de Barcelona i, per què no, del món sencer. Donem gràcies a Déu per aquest gran regal i pel do que ens ha fet per la persona del venerable Antoni Gaudí. Benvolguts germans i germanes, rebem el cos i la sang de Crist com pa que ens alimenta i vi que ens purifica, com aliment sagrat que ens divinitza i ens dona una alegria profunda al cor que s'encomana. Compartim l'alegria, com deia el Papa Francesc, sent com una habitació ampla i acollidora on tots puguin entrar i trobar el Senyor.
0: Us hem ofert la carta dominical de l'arquebisbe de Barcelona, Joan Josep Omella.

0: A Catalunya Ràdio, des de 1988, El Suplement. Més de 35 anys fent ràdio amb esperit de cap de setmana. Ara, amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 6 i així sona El Suplement de Catalunya Ràdio, diumenge 7 de juny del 2026. Avui El Suplement, tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte. Mirarem cap a Madrid ben pendents d'aquestes eleccions, a veure si Florentino Pérez revalida el títol de president del Madrid a la setmana tràgica. Molt atents a aquests esdeveniments. El Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Rodon. Avui a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pasqual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora. I després...
2: Ja no balla, en Joan Petit, ja no balla. Ja no balla, li han clavat una navalla.
1: Aquest que sentim és en Naïm Smiley. Aquests últims dies ha guanyat popularitat a les xarxes a través d'aquestes versions de grans clàssics catalans. En Naïm és d'Avinyó, al Bages, i combat amb humor l'assenyalament que pateix pels seus orígens marroquins. Avui ens visita en aquest estudi a partir de les 11. També saludarem l'Alfred García a les portes de la seva actuació davant del Papa de Roma. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants, pantalles, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, com sempre. A l'Eclipsi, les nits de Gerard Quintana. I acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el demà ho deixo. Som El Suplement i tenim esperit de cap de setmana.
0: El Suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
3: Molt bon dia, Roger. I comencem parlant de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, que ha començat aquest dissabte. El pontífex ha alertat de la polarització en l'inici de la seva visita a Madrid. En una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, també ha destacat la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional.
4: Evitemos las palabras que humillan o enfrentan. Optemos por la claridad que ilumina y la franqueza que abre caminos. No bendigamos entusiasmos ingenuos ni alimentemos miedos estériles.
3: Mig milió de persones han assistit a la vetlla amb joves que es va fer ahir al vespre a la capital espanyola. Una vetlla en què el Papa ha animat els joves a buscar exemples de vida creïbles. Avui, el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça de Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid. A Catalunya, els principals sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Barcelona. En una reunió ahir a la tarda van acordar també convocar una manifestació per diumenge de la setmana que ve, 14 de juny, a la capital catalana. Laura Janés, la secretària general de CGT Ensenyament.
5: També convoquem una gran manifestació el dia 14 de juny en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
3: La manifestació sortirà dels Jardinets de Gràcia 12:45 del migdia i anirà fins a la plaça de Catalunya. Més coses. Els Estats Units abaten dos drons iranians a l'estret d'Hormuz. En aquest context, els Estats Units estudien utilitzar actius vinculats a l'Iran, diuen, per finançar la reconstrucció als països del Golf afectats per la guerra. Així ho asseguren diverses cadenes nord-americanes, citant fonts pròximes al secretari del Tresor, Scott Bessent. Segons aquestes informacions, Washington vol destinar béns i fons iranians a reparar danys en països aliats, com l'Aràbia Saudita, Qatar, els Emirats Àrabs Units, Kuwait o Bahrain. Ahir unes 200 persones, tornem a casa nostra, entre veïns i comerciants de Collserola, van fer una caminada popular per dins del parc per reclamar que es reobri. Recordem que ja fa 6 mesos que no s'hi pot accedir pel brot de pesta porcina africana i els veïns ho troben injust i incomprensible. Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada reivindicativa.
6: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, camions personal, etc. I deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
3: <totipos-> The XX i Gorillaz han tornat al Primavera Sound per oferir dos concerts enèrgics i massius en la tercera de les jornades principals del festival, al Parc del Fòrum de Barcelona. Himne rere himne, els dos grups han omplert l'esplanada del Primavera Sound amb un públic entregat als seus ritmes i melodies convertits en himnes populars. Primer ha estat el torn de The XX, la banda d'indie-pop britànica, combinant la seva part més intimista amb la més electrònica. El Primavera Sound tanca l'edició d'aquest any amb 287.000 espectadors, una xifra lleugerament inferior a la prevista. Aleix Ibars, cap de comunicació del festival.
7: A la jornada de dijous vam tenir una mica menys d'assistència de que esperàvem, evidentment per la pluja. Dit això, les jornades, diguéssim, principals al fòrum segueixen amb l'aforament de 71.000, l'assistència de 71.000 assistents.
3: La pluja i el vent de dijous van causar canvis d'escenaris, endarreriments i, finalment, també la cancel·lació de les actuacions dels caps de cartell d'aquell dia. L'any que ve, el Primavera Sound, ja té dates, es farà del 3 al 5 de juny. En esports, el Barça s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després de guanyar el tercer partit a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100. Els blaugranes s'enfrontaran ara al Tenerife, que ahir va eliminar el Real Madrid. Avui la penya juga la classificació a la pista del Baskonia a les 7 de la tarda. En handbol, avui a les 5, el Barça jugarà la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. També aquest dissabte Marcel Granollers ha guanyat el Roland Garros juntament amb Horacio Ceballos. I avui a les 2 del migdia, cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez a la pol. La cursa la seguirem a l'Univers MotoGP, a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
0: El suplement amb Roger Escapa.
8: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
0: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
8: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
0: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
8: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
0: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
8: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
0: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
8: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
0: Tot gira.
8: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
0: El suplement. Des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
1: Som el suplement, som a Catalunya Ràdio. Cada diumenge, una temporada més, l'ofici d'educar amb l'Elisabet Pedrosa. Som-hi.
9: L'ofici d'educar a Catalunya Ràdio.
10: A la pregunta de més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, jo com a alumne que està acabant segon de batxillerat, el que penso és que ja de per si les PISA no som un bon referent per mostrar una realitat educativa, ja que són unes proves que agafen tres competències i el que fan és simplificar molt la realitat educativa i no ho reflecteixen bé, no són fidelignes.

0: d'educar hem sentit la sier de la tertúlia de Joves Pro. L'educació no és un instrument polític. A partir dels resultats PISA del 2023 es va plantejar un acord de país i una proposta, però al cap de pocs mesos es van convocar eleccions i tornem a començar. Tot això ho llegim al llibre Temps per l'Escola, on ens diuen també garantir una educació de qualitat per tothom i amb mirada de futur ha d'anar més enllà dels canvis polítics. Ens cal un pacte ampli i estable amb un compromís amb la inclusió i amb l'equitat. Més enllà de PISA, quina escola tenim i quina escola volem, en parlem avui amb...
1: Montse Jiménez Vila, filòloga, docent de secundària i formadora de professorat, i coautora del llibre Temps per a l'Escola, i membre del grup impulsor de millores educatives davant el daltabaix pels resultats de les proves PISA, conjuntament amb Carme Hurtoll Grífols, mestra d'Educació Infantil i Primària, ha estat directora general d'Educació Infantil i Primària del Departament d'Educació, i Coral Regí Rodríguez, biòloga, professora, que ha estat directora de l'Escola Virolai i presidenta del Fòrum Europeu d'Administradors de l'Educació a Catalunya. I la matemàtica Núria Planas, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Sentim com és l'escola de les bessones del Sergi Vives i la que voldrien. I acabarem amb Com educo amb la psicòloga Lara Terrades.
2: L'ofici d'educar amb Elisabet Pedrosa.
0: Avui a l'ofici d'educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i la que volem, la Montse, la Carme i la Coral es van conèixer en el marc del grup impulsor de mesures de millores educatives, creat de manera consensuada per la majoria de grups polítics catalans davant del terrabastall mediàtic i social que es va generar arran dels resultats de les proves PISA, alumnes de quart d'ESO, 14 a 15 anys, després de la pandèmia. 18 persones teníeu l'encàrrec de proposar en un període molt curt de temps, gener i febrer del 2024, un plec de mesures a curt, mitjà i llarg termini per millorar l'educació a Catalunya. En aquells dos mesos vau fer llargues jornades de treball que continuaven amb entrevistes i trobades amb especialistes dels diferents temes que calia posar sobre la taula. Benvingudes totes, Montse, Carme, Coral.
3: Hola, bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
0: Què és el que és més essencial del que vau aprendre d'aquelles trobades, sobretot de, després d'haver arribat aquell daltabaix, no?
3: Primer de tot, la necessitat d'escoltar la comunitat educativa, perquè això ens ajuda, crec, a diagnosticar bé on estan els problemes realment que fan que els resultats de PISA siguin no els que esperem o els que voldríem com a país.
0: De fet, vau fer un tour, no, diríem, per centres d'arreu de Catalunya per escoltar, no, Montse i Carme?
4: Sí, de fet, nosaltres, com que a més la Carme és de Vilafranca del Penedès, jo sóc de Ripoll, però treballo a Palafrugell, teníem molt clar que havíem de sortir, no, també de la zona de la ciutat, de l'entorn urbà, i escoltar el batec de la comunitat de diferents zones, de diferents contextos i de diferents realitats, i això va ser molt enriquidor.
0: I què és el que més vau sentir, Montse?
4: Jo penso que el que més ens va aportar va ser un contrast de visions, que és el que hem recollit també en el llibre. És aquest, no hi ha una única visió, sinó una percepció general que és fruit d'allà on ets, no? Del que has viscut, d'allà on estàs aprenent o de la comunitat educativa que formes part. Llavors, potser de general, sí que hi havia un tema de manca de confiança en el sistema, que és el que encara arrosseguem. Però, bueno, podem dir que visions contrastades, que és el que en el llibre també amb les cites que hem fet referència hem volgut il·lustrar.
0: Tenim a l'horitzó els propers informes PISA de l'OCDE. Marta, fes-nos un perfil del que és l'OCDE i què és PISA. Benvinguda.
5: L'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic, l'OCDE, és una organització internacional fundada l'any 1961 que assessora els països membres per la millora de les seves polítiques públiques. Objectiu, identificar factors clau que condueixin a reformes en l'àmbit econòmic, ambiental i social. A partir de l'any 2000, al veure que els sistemes educatius no responien a les necessitats socials i econòmiques del segle XXI, es va proposar establir una avaluació internacional, aquest PISA, el Program for International Student Assessment. Dit d'una altra manera, una eina internacional per tal de mesurar l'eficàcia dels sistemes educatius de cada país en la preparació de l'alumnat enfront la vida i el món laboral amb una perspectiva competencial. D'aquí que des de l'any 2000, cada dos anys aproximadament, es proposa als països de l'OCDE i a altres que hi puguin estar interessats a participar en aquestes proves PISA, seguint unes condicions estrictes per tal de garantir la fiabilitat de

0: resultats.
1: Coral, quin és el valor que tenen realment aquestes proves PISA?
2: A veure, a mi em sap greu perquè la Sierra ens deia no són proves que ens preparin per la vida. L'objectiu que tenen és garantir si els nostres alumnes estan preparats per la vida. No són proves de continguts acadèmics, són proves competencials, fins i tot amb continguts molt bàsics, i el que demanen és que els alumnes, la seva capacitat justament de comprensió lectora, de raonament... Per tant, en principi són unes proves molt ben dissenyades, molt ben plantejades, que evidentment tan sols mesuren unes competències.
1: Vosaltres al llibre dieu no cal demonitzar les proves PISA ni sobrevalorar-les. Es tracta de reflexionar sobre els resultats per dissenyar i implementar estratègies noves i millores en educació. Per què tenen tant ressò aquestes proves PISA? Per què ens han d'amoïnar els seus resultats, Carme, Montse?
3: Bé, en principi, nosaltres pensem que tenen ressò perquè són interessants de que puguem saber les habilitats i les competències que saben, com saben explicar els nostres alumnes, i a nivell general són importants per la seva seriositat i rigor, i en alguns països, sabeu bé, com Singapur, doncs són unes proves que són una qüestió de rellevància i de prestigi de país, i per nosaltres això també ens agradaria que fos així, no?
4: Sí, jo penso que sobretot també és important saber que d'alguna manera avaluen en cert l'implementació de determinades polítiques educatives, perquè si una de les coses doncs, que també ens ha d'amoïnar és aquesta avaluació del sistema, no? Nosaltres diem que hem de parlar d'evidències i no tant d'ocurrències, i per tant proves externes són evidències d'allò que està passant a dins de les aules.
1: Sentim un fragment de la conversa que va tenir al matí de Catalunya Ràdio Ricard Ostrell amb la consellera Esther Niubó.
5: Els anem a firmar, per exemple, un conveni amb l'OCDE perquè els orientés també per millorar els resultats. Tenen concrecions, recomanacions concretes? Quina afectació està tenint això al currículum, als resultats escolars? Quina és la preocupació que té com a consellera?
6: Bé, aquí l'OCDE sí que, bueno, van fer un primer informe al mes de desembre, que es farà públic doncs, segurament doncs, abans que finalitzi el curs, i una mica les orientacions sobre les que des del departament estem tirant endavant. És a dir, escolta, quines són aquelles qüestions que sí o sí, aquelles competències que hem d'assolir de qualsevol manera, no? És a dir, les hem d'assolir de manera imprescindible, des de formació, professionals addicionals per poder fer desplegaments en temes com la matemàtiques, la llengua, no?, que ens semblen claus perquè ens serveixen per desplegar la resta del currículum. Això s'està fent, i jo crec que aquest govern en aquest any i mig ha fet moltes coses per tornar a posar aquesta educació en el centre, i aquí és una mica la voluntat que es té de seguir avançant en aquest camí.
1: Tenim al telèfon la matemàtica Núria Planes, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Núria Planes, teniu indicis a hora d'ara de si es poden haver millorat ja en alguns aspectes els nivells educatius a Catalunya?
7: Hola. A veure, indicis de millora, nosaltres, l'agència, hem començat amb el redisseny de les avaluacions pròpies aquest curs. L'agència abans de juliol de 2025 no existia, i aquests són els primers estudis que s'estan realitzant en el marc del context d'activació de l'agència, no? Les avaluacions de final d'etapa i de diagnòstic a tot Catalunya. Llavors, ara hem d'esperar, ja hem fet aquestes avaluacions, aquest març i aquest abril s'han acabat, ara estem ja depurant les dades i aquest octubre tindrem resultats sòlids, ben robustes, amb els nous mètodes de disseny de les avaluacions, que són uns mètodes científics, amb totes les garanties perquè puguem mostrar una foto precisa del rendiment de l'alumnat a matemàtiques, a ciències, a català, a castellà i anglès, fonamentalment, no? I aranès a l'Aran. Aquest any parlarem dels resultats de 2026 i no compararem pomes amb peres, és a dir, els resultats de 2026 els compararem amb els de 2027, amb els de 2028, on tindrem una sèrie històrica de resultats que seran comparables per com estaran dissenyades les avaluacions.
1: El punt de partida és el daltabaix que hi va haver el 23 amb les proves PISA. Creu, Núria Planes, que fins ara les mesures que s'han portat a terme són suficients per a aquesta remuntada de la situació?
7: Bé, jo el que veig és que s'han pres diferents mesures en diferents àmbits, pel que jo conec, des del meu lloc de treball a la universitat fins juliol de 2026, veia que hi havia com moltes actuacions. no em correspon tenir el coneixement d'aquestes actuacions i com a agència també seguim mirant amb molta atenció doncs, les diferents actuacions que pren no, de millora orientades a la millora al Departament d'Educació i Formació Professional des de l'agència, que és un organisme autònom, independent, creat per la Llei d'Educació però activat tot just no fa ni un any. Però jo sempre dic que una de les grans mesures que ha pres el govern actual és el d'activar l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació perquè es puguin produir millores, ha d'haver-hi els estudis i les avaluacions rigoroses, amb mètodes rigorosos, que puguin orientar cap on han d'anar, que puguin informar.
1: De fet, en les avaluacions, l'avaluació que es va fer la primera del 2025, l'agència encara no estava per implicada, sí ho serà el 2028. Marta, quin valor s'ha donat en diferents països aquestes avaluacions de PISA?
0: Mira, en alguns països com Corea o Singapur és una qüestió de gran rellevància per al prestigi del país i els alumnes viuen la participació en aquestes proves com una manera de mostrar la seva estimació i el seu compromís nacionals. Als Estats Units, per exemple, es va voler incrementar la motivació i el compromís dels centres educatius en relació amb les proves PISA amb premis. I així, els resultats de les competències bàsiques es fan públics i es fan rànquings de les escoles i, en algun cas, també d'alumnes.
1: Núria Planas, s'imagina en aquest perfil d'aquest 2028 que l'agència ja serà qui coordinarà aquestes proves. Creu que seria una bona iniciativa el fer-ho públic per motivar, per preparar potser els exàmens, per tenir una mica més d'eficiència en aquests resultats?
7: De fet, ens ho mirem amb moltes ganes, PISA 2028. Les proves estan alliberades, les d'anys anteriors, totes les proves de l'OCDE, de l'IEA, totes aquestes proves estan alliberades, Nosaltres, ara, per exemple, l'agència que està ara fent tots els controls de qualitat i de seguiment de l'avaluació internacional PILS, de la comprensió lectora de centres catalans, de primària, nosaltres tenim alliberats al web de l'agència tots els models de proves anteriors.
1: I més no, fins ara no se n'ha fet bandera, no? Com ens deia la Marta, que se n'ha fet en països que es preparen i que hi ha com una sèrie de bombo i plateret, no?, per anunciar que es fan les proves i que d'alguna manera...
7: Bueno, a veure, aquests exemples, no?, em penso que parlàveu de Singapur, de Xile, no?, jo ja entenc que hi ha països i territoris que converteixen aquestes avaluacions de sistema en una altra cosa de la que en realitat són. Jo crec que no s'han de pervertir. Les avaluacions de sistema, i en particular del rendiment de l'alumnat, són avaluacions... són baròmetres, no? Són avaluacions per fer fotos precises del sistema. No són avaluacions ni per ordenar, ni per comparar els uns amb els altres. Són avaluacions per informar, no?, aquell territori, el sistema educatiu d'aquell lloc. Llavors, les avaluacions de final d'etapa i les de diagnòstic de Catalunya, no?, per exemple, les avaluacions pròpies, de vegades mal anomenades avaluacions de competències bàsiques que van deixar de ser-hi fa 5 anys, no? Les avaluacions pròpies. Nosaltres no hem d'entrenar, ho dic per posar un exemple més proper, no? Nosaltres no hem d'entrenar els alumnes. El que hem de fer és proveir el sistema educatiu d'unes proves ben dissenyades, ben calibrades i que quan es passin, després les anàlisis d'aquestes proves, facin una foto precisa i si després tenim sèrie històrica, no només una foto, sinó un film, no?, una pel·lícula precisa del sistema quant al rendiment de l'alumnat, no?, en particular. Clar, després també els mitjans de comunicació potser... passen més desapercebudes unes proves que unes altres, no? I PISA potser és la que és sempre el gran referent, no? Que és un referent, no? N'hi ha molts d'altres, no?
1: I ara, a més, hi ha una nova prova, Marta.
0: Sí, és l'avaluació general del sistema a càrrec del Ministeri d'Educació. És un examen per tenir dades comparables de tots els territoris de l'Estat que avalua el sistema i que no compta a l'expedient de l'alumnat. Es farà cada 3 anys a 6è de primària i 4 d'ESO. És una nova prova que se suma a les proves diagnòstiques, les de final d'etapa, les orals de llengua, aquestes PISA, les PILS, les TIMS i les TALIS per a docents.
1: Doncs s'avalua per identificar, per fer una foto, com ens deia la Núria Plana, del problema i millorar el sistema educatiu. Núria Planas, directora de l'Agència d'Avaluació i Prospectiva de l'Educació de Catalunya. Moltes gràcies, una forta abraçada.
7: Moltíssimes gràcies i que vagi molt bé. A reveure. Adéu-siau.
8: No m'expliquis coses que no em serveixin per la vida.
9: Hi ha un descens de nivell en determinats ítems d'educació. Ens preocupa i ens fa patir. I sabem que cal revertir-ho ràpidament sense encantar-nos. Carme Ortoll.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem. Aquesta és una mica el punt de partida avui. PISA, PISA, PISA, no? Què hauríem de matisar de PISA? El valor que tenen, la transcendència, què potser caldria treure, què caldria afegir-hi?
2: A veure, com ha dit la presidenta de l'agència aquesta d'avaluació, evidentment són unes proves per avaluar sistema, evidentment no alumnar el sistema i algunes parts del sistema que serien les parts competencials. El que sí que és veritat, i que potser val la pena matisar, és que quan això, aquestes informacions, arriben a la premsa, justament per la importància que l'OCDE dona a aquestes proves, això arriba a la premsa, se'n fa molt ressò. I en aquest ressò sí que hauríem de veure, quan valorem que aquests resultats són dolents, hauríem de pensar per què són més dolents que en altres països. I, evidentment, la primera cosa, hem de ser autocrítics, poden haver-hi, evidentment, mancances de treball competencial, en aquest cas, en les proves del 2023, que són els resultats que tenim per ara. Comprensió lectora i resultats matemàtics. Per tant, posem-s'hi. Però també és veritat, i això crec que és una de les coses que nosaltres hem de tenir present, és que com s'implementen aquestes proves a les escoles? S'implementen amb uns criteris amb què els alumnes estan donant-se compte que estan fent proves que realment fan representació dels resultats del país, que és el que passa a Singapur i a Corea, ho va passar en alguns estats dels Estats Units que fins i tot van arribar a donar premis si milloraven els resultats de les escoles. Clar, això evidentment perverteix els resultats. Però és una cosa a tenir present. És a dir, si ens rasguem les vestidures pels mals resultats de PISA, potser que analitzem què coses no estem fent bé quan ens comparem amb altres països o quines coses estem fent diferents, no? A veure, els resultats de PISA són bons perquè les proves estan molt ben fetes, molt ben dissenyades, molt contextualitzades, perquè analitzen no només els resultats de les proves, sinó la situació social i familiar dels alumnes. Per exemple, una de les coses que ens diu les proves PISA, que ens hauria d'amoïnar molt, són temes, per exemple, de falta d'equitat del nostre sistema. O un tema absolutament esgarrifós, que és el fet de que la majoria, el 70% de l'alumnat de quart d'ESO, dels alumnes que fan la prova, consideren que l'escola no és un lloc per ells, que no s'hi senten bé. Això és esgarrifós.
1: Montse, Carme, per què hi ha aquesta desafecció i com es capgira, sobretot, no? Perquè al final els resultats, com deien, sempre és per millorar.
4: Sí, aquesta desafecció l'arrosseguem des de fa un temps. La cosa feia referència als resultats, a les dades de context que ens va oferir PISA i que malauradament no van sortir a cap titular, no? Perquè el titular el va protagonitzar i bueno, ja era important també donar-hi relleu, no? La matemàtica i la llengua, però ens ha de preocupar molt aquestes dades de context que són multicausals. És a dir, d'entrada, a Catalunya estem atenent un teixit social molt complex. Nosaltres parlem de pobresa, parlem de dades d'immigració, no vista com un problema, sinó com un repte que té el sistema avui en dia, no? Quan tu tens a l'aula alumnes que no han sopat o alumnes que han estat desnonats o alumnes que, posem-hi en aquesta motxilla que porten moltes altres problemàtiques, és molt difícil que tu et vinculis a l'aprenentatge. Després hi ha un tema de motivació per aprendre, que ja deia també l'OCDE, o sigui, havia fet un estudi l'OCDE anterior PISA, on un 40% de l'alumnat que acaba l'educació bàsica se sent desmotivat per seguir aprenent. Això ens ha de preocupar molt, perquè si una cosa sabem que no podrem deixar de fer és seguir aprenent, ho veiem nosaltres ara encara com adults, no? I aquesta desafecció del que passa a la vida i el que passa a l'escola, no? M'agradava la Gier al principi, quan parlava doncs, de persones i parlava de món. La necessitat de treballar tot aquest acompanyament i aquest desenvolupament de la persona, però treballar la persona perquè també tingui un impacte en el món i intentar no blindar l'escola allò que passa, sinó a l'escola han de passar coses importants. L'escola és important. I en aquest sentit, com que estem en un temps, no? Ja venim d'un temps amb molta manca de confiança en el sistema, això també fa que no donem rigor ni importància al fet educador, no? És a dir, l'escola no importa com hauria d'importar. I tot aquest conjunt de fets fan que creixi aquesta desafecció per l'escola i per allò que passa dins l'escola, no? Podríem parlar també de la disrupció tecnològica. Clar, en el seu moment, amb l'arribada d'internet, es va democratitzar l'accés a la informació, però ara amb la IA s'ha democratitzat l'accés a l'ajuda, no? Per bé i per malament. Llavors, clar, hem de repensar moltes coses de les que passen a dins l'escola.
1: I com s'ha d'avaluar perquè no sigui desmotivador? A veure, m'explico, no? Per exemple, els mestres, els docents, després els hi cauen els resultats al damunt, diríem, i tenen temps per reflexionar, per fer canvis, per i no sentir-se simplement derrotats perquè mira que malament surten els resultats i nosaltres som una part còmplice d'aquesta situació, no?
3: Bueno, en principi, tant a educar com a avaluar és acompanyar i guiar, i és sobretot orientar aquestes criatures i no sancionar. Nosaltres el que pensem important és que hem d'analitzar allà on som i avançar amb aquesta educació sobre les fortaleses que té cadascú. I això és important a l'hora d'aplicar-ho, perquè realment no sigui desmotivador. I també una cosa molt important és que no necessitem només avaluar les criatures, sinó que també hem d'avaluar el sistema, no? Si aquest sistema ens porta tot allò que pensem que ens ha de portar i ens ha d'ajudar per reformular què és aquells aspectes que des de l'escola hem de veure per poder encara motivar més i que aquestes criatures aprenguin més i millor. Per això nosaltres pensem molt en aquesta avaluació formativa i constructiva, no? Que ens aporti informació i que a la vegada serveixi per millorar en tots els contextos educatius.
1: Una cosa que expliqueu curiós al vostre llibre és que a partir d'un cert nivell de finançament més diners no signifiquen més qualitat educativa. Això per què passa? I a on s'haurien de destinar més partides, Coral?
2: Atenció, que diners ens en falten, eh? No hem arribat al mínim, que és el 6%. Per tant, diners sí que ens en falten. Però és cert, és una dada que justament ha treballat l'OCDE. No tots són diners, val? I sobretot és amb què utilitzem aquests diners, aquests recursos. Per nosaltres, evidentment, tenim més espais de temps i de formació i de reflexió a les escoles. Potser el tema aniria potser menys hores de classe, especialment en les etapes d'infantil i primària, que tenen horaris amb poc temps, i més hores de treball en equip i de formació. Un tema important és fer formacions que siguin adients. Hi ha una dada molt interessant. Evidentment, necessitem també diners per recursos socials, de suports, de psicòlegs, d'orientadors, de treballadors que ens puguin ajudar amb tota aquesta complexitat de l'aula. Sí, però hi ha una dada interessant, molt important. En una de les dades ens diu que el professorat de l'Estat espanyol, la dada és de l'Estat, un 28% de profes no es consideren preparats ni amb intenció d'atendre la diversitat a l'aula. Aquesta dada amb estudis de l'OCDE és del 60%. És a dir, ens falta formació per atendre l'escola actualment. Per tant, temps de formació, temps de reflexió, temps.
1: Avui a l'Ofici d'Educar, més enllà de PISA, l'escola que tenim i l'escola que volem.
10: Avui el dinar de l'escola no m'agrada gens.
9: Cal fer una reflexió acurada, seriosa, profunda i conjunta del que és essencial a l'escola. Montse Jiménez.
1: Avui, en temps de suplement, a Catalunya Ràdio, l'Ofici Educa, aquesta avaluació de més enllà de PISA, quina escola tenim, el punt de partida, què desitgem... La pregunta del milió, Coral, Montse, Carme, si mirem els països amb millors resultats, què tenen ells que no tenim nosaltres?
4: Bé, d'entrada, aquí aquesta pregunta donaria només per un sol programa, eh?
1: Per un altre llibre, no?
4: Sí, gairebé. I també les dades s'han de mirar molt en context, amb les polítiques de cada país, no? Perquè això també va molt vinculat. Però sí que tenen una cosa fonamental, que apuntava a la Coral també, que és aquesta priorització de posar l'educació al centre. I posar l'educació al centre vol dir pacte, estabilitat legislativa... No anem canviant, no? És a dir, quan arriba un nou govern, un nou equip de govern, ha de pensar d'on venim, no? I seguir amb aquella línia. O sigui, hem de tenir aquesta estabilitat. No pot ser que anem compartimentats segons la llei educativa. Això desestabilitza els centres, desestabilitza els equips i, òbviament, els resultats. I també, ara en parlàvem, no?, també de diners, que sabem que no n'hi ha prou només amb diners, però que sí que es necessiten diners, i no estem ara ni al mínim del producte interior brut que s'hauria de destinar a educació. Per tant, d'entrada, això ho tenen tots, no? Aquesta estabilitat legislativa de blindar l'educació de canvis. Llavors, altres coses que podríem apuntar, per exemple, el desenvolupament de la professió docent, no? Que nosaltres no tenim i que també reivindiquem, i que en el seu moment, en el grup d'impuls de mesures, no? Que ja vam fer, que és on ens vam conèixer amb la Coral i la Carme, també ho apuntàvem, la necessitat de tenir bons mestres i d'una bona carrera professional. Són dos factors que ja ajudarien molt, no? El d'inversió econòmica i estabilitat, i invertir en bons docents i en un desenvolupament professional.
1: Repassem algunes de les mesures que apunteu al llibre per millorar el sistema educatiu. La codocència i reflexió i treball en equip i un bon lideratge educatiu i validar i compartir les bones pràctiques, perquè l'escola, abans ho deia una de vosaltres, s'ha de basar en evidències i no en ocurrències. Dieu, no sempre el que ha funcionat tota la vida és vàlid, i també que s'han fet experiments en la mal anomenada innovació que no estaven validats.
2: Totalment amb el que diem. Nosaltres, per exemple, creiem que cal veure quines mesures són eficaces. Per exemple, una cosa que demanen molt els professors i que tenen un punt de raó, que són les baixades de ràtio, amb les evidències que tenim de recerca, no és un element determinant. És molt millor establir polítiques clares de codocència. És a dir, dos mestres a l'aula que puguin treballar amb grups, potser no tan grans com ara, però més grans del que a vegades ens agradaria, i que aquestes dues persones comparteixin les tasques pedagògiques, les tasques educatives, a partir d'un treball en equip i una formació conjunta. I això passa també clarament perquè hi hagi un projecte educatiu d'escola ben liderat, ben treballat, ben permeabilitzat a tota la comunitat educativa, i aquí incorporaríem també les famílies, com important que formem tots i que tots remem en la mateixa direcció.
1: Proposeu també una escola compromesa amb l'equitat, no tractar tothom igual, sinó cada infant segons les seves necessitats. I poseu, per exemple, l'arribada de les persones migrants, no? Com dèieu abans, no? Enriqueix l'escola, però també la posa a prova. Cada vegada hi ha més infants amb necessitats educatives específiques i més plans individualitzats a l'aula, no? Però la pregunta que jo em feia quan us llegia és, però una escola feta a mida de cada alumne és impossible, no? Què vol dir personalitzar de manera realista? Jo crec que és la pregunta que ens fem, no? Això es pot fer?
3: Sí, tant que es pot fer. Vol dir adaptar l'ensenyament a cada persona, tenint en compte allò que pot fer realment aquell alumne, no? Ajustar els ritmes, segons els ritmes de cada criatura, ajustar segons els nivells de dificultats, segons les capacitats, i tenint en compte també els interessos i les motivacions i els objectius a assolir. Pensa que la diversitat, de fet, no és el problema. Ni ho són els mestres ni els nens. El problema és que el sistema no acull i no acompanya com caldria. O, en tot cas, es fan avenços, però no prou. Hi ha bones pràctiques als centres en aquest sentit, però ens faltaria més treball en cultures i en polítiques educatives. Com dèiem també abans, en un altre apartat, sobretot en recursos, però també en formació i en treball en xarxa, per avaluar bé aquesta millora. Per això nosaltres som partidàries que per fer aquest bon treball personalitzat s'ha de fer un bon treball en sistema educatiu inclusiu, on no només hi ha educació, sinó que hi ha salut, hi ha serveis socials, on cada criatura és mirat i ben assistit des de totes les parts. Per això sempre demanem aquest pla de xoc, no? Un pla de xoc que sigui ben assortit tant a nivell pedagògic com també a nivell econòmic.
1: Ara que em parleu del pla de xoc, quan el vostre pla de xoc de les mesures no es va arribar a portar a terme, com us vau sentir en xoc, no? Suposo també. És a dir, vosaltres vau elaborar tot aquest pla, no? Com us vau sentir?
2: A veure, jo he col·laborat amb moltes iniciatives d'aquest tipus que tampoc al final han quedat en paper mullat. Ens ho deia la Montse abans. El nostre problema és que el sistema educatiu necessita calma per millorar i necessita que realment hi hagi una continuïtat de mesures més enllà dels cicles electorals. Nosaltres vam lliurar el document a la consellera Ana Simó i al cap d'una setmana o de 10 dies es convocaven eleccions i això quedava aturat. No és que la voluntat de la consellera actual, de l'Esther Niubó, sigui no continuar, però és que comencen altres coses. Es va fer el pacte amb la CDE, que pot ser molt interessant, però tot trontolla, falta continuïtat, falta pacte. L'educació del nostre país, i en aquests moments, avui que estem en unes situacions complexes a nivell de malestar docent, de situacions que en el nostre sistema no haurien de produir-se, necessitem justament pacte i visió a mig i llarg termini.
1: Què falla en el malestar docent? Aquest sentiment d'esgotament... Vosaltres plantegeu això, no? Cal replantejar el perfil dels professionals que han de treballar als centres de secundària i establir una proposta de formació diferent.
4: En aquest sentiment d'esgotament i malestar, és cert que l'estem arrossegant des de fa temps i ara ha arribat un punt doncs, que s'ha fet per molts dels equips insostenible, no? Per el que dèiem ara que hem parlat, aquesta dificultat de tenir temps per allò important que passa en els centres, la poca estabilitat de les plantilles, la complexitat, no? L'escola és la trinxera de la societat al que atenem. Aleshores, que hem de pensar també, ara parlàvem justament, no?, de personalitzar, com el que deia la Carme, que tenim el 100% d'alumnat escolaritzat, no? Vol dir més alumnes, més temps, però encara no som capaços de donar oportunitats educatives a tots aquests alumnes que atenem. I això vol dir replantejar-ho tot, replantejar la formació inicial, replantejar la formació permanent, invertir en bons programes d'inducció docent, què passa quan un docent s'incorpora en un centre educatiu, però vol també altres coses, no només la formació, el que ja hem vingut dient aquí. O sigui, hem de pensar què ha de passar dins de l'escola perquè se n'en surtin. Se n'en surtin tots aquells a qui acollim, que són diversos, que són diferents i que venen amb unes motxilles que no eren les de temps enrere. Per això nosaltres diem allò de qualsevol tiempo pasado fue mejor, ja no val. I està clar també el que deia la Carme, no? Necessitem altres perfils, necessitem més mans, necessitem crear sinergies, no?, amb temes, amb serveis socials, amb salut, és clau. O sigui, són molts factors que fan que haguem arribat a un punt que és molt difícil sostenir el sistema on fins ara l'hem estat sostenint.
1: Sobre si l'escola és un calaix de sastre, dieu al llibre, i cada vegada se li col·loquen més responsabilitats, què pertoca a l'escola i què no? Què ens dieu?
3: En principi, a l'escola anem a aprendre i és un lloc d'aprenentatge i, per tant, hem d'ensenyar i aprendre coneixements i competències, garantir la igualtat d'oportunitats per tothom. A l'escola també anem a socialitzar, a educar els valors cívics i humans i orientar i acompanyar. El que no ha de substituir l'escola mai és allò que ha de fer la família per resoldre els problemes més socials. En tot cas, l'escola acompanyem. Ens trobàvem, com abans ha dit la Montse i la Coral, amb grans problemes que venen criatures als centres educatius amb un nivell alt de pobresa, i els hem d'atendre, i a més els volem atendre tot, igual que d'exclusió, alguns amb addiccions. Tota aquesta part, l'escola, fem tot allò que pensem que hem de fer, però l'escola no ho ha de fer sola, ho ha de fer acompanyada de les administracions, ho ha de fer acompanyada de les famílies, perquè a més a l'escola, el que és molt important és que a l'escola les criatures, per aprendre, hi han d'estar bé. I aquesta part de bon clima d'aula, de treball no només dels aprenentatges, sinó d'un bon mentoratge, de veure de quina manera podem anar avançant els uns amb els altres, de companyia, de compartir aprenentatges en tots aquests aspectes, pensem que és on hem d'avançar amb l'escola, no?
1: Sí, digues.
4: No, jo deia, afegiria sobretot en el que diu la Carme, que hem de pensar que estem educant, i per tant educar vol dir les dues dimensions, és a dir, hem de fer la dimensió acadèmica, però també la dimensió personal, justament per aquesta complexitat de la que parlàvem avui en dia, que és molt necessari que també ens hi arremenguem, no? I fixeu-vos en els talls de veu que sentíem d'alumnes, no? Algú parlava de coses que no ens serveixen per la vida, o la Gerca parlava de continguts buits. Per tant, sí que hem d'intentar traçar trajectòries de vida dignes per a tothom, i això vol dir treballar molt bé els itineraris formatius perquè puguin escollir quan acabin l'educació bàsica i se'n surtin, però també la dimensió personal. I per això també vol dir un treball, com ara apuntava la Carme, en ferm amb les famílies.
1: Avui a l'ofici d'educar, més enllà de Pisa, l'escola que tenim i la que volem.
10: I una escola que m'ajudi a créixer.
9: Si cada persona és diferent i aprèn de manera diferent, com és que en moltes ocasions encara ensenyem igual? Carme Ortoll.
1: Sobre la relació escola-família, dieu que algunes famílies no tan sols no donen suport a l'escola, sinó que en qüestionen les decisions amb molta desconfiança i creuen només el que els diuen els seus fills, pares i mares en alguns casos, dieu, sobreimplicats, com... com ha de ser aquest vincle escola-família? Vosaltres proposeu la figura del professor de família, no? Com el metge de família, no? Que coordini la relació entre l'alumne i la família. Això existeix o us ho heu inventat?
2: A veure, sí, existeix. D'alguna manera seria la figura del tutor, que és aquest tutor, que és la persona que fa la connexió entre la tasca que fa tot l'equip de professors amb l'alumne i la família. Això a infantil i primària és molt clar, però és veritat que a secundària això llavors es desvirtua molt. I es desvirtua molt en un moment que, com el que plantejàvem, és el moment en què les famílies comencen a tenir visions diferents o versions diferents d'una història perquè els seus fills arriben a casa i expliquen coses que a vegades no són exactament la realitat, sinó la seva realitat. Aquí cal que l'escola d'alguna manera es coordini, aglutini i doni solucions, perquè hi ha una cosa que nosaltres a vegades veiem en aquests temps de molta confusió. Aquesta sensació d'acusar les famílies, de donar culpes a les famílies, a l'alumnat, és que l'alumnat ara, és que les famílies ara... Senyors, l'escola que tenim ara és l'escola dels 8 milions. És l'escola d'una societat que és diversa i complexa. És l'escola de famílies desorientades, d'alumnes que necessitem que el primer de tot siguin reconeguts i acompanyats per després poder aprendre. En aquesta escola, claríssimament cal que nosaltres, com a professionals de l'educació, de manera coordinada amb els serveis socials, de manera coordinada amb psicòlegs, psiquiatres, els equips que siguin, treballem amb les famílies per ajudar-les i col·laborar. Les famílies són una part fonamental de la tasca educativa. Per tant, hi hem de treballar plegats, no des de l'enfrontament o des de la desconsideració, ni d'una part ni d'una altra. Però els professionals de l'educació som nosaltres els que d'alguna manera hem d'ajudar a que les coses i les relacions vagin millor.
3: I si m'ho permet, també molt important, de, a més tot el que ha dit la Coral, de la confiança. La família ha de tenir confiança en l'escola. A l'escola hi ha molts mestres que treballen bé i tots volem el millor pels seus fills i filles. Per tant, aquesta confiança i aquest compromís compartit, no? Perquè, de fet, el bon mestre és un artesà que s'adapta als aprenents, igual com fa cadascun dels membres que viuen en una família, no? I en aquest sentit, la confiança i l'esperança per nosaltres són també dos eixos importants en aquesta manera d'educar.
1: Montse, Carme, Coral, hi ha molta distància entre l'escola que tenim i l'escola que voleu? Mulleu-vos, ara.
2: A veure, jo diria que menys del que a vegades sembla, és a dir, és evident que hi ha molts brots verds, jo visito moltes escoles i veig moltes experiències que van en el camí que nosaltres plantegem aquí a Temps per l'Escola, però és evident també que ens falta, doncs, això... temps, formació, recursos, pacte... És el final del nostre llibre, que li diem nosaltres la mare dels ous, no? I és aquesta mare dels ous que, d'alguna manera, cal que ens posem d'acord amb el que volem, que treballem plegats per aconseguir-ho, que hi posem els recursos i la confiança en l'escola, que, d'alguna manera, ens adonem que de l'educació depèn molt com serà la nostra societat, com ens deia la Xira al principi de la nostra...
1: Montse, emissió. Carme, quina és la vostra opinió d'aquesta distància entre l'escola que tenim i la que voleu? I jo afegiria també si com a docents us esteu sentint escoltades en aquests moments, o no tant.
4: Jo diria que m'afegiria el que ha dit la Coral, que estem en el camí, potser perquè nosaltres hem volgut, no, que el que deia la Carme, treballar des de l'esperança, pensar que això, que ens anem de poder...
1: Recupereu la versió completa per xarxes i a la pàgina del programa i tornem la setmana vinent amb el llegat de la psicòloga Carme Tió de Pol. Us deixem amb Sexeni i Ginestar, una volta al sol. Sigueu lúdics, positius i alegres i una mica d'empatia, amor i llibertat. Petons de la Núria Ventura, la Marta Sánchez i el Xavi Llaurador i fins la setmana vinent.
11: Fins aquí l'ofici d'educar d'avui. Gràcies, Elisabet Pedrosa. Reprenem el fil d'aquest suplement d'aquest diumenge. La bla...

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Tota comunitat necessita un cor.
2: Un cor? Per què?
1: Per fer-la bategar, per crear vincles, per arrelar-nos al territori.
2: I reforçar la identitat?
1: És clar. I el més important, oferir-nos informació propera amb un periodisme de confiança. Mitjans de proximitat, el batec de la comunitat.
2: Amic, 600 mitjans de proximitat a tots els territoris de parla catalana.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. També de matinada. Amb Roger Escapa.
4: Som al suplement, som a Catalunya Ràdio, camí de les 7 del matí. A aquesta hora, els dissabtes i diumenges, repassem alguns dels millors moments de la setmana. Els continguts ben escoltats al nostre web, catradio.cat/elsuplement, i a l'aplicació de Catalunya Ràdio, i que podeu recuperar quan us vingui de gust. Marina Laminos, bon dia.
5: Molt bon dia, Roger. Diumenge vam ser a l'Anella Olímpica de Montjuïc en un programa especial de 3Cat en viu, i des d'allà vam entrevistar la Marta Torné, entre molts altres protagonistes. Ella, de fet, va ser un dels noms de la setmana, i ens va explicar en primera persona com va acabar sent la presentadora de l'acte de comiat d'Alexia Putellas del Barça.
6: Em van trucar el dia anterior i em van dir, hola, truquem del Barça. I jo dic, ai, mira, que bé.
4: Però qui et truca, a la porta?
6: No, home, no. Sí, home. No, em va trucar una noia de comunicació i em va dir bueno, que l'Alexia marxava del Barça, que encara no era oficial, i que volien que ho presentés jo. Dic, jo? I diu, no, ho ha demanat ella.
4: Ho ha demanat ella.
6: I jo dic, bueno, miro Instagram, dic, però si no em segueix Instagram... Bueno, no ho sé. Va ser un gust, una meravella. Jo estava al millor dia de la meva vida, perquè jo sóc molt culer. Me'n recordo el meu pare quan em va portar la primera vegada a veure el Barça. No ho oblidaré mai. Llavors, estar allà, poder ser-hi, tocant la gespa, i, bueno, va ser molt xulo. I, a més, l'Alexia és una passada. Vull dir que és una llegenda del futbol, no només del Barça, sinó internacional.
5: I també vam conversar sobre fe amb en Tomàs Molina i amb en Manel Elias. En Tomàs ha demanat poder ser a la Sagrada Família durant la visita de Lleó XIV i, en canvi, en Manel connecta d'una manera molt diferent, per dir-ho d'alguna manera, amb la fe.
7: Jo sempre dic que sóc tres vegades incrèdul, perquè sóc periodista, perquè sóc científic i perquè sóc Tomàs Apòstol.
4: Manel, com vas tu de fe?
8: Jo vaig una mica més fluix que el Tomàs, vaig bastant més fluix. Jo tinc més fe en la ciència, en el periodisme, aquestes coses, que espero que algú les acabi demostrant. En canvi, clar, els que tenen fe tenen en part sort, suposo, perquè sempre hi pot haver una cosa millor. Jo, en canvi, les he d'anar comprovant, i de fet és una gran pregunta que m'he fet moltes vegades, si és compatible creure en Déu i ser periodista, perquè, clar, els periodistes és fins que no comproves l'existència d'una cosa o tal, però evidentment que sí, perquè hi ha molts grans periodistes que creuen en Déu, no? Però a mi això em suposaria també un interrogant molt fort.
5: I també vam reunir els protagonistes de la sitcom La Casa Nostra, que ens van confessar alguns dels secrets de la nova temporada.
4: Podem avançar alguna cosa més d'aquesta segona temporada, Marta?
9: M'atreveixo a avançar només el que s'ha vist al tràiler, que el podeu veure, està penjat, que és que hi ha un altre cameo, hi ha una espècie de crossover, em sembla que no és amb cap sèrie de TV3, correcte, però que és Elena García Melero.
8: Correcte.
9: I tinc moltes ganes de saber com és Elena García Melero com a actriu.
4: Com va anar el rodatge?
10: Va ser espectacular.
11: Va ser increïble.
10: Sí, increïble.
4: Se us va menjar?
10: Tal qual. Sí, sí. O sigui, semblava que portés tota la vida...
4: Porta tota la vida davant les càmeres.
10: Sí, sí, però aquí no se li estava demanant que fes de periodista. Aquí havia de senyar-se un guió, un text, i la tia va venir, i és increïble. El joc que ens vam passar superbé, vam riure molt.
5: Són alguns dels continguts del programa que podeu recuperar a 3Cat i també a la web catradio.cat/elsuplement. Precisament, Marta Ferrer, bon dia.
9: Bon dia.
5: Més estrenes. El cinema és una nova entrega de Scary Movie.
12: Not her! My pronouns are they, them. He stabbed them!
13: We beg!
9: 26 anys després, els quatre protagonistes de la saga de comèdia tornen a unir-se per enfrontar-se de nou a un assassí emmascarat mentre destrossen sense pietat tots els clixés del cinema de terror.
10: La relació que tinc amb la Berta és increïble. És que suposo que l'amor és això. És com un jardí emocional, no? S'ha de regar...
5: I ara ho dèiem, demà a 3CAT, segona temporada de La Casa Nostra.
9: Sí, una segona temporada de la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez, que ens retroba amb el Miqui, la Berta, l'Èric, la Candela, la Pilar i el Josep per viure noves peripècies en la Barcelona contemporània i, a més, ja ho sentíem, promet molts cameos i moltes sorpreses.
5: I el Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
9: La creadora de càsting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat, protagonitzat per Júlia Trullol. Avui a funció a les 6 de la tarda.
5: Sònia de l'Ofeu, bon dia.
11: Bon dia.
5: Si encara no has anat a dormir o si t'acabes de llevar, et fem tres propostes avui per Girona. La primera, l'exposició Open Arms, una missió contracorrent.
11: Un recorregut per 10 anys d'acció humanitària al Mediterrani i en altres escenaris d'emergència que posa el focus en el rescat de persones en situació d'extrema vulnerabilitat, la defensa dels drets humans i la necessitat de combatre l'odi entorn de les migracions. Sota el lema Cada vida compta, cada rescat és un acte de dignitat, cada testimoni és una crida a la responsabilitat col·lectiva, l'exposició convida a reflexionar sobre quin paper volem assumir com a societat en la construcció d'un món més just, solidari i compromès. A més, la mostra té també una clara vocació educativa i social. Vol ser una eina de sensibilització adreçada també als centres educatius amb l'objectiu de fomentar el pensament crític. Es pot visitar gratuïtament a la Casa de Cultura de la Diputació de Girona fins al 31 de juliol.
5: I podem dinar o sopar al restaurant La Font del Gat.
11: Situat a l'Avinguda Lluís Pericot, número 12, molt a prop de la plaça dels Països Catalans i de la Facultat de Medicina de la UDG, un restaurant de cuina tradicional catalana amb una extensa carta que també té racions generoses i un bufet lliure d'amanides. És un lloc ideal per anar amb nens, ja que disposa d'una àmplia zona de jocs infantils amb tobogans i piscines de boles. I podem tastar la taula d'embotits i formatges, la fideuà, la pota de pop amb puré de patata, els calamars a l'andalusa, el mix de cans a la brasa, l'estofat de vedella o el llobarro amb verduretes, de postres, crema catalana, tiramisú o lioneses. El preu mitjà per persona és d'uns 20 euros, obert tots els dies de la setmana, de les 8 del matí a les 8 del vespre i els diumenges, com avui, fins a les 4 de la tarda.
5: Música.
13: Potser podríem començar dient totes les coses que algun dia ens van fer mal. Si tens moltes manies o si en veus algun pedaç, podem adir-nos la intensitat.
5: Perquè si som per Girona podem anar al concert de Ginestà.
11: Doble concert avui a les 11 del matí i a les 3 de la tarda a l'Auditori. Ginestà s'ha consolidat com un dels grups imprescindibles del pop en català. Els germans Serra Solses han obert una nova etapa musical amb el seu cinquè àlbum, Gira tot igual però diferent, amb una sonoritat que incorpora noves textures i riscos i que combina rock i balades íntimes. Un disc en el que tracen un recorregut emocional a través de 10 cançons que exploren els cicles de l'amor. Ensenyen que l'amor no és només eufòria i pèrdua, sinó també memòria, transformació i continuïtat. És per això que mai es comença de zero una relació, diuen, sempre es parteix de la motxilla que portem i de les experiències viscudes. Si les voleu sentir avui en directe i viure un concert delicat, emocionant i ple de sensibilitat, perfecte per viure amb família i nens, ho podeu fer avui al Festivalot de Girona.
5: Amb tu i per tu, el suplement de Ginestà, fins les 7 del matí. Ara tornem.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Bon dia, són les 7 i així sona el suplement de Catalunya Ràdio.

0: Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial, promeses davant de notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera, i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir fins i tot en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es manen determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol el Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Pot ser, potser sí. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyalen el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.
1: El suplement, amb Roger Escapa.
0: I amb Eva Compte. Bon dia, Eva.
2: Molt bon dia, Roger.
0: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
2: També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
0: Avui el Papa Lleó XIV oficiarà una missa multitudinària aquest matí a la plaça Cibeles de Madrid.
2: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
0: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus que feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid han rebut l'alta.
2: Aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
0: El Primavera Sound tanca edició amb Gorillaz, DXX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
2: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
0: El Barça de bàsquet jugarà a les semifinals de l'ACB, mentre que el Madrid en queda fora, sorpresa majúscula, ridícul, temporada en blanc. Acaba la temporada per primera vegada des del 2011 sense cap títol al Madrid. Albert Benet, bon dia.
3: Bon dia. Victòria del Barça a la pista de Luka Murcia per 76-100 i el rival a la semifinal serà el Tenerife. L'equip canari va sorprendre el Madrid a la pista de l'equip madridista, a més, amb una victòria per 95-107.
0: Després del desastre de temporada del Barça de bàsquet, qui li hauria de dir que arribaria a les semifinals de l'ACB i que, en canvi, el Madrid ja quedaria eliminat. Per cert, els dos candidats a la presidència del Madrid, tant Florentino Pérez com Enrique Riquelme, ahir eren presents en aquesta derrota al Movistar Arena de Madrid.
3: Tots dos van presenciar, doncs, aquesta gran patacada. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda.
0: Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el City.
3: El migcampista portuguès assegura que té moltes opcions, que encara no ha pres una decisió i que anirà on més el vulguin, diu textualment, on el vulguin de veritat.
0: Jofre Genuer, què tal? Bon dia.
4: Bon dia, bona hora.
0: Quin temps farà aquest diumenge?
4: Doncs temps ben assolellat, ben estable arreu del país. Només alguns núvols passatgers prims poden intervenir una mica el sol a estones. Potser més aquest matí a primera hora al terç oest del país i també al llarg de la tarda vespre. Però en general, a les hores centrals del dia, el sol ha de dominar arreu, fet que ajudarà avui que la temperatura pugi una mica més. Per tant, la calor que va traient el nas es va intensificar una mica, però bé, en tot cas, valors de calor bastant moderada, entre els 30-35 com a molt. A l'interior del país, sobretot a les les més càlides, on el termòmetre pot arribar als 33, 34. A la costa potser el termòmetre quedi més contingut, sobretot a la línia del mar, per la presència de marinades una mica més actives i que pugui anar poc més enllà dels 25 graus. I bé, a la tarda hi haurà nuvolades, com sempre, en el Pirineu i Prepirineu, però avui, a diferència d'ahir, que ja els hi va costar d'acabar donant ruixats cap al vespre més aviat, n'esperem pocs. En tot cas, al voltant de Cerdanya, com a molt. Demà la calor repunta una mica més, però durarà poc, perquè dimarts torna a baixar el termòmetre.
5: Avui, el suplement...
0: Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajudarà a interpretar les paraules del Papa en aquestes primeres hores a l'Estat. De les eleccions del Madrid en parlarem a la setmana tràgica de Lion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking Views, i el politòleg Toni Rodon. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pascual, ara que l'educació és en boca de tots. Parlarem de criança amb aquesta divulgadora. També tindrem les Amigues de les Arts amb les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodon. Avui a l'eclipsi del suplement Les nits de Gerard Quintana, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el demà ho deixo.
1: El suplement amb Roger Escapa.
6: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
1: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: 7 i 6.
1: L'informatiu del suplement.
0: Compte enrere per l'arribada del Papa a Catalunya aquest dimarts. Mentrestant, avui el Papa Lleó XIV oficia una missa multitudinària de Corpus Christi a la plaça Cibeles en la segona jornada de visita a Madrid, i a la tarda el pontífex tindrà una trobada amb el món de la cultura, l'art, l'economia i l'esport. Ahir, en el seu primer dia a Madrid, el Papa va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat, i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i el dret internacional. La jornada la va acabar amb una vetlla amb joves que va reunir mig milió de persones. Cristian Roldán, des de Madrid.
8: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
9: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a l'apreciació fecunda de la complejitat.
8: Més tard, davant mig milió de joves, el Papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
10: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
11: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
8: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
0: El Papa arriba dimarts a Barcelona, dia en què milers d'estudiants comencen la selectivitat, i sobretot també dia en què els docents mantenen una nova jornada de vaga.
2: Així ho han acordat els sindicats d'educació després de la reunió que van mantenir ahir a la tarda. Yolanda Segura és la portaveu del sindicat majoritari, l'USTEC.
12: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU, i per tant doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a la seu de fer les proves.
2: Els docents també han anunciat una manifestació a Barcelona el diumenge que ve, dia 14, amb el lema "Aturem l'emergència social i educativa".

0: part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible, no?
1: El Tamir Islam i la Lucía Panadero, alumnes de batxillerat científic, ens posen exemples del que s'han trobat.
2: L'assignatura de física, l'últim tema que hem vist després de les notes, perquè no ens ha donat temps, i realment era un tema curt, però clar, amb dos o tres classes més hauríem tingut prou.
3: A algunes assignatures, les parts del temari més petites, que no surten tant a la CELE, no les hem fet, i ara, doncs, per si cauen, les has de fer tu a casa.
1: Els exàmens que es faran de dimarts a dijous coincideixen, com dèiem, amb la visita del Papa a Barcelona. El Departament de Recerca i Universitats demana als estudiants que s'examinin a Barcelona o als voltants de Montserrat que surtin amb molt de temps per arribar als centres on s'examinaran.
4: I encara en educació, els pediatres reclamen mesures urgents per protegir els nens i els adolescents de les calorades a les aules. Avisen que els menors són més vulnerables a la calor i que les altes temperatures als centres educatius són un problema de salut pública infantil.
1: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat a aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
5: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques com la diabetis o d'altres que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
1: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic i asseguren que aquesta adaptació no ha de ser una resposta puntual a les onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
4: 3 minuts per un quart de 8 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Parlem de l'antivirus perquè 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària.
1: A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa. I dels altres 8 que van ser evacuats del creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital en les pròximes hores.
4: Una incidència tècnica interromp el servei d'AVE entre Girona i Barcelona per l'avaria d'un tren a la Sagrera.
1: La incidència va afectar ahir un tren de llarga distància que feia el trajecte entre Figueres i Madrid i va quedar aturat entre la bifurcació de Mollet i la Sagrera per una avaria a la catenària o al pantògraf. Al comboi hi havia un centenar de persones evacuades amb l'ajuda dels bombers a una zona segura. Renfe va haver d'establir un servei alternatiu per carretera entre Figueres i Girona i Barcelona.
4: Ha estat una nit llarga per a tots aquells que han anat al Primavera Sound. Catalunya! 287.000 espectadors és l'edició, una de les edicions amb més gent, tot i que potser no la que més per culpa de la pluja especialment de dijous, marcada per la reivindicació i la festa aquesta nit de dissabte. Aquesta nit ha actuat Gorillaz i el grup de rap irlandès Kneecap, aquests que sentim, que han demanat la llibertat per Palestina. També ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de DXX. Des del Parc del Fòrum de Barcelona, Marc Ruiz.
6: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic, Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Gorillaz, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Gorillaz et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Gorillaz, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
4: Gràcies.

0: Marc Ruiz des del Parc del Fòrum. Per cert, entre els assistents del Primavera, ahir hi havia Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, que era tot arreu ahir, acompanyat en aquest cas del president de la Generalitat, Salvador Illa. Tots dos ahir al matí eren a Madrid, on el Palau Reial, el Palacio Real, van poder saludar el papa de Roma. El president del govern espanyol va viatjar per sorpresa a Barcelona després de passar tot el dia amb el papa a Madrid. A partir de demà es començaran a tornar els diners als que van comprar entrades per dijous, quan a causa de la pluja hi va haver endarreriments, canvis d'escenaris i també algunes cancel·lacions. Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
1: L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. El cotxe també viatjava un segon fill de la parella d'11 anys i l'àvia de la criatura. Ho denunciava el pare de la família.
2: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
1: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada 4 víctimes mortals és menor.
0: I el Perú escull avui el novè president de l'última dècada, segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governa el país andí, si el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, o la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat per corrupció i delictes de lesa humanitat. Tots dos arriben a les urnes frec a frec. Enviat especial a Lima, Joan Biosca.
3: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, Andí Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
4: Tenemos una debilidad muy impresionante en partidos políticos. De hecho, yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
3: Un mecanisme parlamentari legal i comparable a una moció de censura permet destituir un cap d'estat mitjançant una simple votació al Congrés. És l'anomenada vacància per incapacitat moral permanent.
4: Que la usan los grupos de poder cada vez que quieren sacar a un presidente. Y con esa causal, pues los últimos años, específicamente el fujimorismo y sus aliados, se han dedicado a desestabilizar el país.
3: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i 4 vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: La consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge ha tingut un suport majoritari entre les persones que han participat en aquesta macroenquesta, organitzada ahir per diversos col·lectius socials com el Sindicat de Llogateres. Un 82% dels enquestats estaria disposat a secundar una vaga per l'habitatge.
1: En aquesta macroenquesta hi han participat unes 10.000 persones. S'ha fet a 42 municipis de Catalunya i s'hi han implicat més de 1.800 voluntaris. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta emissora que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps, feina i per això, diu, no es posen terminis.
5: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
1: Ha afegit que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial, com la d'ahir dels treballadors de Nissan a Barcelona, demostren un malestar social que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants a la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC.
0: El Banc Central Europeu aprovarà la setmana que ve la primera pujada de tipus d'interès des de fa gairebé 3 anys, segons coincideixen tots els experts. L'últim cop que la institució que presideix Christine Lagarde va encarir el preu del diner va ser el setembre del 2023.
1: Les autoritats monetàries han de triar entre dues opcions, o bé apujar el cost de l'endeutament per frenar la inflació, que no para d'enfilar-se arran de la guerra a l'Iran i que ara ja arriba al 3,2% a la zona euro, o bé mantenir els tipus invariables per no frenar l'economia, sobretot després que el primer trimestre el PIB dels 27 hagi retrocedit un 0,2%, cosa que deixa la zona euro a les portes d'una recessió. Un dilema que explica així Oriol Amat, catedràtic d'Economia a la Universitat Pompeu Fabra.
6: La medicina que aplicaries per millorar l'estancament et perjudica la inflació. I si vols baixar la inflació, la medicina que apliquen els bancs centrals és pujar els tipus d'interès. Si puges els tipus d'interès, et baixarà l'activitat econòmica. Per tant, aquest és el gran problema.
1: Amat veu poques possibilitats que s'entri en un període del que s'anomena estagflació, però hi ha indicis que no permeten descartar-ho del tot, com ara que l'estancament econòmic i el creixement de l'atur coincideixin amb l'augment de la inflació, fet que provoca que encara es perdi més poder adquisitiu.
0: L'anunci d'una gran inversió del govern en infraestructures satisfà les empreses constructores, tot i que també els desperta algun recel. D'entrada, la Cambra de Contractistes d'Obres veu amb bons ulls que el president Salvador Illa hagi parlat aquesta setmana d'un pla d'impuls per accelerar projectes com la construcció de les estacions de la línia 9 del metro de Barcelona o el desdoblament de la C-16 entre Berga i Bagà.
1: Aquest pla ha de permetre executar les obres gràcies a la mobilització de 3.300 milions d'euros i també a la col·laboració público-privada en forma de concessions. El president de la Cambra, Lluís Moreno, diu que l'anunci sona bé.
7: Ara que volen fer més coses, em sembla molt bé, i amb concessió també, perquè nosaltres sempre hem dit que la solució era la col·laboració público-privada. Això sí que li comprem en el president Illa. Si participen les empreses inversores i les empreses constructores amb inversió, doncs es poden fer més coses.
1: Ara bé, demana que l'anunci es concreti ràpidament en licitacions que donin credibilitat i recorda que molts projectes anunciats i fins i tot pressupostats des de fa anys no hi ha manera que tirin endavant.
0: Menjar més saludable i de més qualitat als hospitals i a les residències de gent gran és la proposta que prepara el govern de Pedro Sánchez davant les queixes de la ciutadania i d'entitats socials.
1: L'executiu espanyol està acabant d'elaborar un reial decret que contempla limitar els fregits i excloure totalment els ultraprocessats en els menús infantils. Pablo Bostinduy, ministre de Drets Socials i Consum.
8: Que no s'entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos.
1: Els nutricionistes insisteixen que una bona alimentació és clau per afavorir una bona recuperació. Al programa Un restaurant caníbal a Berlín, de Catalunya Ràdio, han entrat a l'Hospital Vall d'Hebron. Patricio Molina n'és el cap de cuina.
9: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir.
1: El reial decret també posa el focus en les màquines expenedores. Volen que el 80% dels productes que s'hi ofereixin siguin saludables i que els considerats ultraprocessats no es puguin col·locar a les zones de més visibilitat.
0: L'escriptor d'Escó, Andreu Carranza, ha guanyat el Premi Ciutat de Tarragona de novel·la Pini Soler per l'obra L'octau clima, que ha estat la premiada d'entre les 165 obres presentades en aquesta categoria.
1: És un guardó que està dotat amb 21.000 euros, l'estatueta de la Musa de Plata de Tarragona i la publicació per angle editorial de l'obra guanyadora. Andreu Carranza és escriptor i professor i autor de diverses novel·les i la seva obra s'endinsa en la memòria i el territori. Aquest premi, que és el més important dels Premis Literaris Ciutat de Tarragona, l'any passat va quedar desert.
0: Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació que s'ha estrenat aquesta setmana està impulsada pel Col·legi d'Arquitectes de Catalunya i es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal, arquitecturacatalana.cat.
1: Com expliquen declaracions a Catalunya Ràdio del codirector de la plataforma, Omar Ornaque, la nova eina permet que cada usuari es dissenyi el seu propi itinerari a mida.
10: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, aviam, i que sigui d'aquesta època, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural, no? I animo a que qualsevol s'ho descarregui perquè veurà que l'ús és bastant llamina.
1: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut responent només a quatre preguntes o una secció de ruta consultes que ja compten prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cinema, la literatura o la història.
11: L'informatiu del suplement. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
13: Ara a Lidl síndria sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
11: L'informatiu del suplement.
0: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife amb un Marcelinho Huertas estel·lar. 43 anys té la criatura. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Qui ho havia de dir? El Barça de Xavi Pasqual, que es classificaria per les semifinals i no s'enfrontaria al Madrid, sinó que ho faria contra el Tenerife. Per tant, l'equip de Xavi Pasqual, que malgrat aquest pèssim final de temporada, doncs és a semifinals i fins i tot potser es pot permetre somiar. Albert Benet, què tal? Bon dia.
2: Bon dia. Atenció, perquè és la primera vegada, la primera temporada en blanc del Madrid des de 2011. I feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no caia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Club Blanc, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de Luca Múrcia i el va superar amb escreix. 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
14: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
2: Toko Şengelya evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
15: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
2: Era Şengelya al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola Sport 3.
16: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
2: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor. I l'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa per 95-107 amb un Tenerife que va anotar 13 triples de 28 intents. Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana, Marcelinho Huertas, ara ho deia Roger, té 43 anys i va acabar amb 23 punts.
17: He pasado por muchas batallas.
18: Lo sé.
17: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
2: Era Marcelinho Huertas a Dazón. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia. El partit començarà a les 7. Del bàsquet al futbol, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
19: La verdad, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
2: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
20: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip. És massa bo.
21: I Julián també?
20: També és molt bo. Sí, sí, el City els té tots molt bons.
2: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos. Recordem també la fita aconseguida ahir per Marcel Granollers, revalidant el títol de dobles del Roland Garros. Granollers, amb 40 anys, aconsegueix així el seu tercer gran slam.
18: Molt content, no? Al final estar aquí amb un altre títol de Roland Garros. És un somni, és un torneig que sempre he vist des que sóc un nen. I poder aixecar el títol aquí em fa molt feliç.
2: La final femenina se la van dur Andriiva, avui la final masculina entre Zverev i Kovoli. Aquesta tarda a les 5, la final de la Copa d'handbol Barça-Bidasoa. Avui cursa del Gran Premi d'Hongria, de MotoGP, amb Marc Márquez des de la pole, després de guanyar ahir amb autoritat a l'esprint.
11: El suplement, des que surt el sol fins l'hora de dinar, amb Roger Escapa.
0: Són 8:15 del matí. Joan Anton Català, bon dia.
21: Molt bon dia, Roger.
22: 3, 2, 1, seganya!
0: Com està, Joan Anton?
21: Molt bé, Roger, molt bé.
0: Com va la vida?
21: Bé.
0: Fent el compte enrere o no? Estem nerviosos, eh? Estem tots nerviosos.
21: El cuquet.
0: Val a dir que estem preparant una programació especial a Catalunya Ràdio el dia 12 d'agost per aquest eclipsi i serem tots. Quan dic tots, vull dir tots. Crec que hi serà el Garriga, amb una tarda especial, encara que estigui de vacances, tornarà. El Joan Anton Català segur que hi farà alguna incursió. Un servidor segur que també apareixerà en algun moment, perquè estarem veient l'eclipsi en algun punt de Catalunya. I fins i tot, ves que no, potser sortim a la tele tot aquell dia.
21: Què dius, Roger?
0: A veure si ens fan cas.
21: M'haig de pentinar o què?
0: Tu pentina't. Jo no tindré tanta feina com tu, però ho intentarem. A veure, clar, tot això, és a dir, feliços serem, passi el que passi, el 12 d'agost, faci sol o nevi. Però, clar, si els núvols ens deixessin en pau, clar, tot seria una mica més emotiu.
21: Seria, eh? De totes maneres, com que ja estem gaudint l'eclipsi arreu de Catalunya, estem donant conferències, estem fent festes, estem fent activitats, que és el que recomano a la gent. No ens juguem tot a un minut o un minut i mig. Fem ja festa de l'eclipsi, de manera que després ens quedin coses, no? Ens quedarà cultura, ciència, coneixement, festa, activitats. Això ja ho estem fent, s'està fent a molts llocs.
0: I per palpar d'alguna manera l'interès que està tenint aquest esdeveniment únic i que passa a casa nostra tan poques vegades, el llibre que vas fer, no?, de com, quina sortida està tenint, eh?
21: Increïble.
0: L'eclipsi del segle, d'alguna manera.
21: Increïble. Sí, no m'ho esperava, que consti que, no sé si ho vaig explicar un cop, va ser l'editorial, que em va convèncer a escriure.
0: Tu no el volies fer,
21: A mi em feia mandreta. Em feia mandreta l'any passat i vaig dir, a més és un llibre que té un recorregut comercial limitat fins al 12 d'agost, no?
0: Però mira tu.
21: Sí, em van dir, s'ha de fer, i l'has de fer tu. I van tenir raó, ara a la segona edició, anem per la tercera i pinta que també l'esgotarem.
0: Abans del 12 d'agost arriba el 8 de juny, que és demà, Dia Mundial dels Oceans. Ho celebrem avui capbussant-nos en un misteri. El misteriós indret del Golf de Guinea, d'on sembla que surt una espècie de batec constant cada 26 segons. Què és aquest batec? Per què se sent avui amb el Joan Anton Català a la Terra Esplana aquest misteriós batec de la Terra? No sé si podria ser una espècie de sisme petit de la Terra, això, Jonathan.
21: Que xulo, un batec de la Terra. Queda molt poètic, però és de debò. No és un sisme. Mira, el planeta, òbviament, per la geologia tectònica de plaques, bàsicament, tenim terratrèmols, tenim sismes, n'hi ha de molt grossos i n'hi ha de molt petitons, que són molt freqüents. Però no. Aquest batec no té a veure directament amb la geologia, val? I això és el que el fa tan interessant. És com si, no sé, estiguéssim tu i jo parlant en un lloc, en un restaurant, imagina't, hi hagués un munt de converses alhora, però que d'altres taules, però que estan tan lluny aquestes converses que no podem entendre les paraules que diuen, però hi ha aquest soroll de fons. Doncs això és una remor constant que té el nostre planeta, que és constant, que és l'acumulació de moltes converses. Quines converses són aquestes? Creiem del transport d'energia entre l'atmosfera i els oceans. És a dir, els vents que aixequen onades, doncs com després aquestes onades xoquen unes contra les altres a les parts més profundes, a les parts més interiors dels oceans, com després aquestes onades xoquen contra les costes, tot això crea un remor de fons, que són aquests microsismes que no tenen a veure amb la tectònica de plaques, no tenen a veure amb la geologia. Mm. I això és constant. I aquí és on vindrà aquest batec.
0: Com es va detectar aquest microsisme de 26 segons? Cada
21: 26 segons, sí, sí. A la dècada dels anys 60, quan encara els sismògrafs no eren com ara, digitals, sinó que anaven en aquelles papers, no?, que anaven girant i hi havia una agulla amb tinta que els anava dibuixant, un científic molt famós, que és Jack Oliver, es va fer famós perquè va ser el que va proporcionar les proves claus que associaven els terratrèmols a les plaques tectòniques, justament. Doncs va detectar una petita pulsació, un microsisme, que repetia cada 26 segons. Semblava provenir de la part equatorial de l'Atlàntic a prop d'Àfrica i, aparentment, era una mica més fort durant l'estiu de l'hemisferi nord. Altres científics s'hi van interessar en aquell moment i van poder confirmar, durant les dècades següents, que sí, que existia aquest fenomen misteriós i es detectava perfectament des d'estacions sismològiques que hi havia a Àfrica, Europa i Nord-Amèrica. I justament triangulant, és a dir, com que hi havia moltes estacions, van poder veure exactament del lloc on venia i van confirmar que era una regió concreta, el Golf de Guinea. I a la dècada dels anys 80, alguns investigadors van arribar a la conclusió de que aquest tic semblava enfortir-se més quan hi havia tempestes fortes en aquesta regió de l'Atlàntic. Clar, la pregunta era, què és el que generava aquest batec? Però, com de vegades passa a la ciència, quan es descobreix alguna cosa que no és mainstream, que en diem, que no és una cosa d'interès, de molt d'interès per la ciència, de vegades queden oblidats aquests estudis i aquests varen quedar oblidats durant dècades.
0: La investigació aleshores es va abandonar i sí. Quan es va reprendre?
21: Doncs mira, un dia de l'any 2005, un jove investigador, que es diu Greg Benson, acabat de graduar de la Universitat de Boulder a Colorado, treballava en microsismes. I va ensopegar amb aquest enigmàtic batec de 26 segons i el va ensenyar al seu tutor. De seguida van veure que allò no era normal i que tenia molt d'interès. Van aprofundir-hi més i aquí és on van recuperar els estudis que hi havia, no? Perquè primer van descartar que fos error dels instruments i després és quan rescaten aquests estudis antics. I comencen a precisar molt bé el lloc. I mira, la regió que abans dèiem que és el Golf de Guinea, doncs la concreten. I és el que es coneix com Golf de Biafra, que és, les coordenades GPS exactes són 0 de latitud nord, 5 de longitud est. El més curiós és que fixa-t'hi que està a prop del 0-0, del 0 de latitud i 0 de longitud, que això és un punt que s'anomena Null Island, que és el lloc fictici a on travessa el meridià de Greenwich i creua a l'Equador. Això és una casualitat o no? No, és molt a prop d'aquest punt.
0: Això és un batec també que es va evidenciar encara més l'any 2020.
21: Sí, perquè es dona la circumstància de que durant el confinament, com que els humans deixem de fer cosetes, no?, hi ha un silenci en el planeta, doncs aquest microsisme encara es va veure més clarament en els instruments, sí.
0: I per acabar-ho de dubar, el 2011 es va detectar un altre batec.
21: Sí. Es posa més interessant la cosa perquè, fixa-t'hi, es descobreix un batec pràcticament idèntic, però a l'altra punta del món. El lloc que anomenem antipodal. Antipodal és com si fessis un forat tu i travessessis tota la Terra i sortissis a l'altra banda. Doncs més o menys, no exactament, però més o menys. I era un batec que inicialment s'assemblava molt, com si perforéssim això des del Golf de Guinea, i una de les primeres sospites va ser que, per tant, era com un eco, era com un batec que estava relacionat amb aquest primer i que, d'alguna manera, aquest so, no?, viatjava, aquestes zones viatjaven per l'interior de la Terra i acabaven també donant senyal a l'altra banda del món. Però, de seguida, nous estudis van veure que tenia una freqüència, un període lleugerament diferent, de 25 segons, i, per tant, que no hi estava relacionada. I avui es considera que és un batec independent, que s'ha pogut calcular també l'origen, a la zona de les illes Vanuatu, que són un grup d'illes a la Melanèsia.
0: Aquests últims anys se n'han detectat encara més?
21: Sí, fa poc se n'han identificat altres similars. Curiosament, dos també provinents del Golf de Guinea. Un de 28 segons de període i un altre de 16 segons, però més febles que l'original de 26. I aquests dos microsismes, aquests sí que s'han pogut associar a coses. S'han pogut associar a volcans, en aquest cas a un volcà que hi ha a l'illa de Sant Tomé o al volcà del Camerún. Però no s'ha trobat cap volcà similar a prop de la font de la pulsació aquesta històrica i misteriosa de 26 segons.
0: Clar, Després de sentir-te, les hipòtesis amb què treballen per explicar l'origen, el significat d'aquest batec, què diuen? Perquè també deu haver-hi molta teoria conspirativa molta, aquí.
21: Sí, suposo. No l'he vista, no l'he llegit, però seguríssim. Et pots imaginar que no podem deixar escapar una ocasió com aquesta, els humans, no? Amb els morbosos que som. Però des del punt de vista científic, que és el que aquí ens interessa més, bueno, l'altre també ens interessa, però des del punt de vista científic hi va haver, primer hi ha grups d'investigadors que van dir que potser això era l'acumulació de moviments d'onades gegants que es generaven a l'interior de l'oceà Atlàntic, que es movien aquestes onades cap al nord i que en arribar al Golf de Guinea d'alguna manera xocaven contra la plataforma continental subterrània i provocaven aquest remor de fons. Aquesta hipòtesi es va elaborar més i es va presentar públicament l'any 2013 i sosté això. Sosté que la combinació de tots els moviments d'onades al llarg del temps acaba generant una ona microsísmica molt consistent i superconstant, aquesta de 26 segons. Com si s'acoblessin tots aquests impactes de les onades, no? Però, clar, la pregunta és per què només en aquesta zona del món? És que aquesta zona és tan especial que fa que hi hagi, no sé, una orografia i unes condicions que la facin tan, tan, tan especial, que només aquí les onades de tot el món produeixen aquest microsisme. De manera que no tothom hi va estar d'acord en aquesta hipòtesi, i el mateix any, l'any 2013, un grup d'investigadors japonesos van donar-ne una altra d'hipòtesi, i és que havien detectat un batec molt similar al volcà Aso del Japó, i això els feia pensar que potser aquest batec dels 26 segons, tan misteriós, també estava associat a un volcà que potser encara no s'hauria trobat, no?, en el fons del Golf de Guinea. Però això crec que ho hem anat descartant. Encara avui no hem trobat cap volcà pròxim que pugui donar resposta a aquesta pulsació.
0: És fort que encara no tinguem clara la procedència o la raó de totes aquestes pulsacions.
21: A mi em fascina. És a dir, estem explorant l'univers, aquí el sistema solar, aquí ho expliquem molt sovint, i tenim dos robots a Mart buscant vida, i sondes que hem visitat Plutó, i aquí som, Roger, amb qüestions de la Terra que som incapaços, misteris, que són incapaços de resoldre en aquest moment, i és com un missatge que ens dona el nostre planeta, que ens diu: ei, humans, què pensàveu? Que ho havíeu entès tot del meu planeta?
0: Ja no és anar a buscar vida fora de la Terra, sinó que això és una cosa que ens passa a dins.
21: És entendre'ns a nosaltres mateixos, entendre la Terra, i moltes d'aquestes misteris, avui n'hem parlat d'un, però és que en tenim moltes coses. Pensa que, per exemple, els fons dels oceans són els grans desconeguts. Tenim més ben cartografiat fiar de la Lluna o Mart que els fons dels nostres oceans. És tremendo, això és tremendo, no? De manera que hi ha moltes preguntes encara sense resposta.
0: Però les espècies que viuen l'aigua, els oceans, els tenim tots ben retratats, o creus que n'hi ha encara de desconegudes?
21: No. Mira, cada any es descobreixen noves espècies. Portem, en general, ha de dir xifres rodones de memòria, val? Però la ciència en aquest moment porta descobertes 1.300.000 espècies diferents a la Terra, 1.300.000, del 75% de les quals no sabem apenas res més que el nom que li hem posat en aquella espècie. Encara no les hem estudiat. Però hi ha científics que pensen que potser hi hauria 50 milions d'espècies vives en aquest moment en el planeta. En portem 1.300.000, ple segle XXI. Si encara avui estem descobrint vida a la Terra.
0: I el lloc on hi ha més espècies desconegudes és als oceans?
21: No, jo diria que és el món dels bacteris. És a dir, els bacteris, que són els grans dominadors, que també n'hi ha als oceans, però els bacteris són els grans dominadors. Ara tu vas pel carrer i veus ocells, gats, gossos, persones, però en realitat el que no veus és el que domina, que són bacteris. La meitat de les cèl·lules del teu cos, Roger, com humans que som, són de bacteris. Som meitat humans, meitat bacteris. Que els hi hem subcontractat feinetes de neteja que a nosaltres ens agrada fer, de la pell, dels budells, de la boca. Sense aquests bacteris moriríem. Doncs el regne dels bacteris, a part de ser el dominador respecte al nombre que n'hi ha, també de nombre d'espècies, és el gran dominador. Però, bueno, continuem descobrint espècies de vegetals, d'insectes, d'animals. Cada any ampliem la llista d'espècies descobertes.
0: Clar, que quin protocol has de seguir per descobrir, entenc, validar que allò és una espècie nova?
21: No ho sé exactament, però han de ser molt estrictes.
0: Vull dir, pots arribar tu i dir: escolta, m'he vist un peix que no...
21: O una papallona nova, no? Diu, a veure, primera, has de ser algú. És com un descobriment del món de l'astronomia. Quan dic que has de ser algú, tothom som algú, però has de tenir un nom, has de tenir una reputació, no? No valdria que jo digués que he descobert alguna cosa, sinó: a veure, tu qui ets i en quin grup de científics estàs, no? És el mateix que quan, per exemple, li posen nom a l'espècie. Abans els noms els posaven els descobridors de les espècies. Ara tot això està molt regulat. Igual com els mons, els noms dels subjectes astronòmics els posaven els descobridors. Ara això està també molt, molt regulat. Hi ha protocols molt, molt estrictes per evitar, bueno, errors, bàsicament per evitar errors, però també per evitar fakes. Recordem que hi ha hagut també manipulacions, algunes les hem explicat des d'aquí, quan vàrem explicar el tema del monstre del llac Ness, per exemple, que vam explicar les manipulacions que hi va haver per fer-nos creure que allà hi ha un monstre, no? O altres teories, pseudoteories conspiranoiques que s'han creat, per exemple, de l'Home 12, un dels nostres capítols preferits, que alguns dels seguidors, sobretot els més joves, és un capítol que encara recorden que vàrem fer fa unes temporades, no? En aquest moment tenim protocols super estrictes a la ciència, en tots els àmbits, però també en aquest, per evitar, doncs, això, errors i informacions falses.
0: Joan Anton Català, avui ens hem capbussat als oceans per explicar, doncs, algunes pulsacions misterioses que encara sonen.
21: A veure si les escoltem aquí.
0: En aquest cas a Guinea, però sí. Bé.
21: Però es detecten des d'Europa, també, eh?
0: Una abraçada, Joan Anton. Fins aviat. Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: El meu amor dins el punt floreix el maig fins a juny.
5: Ei, sóc la Chloe Riambau i aquest és el meu primer disc, Equilibri sense xarxa, i em faria molta il·lusió que l'escoltéssim. Una abraçada.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
23: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
24: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
25: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
24: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
23: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
24: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
25: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
24: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
23: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
25: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
24: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
26: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
27: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
28: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
29: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. Som client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
30: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la una del migdia, amb Paula Molés.
31: Hi ha coses que passen dins nostre que pesen.
32: L'ansietat és com si anessis una guerra cada dia. El teu organisme està en mode supervivència. El que li interessa és sobreviure.
31: Moments que semblen sense sortida.
33: La droga estrella era l'heroïna i jo sabia que acabava fatal. I jo vaig anar a buscar el que em portés a la mort. No sé si ho he fet d'una manera conscient.
31: Dolors que costen d'explicar.
34: És un dolor emocional tan fort que no el pots suportar.
31: Però quan algú ho explica, comença un canvi.
32: Vaig tenir unes èpoques dolentes, unes baixes per ansietat, i ara, doncs, mica en mica, em vaig obrint.
31: Històries reals per donar veu als trastorns mentals. Gent normal, el podcast d'Adam Martín, guardonat amb un Ondas. Nous episodis a l'app i web de Catalunya Ràdio.
35: I també disponible a la plataforma 3Cat.
31: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
36: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
31: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
36: Keipo Deiano se l'encarregava de dir: alerta les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
31: El divan, el valor de la conversa.
36: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
31: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
37: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
31: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
37: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
31: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
37: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
31: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
37: I després, Baskonia Penya. La penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
31: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
37: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
31: Tot gira.
37: Aquesta tarda, a partir de les 4, amb David Clopés.
3: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Passen 3 minuts de 3 quarts de 8. Titulars, Núria Pujades, bon dia.
1: Bon dia.
0: Els docents mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat.
1: Unes protestes que seran a partir de les 9, justament per facilitar l'arribada dels estudiants als exàmens de les Pau. També convoquen una manifestació per diumenge que ve a Barcelona amb el lema Aturem l'emergència social i educativa.
0: Pel 14 de juny, centenars de persones fan cua als voltants de la plaça Cibeles de Madrid, on el Papa Lleó oficiarà aquest matí una missa multitudinària.
1: Ahir al vespre, en el seu primer dia de viatge oficial a Espanya, va fer una vetlla amb joves i al matí, en un discurs davant representants polítics, va alertar dels discursos que fomenten la divisió i la polarització.
0: Els 5 passatgers catalans del creuer afectat pel brot d'antivirus han rebut l'alta.
1: Fins ara feien quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid i aquesta nit han tornat a Catalunya. 7 ingressats més rebran avui l'alta i n'hi ha un que continuarà hospitalitzat.
0: Restablerta la circulació de l'AVE entre Figueres-Vilafant i Barcelona-Sants.
1: Els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats.
0: Nit llarga al Primavera Sound, que tanca edició amb Goril·les, The XX i l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo.
1: Pel festival hi han passat 287.000 espectadors, entre ells Pedro Sánchez, que hi va venir a Barcelona per sorpresa.
0: Acompanyat en aquests concerts de Salvador Illa. Mentrestant, la Moncloa tanca files amb les explicacions del president espanyol sobre el cas Leire Díez.
1: I acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Per la seva banda, els populars insisteixen a demanar eleccions.
0: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians.
1: Dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès i a Cisjordània un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos.
0: Avui eleccions al Perú, a Armènia i a Kosovo.
1: El Perú escull avui el seu novè president de la dècada i Armènia tria si es decanta cap a Occident o cap a Rússia.
0: La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants fins després de l'estiu.
1: El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a final de mes.
0: I els esports, més enllà de les eleccions al Real Madrid, que faran segurament que Florentino Pérez repeteixi com a president del club blanc davant la victòria d'Enrique Riquelme, el Barça de bàsquet es classifica per les semifinals de l'ACB.
1: L'altra cara de la moneda és la patacada del Madrid, que va perdre davant del Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis.
0: Les portades dels diaris, avui el protagonista, evidentment, és el Papa de Roma i el seu primer dia a Madrid. Diari Ara, Lleó 14, crida a la reconciliació política.
2: I veiem el pontífex en un pla curt saludant la multitud. L'Ara, que també dedica espai a la portada a un altre titular, en aquest cas sobre educació. Diagnòstic dels experts, cal repensar, diuen, el sistema educatiu de dalt a baix. A l'avantguàrdia, imatge del Papa mòbil circulant pels carrers madrilenys i del seu discurs també en destaquen la crida a la reconciliació. I en el mateix sentit el periòdico, el Papa clama Madrid contra la cultura de l'enfrontament. I el punt avui en un sentit diametralment oposat, i veiem la il·lustració d'una plantació de verdures, titulen Sembrar llum, l'agrovoltaica permet evitar la competència pel sòl agrícola amb maridar el conreu de la terra amb la generació d'energia solar.
0: El Papa Lleó XIV, per tot arreu, de fet al país, el pontífex saludant des del Papa mòbil.
2: Un Papa que alerta contra els qui aviven el foc de la polarització. Més imatges del Papa, el món d'una altra perspectiva del seu bany de masses des del Papa mòbil, titular. El Papa demana a una multitud de joves canviar la història. A l'ABC, més Papa mòbil i el destacat, el Papa contra els murs. I a la Razón, en canvi, la imatge és de Lleó XIV, aquí amb els reis d'Espanya i les infantes, i llegim Lleó XIV a Espanya, ni ideologies prefabricades ni polarització.
0: He vist un vídeo a les xarxes, i veig que ho expliquen aquí el diari El Periódico, que hi va un moment que des del Papa mòbil el Papa va fer el gest del 6-7, és això de pujar i baixar els dos braços, i expliquen què és. El 6-7 és una mena de ball de TikTok, un mem que en realitat no significa res, però que ja és un fenomen a internet. Té l'origen en un basquetbolista universitari americà que va dir davant d'una càmera 6-7 mentre pujava i baixava les mans. El gest es va tornar viral i el Papa es veu que li reclamaven des del públic i ahir doncs, va respondre fent... Ho sabies que era el 6-7? Marina, tu que ets jove?
1: Sí.
2: No. Sí, o sigui, la veritat és que és una incògnita. Ningú acaba de
0: ningú
2: saber ben bé d'on surt.
0: Quin significat té, perquè potser no en té cap.
2: Crec que no saber el significat és...
0: És bo. O
2: bé,
0: és boomer.
2: És boomer.
0: És boomer, molt bé. Aniversaris, va. Marta Ferrer, avui fa 77 anys, això vol dir que és més que boomer, tot i soler.
6: Em dius que el nostre amor va ser com
4: un infant.
1: És una de les figures destacades del panorama de la nova cançó. Al llarg de la seva extensa trajectòria ha col·laborat amb músics com Ovidi Montllor, Maria del Mar Bonet i Pau Riba, i l'any 2005 va rebre el Premi Nacional de Música i el 2006 la Creu de Sant Jordi.
0: 43 espelmes d'Afnis Balduz.
5: També la funció és una crítica als mitjans de comunicació, a com es tracten certes coses.
1: L'actor té una llarga trajectòria sobre els escenaris i davant les càmeres. Ha participat en sèries com Laberint d'ombres, Vent del Pla i La flamant Revelejar, en pel·lícules com Mientras dure la guerra i al teatre ha protagonitzat Qui va matar el meu pare.
0: 73 espelmes Liam Neeson.
6: If you let my daughter go now, that'll be the end of it. I will not look for you. I will not pursue you.
1: És una de les cares més reconegudes del cinema, amb rols estel·lars en pel·lícules com Perdida, Michael Collins i Star Wars. Però segurament tots el recordem pel seu paper a La llista de Schindler, la cinta de Steven Spielberg per la qual va estar nominat a l'Oscar.
0: Vida social.
7: Perquè fora plou i se m'han passat les hores.
0: Els tiets i Ginestar pugen a l'escenari avui de l'últim dia del Festivalot de Girona.
1: Encetaran la jornada els germans Serrasolses en dues sessions, la primera a les 11 del matí i la segona a les 3 de la tarda, i els tiets actuaran a 4:45 de la tarda i també a 6:45. Totes les entrades costen 15 euros.
0: Al Teatre Condal, Joan Pera desplega tot el seu repertori.
1: Amb l'auca del senyor Pera, un dels grans veterans de l'escena catalana, puja a l'escenari en solitari per fer un recorregut a través dels seus records i experiències teatrals en un monòleg per riure i emocionar-se. Avui, a funció a 12:45 del migdia, les entrades es poden comprar a partir de 23 euros.
0: El Teatre Lliure de Montjuïc contra Antígona.
1: La creadora de Casting Lear, Andrea Jiménez, porta a l'escenari una nova i provocadora versió d'un dels mites clàssics més representats per preguntar-se qui és avui Antígona. Tot plegat protagonitzat per Júlia Trullol. Avui, a funció a les 6 de la tarda, les entrades entre 10 i 32 euros.
0: I avui també és un bon dia per celebrar el centenari del Parc Güell.
1: El parc s'omple d'activitats per celebrar l'any Gaudí, per reforçar-lo com a espai públic, cultural i de convivència pels veïns i veïnes de l'entorn. S'hi podrà gaudir de show cookings de la xef Ada Parellada, ballades de sardanes, sessions de marxa nòrdica i concerts familiars. Es pot consultar tota la programació al web del Parc Güell.
0: I avui, primer diumenge de juny, portes obertes als equipaments culturals de Barcelona.
1: El Museu Blau, el Manac i el CCCB són alguns dels centres que tenen entrada gratuïta cada primer diumenge de mes. Es poden consultar totes les exposicions i els horaris d'obertura dels museus a través dels seus webs.
0: És l'hora del conte, el suplement, el conte del guionista i escriptor Albert Postils. La narració va a càrrec del Carles Debó. Avui el conte es titula Plantar una llavor.
8: En David José es va iniciar en el noble art de fumar a l'edat de 5 anys. Va ser gràcies a la seva àvia, una locomotora que no va deixar de carburar fins al final dels seus dies. Va arribar un moment en què el pols de l'àvia ja no li permetia encendre's una cigarreta i en David José, com a bon net, la va assistir per mantenir viu el foc del flamisell. L'àvia va fer una xuclada que li va treure totes les penes de sobre i va ser aleshores quan li va acostar la substància a en David José, que es va posar a tossir com una mala cosa. Aquest va ser el punt de partida d'un idili que duraria per sempre. El tabac li va donar a en David José una carrera musical envejable, amb aquella veu que només podia assimilar algú amb la seva relació tan estreta amb la nicotina, i el va convertir en un home més atractiu del que li pertocaria per genètica. En David José volia per als altres la meravellosa vida que li havia brindat el tabac, i abans de morir, amb 95 anys, va obrir un estanc a la cantonada amb l'esperança que algú li agafés el testimoni.
0: Música.

0: Veig que la cosa avui va de teclats i sintetitzadors. Macià Closes, què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Roger.
0: Amb què arribem a les 8?
1: Avui farem una mica d'actualitat creuada, ja que un 7 de juny de fa 100 anys, el tramvia número 30 atropellava mortalment Antoni Gaudí a la Gran Via de Barcelona. I això com ho lliguem amb la cançó que sona? Doncs perquè The Alan Parsons Project van dedicar el seu desè i darrer disc a l'arquitecte català, amb el qual van finalitzar la seva carrera. Publicat l'any 1987, l'àlbum porta per títol Gaudí, i el tema que l'obra és La Sagrada Família, que aquests dies està de força actualitat per la visita del Papa Lleó XIV.
0: Salut i ràdio, Macià.
1: Salut i ràdio.

Diumenge 7 de juny del 2026. És una llàstima, és una pena que el Madrid només faci eleccions cada 20 anys. Fem un repàs ràpid dels grans hits de la campanya. El presumpte fitxatge d'Erling Haaland, Holland, com li preferiu dir, anunciat entre tranques i barranques per part de l'aspirant Enrique Riquelme. Una misteriosa oferta milionària de Florentino Pérez per un crack mundial, publicitada en una entrevista amb Iker Jiménez. Un vídeo de Mourinho fet amb intel·ligència artificial. Promeses davant del notari que podria signar qualsevol aspirant a la presidència d'una república bananera i lones publicitàries gegants de Florentino que només demostren una barcelonitis còsmica. Tot fa pensar que aquest vespre, quan se sàpiguen els resultats, Florentino i tota la seva junta directiva es faran tants cops a l'esquena com els permeti la seva salut. El president del Real Madrid guanyarà perquè tot el sistema, també fora del club, rema a favor seu. Ha estat capaç de dir en una entrevista que la Comunitat de Madrid i l'Ajuntament de la ciutat faran normes específiques per permetre concerts al Bernabéu sense que ningú es posés les mans al cap. El millor d'aquesta campanya, moments grotescos al marge, és que el poder s'ha tret la careta. Aquest és el Florentino real, aquest és el Real Madrid real, aquesta és la manera com es mana en determinats despatxos on, per cert, es té una relació més aviat distant amb la democràcia. De passada, aquestes eleccions han servit per veure que Florentino es vendrà part del club. Es quedarà sol al Barça com a entitat que, amb més o menys mancances, continua en mans dels socis? Potser sí, pot ser. En un futbol que està en mans de taurons, en què el PSG porta dues Champions consecutives, en què Florentino està a punt de treure un feix de bitllets astronòmic per fitxar el Galàctic que faci falta, el Barça pot marcar la diferència sense acabar de perdre l'essència. Florentino i Mourinho són el dit que assenyala el camí. El camí, això sí, que mai no s'ha de seguir. Som al suplement i tenim esperit de cap de setmana.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: I amb Jofre Genuer. Jofre, quin temps ens espera aquest diumenge?
2: Doncs més sol i també una mica més de calor. La calor s'intensifica una miqueta més, amb valors entre els 29 a 33 graus, potser alguna xifra de 34 de manera local, a les zones més càlides, com sempre, cap a la zona del Pla de Lleida, Segrià, o també en alguns indrets de les Terres de l'Ebre. De fet, s'esperen valors ja que toquin els 30, tranquil·lament, a la Catalunya Central, comarques de Girona. Per tant, lentament que la calor va retornant, però bé, tot i així, una calor força, continguda, no excessiva. A la costa, de fet, el termòmetre li costarà d'anar més enllà dels 25 o 26 amb la presència de marines una mica actives, però més sol en conjunt, amb alguns núvols prims i només algunes nuvolades a l'àrea del Pireu, com sempre, com cada tarda, però avui amb menys condicions perquè donguin ruixats. Potser n'hi ha alguns a l'Alt Ripollès, Cerdanya. També alguns núvols baixos podrien donar-se una mica variable cap a la Costa Daurada. Demà el termòmetre toca sostre un altre cop, amb una calor més intensa, de l'altre món, i lliscarà un front per l'àrea del Pireu. Demà en aquest sector sí que el temps començarà a canviar una mica, amb alguns ruixats. Tot plegat obrirà les portes a un nou descens de les temperatures de cara a dimarts.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Les notícies del diumenge. Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9 del matí justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen i per evitar-los més nervis del compte. Ho anunciava d'aquesta manera Iolanda Segura de l'USTEC.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9. Ja sabeu que és el dia de la visita del Papa, el primer dia de la visita del Papa, però també és el primer dia de l'ESPAU, i per tant doncs, farem les accions i mobilitzacions a partir de les 9 per facilitar que l'alumnat pugui arribar a les seus a fer les proves.
1: Un anunci que arribava ahir al vespre després de la reunió que van mantenir durant tota la tarda i que de ben segur ha deixat més tranquils estudiants com la Duna, que ahir al suplement ens explicava els nervis afegits a l'examen que comportava tota la logística del desplaçament per arribar a l'hora a l'examen.
4: Cadascun de nosaltres haurà de fer el que haurà d'arribar com a ell li vagi bé, perquè amb tots els talls dels carrers. Jo, per exemple, m'hauré de despertar una hora, mitja hora abans, a les 5:15.
1: Més enllà de la vaga de dimarts, els sindicats també han convocat una nova manifestació per diumenge que ve, el dia 14, a Barcelona, on conviden les famílies per exigir un canvi estructural en el sistema, diuen. Una manifestació que anirà des dels Jardinets de Gràcia fins a la plaça de Catalunya. Per cert, amb l'arribada del Papa dimarts a Barcelona, la Generalitat ha rectificat i finalment sí que recomana fer teletreball després que en un primer moment diguessin que no era necessari. El conseller de Treball, Miquel Samper, ha explicat aquesta decisió, diu que la decisió s'ha pres després de valorar la dimensió que pot tenir la visita.
5: Una recomanació, per tant, no una ordre ni molt menys, sinó que es fa de la mà dels agents socials i econòmics. I nosaltres ens vam reunir tant amb els sindicats majoritaris, Comissions Obreres i UGT, com també amb Foment i amb Pimec, els agents socials de Catalunya, i per tant és una decisió que es pren de forma consensuada.
1: En la mateixa línia que el conseller, des de Protecció Civil també s'ha recomanat fer el teletreball per reduir l'impacte negatiu en la mobilitat, almenys dimarts. De moment, aquest diumenge serà el segon dia de viatge oficial del Papa Lleó XIV a l'Estat. Aquest matí oficiarà una missa multitudinària de Corpus a la plaça Cibeles de Madrid, on hores d'ara ja hi ha centenars de persones fent cua per accedir a la zona on es farà aquesta missa. El Papa ahir ja va viure un primer bany de masses circulant amb el Papa mòbil pels carrers de la capital espanyola. I a la nit, primer acte multitudinari amb joves a la plaça de Lima. Mig milió de joves que s'hi van reunir del tot entregats, com sentim. El pontífex també va visitar un alberg de persones sense llar. Els discursos més protocolaris va alertar de la polarització en una recepció oficial davant de les principals autoritats de l'Estat i també va destacar la defensa que ha fet Espanya del multilateralisme i del dret internacional. Des de Madrid, la crònica, Cristian Roldán, bon dia.
6: Bon dia. En el seu primer discurs davant les autoritats polítiques de l'Estat, Lleó XIV ha rebutjat els discursos polaritzadors que no reconeixen la pluralitat de la societat.
7: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad
6: Més tard, davant mig milió de joves, el papa ha fet una crida a ser valents i rebel·lar-se contra el poder per defensar la justícia. Paraules que han agradat als assistents a l'acte.
8: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
9: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
6: D'aquí poques hores arriba el principal plat fort del cap de setmana, una missa a la plaça de Cibeles, on s'espera que hi assisteixin prop d'un milió de persones.
1: Els fans del papa no només són a Madrid. Ahir en vam tenir tres aquí al suplement de ben joves que ens explicaven els nervis d'aquests dies per veure el pontífex a Barcelona en directe.
10: Vaig a la vella adoració, que hi ha a l'estadi olímpic Lluís Companys, que m'he demanat festa a la feina, vull dir, una cosa que m'explota el cap, perquè si a mi m'ho diuen fa uns anys, hagués dit, anar allí amb una colla de friquis a veure el Sant Pare i demanar-me festa a la feina, pues estemos locos o què? Pues sí,
1: i ara t'has convertit en un d'aquests friquis.
10: Ara sóc un d'aquests friquis, sí.
1: Què representa la figura del papa per tu?
11: Home, és el vicari de Crist a la Terra. És una manera per mi veure aquí el papa, i ho estàvem veient ara, no? I és que em tremola la veu. És dir, Crist ha vingut a casa meva.
1: Si els teus fills un dia t'expliquessin que no hi creuen, com reaccionaries tu?
11: Bueno, jo crec que el més important és la trobada personal amb Déu. Llavors jo crec que si un dia em diuen no crec, jo també molta paciència. Molta paciència, molta comprensió. Hi ha grandíssims sants que no creien i hi ha molta gent que troba el seu camí. Els grans sants són grans pecadors. I si els meus fills són grans pecadors, pues continuar pregant perquè algun dia siguin grans sants.
12: Jo dimarts al matí estaré a la meva parròquia i després per la tarda m'aniré a l'estadi olímpic.
1: Tens entrades?
12: Tinc entrades, van arribar ja a la nit.
1: Vas patir per aconseguir-ne?
12: Vaig patir molt perquè la parròquia 550 van confiar en nosaltres, van fer un formulari, ens van posar a intentar aconseguir-les i vam aconseguir 42.
1: O sigui, el papa és el teu Bad Bunny, d'alguna manera.
12: Molt més.
1: Et fa molta més il·lusió veure el papa a l'estadi olímpic Lluís Companys que no pas Bad Bunny.
12: 100%.
1: Podeu recuperar aquesta conversa sencera amb aquests tres protagonistes, joves devots fidels, a catradio.cat/elsuplement. Més enllà de les passions que aixeca la visita del cap de l'Església Catòlica, aquests dies el focus també està posat en la reunió que el Vaticà ha anunciat que Lleó XIV tindrà amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església durant el seu viatge a Espanya. La trobada l'organitza l'Església Espanyola i no ha transcendit encara ni quan ni on serà. Qui sí que es

0: tenir Europa en un món polaritzat, una polarització que lidera en bona part Donald Trump. Doncs bé, aquestes últimes hores el seu secretari de Defensa ha tornat a carregar contra Europa i especialment contra la immigració, una carpeta que també defensa el Papa des de les Canàries. Sadly,
1: malauradament, avui dia, diverses platges europees són assaltades per diferents ideologies perilloses. Platges a Espanya i Itàlia, a Grècia i a Bulgària. Hi arriben vaixells i homes. Quan faran alguna cosa les capitals europees sobre aquesta invasió? O és massa tard?
0: Avui, a partir de les 9, tertúlia al suplement amb la Marta Monforte, l'Eduard Voltes, el Marc Molins, i sumarem la Glòria Barrete, directora de Catalunya Religió, que ens ajudarà a interpretar també les paraules del Papa aquestes últimes hores i també la manera com ha estat rebuda, especialment a Madrid, el Papa de Roma, que ahir va rebre crits fins i tot de Papa León, te queremos un montón. Aquestes últimes hores, els 5 catalans que estaven fent la quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol després que el Ministeri de Sanitat permetés que tots els asimptomàtics poguessin acabar la quarantena a casa. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Hi ha un passatger espanyol que ja va ser donat d'alta i continua aïllat a casa, i dels altres 8 que van ser evacuats pel creuer Ondius el 10 de maig a les Canàries i encara estan ingressats, gairebé tots seran donats d'alta de l'hospital aquestes properes hores. L'altre gran focus informatiu, sobretot de la cultura d'aquestes últimes hores, és el Festival Primavera Sound. Aquesta que sentim és Olivia Rodrigo, que ha tancat per sorpresa l'última jornada del Primavera. El festival ja havia anunciat una actuació secreta per l'última jornada i la cantant nord-americana, que de fet fa poc ja va actuar a Barcelona en col·laboració amb Spotify i el Barça, ha aprofitat per estrenar una nova cançó amb Robert Smith dels The Cure. Olivia Rodrigo i The Cure, o Robert Smith, plegats, els The Cure que van actuar la nit de divendres. Ahir va ser el torn d'Olivia Rodrigo, que es va sumar als grans caps de cartell del plat fort del dissabte, que eren, d'un costat, els The XX. També Nick Cap. I sobretot un dels grups preferits de Pedro Sánchez, el president del govern espanyol, Gorillaz.

0: Goril·les, la banda enigmàtica de Damon Albarn, la crònica de la jornada del dissabte amb el Marc Ruiz des del Parc del Fòrum.
1: Els irlandesos Kneecap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, aquesta nit en portava un amb la senyera durant les primeres cançons. A la tarda s'han fet una fotografia amb una estelada i l'han pujada a les xarxes. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat de polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Kneecap ha aprofitat per reclamar la sortida dels britànics d'Irlanda del Nord i per insultar el líder d'extrema dreta britànic Nigel Farage. Barghouti també ha format part del concert de Goril·les, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Goril·les et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Goril·les, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Good Inc. i Clint Eastwood.
0: Una edició del Primavera Sound que aquest any ha plegat 287.000 persones, 6.000 menys que l'any passat, sobretot per la pluja de la nit de dijous. Entre altres, diferents personalitats hi han passat el president de la Generalitat, Salvador Illa, ahir acompanyat del president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que es va presentar al Primavera Sound per sorpresa, després que al matí el compartís, evidentment, amb el papa Lleó XIV. També hi era Salvador Illa, perquè al matí el vam veure saludant el papa al Palau.

0: Palacio Real de Madrid, agenda frenètica dels dos presidents que van poder celebrar doncs aquest concert de Gorillaz, un dels grups predilectes de Pedro Sánchez. Entre els VIPs hi havia Pep Guardiola, Joan Laporta, també els actors Paul Mescal i Harris Dickinson, una edició que tampoc ha estat exempta de polèmica perquè aquestes últimes hores hi ha hagut malestar entre els assistents per la gestió del festival de la devolució de les entrades de dijous. Recordem que es van haver de cancel·lar algunes actuacions dels caps de cartell a causa de la pluja. Doncs bé, de moment el festival només retornarà les entrades de dia i no la quantitat proporcional als que tenien abonaments de 3 dies. A partir de demà mateix es començarà a fer efectiu el retorn dels diners. Sentim Marc Campos, adjunta a la direcció del festival.
1: Desde dentro era muy difícil dar mensajes más certeros de los que teníamos. En cualquier caso lo intentamos en todo momento, pero la situación climatológica empeoraba por segundos, entonces hacía muy difícil trasladar mensajes mucho más certeros de los que pudimos transmitir y no queríamos tampoco confundir al público.
0: L'any que ve, el Primavera Sound es farà del 3 al 5 de juny. 2 minuts per passen d'un quart de nou del matí. La Moncloa tanca files amb les explicacions de Pedro Sánchez sobre el cas Leire Díez i acusa el Partit Popular de tenir informació privilegiada sobre les causes judicials que afecten el PSOE. Els populars insisteixen a demanar eleccions per posar fi, diuen, a la degradació política. Madrid, Alba Gil.
2: Les explicacions de Sánchez han satisfet els seus ministres, que subscriuen les paraules del president espanyol. Demanen deixar que les investigacions avancin, recorden que el procés és encara embrionari i apel·len a la presumpció d'innocència mentre acusen el PP d'intentar derrocar-los amb trampes i dreceres. Óscar Puente és ministre de Transports.
3: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia y dispone de una información evidentemente privilegiada.
2: Puente ha restat importància als militants i exalts càrrecs del PSOE que reclamen eleccions anticipades. Creu que és excessiu parlar de corrent intern, mentre que el PP insisteix que avançar eleccions és l'única via per aturar els escàndols.
4: Lo que tenemos que decir al señor Sánchez es que pare ya, que pare. La degradación política española debe de finalizar. Y solo hay una manera de que finalice, y es dando la palabra a los españoles.
2: D'altra banda, els socis de coalició demanen més explicacions i alerten del perill que Vox arribi a l'executiu.
5: Lo único que le pedimos a Ferraz es que deje de ser un lastre, ¿no?, para el espíritu del espacio progresista.
2: També ho alerta Bildu, que es desmarca del PNB.
6: Instálala que se adelante las elecciones. Es abrirle la puerta al gobierno de Pepe Vox. Por lo tanto, poques bromes.
2: I acusa la Guàrdia Civil de voler silenciar el debat plurinacional a l'Estat.
0: Al Líban, 12 persones han mort al sud del país en diversos bombardejos israelians, dies després que els dos països acordessin un alto al foc. Entre les víctimes mortals hi ha 3 soldats de l'exèrcit libanès, un dels quals és general de brigada. A Cisjordània, un soldat israelià ha matat un nadó de només 7 mesos. L'exèrcit va aturar el cotxe familiar en què viatjava la criatura, tot i que el vehicle va obeir les ordres dels militars. Un d'ells va obrir foc i va ferir els pares i el nadó, que va morir a l'hospital per les ferides. Al cotxe també hi viatjava un segon fill de la parella, d'11 anys, i l'àvia de la criatura. Ho ha denunciat el pare de la família.
7: No es tracta de demanar disculpes. No han disparat per error els trets que han provocat aquesta tragèdia. En aquest cas, una disculpa equival a exonerar un criminal. Dir que això ha passat per error no pot ser de cap manera que això hagi passat per error.
0: L'exèrcit israelià ha dit que investigarà els fets. Segons l'ONU, a Cisjordània, un miler de palestins han mort assassinats per soldats o colons israelians des dels atacs del 7 d'octubre. Una de cada quatre víctimes mortals és menor. El Perú avui escull el seu 9è president de la dècada. Dit d'una altra manera, el país ha tingut gairebé un president per any, una inestabilitat política que s'explica en part per la feblesa del sistema de partits. En aquest context, avui les urnes decidiran entre el candidat de l'esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. Les enquestes apunten a un empat tècnic. Des de Lima, enviat especial Joan Biosca.
8: Ara fa 5 anys, Mirta Vázquez assumia com a primera ministra del Perú del govern del president progressista del país, en Pedro Castillo. Castillo, que posteriorment seria empresonat acusat d'intent de cop d'estat, hauria d'haver acabat el seu mandat ara. Com a senadora electa, Vázquez ens rep a casa seva aquí a Lima i reflexiona sobre la crisi política peruana i també intenta respondre una pregunta. Per què el Perú ha tingut 8 presidents en aquests darrers 10 anys?
9: Yo diría que no tenemos partidos. Lo que tenemos son grupos electorales que surgen cada vez que va a haber una elección. No hay un partido sólido que no solamente tenga liderazgo, sino que tenga una propuesta de lo que quiere hacer con el país.
8: Les enquestes vaticinen un final de cursa d'aquestes eleccions presidencials aquí al Perú d'altíssim voltatge entre el candidat progressista Roberto Sánchez i la conservadora i quatre vegades candidata presidencial Keiko Fujimori.
0: Avui també hi ha eleccions a Armènia. Escollirà entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques. El favorit dels comicis és l'actual primer ministre, el prooccidental Nikol Pashinyan, però no està clar si podrà revalidar la majoria parlamentària. El líder armeni la necessita per reformar la Constitució i firmar el tractat de pau amb l'Azerbaijan, que l'oposició prorussa veu de mal ull. Ahir la policia va detenir almenys 40 persones acusades d'intentar comprar vots a favor del partit de l'oposició, Armènia Forta, liderada pel candidat del Kremlin, un oligarca rus que es troba sota arrest domiciliari. Kosovo avui també vota per tercer cop en l'últim any i mig, després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. La incertesa és màxima després d'una campanya electoral en què no s'han publicat enquestes. De totes maneres, el partit del primer ministre kosovar en funcions és el favorit de les legislatives, malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Brussel·les i Washington rebutgen la política de mà dura de Kurt per silenciar la minoria sèrbia de Kosovo. Un 82% dels enquestats en la consulta sobre una futura vaga general per l'habitatge estarien disposats a fer-la. És el resultat de la macroenquesta organitzada per diversos col·lectius socials en què han participat unes 10.000 persones i que s'ha fet a una quarantena de municipis catalans. El portaveu de la campanya, Rubén Páez, ha dit a aquesta casa que el resultat és un mandat per fer una vaga general, però preparar-la comportarà temps i feina i per això no es posen li terminis.
10: Seria molt frívol dir en aquests moments pues farem la vaga d'aquí un mes o d'aquí a dos. És una cosa que s'ha de treballar molt de temps vista i ho farem quan sigui el moment i ho farem per guanyar.
0: Páez diu que les vagues en l'educació i altres protestes en el sector industrial demostren un malestar que pot contribuir a la mobilització per l'habitatge. Al voltant del 90% dels participants en la macroenquesta també s'ha mostrat favorable a regular per llei el preu de l'habitatge i els productes bàsics i a incrementar els salaris per llei d'acord amb l'IPC. Els representants de Nissan i els sindicats es tornaran a reunir demà amb la mediació del Departament de Treball. Serà una trobada in extremis abans que dimarts s'acabi el període de consultes després de l'anunci de l'ERO, que podria deixar 211 persones al carrer. Ahir van fer una manifestació al centre de Barcelona. Manifestació que va plegar unes 500 persones segons la Guàrdia Urbana. La majoria dels treballadors afectats són del centre de recanvis del Prat de Llobregat i de l'àrea tècnica i de compres de Zona Franca. Els sindicats denuncien que Nissan vol desmantellar la seva activitat a Catalunya. Restablert la circulació de l'AVE entre Figueres, Vilafant i Barcelona Sants, els trens circulen amb normalitat després que aquesta matinada s'hagi retirat el comboi avariat on viatjaven un centenar de passatgers que van haver de ser evacuats ahir a la tarda. Renfe va haver de posar servei alternatiu per carretera, però a aquesta hora ja està operativa la circulació de l'AVE, com expliquem, entre Figueres, Vilafant i Barcelona Sants. La patronal de les benzineres demana mantenir la rebaixa fiscal dels carburants que es va aprovar per l'impacte de la guerra en el preu del petroli, fins com a mínim després de l'estiu. El govern espanyol no ha prorrogat la reducció de l'IVA que s'aplicava a l'electricitat i al gas i la dels carburants només està garantida fins a finals de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula que l'impacte en el preu seria molt significatiu.
11: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
0: És una pujada de preus que, segons l'associació, també repercutiria en la inflació. La patronal de les benzineres considera que la rebaixa fiscal ha estat eficaç i proposen que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva. Unes 200 persones es van manifestar ahir a través d'una caminada popular dins del parc de Collserola per reclamar-ne l'obertura després de 6 mesos tancat pel brot de pesta porcina africana. La Cristina Lier és una de les impulsores de la caminada.
12: Creiem que no s'ha gestionat bé, perquè les granges són les que s'haurien de perimetrar, les que s'haurien de controlar els accessos, les entrades, les sortides, desinfecció, i deixar-nos a nosaltres caminar per aquí.
0: Els veïns de Collserola abans ja havien recollit firmes per reclamar la reobertura del parc. Un home de 53 anys ha mort després de quedar atrapat sota una gran estructura metàl·lica en una empresa de roquetes al Baix Ebre. L'accident hauria passat mentre uns treballadors reparaven un elevador mecànic hidràulic i les causes encara s'investiguen. L'home va quedar ferit greu i, tot i que va ser traslladat d'urgència a l'hospital, els serveis mèdics no li van poder salvar la vida. 4:45 del matí, avui també ens fem ressò que els joves de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. És la conclusió d'un informe del sector elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Els motius que tradicionalment duien a contractar aquest tipus d'assegurances, com ara formar una família o tenir una feina estable, no s'adequen a les seves etapes vitals i això fa que hagin deixat de ser una prioritat per ells. Carles Herrera és economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
13: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb les més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.
0: La situació ha fet que algunes companyies d'assegurances hagin redissenyat els seus productes per atraure els joves. Ja són més de 300 els periodistes que han signat el manifest que impulsa el grup de periodistes Ramon Barnils contra l'assetjament de l'extrema dreta. El manifest fa una crida oberta a defensar la feina periodística com a eina fonamental per fer possible una democràcia de qualitat. Eli Borreda és copresidenta del grup de periodistes Ramon Barnils.
14: En aquest manifest instem explícitament, no, a les institucions que s'hi posin, que mirin de regular-ho i que si no hi ha una llei actualment que pugui afrontar això, doncs que qui tingui la capacitat legislativa miri també de fer-ho.
0: Borreda també apunta que és important que la ciutadania prengui consciència dels fets i faci un esforç per fer un consum més responsable de la informació a través dels mitjans de comunicació per evitar fake news. Neix Rutes, una aplicació gratuïta per descobrir l'arquitectura catalana a peu de carrer. L'aplicació la impulsa el Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, es nodreix de les 3.600 obres registrades al seu portal i sentim Omar Ornaque, el codirector de la plataforma en declaracions a aquesta emissora.
15: Tu pots estar assegut a un bar a qualsevol lloc de Catalunya i dir, escolta, que tinc a prop, proposa'm, i ràpidament et genera una ruta i acte seguit has acabat el cafè amb llet, surts al carrer i te'n vas a visitar aquesta arquitectura, no? A part, totes les obres que et proposen tenen la documentació rigorosa, fotografies de qualitat, està tot fet per crear addicció cultural.
0: L'aplicació inclou un sistema visual que proposa un recorregut en funció de la resposta a 4 preguntes a una secció de rutes amb prop de 150 itineraris temàtics que vinculen l'arquitectura amb el cine, la literatura i la història. I es pot visitar la nova exposició permanent del Memorial del Camp de Ribesaltes després de mesos d'obres. El camp, que va estar actiu en diferents èpoques des del 1939 fins al 2007, ha vist passar exiliats republicans, jueus i gitanos. L'any 2015 es va inaugurar com a espai de memòria i ara se n'ha renovat el contingut. Des de Ribesaltes, Laura Bertran.
16: D'entrada, un vídeo explica la llarga història del lloc. Dins la sala, una gran taula cronològica repassa els fets. Celina Salapons és la directora del memorial.
17: Tot el recorregut va ser pensat per un consell pedagògic i un consell científic per ser molt, molt sobre els fets d'història, per comprendre, entendre i llegir un món que és molt, molt complex.
16: Al voltant de la taula hi ha 6 espais temàtics amb una cura especial per la semàntica. Grégory Tuban és el responsable científic del memorial.
18: Hi ha hagut un treball molt precís sobre l'ús de les paraules. Per quedar-nos a prop de la història, donem definicions. Així tothom pot entendre de què parlem, en quin moment i com en parlem.
19: Et comment on en parle.
16: L'objectiu d'aquesta nova exposició és posar els fets i els testimonis directes al centre.
0: Pràcticament 9:15 del matí, de seguida als esports, diumenge d'eleccions al Madrid, l'endemà del gran fracàs de l'equip de bàsquet, temporada en blanc pel Real Madrid de bàsquet i de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Sorpresa majúscula perquè el Barça recupera el factor pista i s'enfrontarà a 5 partits de les semifinals contra el Tenerife, que té un Marcelinho Huertas de 43 anys. 43 anys i ahir va fer un partides. Senyals horaris i tornem al suplement amb els detalls dels esports. Deixa'm.
20: El suplement amb Roger Escapa.
21: Íntim i únic. Can Reon Festival. Música d'avantguarda, però també art i gastronomia. El 27 de juny a Tiana, al Maresme. Matthew Herbert i Momoko G, Lina i el Marco Mesquida i més artistes a descobrir. Com descobriràs Can Reon? Una petita joia de festival. Guarda'm el secret, eh?
1: base imposable, retencions, percentatges... Si no saps per on començar la declaració de la renda, comença per l'Agència Tributària de Catalunya. T'ajudem a fer-la per telèfon a partir del 6 de maig o presencialment a partir de l'1 de juny. Demana cita prèvia a atc.gencat.cat, a l'app de l'ATC o al 901 22 33 44. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
19: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
22: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
23: Ho veus?
24: Okay.
23: L'anys i anys. Això és molt nostre.
24: Bueno.
23: Tant nostre com dir... Posarem llum?
24: A la foscor.
23: O com dir... Aventureres? Aventurers?
24: Ens hi apuntem o què?
23: Què dius?
24: Saps que és molt nostre, també?
25: Sou molt bona gent!
23: Silenci.
24: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
23: O el Catalunya Ràdio.
25: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
23: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
24: I que així sigui. Per anys i anys. 3CAT.
23: Molt nostre.
26: Ocasión Plus.
27: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
28: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
29: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
28: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
29: Queipo de Llano se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
28: El divan, el valor de la conversa.
29: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
28: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
30: Catalunya Ràdio.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
0: Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, patacada majúscula del Madrid, que acaba la temporada en blanc després de quedar eliminat contra tot pronòstic pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semifinals. Albert Benet, bon dia.
7: Bon dia. És la primera temporada en blanc del Madrid des del 2011. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no queia en la primera ronda. Per cert, que aquesta desfeta del Madrid la van presenciar en directe els dos candidats a la presidència del Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, abans de les eleccions d'avui. L'eliminació del Madrid dona encara més valor a la victòria del Barça, que enmig de la temporada que està vivint tenia un autèntic caixa o faixa a la pista de l'UQ en Múrcia i el va superar amb escreix, 76-100. Actuació destacada de Will Clyburn, que va anotar 23 punts. Xavi Pasqual, el tècnic.
31: I han fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament. Però ells van fer 16 triples, van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem en una bona línia i hem de seguir creixent.
7: Schengelia evitava valorar la patacada del Madrid, que hauria estat el rival si no hagués estat eliminat sorprenentment pel Tenerife.
32: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que Serie Madrid o Serie Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
7: Era Schengelia al micròfon de Catalunya Ràdio i ara sentireu parlant del pròxim rival del Tenerife, la Provítola, Sport 3.
33: Sí, va a ser muy difícil, ellos juegan un básquet muy inteligente, saben jugar, se conocen, tienen experiencia, nosotros tenemos que ser muy, muy físicos.
7: El Barça començarà les semifinals amb el Tenerife aquest mateix dimarts al Palau Blaugrana a les 8 del vespre. L'equip blaugrana tindrà el factor pista a favor.
0: L'eliminació sonada del Madrid va arribar després de la derrota de l'equip madridista a casa, 95-107, amb un Tenerife que va anotar 13 triples dels 28 intents.
7: Un dels més destacats va ser un ex-blaugrana veteraníssim, Marcelinho Huertas, 43 anys, va acabar amb 23 punts.
2: He pasado por muchas batallas.
3: Lo sé.
2: Pero sí que es verdad que jugando en un equipo como el Canarias, ganar a un Real Madrid es un hito histórico, ¿no? Viniendo en la situación que vinimos, octavos.
7: Era Marcelinho Huertas a DAZN. A l'altra semifinal espera el València. El seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitòria, a la pista del Baskonia, que començarà a les 7.
0: Doncs esperem també que la Penya es pugui classificar per aquestes semifinals i tenir dos equips catalans. En plena ressaca per aquesta gran decepció del bàsquet, avui hi ha eleccions a la presidència del Madrid. El gran favorit, Florentino Pérez, cara a cara amb l'aspirant Enrique Riquelme. És la primera vegada en 20 anys que hi ha eleccions al club madridista. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes.
7: Les votacions comencen a les 9 del matí i s'allargaran fins a les 8 del vespre. Les meses electorals no seran al Santiago Bernabéu. Els socis hauran d'anar a Valdebebas, al pavellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid. Enrique Riquelme feia ahir una crida a la participació.
4: Pido al socio que se movilice, que haga todo lo posible para poder ir a votar mañana. Que vote lo que estime. Si estima que quiere un club que se venda, quiere un club que realmente pone al socio a un lado, que no hay transparencia, pues tiene claro. Y si quiere un club con las propuestas que nosotros hemos hecho, le pido por favor, después de 20 años, que mire nuestras propuestas, que decida, pero que por favor vaya a votar mañana.
7: En una campanya plena de promeses electorals i amb un ball de noms, Florentino Pérez ha anunciat el fitxatge al retorn de Mourinho com a entrenador, mentre que Enrique Riquelme aposta per Jürgen Klopp, tot i que l'entorn del tècnic alemany ja s'ha afanyat a dir que Klopp no té intenció de tornar a entrenar per ara. Un Riquelme que ha promès Haaland i Rodri, i Florentino ha deixat anar que si guanya les eleccions farà l'oferta més alta que haurà fet mai al Madrid per un jugador, una oferta de 150 milions d'euros, i es dona per fet que aquest futbolista seria l'extrem del Bayern o Lice.
0: Qui serà, serà. Avui, a partir de les 10, a la setmana tràgica del Ion Sindreu i el Toni Rodon, comentarem algunes claus d'aquestes eleccions al Madrid, que fa tota la pinta que revalidarà Florentino Pérez. Bé, revalidar. Les eleccions són cada 20 anys en aquell club. En qualsevol cas, Florentino Pérez, que es perpetuarà, malgrat la roda de premsa fatídica, a la presidència del Madrid, que segurament que continuï pot ser la millor notícia pel Barça. A tot això, Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City.
7: Unes declaracions que ara sentireu del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar contra Xile per 2-1 ahir al vespre amb el jugador pretès pel Barça de titular.
5: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
7: Unes declaracions de Bernardo Silva que arribaven unes hores després de les que va fer el seu ja exentrenador al City, Pep Guardiola, dient textualment que és massa bo.
6: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
8: I Julián també?
6: També és molt bo. Sí. Els sitios té tots molt bons.
7: Guardiola deia des de Manresa que tant Bernardo com Julián Álvarez s'adaptarien al Barça i a qualsevol equip pel nivell que tenen tots dos.
0: Joan Anton Català, bon dia una altra vegada.
9: Bon dia.
0: Com veurem la lluna aquesta setmana?
9: Ara està minvant, ara minva, i serà quart minvant demà dilluns, dia 8.
0: A quina hora ha sortit el sol avui? A Pons, a la Noguera.
9: A les 6:20.
0: I a quina hora es pondrà?
9: A les 21:27.
0: Gràcies, Joan Anton.
9: A tu.
0: Temperatura a Pons a aquesta hora, Jofre Genoer.
10: Bon dia. Doncs ara mateix tenen ja gairebé 17 graus. De fet, respecte a ahir, el termòmetre ha pujat un parell 3 de graus. És a dir que les matinades són fresques, agradables, però es va reduint aquesta frescor amb aquest ascens de les temperatures que avui notarem arreu del país, amb xifres més pròximes als 30 a l'interior. De fet, a les zones més càlides es pot arribar als 33 o potser 34. Estem parlant del Segrià, comarques pròximes, Pla de Lleida, o potser també en sectors de les Terres de l'Ebre. Tot i així, doncs, una calor contínua. benvinguda, una catalogació força acceptable, i sempre el termòmetre una mica més frenat a la costa, per referència a les marinades, una mica actives a partir de migdia, termòmetre frenat al voltant dels 25, com també a muntanya, i bé, una jornada, com dèiem, de sol, alguns núvols prims passatgers, estones, el cel pot estar una mica enterbolit, poca cosa més, i només destacarem la presència d'alguns núvols baixos, com ha passat aquesta matinada, cap al camp de Tarragona, Terres de l'Ebre, que malgrat es trenquin, potser no acabin de desaparèixer, i en aquest sector, doncs, el cel es té una mica variable, i com els darrers dies, doncs, el que és habitual per aquesta època, nuvolades de tarda, la mateixa calor ajudarà que creixin els núvols, tot i que hi ha menys condicions, no es pot descartar algun ruixadet puntual, sembla que poca cosa si s'acaba produint, entre l'Alt Ripollès i Cerdanya. Demà un front lliscarà per la zona del Pirineu, on el cel estarà més ennublat i podran haver alguns ruixadets, a la resta quedarà al marge, per tant serà un dilluns d'inici de setmana de més calor i amb sol, però acabarem la jornada amb entrada una mica de tramuntana mestral i amb uns termòmetres que apuntaran a anar un altre cop una mica cap avall, amb una calor més continguda en dies posteriors, amb un nou descens del termòmetre.
0: I dimarts i dimecres que tenim el Papa a Catalunya, què?
10: Doncs en principi el risc de pluja serà poc, o gens, i sobretot doncs, que si fa 3 o 4 dies s'anunciava que per la setmana que ve la calor tornaria a ser intensa, amb mapes que indicaven una situació molt similar a la que havíem tingut a finals de maig, doncs això ha canviat radicalment i sembla que entre dimarts i dimecres la temperatura baixa, farà caloreta, però res de l'altre món, fins i tot la matinada de dimecres parlaríem un altre cop d'un ambient força fresc o fred en alguns indrets de l'interior del país.
0: Doncs mira, gran notícia, perquè hi haurà molta gent a l'aire lliure esperant veure el passar, i si no és amb una calor extrema del mes de juny, doncs tot això que ens emportarem.
10: Acompanyarà, sí, sí.
0: Uh-huh. Una abraçada, gràcies, Jofre.
10: Que vagi bé.
0: Aquest és el temps que ens espera en un diumenge en què al suplement hi passaran coses com aquesta.
1: Comença una pel·li ara, la setmana que
0: ve. Què dius, ara?
1: Sí, una pel·li xulíssima.
0: De què?
1: Del tòrax, de l'U de Terrassa, l'Hospital del Tòrax.
3: Sí.
1: Però una història real, però no paranormal, eh?
3: Hi ha fenòmens paranormals allà. Només hi faltes tu, doncs.
1: Mira, carinyo, et diré una cosa.
0: Demà el suplement a partir de 2:15 i fins la 1, amb moltes cares com les que...
8: No passa res, Roger, mira, jo et salvo perquè aquí tinc gent que m'ha demanat.
0: Un moment que moro en directe, estic morint en directe, per favor.
8: Home, Roger,
0: el boca a boca, Callarissa, sisplau, Callarissa, boca a boca.
11: Home, no, a mi no em provoques, eh? Oi.
12: Pensa que el meu fill de 2 anys i mig, l'Òscar que li agrada és l'Òscar Dalmau. O sigui, i passa amb la meva dona també, eh? Vull dir, no en tots els aspectes...
0: També
12: no,
0: prefereix el Dalmau.
12: Sí, no en tots els aspectes, però sí en alguns.
13: A casa em deien a mi, quan els meus fills eren petits, jo vaig començar a fer Polònia, sí. Els feien gràcia tots els
12: tots
13: personatges,
12: els del papa.
13: Menys els meus.
20: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana.

0: És diumenge 7 de juny del 2026. Això que sona és un suplement de Catalunya Ràdio que són protagonistes tres xifres i tres noms propis. El primer, Lleó 14.
1: Invito a todos. Por amor a la verdad.
2: El Pontífex oficiarà una missa multitudinària a partir de les 10 a la plaça Cibeles de Madrid, després de la primera jornada de viatge oficial ahir, en què va alertar de la polarització política, va visitar també un alberg de persones sense llar i va aglutinar 500.000 de joves a la plaça de Lima ahir al vespre.
0: Yolanda Segura.
3: Hem acordat celebrar la vaga el dimarts dia 9.
2: Els sindicats de l'educació mantenen la vaga de dimarts, coincidint amb la visita del Papa a Catalunya i l'inici de la selectivitat, però començaran les protestes a partir de les 9, justament per no dificultar l'arribada dels estudiants a l'examen.
0: Olivia Rodrigo.
2: La cantant nord-americana tanca per sorpresa el Primavera Sound i ha aprofitat per estrenar nova cançó amb Robert Smith, de The Cure. Han passat per aquesta edició del Primavera 287.000 espectadors.
0: Avui també és un dia que es compten tres xifres, la primera és el 5.
2: Els catalans que estaven fent quarantena a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus al creuer i que ja han rebut l'alta hospitalària. A partir d'ara hauran d'estar 14 dies en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol.
0: 82.
2: Els encastats en la macroconsulta sobre una paga general per l'habitatge que estarien disposats a fer-la. Una gran majoria. S'han encastat unes 10.000 persones.
0: I els 500?
2: Manifestants, segons la Guàrdia Urbana, els que va plegar ahir la protesta dels treballadors de Nissan contra l'ERO anunciat per l'empresa més de 200 treballadors. Els representants sindicals i l'empresa es tornaran a reunir demà.
0: Aquestes tres xifres i aquestes noms propis avui seran damunt la taula amb una tertúlia que compartirem amb el Marc Molins, l'Eduard Voltes i la Marta Monforte. Un mateix 7 de juny, en aquest cas de l'any 2007, PortAventura va inaugurar l'atracció Furious Baco. I així ho va explicar en Lluís Marquina a l'InfoK.
4: PortAventura estrena una nova atracció i ho fa a l'àrea de la Mediterrània. Així, aquesta àrea que fins ara mai havia tingut una atracció en passarà a tenir una i es diu Furious Baco.
0: Un dels primers a pujar-hi va ser el motorista Valentino Rossi i també visitants del parc que van quedar impressionats per l'acceleració de l'atracció.
5: Quan comences us catapultat i... molt forta.
6: No t'ho esperes. Estàs allà que et penses que primer pujarà i després baixarà, tipus durà un canó així, i surts disparat de cop i no t'ho esperes.
0: El Furious Baco es va convertir en la muntanya russa més ràpida d'Europa, capaç d'arribar als 135 km per hora en només 3 segons, però l'any 2017 el Red Force, també de PortAventura, li va prendre el rècord. Hem obert el micro a les 6, l'apagarem a la 1, no ens mourem de la Diagonal 614, però ens podeu escoltar des de la Polinèsia, des de la Serpiente Emplomada, o des de la cua d'una atracció on no pujareu perquè ben mirat xambala massa.
7: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
0: Marina Laminos, al servei de guionistes. El diari Ara. Marina, has llegit els diaris. Toni Soler diu la seva sobre les vagues d'educació, una batalla en què, en resum, hi perd tothom.
8: Sí, a nivell polític es confirma d'alguna manera la fallida del relat del govern d'Illa. Queden lluny els temps en què els socialistes presumien d'haver anestesiat el país. També hi perden els sindicats desautoritzats, i perden els alumnes, les famílies i els mestres, que són en definitiva qui sostenen la vaga. Un panorama que podria engrescar els rivals del PSC, però justament, afegeix Soler, la crisi educativa els hauria de fer veure que el tacticisme i el partidisme davant de reptes de país com aquest no és una opció. L'únic que sabem ara mateix és que la ciutadania, i no només els mestres, està descontenta, i si el PSC vol liderar el país, ara ja sap que no pot fer-ho sol. I també sap que els seus aliats, diu, potencials, són partits sobiranistes o confederalistes. I acaba reflexionant Toni Soler. Afortunadament, escriu per a Salvador Illa, Esquerra i Junts estan massa ocupats ficant-se el dit a l'ull i resolent les seves contradiccions internes. Algun dia, però, veuran el mànec de la paella que tenen davant.
0: Parlant de paelles pel mànec i de futur de govern, a La Vanguardia avui entrevisten el Jordi Turull, el secretari general de Junts, que torna a reclamar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions.
8: I que llença pilotes fora quan li demanen per la proposta de moció de censura que el PP hauria posat damunt la taula, o vaja, com a mínim així ha dit públicament que ho ha fet. Doncs bé, el primer que ha de fer Feijó, li etziba Turull, és demanar una reunió i no parlar als mitjans, i afirma que no hi ha hagut cap mena de contacte amb els populars. I com que no hi ha hagut cap oferta directa, doncs no posen cap condició per ara els populars. Una hipotètica moció en què en tot cas també caldria el suport de Vox, i Turull aquí sí que insisteix que si hi ha qualsevol cosa que firma Vox, no hi seran i que no cal ni parlar-ne. En tot cas, demana Sánchez que convoqui eleccions i afegeix que amb el PNB tampoc no han plantejat la moció, tot i que aquí sí que coincideixen a dir que s'ha acabat el recorregut de la legislatura. Acusa Sánchez també de governar i de generar combustible per a l'ultradreta mentre es manté el govern i, precisament, sobre educació, ara ho dèiem, reclama també un acord de país com en sanitat per no haver de canviar de llei d'educació cada 2 anys.
0: Els diaris van plens d'anàlisis avui de la visita de Lleó XIV. A La Vanguardia, l'Enric Juliana afirma que el papa no ha vingut a Espanya a tocar el violí, sinó a reclamar que el país no s'espatlli.
8: És el que va fer precisament ahir en aquest primer acte. No serà una visita amb gust de gelat de vainilla i la primera jornada ja ho ha confirmat. Lleó XIV no té el peu al fre, no ha vingut a calmar les aigües ni tampoc a presidents dels Estats Units i no és el papa balneari que alguns es van imaginar les primeres setmanes. Durant aquesta primavera, Lleó XIV ha guanyat dimensió amb els seus conflictes, sense anar més lluny amb Donald Trump, i molta gent, també no religiosa, el comença a veure com una figura interessant. No ha escollit Espanya perquè sí, ho ha fet perquè Espanya pertany a Europa, però també perquè té a veure amb Amèrica. És el que diu Enric Juliana, que sobretot plegat fa una reflexió final. El papa no ha vingut a dir que està d'acord amb el govern, en tot cas és el govern qui està d'acord amb ell, però sí que reconeix el paper d'Espanya en l'escenari internacional. Ha agraït al país la seva fidelitat al dret internacional i li reclama que no s'espatlli.
0: Avui, que és dia d'eleccions al Real Madrid, fem un cop d'ull també a les portades dels esportius. Fumata Blanca titulen a l'AS, que recorda en portada que fa 2 dècades que els socis del Madrid no escullen el seu president a les urnes.
8: I Espai també en portada per a la patacada del Madrid de bàsquet. El Marca no és tan creatiu amb el titular, diu. El futur del Madrid s'escull avui, però sí que és interessant la il·lustració de la portada. És l'estadi del Madrid, aquesta mena de llauna amb coberta, que converteixen aquí en una urna on es diposita una papereta amb l'escut. I més enllà d'això, doncs, a la premsa esportiva d'aquí, molt pendents del Mercato, a Mundo Deportivo, una enquesta que confirma que els socis del Barça volen Julián Álvarez, i sobre un dels altres noms d'aquest mercat, a l'esport, destaquen les paraules de Bernardo Silva: aniré on més em vulguin.
0: A la premsa internacional, avui al The Economist fan un al·legat perquè deixem de saltar-nos les introduccions de les sèries que mirem. El botó de saltar a la introducció ha canviat radicalment la manera com ens narren les històries a la petita pantalla, argumenten.
8: Són introduccions que moltes vegades és cert que han tingut més èxit i són més recordades que la mateixa sèrie en si. Era una manera de dir-li al públic: el vostre temps és tan valuós que fins i tot els crèdits i la introducció seran exquisits, a Joc de Trons, sense anar més lluny, com l'obertura d'una òpera, diuen, part integral del drama, però a poc s'ha anat convertint en un obstacle per fer maratons de capítols un darrere l'altre. Els fans obsessionats ja no necessiten que se'ls presenti la història cada hora, només volem continuar consumint, mirant més capítols, i de fet hi posen dades. L'any 2022, alerta Netflix, es feia clic al botó d'ometre introducció 136 milions de vegades cada dia. I la xifra, d'ençà, no ha parat de créixer. Són crítics amb aquest fenomen. El The Economist diuen els crèdits inicials poden ser una mena d'encanteri i el moment de deixar de banda la teva vida real i endinsar-te en l'imaginari de la sèrie que vols mirar. Saltar-se'ls, doncs, és sinònim de perdre la màgia. Som una societat cada vegada més impacient, amb un interès insaciable per l'ara i per l'aquí. I si sempre tenim pressa, res és especial, rematen.
0: Anem al vocabulari digital amb l'Ismael Ibrahimi. Avui comencem amb fer pesos.
9: Per viure més, un nou estudi publicat pel diari Ara explica que fer 1 hora i mitja de pesos a la setmana redueix la mortalitat. Segons l'estudi, combinar activitat aeròbica amb exercicis de força entre 90 i 120 minuts a la setmana ajuda a allargar l'esperança de vida.
0: Robar.
9: Per poder construir. És el mètode que utilitzen les aus hawaianes. Aquests animals sobreviuen gràcies al que roben dels nius d'altres ocells. És a dir, no ocupen els seus nius, sinó que prefereixen robar el material d'altres nius per poder construir-se el seu. Es tracta d'un instint de supervivència. Així ho ha explicat el National Geographic.
0: Tornar.
9: Caminant a casa per dormir com un tronc. Es tracta del truc viral que la ciència recomana per dormir millor quan es torna de treballar amb transport públic. La clau és baixar una parada abans de la teva destinació habitual i fer la resta del recorregut caminant. Això sí, sense pantalles. De manera que deixes que el cervell tingui un espai de descompressió entre l'estrès laboral i la relaxació de la llar. Ho llegim al Món.
0: Gràcies, Ismael. És l'hora de parar bé l'orella al que ha passat a les altres emissores aquesta setmana.
10: Yo dije que la campaña la estaba ganando Riquelme y sigo pensando que la campaña la está ganando Riquelme y que está abriéndole brecha a Florentino. Digo en la campaña, no en las elecciones, ¿eh? En la campaña. Es que Florentino no ha hablado sin leer en toda la campaña.
11: Tota la visita apostòlica del Papa, els discursos, la música, tot té un sol objectiu i un sol poder, que és que Déu a través d'això faci que la gent de Barcelona, Madrid i les Canàries vegin a Crist tal com Crist és.
12: Esperanza Aguirre había ido a un programa, le habían preguntado, ¿sabe usted, como ministra de Cultura, quién es Santiago Segura? Y ella dice, no sé quién es. Y entonces, pues claro, yo que soy un servicio, era un servicio público en el Caiga Quien Caiga, pues le fui a presentar a Santiago Segura. Y claro, como Santiago Segura no estaba, pero estaba Luis Alegre, me fui. Joder, Esperanza. El otro día me enteré que no sabía quién era Santiago Segura. Te lo presento. Este es Santiago Segura. Ah, hola, encantada.
13: Encantada. Sí, me saludó con absoluta naturalidad. Ah, tenía muchas ganas de conocer.
12: Sí.
7: El suplement, amb Roger Escapa.
0: Avui al suplement tertúlia amb Marc Molins, Eduard Voltes i Marta Monforte, i sumarem la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió, segur que ens ajuda a interpretar les primeres paraules del Papa a l'Estat. De les eleccions al Madrid en parlarem a la Setmana Tràgica amb el Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News, i el politòleg Toni Redon. Serà a partir de les 10. Avui, que a quarts d'11 ens visita la psicòloga Elisenda Pasqual. Ara que l'educació és en boca de tots, parlarem de criança amb aquesta divulgadora, sempre interessant de sentir. També tindrem les amigues de les arts, les recomanacions de restaurants i pantalles de la Marta Ferrer i la Rosa Rodón, a l'eclipsi del suplement, les nits de Gerard Quintana, de nits llargues, segur que n'ha tingut unes quantes, i acabarem amb el Roger Mas i el David Carabén, el demà ho deixo. Ara els millors moments de la Renaixença.
14: Les caixes fortes fa més de 4.000 anys que s'utilitzen. Ja se'n feien servir a l'antic Egipte.
15: Collons d'egipcis.
16: Mira, ja n'hi ha prou, d'aquests dels egipcis. Home, ja ho tenien tot.
14: Noi, mira, van fer molta feina.
16: Sí, ja ho veig.
14: En teniu vosaltres, de caixa forta, o no?
16: Jo sí.
14: Ah, sí? I què hi guardes?
16: Hi guardo tots els estalvis d'enfeixades.
14: Ah, sí? I tu, Fel, entens?
17: Sí.
14: I què hi guardes, tu?
17: Jo hi guardo la clau de la seva caixa forta.
14: On hi ha els teus estalvis?
17: On hi ha els meus estalvis, però jo guardo la clau a casa.
14: I la clau de la teva?
17: La clau de la meva, la té ella amb una caixa forta, baix al graig.
16: Sí.
18: No és la mateixa, no?
17: No. Perquè... Ell té tres caixes fortes i jo quatre.
18: Ah.
17: Ha de ser en part.
18: Okay.
17: Hi ha un moment...

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
2: Hola.
3: Hola.
4: Has pensat que un hola pot explicar quin és el nostre tarannà? És un hola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
6: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou duple de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat. Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
7: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
6: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
7: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
6: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
7: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
6: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
7: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
6: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
7: Tot gira.
6: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
8: Senyores i senyors, bon dia.
7: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
9: Bon dia. No sé nada, sincerament.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
9: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
10: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
11: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Candela Penya! Què passa?
12: Quina il·lusió!
8: Haver-me engreixat una mica.
12: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí.
7: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
13: Ja m'entens.
14: Un programa d'un altre gènere.
15: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
7: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
13: Amb David Ávila.
7: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
16: I també disponible a la plataforma 3CAT.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
7: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
18: Són les 9. A Catalunya Ràdio, el suplement.

0: amb Roger Escapa.
1: Aquestes últimes hores hem comprovat com l'arribada del Papa Lleó XIV pot aixecar les mateixes passions que Bad Bunny. Tots dos ompliran l'estadi olímpic amb gent de totes les edats. És per això que, si es tracta de tenir fe i d'anar a dormir tard, avui hem convidat a la tertúlia del suplement l'advocat penalista Marc Molins. El Marc té en comú amb Pedro Sánchez, que domina a la perfecció totes les causes judicials que persegueixen la política espanyola i també que aquesta nit ho ha donat tot al Primavera Sound al ritme de goril·les. Sempre que ve a les tertúlies, el Marc pregunta i celebra, des de la discrepància, si li toca compartir taula amb Eduard Voltes. I això que aquest cap de setmana estic segur que l'Eduard ha seguit amb més interès les condicions que posa Gabriel Rufián per ser cap de llista d'Esquerra a Madrid que no pas l'arribada de 60 edat a l'Estat. Però, si parlem de veritables líders suprems, que aquest diumenge tenen tots els números de convertir-se en immortals, n'hi ha un que es diu Florentino, que ja fa dècades que es comporta com si fos l'escollit. Qui millor que la Marta Monforte, que és a Madrid, per parlar-nos d'un madridisme sociològic que ens ha permès descobrir que fins i tot Robert Prevost anima els blancs en la intimitat.

0: Avui a la tertúlia del suplement hi tenim l'Eduard Voltes, el Marc Molins i la Marta Monforte. Bon dia i bona hora a tots tres.
1: Bon dia.
2: Bon dia.
0: I hem incorporat i convidat també la Glòria Barrete, la directora del Catalunya Religió. Glòria, què tal? Bon dia.
3: Bon dia, gràcies.
0: Qui dels quatre ha anat a dormir més tard aquesta nit de dissabte?
1: Jo avui tinc opcions de guanyar, eh?
3: A veure.
0: A veure, Marc.
1: Jo he anat a dormir a 4:45.
3: Uau.
0: Doncs té molt mèrit, eh? I li podeu entrar 3 cafès seguits, si voleu, al Marc Molins, que sigui aquí puntual i el primer d'arribar. Has anat al Primavera Sound?
1: Sí. Vaig arribar a les 7 de la tarda i vaig fer d'una tirada fins a 4:15 aproximadament, que és quan es va acabar.
0: O sigui, una mica com Salvador Illa i Pedro Sánchez, que hi han estat. Els has vist?
1: No, és que després vaig saber que hi eren. I em va fer una il·lusió especial perquè realment va ser un espectacle de magnituds còsmiques.
0: A veure, Goril·les, va. No et feia jo del Primavera Sound, et feia més precisament fent un viatge especial a Madrid per rebre el Papa, Marc.
1: Bueno, pel matí haig de confessar que vaig estar abocat a la televisió, perquè feia molta il·lusió veure tota l'arribada i el que tenia clar que podia veure fins pràcticament l'hora de dinar, a pesar de les pauses que s'anaven fent en la retransmissió. Però vaig estar una bona estona i per la tarda això, pues, tenia aquest pla especial. No?
0: Com és que vas anar al Primavera?
1: Bàsicament perquè al meu fill Ramon li feia il·lusió, perquè hi havia un grup com és Goril·les, que a mi m'ha agradat sempre i que està dintre del meu imaginari musical.
0: Quants anys té el teu fill ara?
1: 14.
0: 14 anys, eh? 14 sí. Anys i hi ha el Primavera, carai.
1: Sí, hi ha uns protocols especials per poder garantir l'accés d'un menor i de més. En aquest cas, anar acompanyat de majors, anava també amb la Mariajo, amb la meva dona, i amb un grup d'amics, eh? O sigui, vam anar uns...
0: Però, ostres, i li agrada Goril·les, al teu fill?
1: Li encanta.
0: Però Goril·les és un grup bastant veterà del Damon Albarn, és aquest...
1: Sí, efectivament, però li encanta fins a l'extrem de tenir els discs, perquè està ficat en el món dels vinils, de saber-se les lletres, o sigui que... I la veritat és que va ser espectacular. És un, com a barceloní, un espectacle de magnituds còsmiques. És a dir, veure tanta gent internacional amb sense cap tipus d'ortodoxia en les vestimentes, en la forma d'entendre la vida, la sexualitat, tothom junt, alineat amb una qüestió, pues, de naturalesa estètica. No? Va ser espectacular.
0: Clint Eastwood, aquesta que sona, és una de les cançons més celebrades de Goril·les. L'últim disc es titula The Mountain i té col·laboracions amb Bizarrap. I, de fet, aquest The Mountain és un disc que fa unes setmanes Pedro Sánchez va recomanar a través de les seves xarxes, i d'aquí la lògica que ahir estigués també el Primavera el president del govern espanyol, per sorpresa, perquè no formava part de l'agenda, i no sé si va aguantar, perquè eren dels últims a actuar, no?
1: Van ser, en el meu cas, els últims. Van començar a les 2:15, fins i tenien una hora i mitja de concert, aproximadament, o sigui que vam acabar a les 3 o 3:15.
0: Què més vau veure ahir?
1: Jo vaig veure, evidentment, a l'Olivia Rodrigo, que em va fer il·lusió, aquesta sorpresa dels organitzadors, però la que em va impressionar moltíssim va ser Sims, una cantant a les 7 de la tarda, aproximadament, JBB, un raper d'aquests de tremendíssims, i evidentment, Goril·les. Vaig anar fent.
0: I The XX no els vas veure?
1: No els vaig veure. When you're the one that I've kept closest,
0: ay, ay, ay. Quan sentiu el Marc Molins, que va estar fins les 4 del matí de Xerinola, Eduard, Glòria, Marta, sentiu enveja, sentiu pena, sentiu... Què, Glòria?
3: Jo el voldria contractar ara mateix, perquè seguir la visita del Papa i després la Primavera Sound, sisplau, Marc Molins, vols treballar per nosaltres?
1: És una bona oferta.
0: De fer, el Marc en té.
3: Ja ho sé.
0: Vull dir que encaixaria. Tu, Eduard?
4: Enveja no, però enyorança sí. Enyorança de... Sí, de
0: les... El Primavera té un cartell que connecta amb tothom, perquè, per exemple, divendres van actuar els de Cure.
4: Jo no dic enyorança de Primavera, eh? Uh-huh. No hi he anat mai, no sóc de festivals, no. Enyorança de les farres, no? De les farres fins a 5:45, fins a 6:45 del matí, empalmar... D'això sí... Sí.
0: Però mai és tard, no?, per recuperar-ho de tant en tant.
4: Un cop
0: l'any, Eduard, un cop l'any. És tard, sí?
4: No sé, no, la veritat és que no em censuro, eh? Vull dir, Si no hi vaig és perquè no en tinc ganes.
0: Mm. La Marta Monforte, alguna farra sí que es deu haver fet aquests dies, Marta?
2: Home, jo tinc enveja, jo ho reconec. A mi m'encanta el Primavera. He anat alguna volta, ara fa anys que no hi vaig, però tinc moltíssima enveja. I després... d'Isir de Farra, així s'està, eh? El suplement també. S'ha de complir per a les dues coses. Perfecte. No, em sembla
0: que,
2: bé.
0: A més, o sigui, he vist que aquesta edició hi ha La Porta, Guardiola, Marc Molins, és a dir, hi ha anat tothom, eh? Hi ha anat tothom. Et senties dels grans, Marc, realment, d'edat, eh? Dic, per una qüestió d'edat, eh?
1: Rotundament sí.
0: Sí?
1: Rotundament sí. El que passa és que em sentia zero, zero, zero, absolutament integrat, no? Com si hagués sigut alt o baix, o, és a dir, la sensació, aquesta, la no ortodoxia, que a mi és una idea que m'obsessiones, aquesta idea de que no hi ha un patró, que no hi ha... No, tothom està focalitzat, en aquest cas amb l'emoció estètica, amb el plaer, amb la música, i no hi ha... Em vaig sentir molt, molt, molt integrat.
0: Mm-hmm. 9 i 7 minuts al Primavera Sound, que ha culminat una nova edició, no de rècord en aquest cas, perquè la pluja del dijous va aixafar la guitarra a alguns dels assistents, però en qualsevol cas, pràcticament 300.000 assistents al llarg d'aquesta setmana. La notícia d'aquest diumenge torna a estar posada amb el focus del Papa, i és que d'aquí menys d'una hora, cap a les 10, ha d'oficiar la missa multitudinària a la plaça Cibeles a Madrid, on des de bon matí hi ha centenars de persones fent cua per buscar un lloc. Intentarem connectar amb el Dani Sainz de Aja, és a Cibeles, però hi ha tanta gent que la cobertura dona pel que dona. Ahir, en el primer dia de viatge oficial, el Papa va fer un bon bany de masses amb el Papa Mòbil pels carrers de la capital espanyola. Al vespre, a la vigília de la plaça de Lima, a la vigília, va congregar 500.000 de persones.
5: Lo que más me ha gustado es su humildad, la forma, la cercanía que se ha mostrado también con las personas jóvenes.
6: Creo que es un mensaje muy alentador, sobre todo para los tiempos que estamos viviendo ahora, a llenarnos más de valor y de envalentarnos un poco.
0: Glòria, què t'han semblat aquestes primeres hores del Papa a l'Estat?
3: Mira, jo crec que és una presa de contacte d'aquest Papa, no? Perquè portem un any també a la incògnita de com serà, com què dirà, quin és el canvi, si hi ha continuïtat, i ara el Marc Molins m'ho dirà, però sí que a la vigília vam veure un Papa una mica més explosiu, per dir-ho d'alguna manera, dins de la seva acotació personal, i jo crec que un Papa que ha vingut també a no parlar només per creients i catòlics, sinó per parlar per tothom.
0: Mm. Eduard, ho has seguit?
4: Ho estic seguint, sí.
0: T'interessa? Sí, sí.
4: A veure, a mi m'interessa molt, com a no creient, però que reconeix la força de la institució, és un líder espiritual per moltíssima gent, és un líder polític també, lògicament, i per tant el que digui m'interessa, ho analitzo, i és molt important el que diu, perquè hi ha molta gent que segueix el que diu, val? Per tant, seria absurd no estar interessat. Sí que no deixo de... O sigui, no deixa de sorprendre'm, no? Com l'Església Catòlica, diguéssim, ha aconseguit una cosa tremenda, que és respectabilitat per unes idees que són absurdes, val? És a dir, si ara et digués que jo crec en Zeus, Afrodita i Poseidó, vale? I en Apolo, tu et preocuparies per mi. Que et preocuparies, Roger.
0: Segurament.
4: Val. Si tu veies, és que jo realment m'ho crec. Val? I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència de Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidó que de l'existència de Déu, val? Del Déu cristià o de qualsevol altre Déu. En canvi, sobre aquesta idea,

0: Molins, que ha posat alguna ganyota, també la Glòria, i la Marta Monforte, en Marc, endavant.
1: No, ganyota no, és a dir, no, no, perquè no crec que... O sigui, jo crec que una de les... potser la idea força, en aquest cas, d'aquesta visita és aquesta naturalesa transversal del discurs. És a dir, els déus grecs també tenien a Ares, el déu de la guerra, no? Uh-huh. Llavors hi ha missatges que estan abocats necessàriament a no tenir aquesta acceptació, que crec que es pot anomenar universal, no? El déu de la guerra no pot tenir... Molta gent probablement no el tindrà com una deïtat, no? En canvi, el que representa, el missatge que crec que representa l'Església en aquest moment... és un missatge universal, laic, transversal. És a dir, més enllà de la qüestió dogmàtica, que és l'existència de Déu i el discurs de la fe, més enllà hi ha un missatge transcendent del que s'està parlant molt i que crec que és que li dona aquest interès, Eduard, al que tu et referies, no? Que és aquesta idea del diàleg, el posar el dèbil en el centre, el superar els bipartidismes, la col·laboració, la cooperació... Ahir hi havia al·lusions als diàlegs, en aquest cas, entre les tres monoteistes, no? Amb cites expressament, amb cites històriques. Crec que hi ha un missatge que transcendeix i que és el que el fa universal i és probablement el gran secret de l'Església. I és que tu pots compartir tot el primer segment, que és el segment dogmàtic, el que és aquesta veritat revelada, la que s'anomena fe, però sense compartir-lo pots fer teu tota una segona part del discurs que crec, que insisteixo i acabo, que és universal.
0: Glòria i Marta.
2: Que jo vaig en línia de Marc, com no podria ser, suposo, d'una altra manera. És veritat que quan parlem de fe és una cosa molt complicada de definir, és a dir, és un misteri. Aquest concepte, pels periodistes que ens hi dediquem, és molt complicat de concretar, perquè el misteri, els teòlegs, no?, diuen la gràcia. Aquesta gràcia, què vol dir? El fet transcendent és evident que ja s'ha estudiat i no us vindré a revelar jo res de nou. És inherent a la condició humana. I el que estem parlant aquí, jo crec que és el fet religiós, és a dir, tota l'estructura que té amarada a la nostra societat i que, evidentment, està tot arreu. O sigui, parlem de cultura, parlem de diàleg, parlem de política, parlem d'acció social, parlem d'art... tot està amarat amb aquesta espiritualitat i necessitat de transcendència. Entenc moltíssim la gent que no entén el que diríem la doctrina social de l'Església, però al final és una estructura que porta, sí, 2.000 anys, però no podem, crec... no podem competir entre si una persona té fe o no. És que és una cosa tan misteriosa. És a dir, jo mai, després de tants anys entrevistant gent, no m'aventuro mai a dir és que això no existeix. Perdoni, és que jo no m'atreveixo a dir-li a una persona que ha fonamentat la seva fe, que l'ha intentat raonar, que és un teòleg del nivell, i penso en noms conegudíssims, que aquesta fe no existeix. Jo no m'atreveixo. Ara bé, evidentment, l'estructura jeràrquica és una cosa, l'estructura concreta en una religió com l'Església Catòlica doncs és una altra, i evidentment el que diu l'Eduard, que copin tants titulars i mitjans és per alguna cosa, segur.
0: Marta i Eduard.
3: Jo coincidisc amb l'anàlisi de l'Eduard, la veritat. A mi, com a periodista, m'ha sorprès moltíssim la cobertura mediàtica que s'està fent i s'hi farà a televisions, ràdios, etc. És a dir, jo entenc perfectament que és un fenomen que feia, si no m'equivoco, 15 anys, almenys, que no rebríem la visita d'un papa, però m'ha semblat massa exagerada, entenent la transcendència que té una figura com el papa, evidentment. Però crec que n'hi ha moltes coses que són molt importants al món i als que no se li donen ni la meitat de la meitat d'importància com se li està donant a nivell mediàtic, bueno, i a nivell polític, evidentment, a la visita del papa. I a mi em passa un poc com a l'Eduard, però jo no tinc tanta conflictivitat amb la fe. Jo soc atea, evidentment, i jo respecte la gent que creu i que no creu. Jo tinc més conflictivitat amb l'Església, amb la figura de la institució, per moltes de les coses que s'han fet i de les que no s'han fet. Els passos que s'estan donant jo els reconec, crec que s'han donat passos en els últims anys, crec que positius per a la institució i que milloren una mica l'imatge, però consta entendre com en un país suposadament aconfessional doncs es fa aquesta cobertura i reverència cap a un líder religiós com és el papa. Però he seguit amb molt interès, perquè crec que és molt interessant tots els discursos que fa, sobretot cap a on es dirigís, què vol transmetre, i per exemple vaig veure la vigília, encara que em va semblar que moltes de les voltes que li preguntaven els joves que estaven amb ell, no, ell no responia exactament a moltes de les qüestions que li feien legítimament, no? Recorde una de les joves que li va dir: què fem amb qüestions com l'habitatge?

0: de què fem amb la intel·ligència artificial, què fem amb moltes dels reptes que tenim com a futur, i en ell, llegint, donava una resposta molt més genèrica que no concreta de les qüestions que se li plantejaven. Suposa que és normal, eh? Però això, com a periodista, sí que em va semblar cridaner.
1: A veure, Eduard.
2: Sí, jo... A veure, a mi no em sembla exagerada la cobertura, no, de la visita. Si et visita el líder espiritual de milers de milions de persones, o sigui, no sé, qui més important, qui et pot visitar més important que el líder espiritual de milers de milions de persones d'arreu del món? Per tant, a mi, honestament, no ho estic dient, no estic jugant, eh? No em sembla exagerada la cobertura. El que estic intentant transmetre és que la institució ha aconseguit, l'Església ha aconseguit una cosa que és realment extraordinària. Fixa't. Jo t'he dit a tu, si jo et digués que crec en Zeus, Apolo, Afrodita i Poseidó, i t'he dit, que et preocuparies per mi? I tu m'has dit, sí, em preocuparia per tu, Eduard. Val? I aleshores, seguidament, la Glòria ha dit que creu en Déu, i que, però que això, clar, és indemostrable, i que és un misteri, i que és una experiència, i que tal, i que la fe, i que és un misteri. I, en canvi, no t'has preocupat per ella. Val? No et preocupes per ella. És directora d'una revista, d'un mitjà de comunicació...
3: Aparentment sembla normal, no? Podríem dir que t'has d'obrir.
2: No estic... insisteixo que no estic jugant. O sigui, no t'has preocupat per ella. I hi ha exactament les mateixes proves de l'existència d'Apolo i Afrodita que de l'existència de Déu. Per mi, t'haguessis preocupat, per ella no et preocupes. Aquesta és la força que ha tingut la institució, l'Església Catòlica.
3: És un desgreu ja que hauríem de denunciar, imagino. És evidentment una broma, eh? No valoro si un s'ha de preocupar més per una creença o no. És evident que en el moment en què pensem que la creença s'associa a persona que no té llibertat personal, que no té dos dits de front, no? Que això també passa i continuarà passant. Gent que no ha tingut un cert criteri, que no ha fet un procés de recerca i que no s'ha preguntat res a la vida, entenc que la gent es preocupi, perquè hi ha un munt de moviments, ara no direm, però els Therians, per exemple, doncs preocupen una mica més. Ara bé...
1: Therians són aquests que es disfressen d'animal.
3: Sí, exacte, vull dir, i tindríem altres, al llarg de la vida. Evidentment, equiparar això a una fe personal d'una persona, però no parlo per mi, parlo per tothom, i els milions de persones que hi ha que professen una fe, no només la catòlica, eh? És a dir, hi ha moltes confessions religioses a Catalunya, n'hi ha 13 reconegudes oficialment. Home, és misteriós, i jo l'únic que he dit és, jo no m'aventuro a dir-li a una persona, aquesta creença seva s'argumenta en fal·làcies, o s'argumenta en idioteses, no?
2: No ho he dit pas, eh?
3: D'acord.
2: No he dit ni fal·làcia ni dutesa, he dit indemostrable.
1: Marc, molt ràpid, eh? A mi parlant de preocupacions, Eduard, el que em preocuparia seria que em diguessis jo no crec absolutament en res, no? Perquè jo crec que l'ésser humà és espiritual. Amb què creguis, crec que és secundari, perquè almenys al meu entendre, i això és molt particular, potser inclús privat diria, però en tot cas particular, al meu entendre... Totes les formes d'espiritualitat són vessants que porten al mateix pic, que és la idea de que l'home és transcendent, que hem de deixar un llegat, tu diràs, jo el vull deixar als meus fills, jo el vull deixar a la natura, o el vull deixar... Però el transcendir, no? Llavors, probablement alguns hem trobat, pugem per una de les vessants, que és una de les monoteistes clàssiques, els altres pugen pel judaïsme, els altres pugen per l'islam, els altres pugen pel budisme... Jo crec que la idea és aquesta, no? Que l'home camina, que l'home té una certesa i és que no s'esgota en si mateix, aquesta idea de l'antropocentrisme, no? Jo començo, neixo i moro i aquí s'acaba tot quan jo m'acabi. No, ja crec que hi ha una vocació transcendent i més igual si es diu Ares, Zeus, Apolo, a mi personalment més igual perquè tinc la certesa de que ens trobem en aquesta veritat transcendent que és en el pic.
4: Tu tens alguna vocació transcendent, Eduard,
2: clar,
4: o realment...
2: Sí, clar, no, és que l'espiritualitat, efectivament, clar que és un fenomen humà. És a dir, i ara arribem al cap del carrer, diguem-ne, no? Que és el que jo penso, no? Jo penso que Déu és una creació de l'home, i no l'home una creació de Déu. Val? Aquesta és la meva gran diferència amb els creients. Val? O sigui, els creients pensen que Déu ha creat l'home, que Déu és previ. I jo el que dic és que Déu és posterior a l'home.
1: És el capdavall del carrer, però ens trobarem en un pic, és a dir, mentre
2: bueno, o no, saps què vull dir?
4: De... No cal que ens trobem, eh? No, de fet, no, està bastant empatat, diguem, perquè sou dos i dos aquí.
2: Diguem que estic expressant la idea contrària, ¿vale? És a dir, ens podem, és a dir, és evident que l'espiritualitat és profundament humana, i la prova és que l'home no ha parat de crear déus, val?
4: 9 i 22 minuts. Vols afegir alguna cosa, Marta, o puc passar per Madrid?
0: No, jo no res, he dit que això, que estic d'acord amb el que diu l'Eduard, encara que discrepem sobre si n'hi ha molta o poca cobertura mediàtica, i jo crec que l'ésser humà, evidentment, sempre ha buscat raons externes per a tractar de justificar la seva existència, i ahir, és a partir d'ahir quan sorgís la figura de Déu en totes les religions, que a més la religió sempre ha estat una figura clau a la història, i per això s'han comès moltíssimes massacres, no? Evidentment, històricament, per aquesta qüestió, i això tampoc crec que s'ha de deixar de parlar d'una qüestió tan important com això, i com ens ha configurat com a éssers humans, ni com a països, i com a tot.
4: A ritme dels The Cure, un dels reclams també d'aquesta edició del Primavera a través del Robert Smith, amb una cançó que es titula Just Like Heaven, que potser connecta també amb aquest esperit que estem buscant al cel. Anem fins a la plaça Cibeles de Madrid, on, si realment Robert Prevost porta un madridista dins, s'hi trobarà com a casa.

0: Dani Sainz de AHA, des de Madrid. Bon dia i bona hora, Dani.
1: Bon dia, què tal, Roger?
0: Escolta'm, Dani, m'acaben de dir que tu també ets una mica merengue.
1: Bé, això...
0: M'he permès aquesta
1: llicència. Hi ha algun topo al control d'àudio, no?
0: Això sembla. Ho portaves amagat, però escolta'm, aquí acceptem i abracem a tothom,
1: Tot. Bueno, sóc una mica del Rayo Vallecano, t'he de dir ara mateix, perquè vinc al costat de l'estadi, per tant...
0: Això encara.
1: Vinc al costat i m'he fet del Rayo últimament.
0: Això encara, però ser del Madrid, aquí estàs pecant avui. A veure...
1: A Madrid em deixen.
0: On pares exactament? I veig que hi ha molt xivarria,
1: Sí, sí, estic a tocar de la Cibeles, a la cantonada del carrer Alcalà, que és on està el Banc d'Espanya, perquè lamentablement a Catalunya Ràdio no ens han acreditat a la tribuna de premsa que hi ha davant de l'altar, no hi havia suficients espais, i sí que ens deixen anar entre el públic. És una zona de les més pròximes a la zona reservada per les autoritats i per l'altar i els mitjans de comunicació, i des de molt aviat, ja des de les 7 del matí, s'ha començat a omplir, i ara mateix no sabria dir la xifra d'assistents. Sí que hi havia 380.000 inscrits ahir al migdia, la vella d'ahir a la nit hi havia 240.000, crec, i la xifra final va ser de 500.000 persones. Per tant, avui, si es compleixen les previsions, haurien de ser al voltant d'un milió de persones, i per les pantalles ja es veu que la gentada arriba per tots els carrers, perquè si teniu al cap una... com és aquesta zona de Madrid, Cibeles és una rotonda on conflueixen els carrers d'Alcalà i el passeig de Recoletos i el passeig del Prado. Per tant, és una creu, una cosa que ho mereix, no? I arriba fins a tots aquests carrers, doncs amunt, avall, fins a la Puerta del Sol, fins a la plaça de Colón, i ara mateix ja es veu el papamòbil en marxa. Per tant, el papa
0: tenim
1: ja es dirigeix cap aquí.
0: Tenim imatges del papamòbil,
1: sí. Ha sortit, en teoria,
0: a
1: 9:45, sí.
0: De moment avui no fa el 6-7 que va fer ahir, però bé, és un papa que evidentment està en forma i que es pot permetre, doncs, els banys de masses que vulgui, perquè saludar i anar beneint el personal...
1: I bé, doncs...
0: Sí, sí, també forma part de tot el show que ens espera el dia d'avui. Bé, avui és diumenge de Corpus i per tant, aquesta missa té un significat especial. Què ha de passar aquestes properes hores aquí a Madrid?
1: Doncs a les 10 està previst que arribi el papa i començarà la missa de Corpus, dirigida pel papa Lleó XIV. Ha d'acabar amb una processó al llarg del carrer Alcalà, on ja s'ha decorat amb més de 30.000 clavells en celebració del Corpus Christi, i un dels moments segurament on més esperats, també per interès informatiu, serà el moment de l'homilia del papa, que és aquell moment on el qui dirigeix la missa pot interpretar el que diuen les escriptures. Hola. També s'han preparat més de 2.000, hi ha 2.000 ministres, tant oficials com extraoficials, és a dir, gent que pot administrar la comunió, que pot repartir la sagrada forma entre els assistents. Per tant, molta gent prendrà la comunió avui, prendrà la sagrada forma, i aquells que no ho puguen fer, perquè no hi haurà per tothom, tenen diferents parròquies al voltant de Madrid per anar a fer-ho al llarg del dia.
0: Molt bé, Dani, tornem a connectar amb tu quan tinguis novetats. Gràcies.
1: Perfecte, adéu.
0: Aquestes últimes hores, el papa, quan ha arribat a Madrid, ha dit coses com aquesta ahir al Palau Reial en el primer discurs.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social y de su historia, para pasar de las simplificaciones estériles a la apreciación fecunda de la complejidad.
0: Sobre el papel de Europa...
2: Veo aquí una vocación específica de Europa, de la que España es protagonista, original y fundamental. Apreciar la complejidad y estudiarla, aprender a no negarla y a vivirla como una bendición, huir de estos enfoques identitarios que parecen aclararlo todo, pero que pueblan el mundo de fantasmas y enemigos.
0: Sobre el papel d'Espanya amb el seu compromís amb el multilateralisme i la pau,
2: expreso mi agradecimiento a vuestro país por su fidelidad al derecho internacional y al multilateralismo, que se traduce en un compromiso activo con la paz y la solidaridad entre los pueblos.
0: I el rei Felip VI, just abans d'aquestes paraules del papa, es va referir als abusos de l'Església, va dir que ni molt menys es podia dir que aquests abusos fos generalitzats dins de tot el sector eclesiàstic.
3: No puede haber mayor contraste con todo ello que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza, que también quiero reconocer, son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido.
0: Glòria, com hem d'interpretar aquestes primeres paraules del Papa, tenint en compte que demà hi ha aquest discurs més polític al Congrés dels Diputats, o almenys esperem que sigui més polític? Què li quedarà per dir o què s'haurà guardat al tinter, tenint en compte que demà les autoritats que tindrà seran doncs, els diferents partits que estiren cada setmana els plats pel cap?
4: Mm-hmm. És veritat que no podrem evitar allò de fer segones lectures, perquè els periodistes funcionem així. És cert que el que deia l'Eduard a l'inici, al final també és un líder polític, una persona que toca de peus a terra, que no et ve a dir miri, l'Evangeli i la teologia són per il·luminats, sinó que no, ens pot parlar avui dia i si concretem tots fem unes segones lectures, que és el que ha passat, no? Evidentment no hi ha mitges tintes quan et diu que les paraules no humilin, que les paraules no confrontin, que s'ha de fer una defensa del dret internacional. És evident que està demanant una enèsima crida a la pau, però que també concreta una mica en aquest país i en aquest moment que estem vivint, on suposo que és conscient que el Congrés tindrà una bancada on s'estan escridassant constantment, que la legitimitat política doncs és ridícula en aquest moment del país, i que, clar, cal una paraula una mica de menys crispació i dir, anem a parlar de justícia social, anem a parlar del bé comú, anem a, sisplau, concretar una mica de polítiques per avançar tots junts pel bé comú, per la dignitat humana.
0: Marta.
5: Sí, jo a mi em sembla, el que he dit abans, una figura molt interessant. Crec que té molt de, evidentment, recorregut tot el que diu. Moltíssima gent el té com a referent. Aleshores, que un referent espiritual com aquest, encara que molta gent tampoc crega, però que sí que té una transcendència, parle contra les guerres, a favor dels migrants, no? Faig aquest tipus de missatges. Ara ha dit també que es reunirà amb víctimes dels abusos de l'Església. Jo crec que això és positiu i li dissa en bon lloc respecte a la posició que han tingut altres, no dic Francesc, però altres en el passat. I jo crec que el Congrés, que jo ho seguiré des d'allà, serà molt interessant escoltar-lo i veure cap a on es dirigís, perquè és cert que els diferents líders polítics fins ara havien tingut un missatge, especialment des de la dreta, molt confrontatiu amb qüestions com la immigració. Per exemple, ahir veia el Santiago Abascal en la recepció del Palau Reial, que ell va dir que no aniria cap acte que en el que estigués Pedro Sánchez, i en aquest cas va fer una excepció. I m'imaginava pensant, clar, què li dirà a este home? Li dirà que ell considera que tenim una invasió migratòria que no se pot justificar? Li dirà que vol acabar amb les ajudes a Càritas, que després el Papa Lleó es va reunir amb Càritas Espanya i va fer un discurs també molt interessant allà. Què li dirà? Que estem en una invasió també comunista, que com dia quan estava el Papa Francesc? Doncs a mi això em sembla interessant, perquè moltes voltes qui, diguem, més presumís de tindre una religió o de ser catòlic i creure en un Déu, després desprecia algunes de les paraules del seu major referent, que crec que en aquest cas sí que s'ha mullat i ha tingut un discurs molt interessant. Aleshores, jo crec que ho escoltaré avui, però sobretot demà, amb molt d'interès, perquè tot el que diu, evidentment, té interès informatiu, periodístic i social i mundial, evidentment.
0: De tota la desfilada de personalitats que vam veure ahir al Palau Reial, l'única sorpresa com a absència va ser la de Zapatero, perquè van passar tots els expresidents del govern espanyol, Felipe, Aznar, Rajoy, però no hi van veure Zapatero. No hi va anar, eh?
5: No hi va anar. Crec que ho vam comentar justament la setmana passada, a aquest programa, que vam especular si aniria o no, i jo et vaig dir que creia que no, perquè precisament per això, perquè evidentment la causa judicial que té, que ara haurà de declarar la pròxima setmana, no la següent, doncs això li fa que el focus informatiu haguera estat més ficat en ell que en el que estava passant al seu voltant, i jo crec que l'acte s'haguera desjuït d'alguna manera. Aleshores, ell no va estar ahir, no estarà demà tampoc al Congrés, ja ens han comunicat, i evidentment en altra circumstància haguera estat i haguera compartit pues bancada amb Rajoy, amb Felipe González, etc. Doncs ara no ho serà, però sobretot per la seva situació i com l'afrontarà, perquè això també està ara al centre del debat polític, no? Com afecta tot el cas Zapatero al govern de Sánchez i al progressisme en general.
0: Marc.
6: Sí, jo voldria el fil del perfil que està marcant, en aquest cas, el Papa Prevost, voldria recordar una obvietat, que és que, a banda de ser el màxim representant de l'Església, també és un cap d'estat. O sigui, al final, el Vaticà és un país sobirà que té la personalitat internacional, que està a tots els organismes i, per tant, té aquesta doble representació. I crec que té molt sentit que faci al·lusions no només de naturalesa dogmàtica o de naturalesa estrictament religiosa, sinó que faci apel·lacions al dret internacional, que faci apel·lacions al tarannà dels nostres polítics. És a dir, crec que està mostrant aquests matisos que té el personatge, no? Exactament en el mateix sentit que representa un matís significatiu, al meu entendre, la seva formació acadèmica. Ell és un matemàtic, no? és un llicenciat, és un expert en ciències exactes, i a la vegada complementa la seva formació en teologia. I són aquests matisos els que jo crec que li donen un punt de força, de legitimitat i de transversalitat al propi personatge.
0: Eduard.
7: Bueno, un apunt previ és que m'ha sabut molt greu saber que Catalunya Ràdio no està acreditada en el lloc on toca.
0: No tinc els detalls, ho ha explicat el Dani Saideaja.
7: Siguin quins siguin els detalls, em sembla una falta de respecte brutal, perquè Catalunya Ràdio és la ràdio nacional del pròxim país que visitarà el Papa.
0: Sí, el Dani el tenim connectat encara i ens vol explicar on es pot donar més detalls de com ha anat aquest fet, que ens ho expliqui, perquè ho desconeixia.
7: Perquè en el mateix viatge va a Madrid i ve a Barcelona. I, de fet, el motiu del viatge, motiu principal del viatge, és la Sagrada Família. No? O sigui, que no s'hagi acreditat la Ràdio Nacional de Catalunya en un viatge que està motivat per la consagració de la Torre de la Sagrada Família, em sembla escandalós. Més igual quines siguin les circumstàncies. Més igual.
4: Sí que és escandalós, perquè pel que diem, no? És la Ràdio Nacional de Catalunya, però sí que és veritat que els punts de premsa, les tribunes, ha estat molt complicat, em consta, a nivell de Madrid, però també ho viurem aquí, perquè els espais són reduïts i han hagut de fer com punts restringits, punts de seguretat, punts de tota la massa. Aquí també ho viurem, O sigui, a dia d'avui encara el tema d'acreditació està sent un problema, i doncs sí, aquí haurem de reivindicar una mica més quins són els mitjans de referència de cada país per poder informar, sí.
0: Digues, Eduard.
7: Val, dit això, respecte al discurs del Papa, ahir a mi em va semblar que era un endorsement a Pedro Sánchez total. És a dir, des del Papa com a actor polític, ahir va fer un discurs pro Pedro Sánchez, i que va ser un mal dia per Feijóo i per Abascal des del punt de vista polític. I les coses que va defensar el Papa són les que està defensant Pedro Sánchez en relació a la immigració, per exemple, amb la regularització, en relació a les relacions internacionals, al multilateralisme, etc. M'estranya que no hagi sigut més explícita aquesta interpretació en els mitjans avui.
0: I el que li espera a Pedro Sánchez, perquè fa tota la sensació que el viatge sobretot a les Canàries, on la realitat migratòria serà un dels temes que el Papa segur que voldrà posar damunt la taula, també beneficia la política del Partit Socialista d'aquests últims anys amb la regularització dels migrants que tan criticada ha estat per Vox i pel Partit Popular. Vull dir que Pedro Sánchez també acompanyarà el Papa, no només a Barcelona, Sagrada Família, etc, a la missa, sinó que a les Canàries també hi serà, sabent que d'allà també podrà treure rèdit i electoral, segurament.
7: Quan és un governant que no és creient. És a dir, fixa't la paradoxa.
0: Bé, però
7: tenim Feijóo i Abascal, que són catòlics declarats, i Pedro Sánchez, que també ha declarat com a no creient, i en canvi qui està fent les polítiques més alineades amb la doctrina social de l'Església és un polític no creient, que és Pedro Sánchez.
6: Però aquesta precisament és la grandesa, jo crec que és el que comentàvem al començament, Eduard? És a dir, els valors són transversals, els valors transcendeixen a l'Església. És una obvietat, no? L'Església, cap religió es pot arrugar la titularitat o la legitimitat, la paternitat d'idees que formen part de la convivència, del diàleg. Jo, des d'una perspectiva més política, no estic d'acord amb que estan alineats els discursos. No sé si el Papa copia Sánchez al Papa, o els dos es focalitzen en uns valors, insisteixo, universals, però jo, fixa't que la interpretació que vaig fer va ser un reforçament d'aquest contenciós que ha tingut i que té i que manté amb Donald Trump, no? És a dir, ha sigut una de les figures que l'ha contestat amb major contundència i amb major visibilitat, no? Ha donat un cop de puny a la taula ja ha entrat en un diàleg directe. És a dir, l'únic que hem rebut des d'Estats Units cap aquí ha sigut desqualificació, en canvi el papa ha sigut capaç de mantenir-li un diàleg i un debat a Donald Trump.
0: Amb un estil molt diferent del del papa Francesc, no? No sé si per aquesta condició, de, el fet de tenir aquesta doble nacionalitat, peruana i estadounidenca, d'alguna manera, Glòria, també fa que la beligerància amb Donald Trump sigui d'un estil molt diferent a l'hora de confrontar-lo del que tenia Francesc, que també tenia un discurs molt anti-Trump.
4: Sí, és veritat que en altres moments, durant tot l'any, dèiem, és molt contingut, el papa Francesc és veritat que era molt expansiu, o sigui, és veritat que era argentí, no?, amb totes les variants, però amb el director de la Fundació ahir, quan estàvem parlant amb en Jordi Llisterri, parlàvem per WhatsApp, ell seguia des de casa seva, jo també, i dèiem amb el tema, sobretot del Cèdia, no?, amb la proximitat amb la gent. I jo deia, home, ara l'hem vist una mica més proper, no? Dic, m'ha agradat perquè sembla emocionalment molt més actiu, hi ha com una certa, un punt de sensibilitat, i ell em va dir, encara no abraça a la gent, no?, malgrat hem vist que sí que abraça. I li vaig dir, no oblidem que el papa francès era argentí, aquest home és americà, en totes les variants. Cadascú té la seva personalitat, el que sí que quan agafem els discursos és d'una continuïtat que fa feredat i és d'una contundència que ningú pot rebatre i és anti-Donald Trump, però les maneres, és veritat, encara és molt contingut i bé, és el papa Lleó.
0: 5 minuts per arribar a 3:15, el papa Lleó que continua desfilant pel centre de Madrid amb el papa mòbil, va donant la mà, saludant sobretot infants, els beneeix, a l'espera que cap a les 10 del matí comenci a la plaça de Cibeles aquesta missa multitudinària de diumenge de Corpus. Fem una pausa i parlem d'una altra santedat que avui també pot ser notícia i es pot cronificar també al capdavant del Reial Madrid, Florentino Pérez. Ara tornem.
8: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
9: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
10: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
11: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
12: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
13: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
14: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
13: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
14: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
15: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
14: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
16: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
14: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
17: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
14: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
18: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
19: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
18: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del papa.
19: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
18: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del papa Lleó XIV a Catalunya.
19: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
18: Lleó XIV a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
8: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
20: El suplement. dissabtes i diumenges des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.

0: Un minut per arribar a 3:15 del matí. Som al suplement, som a Catalunya Ràdio. Tertúlia, avui mirant cap a Cibeles, amb la Glòria Barrete, amb l'Eduard Voltes, amb el Marc Molins i també amb la Marta Monforte, amb Olivia Rodrigo, que va ser una de les sorpreses majúscules ahir al Primavera Sound, aquesta actuació sorpresa. La Olivia Rodríguez, que va ser de les últimes cares que va patrocinar la samarreta del Barça en aquest últim enfrontament, un clàssic contra el Real Madrid, i la sorpresa que ha suposat la seva actuació avui al Primavera, no sabem si és la sorpresa que es pot emportar aquesta nit Florentino Pérez, si no aconseguida revalidar el títol de pontífex del Madrid d'alguna manera, perquè realment tot el que no sigui una victòria fulgurant de qui ha governat el Madrid els últims 23 anys, dels últims 26, seria una sorpresa majúscula. Eduard, com tu mires això?
1: Doncs que tant de bo guanyin la Florentino.
0: Seria una gran notícia pel Barça,
1: I tant. I tant, sí, sí. Jo m'ho miro així, m'ho miro... A veure, m'ho miro així. Hi ha una cosa que és molt significativa, i és, no sé si s'han fixat els oients de lo ràpid que ha sigut aquest procés. No té res a veure amb el procés electoral del Barça. Els candidats, per exemple, no han hagut de recollir signatures. N'hi ha prou en presentar un aval. És a dir, si ets milionari, és igual si tens suport del soci o no. Pot ser candidat.
0: De fet, Florentino comptava que no seria capaç Enrique Riquelme de recollir els diners.
1: Exacte.
0: Que comptava que no hi hauria eleccions perquè seria l'únic candidat.
1: I ni precampanya, ni res. Fa 15 dies que...
0: La roda de premsa fa 3 setmanes.
1: 3 setmanes de la roda de premsa i ja estan votant. Això ho diu tot sobre la mena de club que és el Madrid i la mena de club que és el Barça.
0: Feia 20 anys que no hi havia eleccions, 20.
1: Efectivament. Dit això, que ho dic des de l'orgull de la mena de club que és el Barça, dit això, tant de bo guanyi Florentino, jo crec que és el millor que li pot passar al Barça.
0: Marc.
2: Molt d'acord. És a dir, d'entrada, la naturalesa profundament antidemocràtica, no? Perquè, perdoneu, és un aval basat exclusivament en la musculatura personal financera. És un aval que, si s'explica amb cura, és absolutament privatiu, és, en fi, antidemocràtic, no? És que no permet més que dos, tres, a mitja dotzena de persones d'aquest país poder-se presentar a la presidència, perquè t'obliga a tenir una antiguitat brutal com a soci del Madrid, però elevada a una musculatura financera fora d'una economia ordinària, evidentment, no? Però, a banda, a mi el que em sorprèn, i em mirarem molta cura el que passi aquesta nit a Madrid, és que Florentino Pérez ha parlat del que a priori sembla un procés de privatització del club. És a dir, ell ha parlat d'unes operacions societàries que, en definitiva, acaben ascendint la marca, l'empresa, del sentiment i del soci. És a dir, ell dirà que no és una privatització, però de jure, és a dir, estricte dret en mà, aquesta cessió del producte respecte de la titularitat, la proposta és una proposta que, al meu entendre, equival a una privatització. I, per tant, veurem què diu l'electorat del Madrid. El que no sé és si Riquelme és o no una alternativa solvent en el sentit menys dinerari, perquè l'altre, evidentment, ho és. És una alternativa solvent a un missatge que representa un canvi de paradigma sense precedents a la història del Madrid, com ho seria, evidentment, la del Barça.
0: Marta. El papa ha contraprogramat Florentino, o al revés, segurament. El que passa és que a Florentino li ha anat de cine, perquè els socis han d'anar a votar a Valdebebas, no seran al Santiago Bernabéu, i segurament això també beneficia a Florentino, tenint en compte que el vot per correu el té molt, molt controlat Florentino Pérez. Qui s'emporta les portades avui, el papa o Florentino?
3: Doncs, depenent de la premsa que llegisques, jo crec que més el papa, però Florentino també, i a més l'ha vingut molt bé que a l'avió digués prebost el papa i jo, que ell era sempre prebost. El papa és de tots els equips, però prebost del Madrid, encara que després afegits crec que de l'Atleti, però això ha passat una mica més desapercebut.
0: Què dius ara? Va dir de l'Atleti? Va matisar?
3: Sí, va dir. És que n'hi ha... El que passa és que això es talla al final del vídeo, però se li sent, com diu, del Madrid, i després afegits, i de l'Atleti, però no se sent tan bé, però sí, ho diu. Després te passa el tall, si vols sentir-lo bé, que a mi això em va semblar cridaner. Que el que hem vist aquesta setmana, la darrera setmana també, amb les eleccions del Real Madrid, Madrid, a mi em sembla, no sé, inenarrable. Riquelme anant a un programa de televisió per a promocionar-se. Després, en aquest mateix programa de televisió, fent un anunci de Florentino anunciant qui compondria el seu equip. Després, els bancs que no volien finançar en un primer moment a Riquelme. Va tindre problemes amb això. Jo crec que això demostra molt bé l'estructura que controla Florentino Pérez. Quin tipus d'empresari és? Quin poder té a Madrid i a nivell polític, empresarial, etc. Jo no tinc cap dubte de que guanyarà, encara que a mi, com a persona que conviu amb molta gent madridista, no m'agrada gens que hi torni Mourinho, perquè crec que això és simbolitzarà un fanatisme brutal, com va passar ja a la seva època. La gent raonarà poc. Sí, els madridistes raonen poc, encara menys, amb aquesta qüestió, i crec que polaritzarà més encara una qüestió tan visceral com a vegades és el futbol, i evidentment és el que busca, no? És el que buscava Florentino per a intentar evitar parlar de totes les derrotes que ha tingut, no només al futbol, també al bàsquet, per cert, que no ha passat el Real Madrid de bàsquet a la semifinal després de moltíssims anys. Doncs això, jo crec que hi busca la polèmica davant de la gestió, encara que pense que molts madridistes estan a tope amb ell.
0: Mentrestant anem veient imatges del centre de Madrid amb doncs molts ciutadans entregats, milers de persones als carrers amb aquest circuit del Papa Mòbil que ara culmina, perquè imaginem que ja ha arribat no, ara s'atura a saludar els Reis una altra vegada, els Reis d'Espanya, Letícia de Blanc, igual que ahir, vam explicar que la reina pot anar de blanc perquè és reina catòlica, en aquest cas, no?
3: Sí, sí, sí, exactament.
0: Glòria, i la indumentària també és important. Avui les infantes ja no van de negre.
4: S'ha comentat molt això, a les xarxes. Sí, sí.
0: Glòria, volia preguntar, tenint en compte l'agenda d'aquests 2-3 dies a Madrid del Papa, et vull preguntar si creus que no hagués estat pel fet que s'ha de beneir la Torre de Jesús i la culminació de la Sagrada Família, que al final, posant el còmput global de tots els dies que passa a l'Estat, segurament és l'acte central, aquesta Sagrada Família acabada, el centenari de Gaudí, avui que precisament fa 100 anys de l'atropellament amb tramvia, sí. Va morir al cap de 2-3 dies, crec, a l'hospital. Si creus que hagués vingut igualment si no fos per la Sagrada Família, o realment una mica la resta del viatge a les Canàries, aquests dies a Madrid previs als de Barcelona, són per fer equilibris i dir bé a Barcelona però també bé a Madrid i ho fem una mica a remolc.
4: Sí, és veritat que el viatge a les Canàries era una idea que ponderava el Papa Francesc, això és conegut, però sí, aquest viatge no s'entén sense la Sagrada Família, això s'ha repetit i s'ha d'insistir, és a dir, l'acte central és el dia 10 de juny, podria haver vingut el 2027-2028, hi ha efemèrides a l'Estat espanyol prou rellevants, però sí, recordem-ho que els viatges oficials del Vaticà comencen sempre a la capital del país, i és per això que s'ha començat per Madrid, i també a la roda de premsa de quan es va fer oficial, no?, el programa, que tots ho especulaven, però el dia que fan la roda de premsa de la Conferència Episcopal Espanyola, un dels portaveus que organitza aquest viatge, el Iago de la Cierva, va explicar amb un to una mica de sorna, perquè entenguem una mica com sona a Madrid, va explicar que el cardenal arquebisbe Cobo de Madrid va trucar al Papa, no sabem si aquesta és una confirmació o era un voló, per demanar-li a sa santedat que caigués a Madrid en cap de setmana perquè la gent pogués sortir en massa als carrers. És a dir, queda una mica ridícul que li diguis tu això al Papa, però que quedi clar, el dia 10 és l'epicentre i hem de moure fitxa, no? Doncs les Canàries després, Madrid primer, per això que he comentat. És evident que no s'entén aquest viatge sense la Sagrada Família. El lema del Salamirada i el logo és absolutament claríssim. El Salamirada com una qüestió física, després li posen tot l'argumentari teològic, però sí, sí, la Sagrada Família és l'epicentre d'aquest viatge i jo crec que el Papa ho tenia claríssim.
0: Ara l'alcalde de Madrid, Martínez Almeida, que li entrega les claus de la ciutat, signa també el Papa Lleó XIV, ja ha arribat a Plaça Cibeles, per tant aquesta missa que començarà d'aquí molt poc, i els Reis que avui tornen a fer acte de presència. Marc, vols afegir alguna cosa?
2: No, subratllar aquesta idea, és a dir, que el que hauria tingut sentit, ho plantejava l'Eduard i la Glòria amb tant criteri, el que sembla que hauria tingut més sentit, perdó, és col·locar precisament que el diumenge, avui, hagués sigut el dia central, no?, que és el dia, també és cap de setmana a Barcelona, també tenim més oportunitat de veure-ho els barcelonins, sembla que hauria tingut més sentit. Potser es barreja aquesta singularitat, que és un cap d'estat i que, per tant, sembla que a priori l'entrada ha de ser per la capital, però jo també, en aquest sentit, he tingut una mica de disgust perquè es dilueix, no?, el missatge força que era la benedicció de la Sagrada Família.
1: A veure, els estats són màquines d'apropiació simbòlica i és lògic que, diguéssim, que si el Vaticà sempre comença per la capital de l'estat, doncs a Madrid hagin organitzat tot el tinglado, etc. Però no podran amb la foto de la Sagrada Família.
4: És massa bona, no?
1: Des del punt de vista d'apropiació simbòlica, en aquest cas el soft power de la Sagrada Família, del monument cultural, no? Doncs superarà, com a imatge del viatge, superarà de llarg qualsevol de les imatges que estem veient aquests dies a Madrid, diguéssim, val? Perquè no hi ha foto. D'això de Madrid, d'aquests dos dies, no hi ha foto.
5: De fet, t'ha sorprès alguna cosa de l'agenda d'aquests dies? Perquè ahir tampoc, més enllà de la recepció oficial amb totes les autoritats al Palau Reial, no hi va haver cap gran acte recordar.
4: No,
5: i avui
4: acte, no.
5: Sí que coincideix que és diumenge de Corpus i que potser aquesta missa doncs tindrà un significat una mica més elevat, que és a l'aire lliure, no?, i que podrà tenir el seguiment de moltíssims fidels, però bé...
4: Sí, sí.
5: No hi ha una benedicció de la Torre de Jesús.
4: No, i no hi ha l'espectacle que s'ha creat i que Trescat retransmetrà. És a dir, bueno, em consta, no?, que han fet tot un muntatge cinematogràfic perquè sigui una cosa espectacular, que doni la volta al món. La Sagrada Família té tanta força per ella mateixa, però al final és això, és que el que diu l'Eduard, no es pot competir. Evidentment, el missatge social de les Canàries ha de donar també la volta al món, perquè el drama migratori de les Pasteres ha de quedar claríssim que ha de ser un missatge universal, però clar, és que la foto és que no es pot competir, la Sagrada Família no té competència en això, i jo crec que s'han mobilitzat esforços, es farà una estructura visual molt potent perquè aquesta sigui la imatge del viatge.
5: 4 minuts per les 10 del matí, a punt d'arrencar aquesta missa, amb l'Eduard Voltes, el Marc Molins, la Glòria Barreta i la Marta Monforte. No farem una transmissió de la missa, només faltaria. Sí que a partir de les 10 saludarem el Ion Sindreu i el Toni Rodon, molt atents al que passa a Madrid, també en clau futbolística i de Florentino Pérez, i continuarem amb l'antena ben oberta a Cibeles per si hi ha doncs, alguna novetat d'última hora que ens la pugui fer arribar el Dani Sainz de Aja, que fa la pinta que avui haurà de portar un paraigües no per la pluja, sinó pel sol, perquè fa un sol de valent també a Madrid. Sí. Marta Monforte, una abraçada ben forta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies. Només afegir-vos que el que li passa a Madrid és que no té cap monument, com sí que els té Barcelona, i per això no té poder simbòlic fer una cosa així, per això es fa Cibeles, perquè no n'hi ha cap tipus de monument en el que es puga fer.
5: L'estampa de la missa serà amb l'Ajuntament, amb l'edifici de l'Ajuntament, que és espectacular de fons,
3: sí, sí.
5: Però evidentment no té el valor simbòlic de la Sagrada Família.
3: Ni molt menys, ni molt menys.
5: Gràcies, Marta, Eduard Voltes, Glòria Barrete i Marc Molins. Bon diumenge.
3: A vosaltres.
5: Bon diumenge. Ara tornem.
6: El suplement, amb Roger Escapa. 2026, Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
7: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
6: Modernisme, artesania i espiritualitat.
7: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
6: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
8: Ep, et prepares per l'espai? Estàs passant nervis? És normal, però pensa que t'han preparat molt bé durant anys. Cuida't, organitza bé els últims repassos, reserva moments per desconnectar i arriba als exàmens amb el cap ple. Confia en tu, ho has fet molt bé i ara toca demostrar el que saps. Molta sort i recorda, fes l'espai en pau, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
10: La casa nostra ja és casa teva.
11: Que bé!
10: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
12: Tranquils, que no ens avorrirem.
10: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
13: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
11: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
12: Revolució 4.0.
14: Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
15: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
16: Bon dia, són les dues. Quines són, a aquesta hora, les xifres?
17: Sigui qui sigui, tindrà l'encàrrec de...
16: Denuncien l'accés de burocràcia...
14: Catalunya migdia. L'informatiu central del cap de setmana de Catalunya Ràdio i 3Cat Info.
18: Avui a Lleida i de dijous a Barcelona... Ja
14: farem atenció a tots els fronts informatius. D'aquí...
16: I a casa nostra tornen a sortir...
14: I de la resta del món.
16: Pendents de la cimera internacional...
14: Faci el temps que faci.
19: Més aviat sol i una petita interrupció...
14: Els dissabtes i els diumenges a les dues, Catalunya migdia, cap de setmana. Amb Eva Conte.
20: A punt semàfor! Comença la cursa de MotoGP!
14: Quan hi ha Mundial de Motociclisme, connectem amb Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
21: Sempre amb doble transmissió a l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El dissabte la cursa sprint i el diumenge la cursa de Gran Premi.
14: Els caps de setmana amb Mundial de Motociclisme, Univers MotoGP amb Damià Aguilar.
21: Aquest cap de setmana, Gran Premi d'Hongria.
14: Univers MotoGP.
22: Perquè el Mundial és nostre.
14: A l'app i al web de Catalunya Ràdio i també a 3Cat. El suplement. Amb Roger Escapa.
3: I aquesta hora pendents de la gran missa, la missa multitudinària que ha d'oficiar d'aquí pocs minuts a la plaça Civilés de Madrid, el Papa s'espera que hi assisteixin 1 milió de persones. Això és aquest gran acte religiós després que ahir el Papa tingués una primera jornada del seu viatge oficial per Espanya amb un missatge més polític, fent una crida a la multilateralitat. A casa nostra, els 5 catalans del creuer infectat per antivirus que estaven ingressats a l'Hospital Gómez Ullà ja són a casa seva per continuar finalment l'aïllament 14 dies més després de donar negatiu en l'última PCR. Del món, el Perú escull avui el nou president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems, frec a frec. Es disputen la presidència del país en dia el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. També comicis avui a Armènia, que tria entre Occident i Rússia en unes eleccions legislatives marcades per les repercussions geopolítiques més enllà del país caucàsic, i a Kosovo, on avui voten per tercer cop en l'últim any i mig i després d'una crisi institucional per la incapacitat parlamentària d'escollir nou president. En esports, el Barça de bàsquet jugarà a les semifinals de l'ACB mentre que el Madrid n'ha quedat fora i acaba la temporada en blanc per primera vegada des de l'any 2011. Victòria del Barça a la pista de l'UCAM Múrcia per 76-100 i el rival a la semifinal serà el Tenerife, que va sorprendre la pista de l'equip madridista. Feia 18 anys que el líder de la fase regular de l'ACB no quedava eliminat en la primera ronda. El Madrid va perdre amb el Tenerife per 95-107. I aquest matí han començat a les 9 les votacions de les eleccions a la presidència del Real Madrid amb Florentino Pérez com a favorit davant del seu rival Enrique Riquelme.

0: A Londres, Ion Sindreu, editor d'Economia Global a Reuters Breaking News. Hola, Ion, bon dia.
1: Hola, com esteu?
0: I Toni Rodon, també a Londres, doctor en Ciències Polítiques, professor de l'UPF. Toni, com estàs?
2: Bon dia i bona hora, què tal?
0: Sensació de dia històric pel madridisme avui, companys, després de 20 anys de no votar per decidir qui presideix el club blanc?
2: Molt. Jo m'ho estic passant molt bé, ja escapa. Alguns diaris digitals ja han fet sondejos a peu d'urna. Ja treuen conclusions després d'haver parlat amb 30 persones, la qual cosa em sembla una cosa fascinant. Mm. És un gran dia pel periodisme esportiu a Ion avui.
1: Sí, sempre és un gran dia pel periodisme esportiu, eh? Les oportunitats no li sobren al periodisme esportiu de retratar-se. Sempre ho fa.
0: A veure, avui, creieu que hi ha alguna opció d'una sorpresa o realment està tot el peix ja venut?
1: No. Seria no, la sorpresa del segle, no? Si això no n'és com tothom es pensa que anirà. Mm. Tu digues, escapa, tu tens informació.
0: No.
1: Explica'ns-ho.
0: No, jo tinc la informació del que sento el Tot Gira amb el Clubers i del que sento el Tot Costa amb el Jordi, la Sònia i companyia, com a consumidor de tertúlies esportives que sóc, però més enllà d'això, no, a mi el que em sorprèn i el que no entenc i tampoc ningú m'acaba d'entendre és per què, malgrat aquella esperpèntica i patètica roda de premsa, tenint en compte tot el que va ensenyar i demostrar aquell dia Florentino Pérez i la careta que li va caure, és que jo, si fos soci del Madrid, qualsevol alternativa seria vàlida abans que votar-lo amb ell.
1: Perquè són les Champions, home.
0: Bé, aquí fa servir la ironia, però és que no sé...
1: No fa servir la ironia, és així o no? O sigui, és a dir, mai cap club ha guanyat tantes Champions com el Madrid i mai tantes seguides com el Madrid i mai tantes com Florentino.
0: Però que és un personatge que t'està proposant tornar a Mourinho. És a dir, aquesta és la seva gran estratègia. Portar Mourinho i gastar-se 150 milions... i fer una oferta de 150 milions d'euros per un jugador que no saps qui és. Aleshores,
1: això sí que és surrealista.
0: Qualsevol alternativa a això em semblaria vàlida. I sí, d'acord, aquest tal Enrique Riquelme no sembla el paio més carismàtic del món, però veus un senyor de 37 anys que té la il·lusió de ser president del Madrid, que és ric, i bé, que s'ha rodejat almenys de llegendes del madridisme, perquè sí que és veritat que Raúl, doncs, és una llegenda del madridisme, Vicente del Bosque li dona suport, és una llegenda del madridisme, Fernando Hierro, doncs, serà tot el que vulguis, però també és una llegenda del madridisme, fins i tot si m'apures, Iker Casillas, no? Aleshores dius, bé, doncs, a mi... que no estigui una mica més renyit, em sorprèn. Toni, com ho veus?
2: Doncs sí, és sorprenent, però tampoc és tan sorprenent, escapa. Deixa'm a veure si et convenç les meves explicacions, perquè això en eleccions normals, habituals, ordinàries, en el que escollim diputats i presidents de governs, etc., també passa, eh? Aquí cal dir que, com bé deies, les úniques enquestes que jo he trobat que s'han fet arran de les eleccions del Madrid li donen a Florentino entre un 70 i un 80% dels vots. Ja tenen uns quants dies, per tant, qui sap, les coses poden haver canviat. No només arran de l'esperpèntica roda de premsa escapa, sinó també de les entrevistes que ha anat donant aquests dies. Però per mi aquí hi ha diferents elements. Una és el que deia en Ion, que no, jo crec que no ho deia gens en broma, que és la força de l'estatus quo. És a dir, molt sovint la gent, quan pensa en anem a triar alguna cosa diferent, clar, que aquesta persona, Florentino, ha governat molts anys. Per tant, tu pots pensar que no ho ha fet bé o que ha dit coses fora de lloc o fins i tot desagradar-te en una roda de premsa o algun altre lloc. Però en el fons penses, molta gent, directament o indirecta, pensa, segurament, socis del Madrid, si escullo l'alternativa, qui em garanteix que la cosa anirà com a mínim igual de bé? I això és una versió al risc que molts socis del Madrid poden tenir, com molts votants tenen, a la vida real, i per tant a vegades prefereixes allò que ara tens, per molt que no sigui perfecte, davant d'una alternativa estranya que no saps cap on anirà, perquè una cosa sí que saps del que governa ara mateix, que és que saps com és. En canvi, la incertesa del futur doncs pot ser més elevada.
0: Jo no estic d'acord amb això que dius que saps com és, perquè per primera vegada a la vida l'has vist d'una manera, amb aquesta roda de premsa de fa 3 setmanes, que ni sospitaves que es podia demostrar així. Perquè realment no havia mostrat aquesta careta. Tu pots tenir sospites...
1: Era així, però... era així.
0: Sí, ja. d'acord, però sempre havia aconseguit dissimilar-ho, tapar-ho, ja sigui no fent entrevistes, no ensenyant-se, fent molt poques aparicions públiques, però aquell dia el castell de cartes se li desmunta de cop. I per mi ha tingut molt menys impacte aquella roda de premsa a nivell de resultat electoral i a nivell de reacció del madridisme del que fos esperable. Jo crec que això a un president del Barça no se li podria perdonar mai. Aquella no, clar, roda clar. De premsa, es digui Joan Laporta, es digui Joan Gaspar, es digui Josep Lluís Núñez, es digui com es digui.
2: Però és que aquí hi han altres elements, eh? La primera és, i també l'has apuntat abans, que és la credibilitat de l'alternativa. És a dir, Riquelme, a mi em dóna la sensació que està preparant el terreny, no tant per ara, sinó per unes properes eleccions que puguin haver en el futur, que vés a saber quan seran. I el fet que també hagi tingut moments una mica estranys, per ser suau, com dir que Haaland i Rodri vindrien al Madrid... i que després ho hagin desmentit i que ell hagi hagut d'anar a notari dient que pagarà el 100% de la quota dels socis, doncs això tampoc hi ha ajudat.
0: Però això ho han fet tots, a cada campanya electoral.
1: Escolteu, però... jo he de dir, Rodon, que a mi em sorprèn menys això, que al final, com diu el Riquelme, és una mica el joc, val? O sigui, tu al final pots sortir i dir és que jo fitxaré el Haaland perquè tinc un contracte secret i el contracte secret el tinc perquè resulta que tinc contactes amb el pare o amb la gent, no? La Rafaela Pimienta aquesta, o el que fos el seu dia amb la Porta i el Beckham i totes aquestes històries, no? És a dir, aquí al final hi ha una certa racionalitat. Però la racionalitat de dir jo és que m'agradaria que Raül fitxés a Klopp, o sigui, m'agradaria, i després surt Florentino i diu és que jo he decidit amb els calés dels socis que faré una oferta de 150 milions. O sigui, però això quin mèrit té? O sigui, això és que hem passat a la següent fase del ridícul, d'aquestes ofertes i promeses electorals. És increïble. Jo, o sigui, no entenc com això es tolera com a quelcom seriós. Estic una mica al·lucinant amb això.
2: I després, Jon, no sé com ho veus, que tu que coneixes més el món del periodisme, però, com ara deia l'Escapa, la premsa esportiva de la capital de l'Estat no és la mateixa que la de casa nostra, i aleshores la pluralitat és bastant més limitada. De fet, ho hem dit sovint en aquesta secció durant el curs, són uns cracs inventant relats, per exemple, no? I això, en el fons, acaba beneficiant l'estatus quo, és a dir, a Florentino. I després, un últim tema, que és que, si no vaig errat, Escapa, els socis voten a Valdebebas avui, no?
0: Sí, efectivament, sí.
2: Clar, això està molt lluny, això. Ja no és el Bernabéu.

0: 1.000 persones, uns 28.000 socis del Madrid, que és un vora el 40% del cens. Per tant, no crec que la participació pugi molt més que això, i efectivament el fet de desplaçar-se, doncs jo també opino, escapa que va a favor de Florentino. Per tant, tens el còctel en certa manera perfecte, que és un president que té, presumptament, dopats l'establishment, tenint en compte també els mitjans de comunicació, uns socis que molt probablement encara no tenen aquelles ganes de canvi perquè venen d'una època que, no ens enganyem, per desgràcia pels culers, doncs ha estat prou bona, i després una presidència de Florentino i companyia que ha fet el que, com hem explicat en aquesta secció més d'una vegada, és limitat la competència, ha restringit el sufragi passiu, és a dir, que ha fet que molta gent que potser es podria haver presentat no ho pugui fer, perquè essencialment només et pots presentar si ets ric i tens unes condicions molt concretes.
1: Voleu que guanyi Florentino? Aquesta és la meva pregunta primer per vosaltres.
0: Home, sí, pel bé de l'humor del país, sí.
1: Tu també, Joan? Barça.
2: És difícil de dir, perquè jo crec, és a dir, al final, jo crec que no es pot negar l'èxit de Florentino, i això ho hem comentat en aquest programa moltes vegades, en crear un club que obté grans èxits esportius jugant bé a futbol potser 2 hores per temporada, no? És així, és a dir, ells s'activen en els moments clau de la Champions League i n'han guanyat més que mai. Jo no tinc clar que això no es pugui repetir, perquè al final, és a dir, quan tu analitzes els moviments esportius d'aquest club, has de mantenir, o sigui, has de recordar que al final tot això, tots aquests grans èxits que s'han produït, no s'han produït amb una coherència esportiva significativa. S'han produït perquè és un club que ha dissenyat una manera de fer que li ha funcionat, i aquí hi ha diversos motius, no? No tinc clar que això no ho pugui repetir. Per tant, en aquest sentit, no ho sé. Ara, per altra banda, també et dic que si algú pot destruir permanentment el Real Madrid és Florentino Pérez ara mateix, perquè el canvi societari del Real Madrid, jo crec que aquesta és la mare dels ous, i molt de compte amb el que li pot passar en el futur a l'entitat. No crec que això sigui una destrucció immediata, però parlo potser de 20 anys vista.
1: Explica'ns això, a veure, perquè al final la discussió, i que també és on vosaltres hi enteneu, és que Florentino es vol vendre un percentatge petit del club, entre 2, 3, 4 o 5%, per què necessita aquest...
2: De 5 a 10.
1: De 5 a 10. Per què necessita aquests diners? D'on podrien venir aquests diners? I què implica això? I fins i tot, si voleu, podria passar el Barça que es vengués d'un 5 o un 10% del club?
2: A veure, és a dir, és que tot això és molt poc clar, val? Com a mínim, ara sí que ens ha dit, des de fa uns pocs dies, perquè això, en aquesta secció comentàvem aquest tema, però no sabíem els detalls de res d'això. Gràcies a aquestes eleccions, ell ha explicat exactament el que vol. El que passa és que no està clar, que això sigui legal, val? Per tant, si no és legal, no sé si ho pot fer el Barça, i dos, exactament el motiu, perquè... Si vosaltres heu sentit a Florentino en tots aquests totes aquestes entrevistes i aquella roda de premsa que va donar, ell sempre diu, jo és que vull que la propietat del club sigui dels socis del Madrid. Però de qui és la propietat del club si no és dels socis del Madrid? És un argument sense sentit. És a dir, ell el que està dient és que vol assegurar que la propietat sigui dels socis, com volem dir, és que sense això es convertirà en una societat anònima esportiva. Però a veure, però qui decideix convertir-se en una societat anònima esportiva? Ho decideix ell, no? Per tant, que ell vulgui, és ell que vol vendre el 10% de la propietat del Real Madrid. Per tant, és un argument sense sentit. El que ell està dient és que, almenys ara ho tenim clar, amb aquest 5 a 10% que ell vol vendre, hi haurà una avaluació de mercat per la resta de les accions. És a dir, per entendre'ns, no? Quan una empresa surt a borsa, per exemple, ara mateix SpaceX d'Elon Musk, no? És la sortida a borsa més comentada del mercat. L'empresa normalment no ven tot el seu accionariat, no? Ven una part, per exemple, diguem, no, això, el 10%, val? Però, com que el mercat li compra el 10%, tu ja saps que ja tens un número per avaluar la resta del 90%. No? És a dir, si diu, no, és que això val, no ho sé, el que sigui, 30 euros per acció, doncs llavors tu saps que la resta de gent que són accionaris a l'accionariat del Madrid, tu els hi pots apuntar aquests 30 euros per acció com si fossin seus, tot i que aquests 30 euros, aquestes accions, no estan al mercat, per entendre'ns. Florentino està dient que vol que sigui això mateix. Val? Però quin és el problema aquí? Que tu, realment, sense transformar això en una societat anònima esportiva, tu no pots fer el que ell diu que està fent. És a dir, tu no pots donar-los a cada soci una acció del Real Madrid i després posar el 10% al mercat i després tu, per exemple, repartir

0: i dividends, no?, en el soci del Real Madrid perquè cada any estigui cobrant i pugui anar a una junta d'accionistes i tot això. Això no va així. És a dir, el que ell farà és el Real Madrid, de la mateixa manera que, per exemple, el Barça ara té una filial que es diu BLM, no?, on factura tot això del merchandising i totes aquestes històries, el que està dient Florentino és, jo faré un BLM, però no hi posaré només el merchandising, hi posaré tot el Real Madrid, no? És a dir, tot el que sigui el negoci del futbol i del bàsquet, el posarem allà, i aquest Real Madrid, entitat corporativa, tindrà un 90% de l'accionariat, o 95%, que serà el Real Madrid actual, no? on hi ha els socis. I, per tant, si aquest Real Madrid que actua en el mercat paga un dividend, perquè jo entenc que aquesta gent que posarà els calés volen un dividend, el cobrarà el Real Madrid com a entitat, com a club, però no el soci. O sigui, el soci no tindrà una acció en el mercat que digui això val tant, el soci no podrà vendre aquesta acció, perquè, home, si la pogués vendre, llavors, evidentment, el Real Madrid sencer estaria en venda, no? No cobrarà un dividend, no, res d'això. I és més, no està clar que això sigui legal. És a dir, és veritat que el Bayern de Munic té una estructura similar, però això, la llei de l'esport espanyola, no està gens clar que això es pugui fer, i jo crec que es veuria com a societat anònima esportiva encoberta, que això ja hi ha algun advocat que ho ha dit, i jo crec que no hi ha altra manera d'interpretar la llei. Dit això, home, Florentino, com ja va dient, no?, amb el tema dels concerts, la llei se li fa mida, o almenys és el que ell pensa.
1: Toni.
2: Sí, aquí una pregunta, Jon, per l'expert de la sala. És a dir, aquí, imagina't que hi ha una entrada de private equity en el Madrid, és a dir, ve un inversor privat, qui sigui, i posa uns quants calés.
0: Perquè clar que ja hi és, això.
2: Ja hi és, perquè
0: aquí quan parlem de... Clar, és a dir, aquí quan parlem de Sixth Street, per exemple, no? Uh-huh. Que és aquest fons de private equity o d'alternatius especialitzat en aquestes històries, ells ja estan posant calés al Real Madrid, igual que passa al Barça, això, oi?
2: Clar.
0: Passa és que ho posen a nivell de deute, no? És a dir, ells, per exemple, agafen i diuen, doncs, d'aquest repartiment dels drets televisius, oi?, o de l'estadi, doncs jo me n'enduc aquest percentatge. Això ja passa. Per tant, ja és una mica així com funciona el negoci del futbol. La diferència és que aquí seria equity, no? És a dir, seria accions del negoci sencer, diguem, és l'única diferència. Però, clar, la pràctica, quan el Florentino diu és que aquesta gent no tindran cap poder, home, compta amb això, no? És a dir, estaran a la taula, no? I els socis no. Això per començar. Després, si aquesta gent estan allà per cobrar un dividend, que entenc que sí, val? Aquest dividend s'ha de pagar. Per tant, és veritat que potser si el club està en problemes no l'has de pagar, aquesta és la diferència amb el deute, oi? El deute tu l'has de pagar sí o sí. Si pugen els ingressos televisius, els has de donar el seu percentatge sí o sí. En aquest cas, no. Però al final és cert que, home, si no els hi dones mai, entenc que s'emprenyaran i caurà l'avaluació de mercat. Per tant, tu els voldràs tenir contents i aquí hi haurà uns calés que ara mateix es queden a la tresoreria del Real Madrid que hauran d'anar aquesta gent. I sobretot, aquí s'obre la porta, que això ara és el 10%, però jo entenc que en el futur, cada vegada que el club es fica en un sot, no?, i digui, no, és que hem de fer una altra oferta de 150 milions, però no se sap qui, doncs hi haurà un incentiu per fer-ho al 15, al 20, al 30. Mm. Per tant, vés a saber.
1: Toni.
2: No, jo... Totalment. És que els dubtes són molt grans. A veure, el meu punt de vista, què hi guanyaria un inversor? Hi ha dues coses que, en certa manera, els inversors, que ara explicava en Jon, que ja hi són, en molts àmbits, ja hi tenen algun tipus de beneficis, no? Per exemple, hi ha uns beneficis sobre drets de negocis específic, entenc, no, Jon? És a dir, participació en ingressos comercials, explotació, potser, de part de l'estadi, fins i tot es podria pensar de drets audiovisuals, etc. Després hi ha...
0: És molt millor, perquè penseu en una cosa. Com sempre expliquem en el negoci del futbol, aquí els agents i els futbolistes s'ho queden tot, val? Tu signes el que tu vulguis amb la Lliga o amb qui sigui perquè t'incrementin els ingressos, però ve el jugador demà amb una renovació, ve la gent del jugador demà amb una renovació, es queden tots els calés. Llavors, el que acaba passant és que els clubs de futbol no fan diners, val? O no els fan de manera sostenible. Llavors, si tu com a inversor agafes les accions, val? Que és al final de tot, quan tothom ha cobrat, tu cobres, normalment no cobres gaire. Mm. Val? Per tant, els inversors no ho volen fer, això, en general, sinó que si no controlen el club, el que volen és estar dalt, no? És a dir, no, tu primer em pagues a mi, no? Jo tinc un contracte que diu, si tu cobres això de les teles, primer em pagues a mi i després ve el futbolista. Perdona, Toni, t'he tallat.
2: No, és això. De fet, hi ha aquests negocis específics que dèiem. Després, hom podria dir que també hi ha els beneficis estratègics o intangibles, no? És a dir, la llotja del Bernabéu, ser allà, fer xarxa, fer poder, obtenir concessions, presumptament, etc. Que això ja hi és. Per tant, la pota que faltaria és aquest model més convencional de parlar d'inversors amb una part que obtenen una part dels dividends futurs, una participació en els beneficis, etc. Que, sincerament, jo no sé per què el Madrid això ho necessita. És a dir, insisteixo, el Madrid, per desgràcia pels culers, ha estat una empresa o un actor, si voleu, que ha tingut més èxit del que a nosaltres ens agradaria, i a no ser que la part econòmica sigui molt més fotuda del que ens pensem, no ha anat malament al club. Per tant, reduir aquest poder polític, a no ser que es deguin favors, que evidentment això no se sap fins que passa, jo no hi veig el benefici, jo, no?
1: Sobre la part econòmica, sí. Hi ha rumors també que diuen que la reforma del Bernabéu va costar molts més diners dels que estaven pressupostats i que sí que no tenen tanta màniga ampla com potser els últims anys, i que el deute pot ser considerable. I on...
2: Sí, però escapa, el Madrid és status quo, és part de l'Estat, diguéssim, és una estructura fins i tot constitucional, podríem dir. Per tant, no
1: que
2: ho deixaran
1: no pateixi,
2: caure.
1: Que no pateixi, que...
0: A veure, clar, jo posaria entre cometes, també, això. És a dir, jo crec que el Real Madrid no està en una situació econòmica brillant, això ho sabem tots, però tampoc crec que sigui crítica, eh? És a dir, jo crec que al final el problema aquí és que Florentino, i ja ens ho ha dit moltes vegades, no vol vendre cap d'aquests jugadors que li permetrien, doncs, equilibrar una mica l'economia del Madrid. És a dir, ell està una mica entre cella i cella, que Vinícius s'ha de renovar, no? Que... Per tant, jo crec que ell és una mica també no volent admetre que el model esportiu ha de girar, no? I que potser ha de fer un parell d'anys de menor ambició, però no, renovar una mica la plantilla, jo crec que no ho vol fer, i llavors, clar, si vols tirar cap endavant, és cert. O sigui, al final, el que aquí és cert és que tu no et gastes aquests calés en l'estadi si no és perquè penses que els concerts, els macroconcerts, et poden significar un increment dels ingressos molt bèstia, i aquí hi ha inversors que han signat en aquestes assumpcions i això no s'ha pogut donar. Val? Llavors, és cert que aquí hi ha un cert forat. Ara, que és crític? Jo crec que no. Jo diré una cosa a favor, potser, d'aquesta operació, ja que, perquè està bé corregir els nostres biaixos una mica. Sempre parlem, per exemple, i això sempre ho diem del Barça, és que la comptabilitat del Barça no reflexa realment el valor del Barça, oi? Perquè diem, home, el Gavi, no? Lamine, tots aquests, el Cubarsí, tots aquests jugadors, per exemple, del planter, tenen un valor comptable de zero, perquè no s'han adquirit en el mercat. Llavors, els balanços del Barça no estan reflexant com de poderós econòmicament és el Barça, perquè hi ha tot aquest tipus de consideracions. Si tu fas una filial que té un valor de mercat, tot això, el valor de mercat, t'ho corregeix a l'instant. Llavors, tu, per més que els comptes diguin és que el Cubarsí val zero, el mercat no és idiota i, per tant, no valora el Cubarsí a zero. Llavors, tu sempre pots dir, no, miri, és que jo puc apuntar en aquest valor per dir que el Barça o el Madrid va bé, no? Llavors, tu això ho pots fer. I és més, fins i tot és possible que els inversors, com que aquí el negoci del futbol tendeix a pujar, per més que no hi hagi molt benefici que els hi vagi amb ells, ells també estiguin contents amb aquest tipus d'augment del valor de capital i potser més o menys estiguin calladets, com a mínim si són el 10%. Ara, dit això, tot això, com dic, és al final totalment intangible, no? És a dir, no canvia en res la situació econòmica real dels clubs.
1: Doncs aquest és el retrat de la situació del Madrid que fa el Lion Sindreu i el Toni Rodon. Sortiran de dubtes aquest vespre, tot apunta que Florentino Pérez repetirà i que, per tant, Mourinho tornarà i ens donarà dies i moments de glòria, la glòria que està sonant també a la plaça de la Cibeles amb aquesta missa que està fent el papa Lleó XIV i que ja ha començat. Farem una pausa. Ion, Toni, una abraçada, cuideu-vos.
2: Que vagi bé.
1: I de seguida, al suplement, conversem aquesta setmana que l'educació ha estat en boca de tots amb Elisenda Pasqual, la psicòloga especialitzada en criança. Ara tornem.
3: El suplement, amb Roger Escapa.
4: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa't a barcelonaculinaryhub.com.
5: Mira, doncs arribo a Bali i el primer que faig és llogar una moto.
6: Però tu en saps, d'anar amb moto?
5: No, però és la millor manera de moure't per allà. I m'hi vaig llançar de cap.
6: I què?
5: Que em vaig trencar una cama.
6: Apa!
5: Sort del RAC. A la tarda ja estava enguixada.
7: Sort del RAC. Fes-te'n soci i viatja amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
8: Adeu, Andreu. Toco el dos. Fins demà, bacallà. Adéu-siau.
9: Hi ha moltes maneres de sortir de casa, però només una de comportar-nos a fora, amb civisme.
10: Aquest estiu apliquem sancions de fins a 3.000 euros per combatre l'incivisme. Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
12: Hola!
13: Ja som aquí!
14: Aventures infinites.
12: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
14: Amistats de les bones.
12: És veritat!
14: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
12: Quina meravella!
14: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
15: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió, fantàstics t'està esperant.
16: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
17: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
18: I després, quan guanyes, què més hi ha?
19: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
20: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
21: I el moment de retirar-se va ser complicat?
20: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
22: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
23: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
20: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
19: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
20: Videopodcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3Cat. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
24: L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable. Però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3Cat.
20: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 11:45 del matí. En una setmana en què l'educació a les aules ha estat al centre del debat, volem aturar-nos una estona en allò que passa fora de l'escola, l'educació a casa, és a dir, la criança. De què et serveix dir-li al teu fill que ha de posar límits si tu no t'atreveixes a dir no? Aquesta és una de les preguntes que llançava a l'aire la terapeuta de la sèrie de 3CAT, això no és Suècia, l'Elisenda Pasqual. Doncs bé, això no és Suècia, això és El Suplement, però nosaltres hem recorregut a la mateixa psicòloga, a qui sentim habitualment a Catalunya Ràdio, l'Ofici d'Educar, per reflexionar sobre límits, sobre pors, sobre dubtes, sobre paternitats i, en definitiva, sobre la vida. Elisenda Pasqual, bon dia, bona hora.
2: Bon dia, Roger.
1: Ben tornada al Suplement, perquè ets car de veure físicament, tu,
2: Sí, una mica.
1: Dius que vius a l'avió.
2: Visc a l'avió, perquè una de les meves residències són les Canàries, després tinc el centre aquí a Barcelona, treballo presencialment a Catalunya, bàsicament, i llavors em moc molt, i és una mica el preu que hem de pagar a les persones que vivim a milles.
1: Has tingut temps de felicitar l'Aina Clotet?
2: En presència no, perquè també no pare, però sí, sí, ens hem parlat i hem estat xerrant, i bueno, amb ganes, perquè d'aquí aviat també venen novetats en relació a la sèrie.
1: Hi haurà segona temporada, diuen.
2: Hi haurà segona temporada.
1: Diuen. Amb la teva presència també?
2: També, sí.
1: Que bo. Et va canviar gaire la vida mediàticament o a nivell de popularitat d'aparèixer a la sèrie?
2: Home, sí, clar. És a dir, jo ja portava un recorregut i a mi la gent ja em coneixia per la meva tasca i d'això també em va conèixer l'Aina i la Mar, no?, que em van voler a mi com a terapeuta, però clar, el fet de que s'estrenés la sèrie, jo estava a Canàries, i allà, doncs, no es va estrenar, perquè es va estrenar aquí, i quan jo arribo amb l'avió per fer celebrar els Nadals, em comença a aturar la gent pel carrer. Ai, ets la terapeuta, ho fas molt bé, d'actriu, i deia, és que no faig d'actriu, és que és la meva tasca, no? I sí, sí, m'ha canviat en aquest sentit, que la gent em reconeix, que estic al meu poble del Pirineu, i hi ha una festa, hi ha una fira, i venen famílies, i, ai, no em reconeixen, clar, m'ha impactat això.
1: És a dir, a l'Això no és Suècia, t'interpretaves a tu mateixa? Sí que t'havien caracteritzat d'una manera...
2: Sí, o sigui,
1: una
2: mica, no soc jo, ja em veus que no soc jo.
1: Et disfressaven una mica de Mary Poppins, sí, per posar un punt més de misteri.
2: Exacte.
1: Però vaig arribar a llegir que tu no tenies ben bé els guions, no? Que tu reaccionaves a situacions que ells per guió sí que plantejaven, però clar, que tu donaves respostes com si fos una teràpia.
2: Clar, jo els hi vaig demanar una mica aquesta part, no? Sí que vam pactar els temes que s'havien de tractar, perquè cada capítol té una temàtica i es parla de la sexualitat, dels límits, de l'espòs, etcètera, de la família, i això sí que eren temes que havien de néixer, no?, dins de la sessió de teràpia, perquè jo els hi vaig dir, jo no vull ni conèixer les famílies, no vull saber si el que em pregunten és seu personal o no ho és, perquè jo m'he de ficar amb el paper de terapeuta. Doncs volia que fos un entorn per mi el més natural possible. Llavors, clar, recordo un cop que el meu poble va pujar a la costa perquè van gravar Els Encantats allà al Pirineu i estava a la piscina i se'm planta al costat i dic, ostres, la Laia Costa, em diu, tu ets la Elisenda, la terapeuta de la sèrie, i dic, sí, i, ostres, és que sóc fan teva, dic, no, perdona, la fan teva sóc jo, saps? Diu, clar, ho fas tan natural que a les actrius i els actors això ens costa d'igualar, no?
1: La Laia Costa ha vingut mai a les teves teràpies?
2: No. La Laia Costa no.
1: L'Aina Clotet sí, perquè allà és on et coneix.
2: Clar, allí és un grup de famílies de Vallvidrera que elles d'entrada tenien un altre terapeuta i finalment apareixo jo amb aquell grup i d'allí doncs va néixer aquesta idea. L'Aina, que és una, bueno, que té aquests filons mentals, no, va dir, uau, això és meravellós, perquè realment, no, com tu deies, la maternitat, la paternitat són espais amb descoberta també. Nosaltres no tenim un històric, si tenim un històric perquè venim d'una família, no? Però aquesta revisió tan profunda en relació a la maternitat i a la paternitat, ostres, fa pocs anys, jo crec que està en voga.
1: Criança respectuosa. Això què vol dir exactament?
2: Exacte.
1: Perquè què vol dir criança respectuosa? Vol dir que n'hi ha una que no és respectuosa?
2: Aviam, a mi també se m'ha col·locat aquesta bandera de la criança respectuosa i jo el que em dedico és a desmuntar mites. És a dir, la criança respectuosa no vol dir només no pegar. No, és que jo no els pego, és que jo no els crido, és que jo me'ls estimo. Evidentment, la majoria de mares i pares volen el millor pels seus fills, per les seves filles, i no intentem generar aquest maltracte per mi. La criança respectuosa, i una mica el que jo treballo, és una criança que ha de posar damunt de la taula molts límits. És a dir, hem d'educar per la llibertat, no pel llibertinatge. Sí, hem d'educar per comprendre que al món hi ha altres persones, amb altres necessitats, amb altres mirades, que nosaltres també tenim uns límits propis que s'han d'aprendre a respectar, perquè primer els hem d'escoltar des de dins. Si a mi tota la vida em crien dient-me el que he de fer, quan he de menjar, si tinc fred, si tinc calor, si això ho puc fer, si això no ho puc fer, quan tindré el moment, o quan serà el moment de decidir quin rumb vull prendre la meva vida, poca brúixola interna tindré afinada, no? Això per un costat. I per l'altre, que la criança respectuosa per mi implica moltíssima coherència. Aquesta pregunta que tu has agafat de la sèrie, com pots posar un límit als teus infants si no veuen que tu l'exerceixes, aquest límit? Si tu davant la vida se't colen a la cua de la peixateria o vas pel carrer i et passen coses i no poses amb èmfasis el teu límit o les teves conviccions. Llavors, jo crec que els nens i les nenes necessiten veure per ser. Ells no faran el que tu els digues, faran el que veuen que tu fas.
1: Tu tens consciència d'haver estat educada per part dels teus pares amb una criança respectuosa?
2: Els meus pares m'estan escoltant ara mateix, així que de mesura de les paraules, no. Aviam, els meus pares van fer el que van poder, com tots els pares.
1: Com tothom, no?
2: Exacte, i com els pares d'abans i els pares d'ara. El que sí que és cert és que amb els anys hem pogut reflexionar molt sobre, ostres, el que ens hagués agradat, o, ostres, si pogués tornar enrere, això com ho faria de diferent. I jo crec que això com a filles i com a fills és bonic d'escoltar, no? Perquè moltes vegades no vam rebre el que necessitàvem, però et dic algo també, jo crec que pocs infants rebran el que necessiten perquè la vida amb la que vivim no és un sistema que cuidi. No. El sistema amb el que vivim no posa la vida al centre, diguem-ho així. Llavors és molt difícil donar genuïnament el que tu voldries oferir quan l'entorn amb el que tu vius a vegades és molt hostil i tu no ho tens.
1: És això que dius, que tothom fa el que pot amb el que té, però a l'hora de decidir com eduquem els nostres fills, potser primer cal revisitar els patrons tòxics que nosaltres vam tenir a la infantesa. Això crec que és una cosa que treballes bastant a teràpia, no?
2: Sí.
1: Tu també, d'alguna manera, demanes a la gent que et ve a veure que faci aquest exercici i de quina manera es pot prendre consciència de, ostres, allò que hem normalitzat perquè és inherent a la meva relació amb els meus pares, doncs és una cosa que em genera que 30 anys després arrossegui aquesta motxilla.
2: Clar, per mi hi ha com dos perfils, que sempre dic que els perfils que a vegades costa de que es revisin, no? Com a mares o com a pares. Un perfil és aquell que diu no estem tan malament, no ho han fet tan malament, per tant, jo no segueixo amb aquest llinatge, amb aquesta herència de criança. Jo sempre dic, si tu penses que no estem molt malament com a societat, és que no llegeixes gaire la premsa, no? Mm. I per un altre costat, aquelles famílies que pensen que aquests patrons que tu dius tòxics els van fer extremadament mal i es polaritzen, no? Llavors se'n volen anar a l'extrem oposat i no reben el positiu que hi va haver dels nostres pares i de les nostres mares, perquè, clar, jo estic parlant aquí de famílies on no hi ha abús, no hi ha negligència, evidentment hi ha coses que s'han de poder deixar de banda, no? Però jo crec que la generació d'on venim tenia molt clar l'estructura jeràrquica. Tenia molt clar qui anava dalt, tenia molt clar qui anava baix, tenia molt clar qui decidia certes coses, i crec que això és positiu i ho hem perdut. El que passa que hem de posar-hi cor i emoció i mirada i afecte amb aquesta jerarquia. No pot ser aquest autoritarisme del qual volem defugir, no? Però crec que al polaritzar-nos i al voler trencar amb aquesta jerarquia, amb aquesta estructura, ens hem transformat a vegades en una generació massa permissiva. I això els infants els negligeix, perquè un infant sense límits és un infant que no està cuidat, no?
1: Ara anirem als límits. Tu has explicat en un llibre que fa 20 anys que et dediques a la criança, però que tu no vas poder ser mare perquè vas perdre 3 criatures.
2: Tres embarassos.
1: 3 dols, no?
2: Sí, 3 dols perinatals.
1: Com va anar això?
2: Bueno, jo sempre ho dic que no és una cosa que vaig escollir, perquè jo realment volia ser mare d'una filla o d'un fill viu, però que no canviaria, perquè per mi va significar un procés de transformació, una volta de mitjó, amb la meva vida, amb el meu procés personal, amb poder-me qüestionar des de quin lloc jo escollia una maternitat. També, clar, pensar que la meva professió em porta a saber molts ets i uts del que significa ser mare o ser pare, no? Llavors també vaig poder transformar aquest maternatge que jo porto dins. De fet, mira, ara vinc de fer el primer retir de mares i filles, que han sigut 2 dies a la muntanya preciosos, i estava allà veient aquelles 30 persones, no? 15 mares amb 15 filles, amb les dinàmiques, amb els processos que anàvem obrint, i pensava...
1: De quines edats?
2: Entre 6-7, la més petiteta, i 12-13, la més gran. I jo pensava, no tinc cap tipus... No se'm mou res a nivell intern de pena, d'ostres, jo no ho podré fer, això... Perquè jo he fet el meu procés personal, si no, imagina't, no? Jo acompanyo processos de dol, si jo no fes el meu... Em seria molt difícil la meva feina, no?
1: Però durant tots aquells anys en què vas perdre criatures, anaves treballant, no? I a la vegada sí. Devia ser molt difícil no rebre gent a la consulta que t'interpel·lava amb coses que et tocaven de molt a prop, segurament.
2: Sí, home, jo intentava no agafar persones que ja venien amb una demanda específica de pèrdua gestacional, Però, clar, evidentment, la vida i la mort van de la mà. Per tant, tu acompanyes una família, estan embarassades i de sobte, en aquell moment, la mare perd l'infant, no? I jo podia acompanyar. Clar, jo també vinc de molts anys de treball personal i crec que amb la meva professió he pres molt a tenir aquesta triple mirada que tenim les psicòlogues o les terapeutes, no? Que és la meva, la teva i la de la situació que s'està donant. I aquí podia preservar el meu moment i jo crec que en cap moment em vaig sentir que no podia acompanyar un procés.
1: Hi ha d'haver un moment d'assumir que no aconseguiràs ser mare, perquè sí. Després de 3 intents fallits, doncs hi ha un procés d'acceptació, suposo, també de tirar la tovallola, de dir, escolta'm, és que ja no cal que ho intentem més, perquè no funcionarà.
2: Clar, en el meu cas, en concret, va ser, hi havia una malaltia autoimmune que no es va diagnosticar i vaig haver de rascar fons i vaig anar amb un bon immunòleg, el doctor Esteve, que bueno, em va ajudar moltíssim en aquest procés. Sí, jo podria ser mare. Jo ja tinc el diagnòstic i tinc el tractament. El que passa en aquell moment, la meva vida sentimental també es va trencar i el que vaig tenir molt clar és que jo no buscaria un pare pels meus fills, que jo, si tenia criatures, hauria de ser en un context d'una parella, d'un projecte, d'un format diferent, que no volia perseguir una pastanaga d'un cavall. Però això ho veien moltes dones del meu entorn, amigues i persones que acompanyen en consulta, no? Que el moment de la maternitat és que et pren... És una cosa moltes vegades que surt molt des del fons d'una dona, no? Llavors...
1: Perquè el rellotge corre, no?
2: El rellotge corre, clar, clar.
1: I aquesta realitat que et vas topar tu és la realitat amb què es troben moltes dones i moltes dones decideixen que sí que volen ser mare a qualsevol preu, no?
2: Exacte, sí, sí, això és totalment legítim, il·lícit, i vivim en una societat on almenys el nostre país això ho podem escollir, no?, per un costat i per un altre. Amb el meu cas i amb el meu procés personal, jo vaig decidir que no volia córrer aquest sprint i que deixaria que la vida d'alguna manera em col·loqués en un lloc o en un altre, no? Ara mateix jo tinc 44 anys i penso que sí, evidentment, podria ser mare. Tinc molts recursos per poder ser mare si volgués, però ara mateix estic en aquest lloc on prefereixo maternar. Prefereixo maternar aquestes criatures que venen als meus retirs, prefereixo maternar les persones que venen a consulta, prefereixo maternar els nens i nenes adolescents que venen a acompanyament familiar i estic molt a gust amb aquesta decisió, em sento molt feliç i molt plena.
1: Els pares on eren, en aquests retirs que has fet aquest cap de setmana, que només hi havia mares i filles? On... Filles o fills?
2: Filles, sí. Hi havia un nen, però sí.
1: On eren els pares, aquí?
2: Pues bona pregunta, perquè no ho van... Bueno, molts pares estaven amb els altres fills o filles, perquè hi havia algunes mares amb més criatures.
1: Però no estaven convidats, representa,
2: No estaven convidats, no. Perquè a mi m'agrada enfocar el meu treball. No dic que algun dia no els convidi, he fet algun treball en família i han vingut els pares també, o les altres mares, el format que sigui la família, però... A mi m'agrada molt treballar amb les etapes del desenvolupament de nena, jove a dona. M'agrada molt aquesta mirada que crec que com a dona m'interpel·la, no? M'ha ajudat molt amb el meu camí personal i penso que és molt bonic que les nenes rebin de les seves pròpies mares el permís a gaudir del seu propi cos, el plaer, els límits davant de la vida, que les mares a través de les seves filles puguin recordar moltes vegades coses que hem anat oblidant al llarg del nostre camí personal i que les nenes amb aquesta frescura i amb aquesta curiositat també ens porten, no?
1: El suplement xerrant amb l'Elisenda Pasqual començàvem preguntant-nos de què et serveix dir-li al teu fill que ha de posar límits si tu no t'atreveixes a dir no. A veure, aquí molts pares i moltes mares patim, no sé si patir és la millor paraula del món a l'hora d'intentar educar una criatura, intentem patir
2: una
1: poc.
2: Una mica sí.
1: Però, perquè, doncs, amb això dels límits, la criatura no es converteixi en un petit dictador d'aquells que protagonitzen els capítols de Supernani. Jo, per exemple, ara tinc una criatura de 4 anys i mig i tot va molt bé, és molt simpàtic, però setmanalment hi ha moments de crisi gran he decidit que desmunto de dalt a baix tota la meva habitació.
2: Clar. Aviam, el teu fill no té control d'impulsos encara. I això és una cosa que els adults a vegades ens costa entendre, perquè la tendència que tenim és a fer més grans els infants, no? Com que un infant quan ja parli i raone, sembla que tingui el cervell madurat. I els nens i les nenes, és a dir, el nostre cervell madura entre els 21 i els 25 anys. Sí?
1: Què dius ara?
2: Sí, et queda uns dies.
1: No, jo en principi els he superat, però ell encara, sí, trigarem.
2: No, et dic
1: trigarem,
2: pel teu fill,
1: trigarem.
2: Per tu. Sí, però sí. Clar, fixa't, no? Llavors, clar, moltes vegades aquesta adultització de les criatures fa que no comprenguem en quin moment madurat estan. El teu fill amb 4 anys i mig li passen moltes coses a la vida. No li passen les que ens passen a nosaltres com a persones adultes, però es frustra, s'estressa, hi ha coses que no li agraden, no sempre troba el lloc adequat, segur i sostingut per expressar-ho i per treure-ho. Ens parlem dels avis, les àvies, no? A casa els avis és un lloc normalment aquestes explosions no es donen habitualment.
1: Mai. S'ha portat de cine, te'l torno. Escolta'm, quin nen més fantàstic que tens.
2: És que només arriba
1: 24 hores a casa els avis i després arriben els pares i al cap de mitja hora d'estar contents ve la crisi.
2: Clar. Clar, perquè vosaltres sou el seu lloc de seguretat. I quan l'infant sent que un lloc és de seguretat, aquest lloc de seguretat vol dir que puc obrir tot el que jo porto dins, lo positiu i el que m'agrada i lo negatiu i el que em fa mal. I llavors, quan el teu fill li agafa una rebequeria o li agafa un atac de ràbia i vol destrossar-ho tot, el que està fent amb la seva conducta és expressar-te la seva emoció. Sí, llavors nosaltres hem de traduir un codi morse. Si ens quedem només amb la conducta, ens estem quedant amb la punta de l'iceberg. I no estem veient tot el que fa que aquesta conducta explosioni cap a fora. Llavors, moltes vegades no és tant el que es porti malament o el que desmunti l'habitació o el que em vulgui pegar, que evidentment tot això s'ha de regular i s'ha de controlar, sinó què li ocasiona aquesta conducta, que no hem de saber el que és exactament, sinó el que hem de fer és una mica matemàtica de dir, ostres, aquesta proporció de portar-se malament és igual a la proporció de malestar que el meu fill o la meva filla té dins.
1: D'acord. Aleshores, què faig, què fem? Perquè és a dir, tu et sents allà una mica imbècil amb l'actitud que decideixes adoptar de dir, m'enfado jo amb ell, l'ignoro, l'acompanyo, el deixo sol que es desfogui, entro a l'habitació, l'obligo a que la reculli ell, no, la recollim junts, no, la recullo jo perquè ara si de sobre li demano que la reculli encara doncs acabarem pitjor.
2: Clar.
1: És a dir,
2: Moltes coses a processar un moment de molta intensitat.
1: Poso aquest exemple que evidentment
2: sí,
1: és
2: que
1: meu
2: és
1: de casa meva, però que connecta, crec que amb molts infants, i no és res extraordinari això que passa a casa,
2: no.
1: Perquè compartint-ho amb altres famílies doncs és una situació bastant habitual.
2: Sí, sí, sí.
1: I també aquest sentiment de dir, bé, què faig?
2: Clar, en aquell moment, a veure, el primer que hem de fer, és a dir, aquí hi ha un foc, i quan hi ha un foc, hem d'apagar l'incendi. És a dir, el teu fill t'està mostrant malestar. Com te l'està mostrant? D'una manera que a tu t'incomode, evidentment. Però si nosaltres com a persones adultes ens enfadem més, o ens posem autoritàries sense cor, no? Ens desconnectem de lo que està passant allà, del món emocional de l'infant, no l'estem ajudant. Si el deixem sol, tampoc. Perquè un infant de 4 anys i mig, ni de 7, ni de 10, moltes vegades es pot regular amb solitud. L'infant necessita la corregulació. Què vol dir això? Vol dir que hi hagi un adult mínimament regulat. Jo sempre dic, no cal que esteu il·luminats o il·luminades, però mínimament que puguis veure l'infant i diguis, vale, carinyo, tu estàs molt agitat, però perquè estàs malament. Si la cosa que més estimes del món està malament, que és el teu fill, hem d'obrir el cor i acompanyar-lo des d'allà. Això no vol dir que li permetem fer tot. Això no vol dir que el salvem del seu procés. No, no, acompanyar vol dir, veig el teu dolor, estic a prop teu, però hi ha coses que no et deixo fer. Quan tu no li deixis tirar més coses o picar-te o qualsevol cosa que vulgui fer, quan tu el frenis, inclús físicament, el teu fill es posarà pitjor. Però això no és negatiu. Si es posa pitjor vol dir que tot el seu malestar està sortint més ràpid. Però ha de sortir. Si no es va enquistant. I el proper dia punxarà dos macarrons del plat, li cauran els macarrons i tirarà el plat al terra i tu no entendràs res.
1: Jo la teoria me la sé perquè t'he llegit i t'he seguit a moltes entrevistes també amb l'Elisabet Pedrosa. És a dir, acompanyar-lo en aquest dolor. Dir, no ploris i ja et passarà. No, d'acord, entenc que estiguis que ploris, entenc que estiguis frustrat, volies veure tres capítols,
2: clar.
1: Hem pactat tres i ara vols mirar més tele.
2: Clar.
1: Doncs s'ha acabat la tele perquè és el que havíem dit d'entrada. Ara ve una rebequeria de 15 minuts, però tot i així la rebequeria dura i no para.
2: Sí, sí, però no ha de parar. És a dir, si el teu fill sent que amb la seva rebequeria tu t'agites, tu li estàs posant monedetes a la conducta. Per això et deia al principi, la criança respectuosa és complicada perquè implica molta coherència interna. No fingir que no m'afecte, perquè si tu fingeixes que no t'afecte, jo no et conec de res i ja ho notaré. Imagina't el teu fill que et coneix des que ha nascut. És a dir, el mil·límetre de cella que se'ns arrufa, la respiració que canvia, la mirada se'ns transforma, els infants ho noten. Llavors, aquest és l'exercici de dir, genuïnament, de veritat, a mi no m'afecta que tinguis una rebequeria perquè t'entenc. Tant de bo poguéssim mirar 34 hores seguides els capítols de la sèrie i no ens fes mal. Tant de bo poguéssim menjar crispetes o xocolata a dojo i que això no ens afectés al sistema digestiu. Però no és així. Nosaltres els hem d'educar perquè siguin adults funcionals. Els hem de posar límits i els infants amb salut mental s'han d'enfadar.
1: De vegades confonem aquest amor, aquesta estima, amb el sí a tot, no? I
2: exacte.
1: Aquí és on surt una criatura malcriada.
2: Sí, és la permissivitat que deia jo, no? És pensar que hi ha corrents, inclús a dia d'avui, que diuen que als infants no se'ls pot dir que no.
1: A partir de quan hem de dir que no a un infant? A partir de quina edat s'ha de posar el límit?
2: A partir de sempre. És a dir, el primer límit que la vida apareix és el sac amniòtic. Si tu gestes una vida i, no, i aquesta vida no es desenvolupa en un sac amniòtic, no creix vida. Per tant, el límit és inherent a la vida. Ara, aquest sac, quan es fa petit, l'infant comença a voler néixer. Amb els límits és igual. Quan el límit es fa restrictiu, l'infant el vol trencar. Aquests tres capítols d'ara, d'aquí 5 anys, hauran de ser una mica més.
1: Hi ha un capítol que és una meravella a la Xona Suècia, que va de què li passa si el meu fill no m'estima?
2: Ah, sí.
1: No?
2: Clar.
1: Això t'ho deuen dir a consulta o a teràpia.
2: Sí, perquè a més els infants aprenen molt ràpid. És igual, quan aprenen a dir-te que si no t'estimen, no t'estimo, ets el pitjor pare del món. Ets el pitjor pare del món,
1: això
2: no?
1: També m'ho ha dit, eh?
2: Claro.
1: No, el pitjor pare del món no. O sigui, doncs no t'estimo.
2: Doncs no t'estimo.
1: Com a venjança.
2: Exacte. Igual quan et dirà tonto o et dirà paraulotes més grans. És a dir, amb aquell no t'estimo, el teu fill no t'està dient no t'estimo. No és una persona adulta que et diu, Roger, no t'estimo. I t'ho diu amb sentiment, i t'ho diu de veritat, i ho ha processat. És
1: no,
2: un nen.
1: No me'l crec, per sort.
2: Claro, no te'l crec. Això és l'important, que no ens prenguem personal, el que els infants ens diuen. El no t'estimo significa que hi ha algo que no m'agrada. Hi ha algo que m'estàs fent parant, limitant.
1: No, i aprenen a fer xantatge, ja.
2: Sí, però el xantatge els hi funciona si ens ho fem personal. Si tu entres a la seva narrativa, això és un xantatge meravellós, perquè l'infant es frega les mans i diu, uau, quin poder que tinc cada cop que dic això, o que faig això, mira com es posa el meu pare, o mira com es posa la meva mare. I aquest és el repte, és a dir, no és tan complicat quan ho mirem d'aquesta manera, de dir, on poso jo les monedes amb el meu fill, on buscarà l'atenció, allà on et trobi.
1: Tema estrella que podríem estar hores parlant, però el tema dels càstigs, que estem una mica en aquesta dinàmica. Què en penses tu dels càstigs? Cal castigar o no cal castigar? És una amenaça innecessària? Abans es castigava més cara?
2: Jo crec que els càstigs no són necessaris si posem límits amb conseqüències. Sí? És a dir, què vol dir una conseqüència? Vol dir quan ja des de petitetes, les criatures, quan algo no ho fas, jo t'aturo. L'infant no entén un límit si només li diem amb paraules. No toquis, no faiguis, para la taula, tanca la tablet. Tot això l'infant no ho entén. Què hem de fer nosaltres? Hem d'exercir físicament aquest acte. Para, doncs jo t'aturo. Tanca la tablet, jo te la tanco. No toquis això, jo et poso la mà. Això és una conseqüència per un infant petit. A mesura que els nens i nens es fan grans, tenen més concepció del temps, del que vindrà després. Per tant, aquests tempos es poden dilatar. Si cada vegada que mirem tres capítols tenim un pollastre i tenim un enfado, doncs potser aquests capítols no els haurem de mirar un dia, el següent dia. Això no és un càstig, és una conseqüència natural d'una mala gestió d'aquella tecnologia. Perquè, a més, si obríssim el tema de la tecnologia ja seria un altre, però posar límits a la tecnologia és molt complicat perquè està creada per generar addicció. Però aquestes conseqüències han de ser correlacionals amb el límit que estem posant. Si ho fem això, els infants van aprenent el que sí, el que no, on sí, on no, i es van adaptant a un món adult, es van adaptant a tenir límits interns, a posar-los i als demés, perquè a vegades també escoltem, des dels projectes, jo he estat molts anys treballant amb infants i escoltava com es posaven els límits entre ells i deia, mira, això ve d'aquí, això ve de casa, això ve de l'avi, això ve de l'avi. I els infants reprodueixen aquest patró. Si nosaltres els eduquem pel límit i la conseqüència, no el límit de quan tingui 18 anys que digui, ostres, avui no hauria de sortir, que demà tinc examen. Però com que no té la conseqüència posada, no se la posarà a si mateix.
1: A la consulta venen pares, venen mares, venen tots dos junts, venen amb les criatures, qui ve?
2: Aviam, el meu projecte és acompanyament familiar i amb el nom ja ho diu tot. Nosaltres no acompanyem infants com a tal, acompanyem sistemes familiars, acompanyem la família. Ara sí, a moments s'ha de veure la mare a soles, o el pare a soles, o l'altra mare a soles, o l'infant a soles, llavors gestionem la manera...
1: Però la primera consulta... Hi ha famílies de tota mena, evidentment,
2: sí,
1: però...
2: Que vinguin els adults. La primera, la segona i la tercera, te diria.
1: I qui rep més interès, també, per la criança? La mare o el
2: pare? Home.
1: Quin percentatge de mares?
2: No el tinc calculat exactament.
1: Però 95%
2: com a mínim.
1: 95% sí, la primera consulta és d'una dona.
2: Sempre. Jo sempre dic que treballo per les mares i per les dones, per això t'ho deia abans, no? És a dir, a les xerrades, a les formacions...
1: I fas també teràpia de parella?
2: Sí, molta. Jo sí, moltíssima.
1: que genera conflictes com a conseqüència d'haver tingut fills?
2: La major part de les vegades sí. Comencen amb una demanda de família i de criança. Clar, i aquí em trobo amb el que hi ha darrere d'aquesta demanda de criança, que és un sistema de parella, doncs, que s'ha anat deixant de banda, que no s'ha mirat, que de sobte tu coneixes algú, però coneixes aquell algú com a parella. Mm. Però clar, no coneixes aquell algú com a mare o com a pare. I aquí es comença a vegades a rissar el risc, no?, d'alguna manera, perquè quan tens una criatura davant et posa com a mirall la teva pròpia criança, que és el que es diu la transparència psíquica.
1: I es pot funcionar malament com a parella, però bé com a pares?
2: Sí, clar. Hi ha moltes parelles que s'acaben i que jo acompanyo moltíssimes separacions amb consciència. I l'única premissa que els hi poso és el respecte. Un dia ens podem enfadar, un dia no podem estar d'acord, un dia ens pot sortir una mala paraula per la boca, però la premissa que jo us poso per acompanyar-vos és que hi hagi el respecte que posem a l'infant, que és la part sensible d'aquest sistema, al centre, no? I sí, sí, hi ha moltes parelles que com a parelles no funcionen, però que són un equip meravellós amb la criança. Mm.
1: Tenim la sort que l'Elisabet Pedrosa convida sovint i et continuarem sentint al suplement a les primeres hores de l'Ofici d'Educar, però per tancar també aquesta conversa que hem fet avui, tu com t'imagines que educaran els seus fills tots aquests infants a qui ara estem intentant criar d'una manera respectuosa? Doncs perquè nosaltres, d'alguna manera, hem rebut l'herència dels nostres pares, que van fer el que van poder amb el context que tenien, no? Aleshores, tots aquests fills d'aquesta gent que tu estàs rebent a la consulta, creus que continuaran aquest model, aquest traç?
2: Jo tinc l'esperança que no hagin de polaritzar tant, sí? És a dir, que evidentment se n'aniran una mica al seu terreny i ja està bé, cada generació, no? Jo crec que millora l'espècie d'alguna manera o altra, ja ho veurem d'aquí al futur amb la tecnologia, però crec que intentarem almenys que no hagin de polaritzar tant, perquè hauran rebut, esperem, més autoritat amb amor, i d'aquí hi haurà un espai central més coherent, no?, amb la vida. Mm.
1: Elisenda Pasqual, un plaer, com sempre, una abraçada. Gràcies, moltes gràcies. Pausa i continuem el suplement. Fins la una.

0: El suplement, amb Roger Escapa.
1: Uf, em pesen tant les cames i em veig varius.
2: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
1: Tu creus? Jo pensava que era normal.
2: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
3: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
4: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Ariesadvocats.com. Els teus advocats.
5: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
6: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
7: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
8: Ara a Lidl síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
9: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
10: Som 3CAT.
9: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
11: Aquest estiu, viu-lo fort al Festival Ítaca. Love of Lesbian, La Moda, 31 Fam, Sidoní, La Look Big Band, Cupido, Barry B, Carlos Ares, Remei de Calafresca, Dan Peralbo i El Comboi i molts més. Els dies 19, 20 i 23 de juny, a la platja de l'Estartit, la gran revetlla de Sant Joan a la Costa Brava. Més informació a itacacultura.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Linkat.
12: Descobreix Achi Galatea e Polifemo, la joia barroca de Händel que arriba al Liceu en forma de concert. Un triangle amorós marcat per la bellesa, la gelosia i la tragèdia. Amb la direcció musical de René Jacobs al capdavant de la Kammerorchester Basel. Una experiència intensa i poètica d'una sola nit, el 16 de juny. Més informació a liceu.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
9: Catalunya Ràdio.
0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. 1.200.000 persones segueixen aquesta hora des del centre de Madrid. La missa que està fent el Papa Lleó 14 és la segona jornada del seu viatge a l'Estat Madrid. Dani Sainz de Aja.
2: Bon dia. Segon bany de masses del Papa Lleó 14 a Madrid avui per dimissar davant d'1,2 milions de persones segons l'organització. Barrets, ventalls i aigua acompanyen les oracions dels fills. Llegeix el pontífex des d'un altar flanquejat per de Madrid i Barcelona. En la seva homilia, Lleó 14 ha instat els fidels a actualitzar el missatge de l'Església i a comprometre's amb la societat.
3: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
2: Un any acabarà amb milers de persones convulgant alhora i amb la processó de Corpus encapçalada pel Papa. Dani Sainz deja Catalunya Ràdio Madrid.
1: Més notícies que repassem amb la Maite Curtó. Mor un motorista en un accident a la carretera N2A a Martorell, al Baix Llobregat.
4: Segons informa el Servei Català de Trànsit, ahir al vespre hi va haver una col·lisió lateral entre una motocicleta i un turisme i a conseqüència de la topada el motorista va morir. Es tracta d'un home de 49 anys, veí de Martorell, i ara s'investiguen les causes del sinistre. Amb aquesta víctima són 54 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres catalanes, 23 de les quals motoristes.
1: Els pediatres recomanen que escoles i instituts s'adaptin al canvi climàtic en polítiques estructurals de salut pública davant les calorades a les aules.
4: Avisen que els menors són més vulnerables i que les temperatures disparades als centres educatius generen un problema de salut pública infantil. L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
5: Hi ha tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques, com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, en aquest cas a les aules.
1: Els joves de menys de 40 anys donen l'esquena a les assegurances de vida tradicionals.
4: Deixen de contractar-les perquè les famílies es formen més tard, per la falta de feines estables i perquè prioritzen altres despeses, com el pagament d'un habitatge. Carles Herrera és economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
6: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard, no amb les més joves. El tema del consum immediat, de l'estalvi per comprar un pis, una casa, que malauradament estan els preus com estan i cada vegada és més costós.

0: I Doctor Prats fa avui dos concerts solidaris al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina d'aquesta ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els va animar a fer-ne un més. Fa pocs dies ho anunciaven així a les xarxes.
1: En 48 hores veu pràcticament omplir tot el teatre i hem decidit obrir un nou passi al matí, a les 12 del migdia, estrenant el nou espectacle Festival 2026. Per tant, si sou de Terrassa, no podeu faltar. Acabem el Regina i ens veiem el dia 7 de juny al Teatre Principal.
0: Tota la recaptació es destinarà a acabar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina, l'espai històric del Centre Cultural Social, que porta 40 anys tancat. L'entrada per al concert de Doctor Prats costa 20 euros, per 30 euros entrada i samarreta. Esports, Biel Cadilla.
2: En marxa les eleccions a la presidència del Real Madrid, el candidat a la reelecció, Florentino Pérez, ha votat a primera hora del matí. S'ha avançat a l'altre candidat, Enrique Riquelme, i ha rebut un bany de masses. Uns 70.000 socis del Madrid estan cridats a les urnes fins a les 8 del vespre. Bernardo Silva admet que el Barça és una opció després de deixar el Manchester City. Unes declaracions del migcampista després de l'amistós que Portugal va guanyar ahir contra Xile per 2-1 amb el jugador pretès pel Barça de titular. Classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB i patacada majúscula del Madrid, que acabarà la temporada en blanc després de quedar eliminat pel Tenerife. L'equip canari serà el rival del Barça a les semis. A l'altra semifinal espera el València i el seu rival sortirà avui del partit de la Penya a Vitoria, a la pista del Bascony, a partir de les 7. L'Europa busca avui la classificació per la final del play-off d'ascens a la segona divisió de futbol. Per fer-ho necessita guanyar el filial del Celta Balaïdos després de l'empat a 1 de l'anada. El partit és a 4:15 i aquesta tarda a les 5, final de la Copa d'handbol. Barça-Bidasoa, també avui a les 2 del migdia, cursa del Gran Premi d'Hongria de MotoGP amb Marc Márquez des de la pole després de guanyar amb autoritat ahir a l'esprint.
3: Fins d'aquí les notícies.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: 11:06.

0: Aquest dimarts a les 6 de la tarda unes 35.000 persones ompliran l'estadi olímpic Lluís Companys per compartir amb el Sant Pare la vigília d'oració. Abans de la litúrgia hi haurà diverses actuacions musicals, començant per Sergio Dalma amb l'Escolania de Montserrat. També Sabor de Gràcia amb una versió del Boig per tu. Com et puc estimar si de mi estàs tan lluny. I també pujarà a l'escenari Alfred García. Alfred García, bon dia i bona hora, Alfred.
1: Bon dia, Roger, què tal?
0: Molt bé, i tu, com estàs?
1: Doncs bé, molt bé, molt bé. Després de dos concerts ahir a Girona, doncs encantat.
0: Suposo que això de tenir el papa d'espectadors és una mica diferent de la resta de concerts que hagis fet mai, eh?
1: Bé, jo diria que els espectadors som nosaltres. Aquí el protagonista és ell i nosaltres estem bàsicament allà per ell, per rebre'l i per una mica donar aquest relleu, no?, entre el papa Francesc i la seva arribada a la Santa Seu com a pare i com a líder, no?
0: Com et va arribar la proposta, Alfred?
1: La proposta va arribar, jo diria que ja fa uns mesos. L'altre dia vaig dir una entrevista que va fer unes setmanes, però jo crec que ja fa mesos. I va arribar, doncs, per part de l'organització, volien un artista que, òbviament, cantés en català i van pensar en mi i no va ser res de l'altre món. Em van trucar, bàsicament, per preguntar-me si volia anar a cantar a la vigília.
0: Sí, per no n'hi hagués prou amb actuar a l'estadi olímpic Lluís Companys, que ja deu impressionar perquè, doncs això, són 40.000 persones al davant, doncs a sobre saber que fas de taloner del papa, perquè les actuacions musicals entenc que són abans, no?
1: Les actuacions són abans, sí. Crec que hi ha una actuació que serà durant, diguem-ne, quan ella estigui a l'escenari, però la resta d'actuacions som abans, sí.
0: Saps què tocaràs ja al repertori?
1: Sí. Faré Els teus ulls i després faré Estrella amb l'Álvaro Soler.
0: Home, quina parella, eh?
1: Sí, la veritat és que l'Álvaro i jo estem molt contents perquè mai l'hem cantat en directe, o sigui que el papa ens ha unit, sempre ho podrem dir.
0: Tu tens fe, Alfred? Com et prens també l'arribada de Lleó 14 aquests dies a casa nostra, la Sagrada Família, tot el que passarà?
1: Doncs amb molta il·lusió i com bé has dit, sóc una persona de fe i realment em fa molta il·lusió. Jo crec que en la gràcia, crec que en que hi ha una força més enllà de tots nosaltres, que és Déu, i que realment, per exemple, en el meu cas, les cançons, jo només sóc un missatger entre algú que porta els versos i els acords i algú que els rep, que sóc jo en aquest cas, però també hi ha altres artistes, no, que ho viuen així, no, com el Carlos Santana, que sempre ha dit que ell és només una antena entre el més enllà i el massa acá, no, que diu ell.
0: Que la guitarra del Santana no la toca ell, que la toca Déu, pràcticament, eh?
1: Bàsicament això és el que ve a dir. Jo també ho crec així, perquè les cançons són coses molt misterioses, molt rares, venen i van sense preguntar. Jo mai m'he posat a escriure una cançó, simplement venen, i això només pot tenir una explicació, i realment els que creiem això realment et deixa molt més tranquil, no? Perquè res depèn de tu. I això és realment una benedicció.
0: Creus que el podràs saludar? Heu hagut de fer gaires assajos, simulacres per si hi ha alguna incidència, perquè és evident que les mesures de seguretat seran espectaculars. Sí que em consta que la Sagrada Família, alguns dels cantaires, havien hagut de fer alguna mena de simulacre en cas d'atemptat. Heu rebut alguna formació prèvia, Alfred?
1: No, m'han demanat, sisplau, que no parli d'això, òbviament.
0: D'acord.
1: Però, vaja, jo estic encantat amb tot l'equip i amb tota l'organització, sobretot amb els voluntaris, que són els que realment fan aquest event, no?
0: Saps si el podràs saludar, per això, el papa?
1: Tampoc ho puc dir.
0: Tampoc ho pots dir. Però, no. Si en cas de que el poguessis saludar, tens clar què li diries?
1: Bàsicament, jo crec que també s'ha de veure una mica, s'ha d'entendre que el Sant Pare porta una agenda molt, molt picada i que realment no tindrà temps pràcticament ni per seure, no? Llavors, jo crec que més que dir-li alguna cosa serà gaudir del moment i que per un mateix, no? O sigui, pensar per un mateix en aquell moment el que vols sentir i el que vols aprofitar per tu mateix, no? És quasi com resar, no? Aquests moments de proximitat a una persona santa, no? Llavors, pràcticament jo crec que no parlarem en el cas de que es produeixi, però bàsicament també per pensar en que allà tots estem a una i que necessitem que ell estigui còmode i facilitar-li tot el que puguem la seva estada, no?
0: L'Alfred García, que no para fent música i també a les xarxes, fa unes setmanes ens vam empassar tots la seva no paternitat amb el Mateo.

0: mediocre, si et ve de gust.
1: Realment sí, igual no era sí. tan raro. No?
0: Una mica però, més, si haguessis però... pogut aprofitar per batejar-lo aquesta setmana, mira.
1: Ostres, aquest sí que hagués sigut un puntazo.
0: Això sí que hagués estat... Mira, bueno, avui s'ha passat el matí passejant per la Cibeles, beneint totes les criatures de mesos que li anaven presentant per davant a Lleu 14, vull dir que hagués estat la idea. Alfred, molta sort aquest dimarts a l'Estadi Olímpic, moltíssima expectació davant d'aquesta actuació, amb l'Álvaro Soler, amb la Conxita, amb Sabor de Gràcia, amb Sergio Dalma i l'Escolania de Montserrat, amb aquest esdeveniment a l'Estadi Olímpic, i és que Lleó 14 ja s'apropa el dia en què aterra a Catalunya i l'Alfred en serà testimoni. No només això, sinó que també ens farà gaudir de les seves cançons en aquesta estona prèvia amb aquest espectacle que es prepara a l'Estadi Olímpic. Una abraçada enorme, molta sort.
1: Gràcies, Roger. Una abraçada forta.
0: Un minut per un quart de 12 del migdia. Farem una pausa, el suplement es farà de nit i sonaran més cançons. Avui a l'Eclipsi no sonaran les cançons de Sopa de Cabra, però sí que ens visita Gerard Quintana, que ha fet una playlist per cançons tòrrides, per una nit d'insomni, per una nit de festa, que jo crec que sortirem a ballar i tot. Ara tornem.
2: El suplement, amb Roger Escapa.
3: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... i tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
4: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
5: El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona. Amb una torre que toqués el cel. Coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí. Amb Núria Moliner, Xavier Graset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
6: Aquest estiu tenim el pla que millor et queda. Ho saps, oi? Esplau, ens hem renovat per a tu. Noves marques, noves botigues i tota la moda que estaves buscant per renovar l'armari. Vine de compres, troba l'outfit perfecte i celebra-ho sopant a les nostres terrasses o gaudint del millor oci. Tot això amb el plus de tenir pàrquing gratuït. Més moda, més novetats, més estiu. Vine, esplau.
7: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
8: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
7: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
8: Que hi podria, no? Se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
7: El divan, el valor de la conversa.
8: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
7: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
9: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
7: Torna Crims, amb una nova temporada en què tots els casos estan marcats per la premeditació.
10: Un senderista belga entra a la comissaria dels Mossos d'Esquadra. Passejant per les Gavarres, s'ha trobat un pou i quan s'hi ha acostat per mirar dins, ha vist una cosa que li ha deixat mal cos.
7: Un nou capítol que s'endins en el crim del pou de Cruïlles.
11: Ens adonem que la bamba, que estava boca avall, està enganxada amb algú, no? Estirem i la bamba no continuava. Clar, vam pensar: què hi ha aquí?
7: Crims, nous capítols. Cada divendres a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
12: I també disponible a la plataforma 3CAT.

0: El Suplement, ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Passen dos minuts d'un quart de dotze.

Quan es fa fosc, molta gent dorm. D'altres, però, aprofiten la nit per ballar, mamar o simplement treballar. N'hi ha també que donen el pit o preparen biberons. I fins i tot n'hi ha que fan l'amor. Els diumenges al migdia, el suplement de Catalunya Ràdio es fa de nit. L'Eclipsi, amb Roger Escapa. Si vol...

S'ha fet fosc a l'estudi de Catalunya Ràdio quan la llum s'apaga es desperta un nou món. Cada diumenge al migdia fem l'eclipsi i perquè torni a sortir el sol, abans s'haurà de fer de nit. Avui a l'eclipsi, un sagitari que va arribar al món un divendres de lluna minvant, un home que va néixer el 27 de novembre del 1964. I aleshores la cançó número 1 de totes les llistes era aquesta.

0: una cosa que tota una vida he desitjat dir és bona nit, malparit.
1: Bé, doncs bona nit, malparit.
0: Com està, Gerard?
1: Bé, bé. Pensava que aquell any havien sonat els Beatles, mira. I amb...
0: No, de Supremes, no?
1: De Supremes, sí, sí.
0: Avui a l'eclipsi del suplement, Gerard Quintana, que va néixer el 64 quan els Supremes cantaven aquest Baby Love que ressonava per tot el planeta.
1: Sí, sí. De fet, ressonaven a tot el planeta i les coses segueixen ressonant de forma unitària a tot el planeta. Ara, amb tots aquests anys que han passat, 61 ja, tenim tota la música del món a l'abast. Jo sempre pensava, quan arribi això, tinguem la discoteca universal dins de la butxaca, cadascú tindrà els seus gustos i hi haurà una diversitat de mirades i de gustos molt diferents. I ha anat al contrari. Tenim, o sigui, ningú havia omplert 10 estadis
0: seguits.
1: A Madrid seguits. O sigui, en el moment en què tenim tota la biblioteca i tota la discoteca universal, tots mirem cap allà mateix més que mai, no? Deu ser cosa dels algoritmes.
0: Com has dormit avui, Gerard?
1: He dormit prou bé. Prou bé. Fa 2 mesos que estic vivint a Gràcia i, clar, m'estic acostumant.
0: T'has traslladat a Gràcia?
1: Sí, sí, m'estic acostumant al...
0: Com és que has vingut a viure?
1: Constant,
0: com
1: aquest.
0: És que has vingut a viure a Gràcia?
1: Per la desesperació de la mobilitat, del transport públic. Jo sóc usuari de sempre de transport públic. Crec que tot aniria millor si poguéssim utilitzar el transport públic, descongestionar de cotxes, descongestionar les ciutats, descongestionar les carreteres. Però es fa molt difícil exercir d'usuari del transport públic.
0: On vivies?
1: A Ocata.
0: I estaves fart de Rodalies?
1: Estava fart d'invertir 6 hores per coses que podria fer en una o dues, haver d'anar una hora abans a l'estació per si de cas, aquest tipus de coses, no? Esperar sense resposta i sense informació durant... Bueno, el meu rècord va ser el 2007, crec que vaig estar 7 hores 20 minuts per fer el Clot Girona.
0: Déu-n'hi-do,
1: que aquell temps ja anava malament.
0: Estàs fent al revés que la majoria de barcelonins, que és que marxen de Barcelona. Tu has vingut a Barcelona, ja a partir dels teus 60 anys.
1: Sí, home, és, sí. És la meva...
0: Ets una mena d'expat, ara.
1: No sé per quant temps. És la meva 28a mudança.
0: Les comptes?
1: Sí, les vaig comptar. A partir del moment les vaig comptar, vaig pensar... Clar, això és que no som... hereus, vull dir, els que som de famílies humils, que anem de lloguer sempre, ens ha passat molt, has d'anar, és itinerant. És igual que el sentiment patriòtic i nacionalista, jo crec que té molt a veure amb la propietat que té la família, saps què vull dir?
0: A veure, explica'm una mica més això, desenvolupa-ho.
1: Això és una teoria meva, que pot estar equivocada, però sempre m'arrisco a fer hipòtesis, no? Sí, la gent que no té res està molt sovint sotmesa a la itinerància, al nomadisme, anar canviant de lloc, no? Aquests dies estava llegint la teoria aquesta del Blas Infante, l'andalús, sobre l'origen de la paraula flamenc, que m'agrada molt el flamenc, i ell deia que venia de l'expressió flaminguer, l'expressió del nord d'Àfrica, que volia dir camperol sense terra, no? Aleshores, quan va venir la Reconquesta i els moriscs i tota la gent, diguéssim, que se li van arrabassar les terres, es van anar juntant amb els gitanos, que també estaven perseguits, i va sortir el flamenc, no?, d'aquella fusió. I em fascina aquest punt en el qual no hi ha tant arrelament, no? Perquè és així, perquè no hi ha arrelament, perquè la gent està sotmesa a anar on hi ha el bueno, el menjar o la manera de guanyar-se la vida. I jo em sento més a prop, més flaminguer que una altra cosa.
0: Tu, que has fet 28 trasllats al llarg de la teva vida, quin és el lloc més estrany on has dormit? Perquè de nits estranyes també en deus haver tingut diverses. Ara sí. Anirem a la més memorable, però abans, allò que diguis, ostres, una nit la vaig passar.
1: He dormit en molts llocs estranys, Uf, te'n podria dir moltes.
0: Deus haver dormit a peu dret, fins i tot.
1: Sí, he dormit dret, això és cert. I, a més, tinc gran capacitat per dormir i no despertar, almenys durant les 2 primeres hores, perquè arribo a l'esgotament. No sóc d'aquelles persones que s'aturin i diguin, me'n vaig al llit, jo caic. Però sí, he dormit amb escoles, quan anàvem a tocar a Formentera, i ens acondicionaven una escola... Aleshores, en una aula, amb un matalàs a terra, he dormit amb una cort, amb una comuna, que em van deixar les puces fregit, i hi havia un nadó que anava per allà passant per sobre dels que estàvem dormint, i jo pensava, i amb ell no el piquen, i a mi em piquen totes, a més em van provocar una al·lèrgia. He dormit durant un any i mig en una clínica de desintoxicació, però estava inactiva, estava en venda, i durant la pandèmia...
0: No per desintoxicar-te tu de res.
1: No, estaven intentant vendre, i també el propietari li convenia que hi hagués algú vivint allà, perquè era un espai aquí al Putxet molt...
0: Llaminer.
1: Molt llaminer, molt golós.
0: I tu dormies a dins?
1: Hi havia, sí, 17 habitacions. Estàvem jo, el Xerí Maraster, que també va venir.
0: Durant la pandèmia, això?
1: Sí. Durant la pandèmia, la propietat del pis que teníem lloguer al carrer Bruc no em responia, em deia que consultés el BOE, perquè estàvem inactius, havíem suspès la gira, havíem suspès tot, anàvem a començar un 2 anys de gira, i de sobte tot va saltar pels aires, i vaig dir, anem a negociar a veure si podem retrasar el lloguer, o... i no em van fer cas, i vaig deixar el pis, i vam acabar caient en aquest espai.
0: I vas dormir en una clínica de desintoxicació perquè no podies pagar el lloguer?
1: Perquè no tenia clar que pogués pagar el lloguer. La perspectiva és... De fet, hi havia moments en aquell mes de març, perquè això va ser un 14 de març, que tenia un concert del Poble Espanyol i vam haver de suspendre perquè aquell dia es va declarar l'alerta.
0: I tant, me'n recordo.
1: Tancar, sí. I no teníem clar que poguéssim tornar a dedicar-nos a aquesta feina en algun moment. Semblava que això seria per sempre, i els últims que podríem reincorporar-nos seríem nosaltres, perquè reuníem espais amb molta gent i era l'última cosa que es podia fer, no? Aleshores, sí, vam estar allà un any i mig, gairebé. Va venir el Reinald Colom, va estar un preu 3 mesos, també nosaltres. La Gemma Ventura, periodista de la revista 14, digital. Érem tota una colla. De vegades venia el Pol Batlle, o la Sílvia Pérez Cruz, o Rita Payés, i fèiem allà una mica de taula i ens anàvem passant la guitarra. Bé.
0: Em queda clar que has dormit en llocs estranys, perquè crec que és insuperable dormir en una clínica d'intoxicació, no per desintoxicar-se, sinó precisament perquè el lloguer, doncs, aquella època no hi podies fer front. La persona més estranya amb qui has passat la nit?
1: Oh.
0: I també hi hauria un rànquing llarg, eh?
1: Potser? Sí, també hi hauria un rànquing llarg, però...
0: Que recordis.
1: Però recordo una nit a Bèlgica, quan feia autostop, i me'n recordo que anava amb el meu amic, el Panotxa, el Lluís Panotxa, que està vivint en Sant Feliu de Pallerols. Una abraçada, Lluís, si m'escoltes. El vaig veure l'altre dia quan vam anar a tocar a Sant Feliu, després de molts anys. I recordo que vam acabar a casa d'un home molt estrany, realment, sí. Vaig ser una nit de tensió. De fet, veníem de donar moltes voltes, només volia fotre'm una dutxa, i aquell home em va dir, va, dutxa't, però em feia dutxar a la seva habitació amb una banyera que tenia davant del seu llit. I jo dic, va, no tens ni una cortina? Diu, no, jo. I es va seure allà estirat esperant de veure'm. Jo devia tenir 20 i pocs, si els tenia, o 19.
0: Gerard Quintana tendre, encara.
1: Molt tendre, molt tendre. I vaig passar una nit amb aquell home, amb aquell bigoti tan estrany, semblava un personatge d'una pel·li del Fassbinder.
0: Et vas dutxar davant seu?
1: No. Vaig continuar fent mala olor un parell de dies més.
0: Ja no venia d'aquí.
1: No venia d'aquí, no estava disposat a donar-li aquell gust.
0: Jo crec que arribats a aquest punt, després d'aquest escalfament, aquest preàmbul, ens has d'explicar la nit més memorable de la teva vida.
1: Això és molt difícil triar, eh? Perquè n'hi ha hagut moltes de memorables. Clar, els meus fills van néixer tots de dia, amb la qual cosa aquell moment tan bèstia, insuperable, que et sents un animal més vivint una experiència comuna però que a tu et sembla única, no la puc incorporar en una nit. Però si hagués de triar, triaria una nit iniciàtica, certes? Aquelles que et marquen la resta de la teva vida. I recordo una nit a Roses, a l'urbanització Mas Oliva, que estava per damunt del cementiri. A casa no volien paràsits, sempre deien, no? Aleshores, a l'estiu, encara que haguessis tret molt bones notes, et portaven a escola de recuperació, a Can Cucuart, a repassar, cosa que no m'agradava gens, perquè a més hi havia... els mestres eren molt agressius en aquell temps, no? Jo me'ls emportava totes, les rebia totes. O treballar. I vaig optar per treballar. I allà aquell estiu jo tenia 12 anys. Clar, les lleis eren d'una altra manera. I era un treball que feies com d'ajudant en un supermercat, el supermercat d'aquella urbanització. I allà vaig descobrir moltes coses, però una nit especialment van confluir totes, moltes coses. Conèixer una noia... Bé, aquell estiu vaig conèixer una altra noia del Canadà, que es deia Natalie, que em vaig enamorar perdudament d'ella, però em va fer un cas relatiu. Però després vaig conèixer una altra noia, perquè el típic, els turistes venien i estaven 15 dies a l'apartament i anaven canviant. Després vaig conèixer una altra noia holandesa, que es deia Elisabeth, i allà vam connectar moltíssim. Tenia uns germans més grans, sortint de la feina del supermercat, ens vam trobar a la piscina. Els germans tenien un radiocasset enorme i que sonava de nassos. Tenien posat el Wish You Were Here, el disc dels Pink Floyd, i a mi em va transformar tot allò. Va ser com, què està passant, no? El Shine On Your Crazy Diamond, el Have A Cigar, totes el Wish You Were Here que estem escoltant ara.
0: Espera, puja. Blue skies and pain. Can you tell a green field? Tenim la fotografia del Gerard amb 12 anys.
1: Sí, em vaig quedar com hipnotitzat. Clar, era l'època que aquell estiu sonava Bella Sinalma o Richard Cocciante, sonaven molt els cantautors italians. I de sobte aquesta música tan suggerent que em transportava...
0: amb una holandesa,
1: amb
0: també.
1: Amb una noia holandesa de la meva edat, tenia 12-13 anys. Estàvem tots dos, com suposo, amb una ingenuïtat increïble, com si fóssim una parelleta. I amb els somriures dels germans grans, com dient, mira, aquests dos perdillos, no? I hi havia també altra gent en aquella urbanització, hi havia una colla de nois més grans que jo, a mi sempre m'agradava anar amb gent més gran que jo, eren d'aquí de Barcelona, eren anarcos, hi havia el Joan, la Laura, el José Pepe, i recordo que anaven als Canets Rock, jo no podia anar-hi, encara no em deixaven, tenia 12 anys. I els veia venir, tornar, marxaven amb una nòvia, tornaven amb una altra, bueno, entre ells, no? Vull dir, tot era com una vivència plena de llibertat, i jo pensava, uau. I de sobte, aquella mateixa nit, amb tot aquest grup de gent, i amb tota aquesta música i amb tota aquesta companyia, va arribar un personatge que venia del Canet Rock, també, que era de Girona, que vaig conèixer més endavant, que era el Tintín. Ell es deia Rosés. El seu germà, concretament, treballava a TV3 i feia...
0: La Fórmula 1.
1: La informació de la Fórmula 1.
0: Francesc Rosés, històric, sí. Mític. O sigui, és el germà. El Tintín era el germà.
1: Era el germà, molt més.
0: Tot connecta, eh?
1: Sí. I de sobte va arribar amb una bossa de plàstic, tio, així amb el cap pelat. Jo no el coneixia de res. I, bueno, va demanar que algú li liés un porro. Se'l va fumar i de sobte va treure...
0: Li vas liar tu el porro amb 12 anys?
1: No. I algun d'aquells de Barcelona. I de sobte va treure de la bossa una perruca amb els cabells molt llargs, se la va posar i va començar a cantar d'una manera poc ortodoxa, entre rockera i operística, però jo vaig quedar flipat. Vaig pensar, què és tot això? O sigui, on soc, no? Què està passant? Curiosament, el Tintín va acabar sortint amb una cançó de Sopa amb els anys, que es diu Flors de fum, on fèiem un retrat una mica de tota la fauna, tota la gent que es movia per aquell centre, per la zona del carrer dels Torrats, per la zona del barri vell, de la plaça del Vi. Molts d'ells eren gent que sortia de permís a les tardes del psiquiàtric de Salt i venien on se sentien més acollits, d'alguna forma, no? I surt el Tintín, surt en Lleuger, surt en Palau, surt un James Dean, un noi de Merca, que li dèiem James Dean, surt tota aquesta gent. I clar, quan sento aquesta cançó penso, uau, qui m'havia de dir amb 12 anys que acabaria fent això? Però aquell dia em vaig sentir connectat amb moltes coses i sobretot amb el sentiment de dir, jo vull això.
0: O sigui, segurament te'n va sortir, no? Vull dir que...
1: Sí, però no les tenia totes. Vull dir que jo feia teatre com a bon tímid des dels 12 fins als 10 o 11 anys. Vaig començar fins als 21 i que vaig acabar fent música que era un refugi personal i íntim, però no era un espai per un noi tímid.
0: L'holandesa Va prosperar aquella relació amb 12 anys o...?
1: Bueno, va ser un...
0: Vau tenir aquella millor nit també, almenys?
1: Va ser una aventura de mútua d'estiu i sí...
0: Amb 12 bueno, anys, ja? Amb 12 anys?
1: Amb 12 anys, però...
0: Carai, amb 12 anys, Gerard.
1: Però no...
0: Sempre has estat un avançat, eh?
1: No vam arribar a consumar com tu et penses, eh? Vull dir que...
0: No, jo no penso res.
1: Que va ser una cosa molt tendra.
0: Sempre t'han agradat les dones, a tu? O has estat obert a tot?
1: Doncs m'he enamorat d'homes, també, eh? Hi ha homes dels que un es pot enamorar. Jo sí, penso que... Ostres, t'enamores d'una persona. Després sí que hi ha el component animal, en el qual estem programats sovint, no?
0: I t'han atret físicament, també, els homes?
1: Alguns, sí, sí, sí. Sí, sí. Mira, ahir li vaig enviar una foto que vaig trobar en una caixa que tenia perduda al Pol Fuster, al Pau Fuster, que està per aquí, vaig enviar un missatge amb la foto i, tio, que sempre l'havia trobat sexy i atractiu. Sí, per exemple. I el Xerim Arasté, amb el que he viscut, també és un tio sexy i atractiu.
0: És un guapo, el Xerim.
1: Sí, per això. Mm. Però, bueno, ens hem respectat.
0: Però...
1: Ell té altres gustos.
0: Ell té altres gustos. Però, o sigui, no fins al punt de que amb el Xerim no he tingut mai cap afer.
1: No.
0: Més enllà de l'amistat.
1: Recordo més de...
0: Però has tingut mai una relació seriosa amb un home? De parella, no?
1: No, recordo... He tingut molts companys amb els que he viscut i hem tingut relacions molt fraternals, molt intenses, però recordo més de joventut, més aviat. Aquell descobriment de... Jo anava a un col·legi que érem tot nens, tot i que era públic. Però encara eren una Girona de mitjans dels 60, en la qual estàvem separats, i l'altre col·legi públic que hi havia a prop, a Ximenis, era de nenes. Aleshores, els primers tocaments, els primers contactes físics que tens és amb gent del teu sexe. Mm-hmm. I va haver-hi un temps que vaig dubtar, de pensar per on tirarem, no? Però després va arribar la programació aquesta genètica i d'espècie, diguéssim, per perpetuar-nos, i em va arrossegar endavant.
0: Crec que ha arribat l'hora d'obrir el capítol de la nit tòrrida. El Gerard Quintana ha escollit aquesta cançó.

0: Tu has estat, ets, de fet, un sex símbol, Gerard, ja t'ho dic jo.
1: Bé, jo... Depèn.
0: Un moment. No, aquest capítol és important perquè jo el vaig debatre a casa abans de treure'l aquí. És a dir, jo vam arribar a la conclusió que indubtablement, ets i has estat un sex símbol, però que la competència era molt dura en l'època de Carles Sabater.
1: Això et anava a dir, que crec que ell era l'home perfecte, no?
0: Era el número 1. O sigui, allò...
1: Totes les mares desitjaven...
0: És a dir, el podi no estava...
1: De gendre. Sí. Sí, sí. Jo era un...
0: Estaves allà.
1: Jo era més brut, diguéssim.
0: Però estaves
1: més...
0: al podi.
1: Més brutal, més incorrecte, sí, sí. Però tot i així, es veu amb les cançons que he triat, ara me n'he adonat que no sóc de qui te pillo, qui te mato. Vull dir que...
0: A poc a poc.
1: M'agrada que duri temps i m'agrada la delicadesa i m'agrada assaborir. De vegades la imatge no reflecteix el fons. Però sí, sí, el Carles era inqüestionable, no? A més, era un tio elegant, era un tio...
0: A més, com que mai s'ha fet gran, mai s'ha fet gran, no? Exacte. El recordes sempre amb aquella joventut, amb els 30 pocs, amb aquella bellesa.
1: Exacte.
0: De revista, no?
1: És que... imbatible.
0: Sí, sí.
1: Recordo molt quan el vaig veure al tanatori, que la família em va deixar entrar, i em vaig quedar sol amb ell, i és el cop que he sentit més un xoc intern davant d'un mort, no? Potser per la joventut, per la bellesa, per la proximitat en la qual...
0: Aquella notícia compartia. Tu et devia impactar tant, no?
1: Sí, la vam rebre amb un... O sigui, ho vam sentir en una furgoneta, tornant de concert de la zona de Lleida, i s'estava fent de dia. I va sonar com irreal. No ho acabava de creure. Jo l'havia conegut abans de fer música. Jo estava entrant a l'Institut del Teatre i ell sortia de l'Institut del Teatre. Em portava un temps. Jo abans havia començat a fer periodisme, havia fet altres coses, i vaig arribar tard allà. I recordo també d'haver anat al cinema amb ell, amb la... Gisela Crent, que era la secretària del Col·legi de Teatre, on també bé, sortien junts, etc etc, i de comentar, ostres, he conegut un tio a Vic i m'ha proposat de fer cançons, i jo estic fent lletres per una gent de Girona, i... però era incipient tot això. I després ens vam tornar a trobar amb el temps, i la Laura Jou, la seva companya, havíem sigut companys d'escola al Col·legi de Teatre també. Aleshores hi havia aquesta proximitat, i sí, em va xocar molt. No he plorat mai tant per davant d'un mort. Era contra natura veure aquella persona plena de vida, que a més tenia una capacitat de treball increïble. S'han fet moltes llegendes d'ell, i crec que tenia menys punts per que hi passés el que li va passar, però compaginava la feina al teatre amb la música. Aquell temps crec que estava més preparant un projecte teatral i alhora fent gira. Això és molt exigent.
0: Tu has passat per situacions també d'estrès laboral, compaginant també tantes coses, perquè has tingut projectes en solitaris, has dirigit, has escrit, o la feina sempre ha estat una manera d'anar tirant?
1: No, jo no sé estar sense fer res. També em costa estar-me quiet. Si puc caminar, millor que esperar. Prefereixo caminar 15 quilòmetres que esperar una hora, per exemple. I he tingut episodis d'estrès. Em van haver de portar urgències fa anys, amb un cap d'any. Recordo que actuàvem amb els músics de... Amb els músics d'un papa tenim una banda paral·lela que ens dèiem Aston Kiki i fèiem versions. I recordo que teníem una actuació per cap d'any allà en un local a la Pontenca, Girona, i vaig fer la prova de so i em vaig anar cap a casa, i abans de les campanades, un mareig, tot em donava voltes, impossible, em van venir a buscar, no podia anar a cantar, i l'endemà estava igual i pitjor, i l'altre encara més, em posava dret i em queia a terra, i no m'havia pres res, vull dir, era... I van anar a urgències, em va fer 1000 proves, i al final recordo que em van dir, si no canvia de vida, vostè durarà molt poc, s'ho prengui més, amb més calma. Després vaig començar a fer qigong, vaig començar a fer les meves pauses, a trobar els espais, perquè jo no sé aturar-me. És el que et deia abans, jo sóc d'aquells que m'adormo a les 4 de la matinada treballant a ordinador, escrivint, i em desperto al cap de 2 hores i continuo. La meva companya sempre em diu, tu ets com un ordinador, estàs en repòs però mai t'atures, no?
0: Hi ha hagut ordre mai a la teva vida o sempre ha estat desordre i aventura? És a dir, la majoria de vegades, tornant de concert, t'esperava algú, hi havia la teva companya o sempre has viscut ara aquí 28 trasllats, heu viscut per separat? És a dir, per exemple, tornant a la nit tòrrida, tu creus en l'amor per tota la vida? En una relació monògama com la que ha tingut la majoria dels nostres pares?
1: Home, amb això et, perdona, vull dir, però et contradius una mica. Perquè un amor per tota la vida no coneixes només una persona en tota la teva vida. Jo crec en l'amor per tota la vida, però hi ha molts d'amors en una vida. O sigui que, per tant, tots duren sempre, jo penso. No n'hi ha cap que s'acabi mai. Pots estimar molta gent i pot haver-hi diverses fases d'aquest amor.
0: Com la manera d'estimar, com per exemple ara que el papa està fent missa a Madrid, a la Cibeles, la que proposa l'Església Catòlica, que és fins que la mort us separi, en la salut i en la malaltia?
1: Aquest papa, en el sentit familiar, és una mica més conservador que l'anterior.
0: Home, és que l'altre era bastant progre, eh?
1: Sí. I bé, té una mirada, doncs, com agustinià i missioner, doncs, molt integradora i amb aquesta consciència d'espècie i la mirada sobre la immigració, que hi estic molt d'acord, però quant a la família em sembla que no estem massa d'acord. Jo em sembla que la família ha servit molt temps per empresonar a una part de la família, no? Aquesta idea de, bé, que ha patit les generacions anteriors i la meva mare, per exemple, no? Que ha treballat com una bèstia, però clar, ha treballat a casa i ha treballat mentre ens cuidava i ha treballat cosint a les nits i ha treballat i després té una pensió de merda, com si no hagués treballat, no? Jo crec que és un parany. Fixa't que les religions monoteístes maltracten molt la dona. Jo prefereixo gairebé les politeístes, aquells déus infinits, o del hinduisme, o de la Grècia antiga, en la qual que eren molt humans i queien presos de les seves passions, i hi havia homes, dones, poderosos tots, no? I de sobte vam anar a parar aquests monoteismes, tant la religió musulmana com la cristiana, com la jueva, en què la dona rep per tots costats i és ningunejada i d'alguna forma se la menysté moltíssim, no? Jo crec que hi ha moltes formes d'estimar, que es pot estimar moltes persones durant tota la vida i que les dones mereixen alguna cosa més que aquestes religions monoteístes. De fet, crec també que la religió és un fet íntim. Jo no l'entenc com un fet col·lectiu, no? Si no, es torna dogmàtic. He sentit abans l'Alfred, bon amic, que deia, oh, tal, com el papa, és com el que deia el cardenal Omella, no? Ah, que es queixin el papa, o sigui, aquesta jerarquia. No. O sigui, tu no has de viure pensant si hi ha Déu o no. Tu has de fer les coses per tu mateix, no perquè algú et castigarà o t'està vigilant, no aniràs a l'infern, perquè humanament creus que és el millor que pots fer. Després, si hi ha alguna cosa després, que no ho sabem, bueno, doncs t'emportaràs la recompensa o no, però no ho pots fer per una recompensa.
0: Som al Suplement, som a Catalunya Ràdio, som a l'Eclipsi. El Gerard Quintana, per una nit d'insomni, proposa aquesta cançó. Una mica de John Coltrane o una mica de Morgan?
1: Oh, em fa plorar aquesta cançó sempre.

0: I si tot i així no aconsegueix conciliar el son, ens proposarà aquesta altra.
1: L'enfonsament del Titanic, del Gavin Briars.
0: 24 minuts, eh?
1: 24 minuts, i a més van passant coses que solapen. És clàssica del segle XXI, jo diria gairebé, no? Però és una atmosfera, més enllà d'una cançó, és una atmosfera en la qual hi ha un motiu musical que es va reproduint, però hi ha moments molt caòtics, i una nit d'insomni ja és això, no? Coltrane, també el tema que hem sentit, que és el tema que dona títol al disc Olé, que agafa un motiu d'una cançó de l'Espanya republicana. I en fa un tema també llarguíssim, que jo utilitzava per anar a córrer, aquest, i me'l posava en plan loop, no? Recordo. Però sí, són temes que d'alguna forma et treuen de tu i et poden abraçar en aquella nit d'insomni. I la cançó de Morgan, doncs és això. Hi ha cançons que em fan plorar cada cop que la sento.
0: Plora sovint, tu?
1: Escoltant música.
0: La música és el que et fa plorar, eh?
1: Sí. És curiós, eh? Perquè hi ha molts motius per plorar, no? Hi ha bestieses que veiem cada dia constantment. Sembla que ens hi acostumem i ens insensibilitzem. Mm. Però a la música no tinc un mur per frenar-la. M'emociona i després intento racionalitzar què m'està passant.
0: Per una nit de festa? Mira, avui que estem una mica místics i religiosos, aquí és tenir la simpatia pel diable, no?
1: Sí, s'ha de fer contrapès. Jo penso a la vida cada cop més. Jo de jovenet em pensava que havíem de fer la revolució i girar-ho tot. Després he entès que, clar, no pots expulsar del planeta els que no pensen com tu. Per tant, has de conviure, i es tracta més de fer contrapès que d'acabar amb els altres, no? I el Jagger, doncs, i els Stones, en aquest sentit, ens donen eines.
0: De fet, si el que vols és reivindicar, i en una nit de festa, ens proposes també un dels grups del moment que canten en català, que són Remei de Calafresca.
1: Oh, és el meu grup preferit, juntament amb el Triquell, de les Noves Fornades.

0: M'agrada la forma i el discurs que tenen, no? I en un moment en el que la música és tan decorativa i la, diguéssim, la intenció de transformació és tan limitada, sinó que acompanya, i fins i tot els músics no volen ser músics per canviar les coses sovint, no? Veig gent que té èxit i acaba sortint amb un Lamborghini, amb el bolso Dolce Gabbana, fent-se fotos amb la Kardashian, i penso, i per això tot això? Per donar la raó al sistema, no? I jo vinc precisament d'un impacte de la música, em vaig posar a fer música per tota aquella generació que va fer una revolució i va canviar els paradigmes amb la música, no?
1: Arribats a aquest punt, ara, a la teva vida, que hi ha més nits de festa, més nits d'insomni o més nits tòrrides?
0: Bueno, està prou repartit. Però de festa potser menys que abans. I tòrrides, això sempre és necessari.
1: Al llit actues en català o en castellà?
0: Depèn.
1: Ah.
0: Depèn. Soc molt onomatopeic, també. Sí, soc més d'expressions que de racionalitzar. És un moment, l'entenc, molt sensitiu. No mana el cap, mana una altra cosa.
1: Clar, perquè... hi va haver aquell moment, no?, que us van fotre a parir pel disc en castellà. Allò és una cosa que no sé si tens la sensació que aquella cicatriu ja a Catalunya ja l'ha passat, per fi, o encara d'alguna manera, bueno, creus que et persegueix allò?
0: Això sempre t'acompanya, perquè d'alguna forma la gent projecta amb tu i pensa que ets el català perfecte, i jo no, sóc un petaner, jo. Vull dir, en castellà en diuen un mil leches. Jo sóc un barreig. A casa parlàvem de
1: com
0: tot.
1: Com tots, no per això. Vull dir, sí, que al final l'arbre genealògic arriba fins on arriba. Vull dir que...
0: Bé, sí, és així. Hi ha gent, hi ha conegut gent que té ancestres i sap 25 generacions abans i tot és immaculat, però no és el meu cas. I a més he tingut força parelles amb castellanoparlants. Vull dir que jo crec en el... Saps, en complementar-te, no busco algú que sigui com jo i pensi com jo. Seria horrible, seria terrible. I, clar, mira, el yin i el yang no són el yin i el yin. Vull dir, el complement és el teu oposat. Aleshores, he anat a buscar sovint, sense potser pretendre-ho, allò que està lluny de mi o que se suposa que està en un altre costat, no? Som el que puc debatre, discutir i fins i tot descobrir coses, no? Però seria insuportable estar amb algú que és com jo.
1: Va, mira, acabarem amb una cançó d'un artista que també ha fet carrera gran part en català, d'altre en castellà, que segur que sou grans amics i amb qui compartiu moltes coses, que és l'Albert Pla, també per sortir de festa.
2: Manolo era todo un macho de pelo en pecho. Pero estaba algo cansado, estaba harto de su sexo. Así que se afeitó y se depiló. Y ahora Manolo es toda una mujer desde que va por el lado de la vida.
0: L'Albert, ara ens veiem menys del que m'agradaria. Abans ens veiem moltíssim. I fins i tot recordo un temps, quan jo estava en solitari, que quedàvem i ens ensenyàvem les idees per les cançons. I ell aportava algunes coses amb alguna cançó meva. De fet, un dels discos el vaig gravar amb ell a casa seva, de Terrat en Terrat, i de sobte me n'anava, un dos dies tornava i m'havien mort, m'havien matat al mig d'una cançó, l'havien tallat, i la Judit, fent de, la seva companya, fent de locutora de ràdio, anunciava la meva mort, no? Ha mort Gerard Quintana i tal, i deia, però hòstia, i la discogràfica deia, no hi ha cap cançó sencera, no es pot radiar res, tot està retallat. I bé, per mi és un dels meus grans amics, una persona que aprecio molt, que és de les més treballadores que conec, malgrat la imatge que dongui sigui de despenjat, i que té un personatge que li permet fer qualsevol cosa. Sí, és també això el fa ser més privat, em sembla, no? A vegades hem coincidit, o sigui, hem anat tots dos i ens hem trobat, per exemple, una senyora que ve i diu, ai, t'estàs junts, quan us admiro, i ell surt corrent, no
1: li interessa,
0: no li interessa. I em quedo allà donant explicacions, no?
1: Tu ets més de xerrar, sí.
0: Sí, i jo em sembla que sóc el mateix escenari que fora, no tinc personatge, o jo sóc el personatge, no sé. Ell sempre l'he considerat un actor que fa música, però des del començament, fins i tot com enfocava les gires i els espectacles, amb una mirada molt teatral. I ell em deia, bueno, he de trobar els quatre clímax de l'espectacle, no? I després les transicions. O sigui, hi ha una mirada molt guionada que a vegades en el món de la música no la tenim. És més anar juntant parts, no?
1: Què ha de passar els teus propers mesos, Gerard, en clau també de Sopa de Cabra, perquè crec que esteu en un gran moment, no, ara? I teniu ganes de continuar fent concerts i de continuar junts al capdavall, que també és del que es tracta, i de continuar celebrant que esteu bé.
0: Sí, aquests dies vam començar a girar al maig, aquests 40 anys, aquesta gira de 40 aniversari, i estem parlant que... Ho dèiem l'altre dia amb en Josep Tió, amb el qual sempre també se'ns ha posat com si fóssim dos irreconciliables, però és allò de millor estar amb algú que pensa molt diferent i que et complementa, i que tu ho complementes, no? I després del documental que vam fer pel Sense Ficció, crec que ens ha anat bé també veure'ns en un mirall, no? I dir-nos, i veure coses que a vegades no ens hem dit sobre la taula. Però estem d'acord amb que segurament estem amb la millor versió de Sopa de Cabra, si no molts anys, amb tota la història del Sopa. Estem, la banda és la millor versió de Sopa que hi ha hagut fins ara, crec jo, o almenys des dels inicis, però els inicis tenien més actitud que professió, no? Que ofici. I bé, un any de gira plaent. La gent està participant d'una forma brutal, i no sé, l'altre dia vam ser a Sabadell i va ser un orgasme continuat per les dues parts, i a Sant Feliu de Pallerols també, que era la primera festa major de la Garrotxa i en la qual vam aconseguir d'allò, i tot està rotllant de nassos. Jo estic fent altres coses, demà començo el rodatge d'una sèrie que no puc dir...
1: No ho diguis.
0: Però sempre m'agrada tastar cosetes.
1: Gerard, un plaer, com sempre. Avui el Gerard Quintana a l'Eclipsi del Suplement. Que per molts anys duri. Una abraçada.
0: Gràcies.
1: Ara tornem.
3: La versió televisiva de l'Eclipsi ja disponible a la plataforma 3CAT.
4: El Suplement, amb Roger Escapa.
5: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més, perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: El 10 de juny, la Sagrada Família inaugura la Torre de Jesucrist, la més alta del temple. Des de la Basílica volem compartir aquest dia tan especial amb tothom. Seguiu-ne la inauguració en streaming a través de les xarxes oficials, Instagram, YouTube i TikTok. El 10 de juny, Barcelona mirarà cap al cel més que mai. Basílica de la Sagrada Família.
7: Benvinguts a la millora del dia.
8: La tarda de Catalunya Ràdio amb Francesc Garriga.
7: Ens tregarem cada dia un berenar. Un berenar a una persona que ens hagi dit que se'l mereix. Perquè tu avui has volgut portar el berenar a un lloc en concret.
9: Per què els heu volgut obsequiar amb aquest berenar?
10: No hem cregut que s'ho mereixien després de la feina feta durant tot el curs. I a poc aquí.
11: Oh. Quin és el programa de ràdio que més us agrada?
7: Sí, és resposta molt sincera.
3: A partir de les 4, berenem amb Francesc Garriga.
7: Anem a repartir berenar.
3: A la tarda de Catalunya Ràdio.
12: Amb el suport de Forn de Cabrianes. Tradicions boníssimes.
13: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
14: Atenció!
3: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
13: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
3: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
13: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
3: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
13: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
3: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
13: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
3: Tot gira.
13: Aquesta tarda, a partir de les 4, amb David Clopés. Linka. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
15: S'acosta l'acte central del Dia Universal de la Sardana. Serà el dissabte 20 de juny al Tibidabo, amb Tomàs Molina com encarregat de fer el pregó i les sardanes interpretades per la Copla Berga Jove. Més informació a somsardana.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
13: Linka't.
14: Arriba la 19a edició del Festival Portal Blau, amb les actuacions de La Fúmiga, Clara Peia, Maria Jaume, Judit Nederman amb la Gia Orquestra i Sopa de Cabra, entre d'altres. A l'Escala i Empúries podràs gaudir d'una vintena d'activitats. Fins al 17 d'octubre, un festival radicalment humà. Més informació a portalblau.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
16: Linkes. Linkes. A Catalunya Ràdio. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
1: Bon dia, us informa Eva Compte. Ja s'ha acabat la missa del Papa Lleó XIV al centre de Madrid i ara és el moment de la processó del Corpus Christi en l'homilia. El pontífex ha demanat als fidels que actualitzin la seva fe i es comprometin pel bé comú. 1.200.000 persones segueixen els actes litúrgics al centre de la capital espanyola. Anem a Madrid. Dani Sainz de Aja, bon dia.
2: Bon dia, portant la custòdia sota pali, Lleó XIV encapçala la processó del Corpus per un carrer Alcalà engalanat de catifes de 30.000 clavells. És la recta final d'una missa en què 2.000 religiosos han donat la comunió a milers de creients. En la seva homilia, el Papa els ha instat a actualitzar el missatge de l'Església i a mantenir el seu compromís social.
3: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
2: L'endemà d'una vetlla amb les joves, avui nou va de masses del Papa amb 1.200.000 creients, segons l'organització. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
1: Més notícies que repassem tot seguit amb la Maria Guixà. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre el que aleshores era ministre de l'Interior i que acusava en Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa.
4: En un àudio amb l'Eire Díez que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que a Fernández Díaz li encantava filtrar coses.
1: És un fragment d'àudio que no se sent bé, si el podem sentir.
5: Indicador número uno, el que vamos a entrar es cremonía y luego se entra.
1: Més coses. La patronal de la benzinera reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. El govern preveu eliminar, recordem, la rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol.
4: Carme Esteve és la vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei.
6: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
1: El Perú escull avui el novè president de l'última dècada.
4: Segona volta d'unes presidencials que decidiran qui governarà el país en dir si la conservadora Keiko Fujimori, que reivindica la figura del seu pare, Alberto Fujimori, condemnat, recordem, per corrupció i delictes de lesa humanitat, o el candidat d'Esquerra, Roberto Sánchez, que representa la visió del camperol que va arribar a president, Pedro Castillo, empresonat per intent de cop d'estat, tots dos arribant a les urnes frec a frec.

0: I la veu inconfusible de Big Mama Montse se sentirà aquesta tarda al Cursal de Manresa. La cantant usonenca celebra 35 anys als escenaris amb una gira commemorativa que va començar el 2023. En el concert d'aquesta tarda, que arrencarà a les 6, repassarà les composicions del seu darrer disc, Smile, que recull 13 temes seus, que ja havia publicat anteriorment i que ara revisa amb nous arranjaments i matisos més agosarats. Esports, Xavi Soler.
1: Els dos candidats a la presidència del Madrid, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja han votat en unes eleccions que s'allargaran fins a les 9 del vespre. Són els primers comicis en 20 anys del Club Blanc i arriben just després que l'equip de bàsquet quedés eliminat ahir als quarts de final de la CB contra el Tenerife, fet que suposa que el Madrid no guanyi cap títol aquest any en cap dels seus esports professionals. Mentre que el Barça sí que es va classificar per les semifinals de la CB, va superar el Múrcia a domicili i ara començarà dimarts la semifinal contra el Tenerife en factor pista a favor. La penya juga avui el tercer definitiu partit dels quarts a la pista del Baskonia a partir de les 7. A les dues, cursa llarga de MotoGP del Gran Premi d'Hongria, Marc Márquez sortint des de la pole, a Moto3 ha guanyat el líder Máximo Quiles. A les 5, final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa, els blaugranes aspiren a la seva 30a Copa, la 13a consecutiva. Al migdia, quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, l'Igualada-Barça i el Calafell-Liceu, els dos a dos quarts d'una, Barça i Liceu tenen l'opció de passar a la final, i final masculina de Roland Garros entre l'Alexander Andrés Berev i Flavio Colboli, a les 3, en futbol, tornada de la semifinal per pujar a segona divisió. L'Europa ha de guanyar el camp del filial del Celta per passar la final a 4:15.
2: Fins aquí les notícies.

0: Al suplement, les amigues de les arts, la Marta Ferrer i la Rosa Rodon, amb recomanacions gastronòmiques i culturals que ens serveixen ben amanides. Bon dia i bona hora a totes dues.
1: Bon dia.
0: Avui comencem al cine, a la gran pantalla. Aquesta setmana la gran estrena arriba directament des dels anys 80. By the power of Grayskull. Torna un dels herois més mítics dels anys 80, és He-Man i los Masters de l'Universo, una nova versió dels mítics ninotets amb què segur que molts vau jugar quan éreu petits i que ara arriba a la gran pantalla com un divertiment d'estiu, Marta.
1: I jo us pregunto, vosaltres veu jugar amb els ninotets de He-Man? Perquè a mi no em toquen per generació, però vosaltres potser sí.
0: Rosa, salva'm.
1: No us estic dient grans,
2: eh? El meu germà, sí. El meu germà tenia un nino i tenia una espasa que feia llums i soroll i que deia "Yo tengo el poder".
1: Que és exactament el que diu aquest, no sé si dir-li superheroi o aquest heroi, bàsicament pels que els despistats que potser sou d'una altra generació com jo, He-Man eren uns ninotets que es van inventar Mattel, que és la mateixa marca que fa una altra ninoteta molt famosa, que és la Barbie, que potser us sona perquè també li van fer una pel·lícula fa uns quants anys. Aleshores, es van inventar aquests ninotets que li van posar aquests noms una mica ridículs, He-Man, és ell, home, vull dir, una mica reiteratiu, no? I era aquest ninot que estava com molt fort, que tenia aquest tall de cabell ros, com tot una mica hortera dels anys 80, sí, que en aquella època doncs encaixava. Ara ens ho mirem amb uns altres ulls, segurament.
2: T'haig de dir que la reflexió del nom no la va fer ningú en aquella època.
1: Clar,
2: He-Man.
1: I era He-Man, clar, evidentment. I aleshores, arran de l'èxit que van tenir aquests ninotets, després van fer una sèrie d'animació, van fer uns còmics també, i ara, com que està de moda recuperar tot el que és dels 80, doncs també hem recuperat He-Man, en aquest cas amb aquesta pel·lícula, que ja us dic jo, és per passar-s'ho bé. És a dir, no li busqueu molta història més, perquè ve a ser una pel·lícula d'aquestes que entren molt bé ara a l'estiu per anar al cinema, per estar fresquets, per riure, per passar-t'ho bé, i evidentment, doncs, si sou fans superdedicats de He-Man, jo crec que us agradarà moltíssim igualment, perquè jo vaig anar a la preestrena que van fer al Cinesa i estava ple d'homes que eren molt al target de He-Man en aquella època.
0: La Rosa fa cara de fàstic.
2: No. Bueno, no, en cap cas. És el negoci de la nostàlgia. A mi, quan m'apela, quan em toca el meu petit resort generacional... Bueno, i vaig...
0: He-Man no seria el teu resort.
2: No, és que per mi era una cosa, era un negociat del meu germà.
1: Al teu germà li agradarà la pel·lícula, segurament.
2: Clar, jo recordava els dibuixos. El que no sabia és que l'ordre era invers, que primer va haver-hi el ninot, diguéssim, i després els dibuixos, jo creia que eren uns dibuixos que n'havien fet de merchandising. Bueno, em sembla fantàstic. Crec que és per tota una generació d'homes que van viure, bueno, o dones que potser els agradava. Però és veritat que aquella època, a més, les joguines estaven super segregades. Tampoc és que ara sigui la bomba, però en aquella època estava segregadíssim.
1: Clar, llavors la pel·lícula juga molt a això, perquè tu no pots tenir el 2026 una pel·lícula amb un superheroi que està com un croissant de fort i que representa un tipus de masculinitat que ja està caducadíssima, sí, i que ja hem superat. Per tant, crec que la pel·lícula ha sigut molt intel·ligent, perquè aquí ens presenta un nou He-Man, que és el Nicholas Galitzine, que ja us dic jo que és el meu nou crush d'aquest estiu, que el coneixereu de pel·lícules...
2: Crush?
1: És un d'aquests que estàs enamorada platònicament.
0: Rosa.
1: Rosa, sisplau, un crush.
0: Que no escoltes el que no surti d'aquí.
1: Exacte. La Juliana, que n'he tingut fallet, ho explicarien molt bé. Doncs és el meu nou crush, el coneixereu de Red, White and Royal Blue, també d'una pel·lícula molt simpàtica que s'ha estrenat ara fa poc, que es diu Les Ovejas Detectives, que aprofito per recomanar-vos enèrgicament.
2: Això m'interessa moltíssim.
1: La pel·lícula molt maca i molt, molt simpàtica,
2: fet,
1: i ell és un dels protagonistes.
2: La pinta que el Roger mirarà Les Ovejas Detectives.
0: Pot ser,
1: és bona pel·lícula per dur-hi el fill.
0: Veus? Mira.
1: Te la recomano en aquest sentit. Però també per gent gran, eh? Vull dir que és per tots els públics.
0: No, que els cines han hagut de menjar unes merdes infantils que...
1: Doncs aquesta està molt bé,
2: eh? I saps què és? Ha de ser una bona pel·lícula d'avió. Jo aquestes me les guardo.
1: Les dues, He-Man, sí, i Les Ovejas Detectives.
2: Bueno, jo tiro més cap a la cosa de les ovelles. Aquestes me les guardo i les miro als avions, perquè són pel·lis molt agradables, que passen molt bé, que tu passes molt bé, els avions llargs es fan pesadíssims i això t'abdueix. Uh-huh. I, bueno, em solen ser els comodins que em guardo, Les Ovejas Detectives, eh? M'ho apunto, Marta.
1: Sí, doncs Nicholas Galitzine interpreta aquesta nova versió de He-Man, que representa que ell és d'un altre planeta, per uns motius X l'envien a viure a la Terra, creix a la Terra, Terra, treballa a Recursos Humans i aleshores després, quan sent la crida de l'espasa mítica del poder, ha de tornar al seu planeta per salvar-lo del malvat Skeletor, que l'interpreta Jared Leto, que em direu, Jared Leto, quina mandra, no passa res, no se li veu la cara, perquè si recordeu, l'Skeletor té forma d'esquelet i té cara d'esquelet, per tant, perfecte en aquest sentit, perquè jo Jared Leto, francament, no el suporto. Aleshores, la història no té més, perquè tampoc se li pot demanar molt més a una pel·lícula de He-Man, jo no li demano molt més, però té aquesta gràcia que ha sabut reflexionar molt bé sobre què representa ser un home avui dia i què representa la masculinitat. I aquesta idea que ser un home fort no vol dir tenir uns músculs estratosfèrics, sinó que tot va una mica per dins, no? I que significa, doncs, poder parlar, poder comunicar-se, una mica aquesta reinvenció, o no reinvenció, però aquesta revisió de la masculinitat que alhora també feia una altra pel·lícula de Mattel, que és Barbie. És a dir, crec que estem davant d'una empresa de ninots.
0: El Ken de la Barbie era un desastre, també.
1: És bastant surrealista que una empresa de ninots hagi fet dues pel·lícules que són grans revisions de la masculinitat dels últims temps.
2: M'hauria agradat molt veure la reunió de guionistes pensant com de construir He-Man, eh?
1: Doncs pues mira, ho han aconseguit molt bé, a més amb molt de sentit de l'humor. És d'aquelles pel·lícules que riureu segur, perquè no es pren gens seriosament a ella mateixa com crec que ha de fer una pel·lícula amb un heroi que té les pintes que té.
0: Doncs He-Man, que la trobareu ja al cine, He-Man i los Masters de l'Universo. Estrenes també en l'àmbit gastronòmic. Avui la Rosa Rodon, que ens presenta la Masia Tibidabo, és el restaurant que Rafa Zafra acaba d'inaugurar.
2: Sí, de fet, acaba, el va inaugurar el divendres. El cas és que el Tibidabo aquest any fa 125 anys i s'han posat les piles amb la qüestió gastronòmica. Si heu anat a parcs d'atraccions, sabeu que la gastronomia no sol ser el seu fort, ni sol ser econòmica.
1: Anava a dir això, sempre és molt car tot.
2: Probablement més car que un aeroport, ja es diu. O sigui, francament, no és el cas d'aquest restaurant. Com us deia, el parc del Tibidabo ja tenen allà a Cristian Escrivà, tenen a Enrique Tomàs, ara hi han incorporat el Rafa Zafra i properament hi haurà alguna cosa que no ens han volgut acabar d'especificar d'Albert Adrià. Per tant,

0: que volen aconseguir a BCM, que és l'empresa municipal que gestiona el parc, és que la gent tingui més al·licients per pujar al Tibidabo, que no només hi anem l'època en què tenim mainada i després ens oblidem del parc. Llavors, el que han fet és que si tu tens una reserva a la Masia, tens el pàrquing gratuït o la cuca de llum gratuïta. La cuca de llum és el funicular que hi puja. Mm. Has d'anar fins allà on hi ha el restaurant La Venta, perquè ens entenguem, i allà surt el funicular que puja i baixa, que a mi és la típica cosa que m'encanta. Té el sostre de vidre i tal, i vas veient Barcelona als peus a mesura que vas pujant. Em sembla una bona opció, ara que ve el bon temps. Jo sempre que venen guiris coneguts, diguéssim, si puc m'agrada pujar dalt, perquè les vistes són extraordinàries. Fins i tot la Nòria, l'altra, que no sé com es diu, que és com una mena de martell que va girant, aquella em fa una mica més de basarda. Però la Nòria et sents bastant bé i és espectacular. Aquí, a més, doncs mira, pots fer un àpat que, evidentment, no és superbarat, però contem que sortiria més o menys per uns 40-45 per cap. Recordem que el Rafa Zafra té dos restaurants a Barcelona molt coneguts, són La Mar i L'Estimar, en els dos casos són marisqueries. En La Mar, que està a l'Hotel Palace, és on van anar Barack Obama i Bruce Springsteen l'època en què van estar aquí i vam perdre tots la xaveta.
1: Mm. Estava veient, més enllà de la Nòria, com es diu aquest martell que dius que no et vas atrevir a pujar. Però
0: amb dues cistelles. No, el problema és que un cop em vaig atrevir.
1: Sí.
2: I mai més.
1: No, puja molt amunt. És, jo crec que deu ser l'atracció més alta de tot el...
0: És increïble.
1: No em surt el...
0: Jo amb la Nòria ja faig. Però amb aquest que té una... És un bastó llarg amb una cistella a cada banda i va girant. Quan estàs a dalt de tot cap ara, la cistella es mou una micona. Si teniu vertigen, aquest no és la vostra atracció.
1: Masia Tibidabo. Rafa Zafra, això s'acaba d'inaugurar i la Rosa Rodón diu que no us el podeu perdre. Va, tornem al cine. I found a place. Aquest cap de setmana també s'ha estrenat Backrooms, és una pel·lícula independent de terror que, contra tot pronòstic, ha destronat als Estats Units una superproducció com Mandalorian i Grogu. Marta.
2: I la destronarà, m'atreveixo a dir, també a Espanya. I no només perquè Mandalorian i Grogu estigui fent 2 euros en taquilla, sinó perquè ahir vaig anar al cine a veure Backrooms i gairebé totes les sales tenien almenys 2 o 3 sessions de la pel·lícula. Cosa que vaig al·lucinar. I a la meva sessió, que era d'hora a la tarda, diguéssim, estava plena. Cosa que és bastant difícil que passi encara ara i públic de totes les edats. Hi havia adolescents, hi havia gent gran, hi havia algun nen una mica més petit que pensava no sé ben bé què estàs fent tu aquí en aquesta pel·lícula de terror, però vaja, després tindrem una discussió amb els seus pares.
0: Has de dir que quan la sala és plena, les pel·lis de terror és molt més divertit, perquè sí. Ja no és només la pel·li, és el moment en què crida tothom, la persona que crida fora d'hora. A mi això em diverteix molt.
1: Jo no ho he viscut mai.
2: Val a dir que aquesta sessió...
1: No, és que no sóc capaç d'anar a veure una pel·li de terror.
2: Sí. Jo, aquesta sessió no era la ideal, diguéssim. I crec que per això no m'ha acabat de funcionar la pel·lícula, perquè allò semblava les Rambles. És que hem de tenir una conversa...
1: Hi havia molt moviment.
2: Hem de tenir una conversa molt sèria de com anem al cinema. Ja sé que l'hem tingut moltes vegades, però és que no em canso de repetir-ho. O sigui, no pot ser que 10 persones entrin i surti de la sala constantment.
0: Això cada cop passa més.
2: Per què? No cada podeu aguantar el pipí? Aguanteu-vos el pipí.
0: Però
2: no passa
0: abans no passava
2: tant.
0: 1:40.
2: Jo tinc la sensació que no passava tant. Aleshores, el soroll de les crispetes, que d'acord, ja ho tolero. Després el soroll de la canyeta, de la Coca-Cola o de la Pepsi o del que sigui, que fa tota l'estona que no estic entrant en el que m'està proposant la pel·lícula, que a més no és fàcil d'entrar-hi perquè és un to molt concret. Aleshores, bé, diguéssim que la meva experiència de la pel·lícula està una mica tintada per el que va ser l'experiència a la sala. Però, per què hem de parlar d'aquesta pel·lícula? No només perquè està sent un èxit, sinó perquè està sent un èxit una mica inesperat. Això ve d'un noi, un director molt jove, té 20 anys, Kane Parsons, que és el director d'aquesta pel·lícula.
0: 20 anys?
2: 20 anys. I ha fet la seva primera pel·lícula. I ha batut un munt de rècords, em sembla, de director més jove en assolir no sé quants diners a la taquilla dels Estats Units. És una criatura, bàsicament.
0: Però com ho aconsegueixes amb 20 anys?
2: Com ho aconsegueixes? Doncs fent uns vídeos a YouTube l'any 2022, quan ell tenia 16 anys,
1: wow.
2: Uns vídeos que va fer íntegrament amb un programa d'ordinador d'aquests de 3D molt senzill, molt bàsic, que podem tenir qualsevol de nosaltres al nostre ordinador, vull dir, no una cosa allò, una producció molt gran, sinó ell solet a casa seva amb el seu ordinador, uns vídeos que ja tenen més de 81.000 milions de reproduccions a YouTube. És un curt d'uns 9 minuts, després es van fer com més vídeos i més productes a part de l'èxit que va tenir, però és un curt com de 9 minuts que és bàsicament el que és aquesta pel·lícula, que és una persona atrapada en una mena d'espai, món paral·lel, liminar, en què tot són habitacions molt estranyes. Com si diguessis unes oficines d'aquestes molt americanes, molt àmplies, amb llums aquests fluorescents, en què de cop hi ha coses estranyes a l'habitació que no acaben de tenir molt sentit, doncs és un

0: seguit d'habitacions seguides que una persona es queda atrapada allà i va recorrent. Això és. El que passa és que està molt ben fet i crea una tensió molt interessant per aconseguir, repeteixo, amb 16 anys a casa teva amb un programa molt senzill. Aleshores, com que això ha tingut tant d'èxit, ha vingut una productora com A24, que és una productora de cinema independent però que cada vegada està fent coses més interessants, com per exemple The Drama, la pel·lícula de la qual vam parlar la setmana passada, i li va dir, et donem diners perquè facis la versió pel·lícula d'això. Clar, això té coses positives i té coses negatives. Coses positives, que li has donat calés, no gaires, però calés, a un noi jove perquè demostri el seu talent, i ell com a director, la veritat és que té una visió molt interessant perquè la pel·lícula està ben aconseguida a nivell fotogràfic. És interessant el que planteja, el to, aquesta cosa com tan estranya d'un món que no acaba d'estar bé però no acaba d'estar malament, que et situa en una situació molt incòmoda a tu com a espectador, lo dolent, el guió. Que clar, moltes vegades costa molt adaptar un curt, perquè clar, aquest curt no té més història que una persona atrapada que va d'habitació en habitació i potser hi ha un monstre de tant en tant. Aleshores, adaptar això a pel·lícula, necessites un bon guionista i crec que en aquest sentit no l'ha acabat de tenir. I la història fluixeja i es nota i per mi va molt en detriment.
1: I els ensurts quan apareixen en aquesta...
0: És que no és una pel·lícula d'ensurts.
1: Hi ha un moment de crit de la sala?
0: Hi ha algun moment de crit a la sala, però no és una pel·lícula de terror d'ensurts. No és aquella mena. És un terror més com el que feia David Lynch. Allò que tu estàs com en una situació que dius és que no acabo de saber ben bé on estic, no sé si aquí passarà alguna cosa o no. Això m'està fent molt mal rotllo, però no és allò de tensió, tensió, tensió, fins cada cop... Ah, un monstre. No,
2: terror psicològic.
0: Sí, és més terror psicològic, que per tant és gairebé més difícil per mi fer-ho bé, i per això al meu pare li surt una mica regolinxi, perquè és una proesa difícil d'aconseguir que simplement fer un ensurt amb un monstre.
1: Backrooms, ja al cine. Per cert, m'escriu el Bernat Soler, company de la TDT, em recorda que l'atracció del qual no en sortia el nom és la Talaia.
2: La Talaia.
1: Que és de les més emblemàtiques que té el Tibidabo, inaugurada el 1921 i que et permet gaudir de les vistes de Barcelona a 550 metres sobre el nivell del mar. Per tant, un motiu més per anar al Tibidabo, degustar també les novetats que ens proposa el Rafa Zafra en aquesta masia Tibidabo, i a sobre doncs acabar potser la pujada a la Talaia, la feu abans de l'àpat?
2: Jo ho recomanaria, sí.
0: Potser sí.
1: Per si ens ve el mareig, però en qualsevol cas també doncs per acabar de fer-ho bé. Va, també tornem a la plana gastronòmica. Motel Empordà de Figueres, bon dinar, bon sopar de cap de setmana. Rosa Rodon, avui ens proposes aquest restaurant. Motel o motel?
2: Motel, motel.
1: Motel,
2: hem de dir motel, sí.
1: Però jo tota la vida...
2: El senyor Jaume Subirós va dir motel, la gent de la zona diu motel, els habituals en diuen motel. Jo durant un temps també ho vaig estar dient malament, ho reconec. És el que passa quan aprens una cosa a través de la lectura, de llegir, que a vegades no ho pronuncies bé. Ells en diuen així, per tant, així en direm. Si abans us parlàvem d'un lloc que s'acaba d'estrenar, ara us parlo d'un lloc que aquesta setmana ha fet 65 anys. Us ho dic sempre, aguantar un restaurant en plena forma molt de temps és el més difícil de tot, molt més difícil cobrir-los, mantenir-se. I aquest lloc, el Motel Empordà, a Figueres, és una icona de la gastronomia catalana. Va ser un restaurant supertrencador, supermodern, que va obrir a Josep Mercader, que enguany faria 100 anys del seu naixement, per tant, era una doble celebració, i vam fer una festa molt entranyable, molt, molt bonica, envoltats dels seus amics, de clients habituals, de molts cuiners, que els hi reconeixen això, els hi reconeixen el mèrit de seguir en plena forma. Hi ha alguns plats super icònics també d'aquest restaurant mític, com per exemple la idea brillant de servir espines d'anxova fregides, de com de tot en podem aprofitar i en podem fer una menja delicada i golosa, fins i tot d'unes espines d'anxova, que probablement és la cosa més humil que ens podríem imaginar, una cosa que es llançava. Ells han creat plats increïbles que després molts xefs reconeguts els han reproduït i n'han fet versions, com l'amanida de faves a la menta, però a més tothom qui va espera amb il·lusió acabar l'àpat amb el seu famós carro de formatges que el senyor Jaume Subirós presenta amb molta elegància, amb molta gràcia, i sempre n'acabes menjant més dels que voldries. El carro de postre et fa la crep Suset allà davant teu, que també és una cosa que ens encanta. A més, hi ha una altra bona notícia, que és que, a banda de que el senyor Jaume Subirós segueix en plena forma allà al capdavant, els seus fills li han seguit també el ritme, el Jordi de la cuina, però també hi ha l'Albert i el Lluís, que també gestionen l'altre hotel i restaurant que tenen a l'Almadrava, i la seva filla Sílvia, que és documentalista, n'acaba de fer un llibre, ja en va fer un documental, però n'acaba de fer un llibre també explicant la història del seu avi, de Josep Mercader. Per tant, és una família talentosa, una família important, una gent que ha fet territori i una gent molt estimada. Si no hi heu anat mai, és d'aquells llocs que penso que, com a català, almenys hi hauria d'haver anat una vegada, el que passa que després hi voldreu tornar.
1: Per celebrar, per això?
2: Sí, sí.
1: Fa festa, eh? La Crep Suzette, què porta exactament?
2: Ostres, quin és el licor que porta la Crep Suzette? És... Ara diria Gran Marnier, però m'equivocaria.
1: Sí, ara sí, va amb un licor, com una
2: sí,
1: cosa com
2: de... Sí, agafes flambeja i sí. Taronja, i suc de taronja.
1: Això, el suc de taronja, no?
2: Sí, no, però porta un licor, espera't, que t'ho busco.
0: Triple sec.
2: Triple sec. Sí, perquè fa la flama aquella i llavors es flambeja amb el suc de taronja, és ben dolça, és deliciosa i és un espectacle veure com la fa el mateix senyor Subirós.
1: Restaurant Motel Empordà, per molts anys, 65 anys, la família Subirós, que està també d'enhorabona. 5 minuts per 1:15. Tot just acaba de cagar la... missa de Corpus a Cibeles, a Madrid, que avui ha protagonitzat el Papa Lleó XIV. Missa llarga des de les 10 del matí, on ha estat ben atent el Dani Saideaja i on el Papa ha pronunciat homilies com aquesta.
3: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
1: Madrid, Dani Saideaja, bon dia de nou.
4: Bon dia, Roger.
1: Com ha anat això?
4: Doncs bastanta calor, però al final mira, no s'ha fet tan llarg. La veritat, ha estat més d'una hora de missa i a la recta final ha estat processó del Corpus, que la gent ha pogut gaudir perquè ha tingut el Papa més a prop, perquè ha passat pel carrer Alcalá, entre Cibeles i Alcalá, un recorregut de 700 metres en què el Papa Lleó XIV duia la custòdia, esta creu daurada sota el pali, i anava a prop dels fidels. Ha estat, com deies, una missa on la part destacada ha estat l'homilia, este moment en què qui dirigeix la missa fa una interpretació de les escriptures, i aquí el Papa, com sentíem, ha pogut fer un missatge social no tan clar, no tan contundent com el vam sentir ahir, fins i tot un missatge molt polític el d'ahir, avui calia llegir més entre línies i així ha tingut oportunitat de donar la seva visió de la fe catòlica més prop dels valors, d'estar a prop dels desemparats, dels pobres, dels que pateixen, i també ha demanat això, de renovar el compromís social dels creients i mantenir actualitzada la fe catòlica, ha dit que no ha de ser un museu del temps.
1: Més d'un milió de persones veig que han assistit a Cibeles, segons la delegació del govern, per tant, èxit d'assistència. Els pronòstics ja parlaven d'un milió de persones, sembla que s'ha superat. En qualsevol cas, moltíssima gent que ha sortit als carrers de Madrid per assistir a aquesta missa del Papa. Quina és l'agenda de les properes hores del Papa de Roma a Madrid, tenint en compte que dimarts el tindrem ja a Barcelona? Dani.
4: Doncs aquesta tarda, si no vaig equivocat, ara té una trobada amb la comunitat agustina de Madrid, que és l'ordre a la que ell pertany, i aquesta tarda, o vespre, té una trobada amb representants del món de l'esport, entre ells Rafa Nadal, també de la cultura, i Antonio Banderas, al Within Center, que avui en dia es diu el Movistar Arena. És com un dels altres bolos que fa el Papa en grans recintes. Demà és un altre dels dies importants a Madrid, sinó el que més, perquè és la primera vegada que un Papa, com a cap d'Estat, visitarà el Congrés dels Diputats i es podrà adreçar a la cambra, tant als senadors com a diputats. Abans es reunirà amb Pedro Sánchez a l'Anunciatura Apostòlica i, segons hi ha unes informacions que ja podem llegir, tindrà lloc la trobada amb víctimes d'abusos sexuals a la mateixa nunciatura. També demà acaba el dia amb un acte al Bernabéu, per a tota la... dins del Bernabéu, no fora com ahir, sinó dins del Bernabéu, per a tota la comunitat cristiana de Madrid, i ja l'endemà, dimarts, és quan agafarà l'avió per anar a Barcelona.
1: Molt bé, doncs el Dani Saideaja, que ens ha acompanyat al llarg del matí per anar-nos retratant doncs, el que donava de si aquesta trobada a Cibeles. Una abraçada, Dani, moltes gràcies.
4: Per vosaltres, adeu.
1: Avui a 9:15, el Papa que té sopar a la residència del cardenal arquebisbe de Madrid, José Cobo. Segons l'agenda oficial, demà serà quan es pronunciarà el Congrés dels Diputats amb aquest esperat discurs davant de les autoritats polítiques del país, que evidentment seguirem ben atents a l'antena de Catalunya Ràdio. Rosa Rodón, Marta Ferrer, moltes gràcies.
0: Que vagi bé.
1: Pràcticament dos quarts d'una. Fem una pausa i arriben al suplement el Roger Mas i el David Carabén.
5: El suplement, amb Roger Escapa. Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
6: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
7: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
8: Els oients dels matiners parlen sense embuts.
9: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
8: Sense filtres.
9: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
8: Sense pèls a la llengua.
9: I a més també podem anar a sopar, eh?
8: Sense vergonya.
9: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
8: Però amb molta, molta cafeïna.
9: Mira, m'he posat nerviós, collons!
8: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya. L'art és a tot arreu. L'art ens emociona. I l'art també són converses.
10: Inclassificables és el podcast que ens descobreix l'art com no l'havies vist mai. Inclassificables, amb Ricard Planes, a l'app i al web de Catalunya Ràdio. I també disponible a la plataforma 3CAT. Catalunya Ràdio.
8: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
8: Som 3CAT. En Guàrdia, amb Enric Calpena.
11: L'empremta de la visió arquitectònica d'Antoni Gaudí, en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família, han fet d'ell un artista únic i incomparable. Però és molt menys coneguda la dimensió humana, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i l'espiritualitat. En parlarem en el proper episodi de l'Enguàrdia, també disponible a la plataforma 3CAT.
8: Enguàrdia, amb Enric Calpena, aquest diumenge a les 3 de la tarda.
10: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
8: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
10: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
8: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
10: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
8: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
10: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

0: El suplement. Amb Roger Escapa.
1: Passen 3 minuts de 2 quarts d'una.

0: El suplement, això és el de M'ho deixo, cada diumenge a l'hora del vermut, Roger Mas i David Carabén servint cançons. Bon dia, bona hora a tots dos.
1: Bon dia, bona hora.
2: Bon dia.
0: A veure, David, avui el Roger ens ha sorprès amb un look que jo descriuria, és a dir, barba més bigoti, que no és fàcil.
3: És que dir... jo crec que aquí la qüestió està en que el repartiment de la seu, del seu festival de canes és l'interessant aquí, perquè el bigoti el té encara negre, sí. I en canvi la barba, aquesta barba de dos dies de tio interessant...
0: I de tres i de quatre també,
3: I de tres i de quatre... Bueno, de tio no. Que està a Solsona i que se li refot la...
0: No, però el gruix del bigoti... El bigoti té més dies que no pas la barba. La barba sí que és de 4 o 5 dies, però en canvi el bigoti és d'una setmana, ben bé.
3: Bueno, això són els càlculs que estem fent. Però adona't que estem parlant d'una persona que està aquí al davant. Saps? Vull dir que... sí.
0: Ara, per al·lusions, el deixarem que faci la rèplica.
3: Però bé, encara no, però encara no. Però
0: seguim analitzant, Bé, Roger, nou look, no? Una mica?
1: Bueno, va i bé.
0: Va i bé.
1: Va i bé, sí.
0: És a dir, que...
1: És mòbil.
0: És mòbil. Ah. Però hi va haver un dia que et vas afaitar i et vas deixar bigoti, i a partir d'aleshores, com que ha anat creixent també la barba...
1: Bueno, va anar al barber i vaig dir, mira, juguem.
3: És que la qüestió és que li queda bé. Si no, no l'estaríem parlant.
0: Té un aire com de cowboy mexicà.
3: De quatrer.
1: Sí. De charro.
0: Els germans Dalton.
1: De charro d'oro.
0: Una mica, saps? Sí, els quatre germans Dalton.
3: Però que seria l'Averell, perquè és el més alt.
0: Sí, el que passa és que era el menys espavilat.
1: Sí, però això és tan curt. No,
3: el cabron era el jove. El cabron era el jove, que era el petit.
1: El cabron tampoc, ara seria un del mig.
0: O sigui, vas anar al barber i li vas dir, provem.
1: Juguem,
0: anem a jugar.
1: Em va deixar la mosca, aquesta sota...
0: Ah, la mosca, oh!
3: Sí, però segur que tenies la pistola...
1: I unes patilles aquí fins
3: la pistola sota la manta del verdell o de la, sota la tovallola.
1: Però va tornar a creixer la barba i fent-me la barba em va emportar la mosca sense voler.
0: Sí. El que donaria jo per tenir aquesta barba tan tupida i no els tres pèls aquests que encara tinc de preadolescent.
3: Bueno, clar, és que...
0: Jo encara tinc l'esperança que quan arribi els 40 anys aleshores em comenci a sortir la barba.
1: Blanca.
0: No hi ha manera. Blanca. Bé, tot això és la prèvia del Demà ho deixo, aquest espai on el Roger Mas i el Degre em posen cançons, però els llibres continuen formant part de les nostres vides, també més enllà de Sant Jordi, i les presentacions només cal veure com continuen proliferant aquí i allà. Avui heu titulat aquest espai Plumífers.
3: Sí, bueno, mica aquesta cosa és el Sant Jordi, diguéssim, cada cop que envaeix més dates del calendari, i sí, al final hem de caracteritzar, que l'hauríem pogut titular potser també negre sobre blanc, però això també tenia unes connotacions que tampoc calen, potser, no? I llavors el plumífer, doncs és això, al final la gent de la ploma, la gent que escriu, la gent que es dedica, que es tanquen a casa, tu, i ens regalen informació ben ordenada.
0: Tot vostre, vaig a fer el vermut i a veure com m'ho trobo quan torni. Fins ara.
3: Fins ara.
4: El suplement, amb Roger Mas i David Carabell.
1: Doncs mira, David, jo aprofitaré ara que el Roger marxa molt ràpid, perquè és d'aquelles cançons que no vol que posi. Però és molt curta. és molt trista, però és molt curta. És un poema del Marià Manent, musicat pel pare el Toti Soler i cantat per la Maria Almar Bonet, amb el mateix Toti Soler a la guitarra.

0: A mi em sembla una cosa brutal.
1: Sublim, sublim.
0: Absolutament, una interpretació...
2: Increïble, quina veu.
0: Això és el disc Salmaia, del Maria Marmonet, que és el meu disc fetitxe, m'agrada tot el disc. Aquesta està com una ifora al disc, perquè és molt tranquil·la i molt petita, però és això, un haiku japonès, La mort de l'estimada, i aquesta imatge de recordar-la posant-te el seu vestit blau, onejant el vent, una meravella, d'ençà aquella per ti.
2: Ullo, com comencem la sessió.
0: Bueno, ara ho aixecarem.
2: Aviam. No.
0: Escolta,
2: és preciós. Jo t'he portat una cosa una mica evident en el cas, perquè saps que la vam adaptar amb els Mishima, Il n'y a pas d'amour heureux, que és aquesta versió que va fer Georges Brassens de Louis Aragon, però interpretada per la Françoise Hardy, que a mi és la versió que em va captivar i em va enganxar absolutament, del seu disc Ma jeunesse fut le camp, La meva joventut fot el camp, del 1967.

No existeix l'amor feliç, o no hi ha amor feliç, és la conclusió de Louis Aragon al final de cada estrofa. Lo xulo d'aquesta cançó és que la va escriure mentre estava i publicar, mentre estava la resistència francesa contra la invasió nazi, diguéssim, contra el govern de Vichy. I està tan documentada la creació d'aquesta cançó que se sap que la va compondre el poema original que després musicaria Brassens, que el va compondre el poema a casa del pare de Tavernier, del cineasta Bertrand Tavernier, que són lionesos, diguéssim, no? I se sap el lloc on la va compondre. I lo interessant del cas també és que la versió que en va fer Brassens eliminava l'última estrofa, que era una estrofa que d'una forma molt explícita es referia a la resistència francesa contra els nazis, no? contra el feixisme. I a Aragon no li acabava d'agradar la versió de Brassens, tot i que jo diria que és una meravella.

Podríem anar al Cristo les farmàcies de Pepe Sales. Home. En l'homenatge que li va fer Víctor Bocanegra, que era el seu soci. Víctor Biols era el soci de Pepe Sales en el grup Bocanegra. Doncs Cristo les farmàcies de Pepe Sales, cantat per Víctor.

Això és el bloc de lírica dura de homenatge a Pepe Sales de Víctor Obiols, Víctor Bocanegra, firmada l'any 2005, i aquesta cançó potser la va fer més coneguda l'Albert Pla en el Allí supone Fonollosa, i ara aviat arribarà a la gran tornada, perquè són uns versos molt, molt ben trobats de Pepe Sales, que troba aquest Cristo en la creu de les farmàcies.

0: Sant Crist de les farmàcies, digueu-li al botiguer que em dongui la metzina o trigui la creu del carrer. Jo això ho trobo molt verdagarià, eh? O Déu meu, dau-me unes ales o traieu-me les ganes de volar. N'hi han moltes de Verdaguer. És, sí, sí. És un Verdaguer yonqui, sí. que no estaries malament.
1: A mi em fa pensar amb el... Bueno, és un precedent molt bo del Gus Van Sant de Drugstore Cowboy, no? I de aquella adaptació del Burroughs, que es va convertir en pel·lícula, una pel·lícula meravellosa. També, doncs, un cowboy que va atracant farmàcies, no? Que necessita el fato i... Escolta, doncs aquí estem fent això de buscar cançons lletraferides o bones adaptacions de grans poemes o de grans escriptors, i el que t'he portat jo ara, més que una adaptació d'un poema, és, diguéssim, una mena de cànon. És el cànon que es va autoinfligir el Neil Hannon, que és el líder i segurament únic membre definitiu de Divine Comedy, amb aquesta cançó que es diu The Book Lovers, Els amants dels llibres, o Els lletraferits, si vols, que és una col·lecció d'autors del seu cànon personal, una mica que es correspon bastant al cànon de la literatura angloamericana, i llavors amb un petit comentari després com per caracteritzar cada autor.

0: Ja veus tota una sèrie d'autors. Un inventari que no pot faltar a la teva biblioteca si vols tenir una cultura humanista. Què és el que ens està anant cap avall? Això és una cosa que no sé. Cada Sant Jordi, als voltants del Sant Jordi, ens passem totes les columnes d'opinió van fent reflexions sobre si la gent està llegint o no està llegint, o estem llegint més que mai, o no se sap mai, però realment sí que les xarxes socials han desplaçat una mica més cap avall la cultura humanista. Això forma part de Book Lovers, aquesta cançó que escoltàvem ara, forma part del disc Promenade del 1994, que és la fase, diguéssim, Nymaniana, més Michael Nyman de Neil Hannon amb Divine Comedy.
1: Doncs així és com el Salmai del Mario Marbonet el sol posar, perquè és un disc que m'enamora. Hi ha un altre disc que m'agrada reivindicar, el disc Ferrera de la Vicky Mel. I en aquí musica un poema d'una senyora poetessa, Josefa Contijoc, un poema que es diu Llaurant la llera del riu vermell.

0: sembla, aquest disc Ferrera, en general, em sembla la producció, em sembla una meravella, molt elegant. La producció és de la Vicky Mel, que és una artistassa. I aquí l'enginyer de so és el Tomàs Robisco, que l'adoro. I aquesta guitarra amb
1: bottle light,
0: no? És el Lucas Suárez, que és d'una elegància. Hi ha moments que sembla un citar, no?
1: Sí, guapíssim.
0: És un disc meravellós, Ferrera.
1: Doncs aviam, jo per acabar t'he portat una cançó que no és ni una adaptació de cap text literari ni tampoc un homenatge a cap autor en concret, però sí que es nota que allà qui l'ha compost és un lletra ferit amb tota regla. A més, ho sabem perfectament, Guillem Gisbert forma part moltes vegades de jurats literaris, de premis literaris, i per tant és una persona molt llegida, i jo et diria que és un homenatge gairebé a moltes lectures, i reconeixeries en l'escena o en les escenes o en les imatges que va creant passatges d'alguna novel·la que hagis llegit o en la teva adolescència o fa poc.

0: busquen a l'home.
1: Això és Mort d'un heroi romàntic de Manel, una meravella.
2: Amb el Roger Mas i el David Caravent, avui escrivint també cançons a través d'aquests plumífers que ens han proposat, amb el plumífer per excel·lència, que segurament és el Guillem Gisbert, que té molt d'escriptor, però s'ha dedicat a fer cançons.
3: Tal qual.
2: Una abraçada per tots dos. Moltes gràcies.
4: Salut.
2: Ara tornem.
5: El suplement, amb Roger Escapa.
6: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
7: Quan me van confirmar que tenia bessons va ser una sorpresa majúscula.
8: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
9: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
10: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
9: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
10: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT, aquesta nit.
11: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. El menjar està bé.
12: Cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament.
13: Els del restaurant Caníbal entrem a la cuina d'un hospital per conversar amb pacients, nutricionistes i cuiners.
14: Jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària. És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital. Difícilment podrà apreciar la cuina i la gastronomia que li donem.
15: Un restaurant Caníbal a Berlín. Aquest diumenge, a partir de la 1 del migdia, amb Paula Molés.
5: El suplement. Dissabtes i diumenges, des que surt el sol fins l'hora de dinar. Amb Roger Escapa.
2: Tres quarts i mig d'una del migdia, recta final d'aquest suplement, aquesta tarda, enganxats al Tot Gira. David Clopés, com anem?
16: Què tal? Com anem, Escapa?
2: Sortit de la dutxa, David?
16: Sí, com aquell que diu, tenim una cursa avui.
2: Avui on tocava?
16: Amb el Bernat Soler. El Bernat Soler avui ha tornat a córrer.
2: Ara ens estava escrivint, està en forma el Bernat, eh?
16: Sí, està tornant a córrer.
2: No tant
16: i
2: com tu, perquè...
16: Marques. No, a veure...
2: Sou una colleta de Catalunya Ràdio.
16: Carla
2: Verdés, de la tarda. Una representació una mica de cada programa. Heu de fitxar algú del suplement.
16: Doncs que es proposi algú. Sí. Tu mateix, què?
2: No, jo
16: que tinc... passa que tu els matins del cap de setmana
2: jo
16: treballes.
2: Jo una gran excusa. Jo no deixaré mai de fer aquest programa.
16: Qui podria córrer per no... el suplement?
2: Jo crec que la que deu estar més en forma, l'Albert Postils.
16: Ah, anava a dir jo la Marina.
2: La Marina segur que també, però jo crec que l'Albert té cos de fundista, molt prim.
16: Perquè no busquem una cursa i que vinguin.
2: Bé, el que passa és que jo no li donaré festa al cap de setmana. Vull dir que ja us ho
16: fareu. No, però de tant en tant, allò que fas tu de les connexions dins la cursa...
2: Ja només em falta això, posar un infiltrat a dins de la propera marató. Escolta'm, avui parlareu de bàsquet, suposo, una mica.
16: Sí, vas veure el partit del Barça ahir?
2: Vaig veure el partit... No, és que de les tres eliminatòries... Vaig anar al Palau dijous. Vaig anar al Palau.
16: Vas triar amb el dia.
2: El partit dolent. Sort que el meu fill... l'últim quart ja no aguantava més i vaig haver de marxar abans d'hora.
16: Si quan vas sortir del Palau, a tu aquell dia et diuen que el dissabte tindràs el Madrid eliminat i el Barça classificat per les semifinals, tu hauries cregut?
2: No t'ho creus.
16: Doncs mira, aquí estan.
2: Se li està posant cara de felicitat a Xavi Pasqual amb aquest final de temporada tan amarg que semblava. Doncs mira, ara tens aquí unes semifinals, Tenerife-Barça...
16: Això comença dimarts,
2: i a cinc partits, jo crec que el Barça, no et diré que ho té bé, però té números de plantar-se a la final.
16: Contra un equip ple de veterans, Marcelinho Huertas, que va jugar al Barça, 43 anys, i sent encara el líder d'aquest Tenerife.
2: I el Mils, aquest que han fitxat, que també ve de l'NBA, té 37, aquest.
16: Si em sembla, ahir vam mirar-ho, la mitjana del Tenerife són 33 anys, la del Barça 31. És a dir, són les plantilles més veteranes de la Lliga CB. Bé, a veure què fa la penya avui. La penya, avui farem la transmissió en directe, 7 de la tarda, Baskonia-Penya, el Macià ja està arribant a Vitoria, avui és el partit decisiu, com li va passar ahir al Barça, si guanya la penya. Serà a les semifinals i jugarà contra el València, que és ara mateix, segurament, juntament amb el Barça, els grans favorits per ser a la final. Però per què no podem somiar en una final catalana? Barça-Penya, això seria fantàstic en una Lliga CB de bàsquet. I a banda avui d'aquest partit de la penya...
2: Jo, de totes maneres, t'he de dir que crec que el favorit és el València, eh?
16: Sí, home. Veient la temporada que han fet els classificats fins ara...
2: És una mica més i guanyen l'Eurolliga, aquesta gent.
16: Sí, no van tenir una bona Final Four, no van fer un bon partit contra el Real Madrid, i fixa't, el Madrid temporada en blanc, havent jugat la final de l'Eurolliga, feia 16 anys que el Madrid no tancava, el Madrid de bàsquet, una temporada en blanc. Avui, justament, que hi ha eleccions a la presidència del Madrid. Ho seguirem aquí al Tot Gira. Han obert les urnes a les 9 del matí, tancaran a les 8 del vespre. Tindrem el Sebas Guim controlant-nos la participació. Diuen que serà baixa perquè han d'anar a votar allà a Valdeolives.
2: Tu diràs, clar, els hi han posat molt difícil. A quina hora sabrem els resultats?
16: Mira, a les 8 tancant les urnes, jo calculo, potser abans que no pas les del Barça, diuen allà a Madrid que al voltant de 10-11 tindran resultats. Però què passa? Que Florentino Pérez té el vot per correu molt controlat. Riquelme no ha pogut accedir al cens, d'això se n'ha queixat molt, i és clar, què passa? Que ja té calculat Florentino que si treu una xifra prou elevada de vot per correu, i això se sabrà poc després de les 8 del vespre, si ell veu que té, posem el cas, 10.000 vots per correu, ell sap que aquests vots gairebé tots seran seus. I, per tant, cap a les 8 del vespre, malgrat no tinguem resultats, amb el vot per correu ja podrem intuir si Florentino, com és d'esperar, guanya. El que no sabrem és si la fotografia és àmplia o si hi haurà partit.
2: Aquesta setmana, a tot això, comença el Mundial de Futbol,
16: sí.
2: Per fi,
16: ja
2: o per desgràcia, segons com, depèn.
16: És llarg, és el més llarg de la història.
2: No s'acabarà mai, això, serà llarguíssim.
16: 19 de juliol s'acaba.
2: 104 partits, sento la promoció de la Gelmà i el Campos. No, me'ls intentaré estalviar la majoria.
16: Fala'm el seguir, perquè n'hi ha molts de matinada, 3 de la matinada, 5 de la matinada, 6 del matí. Bé, horaris complicats. Algun bon partit, també, que ens caurà a les 7 del vespre, 9 del vespre, per tant, alguna cosa interessant, però vaja, un mundial interessant perquè hi haurà moltíssimes seleccions a controlar.
2: Quin és el primer partit? Divendres comença.
16: Divendres, si no recordo malament, és amb una de les anfitriones, Mèxic, que debuta en aquest mundial, i caldrà esperar l'altra setmana per veure el debut d'Espanya contra Cap Verd. És el primer partit. Ens caurà en Tot Gira un Espanya-Aràbia Saudita. Segona jornada serà diumenge de l'altra setmana a les 6 de la tarda.
2: Fantàstic, David. Doncs aquesta setmana que arrenca amb força amb aquest bàsquet, amb aquests play-off decisius, també hem, a veure com acaben les eleccions del Madrid i, evidentment, divendres, doncs, el Mundial, que també el seguirem a l'antena de Catalunya
16: Ràdio.
2: La
16: setmana que ve parlem del Sabadell, eh?
2: A veure, tenim l'espalmeta posada.
16: Sí, avui amb l'Europa, que també se la juga, però el Sabadell ha fet una cosa molt gran.
2: Divendres arrenca el Mundial i avui nosaltres diem adeu-siau, adeu-siau amb Friday I'm in Love dels The Cure. Un dels reclams també d'aquest Primavera Sound, amb Robert Smith, que ha fet acte de presència a Barcelona, tant ahir com a divendres. El suplement de Catalunya Ràdio aquest cap de setmana l'hem fet possible a la redacció Núria Pujades, Marina Laminos, Marta Ferrer, Albert Postils, Miquel Alós, Ismael Ibrahimi, a la producció Sònia de l'Ofeu i Eva Catalán, el control tècnic Blainesta i Macià Closes i el control central Xavi Vall. Ara us deixem amb un restaurant caníbal a Berlín, avui centrat en la qualitat dels menús d'hospital. I tornem dissabte que ve a les 6 del matí i aquesta setmana també ens podreu sentir amb aquest especial Papa que farem dimarts, dimecres, especialment amb la benedicció de la Torre de Jesús dimecres a la Sagrada Família. Salut i ràdio per tothom, connectats a l'antena de la Ràdio Nacional de Catalunya, perquè passen coses, en passen moltes i tenim ganes d'explicar-vos-la. Que vagi bé, salut per tothom.

0: El suplement. Ràdio amb esperit de cap de setmana. Amb Roger Escapa.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
2: Bon dia, us informa Eva Compte. S'acaben els actes litúrgics del Papa Lleó 14 al centre de Madrid, on s'han congregat més d'un milió de persones per seguir la missa i la processó de Corpus. En l'homilia, el pontífex ha demanat als fidels que es comprometin pel bé comú Madrid. Dani Sanzeaja.
3: Bon dia. Si ahir Lleó XIV alertava contra els populismes i la polarització, avui el missatge del papa s'havia de llegir entre línies. En l'homilia de la missa multitudinària que ha presidit este matí, el pontífex ha instat els fidels a viure la fe sense egoismes i en compromís social.
4: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
3: Un nou bany de masses de Lleó XIV que ha celebrat la missa davant d'1.200.000 persones que s'han aplegat als voltants de la plaça de Cibeles, segons l'organització, i que ha acabat amb la processó del Corpus encapçalada pel papa. Dani Sainz, de Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Més notícies que repassem amb la Núria Har. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz revela detalls de les proves falses que fa 12 anys va difondre l'aleshores ministre de l'Interior i que acusaven Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa.
5: En un àudio amb Leire Díaz que publica el diario.es, Francisco Martínez afirma que Fernández Díaz el motivava a filtrar coses. En aquest àudio, Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, dient-li a Leire Díez que ja es pot imaginar qui és, perquè a Fernández Díez això de filtrar literalment el motivava.
2: A Armènia, gairebé 2,5 milions de persones estan cridades avui a les urnes en unes eleccions parlamentàries clau per al futur del país.
5: El favorit de les enquestes és l'actual primer ministre, Nikol Pashinyan, que aposta per apropar-se a la Unió Europea i fer les paus amb l'Azerbaijan. Moscou, Cristina Solies, bon dia.
6: Bon dia. L'objectiu de Pashinyan és deixar de dependre tant de Rússia i diversificar els seus socis. Un rumb que no agrada gens al Kremlin, que ja ha intentat posar la por al cos dels votants. Ha amenaçat de tallar-los el gas i el petroli i ha prohibit la importació de productes armenis com el peix i les flors. Tot i això, Pashinyan nega que es vulgui enfrontar Moscou.
7: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
6: Pashinyan vol firmar la pau amb l'Azerbaijan després de 40 anys de conflicte i per això ha renunciat a reivindicar l'Alt-Karabakh, el territori que l'exèrcit àzeri va envair el 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis. Cristina Solies, Catalunya Ràdio, Moscou.
2: Un mort i 5 ferits, 2 de gravetat en un atac múltiple amb arma de foc al centre d'Israel.
5: La policia ha batut l'atacant que aquest matí ha disparat indiscriminadament en una benzinera i en dos punts més del centre del país. Per ara no s'han donat detalls sobre la identitat de l'agressor ni sobre els motius de l'atac. La Jihad Islàmica Palestina ja ha condemnat els atacs.

0: I l'Auditori de Girona presenta l'únic concert a Catalunya del baríton Constantin Krimmel. Ho farà al claustre del monestir de Sant Daniel amb totes les entrades exaurides. El carismàtic baríton d'origen germano-romanès de 33 anys se'l considera un dels artistes que més sap transmetre la intensitat del repertori de Lied. Avui interpretarà El viatge d'hivern de Franz Schubert. En el concert, que començarà a les 8 del vespre, l'acompanya el prestigiós pianista Emil Bushakevich. Esports, Biel Cerilla.
1: En joc als quarts partits de les semifinals de l'hoquei Lliga Masculina, Igualada Barça i Calafell i Liceo, Pavelló de les Comes, a Igualada, Marc Andrés, bon dia.
2: Bon dia, 5 minuts i 15 segons perquè finalitzi el primer temps aquí a les Comes, empat a 0 entre Igualada i Barça, l'Igualada que ha estat millor per Sergi Fernández, el porter del Barça, que ho ha respost amb comoditat. Recordem, si el Barça guanya es classifica per la final, si l'Igualada vens, força el cinquè i definitiu partit. Marc Andrés, Catalunya Ràdio, Igualada.
1: A l'altra semifinal entre el Calafell i el Liceu, també empat a 0 en aquests moments amb avantatge del Liceo per 1-2 en aquests partits que s'han disputat fins ara. Avui s'acabaran de definir també les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet, on no hi serà el Madrid. Els blancs van quedar eliminats ahir pel Tenerife, que serà rival del Barça. L'altre semi enfrontarà el València amb el guanyador del duel entre el Baskonia i la Penya, que a les 7 juguen a Vitòria el tercer i definitiu partit. A les eleccions a la presidència del Madrid ja han votat els dos candidats, Florentino Pérez ha fet a primera hora i Enrique Riquelme al migdia. Més de 70.000 socis del Club Blanc estan cridats a les urnes fins les 8 del vespre en els primers comicis en 20 anys. A les dues, cursa llarga de MotoGP del Gran Premi d'Hongria, amb Marc Márquez sortint des de la pole. A Moto3 ha guanyat el líder, Máximo Quiles. El català Joel Esteban ha acabat 13è. A les 5 de la tarda, final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa. Els blaugranes aspiren a la seva 30a Copa, la 13a consecutiva. A un quart de 5, l'Europa juga la tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs necessiten guanyar a Balaïdos al Celta B després de l'empat a un de l'anada. I en tennis, Alexander Zverev i Flavio Colboli jugaran la final masculina del Roland Garros a partir de les 3.
3: Fins aquí les notícies.

0: Paula Molés obre un restaurant caníbal a Berlín.
1: Aquests dies que celebrem el centenari de la mort d'Antoni Gaudí, és curiós descobrir quins eren els seus costums a taula. Es veu que Gaudí era de menjar poc, escàs, i era un fanàtic de les hortalisses. Una dieta senzilleta, frugal, sense excessos i amb poc o gens de carn i peix. Àpats pràcticament vegetarians. Segons recullen alguns dels seus biògrafs, un dinar tipus gaudinià podia ser verdures crues i triturades o una amanida amb oli del bo, una mica de llet i un grapat de fruits secs i aigua, sempre aigua. Un menú que contrastava realment amb les cartes dels millors restaurants de Barcelona que es veu que havia freqüentat quan era més jove. Fins i tot en això anava a contracorrent perquè, òbviament, en aquella època, finals del 19 i principis del 20, no era pas tendència ser vegetarià. Darrere de tot això, una salut una mica delicada i la creença que, evitant la carn, notaria el cos més lleuger i tindria la ment més enfocada en la seva obra. Ora et labora i menja poc. I ben pensat, algú podria dir que avui Gaudí seria exemple d'allò que tantes vegades prediquem: menjar molta fruita i verdura i reduir la carn, però no sempre era exemplar el gran arquitecte català. Es veu que també feia dejuni sense control d'aquells que tan sovint desaconsellem. Atropellat pel tramvia, a Gaudí se'l va trobar amb un grapat d'avellanes a la butxaca. Esperem que de Reus.
0: Un restaurant caníbal a Berlín.
1: Gerard Jubany, ben tornat, benvingut, què tal?
2: Molt bé, gràcies. Bé. Estava pensant que la meva dieta no és gens gaudiniana.
1: No és, no és gens no gaudiniana,
2: menjar, tu, no. És que això de les... Has dit verdures crues? Verdures
1: sí.
2: Crues triturades.
1: Bueno, ho hem llegit en diferents llocs.
2: Sí.
1: Jo anava a posar crema de verdures, però clar, per fer una crema les has de coure.
2: Una mica.
1: Però no, perquè es veu que si menjaves tot cru, doncs tot millor, segons Gaudí, eh?
2: Avui en dia hi ha els crudivegans, no?
1: Sí.
2: Els crudivegans.
1: Doncs mira, per aquí devia anar.
2: També
1: no, perquè no veia llet. Llavors ja no hagués sigut vegà, clar.
2: Clar. I després hi ha els que fan el dejuni intermitent,
1: també,
2: no? Que pel que has dit també ho feia.
1: Ho feia tot.
2: Que era un nutricionista avançat al seu temps, també. A part d'un arquitecte avançat al seu temps, nutricionista avançat al seu temps.
1: Ai, bé, aquí convidem avui al restaurant caníbal.
2: Doncs mira, avui hauríem de començar convidant en Jaume Subirós, del Motel Empordà de Figueres. Ja n'hem parlat en altres ocasions d'ell, però és que aquesta setmana ha rebut el Premi Nacional de Cuina Tradicional que dona l'Acadèmia Catalana de Gastronomia.
1: I tant, moltes felicitats en Jaume Subirós, que a més aquest any, mira, està d'enhorabona perquè fa allò una doble efemèride. El Motel Empordà, que és el seu restaurant, i el restaurant de la família Subirós, ha celebrat 65 anys d'història i també 100 anys del naixement de Josep Mercader, que va ser el fundador del motel, eh?
2: I bon moment per recordar que Mercader va ser el primer gran modernitzador de la cuina catalana. Ell va capgirar i simplificar la cuina tradicional, quan la cuina catalana era estovalles de quadres, estofat de faves, botifarra amb mongetes. Mercader hi fa una amanida de favetes a la menta, una mousse d'escalivada...
1: Oh, uns plats ja que formen part de la història de Catalunya gairebé. A més, aquesta doble efemèride l'han celebrat amb una festa amb tot de clients i amics, una cosa molt, molt emotiva.
2: I el dia dels Premis Nacionals es va recordar que Jaume Subirós havia estat guardonat per, llegeixo, la seva trajectòria exemplar al servei de la cuina tradicional catalana, del producte, del mercat i de l'hospitalitat entesa com a valor essencial.
1: I sí, nosaltres vam coincidir amb ell aquests Premis Nacionals de Gastronomia amb el senyor Subirós i li preguntava a mi per què. Per què, si encara algú no li queda clar, el Motel Empordà és tan important, no? El que va passar allà, i això ens deia.
3: El Motel va significar un projecte nou a l'entrada de Figueres, diguent Motel, perquè el concepte era que la clientela que venia d'Europa fes una nit al Motel i llavors continués el viatge cap a Espanya, no? I llavors aquest concepte va anar arreglant amb la cuina del seu Mercader i ell va recrear aquesta cuina nova catalana amb un camí que dura fins ara, producte temporada, i seguir el límit del temps que toca posar la cuina. En aquell moment, quasi que apostaria per per uns moixernons que fem amb una carbonara posat al dia, i que és genial, és sensacional.
1: Moixernons amb carbonara, doncs sí, sí, ara mateix faríem una cullerada. Sí. Escolta, també hem de felicitar, òbviament, els altres premiats a la gala dels Premis Nacionals de Gastronomia, que, com dèiem, doncs, s'ha celebrat aquesta setmana al Palau de Pedralbes, a Barcelona.
2: Doncs mira, altres premiats, en Raül Balam també ha rebut aquesta distinció en la categoria de Gastronomia d'Autor per la seva trajectòria. El Premi Cap de Sala 2026 se l'endú Patrícia Sierra, de la Granja Helena de Barcelona, per la seva manera d'entendre la sala com un espai d'acollida, ricor i proximitat, i pel paper del vi com a llenguatge imprescindible de l'experiència gastronòmica.
1: A la Patrícia Sierra també ens la vam trobar al Palau de Pedralbes i ens explica això, no?, com de particular és servir en un restaurant com la Granja Helena.
4: Crec que nosaltres tenim molts hàndicaps, no? És un local petit, sorollós, les taules estan juntes, o sigui, tenim moltes coses que dius, hòstia, a priori hi ha gent que arriba i diu, oh, però després compensa el factor humà, no? Un servei proper, professional però distès, no? Que et sents com a casa.
2: El Premi Revelació 2026 ha sigut per la Laia Coma, del restaurant Mare de la Font de Solsona, i el Premi Néstor Luján 2026 ha sigut per la Trinitat Gilbert per l'obra Els aliments que mengem, el detall, que combina divulgació rigorosa, cultura gastronòmica i criteri periodístic. I deixa'm afegir també que aquest any la gala de l'Acadèmia Catalana de Gastronomia ha sigut un homenatge a Carles Vilarrubí, que va morir a finals de l'any passat en reconeixement de la seva contribució decisiva a la projecció de la gastronomia catalana.
1: Un homenatge emotiu i felicitats especials a Trinitat Gilbert, perquè és de les nostres, vull dir, és del nostre equip, de l'equip dels periodistes. I si ve en Jaume Subirosa, que el convidem?
2: No sé si ens podríem atrevir a fer-li un bacallà amb mussolina d'all.
1: Home, doncs potser d'entre tots o l'amanida de favetes.
2: També,
1: aquesta és més
2: també,
1: fàcil, també, perquè mira, sí, tot cru, com el Gaudí, i adéu, adéu.
2: Doncs va.
1: Qui més convidem al restaurant Caníbal avui?
2: En Carles Porta.
1: Carles Porta, ui, coses sí. Passen... Bueno, si ve ell, malament.
2: És que hem de parlar de vísceres.
1: Ah.
2: Sí, alerta, perquè això és xulo. Demà dilluns es fa Igualada la primera edició del Fòrum de les Vísceres de Catalunya, i durant tot aquest cap de setmana tota mena d'activitats a la capital de l'Anoia.
1: Sí. Molt xulo, això, eh? Estem parlant de gastronomia en tot moment, eh?
2: Sí, sí, sí, vísceres, però des del punt de vista gastronòmic. El cas és que hi ha una associació que es diu Bada Foodies, que vol reivindicar la cuina de les vísceres com a part del patrimoni gastronòmic català, cuina humil i moltes vegades està vista amb una mica de recel.
1: Sí, sempre ha format part del nostre receptari tradicional, però malauradament la veritat que a les cases cada vegada es cuina menys,
2: Sí, la trobada es farà a l'Adoberia Vella d'Igualada. No és un lloc qualsevol, allà té

0: Holland.
1: No en tinc el gust. Qui és el Gareth?
0: El Boden Gareth és un investigador de la Universitat de Cambridge que, després de portar a terme diversos estudis, ha demostrat que quan ens posen un plat o una quantitat de menjar més gran del compte, podem arribar a menjar fins a un 50% més del que ens vindria de gust.
1: Oh, o sigui, com aquella necessitat irracional, una mica, sí. No tens gana, però tant se val, que tu has d'acabar tot.
0: Ah, exacte. Ja. Hi ha molts estudis que intenten definir què ens condiciona més a l'hora de consumir més aliments del que ens interessa. I s'ha demostrat que el que més influeix és que ens serveixin una quantitat gran de menjar. No sabem menjar només el que necessitem. Això vol dir que podem ingerir fins a un 50% més del que el cos ens demana.
1: És molt.
0: Per a què serveixen, doncs, aquests estudis, a banda de per comentar-los en aquest programa? Doncs segur que les empreses alimentàries en saben treure bon
1: profit. Reddit. Sí. Aquí convidem aquest bon home.
0: No sé, fem un experiment, li fem un arrosset, però ni servim, no sé, un plat gegant. A veure quan se'n menja.
1: Si més del 50% del que necessita. Doncs ja els tenim a tots aquí al restaurant Caníbal, al Gareth a Holland, el Carles Porta i Jaume Subiró, sempre convidat. I la Dolors, que ja ve, va.
0: La Dolors. Hola, Dolors.
2: Bon dia, ben trobats.
1: Què tal?
2: Com aneu de gana?
1: Bé. Sempre.
2: Avui hem preparat una amanida de favet de Sant Pernil d'escriptor gironí. Molt refrescant. Un fricandó que fem amb carn de director de cinema. I per postres us servirem un pastís tatent amb crema de llet de pastisseria.
0: Oh, sí.
2: I per començar, us podem oferir una grellada de verdures amb un romesco de primavera que fem pitant una nutricionista i un cuiner. Una lasanya amb sofregit de pianista o bé lletons de bisbe a la brasa. Què us ve més de gust?
1: Ai.
0: Jo, la grellada, què? Aquesta amb el romesco de nutricionista.
1: Ho dius per dir, perquè no ho farem en homenatge a Gaudí, potser, no?
0: Ah, sí, clar.
1: No, allò de les verduretes i el romesco.
0: Sí, la grellada.
1: No pas per tu, sinó per Gaudí. Vinga, això.
2: De seguida, la grellada amb romesco de nutricionista i cuiner. Un restaurant caníbal a Berlín.
3: Jo tinc 79 anys i des dels 25 estic entrant i sortint dels hospitals. He vist evolucionar molt les cuines, el que és dietèticament està molt controlat i molt perfecte. I de cuina, doncs, bueno, hi ha dies millors, dies regulars. Tenim que tenir en compte que estem en un hospital, no venim aquí a menjar i a disfrutar del menjar. I també tens una cosa en compte. Estàs malalt, no tens tanta gana. I jo el trobo bastant bé.
4: Bueno, jo el menjar i el sopar ho trobo que és per la gent que està aquí a l'hospital. Sense sal, per l'atenció. A mi és que em costa molt de menjar així. Però, bueno, és varietat i això ho trobo que està molt bé. N'hi ha dies que està més bona que altra, però, bueno, se pot menjar.
5: La Catalina i la Cristina són pacients de l'Hospital Trias i Pujol de Badalona. I Pablo Bustinduy, ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030.
6: A todos nos ha pasado que estando convalecientes en un hospital o acompañando a una persona que está en esa situación, pues nos ha chocado que la alimentación en muchas ocasiones que recibimos en hospitales pues no corresponda con el tratamiento que estamos recibiendo. Creo que hay un clamor social por esta cuestión y que no se entiende que en lugares donde somos especialmente vulnerables, como en los hospitales o en las residencias, pues la alimentación que recibamos no esté a la altura de los cuidados que requerimos. Igual que hicimos con los comedores escolares, vamos a garantizar el derecho a una alimentación digna en todos los hospitales y las residencias del país.

0: doncs ara estem a la planta Menxo, que és la planta menys maca de l'hospital, però que és imprescindible, perquè és on està la bugaderia, la cuina, els vestidors, la gent de manteniment. I ara anirem a la cuina terapèutica, de les úniques, o per no dir l'única, a Catalunya.
1: Som a l'Hospital Trias i Pujol de Badalona, on ens espera Mariona Martín, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital.

0: Bon dia.
1: Què tal? Com estem?
0: Molt bé.
1: Escolta, explica'm on som.
0: Som a la cuina terapèutica de l'Hospital Germans Trias i Pujol, que és una cuina especial per treballar amb els pacients totes les receptes i tots els consells dietètics que donem.
1: Es diu RutiChef, veig.
0: Sí, i fem tallers de moltes patologies diferents. De persones que han tingut un infart, de persones que tenen disfàgia, de persones amb problemes al ronyó...
1: I és una cosa única, em sembla. No sé si m'atreviria a dir...
0: A la resta d'hospitals no n'hi ha cap d'aquest tipus de cuina i és com un valor afegit que té el Germans Trias.
1: Que bé. Ah, seiem, si et sembla, Mariona. Mariona, ara sentíem el ministre de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, el Pablo Bustinduy, i déu-n'hi-do, això ho deia fa un any, i era com molt contundent, no?
0: Bueno, és veritat que realment cal anar millorant tot el que és l'alimentació als hospitals, perquè parlem del nostre hospital aquí, els Germans Trias, però realment a la resta de Catalunya o a la resta d'Espanya poden haver-hi força mancances. Sí que hi ha hagut un període molt, molt gran on no s'hi ha destinat gens de recursos i es nota quan es té en compte que l'alimentació és un punt clau per a un pacient que està ingressat i quan arriba la safata amb el menjar a vegades és l'única alegria del dia. Si a més això no està a l'alçada, com deies, no? Doncs no ajuda a millorar a nivell clínic, ni a nivell emocional, ni a cap nivell.
1: Sempre ha tingut una certa mala fama, no? Pensem, menjar a hospitals, ui, es menja malament.
0: Exacte, fins i tot es diu, ui, aquesta és una dieta d'hospital, no?
1: Ah,
0: quan alguna... Sí, total.
2: El govern espanyol impulsa un nou reial decret d'alimentació saludable als hospitals, residències i centres sociosanitaris. Entre les diverses mesures, redueix a 3 les racions de carn de la setmana, limita els fregits i exclou totalment els ultraprocessats dels menús infantils.
0: En un hospital, no, a diferència de casa, sí que la proteïna és importantíssima cobrir-la. No? No pot ser, o no podem dir que en general sigui més d'origen vegetal i llavors treure valor al que és la proteïna animal, o no podem reduir lactis, però realment potenciar els llegums quan algú està ingressat, està en un llit immobilitzat, on té més problemes a l'hora de, no, si tinc flatulències, comparteixo habitació, i a més, tenint en compte moltes restriccions associades al motiu d'ingrés, potenciar la llegum en aquest aspecte no és factible. El pacient, un, o no s'ho acabarà menjant,
1: ja.
0: O dos, no arribarem a cobrir les necessitats proteiques amb la seva qualitat nutricional, no? No és el mateix dir quantitat de proteïna que qualitat d'aquesta proteïna, no? Per tant, és bastant estricte dir que només 3 racions siguin de carn, tot i que també inclou peix i ou, eh? I entre peix, carn i ou sí que podem arribar-ho a cobrir.
1: Un altre punt important, jo crec que per vosaltres els nutricionistes importantíssim, és el tema dels ultraprocessats. Hauríem d'anar al zero...
0: És bastant, no és agosarat, però com, és com molt estricte dir que, per exemple, en un menú infantil d'un hospital no pot haver-hi cap ultraprocessat.
1: Val.
0: Quan pensem, per exemple, en un nen que igual s'està 3 i 4 setmanes, no? Que a vegades, sobre el paper, està molt bé escriure les coses, fer-ho al màxim d'equilibrat, de sostenible, d'ecològic, però la realitat pràctica, què acaba passant? Doncs que aquest nen igual li porten el menjar de casa.
1: Ja.
0: Perquè realment...
1: Es pot fer això?
0: No és el que aconsellem. Ah. No? Per tema de seguretat alimentària, per saber què cobreix el pacient, per si hi ha intoxicacions. Dir un 0% d'ultraprocessats o restringir-lo a 2 per setmana en adults, penso personalment que és força estricte.
1: Clar, sí. Ultraprocessats, pensem, podríem incloure una galeta...
0: Per exemple, o fins i tot el Real Decret descriu que només podran haver-hi iogurts naturals, ni tan sols de sabors. És força estricte. Fer-ho a diari no, però tenint en compte una freqüència de consum raonable i saludable, no hi veiem el problema, que és el que intentem fer aquí. No? Ja hem apostat per uns esmorzars molt saludables, amb el cereal integral, el pa integral, amb el lacti, amb proteïna saludable, amb l'oli, no, per amaní d'oliva... Però de tant en tant hi podria haver-hi unes galetes, tot i que no hi és, però podria escollir unes galetes un cop a la setmana, per exemple, o cada 15 dies. L'alimentació en si acaba sent una part del tractament, no l'única mai, però sí que és una part important d'aquest tractament. Intentem que la majoria no?, puguin escollir tant l'esmorzar com el dinar com el sopar. Fins i tot estem preguntant si volen o no aquest panet que ho acompanya al dinar i al sopar, perquè a vegades veiem que no se'l mengen. Per tant, fer que el pacient escolleixi ens ajuda tant a millorar la seva ingesta com a reduir el malbaratament, no?
1: Hi ha un altre aspecte que preparant aquesta entrevista ens ha sorprès moltíssim, que són aquests estudis recents que assenyalen que als hospitals hi ha entre un 20% i un 50% de pacients desnodrits, no? És una xifra realment que impacta, vaja, a nosaltres ens ha impactat.
0: És molt alta, i si parlem de gent gran, major de 70 anys, parlem ja de més d'un 30%, no? Ja. És a dir, un de cada quatre persones de majors de 70 anys té risc o està en desnutrició, no? És un percentatge altíssim.
1: Què vol dir, per cert, que una persona estigui desnutrida?
0: Que estigui desnutrida o tingui risc significa o que està menjant molt poc o que ha perdut molt pes, que a vegades una malaltia et fa perdre la gana i perds pes de manera involuntària, sempre és involuntària, o que pel que sigui, per exemple, un tumor orofaringi no a la boca fa que no puguis menjar, per tant necessites una sonda. No? Llavors és que tens risc nutricional o de desnutrició. També preguntar, i amb tres preguntes a vegades tenim el cribatge fet. Per tant, realment hi ha estudis ja que demostren que invertir en tot aquest aspecte millora i estalvia milions a cada hospital. És invertir diners en l'alimentació perquè al final acabi repercutint també en aquest estalvi.
1: Clar, això pensava, més nits a l'hospital, més euros diners, invertits,
0: exacte,
1: que costa cada pacient.
0: Clar,
1: I que tornem una mica on havíem començat, aquesta idea de convertir el menjar en una eina terapèutica més, no?
0: Total, que ens ajudi això a la seva cura, a la seva millora, que se'n vagi aviat a casa a fer aquesta educació també dietètica.
1: Doncs moltes gràcies, de veritat, a Mariona Martín, dietista, nutricionista clínica del Servei d'Endocrinologia i Nutrició de l'Hospital Germans Trias i Pujol, a Badalona, aquí on estem. Nosaltres ara, de fet, a Mariona marxem a l'Hospital Vall d'Hebron i jo crec que allà podrem copsar molt bé
0: la dificultat,
1: aquesta complexitat. Tot el que... Moltíssimes gràcies, de veritat.
0: A vosaltres.
1: Una abraçada.
0: Que vagi molt bé, gràcies.
2: Sortim de Badalona i enfilem cap a l'Hospital Vall d'Hebron, a Barcelona, que acull l'única cuina d'hospital a Catalunya amb treballadors públics.
1: Bon dia, Patricio.
3: Hola, bon dia.
1: Com estem?
3: Molt bé, encantat de tenir-vos aquí.
1: Déu-n'hi-do, Dèiem, la Vall d'Hebron és un tros d'hospital,
3: És un dels més grans d'Europa, sí. És una ciutat sanitària sencera. Potser som més de 10.000 persones.
2: Patricio Molina és el cap de cuina del Vall d'Hebron, on hi treballa des de fa prop de 20 anys.
1: Tenim l'edifici, l'imponent edifici central de la Vall d'Hebron aquí a mà esquerra, i ara caminarem, perquè on està la cuina? Està soterrada? On
3: la
1: està?
3: La cuina, sí, està a la planta Menjú. Acostumem a tenir les cuines al soterrani.
1: Ara entrem per aquesta porta?
3: Entrem,
1: Patricio,
3: per aquesta
1: porta. Sí? Perfecte, doncs tu ens guies.
3: I aquí girarem a l'esquerra.
1: Molt bé.
3: Aquí el passadís.
1: Bon dia.
3: Una mica fosc, fa una miqueta de por, sobretot si ens a les 6 del matí.
1: Ai,
3: que no hi ha ningú.
1: Que és l'hora que deus entrar tu.
3: Sí, sí, sí, sí, mitja. Sí, sí, sí, mitja.
1: Sí, sí, mitja, Ara són baladís, estem gravant això sobre vora les 11 del matí. Em sembla que veurem emplatar el que els...
3: Sí, a les 11, 11 i quart començarem la cadena d'emplatat.
1: I això és el que menjaran, encara que pugui semblar una mica estrany, al cap més o menys de dues hores els pacients.
3: Sí, sí, perquè clar, la cadena d'emplatat dura unes dues hores precisament. I bueno, després aquest menjar... Passem per aquí, sisplau.
1: Sí.
3: Aquest menjar serà regenerat perquè es doni a la temperatura adient. Donem de menjar aproximadament a unes 900.000 persones i alguns d'ells estan aquí a general, amb la qual cosa distribuïm directament amb ascensors, però d'altres estan en altres centres, com són materno-infantil o traumatologia, i ho repartim amb aquests carros. Aquí entrem pel moll i aquí ja començaríem a entrar en el que és la cuina pròpiament dita. Aquí tenim les marmites aquestes... que, com veuràs, som bastant imponents.
1: Ostres!
3: Aquí veus un bon brou de pollastre.
1: Un bon brou, ja. Té molt bon aspecte, això. Sí, quants litres caben aquí, de brou?
3: Pues això deu ser uns 400 litres.
1: 400 litres. Pollastre, pastanaga, i veig, alguna altra cosa deu haver, però queda enfonsada.
3: Gallina, carcanada, pastanaga, ceba, porro, també ossos de vedella... i alguns quarts de pollastre.
1: I entenc, si no vaig xerrada, que cuineu sense sal.
3: Cuinem
1: tot això és sense sal, eh?
3: Correcte. Aquells pacients que poden consumir sal per la seva patologia, se'ls proporcionen sobrets de sal que es poden afegir al menjar. Uh-huh. I aquí veiem la cadena d'emplatat ja llesta per començar. Amb carros de bany maria, per mantenir la temperatura per sobre dels 60-65 graus. Cadascun dels carros hi haurà un auxiliar d'hoteleria que quan passin les safates per aquí mirarà la tarja i si porten el plat que ells tenen, en aquest cas, per exemple, aquí hi ha uns macarrons, si la persona porta uns macarrons a la tarja,
1: sí,
3: doncs li serviran. Si no, doncs passa de llarg i la següent persona li posa el menjar que toqui. Sí que hi ha una mecanització darrere de tot aquest sistema. Fem servir un sistema de gestió de dietes que es diu COCUS, que funciona per tags, per etiquetes, de manera que cada pacient té una sèrie d'etiquetes, al·lèrgica, no sé què, intolerant a la lactosa, etc. I cada ingredient té també una sèrie d'etiquetes. Llavors, és impossible que es combinin dos etiquetes incompatibles. Per exemple, un al·lèrgic a la vedella, doncs mai no portarà un plat que porti vedella. El mateix sistema automàticament ja ho impedeix.
1: Uh-huh.
3: Aquí el moment de l'emplatat és tot manual.
1: Quantes dietes diferents podeu arribar a servir aquí a Vall d'Hebron?
3: Doncs mira, de dietes diria que tenim més de 400.
1: Uau.
3: Que això no vol dir que les servim cada dia totes.
1: Clar.
3: Hi ha algunes que són inferiors al 0,1%.
1: Ara veiem moviment, és un moment de força moviment a la cuina. Quanta gent esteu treballant aquí dins en aquesta cuina?
3: En aquest moment tenim 40 auxiliars, 10 cuiners i hem tenir 7 dietistes.
1: T'anava a dir, avui què menjaran els pacients ingressants a Vall d'Hebron, però no sé si pots fer un menú estàndard o com, perquè, clar, tantes dietes diferents, no?
3: Ho podem intentar.
1: Sí? A veure,
3: et puc
1: què
3: dir
1: hi ha per dinar?
3: Què és el que menjarà la dieta basal? La dieta basal avui menjarà uns macarrons amb verduretes i un peix amb ceba i tomàquet. I de postre, doncs una peça de fruita i, segons com, un iogurt.
1: Ara pensava, Patricio, els aliments, no? És a dir, treballeu sempre en producte fresc, hi ha coses que són congelades...
3: Tant de bo fos tot fresc, no. No ens ho podem permetre.
1: Sí, ja.
3: Treballem amb alguns productes frescos, com, de fet, treballem amb totes les carns fresques. Treballem amb... Havíem treballat fins fa molt poc amb peix fresc, però ara estem treballant una altra vegada en congelat per una qüestió de preu. I treballem amb moltes verdures congelades, també, o de cinquena gamma. És un mix.
1: Anem a veure les safates, si et sembla. Són safates de...
3: Diria que és policarbonat.
1: De color així com beix podríem dir. I ens explicaven a Can Ruti, no?, aquesta idea d'humanitzar el menjar.
3: Al final són els dos objectius que tenim. El primer objectiu sempre és no fer mal, és a dir, que cap de les coses que subministrem al malalt li pugui sentar malament o li pugui generar una complicació. Satisfer les seves necessitats nutricionals i l'últim objectiu, però no menys important, és el plaer, o sigui, donar-li una experiència satisfactòria integral.
1: I a tot això, Patricio, deus estar al dia segur. Tenim sobre la taula aquest nou reial decret llei impulsat pel govern espanyol per millorar, diguéssim, la qualitat del menjar d'hospital. El tema dels ultraprocessats.
3: Al final és que els productes ultraprocessats són més econòmics. Això és així. És fàcil caure la tentació de fer-los servir. Aquest reial decret, que està sent polèmic per diversos motius, sí que és cert que una de les millors coses que fa és reduir el número d'ultraprocessats. És complexa. Hi ha moltes coses en les que haurem de treballar per arribar a lo que es demana, si s'aprova, tal com està ara mateix, l'esborrany.
1: Ja.
3: Si vols venir amb mi un moment...
1: Sí.
3: Nosaltres el que intentem és fer una cuina el més natural possible dintre de les possibilitats econòmiques que tenim. Sí, de la mateixa manera que et dic que aquest dematí igual hem donat una magdalena, recordo, demà, per exemple...
1: Sí.
3: Donem aquest pa de pessic, vale, que us he deixat fet uns talls aquí per si el volíeu tastar.
1: Home, mira.
3: És un pa de pessic de pastanaga. Això és completament natural i amb una quantitat de sucre baixíssima.
1: I home, això seria indulgent també, perquè ve molt de gust. No, però no seria un processat perquè l'heu fet aquí.
3: Exacte.
1: Ja.
3: No
1: tastar?
3: És un processat, sí.
1: Sí? Vinga, a veure.
3: Com veus, no és gaire dolç.
1: No és molt dolç.
3: Però estem parlant d'un 7% de sucre. És que és, vamos, un pa de pessic normal porta entre un 25 i un 30 i això porta un 7. O sigui, és...
1: Molt bo.
3: Merci.
1: Tornem a les safates.
3: Tornem.
1: I tornem al decret llei, perquè ens hem deixat això de la carn vermella, que també ha sigut polèmic.
3: Ostres, oi? Sí. Jo entenc que és per una qüestió de sostenibilitat. Generar la carn de vedella és molt costós, tant a nivell de recursos com a nivell de contaminació. De fet, adançant-nos al Reial Decret, ja estem incorporant més llegum, de vedella doncs estem donant ara mateix 2-3 cops a la setmana, haurem de baixar una mica. Tampoc representa un canvi tan, tan radical, tan important.
1: Ara em sembla que estan començant ja a emplatar. Efectivament, posen, no?, a cada safata aquest paperet que deies tu.
3: Correcte. Com pots veure, ara mateix hi ha doncs, més de la meitat de la nostra plantilla en aquest moment s'està dedicant a la cadena d'emplatat. La logística que és l'emplatat i distribució de, dels àpats ens porta més temps realment que el cuinat.
1: Bé, de moment la cuina continua en funcionament, pas contundent, poc a poc, però bueno, es veu...
3: Però bona lletra.
1: Però bona lletra.
3: La persona que llegeix, veus aquí el company que està llegint les targes, diu, ui, em falta aquest plat. I és just el que està fent. Està venint...
1: Val. Ella està agafant els, aquests especials, eh?
3: Ah, correcte. Swing. Al final hem de ser conscients que el malalt dintre de l'hospital es troba en una de les pitjors situacions, potser no de la seva vida, però sí d'aquell any, no? Aquella persona es troba debilitada, no es troba probablement a un nivell anímic gaire bé, difícilment podrà apreciar en la mesura que podria en un altre moment la cuina i la gastronomia que li donem. Intentem revertir aquesta situació, és a dir, millorar el seu estat d'ànim, donar-li un gust, no?, diguéssim, però és difícil, és molt difícil, perquè, clar, jo sóc conscient de la fama que té la cuina hospitalària, que no és gaire bona. Per què això és així? És un client captiu, ningú vol ser ingressat a un hospital, ja no parlem de malalts oncològics que els hi afecta a un nivell gustatiu també, la malaltia fa que percebin d'una manera diferent tots els sabors, els hi genera una inapetència. És complicat.
1: Patricio Molina, doncs moltíssimes gràcies de veritat, cap de cuina de l'Hospital Vall d'Hebron, aquesta petita ciutat hospitalària que avui hem entrat, bueno, gairebé a les seves entranyes, en un lloc on hi ha moltíssima activitat, també vocal de l'Associació Espanyola d'Hostaleria Hospitalària, i hem entès a la perfecció, diguéssim, tota aquesta complexitat. Moltes gràcies, Patricio, i molt bona feina, de veritat.
3: Moltes gràcies a vosaltres. Sou a casa vostra, torneu quan vulgueu.
1: Moltes gràcies. Adeu, adeu.
3: Adeu.
4: Un restaurant caníbal a Berlín.
5: Que comenci la festa. Gaudeixi com mai entrant en el món de Canals i Moner, amb uns caves i vins que enamoren i desperten els sentits. Excursions enoturístiques inoblidables, amb visita a les caves i diferents menús segons l'època de l'any. Brindem junts. Canals i Moner, més conseller.
6: No tenir temps per cuinar ja no és excusa. Vols receptes sorprenents sense complicar-te la vida? Amb el llibre de l'Arnau París, Cuines Pim-Pam, ho tens resolt. A la venda als punts habituals.
7: Aquesta tarda, al Tot Gira, fem costat a l'Europa per mantenir viu el somni de l'ascens.
8: Obrirem a les 4 amb la transmissió del Celta B a Europa.
7: L'Europa ha de guanyar el partit per ser a la final del play-off.
8: Des de Balaïdos, amb Francesc Ripoll i Àlex Dalmas.
7: A les 5, la final de la Copa del Rei d'handbol.
8: El Barça juga un títol quan falta una setmana per a la Final Four de la Champions de Colònia.
7: I després, Baskonia Penya. La Penya juga el pas a les semifinals de l'ACB en un partit de caixa o faixa.
8: Transmissió des de Vitòria amb Ernest Bacià i Carme Lloberes.
7: A més, el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, la final masculina del Roland Garros i els play-offs de semifinals de futbol sala i de l'hoquei Lliga.
8: Tot gira.
7: Aquesta tarda a partir de les 4 amb David Clopés.
9: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
10: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
9: Modernisme, artesania i espiritualitat.
10: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
9: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.
10: A les nostres xarxes socials hi pengem les fotografies de les nostres matèries primeres. Els plats directament ens els crespi. A Instagram i a X ens trobareu amb l'usuari @caníbalberlín. restaurant Caníbal a Berlín. Amb Paula Molés. A Catalunya Ràdio.
1: I surt a taula ara el Salvador García Arbós, que aquesta setmana no s'ha passejat per la sala d'un restaurant, sinó pels Premis Nacionals de Gastronomia. Mare de Déu, a qui haurà vist el Salvador allà?
11: He vist gent que no veig mai. En conec que es passen el dia voltant el país de punta a punta com el Port de Sant Antoni. Ara un acte molt multitudinari a Pedralbes, l'endemà un homenatge molt i molt emotiu a Figueres, un hotel. Un altre dia un simposi entranyable i deliciosament porca Igualada. Hi ha hagut un parell d'esdeveniments als quals no hi he pogut assistir per raons d'agenda. Per no dir, ningú n'ha de quedar res perquè no vaig als puestos. En general, hi ha una tropa de gent que correm el risc d'acabar molt amics. Una colla de persones refugi. Quan hi són, respires. Ens fem fotos, compartim grups de WhatsApp, revistes, programes de ràdio i taula. Imagineu-vos una festa en un palau-palau en uns jardins i una gentada molt mudada i segura, vestit negre, sabates negres, corbat elegant. Hi ha les principals autoritats del país, banquers, editors, empresaris, la gent que remena les cireres, més enllà de la gastronomia i el president de la Generalitat. Són gent que no veus mai, però saps que existeixen. De fet, la gent que talla el bacallà es reuneix en taules de grans restaurants. Aquest és el valor de la gastronomia. Són gent que no sol aplaudir perquè suposo està acostumada que l'aplaudeixin. La colla de periodistes de totes les classes socials i mitjans, públics i privats, amb els quals ens fem fotos i compartim grups de WhatsApp, entenem l'art generós de l'aplaudiment, excepte quan s'espera que siguem neutrals. Però això ja seria política.
10: Nyap o top?
1: Gerard Jubany, ben tornat, com estem?
12: Molt bé, gràcies.
1: Doncs res, nyap o top, sona la sintonia, això vol dir que és moment de donar la benvinguda, sempre ens agrada dir-ho, al Servei de Verificació Gastronòmica del Restaurant Caníbal.
12: És un nom que dona com una mica de credibilitat.
1: Sí, entitat.
12: Sí, entitat.
1: I la primera pregunta sempre és la mateixa. Qui s'ha ofert com a voluntari per sotmetre's al nyap o top d'avui?
12: Doncs avui s'ha ofert com a voluntari per venir al Caníbal una persona que coneix bé el sector de la restauració perquè l'ha viscut des de dins, tot i que no s'hi dedica actualment. Fa anys que va optar pel cinema, però ara, a través de la seva última producció, doncs s'ha tornat com a acostar al món dels fogons, més o menys. És en Pol Rodríguez, creador, guionista i codirector de Rabalejar.
1: Pol Rodríguez, què tal? Benvingut al Restaurant Caníbal.
13: Molt bé, molt content d'estar aquí.
1: Un plaer per nosaltres, de veritat. Felicitats, suposo. Bueno, heu sigut, tampoc diem res que no us hagin dit en les últimes setmanes. És una sèrie molt elogiada, immensa. Quin tros de sèrie, de veritat.
13: Gràcies.
1: Ho hem passat molt bé, molt bé. I la qüestió, i ara entendrem també perquè el Pol està assegut a la taula del Restaurant Caníbal, és que aquesta és una mica la teva història, eh? El protagonista és el restaurant familiar dels teus pares, la família Rodríguez Ferrer, que es deia Can Lluís, aquest local històric del 1929 al carrer de la Cera de Barcelona, al barri del Raval, que la sèrie es diu Can Mosques. Can Lluís va tancar el 2021 perquè us van desnonar després d'anys de moviment immobiliari i vindria a ser una mica el punt de partida d'aquest thriller, diu vosaltres, sobre l'especulació immobiliària. Quin patir també, a mi em venen ganes de cremar-ho tot quan veus la sèrie, però és que quan veus el que va significar el restaurant pel barri, el valor patrimonial que té, penses, i com va poder passar això?
13: Doncs això passa, això ens va passar a nosaltres i passa constantment a Barcelona, desgraciadament. I és així com ho has dit tu molt bé. Vull dir, nosaltres tenim un restaurant que va obrir el meu besavi el 1929, que el van matar amb ell amb una bomba a dins del restaurant el 46, va deixar meu pare el 49, i que ens van desnonar el 2021, amb una pandèmia mundial.
1: Clar, anem a imaginar un altre final, no? Anem a imaginar que aquest 2021 no sou desnonats, és a dir, que cap fons voltor es vol quedar amb Can Lluís. Els teus pares, en Ferran i la Júlia, haguessin passat al restaurant, te l'haguessin passat a tu i al teu germà?
13: Ah, 100%. Sí? Vull dir, la idea era que, de fet, tot va sorgir quan el meu pare té un petit ensurt al cor i el meu germà i jo decidim fer-nos càrrec del restaurant, i és quan intentem comprar el restaurant, perquè és un restaurant molt, molt antic, i per fer la inversió, per posar-lo al dia, o el compraves o no sortia a compte. I llavors, a partir d'aquí, es van moure les coses. És quan va entrar un fons d'inversió i va comprar l'edifici, i vam estar aquests 5 anys negociant amb ells fins que ens van fer fora. Però haguéssim continuat, per suposat que sí.
12: Sí, ara t'imagines tu que estaries cuinant avui... Bueno, el 2026 estaries als fogons.
13: Igual no tant amb la cuina, perquè sí que m'agrada cuinar molt, però el restaurant està més de cara fora i m'agrada molt estar a sala. Però sí, sense cap mena de dubte, haguéssim continuat amb la restauració i haguéssim fet cinema i restauració, vull dir. Haguéssim fet les dues coses, òbviament.
1: Ah, sí, des dels 18-19 anys, que tu ja voltaves, o abans.
13: Sí, ara amb 14 anyets anava allà a divendres i dissabte a netejar els gots i no teníem renta a vaixelles i jo veia les muntanyes de gots que s'apilaven i deia, mare meva, però què és això? Sí, sí, tota la vida, imagina't, no? Als 14 anys ja vaig començar a divendres i dissabtes i des de llavors, als 18 anys, sí que vaig anar-hi a treballar de manera oficial, després d'estudiar un any a cinema, i gràcies a estar treballant allà, doncs venia un client a menjar cada dia i cada nit, que era el Joaquim Jordà, i el Joaquim Jordà em va proposar la seva pel·li de nens, que jo fes l'ajunt de direcció de la seva pel·lícula de nens.
1: Xulo, o sigui que el restaurant et va donar, en certa manera, la teva professió. Ara has dit això de que fregaves gots, però a la cuina et deixaven fer alguna cosa, algun sofregit, no sé,
13: bueno,
1: alguna
13: cuina,
1: picada.
13: Vull dir, no pels clients, però sí que la cuina, sobretot quan ens trobàvem amb la família a menjar i això, doncs sí que hi participaven tots a dins de la cuina i cuinàvem tots. Són aquests restaurants, d'alguna manera, que són casa per tu, però crec que són casa per molta gent, no? Vull dir, són aquests restaurants que donen, doncs, una identitat a la ciutat, doncs, que quan tu vas a fora busques espais que identifiquin la cultura, que identifiquin la gastronomia, que identifiquin el ciutadà, i a través dels seus plats, doncs, entendre una miqueta més l'altre, no? I això és el que deia una mica en Lluís abans.
1: Mira, si et sembla, escoltem com sona, perquè són magnífiques, grandioses escenes les de la cuina al restaurant de Rabalajà, però escoltem una mica com sona aquesta cuina a la sèrie.
14: Alex, Marciana,
15: Lea,
14: hola,
15: guapa.
14: Posa't amb els calçots, que no ridem.
16: Bueno, Lisa, Elsi, com estan les tenies?
14: Olga, finalment serem 80 comensals aquesta nit.
15: Vinga, mama. Va, tira, ja me la compuixo.
16: Ei, Olga, ja tengo lo suficiente pel sol. Ayúdame con los
14: calçots.
17: Dime.
14: Posa una safata amb aigua al forn, per la coca, que no s'assequi.
15: Vale. Me falta caldo.
17: Està molt
14: bé. Ve buscant l'os del forn.
15: Què tal, Olga?
1: Ens ho podem imaginar, eh? Gairebé, Pol. Vull dir que ara ho escoltàvem, però seria fàcil a veure l'escena, eh?
13: Sí.
1: El funcionament d'aquesta cuina.
13: No, vull dir, per mi era bàsic poder explicar el dia a dia d'un restaurant i d'una cuina que té un negoci de cara al públic, no? Que tu estàs passant una situació complicada, no? T'estàs enfrontant a un possible final del teu negoci, però tu de cara cap a fora... Has de donar la cara i després a dins, doncs, les dinàmiques familiars i l'estrès que tens tu fora del restaurant, doncs amb una cuina que ja per si ja és estressant, i un servei, com tots sabem, un servei d'un restaurant és estressant, doncs sumar aquestes capes, el que volia provocar una miqueta també a l'espectador era això, no? És aquest neguit i aquesta sensació d'angoixa, no?
1: Sí. No, és que si pensava, si la mires a la nit, no sé si després costa una mica poder a dormir, eh?
13: T'has de fer un fricandó, t'has de menjar alguna cosa.
1: Sí.
12: Avui parlarem de fricandó, em sembla. Podrem anar a dormir tranquil. No, anava a dir, la teva mare, la Júlia, sí que cuinava en el restaurant.
13: Sí.
12: Quin plat recordes de tots els que guisaven? Hi ha algun que en tinguis un record especial?
13: Bueno, és cert que nosaltres, la meva mare va estar molts anys, de fet, va ser al restaurant, diguéssim que era territori de dones que cuinaven a dins, no? La meva mare, la meva àvia, la meva besàvia, van ser les encarregades de tirar la cuina endavant. I tant, molts plats, però sí que nosaltres fem cuina tradicional catalana i valenciana, perquè també tenim arrels d'allà, i hi havia un plat que feia moltíssim i que era molt amant d'aquest plat, era el Manolo Vázquez Montalbán, que era l'olleta del coll. La lleta del coll és una espècie d'escudella amb orella i morro de porc, amb cardo, amb botifarró negre, una cosa ben lleugereta. Ben lleugereta,
12: sí,
13: era.
12: Però que costaria trobar ara mateix en un restaurant de Barcelona. Sí.
1: Trobaríem?
13: No ho sé, jo no l'he trobat mai, de fet no l'he trobat ni al coll, imagina't, saps? Però era un plat ben calòric i boníssim.
1: A mi m'agrada un debat que es planteja en un moment, en una escena de la sèrie, sobre si servir o no a un, i anem a dir-ho així per no donar més detalls, a un mafiós, podem dir un mafiós, sí, i el debat és aquest, l'escoltem.
17: Muchas gracias, caballo. Venga, gracias.
18: No, li fotem la catifa vermella, també.
19: No cal, li posem un plat a taula, i ja està.
20: No, tenim el dret d'admissió.
21: Ja, mama, però i si no s'aixeca la cadira, què?
20: Doncs truquem a la policia. És una qüestió de dignitat.
19: El dret d'admissió, Lisa, no vol dir que puguem fer fora qualsevol.
20: És un criminal.
19: També hem servit alguns polítics.
22: No, papa, que li vaig dir que s'aixequi d'una puta
23: mala. Àlex.
22: Què passa, què?
23: No, estàs fent exactament el que ells volen, que aquest tio estarà encantat si surts allà.
22: Ah, sí?
23: A intentar-li trencar la cara. Sí, encara que tu et diverteixin molt les teves pel·lículetes, això que tenim aquí és un restaurant. Per tant, que mengi, que pagui i que marxi. I punt.
1: Pol, un restaurant ha d'acollir tothom? O sigui, ha de ser hospitalari amb tothom, sense excepció.
13: Uf, no ho sé, això és com casa teva una mica, no?, el que tu vegis, però sí que és cert que el nostre restaurant era un lloc on tothom tenia espai. Tothom tenia espai, teníem clientela de tot tipus i sempre ha sigut benvinguda. I tu, si anaves sol, doncs podies venir allà a menjar i llavors es juntava doncs, un taxista amb un polític, amb un pintor, amb un escriptor, i llavors era tot un lloc on al final el que fas una mica és compartir, dialogar i compartir el menjar, no? Mm-hmm.
1: Bé, avui el nostre convidat d'honor al restaurant Caníbal és el senyor Pol Rodríguez, però no sé el que t'oferirem, Pol, jo no poso la mà al foc perquè a partir d'aquí ja jo em desentenc, diguéssim, eh?
12: A veure si som igual d'hospitalaris.
1: Sí,
12: mira,
1: a veure què has portat, Joan.
12: Avui jo et porto un plat que, honestament, no sé del tot segur si preparaven a Can Lluís, però com que hi feien cuina catalana, com ens explicava ara, és possible que tinguessin fricandó.
13: Sí,
12: a la carta,
13: i tant.
12: Hi havia fricandó.
13: Ai, quina pomfas.
12: I us preguntareu, aquest animal ara ha trobat fricandó en un supermercat? Doncs sí, n'he trobat.
1: Ai.
12: I es prepara el microones en un moment, sense que li calgui fer el xup-xup ni aquestes coses que es diuen en aquests guisats. Per tant, us donaré tres arguments a favor del fricandó, tres arguments en contra, i després n'haureu de fer el tast. El tinc aquí a punt calent, ja.
1: Ja l'has escalfat,
12: sí.
1: Comencem pels tres arguments a favor. Vinga.
12: Doncs el primer argument a favor és el més obvi, el temps de preparació. Gràcies a aquest producte tens un fricandó a punt en, això que dèiem, 5 minuts. 5.
1: Ai.
12: Això és un producte que et venen congelat, però
1: congelat?
12: No l'has... Sí, però ni tan sols t'has de molestar descongelar-lo la nit abans ni res de tot això per tenir-lo a punt. L'agafes del congelador, el poses al microones i al cap de 5 minuts pots estar degustant aquest plat que normalment mengem o en un restaurant o a casa en un dia de festa perquè tens temps de cuinar i de preparar-lo i te'l fas.
13: Aquest és el punt a favor, eh?
12: Això és a favor. A favoríssim.
1: Prepara't, em queden dos.
12: He de fer esforços d'imaginació per trobar els arguments. El segon argument a favor, la democratització del fricandó. Vull dir que...
13: Titular.
12: A través d'aquest format, el plat arriba a moltes llars on potser mai arribaria si se l'haguessin de cuinar ells.
1: Ja.
12: Normalment, aquest format de plat cuinat congelat ha viscut de congelar pizzas, lasanyes, croquetes, menjar ràpid, diguéssim. Però no és tan usual trobar-hi plats més elaborats com és el cas d'un fricandó congelat.
1: T'ho compro.
12: I el tercer argument a favor és el de això, pujar el nivell del menjar ràpid. Quantes vegades hem de recórrer a un gazpacho rapidet, entrepar aquests pots de fideus d'inspiració oriental als quals afegeixes aigua calenta, per no parlar de quan tirem directament de la llauna de tonyina per sortir del pas? Doncs mira, en 5 minuts, que és menys del que trigues a fer-te una truita o un entrepà, tens un fricandó que és una mica més complet que tot això que dèiem, de menjar-te qualsevol cosa en un moment.
1: Doncs sí, avui estem amb Pol Rodríguez, aquest fricandó congelat, rescalfat i no sé quantes coses més, i aquests són els tres arguments en contra.
12: El primer, que perds l'encant de la cuina, coi. No és el mateix ficar això al microones que fer un fricandó a casa, deixar-lo coure prou temps i que tota la cuina o tota la casa t'acabi fent olor de guisat. I dintre de l'encant també hi trobem dir allò de per sopar això serà més bo, que és el que es diu de molts guisats. Clar, si escalfes això al microones al migdia, no sé si per sopar serà més bo o l'endemà.
1: No, sí, no,
12: pot ser que sigui tot el contrari. El segon argument en contra, els ingredients. Clar, aquest fricandó comercial has d'acceptar que hi hagi ingredients extra que no portarien en un fricandó fet a casa. Com ara hi ha colorants, hi ha el gelificant, estabilitzants...
1: Això a Can Lluís no ho feien servir.
12: Tot això a Can Lluís no es posaven al fricandó. I el tercer argument en contra seria el preu. Aquesta ració de fricandó per una persona costa 5,99 €, o sigui 6 euros. Probablement més econòmic que un plat de fricandó en un restaurant, però no gaire més econòmic tampoc. Ja. Vull dir que segurament la qualitat del fricandó d'un restaurant seria més elevada. Per tant, els arguments a favor i en contra estan exposats,
1: i ara...
12: A veure,
1: un moment. No et cremis.
13: Jo he vingut com a voluntari, no?
1: Sí, sí.
12: Voluntari. Nosaltres no obliguem a ningú.
1: M'ho ha enganyat.
12: Sí.
1: I ara això, a veure, serà fàcil de treure el plàstic? No.
12: Està calent, eh?
1: Ai, Pol.
12: Quedarem tots plens de fricandó.
13: Ja veuràs.
12: Ara.
13: A veure.
1: Mira, et dono una forquilla de plata de llei.
13: Tu tens del nivell aquí, eh?
12: Sí.
13: Ja ho veig.
1: A veure, l'olor, què? No està malament, l'olor?
13: No està malament. És cert que de textura és molt líquid, no?
12: Sí.
13: Molt més líquid.
1: Vols agafar el...
12: Gairebé necessitaríem una cullera, per aprofitar tota... Molt valent el Pol, No dubtat, se n'ha menjat un tros.
13: Doncs mira.
1: T'ha agradat, Pol?
0: No, però és que m'esperava molt dolent.
12: S'esperava un...
13: M'esperava molt dolent. Però fins i tot està... Sembla que tingui d'estar com sorra, no?, dels bolets. Vull dir que fins i tot els bolets són...
1: Què vols dir, que són de veritat, no?
12: Exacte. És sorra afegida per donar autenticitat al plat.
13: Això podria ser.
1: Com diria el meu fill, se'n fa bola.
13: Se't fa bola,
1: No se t'està... Tu ja...
13: Que tinc molta gana. No he esmorzat aquest matí. Però ja et dic jo que no...
1: No, li falta la salsa, està lligadeta, aquesta carn, no sé quina part de la vedella és, però...
13: Total, ni idea.
12: Doncs escolta'm, us faig la pregunta.
1: No sé, no cal tastar-lo més.
12: Us faig la pregunta. A veure, comencem pel convidat, Pol Rodríguez. Si haguessis de situar aquest fricandó de supermercat en un punt de la línia que va del producte nyap al producte top, on el situaries? Et puc donar una sortida diplomàtica, que és donar-li un C.
1: C.
12: Que és un
1: C. C.
13: Amb C.
12: Un entremig, un entremig.
13: Vale. Ah, jo diria un C.
12: Un C,
1: Mira que amable el Pol.
12: Està sent generós, està sent generós.
13: Estic sent generós, però està bé tenir aquestes ofertes també de fricandó, aquest tipus de recepta.
12: El que deia el titular, la democratització del fricandó, és això.
1: Sí, em sembla injust ara fer-li donar-li un nyap, això,
13: No, dona-li un nyap,
1: Que li doni el nyap. Llavors guanyo jo, perquè entre un nyap i un sé, què fem? Fem un nyap, no? Deixa'm ser benevolent, perquè és que em sap greu pel pobre fricandó.
12: Dos ceps. Doncs ja ho tenim. Tenim que aquest... Això. És un cert.
1: Pol Rodríguez, de veritat, moltíssimes gràcies per venir al restaurant Caníbal. Enhorabona per rebelejar. No us la perdeu ara mateix a HBO Max i al novembre, ho diem bé, a 3CAT, em sembla que sí, vora el novembre, alguna cosa per aquí. És una meravella de sèrie, de veritat.
13: Moltes gràcies.
1: Moltes felicitats.
13: Merci.
1: I escolta, mira, nosaltres sempre acabem el programa amb una especialitat. Cerquem els plats estrella d'alguns restaurants i avui fem un salt, déu-n'hi-do, perquè del Raval anem a Palamós per visitar un restaurant que també us recomano molt, d'aquells que val la pena, a la Cort del Mos, un negoci petit, un local petit, amb gent que vol donar i posar en valor la feinada dels petits productors de la zona. I al capdavant hi ha una parella, que és el Jeffrey Ruiz i l'Helena Termes. I una de les seves especialitats, aquí a la cuina catalana l'agafem tangencialment, però gairebé és una tarta tatent, que és una cosa, un postre fantàstic, i ens la serveix l'Helena Termes, que és cuinera i rebostera de la Cort del Mos. Va, l'escoltem. Adeu, Pol, moltes gràcies.
13: Adeu,
1: una abraçada, adeu, adeu.
2: És un dels postres que més m'ha marcat. El que fem és una mantega amb un sucre que quedi tot ben caramelitzat i després l'acabem amb mirfulls al forn. Sempre he intentat fer-la amb altres versions, com agafant el concepte i canviant-ho una miqueta a la meva forma. Quan vam obrir la fèiem de pera, amb vainilla, amb préssec a l'estiu, que quedava molt més àcida. Després, quan va arribar la tardor, vam començar a fer-la amb la carbassa. Carbassa, canyella... I més endavant ja vam passar amb calçots, quan ja era temporada de calçots. Els fèiem caramelitzats, li posàvem una salsa romesco per acabar. I ara, per primer cop, la fem de poma, amb una miqueta de canyella també. Sempre intento que quedi ben torradeta, que no em quedi la poma massa bullida, que és el més complex, i sempre això, intento que quedi ben torradeta, i per això crec que agrada el caramelitzat.
1: I fins aquí el caníbal d'avui. Ja ho sabeu, nosaltres tornem diumenge vinent. A la mateixa hora, a la una del migdia, canviarem el menú, però a la cuina serem els mateixos. Albert Castellví, Sílvia Comet, Sílvia Andrés, Gisela Cot, Gerard Jubany i una servidora, Paula Molés.

0: Catalunya Ràdio.
1: El papa demana davant d'un milió de fidels actualitzar la fe.
2: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar.
1: Bon dia, són les dues.
0: Catalunya migdia. Edita i presenta Eva Compte.
1: Segona jornada de la visita de Lleó 14 a Espanya amb una missa multitudinària a la plaça Cibeles, on el pontífex no ha llançat un missatge tan polític com en el discurs d'ahir. Madrid, Dani Sainz de Aja, sí que ha apel·lat als creients a treballar pel bé comú.
3: Sí, si ahir Lleó 14 alertava sense embuts contra els populismes i la polarització, avui el missatge del papa s'havia de llegir entre línies. En l'homilia de la multitudinària missa de Corpus que ha presidit este matí, el pontífex ha instat els fidels a viure la fe sense egoismes, amb esperit renovador i amb compromís amb la societat.
1: Ho ampliarem. I al Catalunya Migdia també recollirem noves revelacions sobre l'anomenada Operació Catalunya. L'exnúmero 2 de Jorge Fernández Díaz confirma en una conversa amb Leire Díez que es van fer servir proves falses per acusar Xavier Trias de tenir comptes a Suïssa.
4: El número uno,
1: En l'àudio que publica el diario.es, Francisco Martínez assegura que a l'exministre li encantava, diu literalment, filtrar coses. Del món, pendents avui diumenge de les eleccions al Perú, que es disputen la conservadora Keiko Fujimori i el candidat d'Esquerres Roberto Sánchez, que van frec a frec. I avui també voten a Armènia i a Kosovo. Ho explicarem. Les persones de menys de 40 anys ja no contracten assegurances de vida. Ho recull un informe que constata que prioritzen altres despeses, com ara el pagament d'un habitatge.
5: La família es construeix més tard i, per tant, la necessitat de protegir la família esdevé més tard. El tema de l'estalvi per comprar un pis, una casa, cada vegada és més costós.
1: És l'economista Carles Herrera, propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc. També parlarem de Bali, perquè, a banda de la imatge paradisíaca que tots tenim, l'illa viu també una altra cara, la de la massificació turística, la mala gestió dels residus i la contaminació de part de l'aigua. I de la cultura avui, ressaca de l'última nit del Primavera Sound i també Marilyn Monroe. Recordarem la figura de la icona de Hollywood ara que a Londres es fa una exposició de fotografies de l'actriu coincidint amb el centenari del seu naixement. I a partir de 2:45 als esports, Xavi Soler, que destacarem avui?
6: Doncs avui viurem en directe la final del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Recordeu, Marc Márquez sortirà des de la pole position. També anirem a Vitòria, on avui, després de la victòria del Barça ahir i la classificació per les semifinals de l'ACB, és el dia de la penya, que juga a la pista del Baskonia, ens espera l'Ernest Macià. I també anirem fins a Alacant, on avui pot aixecar un títol al Barça d'en Bosch o a la final de Copa, i fins a Vigo, acompanyant el camí de l'Europa per classificar-se per la final per pujar a segona divisió.
1: Ara trànsit i temps. En primer lloc, connexió amb l'equip viari. Carmina Malagarriga, alguna incidència a aquesta hora? Bon dia.
7: Bon dia, Eva. Circulació en general tranquil·la. Assenyalem, però, que a la C33 hi ha un carril tallat a l'altura de Montcada i Reixac en sentit sud cap a Barcelona per l'avaria d'un vehicle i que a la Ronda Litoral hi ha intensitat a l'altura de la Barceloneta en sentit Llobregat. Això és tot des de l'equip viari.
8: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
1: Quin temps ens espera aquesta pròxima setmana, Jofre? Bon dia.
9: Bon dia. De moment, entre avui i demà, les temperatures que remunten, repunten una mica la calor, en definitiva. Ara mateix hi ha valors entre 30 i 33 graus, res de l'altre món. Calor que no serà desbocada, però, en definitiva, demà fins i tot es podria arribar als 35 de manera puntual al Pla de Lleida. I sobretot a l'interior, a la costa, potser el termòmetre queda una mica més frenat en presència de marinades o també al Pirineu. Però bé, a partir demà a la tarda, una nova cua de front que lliscarà pel Pirineu portarà l'arribada d'una massa d'aire més atlàntica, més temperada, i això provocarà en definitiva que per dimarts, dimecres, tornem a parlar d'una reculada de la calor i de matinades més fresques. De moment, aquesta tarda, si hi ha algun ruixet amb les nuvades que creixin al Pirineu, seran doncs aïllats i poca cosa, entre el Ripollès i Cerdanya aproximadament, i demà els ruixats comencen a guanyar una mica més de terreny, sobretot avançada la tarda, primer potser al Pirineu Central, després al nord de Lleida, amb l'arribada d'aquesta cua de front, amb entrada de la tramuntana a últimes hores, i sembla que dimarts concretament els ruixats tornaran a ser presents en molts sectors del nord-est del país.
1: Gràcies, Jofre Genové, bon dia.
9: Bon dia.
4: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
1: Ara són les 2:05. I marxem cap a Madrid perquè la processó de Corpus enmig de més d'un milió de persones ha tancat la multitudinària missa que el papa Lleó XIV ha celebrat aquest matí al centre de Madrid. Uns actes litúrgics on el pontífex ha fet una crida als fidels a comprometre socialment i a no menysprear els més dèbils. A Madrid, seguint els actes del papa Lleó XIV, hi tenim en Dani Sendeaja. Dani, bon dia.
10: Hola, bon dia.
1: Quines
10: avui... Digues.
1: No, dic que quines paraules ha fet servir el papa.
10: Doncs avui la litúrgia pròpia de la missa ha rebaixat el to contundent amb què ahir el papa va carregar contra els populismes i la polarització. Tot això, Lleó XIV ha aprofitat l'homilia per advertir els fidels espanyols contra una fe viscuda des de la tradició i la indiferència.
2: Una escuela que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
10: Y también se ha reclamat compromís amb la societat.
2: Y que también nosotros estamos llamados a estar presentes en las situaciones y en los desafíos de la sociedad, a no huir, a comprometernos personalmente en la construcción del bien común.
10: Però els himnes, moments d'oració i els silencis s'han centrat avui tot el protagonisme, acompanyat pels cardenals arquebisbes de Barcelona i Madrid. Lleó XIV ha presidit una missa que ha acabat amb milers de persones rebent la comunió alhora i amb el pontífex encapçalant la processó del Corpus Christi pel centre de Madrid.
1: Ha estat una missa massiva. Quin ambient s'ha viscut, Dani?
10: Doncs l'endemà d'una vella que ja va reunir mig milió de persones, avui el papa s'ha tornat a donar un bany de masses. L'organització calcula 1.200.000 assistents, xifra similar a la que facilita la delegació del govern espanyol. Avui calia matinar per aconseguir bon lloc en algun dels carrers que desemboquen a la plaça de Cibeles, on s'ha instal·lat l'altar. També calia anar ben preparat per passar les hores sota el sol. Un esforç que molts fidels consideren compensat només per poder veure el papa de ben a prop.
11: Me hallamos crema, agua. Venimos súper preparados para pasar aquí un montón de horas.
12: Venimos andando desde lejísimo y pensábamos que no íbamos a ver ni al papa y de repente nos hemos encontrado esta sorpresa. Casi tocamos el escenario.
13: Bueno, a mí me ha gustado mucho tanta gente, ¿no? Y me ha gustado mucho también la homilía, las ideas que ha dado.
14: Además, nosotros traemos a niños pequeños porque no queríamos privarles de esta experiencia de comunión eclesial.
10: Ara Robert Prevost descansa a l'Anunciatura Apostòlica. Al vespre es reunirà amb representants del món de la cultura, l'esport i l'empresa i demà tancarà el viatge a Madrid amb una imatge inèdita. Serà la primera vegada que un papa s'adreça al Congrés dels Diputats.
1: I precisament el papa arriba dimarts a Catalunya, el mateix dia que està convocada la vaga dels sindicats de l'educació i que comença la selectivitat. Mestres i professors, però, asseguren que les mobilitzacions es faran a partir de les 9 del matí per no entorpir l'arribada dels estudiants als exàmens. Aquest any es preparen 46.000 estudiants a les proves d'accés a la universitat i han tingut menys temps per preparar-se perquè amb les vagues han perdut dies sencers de classe. Qui més, qui menys, s'ha hagut de preparar, per tant, temes pel seu compte. Barcelona, Montse Poblet, bon dia.
15: Bon dia. Hem visitat l'Institut Príncep de Viana de Barcelona, que porta una seixantena d'alumnes a la selectivitat. Com a la resta de centres, les vagues han marcat el final de curs i, com admet Jordi Saura, el coordinador de batxillerat, han anat justos de temps i hi ha temes que els alumnes han hagut de treballar sols.
16: Evidentment ha requerit molt més treball autònom per part seva, no? Això està clar. Però bueno, que els professors els han assessorat i després també hi ha un feedback, no? Professor-alumne que fa que aquests entrebancs que hi ha hagut durant el curs, doncs bueno, intentar pal·liar-los a la mesura del possible.
15: La Laura Ortoy, que es presenta a la selectivitat per poder estudiar Ciències de l'Antiguitat, ens explica el que s'han trobat.
17: Molta part del temari doncs l'haguem hagut de fer molt més ràpid, i això implica doncs fer exàmens en un període molt curt de temps de temes que hem donat potser en un parell de dies o tres.
15: Tant la Laura com la seva companya Lucía Panadero veuen bé la introducció de detectors de dispositius mòbils a la selectivitat per evitar que es copiï, però tenen por que els controls els posin encara més nervioses.
18: Està molt bé perquè tots hem d'estar en igualtat de condicions, però sí que és veritat que són molts controls i et posen una mica més nerviosa. tot i que no porti res.
15: Les proves, que es faran de dimarts a dijous, coincideixen amb la visita del Papa a Barcelona, que afectarà la mobilitat a la ciutat i també als voltants de Montserrat.
1: I encara relacionat amb l'educació, els pediatres alerten dels riscos per a la salut de nens i adolescents que pot comportar la falta de climatització de les aules. Aquests últims dies en parlàvem de les temperatures que hi ha en algunes classes i reclamen mesures urgents per pal·liar-ho. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que la calor extrema a escoles i instituts és un problema de salut pública infantil, Gemma Bonet.
19: L'evidència científica demostra que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i també augmenta la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo, membre del Comitè de Salut Mediambiental de l'Associació Espanyola de Pediatria.
20: Tot el que té a veure amb salut mental, amb neurodesenvolupament, però també algunes malalties cròniques com la diabetis o d'altres, que veiem com es desestabilitzen amb aquestes calorades, no? amb aquestes exposicions a una calor a l'ambient, en aquest cas a les aules.
19: Per això els pediatres reivindiquen la necessitat que les escoles i els instituts s'adaptin bé al canvi climàtic. Els experts consideren que l'adaptació climàtica de les escoles no ha de ser una resposta puntual a onades de calor, sinó una política estructural de salut pública.
1: 3 minuts i mig i arribarem a un quart de 3. Ara parlem de l'Operació Catalunya perquè l'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, revela detalls avui de les proves falses contra l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, que es van filtrar en mitjans afins al Partit Popular, Maria Guixà.
21: Martínez apunta que l'exministre de l'Interior estava al darrere de la informació que acusava l'exalcalde Xavier Trias de tenir un compte bancari a Suïssa. Martínez assegura que a Fernández Díaz, diu, li encantava filtrar. Ho revela aquest àudio que publica avui el diario.es amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació a la premsa és algú a qui anomena el filtrador número 1, dient a Leire Díez que ja es pot imaginar qui era, perquè diu que Fernández Díez això de filtrar li motivava, li posava, literalment. Recordem que el 2014 va ser el diari El Mundo qui va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida. De fet, la Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas.
1: I ara, de la crònica internacional, dia d'eleccions. Al Perú, per exemple, els votants indecisos, una quarta part de l'electorat, tenen avui la clau per decidir si el nou president ha de ser la conservadora Keiko Fujimori o el candidat de l'esquerra Roberto Sánchez. Els col·legis obren tot just ara i tancaran a mitjanit, hora catalana. S'espera un resultat ajustat en un país polaritzat i un escrutini que pot trigar dies. Tenim un enviat especial a Lima, Joan Biosca, bon dia.
22: Bon dia. La clau d'aquestes presidencials la tenen els indecisos, un 25% de l'electorat peruà, que no va voler votar en primera volta i que amb el seu sufragi ara podria decantar la balança. Són les prediccions que es fan aquí a Lima, al Perú, entre analistes polítics i experts electorals. Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final, amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica. 35 dies per tenir resultats. Dos models de país en joc en un país amb 8 presidents en 10 anys, amb una moció de censura fàcil i ràpida coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. És com es treuen i es posen presidents aquí al Perú, explica l'analista polític Luis Alberto Arias. Simplificant missatges, des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, 4 vegades candidata presidencial.
1: També Armènia celebra avui unes eleccions parlamentàries decisives per al rumb del país. El primer ministre Nikol Pashinyan aposta per apropar-se a la Unió Europea i no dependre tant del seu aliat històric, Rússia.

0: gas i el petroli, i aquests últims dies ja ha prohibit les importacions de productes armenis com ara l'alcohol, la fruita o la verdura. Tot i això, Pashinyan nega que les relacions amb Rússia s'hagin deteriorat.
1: No hi veig tensió, és una tensió artificial. Les nostres relacions amb Rússia tenen un caràcter institucional i es basen en el respecte mutu.
0: Pashinyan necessita una àmplia majoria per reformar la Constitució i poder firmar la pau amb l'Azerbaidjan després de 40 anys de conflicte. El candidat ha renunciat a reivindicar l'Alt-Karabakh, el territori que l'exèrcit àzeri va envair l'any 2023 i d'on va expulsar més de 100.000 armenis. Un pragmatisme que els votants més nacionalistes i més prorussos no li perdonen.
2: I avui també hi ha eleccions anticipades a Kosovo, que vota per tercera vegada en l'últim any i mig. La nova cita a les urnes està marcada per la crisi institucional que travessa aquest país balcànic. També per la incertesa sobre si el partit del primer ministre en funcions, el nacionalista Albin Kurti, podrà revalidar el seu mandat malgrat les tensions amb la Unió Europea i els Estats Units. Crònica internacional a banda, ara passa un minut d'un quart de tres. Més notícies que destaquem avui diumenge 7 de juny. Els joves de menys de 40 anys ja no contracten les assegurances de vida tradicionals. Segons un informe sobre el sector, aquest col·lectiu prioritza altres despeses, com l'habitatge, i no es planteja aquest tipus de producte fins a formar una família, fet que cada vegada s'endarrereix més. Maite Curtó.
3: Sí, és la principal conclusió de l'informe mundial sobre assegurances de vida 2026, elaborat per l'Institut de Recerca Capgemini i l'IMRA. Des de fa un temps, les asseguradores constaten que les persones de menys de 40 anys deixen de contractar assegurances perquè no s'adequen a les seves etapes vitals. N'exposa alguns dels factors Carles Herrera, economista i propietari de la corredoria d'assegurances Global Broc.
4: Cada vegada les famílies es constitueixen més tard i també per un factor també econòmic de que malauradament els sous són més baixos que no respecte a fa uns anys anteriors.
3: El Toni té 30 anys i acaba de ser pare. Per ara no s'ha plantejat contractar una assegurança, però no descarta fer-ho més endavant.
5: Suposo que el que em faria contractar seria anar a fer-me gran, no? Començar a veure que hi ha aquests riscos de salut i també el fet de tenir una família, no? Que va creixent i voler també que quedin coberts en cas de no ser-hi.
3: Ja hi ha algunes companyies d'assegurances que estan redissenyant els seus productes per atraure els joves mitjançant beneficis immediats i simplificant la seva subscripció.
2: I la patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. Recordem que el govern espanyol té previst eliminar la rebaixa fiscal dels carburants a principis de juliol.
3: Aquesta mesura es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Ja s'ha eliminat la rebaixa de l'IVA, que s'aplicava a l'electricitat i el gas, i ara la rebaixa de la benzina i el gasoil només està garantida fins a final de mes. La vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei, Carme Esteve, calcula l'impacte de l'eliminació de la rebaixa.
6: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre i el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imaginis vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
3: La patronal de les benzineres considera que la mesura ha estat eficaç i proposa que, si s'ha de tornar a pujar l'IVA, es faci de manera progressiva.
2: Ara dos minuts per la publicitat i anem a Bali.
7: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
8: M'agradaria que tots els nens poguessin anar de colònia. Tots som nens i al final ens ho volem passar bé.
9: Perquè aprens a fer moltíssimes coses tu sol.
10: Fem possible un estiu per a tothom.
11: Junts ho farem possible.
12: Col·labora amb Fundesplai.
13: Fantàstics és el món, fantàstics la il·lusió. Fantàstics t'està esperant. Fantàstics.
14: La fàbrica de la imaginació del Super 3 obre les portes cada dia al carrer Rosselló 485 de Barcelona. Fantàstics del Super 3. Entrades a fantasticsuper3.com.
15: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
16: La casa nostra ja és casa teva.
17: Que bé.
16: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
18: Tranquils, que no ens avorrirem.
16: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. i dilluns a la nit a TV3, la primera temporada.

0: Senyores i senyors, bon dia.
1: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Leire Díaz, bon dia.
2: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
0: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
2: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
3: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
4: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
0: Candela Peña, què passa?
5: Quina il·lusió.
0: Ara m'he engreixat una mica.
5: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
0: Sí.
1: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
6: Som 3CAT.
8: Catalunya migdia, amb Eva Compte.
9: Bali, un dels destins més desitjats del món, amaga darrere la seva imatge paradisíaca una sobreexplotació turística que està pagant molt cara. L'illa Indonèsia, amb 4 milions d'habitants, rep cada any 16 milions de visitants. Els residus es gestionen malament i una part de l'aigua, per tant, està contaminada. Núria Har.
10: A Bali es generen unes 1.200 tones de brossa al dia, però només la meitat es tracten correctament i només es recicla el 7% del plàstic. La pressió també afecta l'aigua. La indústria turística en consumeix més de la meitat i el sistema de clavegueram no dona a l'abast. La investigadora en gestió de residus, Nur Azizà, ha explicat a Catalunya Ràdio que l'illa no estava preparada.
11: Els patrons de consum han canviat de manera dràstica i també el consum associat al turisme, que genera residus diferents dels que estàvem acostumats a tenir, sobretot de plàstic. Crec que tot això són només símptomes d'un problema estructural més profund. El creixement econòmic ha anat molt més ràpid que la capacitat de governar.
10: Oceans Gardeners és una organització que es dedica a la neteja i conservació dels esculls de corall. El seu fundador, Vicent Chalias, aposta per un canvi radical de model.
12: No existeix el turisme responsable, és una plaga. I ara tothom vol veure Bali en 3 dies. Som una societat de consum ràpid. Els turistes ho volen veure tot, però no tenen interacció amb la gent local. Volen menjar, volen gaudir del mar, volen veure les cerimònies, però no hi volen participar, només volen consumir el turisme.
10: El govern d'Indonèsia ha començat a limitar la construcció d'allotjaments i endurir les normes, però els experts i els residents de l'illa de Bali coincideixen que amb això no n'hi haurà prou.
9: I marxem ara cap a les platges, en aquest cas de la Costa Brava, perquè aquest matí una trentena de bussejadors han netejat el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols de tovalloletes. L'acció forma part d'una campanya per sensibilitzar de l'impacte d'aquest residu. Des de la Costa Brava ho ha seguit la Berta Artigas Fontàs.
13: El Centre de Busseig Sublímits ha organitzat aquesta campanya per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes que tirem al lavabo. Una trentena de submarinistes han actuat a una zona de la platja de Sant Feliu de Guíxols que està particularment afectada perquè hi desemboca una riera que quan plou es desborda i s'emporta els residus que troba al seu davant, i a més les corrents marines mantenen aquestes deixalles prop de la platja, fet que impacta en la fauna i la flora de sota l'aigua. I no només això, Lola Cervantes, directora del centre...
14: Per molt que digui en el paquet de que es poden tirar l'inodoro, no és cert. Val? Aquestes tovalloletes creen problemes en tot el que és la red de sanejament, en tot el que són el clavegueram.
13: L'any passat, durant la mateixa campanya, es van retirar 300 quilos de tovalloletes humides del fons marí en un matí, i aquest any esperen arribar a una xifra similar.
9: I ara Cultura Gorillaz ha portat la festa a l'última jornada del Primavera Sound en una nit que també ha estat marcada per les reivindicacions. La banda de Damon Albarn i els irlandesos Knick Cap han aprofitat l'altaveu del festival per demanar la llibertat de Palestina. També hi ha hagut l'actuació sorpresa d'Olivia Rodrigo i una lliçó d'elegància de The XX. Al Parc del Fòrum ho va seguir ahir en Marc Ruiz.
15: Els irlandesos Knick Cap han sortit a l'escenari cridant Visca Catalunya, i DJ Provai, que habitualment porta un passamuntanyes amb els colors de les banderes d'Irlanda, Aquesta nit em portava un amb la senyera durant les primeres cançons. Arriben a Barcelona amb el disc Fenian acabat de sortir i envoltat a polèmica. Són irlandesos que rapegen en gaèlic i Fenian és precisament una paraula despectiva cap als irlandesos. A mig concert, Arap Barghouti ha fet un discurs reclamant la llibertat del poble palestí i del seu pare, el polític palestí Marwan Barghouti, empresonat a Israel. Barghouti també ha format part del concert de Goril·les, tot i que el to del concert ha estat ben diferent. Goril·les et conviden a un món de fantasia a través de les aventures que protagonitzen els personatges il·lustrats que es van crear quan la banda de Damon Albarn encara era virtual. Hi ha hagut col·laboracions com la de Little Sims, que havia format part de Goril·les, i unes hores abans havia triomfat al mateix escenari, i no han faltat grans clàssics de la banda com Dirty Harry, Stylo o les imprescindibles Phil Gooding i Clint Eastwood. Això passava la mateixa jornada en què Olivia Rodrigo saltava a l'escenari per sorpresa i ho feia amb un col·laborador de luxe, Robert Smith, l'endemà que tots dos es fessin una selfie al backstage del concert de The Cure, molt probablement una de les actuacions que seran més recordades d'aquest primavera 2026.
9: Un primavera que ha tancat edició amb 287.000 espectadors, 6.000 menys que l'any passat. Ahir hi van anar per sorpresa el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, acompanyat del president de la Generalitat, Salvador Illa. A kiss on the hand may be quite continental, but diamonds are... I fins al 6 de setembre es pot veure a la Galeria Nacional de Retrats de Londres una exposició sobre la vida, la carrera i el llegat de Marilyn Monroe. La mostra, que celebra el centenari del naixement de l'actriu nord-americana, exposa des de les seves primeres fotos com a model dels anys 40 fins a l'última entrevista per a la revista Life l'any 1962. Anem, doncs, cap a Londres. Quim Olivares, bon dia.
7: Hola, bon dia. L'exposició se submergeix en la relació que va tenir Marilyn Monroe amb els nombrosos fotògrafs amb qui va treballar. Ella és probablement la dona més fotografiada del segle XX, malgrat la seva curta carrera. Sentim Rosie Broadley, curadora de l'exposició en declaracions a Catalunya Ràdio.
16: Crec que això és realment extraordinari, perquè la considerem decisiva del segle XX. Però en realitat només la van fotografiar poc més de 10 anys. Així doncs, haver fet un nombre tan extraordinari de fotografies i haver treballat amb tants grans fotògrafs en tan poc temps sembla un assoliment realment important.
7: Han estat 2 anys de recerca per culminar una mostra que pretén anar més enllà de la imatge de Marilyn Monroe com a simple icona de Hollywood per descriure una dona amb inquietuds. Sentim Georgia Atienza, ajudant de comissari al Departament de Fotografia de la National Portrait Gallery, en declaracions també a Catalunya Ràdio.
17: El fet de que a ella doncs, també li interessava molt l'art, li interessava molt llegir, la música clàssica, i realment quan ella es trasllada a Nova York són uns anys on vol aprendre. No?
7: L'exposició, que no recrea en la tragèdia de la mort de Marilyn als 36 anys i en canvi n'explora les fortaleses, també recull pintures inspirades en l'actriu com les del nord-americà Andy Warhol, l'espanyol Antonio López o el neerlandès De Kooning.
9: 2 minuts i seran 2 quarts de 3, 2 minuts per la proposta.
8: La proposta.
9: Avui ens la porta la nostra companya, la Maria Guixà. Maria, novament, bona tarda. Què ens proposes avui? Explica'ns.
18: Bona tarda. Doncs mira, a veure, seria una espècie d'esport de risc o acte de convicció, digue-li com vulguis, perquè és un acte que es fa el dimecres a la tarda a 500 metres d'on serà el papa aquella mateixa hora. És a dir, venir a Barcelona, Raval, etc. És difícil. És un taller per trencar estereotips, diríem. És un taller que impulsa l'Associació Esportiva Ciutat Vella per entendre com els mitjans construeixen la imatge de l'esport en categoria femenina i com es pot canviar aquesta narrativa, és a dir, com pot fer que la dona fugi de la representació que encara té avui dia, segle XXI, de l'esport. El Rodrigo Pinto és el coordinador general de l'Associació Esportiva de Ciutat Vella i ens detalla els objectius d'aquest taller.
19: Proposar nous relats per a poc anar canviant el panorama a través d'uns quants conceptes que creiem que són molt importants perquè hi hagi un equilibri de forces, un equilibri d'exposició informativa en l'esport masculí i femení, independentment del nivell de pràctica.
9: I Maria, qui va adreçat aquest taller?
18: Doncs mira, hi podries anar tu. Tu fas entrenament de força amb peses, no?
9: Sí, les kettlebell.
18: Doncs mira, com a dona d'esport hi podries anar, no només tu, sinó, per exemple, esportistes, entrenadores, gestores, sobretot també periodistes. És un taller que es fa a l'espai coworking social, Revalora't, es diu així, a tocar de la Rambla del Raval. Per tant, si voleu anar a veure el papa, doncs teniu opció d'anar abans aquí a treure el cap aquest taller, a partir de 3:45 de la tarda.
9: T'anava a preguntar a quina hora. Això, una proposta per aquest mateix
18: dimecres.
9: Dimecres, perfecte. Gràcies, Maria. Adéu. Bona tarda. Senyals horaris de 2:45, ara els esports. Xevi Soler, bona tarda.
12: Bona tarda, esports fins a les 3 a la sintonia de Catalunya Ràdio en un dia en què hi ha eleccions al Real Madrid, just després que el bàsquet va confirmar que per primer cop en les últimes 16 temporades tancaran el curs sense cap títol oficial. Els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ahir eren al Movistar Arena per viure el que previsiblement havia de ser la classificació de l'equip de bàsquet per les semifinals de l'ACB. Les seves cares, però, van ser un poema amb la derrota del Madrid. En plena visita papal a la capital espanyola, el miracle va baixar fins a les Illes Canàries.
8: Catalunya migdia esports, amb Xavi Soler.
12: Som al Catalunya migdia esports amb la Nàdia Roig a la producció, amb el Macià Closes al control de so, el Xavi Vall, el Manel Gil i la Conxi Vecino al control central. De seguida ens hi posem. Hem de parlar de motos, de bàsquet, d'handbol. Però abans, fa ben poc que s'ha acabat un partit de les semifinals de l'hoquei Lliga d'Hoquei Patins, l'Igualada-Barça, que ha seguit des de les comes del Marc Andrés. Marc, com ha acabat? Bona tarda.
20: Bona tarda, Xevi. L'Igualada ha forçat el cinquè i definitiu partit de la semifinal pel playoff pel títol de l'Hockey Lliga masculina. 2-1, victòria a les comes contra el Barça. S'havia avançat el conjunt blaugrana a les comes amb un gol de Sergi Llorca, però en qüestió d'un minut i mig, primer Biel Llanes de falta directa i després Marc Carol d'una jugada combinativa han fet esclatar la bogeria a les comes i han enviat aquesta sèrie de semifinal al cinquè i definitiu partit que serà el dimecres al Palau Blaugrana.
12: Quin ambientarro que es veu des de les comes, com l'ambientarro que hi ha també a Calafell, tot i que ara hi ha molt males notícies en l'altra eliminatòria. Calafell-Liceu acaba de marcar el Liceu el 3-4 gol de Dava Torres, que ara mateix a menys d'un minut pel final del partit li donaria la classificació als gallecs per la final. Encara queda, però, no, un minut i dos segons. Calafell 3, Liceu 4. Si es manté la victòria del Liceu, es classificarà per la final. Si acaba empatant i forçant la pròrroga del Calafell i acaba guanyant l'equip català, forçaria el cinquè partit a 1-0-2 pel final. Amb un ull posat en aquest Calafell-Liceu, que de moment ara mateix seria pel Liceu, pels gallecs, hem de parlar de motos. I aquí sí que em sembla que tenim bones notícies. Gran Premi d'Hongria, vivint el tram final d'aquest Gran Premi d'Hongria de motos, en el que podria ser de nou una victòria de Marc Márquez. Connectem amb l'univers MotoGP, amb el Damià Aguilar i el Xus Sánchez, a veure en quin punt estem de la cursa.
21: Brutal, això, perquè Marc Márquez va camí de la victòria número 100. Entrarà al Club del 100, el primer revolt, el primer, s'escapa en Marc Márquez i Pedro Acosta i arriba pel darrere, passat de voltes, Jorge Martín, i fa un strike amb el líder Bezzecchi, amb Raúl
12: Set
21: Fernández.
12: Set voltes pel final, Marc Márquez líder a un segon, Pedro Acosta, ja molt lluny Pecco Bagnaia i la resta. Per tant, no ens volem perdre res d'aquest final del Gran Premi, però comencem parlant de bàsquet, perquè el que va passar ahir a l'ACB poca gent ho hauria dit.
20: I el Barça es classifica per semifinals de la Lliga ACB. Qui ens ho havia de dir amb tal com pintava aquest descens, aquest lent descens cap a les vacances sense el Madrid a semis?
12: Qui ens ho havia de dir ahir que la jornada acabaria com va acabar a la Lliga ACB? Eliminació del Madrid contra el Tenerife jugant al partit definitiu al Wizzing Center de Madrid i classificació del Barça contra el Múrcia, jugant al tercer definitiu partit contra l'equip murcià, allà, a Múrcia, on s'havien mostrat molt forts aquesta temporada. I tenim el nostre Willy Foc aquests dies pel món del bàsquet, per les Espanyes, és l'Ernest Macià, que em sembla que ja ha arribat a Vitòria, on avui també intentarem que narri la victòria de la penya i la classificació per les semifinals. Però pas a pas, Ernest, com estàs? Bona tarda.
22: Hola, Xevi, bona tarda.
12: El que vam viure ahir va ser, primer, ja vam tenir l'avançala amb la sorprenent derrota del Madrid, victòria del Tenerife, el Barça havia de rematar la feina, qui més qui menys tenia dubtes sobre l'equip de Xavi Pascual, però hi va sortir cara, i a més, cara de les bones, perquè va fer un partidàs.
22: Sí, va fer un partidàs. Jo no sé fins a quin punt hi va tenir a veure el fet que durant la roda d'escalfament els jugadors van saber que el Madrid era eliminat. I, esclar, no és el mateix en un equip en decadència com el Barça de bàsquet enfrontar-se al Madrid, que doncs és un equip que físicament, bé, va ser finalista d'Eurolliga, molt potent, o davant d'un Tenerife que, en fi, et pot guanyar, però obre una altra expectativa. Total, que el partit va ser des de la primera jugada defensiva del Barça ja es va veure que l'equip anava a totes, i després, doncs, evidentment, hi va ajudar el fet que el Múrcia, doncs, tingués De Julius lesionat, i que, doncs, fins i tot algun jugador que havia estat important, com Kelan Martin al Palau, es carregués de seguida de faltes, fins i tot se li va dislocar un dit, i ja no va sortir més del tram final de partit, i per tant, doncs bé, va ser un partit plàcid, Xavi. Xavi Pascual deia això al final del partit.
2: Crec que portem una bona dinàmica, només el partit de València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
22: Clar, i la plantilla endollada, és a dir, hem vist aquesta temporada, tu vas ser a Girona, no? Hi ha moments en què els jugadors ja veus que dosifiquen, no tenen ganes ni de tirar cistella, hi ha moments que estan motivats, i això depèn de molts factors, i doncs ara Pasqual disfruta la part bona, no?, que és que la plantilla ara es veuen fins i tot amb possibilitats de ser la final. Al final del partit jo parlava amb el Xinguelia perquè li deia, dic, escolta'm, el perill ara és que després d'haver fet aquest bon partit aquí i saber que no tens el Madrid, l'equip es pugui relaxar, o no, si no relaxar, diguem-ne, pugui tornar a jugar una mica de memòria, i si et trobes un equip com el Tenerife, doncs un dels dos partits al Palau el pots perdre. Xinguelia, que ahir va jugar també força bé, ens deia això.
3: Mira, nosotros estamos a todos los series y vamos a seguir siendo así, concentrar más en nosotros y lo que podemos hacer nosotros. También vamos a tener que concentrar en otro equipo, pero más depende de nosotros. Así que sería Madrid o sería Tenerife, nosotros tenemos que dar nuestro máximo y es lo que vamos a intentar hacer.
4: Doncs sensacions molt bones del Barça del partit d'ahir, també sensacions molt bones. Jo vaig tenir el plaer de veure el partit, perquè realment va ser un partidàs del Tenerife contra el Madrid, i la veritat és que, a part de rendir-nos tot bon aficionat a l'esport a Marcelinho Huertas, que als 43 anys continua jugant espectacular, també altres veterans com Pat Mills, per exemple, que hi va ser increïble, fan preveure que la sèrie contra el Tenerife, per molt que sigui el vuitè classificat de la Lliga CB, no serà ni molt menys fàcil. El dimarts, oi, comença aquesta sèrie, Ernest?
22: Sí, a les 8 del vespre.
4: A les 8 del vespre, sí. Com sempre, també amb la transmissió de l'Ernest i la Lloberes de Catalunya Ràdio. Però això és el que va passar, i avui també tenim una cita molt destacada.
23: Qui juga?
4: Que serà, Ernest, aquest tercer definitiu partit dels quarts de final de la Penya. Juga a la pista del Baskonia, és complicat. Evidentment, el Baskonia, campió de Copa aquesta temporada, és el favorit, però tampoc veig una diferència tan abismal com per no donar cap opció a la Penya de ser semifinals, no?
22: No. Realment la Penya va ser molt superior a casa i no va ser tan inferior a fora. Sí que és veritat que fa la sensació que aquests equips d'Eurolliga, si es connecten, tenen una marxa més, però després la Penya juga més com un equip. I d'altra banda, la Penya té a Ricky Rubio, que és el factor. És a dir, pots tenir, doncs, anotadors, clar que sí, com Cameron Hunt, pot funcionar més o menys l'equip en global, però si no tens un jugador que Jabari Parker amb alguns triples, però és bàsicament Ricky Rubio el que fa pujar el nivell de l'equip, i evidentment, com per exemple ahir el Madrid, el Baskonia, té un entrenador doncs que està qüestionat, que és que tot i que va guanyar la Copa, doncs la cúpula doncs no, i que suposo que sap que si perd amb la Penya probablement no segueixi. De fet, el Madrid ja s'està parlant, no?, de que si en un any no guanya res, doncs pocs entrenadors han resistit una temporada en blanc, Lo Sainz, Obradovic potser sí, Ettore Messina una temporada, però hi ha una pressió a Vitoria com a Madrid també, doncs per fer coses, no? I si la Penya treu els colors avui al Baskonia, evidentment l'equip de casa tindrà una pressió que la Penya en canvi doncs no té, o en tot cas Xavi té una pressió positiva. Ahir sentíem a Juana Morales, el Tot Gira, parlar una miqueta de quin marc mental és el que té l'equip de cara a afrontar aquest partit decisiu.
24: Cada partit és una història diferent, i dintre de cada partit, cada quart és una història diferent, i serà molt i molt complicat. Jo estic segur que el nostre objectiu, evidentment, és passar de ronda, però el seu també. I, bueno, veurem demà qui té els nervis més templats, i veurem qui té més encert.
4: Un partit que serà avui a les 6, avui a les 7, vull dir, i el que dèiem, Ernest, és que a vegades també arriben en aquests quarts de final, per exemple, la Penya amb la baixa de Tomic, el Baskonia té la baixa de Diop, tots els equips amb baixes, excepte el Barça, que miraculosament ha arribat al final de la temporada amb tots els seus jugadors sants. A partir de les 7, avui cita destacada en aquest Tot Gira, amb el tercer definitiu partit de la Penya, l'Ernest ja a Vitoria, per viure avui des del Bues Arena aquest Baskonia Joventut, que bo seria que dos equips catalans, i que poc haguéssim firmat, que poc haguéssim apostat fa uns mesos, que dos equips catalans serien a les semifinals. Ens sentim a la tarda al Tot Gira, Ernest.
22: Que vagi bé, Xavi, gràcies.
4: Tarda al Tot Gira amb aquest Baskonia Penya, amb aquesta cita destacada amb el bàsquet. També en tenim una de molt destacada en handbol. De seguida vaig a Alacant. Abans us confirmo la derrota del Calafell, la victòria del Liceu de la Corunya. 3-4, el Liceu s'ha classificat per la final. Calafell, que queda fora en una molt bona temporada. Ara les imatges se centren en els homenatges que estan vivint jugadors com Jepi Selva, que es retira com a jugador en actiu moltes temporades d'aquestes últimes al Calafell. Ja ho sabeu, Igualada i Barça, ens ho ha explicat el Marc André, jugaran el cinquè definitiu partit. El Liceu ja espera rival a la final. Però avui, dieu-me agosarat, però l'opció més clara d'aixecar un títol per a un equip català ens arriba des d'Alacant, d'entrada, i més important, perquè és l'única final en presència catalana aquesta tarda, però sobretot perquè el Barça d'handbol és favoritíssim en aquesta final de Copa contra el Bidasoa. Anem a Alacant, Sergi Camps, bona tarda.
0: Què tal, Xavi? Bona tarda.
4: Ho dic clar, ho dic bé, favorit absolut.
0: Sí, home, qualsevol cosa que no sigui un títol del Barça seria una sorpresa majúscula. Per tant, si t'has de jugar un peso, o dos o tres, aposta'ls pel Barça, perquè realment avui contra el Bidasoa el Barça hauria de guanyar i bé, i ja doncs emplaçar-se a la gran cita de la setmana que ve a Colònia, que és on realment es juga, doncs, no la temporada, però sí aquell fet diferencial que pot fer que una temporada sigui bona o espectacular.
4: Qui més qui menys aposta per aquest 30è títol de Copa del Barça, el 13è consecutiu, i qui més qui menys també mira una miqueta el desgast de cara a la Champions de la setmana vinent. A priori no tenim jugadors tocats o jugadors que hagin de patir per avui, o sí?
0: A veure, Jorge Sicusa va tenir un esquinç en el partit de quarts de final, ahir va descansar, també van descansar Aleix Gómez, Nilsen i en Barrufet. En la prèvia del partit, també en el postpartit, parlant amb Carlos Ortega, l'entrenador del Barça, l'ombra de Colònia lògicament sobrevola aquesta competició, aquesta Copa del Rei, encara que no es vulgui dir d'una manera explícita. Per tant, la gestió de minuts és important, i és tan important guanyar el títol com que tothom arribi sa i estalvi a la cita de Colònia de la setmana que ve. De fet, d'una manera més explícita, en parlava Dani Fernández ahir en el postpartit, i diu que el vestidor sap que és important avui el que passi a Alacant, però també potser més important és el que passarà d'aquí una setmana a Colònia.
1: Seria mentida si digués que cap de nosaltres també està mirant a Colònia. Al final és un altre dels grans objectius, però també som professionals i sabem que la Copa del Rei és un trofeu molt important per nosaltres, que ara mateix estem aquí i que primer va la Copa del Rei, lògicament. Llavors, bueno, sí, un ull posat a Colònia. Tant de bo poder sortir d'aquí amb el títol i amb totes les persones sanes i ja, doncs, amb bones sensacions pel que vindrà la setmana que ve.
4: Avui ens ho explicarà el Sergi Camps sense gossos de fons, que és el que s'està sentint.
0: Sí, noi, estic aquí a la rodalia del pavelló dinant, i bé, gossos que no volen que el Barça, doncs, tingui cap damnificat a cara a Colònia, i s'estan esperant per si Dani Fernández, doncs, no pot jugar a la Final Four. Deixa'm dir, Xevi, que sí, el partit contra el Bidasoa a les 5, el Bidasoa ahir va guanyar l'Osca, i el Bidasoa jugarà a la Lliga Europea, es classifica per la segona competició continental, aquesta final a les 7, i ja ens emplaçaríem a la setmana que ve a Colònia, on el Barça, recordem, juga a la semifinal el dissabte contra l'Alborg.
4: Doncs tots nosaltres, i també els gossos, que viurem aquesta final, amb el que probablement serà un títol català aquesta tarda, i una bona fita també catalana, és el que pot passar d'aquí una estona al Gran Premi d'Hongria de motos, perquè estem vivint en directe a l'Univers MotoGP l'última volta.
5: Arriba, benvingut al Club del 100, 100 tronades que fan història, i tro, i més tro, i encara més, i més, i més tro, i encara més, amb la seva estratègia, sempre confiant en ell mateix. Marc Márquez, segon sector, s'ha lliurat del gran estropici que ha fet Jorge Martín, al darrere de Costa. Pràcticament la meitat de cursa darrere de Costa, i fa el primer intent, i a Costa, que li treu, no un ganivet, li treu un ganivet, una metralladora i un tanc, i es defensa amb tot el que té. I Marc Márquez diu, tranquil, que la pròxima et passo en un altre punt. I l'ha passat, i li ha tancat el camí en la ziga-zaga. Tercer sector pel tro de Cervera. Marc Márquez, som una potència mundial gràcies a aquest tio, a aquesta bèstia. La primera victòria de Gran Premi de la temporada en mode tro de Cervera, entrant en l'últim sector després d'una altra xicana. Pedro Acosta és a 2 segons, Banyaia és a 10 segons. S'ho miren des del garatge els de Ducati i no s'ho creuen. Però què és això? Però quin pilot ens hem comprat? Però quin diamant en brut? Quin platí? Quin or? Quin tro? I més tro? I més tro? I més tro? I sortint de la ziga-zaga. I arriba! Arriba el tro! I arriba el tro! Arriba el tro! Benvingut al Club del 100! 100 victòries per Marc Márquez! Increïble, històric, històric. Quedeu-vos amb aquest moment, perquè un paio com aquest no sé si es tornarà a repetir.
4: Doncs història la que vivim al Catalunya Migdia Esports amb aquesta victòria número 100 de Marc Márquez en una jornada rodona per ell, ja que el líder Marco Bezzecchi, també implicat en una caiguda a l'inici, no ha sumat punts. Comença la remuntada del tro de Cervera, ho hem viscut en directe a l'Univers MotoGP, quan passa un minut de 6:45, quan nosaltres agafem aire fent una petita pausa per la publicitat i de seguida tornem, perquè hem d'anar a Vigo, hem de parlar de les eleccions del Madrid, d'hoquei patins, de tennis i de tot el que falta.
6: El 6 i 7 de juny vine a la Fira del Vehicle d'Ocasió de Vilanova i la Geltrú. Una fira de l'Associació de Concessionaris amb 350 cotxes de les millors marques a preus excepcionals. Més de 6.000 metres quadrats a la Rambla de la Pau, part de Baix Amar. El 6 i 7 de juny, Fira del Vehicle d'Ocasió a Vilanova. Més info a firavovilanova.cat.
4: Hola.
10: Hola.
11: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
14: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. Sis converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
23: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
25: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
26: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
25: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
26: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
25: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
4: 3 minuts passen de 3:45. Avui tenim un plat fort, també, en el món del futbol.
27: La pilota que fa interna, compta que pot ser bona, aquest xut, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol. Qui havia de ser? Qui havia de ser? Qui havia de ser? Cano gol, cano gol, cano gol, cano gol.
4: Comptes clars per l'Europa, si vol classificar-se per la final per pujar a segona divisió, ha de guanyar el camp del filial del Celta. I com que l'ocasió s'ho mereixia, cap a Vigo, que ha viatjat en Ripó. Francesc Ripoll, bona tarda.
28: Hola, bona tarda.
4: Potser la gesta del Sabadell d'aquest divendres ha inspirat l'Europa.
28: Sí, i això que l'Europa el té sobre el paper més fàcil perquè no ha de remuntar una eliminatòria adversa com havia de fer el Sabadell, sinó que, com deies, ha de guanyar. Els comptes són clars. A l'anada, empat a 1 amb un gol del filial del Celta. El temps de descompte, si al final de la pròrroga el partit continua empat, seria l'equip gallec el qui es classifiqués per la final perquè va quedar millor classificat a la Lliga. Hi han caigut dos filials, el del Madrid B i ahir el de l'Atlètic de Madrid B, i avui l'Europa busca carregar-se el tercer filial i classificar-se per la final. I el fet que l'Europa vagi amb empat i hagi d'anar a guanyar, ens ho deia ahir Jordi Cano en una entrevista al Tot Gira, diu que això els beneficia.
29: Nosaltres, si haguéssim guanyat, doncs potser surts més relaxat i com no és el cas, doncs necessitem sinó guanyar per passar eliminatòria i estem amb moltes ganes i molt motivats de fer història.
4: I tot això, jugant-se, oi, a Balaïdos, oi, Ripó?
28: Sí.
4: Ja hi ets?
28: Sí, Estic al costat, al costat a punt d'entrar. En un estadi de primeres hi haurà uns 150 aficionats de l'Europa. Pel que fa a la convocatòria, tornen Maicas, que estava sancionat, i Oscoruela, que estava lesionat, i quatre baixes, Guillem, va Joan Puig i Buqui. El partit a un quart de cinc, i el veurem aquí en directe al Tot Gira.
4: I compta amb les gavines i els coloms, que t'asseguro que a Balaïdos n'hi ha un munt i et passen a dos centímetres de la cara. A un quart de cinc, en quart de cinc el fem la transmissió amb en Ripoll al Dalmas, però avui també passen més coses a l'Univers Futbol. Universet Futbol, podríem dir-ho així. Biel Cadilla, bona tarda.
7: Bona tarda, Xevi.
4: Què tenim avui?
7: Doncs mira, el Sabadell sabrà avui el seu rival en la final pel play-off d'ascens a segona. Sortirà del Zamora Villarreal B, que es disputa a dos quarts de set. A l'anada, el filial de l'equip de Castelló va guanyar per 2-0.
4: Per cert, que el rival de l'Europa, si es classifica, serà la Ponferradina.
7: Això mateix. El Les Palmes i el Màlaga juguen també aquest vespre a les 9 l'anada de les semifinals pel play-off d'ascens a primera divisió i a tercera federació, tornada de la final per al play-off descens al grup 5 entre el Badalona i el Cornellà a partir d'un quart de set. A l'anada l'equip de Messi va guanyar per 4-1. Ja fora de casa nostra també es disputen alguns amistosos de preparació pel Mundial, per exemple, entre d'altres, a dos quarts de set Dinamarca-Ucraïna, a tres quarts de nou Croàcia-Eslovènia, a les 9 Marroc-Noruega i a les 10 Equador-Guatemala.
4: Doncs és un universet,
7: Avui, sí, avui està, no, fins aquí, no.
4: És un planeta petit, és un satèl·lit, és la Lluna. De seguida parlem també del que passa a les eleccions del Madrid, però m'està demanant pas des de les comes els budells d'aquest pavelló. Recordem, l'Igualada ha guanyat el Barça i ha forçat el cinquè partit de l'eliminatòria de semifinals de l'Hockey Lliga d'Hockey Patins. Em sembla que el Marc Andrés és en protagonista, és així?
8: Sí, Xavi, amb un dels herois del matí aquí a les comes, el Biel Llanes. Hola, Biel, bona tarda.
9: Hola, molt bona nit.
8: Bé, com estava el pavelló, com estava l'afició, com estava l'equip també, i ho heu tirat endavant i ho forceu al cinquè partit.
9: Sí, la veritat que aquests dos partits que hem jugat aquí a les comes, el pavelló feia goig, estava ple de gom a gom, molta gent a la front a bro, i ens han ajudat molt a empujar. Crec que els dos partits hem sigut superiors amb ells. Al final, els gols que ens fan l'altre dia són els dos directes, i avui és un error que no tenim bé els marcatges, però crec que hem sigut molt superiors i s'ha demostrat a pista.
8: Però és curiós, no?, perquè la igualtat ha estat màxima, potser això és això que dius, heu estat superiors, però no ha estat fins que s'han avançat ells que vosaltres heu dit: ei, no se'ns pot escapar un segon partit a les comes, anem a posar-nos-hi i remuntem el partit.
9: Sí, sabem que aquí som molt forts i que hem d'intentar perdre els mínims partits possibles. Al final, contra aquests equips també podem, perquè tenen molta qualitat, però crec que hem estat molt bé, molt sòlids, i al final l'altre dia potser sí que els primers minuts n'hi van tindre més d'ocasions, però avui no n'han tingut massa de clares, la del gol i alguna més, i crec que ens som mereixos de la victòria.
8: Tu, a nivell personal, quan s'ha assenyalat la desena falta del Barça, tenies clar què volies fer? Ho has pensat al moment? Has interpretat què feia el Sergi Fernández?
9: No, sí que ho tenia una mica pensat, però no ho tenia decidit del tot, però al final el que trobes allà al moment tampoc tens molt temps de pensar, i bueno, l'altre dia em va sortir greu, avui m'ha sortit cara.
8: I amb les múltiples seccions que té el Barça amb el bàsquet, en principi el cinquè partit serà dimecres, no sé si ja esteu pensant en ells, o vosaltres estàveu completament centrats en guanyar avui les comes davant del vostre públic.
9: Avui sabíem que si perdèiem ja ens anàvem cap a casa, i crec que ho hem demostrat els 50 minuts, que hem estat molt forts i que hem demostrat l'orgull aquest de voler guanyar i hem pogut tirar el partit endavant i forçar el cinquè pel dimarts o dimecres quan sigui.
8: D'acord, Biel, moltíssimes gràcies i sort al cinquè partit.
9: Moltes gràcies a tu.
8: Les paraules del Biel Llan és un dels herois, un dels golejadors, de fet, avui de l'Igualada, en aquesta victòria del conjunt igualadí contra el Barça, que força el cinquè i definitiu partit de la sèrie.
4: Perfecte, Marc, doncs el Marc en protagonista de l'Igualada. La semifinal encara no està resolta, amb un ull posat també a les possibles declaracions de Marc Márquez, que veig que porta un pòster. Abans tenia una bandera amb el lema de les 100 victòries, però també amb un ull posat amb les eleccions a la presidència del Madrid, que ja són en marxa des de les 9. Pau Mas Martí, bona tarda.
10: Bona tarda.
4: Tots sabeu ja que hi competeixen Florentino Pérez, el president dels últims 17 anys, i Enrique Riquelme. Per cert, els dos, ja ho dèiem a l'inici, van ser al Movistar Arena veient la desfeta de l'equip de bàsquet. Quan feia, Pau, que no es veien eleccions a la presidència del Madrid?
10: Feia 20 anys. Les últimes van ser el 2006, després de la dimissió del mateix Florentino Pérez, i en aquella ocasió Ramon Calderón es va imposar per un marge molt ajustat a Juan Palacios i va ser escollit president. Llavors, l'any 2009, arran d'un nou període període d'inestabilitat, Calderón va dimitir i Florentino Pérez es va tornar a presentar. Com que era l'únic candidat, va ser proclamat president sense necessitat d'eleccions. Des d'aleshores ha estat reelegit 4 vegades consecutives, sempre sense oposició.
4: Avui es vota la ciutat esportiva. Això és molt lluny de Madrid. A més, hi ha la visita del Papa a Madrid, fet que dificulta molt el desplaçament. S'espera que voti molta part del cens?
10: Sí. Com deies, les votacions se celebren en aquest pavelló de bàsquet de Valdebebas, la ciutat esportiva del club. Les portes s'han obert a les 9 del matí i des de primera hora s'hi han vist cues i cues de socis disposats a exercir un dret que feia 2 dècades que no podien exercir. El Real Madrid ja ha fet públiques les primeres dades de participació i fins ara 12.651 dels 70.000 socis cridats a les urnes ja han votat, una xifra que representa el 16,82% del cens. La jornada, doncs, transcorre amb una participació força elevada, malgrat la visita del Papa Lleó XIV a Madrid. Les urnes es tancaran a les 8 del vespre i a partir d'aquell moment començarà l'escrutini, que està previst que s'acabi cap a les 11 de la nit.
4: I hem vist ja a primera hora del matí les imatges dels candidats que han anat a votar. Com els hem vist?
10: Doncs poc abans de les 10 del matí, Florentino Pérez ha arribat al pavelló acompanyat dels membres de la seva candidatura i el president ha rebut un bany de masses amb desenes de socis i un cop ha votat ha continuat atenent els aficionats. Ha trigat més de 3 hores a abandonar la ciutat esportiva per la quantitat de persones i persones que s'acostaven a ell per saludar-lo i fer-s'hi fotos, i prop d'una hora més tard ha estat el torn d'Enrique Riquelme, que ha entrat al pavelló amb pas ferm i amb el puny en l'aire, i l'empresari alicantí també ha saludat els socis, ha fet fotografies i ha conversat amb els assistents després de votar. Riquelme ha parlat sobre aquestes eleccions.
2: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales de Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos y hoy el socio de Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones de Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
10: La nota destacada ha arribat després, quan Riquelme i diversos membres de la seva candidatura s'han situat a les zones de sortida, a prop de l'aparcament, per atendre els socis que acudien a votar. Segons ha transcendit, el club els ha demanat que abandonessin aquell espai del recinte i ara els dos candidats són en una sala annexa on atenen els socis presents a Valdebebas.
4: Doncs avui fins a les 8 aquestes eleccions, nosaltres serem també a Madrid amb el Cesc Guim aquesta tarda al Tot Gira per viure aquestes eleccions a la presidència del Madrid. De seguida tanquem el Catalunya Migdia Esports amb tenis, però abans em sembla que és a punt de les primeres paraules de Marc Márquez després d'aquesta victòria 100 al Gran Premi de Motos. Podem escoltar el tro de Cervera en l'entrevista oficial que li fan després de la cursa.
12: 100 career wins for you, Mark, and you've done it in the most Marc Márquez way possible. After the highest of highs in Japan, then the lowest of lows in Indonesia, 9 months of rehabilitation, you're a Grand Prix winner again.
4: Li demanen per la victòria després de tota la rehabilitació de la lesió.
13: Because after last year, change everything, but the sport is like this. From one day to other one can change everything. I already learned this in 2020, but again last year, so we come back and we work hard. Some difficulties this first part of the season, but I knew that maybe, I don't know if I will have more chance in the next races, but I knew that here was a big chance to win. The feeling on Friday was not perfect, but on Saturday we did a step, and yeah, just I want to say thanks to the people that believe me, the doctors, the physios, a lot of hours at home working, but price was expensive, but happy to another comeback.
4: Parla de tot el que li ha arribat a costar després de recuperar-se de la lesió, el que ha costat aquest últim any, que s'hi ha hagut d'anar posant mica en mica, que ja començava a veure opcions, sobretot en aquests últims dies, i agraeix molt a tota la gent, sobretot físicament l'ha ajudat, com els seus fisios, els seus doctors, en aquesta victòria número 100 de Marc Márquez al Mundial de Motos. Un minut pel tennis al Catalunya Migdia Esports. Perquè Alfons Gorina és a punt de començar la final masculina de Roland Garros entre Zverev i Colboli, a priori amb Zverev com a gran favorit.
15: No té on amagar-se el jugador alemany de 29 anys que ha perdut ja 3 finals de Grand Slam. Aquest cop no té l'excusa d'Alcaraz, que no hi és, de Sinner, que va córrer a segona ronda, Djokovic a tercera. En fi, és el gran favorit. En el cos a cos amb el seu rival, amb Colboli, li ha guanyat 3 dels 4 partits que han jugat. 2 fa ben poc i els 2 en terra, la superfície que avui tornaran a jugar. Per tant, tot el que no sigui una victòria de Zverev serà una una sorpresa majúscula per un Coboli, que se li va retirar Arnaldi a les semifinals. Arnaldi se li havia retirat Berrettini als quarts. En fi, ha estat un jocs de la fam aquest Roland Garros. Ells dos han sobreviscut i ja jugaran el títol en uns minuts.
4: En uns minuts també ho començarem a viure el Tot Gira a partir de les 4 de l'Alfons Gorina, que ens portarà el que quedi d'aquesta final entre Zverev i Coboli. Nosaltres ho deixem una horeta, anem a descansar una mica. A partir de les 4 torna el Tot Gira amb el David Clopés.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
1: Bona tarda, us informa Berta Torrades. El papa Lleó XIV té previst trobar-se aquesta tarda amb els membres de l'Ordre de Sant Agustí de Madrid. Això després de la multitudinària missa que el pontífex ha fet aquest matí al centre de la capital espanyola, on ha demanat als fidels que no releguin la religió al passat.
2: Y aquí una encomienda para de España de hoy y de mañana, que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy.
1: Més tard, a les 6 de la tarda, el pontífex assistirà a una trobada amb personalitats del món de la cultura i de l'esport a les instal·lacions del Movistar Arena, també a Madrid. Més notícies amb la Montse Mir.
3: Les 12 persones que feien la quarantena a l'Hospital Madrileny Gómez Ulla com a mesura de prevenció després del brot d'antivirus en un creuer ja han rebut l'alta hospitalària després de donar negatiu a la darrera prova PCR. Ara hauran de continuar amb les mesures d'aïllament domiciliari previstes per les autoritats sanitàries, és a dir, hauran d'estar 14 dies en aïllament a casa seva fins a completar els 42 dies que marca el protocol. Tot i mantenir l'aïllament, podran sortir al carrer de manera puntual amb mascareta i mesures de prevenció. Encara continua ingressat, però el cas confirmat que presenta febrícula, però la seva situació clínica no ha empitjorat.
1: L'associació La Bressola de la Catalunya del Nord ha rebut el Premi Valdiri a l'Escola Transformadora, una de les categories dels Premis Valdiri Reixac que organitza anualment la Fundació Carulla. Mariana Dornelles, responsable del Departament d'Educatius de la Fundació, posa en valor la trajectòria de La Bressola en la seva tasca de promoure la llengua i també la cultura catalana amb un model d'immersió lingüística integral.
4: Tenen un projecte d'immersió lingüística viu i fan servir el català de forma quotidiana, és a dir, a través de jocs, de cançons, teatre, però sobretot de convivència. Al final, crea un fort sentiment de pertinença entre els infants al voltant de la llengua.
1: Els guardons s'han entregat avui al Museu Terra de l'Espluga del Francolí, a la Conca de Barberà.
3: Israel ha atacat per primera vegada Beirut des de l'alto al foc de dijous i ha anunciat que aviat controlarà el 70% de la franja de Gaza. L'exèrcit ha bombardejat el sud de la capital libanesa, feu desvolar, i el govern israelià assegura que ha atacat el quarter general del que ha qualificat de terroristes. Paral·lelament, Israel ha mort 5 palestins a Gaza i n'ha ferit 16 en un atac a una comissaria de policia controlada per Hamas. El primer ministre Benjamin Netanyahu admet que el domini sobre el territori supera el 53% que va establir l'alto el foc firmat a l'octubre.
5: A la franja de Gaza estem esclafant Hamas per tots costats. Actualment controlem el 60% del territori de la franja. Aviat arribarem al 70%. No permetrem que s'armin i no permetrem que ens ataquin.

0: Doctor Prat, fa avui dos concerts solidaris al Teatre Principal de Terrassa en suport al Teatre Regina de la mateixa ciutat. En principi es va organitzar un sol concert a les 6 de la tarda, però la forta demanda de la primera sessió els ha animat a fer-ne una més al matí. Tota la recaptació íntegrament es destinarà a finalitzar l'última fase de les obres del nou Teatre Regina, que, recordem, pretén posar-se en funcionament aquest mateix any després d'estar 40 anys tancat. Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
1: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP, en la que ha estat la seva victòria número 100 com a professional. L'han acompanyat al podi Pedro Acosta i Pecco Bagnaia. Jorge Martín i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, han caigut. A l'hoquei lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada hauran de jugar un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. Això després que en el quart partit l'Igualada ha guanyat els blaugranes per 2-1 i ha empatat l'eliminatòria. El partit definitiu es disputarà dimecres al Palau Blaugrana. A l'altra semifinal, Calafell 3, Liceo 4, a la pròrroga, Liceo passa a la final. Avui s'acabaran de definir les semifinals de la Lliga CB de bàsquet, on no hi serà el Madrid. Els blancs van quedar eliminats ahir pel Tenerife, que serà el rival del Barça. L'altra semifinal enfrontarà el València amb el guanyador del duel entre el Baskonia i la Penya, que a les 7 juguen a Vitòria el tercer i definitiu partit. A les eleccions a la presidència del Madrid ja han votat els dos candidats. Florentino Pérez ho ha fet a primera hora i Enrique Riquelme al migdia. Més de 70.000 socis del club han estat cridats a les urnes fins a les 8 del vespre en els primers comicis en 20 anys. A les 5 de la tarda, final de la Copa d'handbol entre el Barça i el Bidasoa. Perdó, que el Barça aspira a la seva 30a Copa, 13a de consecutiva. A un quart de 5, l'Europa juga la tornada de la semifinal del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs necessiten guanyar el Balaïdos al Celta B després de l'empat a 1 de l'anada. En tennis arrenca ara a les 3 la final masculina de Roland Garros entre Alexander Zverev i Flavio Cobolli, i també ara arrenca el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli des de la pole, seguit de Max Verstappen i Lewis Hamilton.
2: Fins aquí les notícies.

Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena.

La vida i l'obra d'Antoni Gaudí, una de les personalitats catalanes més destacades de tots els temps, ha estat àmpliament estudiada des de tots els punts de vista. L'empremta de la seva visió arquitectònica en obres tan destacades com la Casa Vicenç, el Palau Güell, la Casa Batlló, la Pedrera o la Basílica de la Sagrada Família van fer d'ell un artista únic i incomparable. Molt menys coneguda és la dimensió humana de l'arquitecte, la d'un treballador tenaç i incansable, marcat per l'austeritat i també per l'espiritualitat.

0: La personalitat de Gaudí va anar evolucionant amb el temps. Nascut a Reus el 1852, la primera etapa de la trajectòria vital es va iniciar el 1868, als 16 anys, quan es trasllada a Barcelona per estudiar. De jove era un dandi ambiciós i bon vivant que va aconseguir triomfar com a arquitecte amb els primers projectes. El 1893 rebia l'encàrrec de dirigir les obres de la futura basílica de la Sagrada Família, que de fet s'havien iniciat un any i mig abans. Poc després, durant la quaresma de 1894, va decidir fer un dejuni molt rigorós en el marc d'una crisi espiritual. A partir d'aquí, va iniciar una nova etapa vital, dominada per la fe cristiana i la humilitat. Unes febres que va contraure el 1911 el portaran a concentrar-se en la seva obra magna, cada vegada més afeblit físicament. A partir de 1914 i fins a la mort, el 1926, treballarà únicament en la Sagrada Família. De fet, va acabar dormint al temple, en un recambró de l'estudi que allà hi tenia. Les aportacions arquitectòniques de Gaudí representen una via única i inimitable, marcada per la fusió d'estils, un potent simbolisme cristià i l'admiració de la natura. Més enllà de l'ascripció al modernisme, Gaudí va ser un ferm convençut de les idees de la Renaixença, simbolitzades en tres conceptes propis de jocs florals: fe, pàtria i amor. Certament era un patriota que estimava la llengua i la cultura catalanes. També era un home profundament religiós, de comunió diària, que vivia de manera molt ascètica. En ell s'alternava la reflexió i l'acció. En el tracte amb l'entorn mirava de mostrar-se afectuós amb els col·laboradors, els treballadors i la gent senzilla, mentre que se sentia incòmode davant els interessats que s'hi acostaven per afalagar-lo. Aquesta seria, a grans trets, la dimensió humana d'Antoni Gaudí, geni i figura. I, com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
1: Hola, com va?
0: Avui parlem de Gaudí, que n'hem parlat poc en aquest programa de Gaudí, però perquè és un tema sempre complex, Gaudí. Gaudí, és clar, ara que vivim el centenari de la seva mort, han sortit moltes reflexions, molts plantejaments. Clar, no sé si és que era un home polifacètic o és un home que el veiem polifacètic, en canvi era de pedra picada algunes coses, perquè de vegades les interpretacions sí que són molt variades i en canvi el personatge no ho és tant, no sé.
1: Però està molt bé el títol, amb la persona que parlarem, que després faré unes consideracions sobre ell, cara humanes. Doncs m'agrada molt això de que sigui la dimensió humana. Perquè jo recordo, a la universitat vaig tenir un professor amb el qual parlava malament de Gaudí, com parlava malament de Picasso i parlava malament de Miró. I era un professor d'història, ara que no diré el nom, perquè després va rectificar, però, en fi, quan era jove, déu-n'hi-do. Sí,
0: allò tots, ho van dir mirar tot. Tots hem tingut mals moments a la nostra vida.
1: Sí, això és... Ho va tenir 8 o 10 anys. I les generacions que van passar. I aleshores, en certa forma, és a dir, Gaudí és la personalitat pètria, una personalitat absoluta amb referència a les coses que vol, no? Les coses que estima. Ell estima la seva religió, la seva espiritualitat, fins a les darreres conseqüències, el seu país, la seva pàtria, la seva cultura, el seu, en fi, el que ell considera de que serà la seva plenitud, que és Catalunya, i després tota aquesta cosa en referència a l'amor, l'amor cap als altres, la humilitat,
0: la senzillesa, el pruisme, que és una paraula que s'ha oblidat molt, però
1: que... Pruisme, no? Clar, tot això, amb la història d'un arquitecte amb el qual trenca tots els cànons, quan ell comença a fer certes actuacions l'any 1906, és l'inici de la Bauhaus, que és l'estil racionalista per excel·lència. I ell és tot al revés, del modernisme i del neogòtic i del gòtic, en fi, tot el que construeix la natura, i que els arbres són els arbotants, no cal arbotants perquè els arbres ja aguanten, en fi, ja aguanten els edificis i no cal els pesos laterals. Totes aquestes coses tan meravelloses quan llegeixes del Gaudí, bé, tenim una sort extraordinària de que molta de la gent que va descobrir molt el Gaudí eren gent amb una gran sensibilitat i una cultura molt diferent de la nostra a l'altre extrem del món, que van ser els japonesos, els primers que ho van començar a reconèixer, perquè no se'ls valorava tant. I, diguem, totes aquestes característiques jo crec que defineixen bastant una personalitat que existeix a tots els pobles de Catalunya, a totes les ciutats de Catalunya, i és aquest home o aquesta dona amb la seva forma de ser tossuda, obstinada, però que té un objectiu a la vida, i això és fins al final, i no fluixa amb res. Això és en Gaudí. del principi al final de la seva vida. Clar, això és admirable, això és admirable. Doncs la dimensió humana, més allà arquitectònica, està bé que ho tractem, eh?
0: Que avui ens ajudarà a comprendre aquesta dimensió humana és un amic que no havia vingut al programa, però que és un amic de tots dos, per sort, ho podem dir així. És el Prèvere, doctor en Ciències Bíbliques, president de l'Agència de la Santa Seu per la Valoració i la Promoció de la Qualitat de les Universitats i Facultats Eclesiàstiques. No deu cabre el nom amb una targeta, això, doctor Armand Puig, per cert.
2: Entre parèntesi, AB Pro.
0: Ah, ja, va. I ja està. D'acord. Solucionat. I que l'hem convidat, a part de pel plaer, perquè aquestes coses també s'han de dir de veure'l, perquè és l'autor d'un llibre molt interessant, Antoni Gaudí, Vida i Obra, que realment va sortir, què fa, un any aproximadament?
2: El 24.
0: El 24, un any i mig, sí. Dos...
2: Ara té la segona edició.
0: Sí. S'ha venut bé, jo crec que ha donat la sensació de que a partir d'aquesta biografia en podem parlar, diguéssim, de cara als centenaris, el moment àlgid, i que s'ha fet un repàs, l'ha fet el doctor Puig, prou intens del tema.
2: El tema es tractava de col·locar Gaudí al mapa dels estudis històrics fonamentats i rigorosos. I aquí tenim un historiador de pes. És a dir, si no hi ha una aproximació seriosa als autors basada en les fonts, en les seves presències i absències, naturalment no totes les fonts no ho expliquen tot, però en el cas de Gaudí aquestes fonts eren més necessàries que mai. Per què? Gaudí no va escriure pràcticament res, va escriure molt poc.
0: Un article, em sembla que...
2: Un brell d'articles.
0: Sí, un brell.
2: I després té un manuscrit inèdit, que es diu Manuscrit de Reus, que no es va publicar mai en vida seva, i va sortir després, del cap d'uns quants anys, en Puigbuad el tradueix al català, després la Laura Mercader el publica amb el seu original castellà. Però, és clar, es tractava de fer parlar els coetanis amb un esperit crític per a saber exactament si feien purament en sensacions, que era rigorós el que deien, i després parlar, naturalment, que la parlés la seva obra.
1: Sí, sí, clar.
2: Perquè Gaudí escrivia amb les pedres. És a dir,
1: Sí.
2: Parlava
1: sí.
2: Bastant.
1: Sí, molt.
2: Però...
0: Era xerraire, diguéssim.
2: Era xerraire. Era un home arrauxat. Mm-hmm. Quan parlava del seu tema. I el seu tema era la Sagrada Família, i era... Sobretot la Sagrada Família. Després... li incomodaven molt els

0: repeteix una cosa que ell no ha vist. Jo, sincerament, penso que, atès la font, cal posar en dubte bastant a tot el que es refereix a aquesta actitud anticlerical i antireligiosa de Gaudí. Jo entenc que Gaudí passa una època en la seva joventut, quan arriba aquí a Barcelona, sobretot, de fredor espiritual, diguem-ne.
1: I enlluernat per la ciutat, com ha passat a molta gent de comarques.
2: Més frívol, més... També més... hem de pensar l'edat que té, eh?
1: Jove, exacte, clar.
0: Jove. Passa per una fase d'aquestes en la qual allò religiós es posa entre parèntesi, diguem-ne. Mm. No s'anul·la, sinó es posa entre parèntesi. I després, ell, malgrat tot, mai no hi ha proves que s'allunyés definitivament de la fe cristiana. Al contrari. Hi ha un episodi molt divertit, que és el famós sí. O sigui, quan li proposen de fer els plànols de la cooperativa obrera mataronense, aleshores ell els fa a 1.666, que és la xifra de la bèstia segons el llibre de l'Apocalipsi. El meu entendre és allò de no vols caldo, dues tasses. Yeah. Referit amb el que portava això, que era un tal Salvador Pagès, que era un socialista i laïcista que convençut. Era dels primers encàrrecs que va rebre.
1: Sí, que ara s'ha recuperat absolutament allà a Mataró, que això és important. Sí.
0: Però jo no penso que sigui... Perquè al mateix moment, el 1875, això és més uns quants anys més enllà, cap al 80 i tal, el 1875, quan fa un treball sobre una porta d'un cementiri, que és un treball de curs de la seva carrera d'arquitecte, allí fa un desplegament impressionant de simbologia del llibre de l'Apocalipsi.
2: O sigui, ho coneix prou bé, per tant, perquè això no es fa per casualitat.
1: No,
2: clar.
1: No, i tota la seva obra, sempre totes les referències, ja sigui d'escultures, ja sigui de símbols, ja sigui de la mà de Déu, ja sigui de tot, sempre les referències simbòliques i metafòriques són sobre llibres sagrats, sempre.
2: El dogma cristià, més enllà dels llibres.
0: Exacte, ell dialoga constantment, fa dialogar la seva arquitectura amb la simbologia cristiana. Uh-huh. I una penetra i diguem-ne, fecund de l'altra,
2: uh-huh. Anem a parlar una mica allò, fem-ho convencional, d'on venia, de quina família venia Gaudí, quin tipus de família tenia?
0: Menestrals, és a dir, calderers, per la banda paterna i per la banda materna. No eren pagesos. De feia bastantes generacions, hi ha vingut pagesos també, però tenien aquest ofici que Gaudí mama, podríem dir, des de tots dos costats, patern i matern, i que ell arribarà a dominar. Per exemple, el dia abans de l'accident va dir amb un que treballava amb ell, diu, vine que demà farem coses boniques. Què volia dir? Que estava ell mateix treballant amb Aram per a fer uns canelabres per la cripta de la Sagrada Família. O sigui, ell, a més de ser arquitecte, era un artista.
1: Calderer vol dir, en certa forma, que treballàvem amb aquelles olles d'aram i amb aquelles coses que no els hi sobrava masses pessetes ni masses rals, als calderers.
2: No, i el que sembla evident és que Gaudí tenia un respecte molt gran pel treball artesanal.
1: Sí, molt.
2: O sigui, que no era d'aquells arquitectes que hem vist en temps posteriors molt fàcilment, de que desprecien la feina del paleta o el guixador, no? Sinó que ell s'hi posava, no? Ho trobava.
0: Usava i coneixia molt bé els materials, les seves qualitats, les seves propietats, amb el vidre, amb el ferro, la fusta. O sigui, era un home que tenia uns coneixements, jo diria, enciclopèdics sobre el tema. No només fer plànols, sinó anava molt més enllà les seves capacitats.
1: Per això que diuen que ell no fa plànols, fa maquetes del que després construirà. Primer ho fa ell, fa la maqueta, i després sobre aquí ho construirem, no?
0: Però clar...
2: Perdó.
0: No volia dir simplement això. La maqueta és un 3D.
1: Sí,
2: ara ho fan d'una altra manera, però sí, és el mateix. Però com un fill de calderers, fent-ho així ample amb les dues famílies, arriba arquitecte? Perquè això no devia ser senzill, pagar-se una carrera d'arquitecte a Barcelona, traslladant el fill, etc, li devia costar bastanta suor als pares.

0: a veure, quan era petit, un pare escolapi, ell anava als escolapis de Reus, i va entrar als 11 anys, i un pare escolapi, el pare Sallarès, va dir, diu, aquest noi, aquest xiquet, aquest nen, promet com a geòmetre, és a dir, la geometria li va molt bé. Però, que ho dic mateix, dirà després, la geometria és la mare de l'arquitectura.
1: Clar.
2: Sí.
0: Per tant, estava dient-li el seu ofici, per lo que està mostrant aquí, és més aviat arquitecte. I això ho va tenir clar als 12-13 anys. I després, a casa seva van prendre una determinació. El 1868, al setembre...
1: La gloriosa, perquè va
0: significar, vull dir, traslladar-se a Barcelona. Amb el seu germà, una mica més gran, que deia Francesc, que estudiava medicina i que va morir jove, llavors es traslladen tots dos aquí, viuen en un pis, tots dos...
2: Darrere de Santa Maria del Mar.
0: Exacte, bueno, van canviar bastant, un dels quals, un allà.
2: Allà, però que li inspirava, no sé què diu, no?
0: Sí. I per tant, doncs, ell es trasllada aquí. Amb els diners dels pares, que al cap de 10 anys, el 1878, amb la mare morta, ja, difunta, decideixen de traslladar-se tota la família a Barcelona. I es venen la casa de Reus. I els queda només la casa de Riudoms. Per tant, Gaudí és un noi de comarques que ve a la ciutat i pel qual la família inverteix, podríem dir.
1: Aposta.
0: Aposta.
1: Sí, sí.
0: I després ell ho tornarà protegint-nos a tots.
1: Que és bastant, diguéssim, òbviament, exemples humans n'hi ha de tota mena, no? Però és bastant lògic, tot plegat.
0: Sí.
1: O sigui, és el fill que destaca i que la família amb esforços el aconsegueix tirar endavant i el noi, un cop consolida, doncs ajuda tota la resta que també campi. Vull dir que...
2: I viure junts tradicional, sí, com era aleshores el món rural català.
1: Sí.
2: Llavors,
0: viuen junts bé les dues tietes, després el seu pare, que va morir gran, i la seva neboda famosa, la Roseta,
2: sí, que també va morir...
0: Que va morir als 38 anys, i però en aquell moment en tenia 4. I Gaudí va quedar com a tutor fàctic d'aquesta
1: nena.
0: Nena que després serà noia i que tindrà sempre una salut precària.
1: Quan ell està estudiant arquitectura, ja estem en aquesta fase de pretrasllat de la família, però que hi ha camp... Ja els seus mestres veuen... que és un home amb geni o destacarà posteriorment?
0: Quan li van donar el títol, el març del 1878, en l'Elies Rogent, que era el president del Tribunal...
1: Sí, d'arquitecte, i tant.
0: Va dir...
2: Que ha fet un munt d'obres a la història de Barcelona i de Catalunya.
1: Molt important, molt important.
0: Va dir, avui donem el títol, no se sap aquí, si a un geni o a un boig.
1: No li faltava raó, eh?
2: A les dues coses.
1: No li faltava raó, no, i tant. O sigui, ho veien clar que era un personatge.
0: Sí. Ho veien clar que era un personatge i que, a més, es feia, diguem-ne, es feia repicar, eh? O sigui, ell tenia plena consciència que l'arquitectura era, per a ell, una ciència clara, és a dir, que podia fer... diguem-ho clar, el que li semblés.
1: Sí.
0: Un dia el mossèn Enric Dussó li va dir, escolteu, don Anton, perquè li deien així, escolteu, don Anton, potser aquesta paret, potser podríeu posar-la d'una altra manera, perquè ta-ta-ta-ta. Diu, mossèn, vostè digui misses, que de fer cases ja me n'ocupo jo.
1: Sí, personatge. Personatge. De tota manera, també, des del primer moment, quan comença a despuntar com a arquitecte, òbviament comença treballant amb altres estudis. Ell, per exemple, participarà com a aparellador al redisseny de la façana de la Catedral de Barcelona, que després no sortirà, i després... O sigui, està dins d'aquest procés de gent que es mou, com és normal dins de la professió, com a arquitecte jove. Quan comença a escapar-se d'aquests grans arquitectes que hi treballa ell, que hi ajuda, i que es fa un nom?
0: ell treballa amb aquests grans arquitectes per raons d'aprenentatge i per raons econòmiques. Ah, perquè ell diu treballar i estudiar i treballar.
2: Fa mig delineant, no? Fa mig
0: delineant. Exacte.
1: Sí, sí.
0: Quan ell té el títol, llavors vol plantar-se per ell mateix.
1: De seguida.
0: De seguida. Mm-hmm. Perquè es vol fer un nom. I ho aconseguirà molt clarament el 1888, quan tot Barcelona quedi boca badada davant una cosa que es diu el Palau Güell.
1: Clar. Que aquí és la relació amb en Güell, que és la que és clau.
2: Que ja li fa d'això, no? Li fa aquella portalada aquí a la part de Pedralbes, no?
1: Sí.
2: Amb aquella barana i aquells dracs i el simbolisme de Sant Jordi,
0: les finques
2: i la pàtria.
0: Güell, allò. O sigui, en aquell moment, amb inspiració de Verdaguer,
2: Ah, sí.
0: Allí allò està tot posat a aquesta Santa Eulàlia que baixa de Sarrià per ser màrtir a Barcelona. Doncs ell la representa allà amb una font, els quatre barres. O sigui, el Palau Güell que van visitar el rei d'Itàlia i el president dels Estats Units d'Amèrica, en Cleveland, representa la consolidació de Gaudí com a arquitecte conegut i admirat. Des d'aleshores ençà, i són 10 anys, perquè el 88 Gaudí és encara un home jove. Aquest és un punt. I el segon punt és que el 1883, és a dir, 5 anys abans, en Martorell i en Bocabella...
2: I són dos arquitectes.
0: En Bocabella és el fundador de l'Associació de Port Josefins de la Sagrada Família. I en Martorell és l'arquitecte. Li ofereixen la Sagrada Família.
1: Però és molt jove, per tant.
0: 31 anys.
1: Clar, clar.
0: Llavors, són els dos, al meu entendre, li posen a la mà la gran església, paraules seves, perquè diu un arquitecte, diu per ser el que ha de ser capaç de construir una gran església. Perquè, diu, és l'edifici més complexiu de cara als homes i de cara a Déu.

0: Els intel·lectuals de l'època ja destacaven el caràcter visionari de l'obra de Gaudí. El 20 de desembre de 1900, Joan Maragall va escriure un article al Diari de Barcelona enlluernat per l'inici de la construcció de la Sagrada Família, on subratllava el misticisme del seu arquitecte. Uns anys més tard, el 16 de novembre de 1905, Josep Pin i Soler descrivia el geni a les pàgines de La Veu de Catalunya.
1: El temple naixent ja té un portal, el portal que mira cap al barri obrer. No té sostre encara, i ja té portal. No pot acollir encara, però ja fa acció d'acoller. No és recinte tancat encara, i no obstant, ja s'hi entra. Amb prou feines neix i ja convida. Convida les generacions vivents a la comunió amb les generacions que han de venir, amb les compliran les nous futures de futures oracions. Aquest portal és quelcom meravellós. No és arquitectura, és poesia de l'arquitectura. Entenc que l'home que més ha posat de la seva vida en la construcció d'aquest temple no desitgi veure'l conclòs i llegui humilment la continuació de l'obra, el coronament, als que vinguin després d'ell. Sota aquesta humilitat i aquesta abnegació batega el somieig d'un místic i la delectació refinada d'un poeta. Perquè hi ha res sentit més profund i més vell, al cap i a la fi, que consagrar tota la vida a una obra que ha de durar molt més que ella, a una obra en què han de consumir-se generacions que encara han de venir? Quina serenitat ha de donar un home una feina d'aquesta naturalesa? Quin menyspreu del temps i de l'amor? Quin avançament de l'eternitat?
2: L'Antoni Gaudí era, ho és encara i per molts anys pugui ser-ho, d'alçària mitjana, ben proporcionat de cos, ni gras ni magre, rosset de cabells i barbes, avui ja li plategen, ulls blaus plens de vida, d'un mirar franc i ardit, d'un parlar molt de casa nostra, de la nostra patrieta del camp. Senzill de maneres, expansiu quan el tema de la conversa i la persona amb qui parla li plauen. Curt de paraules, un si és no és irònic quan lo que escolta li desplau. Rialler, d'un humor deliciós, parlant de coses elevades, de fets ingenus, d'acudits de gent sense pretensions. Seriós com un jutge si es veu forçat a dialogar a pseudoartistes i amb pedants. Ningú com ell per prendre amb paciència les objeccions o reparos dels col·laboradors seus, que volen saber coses, que li demanen explicacions per executar les feines que se'ls hi ha confiades. Ningú com ell per respondre amb paraules que no admeten rèplica al qui li fa objeccions nècies, el qui es proposa executar feines que ell sap que no estaran bé, per senzilles que semblin. Per això li són fidelíssims tots els que són intel·ligents. Per això no lliga amb els presumits, amb els suficients. Car el seu art és raonament, és lògica, és visió de coses executades amb estudi acabadíssim de totes les circumstàncies de temps, de lloc, d'objecte, de durada, de dificultats locals, de gasto pecuniari. I apunto lo del gasto pecuniari perquè tot lo que ell construeix, que els inintel·ligents en construcció pot semblar d'un gran dispendi, resulta al contrari relativament poc costós per la traça que té en donar impressions de riquesa amb materials modestos, d'amplesa de dimensions amb superfícies reduïdes.
3: Això és En Guàrdia.
0: Estem aquí a l'Enguàrdia amb l'Armand Puig i Tàrrec i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de la dimensió humana de l'Antoni Gaudí. Doctor Puig, acabem de sentir aquests dos textos de 1900-1905 parlant d'aquesta dimensió. Ja ho veien claríssim els contemporanis que Gaudí, que a més no s'estava de dir-ho, tenia aquest rerefons espiritual, aquesta manera de veure el món tan particular i tan fora de mida. Avui en dia, però no sé si aleshores aquesta visió espiritual que tenia Gaudí era més comuna.
4: Era comuna entre els que es professaven catòlics, que eren una part important de la intel·lectualitat. No dic total, però
0: sí, sí.
4: Important, sí. Per exemple, Maragall era un d'ells. Però després hi havia molta altra gent, els germans Llimona, per exemple, el Cercle Artístic de Sant Lluc, Gaudí...
0: Els Masriera,
4: sí, exacte.
0: Un de gent.
4: Dels clapers, no cal dir-ho.
0: Sí, sí.
4: Hi havia un gruix important de intel·lectualitat en el món de les arts, de la pintura, de l'escultura, i això feia que Gaudí no quedés com a personatge, entre cometes, isolat. Sobre això es podria pensar que Gaudí era un personatge histriònic, no?
0: Ja.
4: Perquè el seu humor, per exemple, podia ser variable, com heu dit. Sí, és cert, això. Però és que Gaudí tenia una forta personalitat. Allò que deies ara fa una estona, doctor Soler Sabater. És a dir, Gaudí tenia una manera de fer que quan una cosa la veia clara, i com que gent del camp, gent del llamp,
5: sí.
4: Aleshores no s'estava pas de dir, doncs, això és així. Diu, perquè diu, jo diu, tinc una capacitat que és de veure les coses, de veure-les, i com que les puc veure, les veig i dic, doncs...
0: Són així, és sí. La manera de fer.
4: Sí. No era un gest d'orgull, era un gest d'acceptació d'una qualitat que li venia donada. Per exemple, diu, Miquel Àngel no m'agrada gaire, perquè, diu, tots són músculs. Diu, prefereixo Cellini, que és molt més harmoniós.
5: Sí, sí, clar.
0: Sí, perquè veia això amb el cas de Miquel Àngel, que realment els personatges que retrata són personatges impossibles a la vida real. No, evidentment estan tan idealitzats com vulguis, però, i és una obra extraordinària, però en tot cas no intenta representar la realitat. Cellini és una altra cosa, clar.
5: I qui s'atreveix a criticar Miquel Àngel?
0: No, sí, clar, ho dic, però només una persona la resta dels mortals no gosem, no?
4: Però com que ell ho veia així, ho deia així.
0: Aquesta personalitat tan particular de Gaudí, aquest reconeixement molt ràpid de que era una persona brillant i fora mida, etc, no li va portar molts problemes? O al revés, potser li va portar moltes adhesions.
4: En un país del qual ell diu, aquí patim de l'escardot de l'enveja, es pot comprendre que Gaudí també el va patir, aquest escardot.
5: Aquí la gran sort per això va ser que ell trobés l'Eusebi Güell.
4: Ah, sí?
5: És a dir, una persona que, a part dels seus diners i els seus negocis i la capacitat econòmica, tingués aquesta mena de connexió, de vasos comunicants.
4: El Parc Güell no és obra d'en Gaudí només. És obra d'en Gaudí i d'en Güell. És a dir, les converses entre ells dos, perquè les cases on vivien eren molt properes, que vivia el Parc Güell des del 1900, va viure des del 1906... I l'Eusebi Güell ja era allà, a la casa Larrat. Per tant, eren allà. Les converses entre ells dos sobre el bé i el mal, el cel i la terra, i sobre els projectes socials. Perquè aquí hi ha una qüestió que s'ha de tenir molt en compte. El catolicisme, i el doctor Soler això ho sap molt bé, és a dir, el catolicisme del segle XIX és un catolicisme a l'angle. És a dir, acorralat per la revolució, per la comuna, pels marxismes, pels anarquismes...
0: I pels errors comesos, també.
4: I pels errors comesos, naturalment. El principal dels quals era la incapacitat de respondre a tot això.
0: O es transformava o allò s'acabava,
4: Exacte.
0: Estava claríssim. Sí, sí. Allò 12, això és...
5: Sobre el que diu l'Armand, vull fer una referència, que és el següent. El millor seminari que he estat en la meva vida acadèmica, ell era el director d'aquest seminari, que hi havia gent molt diversa, i era sobre clericalisme i anticlericalisme. És a dir, la raó del clericalisme excessiu, que és el que està dient el 19, provocava l'anticlericalisme. Sí. Això, amb una banda i altra, els radicals d'una banda i una altra, el que feien, que és...
0: Fer molt de mal.
5: Matar el pensament i matar el diàleg i matar la convivència.
0: Clar. Sí, aquí és quan l'aparició a finals del 19 de la famosa encíclica La Rerum Novarum de Lleó XIII, o l'aparició dins de cercles catòlics moderats i conservadors, com vulguem, però l'aparició de les caixes de previsió, etc. Tota una sèrie d'allò que s'ha dit, encara que és posterior, l'obra social de l'Església o el pensament social de l'Església, encara que això s'ha dit posteriorment, no? En aquell moment no es deia així, però...
5: I temps a venir la democràcia cristiana, que havíem d'acabar de conviure.
0: Però era un moment clau, perquè les bestieses que s'estaven fent a tot arreu no auguraven un bon camí, per tot plegat.
4: És a dir, la qüestió estava a veure si calia agafar, emprendre el camí de la confrontació, és a dir, de la revolució, o el camí de la col·laboració entre el capital i el treball, com la Rerum Novarum proposava. Però el papa Lleó XIII és el primer papa modern.
0: Sí, sí, i tant.
4: Han hagut de passar 100 anys des de la Revolució Francesa.
0: Recordem el trauma de l'ocupació dels Estats Vaticans, i, en fi, era... L'Església estava fatal, diguéssim, com a estructura. Era un mal moment.
5: I hi ha l'aparició de tot un grup socials nous, que són els treballadors, amb els quals és necessari que hi hagi una convivència entre uns i els altres.
0: Però aquí és on s'entén Gaudí, diguéssim.
4: Exacte.
0: Clar.
4: Per això, Mir, el 1899, pinta el famós quadre La catedral dels pobres, referida a la Sagrada Família. Perquè en aquell projecte hi ha una dimensió social evident. És a dir, Gaudí... quan ha de buscar models per les seves figures de la façana del naixement, va buscar aquella gent del poblet que anava tocant a Sant Martí.
5: De l'orfenat dels pobres.
4: De l'orfenat dels pobres, exacte.
0: Sí, el poblet, pels que no són de Barcelona, és un barri que ara la gent li diu el barri de la Sagrada Família, però era, històricament es deia el poblet, aquella zona, perquè ens en fem la idea d'aquí, i era on vivien els treballadors, i vivia molta gent, molts de fàbriques tèxtils, etcètera, de la Mirúrgia posteriorment. Era un barri molt barri, per això es deia el poblet.
4: Encara ara hi ha una senyora, que es diu Montserrat Bru, que viu allà amb aquest antic poblet, diu, la meva àvia Gaudí la va representar, la seva cara va servir de model per la façana del naixement. És a dir, Gaudí tenia una capacitat enorme d'interactuar, que es diria ara,
0: sí,
4: amb la gent del poble. No era un arquitecte Odissi de la Melea.
0: No, estava allà.
4: Era allà dintre.
5: Sí, sí.

0: L'humor de Gaudí podia ser molt variable. Pels relats d'aquells que més el van tractar, tota la vida va intentar lluitar contra el mal geni de la seva persona, tot i que solia ser tímid, reservat i fins i tot una mica esquerp. Sovint, les diferències amb els seus col·laboradors tenien a veure amb la seva clarividència i la capacitat d'analitzar ràpidament els problemes que se'ls plantejaven, molt més ràpid que aquells que l'envoltaven. Mossèn Gil Parés, el capellà de la seva família en vida de Gaudí, va viure més d'un d'aquests episodis.
1: Caram, Gaudí, us he vist molt alterat fa una estona. Heu fet honor a la dita que s'aplica a la gent del camp de Tarragona. Gent del camp, gent del llamp.
2: Ho seré franc, mossèn Parés.
1: No n'espero altra cosa.
2: Quan renyo algú, com ha passat fa una estona, em sap greu haver-lo disgustat. Admeto que el meu temperament em fa dir les coses pel broc gros. No em puc estar de deixar-me anar pel meu caràcter.
1: No és el primer cop que me'n parleu, Antoni.
2: Mossèn Parés, també us diré que Déu m'ha fet la gràcia de veure les coses immediatament, amb total claredat. I no tothom les veu amb la mateixa rapidesa. I per això es molesten si els ho vull fer entendre.
1: Us he vist altres vegades en situacions similars i estic segur que resoldreu l'enfrontament tractant-lo amb benevolència. No coneixeu pas la rancúnia i això Déu ho veu sempre amb bons ulls.
2: Jo sóc batallador per temperament. He lluitat sempre i m'he sortit amb la meva. Menys en una cosa. En la meva lluita contra el mal geni. Amb aquest no me'n surto. Tot i així, quan he tingut diferències amb algú, em sento obligat a mostrar-li el meu afecte, perquè entenc que s'hagi pogut sentir ofès pel meu comportament.
1: Aquest capteniment us honra, Gaudí. La vostra mordacitat és atenuada pels vostres esforços, per ser just.
2: Així ho intento, mossèn. Així ho intento. Ja li dic que és una lluita constant. Però què és la vida, si no una lluita?
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
4: Ho veus?
5: Okay.
4: L'Angi Anys. Això és molt nostre.
5: Molt.
4: Tan nostre com dir... Posarem llum?
6: A la foscor.
4: O com dir... Aventureres? Aventurers?
5: Ens hi apuntem o què?
4: Què dius?
5: Saps que és molt nostre, també?
7: Sou molt bona gent!
4: Silenci.
5: Per nostre, el Clara i Carlos, TV3, Washington.
4: O el... Catalunya Ràdio.
8: I el mític Encara Messi, Encara Messi, Encara Messi!
4: Te n'adones? Tot el que hem viscut a TV3, a Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT, forma part de nosaltres.
5: I que així sigui, per anys i anys. 3CAT.
4: Molt nostre.
9: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
11: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
10: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
11: Queipo de Llano se n'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
10: El divan, el valor de la conversa.
11: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
10: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: En Guàrdia, amb Enric Calpena.
0: Armand Puig, mentre ell estava treballant amb la seva família, a part final no, però també feia el que diríem l'obra civil, feia aquelles obres que potser el turisme internacional reconeix, a part de la seva família, molt, la Casa Batlló, la Pedrera, etc., la Casa Vicenç, etc., etc. Totes aquestes obres es fan en aquest
12: la
0: període.
12: La Colònia Güell.
0: Etc. O sigui, tot el que més coneixem de Gaudí. Gaudí treballava només per en Güell o era un home amb un despatx, diguéssim, com ara entendríem actualment no, els arquitectes?
13: En Gaudí el despatx era ell. No, els altres eren col·laboradors, en fi, tenia, per exemple, hi ha una cosa interessant aquí, no?, que Gaudí era, compartia el Cercle Artístic Sant Lluc amb els germans Llimona, per exemple, no? La seva família no hi ha cap Llimona. Tots són matamales al cap dels modelistes, perquè Gaudí entenia que havia de representar hiperrealísticament les coses. I, per tant, una persona se li havia de fer un moll amb guix i posar-la allà. No que un artista vingués i reelaborés la persona i la posés allà. O sigui que, curiosament, Gaudí treballa amb una idea de la natura com a obra de Déu. Tot ha de ser mil·limètric, molt pastat segons allò que tenim com a model per a poder arribar a lo que ell entén que ha de ser la proposta per la gent. Perquè Gaudí treballa per al poble, però això diu, la Sagrada Família, diu, tothom hi trobarà el que busqui, els teòlegs, el que busquen, els astrònoms, el que busquen. I la gent del poble, els capons, les aus, és a dir, trobarà els pastors amb la samarra, la barretina. És a dir, Gaudí és popular.
6: Sí, i si troba el fred també, amb allò de les geleres aquelles que cauen de l'hivern. Sí, no, i a més, quan has dit treballar pel poble, clar, hi ha gent que no ho sap, però Gaudí va fer una séquia. Una séquia, la séquia que ve de Sant Feliu de Codines, i passa per Caldes de Montbui, una séquia per regar, per intentar regar, vull dir, va fer obra civil. Ara, la séquia aquesta no es pot visitar, perquè està sota terra.
0: Ja, les visites són complicades, així. En tot cas, mentre Gaudí va treballant més o menys per en Güell i més o menys per la seva família, suposo que arriba un moment, potser la desaparició del Güell deu ser clar, que, en què canvia la torna i s'aboca llavors a la seva família.
13: Güell es posa malalt el 1914 i morirà el 1918, i Gaudí, a partir d'aquell 1914, ja veu que els seus fills no seguiran les petges del pare i que, per tant, l'església de la colònia Güell quedarà per fer-se. I apunta sobre la cripta i prou. Que la cripta, en el seu principi, estava pensada com un lloc per a la instrucció cristiana, no com a església. Perquè ell deia de Gaudí de que l'educació és el gran ferment per la promoció de la classe obrera.
0: Clar, això és molt modern.
13: És molt modern.
6: Sí, és modern i és absolutament social. És el que deien els anarquistes de l'època, és el que deien els catalanistes, i el que deien els republicans. I els anarcocomunistes i els comunistes.
13: La primera escola que aplica Montessori a Barcelona és l'escola de la Sagrada Família.
0: Mm-hmm. Caram.
13: Mm-hmm. Sí, 1915.
0: I aquesta dimensió social de Gaudí era respectada per la gent que s'hi oposava a l'Església? O sigui, el fet de que s'estigués construint, o que un arquitecte tan valuós, que clarament tots reconeixien com era en Gaudí, estigués construint un gran temple, que a més era temple expiatori, recordem-ho, que perquè, això empipava molt. Això,
6: clar, perquè Barcelona és una ciutat que en té dos, eh?
0: En té dos, sí.
6: Perquè és una ciutat pecadora.
0: Sí,
6: el té. El Tibidabo,
0: sí, per això dic. Això, i al mateix temps, la dimensió òbvia de Gaudí, aquesta dimensió social, com ho vivien els anarquistes, els comunistes, etcètera, eh?
13: No ho van entendre.
0: Bueno, no, era difícil, eh? També se'ls ha de reconèixer.
13: Perquè, esclar,
6: és molt simbòlic,
13: un que es presenti com a representant de la classe obrera no pot acceptar que un altre prediqui que aquesta classe ha de tenir bones relacions amb els patrons. Però a la colònia Güell això va ser així, perquè que el 36 els Güell van poder escapar-se. O sigui, hi ha tota una qüestió molt, molt sòlida aquí. Gaudí no solament és un home que és amic dels pobres, dels obrers, però és amic també de la sostenibilitat. És amic de la reutilització de materials.
6: Això és el trencadís, no?
13: El trencadís és això.
0: Sí. Material que ja no servirà per gaire cosa i que normalment es llançava, refem-lo.
6: Ell és el revolucionari sobre aquest aspecte, eh?
13: Clar, fer d'un rebuig, fer-ne art.

0: L'11 de setembre de 1924, quan tenia 72 anys, Gaudí va ser detingut quan volia accedir a la Basílica dels Sants Màrtirs, Jusí Pastor. Uns policies li ho van prohibir i ell va voler entrar-hi igualment. Va ser conduït a la comissaria de la plaça Regomir, on es va negar a respondre a l'interrogatori policial perquè li feien en castellà. Allà, una dona el va voler ajudar. Després el portaria de la comissaria de la Llotja, on va estar tancat al calabós, fins que va poder pagar la multa imposada, 50 pessetes.
1: Respóndame de una vez, ¿por qué tenía tanto interés en acceder a la iglesia? Y háblame en español.
2: La profesió d'arquitecte m'obliga a pagar contribució, i jo la pago. Però no, a deixar de parlar la meva llengua.
1: Le va a caer el pelo. Jodidos catalanes, a ver si dentro de un rato se le ha pasado la tontería.
3: Vostè és el senyor Gaudí, oi? L'arquitecte?
2: Sí, senyora.
3: I com és que l'han detingut? Per què l'estan tractant així? És indignant.
2: Ai, senyora meva. Això li hauria de preguntar en Primo de Rivera.
3: Però què ha passat?
2: Veurà. Jo simplement em disposava a assistir a la missa de cada 11 de setembre a la Basílica del Sant Just i Pastor, en memòria dels caiguts en el setge del 1714. És el que em pertoca, com a membre de la Lliga Espiritual de la Mare de Déu de Montserrat, que és la promotora de tal acte litúrgic.
3: Les seves obres són el millor testimoni de la seva religiositat. No veig que un acte tan pietós pugui dur algú a comissaria.
2: A les 8 del matí he intentat entrar amb un amic a la basílica per la porta del darrere, la del carreró del rere Sant Just. Ens hem trobat uns policies que ens ho han impedit. Jo he insistit que volia passar, sí o sí, i un policia m'ha agafat el braç.
3: Què em diu ara? No m'ho puc creure.
2: Doncs m'han portat a comissaria. I ja veu de quines males maneres m'estan interrogant. Ara diuen que em volen portar a la comissaria de la Llotja i m'estan amenaçant amb imposar-me una multa. I encara volen que els parli en castellà.
3: Fa molt mala cara, senyor Gaudí. Es troba bé, eh?
2: Estic afeblit per la gana. Tal com és preceptiu, abans de rebre la comunió, quan m'han detingut, estava en dejuni eucarístic.
3: Doncs en això sí que el puc ajudar. Un senyor com vostè es mereix un altre tracte. Ara mateix li vaig a buscar alguna cosa per esmorzar.
2: Moltes gràcies, bona dona. No sap com li ho agraeixo.
4: Això és En Guàrdia.
0: Això que acabem de sentir, doctor Puig, és el famós episodi de la detenció de Gaudí, 11 de setembre, quan va celebrar la missa, o quan va participar en la missa per les ànimes dels caiguts l'11 de setembre de 1714.
5: És que passa que el segle XVIII la parròquia de Sant Just era la parròquia de Barcelona i arribava fins a Montjuïc. I, per tant, tots els que estan sepultats als Useres de Sant Just eren parroquians d'allà, i per això es feia la missa en sufragi dels patriotes catalans allà, precisament a Sant Just. Gaudí volia entrar-hi i va voler entrar per la porta del darrere, n'hi ha dues, totes dues practicables, i va ser allà on li van dir: vostè no pot entrar. I ell va respondre: com que no puc entrar aquí? I llavors li va contestar en català. Ràpidament el guàrdia: hàblame en castellano. I llavors ell replica: per què? Jo pago els meus impostos. Vostè no em pot dir en quina llengua he de parlar. I aleshores, a partir d'aquí, que ho dic, que no sabia mai en res, quan considerava que la causa era justa, doncs va ser portat a la comissaria, i allà va trobar el calabós, l'escena és fantàstica, un pobre venedor ambulant andalús que tenia un deute de 25 pessetes perquè havia venut productes sense permís municipal.
6: Ah, sense allò que es deia els burots, no? Els burots que compraven, que donaven el permís per evitar que hi hagués trampes amb el menjar, eh?
0: Sí,
6: tot sigui dit.
5: Exacte. I bé, llavors ell va pagar la multa de tots dos, i l'andalús li va dir amb ell, diu: escolta, ja li tornaré. Diu: no. Diu: perquè, diu, les almoines no es tornen mai.
0: Gaudí era catalanista, per tant, això és obvi, però, clar, una cosa que en aquell moment no es plantejava, però era separatista en aquell moment, es podia dir, o no es pot saber, no ho sé.
5: Jo responc dient això. Gaudí era de la Lliga.
0: Ja.
5: votava la Lliga, comprava la Veu de Catalunya i, per tant...
0: Difícilment
5: podia acceptar posicions més enllà de les que la Lliga acceptava.
6: La Lliga regionalista, el partit d'en Prat de la Riba i després d'en Cambó.
5: Exacte. I li van proposar ser parlamentari. I llavors ell va dir... Diu, jo serveixo Catalunya amb la meva arquitectura.
0: Clar, és un altre plantejament.
5: És a dir...
6: I els beneficis que porta. Sí. I que porta.
0: Sí, sí.
5: I és una frase gairebé profètica.
0: Sí, tant.
5: Perquè un Gaudí parlamentari, diu, a més diu, amb el meu tarannà, diu, no.
0: No.
5: Era molt conscient de les seves limitacions, del seu mal gènit, de la seva incapacitat de tenir un debat parlamentari perquè els hagués enviat
0: a engegar pasta fang a tots, sí. No parlarem de com es va produir la mort, perquè és un tema prou extens, però sí una mica la repercussió. Ell és mort a conseqüències de les ferides per l'atropellament d'un tramvia a la Gran Via de Barcelona, cantonada amb Bailén. Quina repercussió va tenir la mort de Gaudí? Tant a la seva família van pensar, això se'ns acaba, no, com ho construirem? I la resta, què va pensar la gent?
5: No, enorme repercussió. Hi va haver, segons un còmput, 30.000 persones a l'enterrament, però podien ser perfectament més, perquè es veu les fotografies...
6: Una multitud,
5: sí. No?
6: El reconeixement social és això.
5: Sí, exacte.
6: La gent, el poble, està al seu costat.
5: Hi ha una anècdota molt, molt significativa, no? Dues dones que van a visitar la capella ardent, no? Ell era allà a la capella de l'hospital, de cos present, i diu, i qui era aquest senyor? Un li diu a l'altre, i l'altre es van dir, era un senyor, diu, que feia les cases molt bé i que, a més, era un sant. O sigui, en vida de Gaudí... hi havia una vox populi doble, com a arquitecte i com a persona omplerta d'una unció especial que es formula dient sant. Per això nosaltres pensem que el seu procés de beatificació que estem impulsant no és fabricar un personatge nou, és donar veu i donar figura a una realitat que ja en aquella època es considerava acceptada.
0: Se'l reconeixia com a tal. Sí. Doctor Armand Puig, no tenim més temps. Moltíssimes gràcies per haver vingut. El doctor Puig és l'autor d'aquest llibre Antoni Gaudí, Vida i Obra, que em sembla un llibre molt interessant. I a part, direm el càrrec una altra vegada, perquè és un càrrec que és estupendo, és llarg i allò. És el president de l'Agència de la Santa Seu per la valoració i la promoció de la qualitat de les universitats i facultats eclesiàstiques, cosa que vol dir que el doctor Puig ha tingut l'amabilitat de venir des de Roma per participar en aquest programa. Moltíssimes gràcies un altre cop i molt contents de veure't una altra vegada.
5: Gràcies per aquest programa. Jo quan puc sempre l'escolto i l'escolto amb molt de gust.
0: Doncs moltíssimes gràcies. Josep Maria Solís Sabater, et veig content avui.
6: Sí, perquè poc vegades ens farem bé de qui hem tingut avui,
0: No, i tant.
6: En som conscients.
0: Això és l'enguàrdia.
7: Direcció i realització, Enric Calpena. Assessorament històric, Josep Maria Soler i Sabater. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Ràfquim. Tècnics, Francesc Cotillas i Josep Lluís González. Muntatge musical, Francesc Cotillas. I amb les veus de Xavi Pujol, Josep Lluís González, Marc Lobato, Josep Aguilar i Cristina Serra.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda. Us informa Berta Torrades. Zelensky denuncia un atac rus d'alt risc contra un dipòsit de combustible nuclear prop de la central de Txernòbil. Un atac que no ha causat ferits, però sí un incendi. L'acció del Kremlin precedeix, recordem, la trobada d'aquesta mateixa tarda del president ucraïnès a Londres amb els dirigents del Regne Unit, Alemanya i França. Keir Starmer, Friedrich Merz i també Emmanuel Macron han de consensuar a la cimera d'aquesta tarda amb el president ucraïnès mesures per fer seure Rússia a la taula de negociació després que Vladimir Putin hagi refusat les converses cara a cara proposades per Zelensky. Més notícies amb la Maria Guixà.
2: La OPEP, l'aliança dels principals països productors de petroli, acaba d'aprovar un nou augment de 188.000 barrils diaris per aquest mes proper de juliol. Ho fan tot i que el tancament de l'estret d'Hormuz, per on passa el 20% del petroli mundial, dificulta pujar les exportacions de cru.
1: En plana municipal, destaquem que Jordi Martí aconsegueix els avals per concórrer les primàries de Junts a l'Ajuntament de Barcelona. El president del grup municipal de Junts és el primer dels quatre candidats que es presenten i que ho aconsegueix. Ell mateix ha penjat un missatge d'agraïment a les seves xarxes socials.
3: Us vull agrair la confiança que heu dipositat en nosaltres a l'hora de donar-nos els vostres avals. Hem estat els primers en aconseguir els avals necessaris per tirar endavant la nostra candidatura. Tenim equip, tenim futur, et tenim a tu. De nou, moltes gràcies i endavant. Visca Barcelona!
1: Recordem que a banda de Martí concorren les primàries per ser els candidats de Junts a l'alcaldia de Barcelona, la diputada i secretària primera de la Mesa del Parlament, Glòria Freixa, també la diputada al Congrés, Pilar Calvo, i l'advocat i exdiputat Jaume Alonso Cavillas.
2: El Perú escull avui el novè president de l'última dècada en la segona volta d'unes eleccions marcades pels extrems. Frec a frec es disputen la presidència del país en dia el candidat d'Esquerres, Roberto Sánchez, i la conservadora Keiko Fujimori. Corresponsal a l'Amèrica Llatina, Joan Biosca.
4: Es preveu una votació intensa aquesta jornada fins al final amb resultats ajustats i un recompte de vots que podria trigar molts dies si el marge entre la candidata conservadora Keiko Fujimori i el progressista Roberto Sánchez és petit. Ja la primera volta va ser polèmica. 35 dies per tenir resultats. Dos models de país en joc en un país amb 8 presidents en 10 anys, amb una moció de censura fàcil i ràpida, coneguda com a moció de vacància per incapacitat moral. Simplifiquen missatges, des de la dreta alerten que podria arribar el comunisme i des de l'esquerra avisen que podria tornar un govern autòcrata com el de l'expresident conservador Alberto Fujimori, pare de Keiko Fujimori, 4 vegades candidat a presidencial.
1: I avui, durant tota la jornada, una trentena de bussejadors han netejat el fons marí de la platja de Sant Feliu de Guíxols de tovalloletes, una acció que forma part d'una campanya per sensibilitzar l'impacte d'aquest residu. Marxem fins allà amb la Berta Artigas Fontàs.
5: El Centre de Busseig Sublimits ha organitzat aquesta campanya per sensibilitzar sobre l'impacte de les tovalloletes que tirem al lavabo. Una trentena de submarinistes han actuat a una zona de la platja de Sant Feliu de Guíxols que està particularment afectada perquè hi desemboca una riera que quan plou es desborda i s'emporta els residus que troba al seu davant, i a més les corrents marines mantenen aquestes deixalles prop de la platja, fet que impacta en la fauna i la flora de sota l'aigua. I no només això, Lola Cervantes, directora del centre...
6: Per molt que digui en el paquet de que es poden tirar l'inodoro, no és cert. Val? Aquestes tovalloletes creen problemes en tot el que és la red de sanejament, en tot el que són el clavegueram.
5: L'any passat, durant la mateixa campanya, es van retirar 300 quilos de tovalloletes humides del fons marí en un matí, i aquest any esperen arribar a una xifra similar.
1: Els esports, Alfons Gorina, bona tarda.
7: Bona tarda. Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP, en la que ha estat la seva victòria número 100. L'han acompanyat al podi Pedro Acosta i Pecco Bagnaia. Jorge Martín i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, han caigut. Avui, final de Roland Garros masculina, el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Partits decisius per l'Europa en futbol, per la penya en bàsquet i pel Barça en handbol, i ho podeu seguir tot. A partir d'ara, el Tot Gira.
0: Fins aquí les notícies.
8: Senyores i senyors, bon dia.
9: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
8: Leire Díaz, bon dia.
10: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sinceramente.
8: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
10: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
11: Si aquest acord realment sortís que no, no veig massa altra opció que anem a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
12: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
8: Candela Peña! Què passa?
13: Quina il·lusió!
8: Ah, m'he engreixat una mica.
13: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
8: Sí.
9: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell. CaixaBank patrocina aquest programa. Benvinguts al temple esportiu dels caps de setmana. Això és el Tot Gira. Des del 2004, més de 20 anys fent ràdio esportiva en directe.

0: Florentino Pérez va convocar eleccions en una roda de premsa esperpèntica en què va criticar a tort i a dret els mitjans de comunicació. Florentino tenia l'orgull ferit per les crítiques rebudes en una temporada en blanc i va voler marcar-se un plebiscit per demostrar qui mana. Segur que no esperava que un candidat, Enrique Riquelme, assumís l'aval milionari per ser proclamat candidat. Segur que no esperava que Riquelme, un empresari 42 anys més jove que ell, li anunciés fitxatges d'impacte com Haaland, Rodri o Klopp. Guanyarà Florentino si no hi ha cap sorpresa i Mourinho serà l'entrenador, Mourinho. I ara que hem descobert Riquelme, gairebé millor que no hi hagi canvi, que tot continuï igual.
1: Tot gira amb David Cloper.
0: Bona tarda a les 4 i obrim les portes del Tot Gira. Dia d'eleccions al Madrid, que seguirem el Tot Gira, però també dia de transmissions. Ara de seguida, balaïdos amb el Celta B a Europa. L'Europa ha de guanyar per passar la final del playoff de Primera Federació. A les 5, Barça-Vidasoa, final de la Copa del Rei d'handbol, a una setmana de la Champions de Colònia. I a les 7, la final de la Penya, Baskonia-Penya, tercer definitiu partit del playoff de quarts de la CB. I també la final de Roland Garros, ja en marxa, el Giro femení, amb la seva última etapa, el Badalona-Cornellà, el playoff de tercera ref, i sentirem a Marc Márquez, el gran Márquez, fa una mica més d'una hora, aconseguint la seva victòria número 100 al motociclisme, a Hongria. Comença la remuntada del Tro de Cervera al Mundial. Ho tenim tot i som a tot arreu. Benvinguts al Tot Gira.
2: Tot Gira.
3: Com estan les màquines?
2: Des del 2004.
4: Amb David
2: Clopés.
4: Va, demà.

0: Tot gira amb el Joan Arroyo i la Conchi Vecino al control tècnic i musical, la Nadia Roig a la producció, Lautaro Quinteros i el Manel Gil al control central i el Xevi Soler de Vistaire i al control de xarxes. Hola, Xevi.
1: Hola.
0: A Balaïdos ja hi tenim a punt el Francesc Ripoll per fer la transmissió del Celta B a Europa, tornada de les semifinals del play-off d'ascens a segona, empat a una a l'anada i, per tant, l'Europa obligat a guanyar per fer com el Sabadell i arribar a la gran final. Balaïdos, Ripo, què tal? Bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: I a l'estudi el nostre analista, mite de l'Europa, l'Àlex Dalmas. Què tal, Àlex? Com estem?
3: Molt bé, David.
0: Tot a punt, Ripo?
2: Tot a punt. Jugadors ja han acabat l'escalfament i falta res, poc més de 5 minuts perquè comenci aquest partit.
0: Bona entrada o ambient fred?
2: Aviam, és un camp molt gran i caben 24.000 persones. Jo calculo que hi haurà unes 3.000, 4.000, és a dir, hi ha gent, no es veu el camp gran ni molt menys, però tampoc és un ambient fred.
0: Gent de l'Europa?
2: Un centenar, una miqueta més.
0: Dalmas, de cop al vot, l'Europa passarà a la final?
3: Sí, passarà.
0: Sí, passarà, que així m'agrada, contundent. Ripo, canta amb els 11 de l'Europa i també del Celta B.
2: Un canvi de l'Europa respecte a la setmana passada. Flera a la porteria, Jay Esgró, Àlex Cano i Campeny, també Frangil a la defensa, doble pivot amb Meixac i Carabac a la mitja punta, Vaques, dos jugadors a dalt, Adnan i Jordi Cano.
0: Això pel que fa a l'11 de Dai, l'11 del Celta B.
2: Dos canvis respecte a la setmana passada. Coque Carrillo a la porteria, defensa de 3 de Manxo Rodríguez, Pablo Meixús i Quique. A les bandes, Pablo Gaviani i Joel López. Al mig del camp, Burcio i Antanyero, el golejador de l'equip gallec. Bandes per Hugo González i Òscar Marcos. En punta, Álvaro Marín.
0: Molt bé, l'àrbitre, per cert, del partit
2: és l'extremeny Daniel Miranda.
0: Molt bé, doncs ara vinc amb vosaltres i ja ens hi quedem per fer la transmissió, però abans tinc diversos fronts oberts. El primer a París, final de Roland Garros, la final sense Sinner, sense Djokovic i sense Alcaraz. L'alemany Alexander Zverev contra l'italià Flavio Colboli. Alfons Gorina, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
0: Com tenim aquesta final?
4: Doncs domini absolut del jugador alemany, com era previsible. 6-1 en el primer set i guanya també en el segon 1-0. No vol que se li escapi aquesta oportunitat d'or de per Zverev, que ja ha perdut 3 finals de Grand Slam i té una miqueta aquesta espasa de Damocles sempre sobre el seu cap. És ara o mai per al jugador alemany de 29 anys.
0: Molt bé. A Mònaco, a les 3 de la tarda ha començat el Gran Premi de Fórmula 1, la cursa on avançar diuen que és gairebé impossible. Xevi, hem superat l'equador de cursa, com van les coses?
1: Ningú ha avançat el que tenia la pole position. Kimi Antonelli, que va camí del triomf claríssim, més de 20 segons respecte al segon, que és Lewis Hamilton. El tercer és Charles Leclerc, un Antonelli que ha anat el líder en totes les voltes, que té moltíssim marge i que ampliarà el seu avantatge a la general, 24 voltes pel final.
0: El Giro d'Itàlia femení, última etapa, que decidirà la guanyadora amb la neerlandesa Anna van der Breggen amb la malla rosa, amb 49 segons de marge respecte a la també neerlandesa Demi Vollering. Última etapa de mitja muntanya. Xevi, el podi es mourà?
1: Doncs mira, la sorpresa està saltant, perquè ni van der Breggen ni Vollering ara mateix. La tercera, Antonia Niedermann, seria la líder perquè està escapada 1 minut i 26 segons de marge respecte al duet de Van der Breggen i Vollering. En té 1 i 20 de desavantatge. Ara seria líder per 6 segons, més el que pugui caçar de bonificacions. Ara és Anna Van der Breggen tirant de valent en l'últim port de la jornada per intentar reduir, però continua aquest marge que farà que tot es decideixi per segons. Niedermann podria ser la sorpresa d'aquest Giro i acabar guanyant-lo.
0: I abans d'entrar a Balaïdos, ja ho sabeu, és l'altre gran tema del dia. Des de les 9 del matí, urnes obertes a Valdebebas perquè els socis del Real Madrid decideixin qui ha de ser el nou president. Tinc connectat a Valdebebas el Sebas Guim, que avui ens farà el seguiment d'aquesta jornada de votacions. Hola, Sebas, bona tarda.
5: Què tal, David? Bona tarda.
0: Això s'ha despassat, ja ho sabeu, a Valdebebas, a Madrid, al centre, aquest diumenge hi passa de tot, el Papa, concert de Bad Bunny, festival de reggaeton, de tot hi passa a Madrid. I jo no sé si la participació s'ha vist afectada, de moment, en el que duem de jornada de votacions.
5: Home, afectada mínimament, perquè en altres circumstàncies s'hauria celebrat el Santiago Bernabéu, però esclar, demà i el Papa a l'estadi, i era impossible materialment que avui s'hi celebressin unes eleccions. Per això les van traslladar a la ciutat esportiva del Real Madrid, aquí a Valdebebas, que és un barri que està una miqueta separat del que és la ciutat. La ciutat està bunkeritzada per la visita del Papa, però hi ha transport públic gratuït i busos llançaderes des de diferents punts de Madrid, així que els socis han pogut ja estan podent apropar-se a la ciutat esportiva.
0: El Madrid dona dades de participació?
5: Les han donat poc després de la una del migdia, després de les quatre primeres hores de votació. La Junta Electoral ha comunicat que 12.651 socis havien votat, és a dir, un 16,82% de l'electorat. Recordeu que són uns 70.000 socis amb dret a vot, que han de ser majors d'edat i amb un any d'antiguitat, doncs perquè allora gairebé un 17% no està gens malament la participació. També cal recordar que en els últims 20 anys no han tingut oportunitat de fer-ho.
1: És cert que no han tingut eleccions els últims 20 anys, sempre, però, el vot per correu a Madrid ha inclinat la balança i Florentino diuen que el té controlat. Quan sabrem quin és el volum de vot per correu i, per tant, si Florentino realment ho té ben lligat?
5: Jo crec que ho té ben lligat amb vot per correu o sense vot per correu. Aquestes dades que et refereixes, jo crec que fins després de les 8 del vespre, un cop que s'hagi iniciat el recompte de vots presencials, doncs no s'obriran aquestes urnes que es van traslladar fa 3 dies des de Correus fins a una sala que ha estat custodiada a Valdebebas amb videovigilància i amb membres de seguretat del club perquè ningú doncs hi fiqués la mà ni hi hagués cap tipus de problema o possible impugnació.
1: Les urnes tanquen a les 8, cap a quina hora creus que tindrem guanyador?
5: Doncs el que ha comunicat la Junta Electoral, si no hi ha cap impugnació, la idea és que entre 3 i 4 o 5 hores després d'aquest tancament del col·legi electoral d'aquest pavelló, és a dir, tancant a les 8, entre les 11 i la 1 de matinada, hauríem de saber qui ha guanyat les eleccions, qui serà el president els 4 pròxims anys.
1: Molt bé, doncs amb el Sebas avui connectats des de Valdebebas, més tard tornem a connectar amb tu, Sebas, i ens expliques com va aquesta jornada electoral a les 8 tancant les urnes. Una abraçada.
5: Quan vulgueu. Fantàstic, una abraçada.
1: Un quart de cinc, cap a Balaïdos.
3: El somni de la Vila de Gràcia.
6: La pilota que penja l'àrea, compta que pot ser bona aquest xut, i gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol, gol! Qui havia de ser? Qui havia de ser? Qui havia de ser?
3: Que no, a tres partits de la glòria.
6: Final del partit a Can Dragó, l'Europa ha empatat a una casa contra el Celta B, i aquesta eliminatòria ha resultat...

0: però avui posats a somiar. Per què no? Francesc Ripoll, això és a punt de començar, Balaïdos.
1: Què tal? Bona tarda. Sí, a punt de començar. Han sortit ja els jugadors dels dos equips. A punt de començar la tornada a les semifinals del play-off.
0: Recordem aquest 11 de l'Europa, deies, amb quants canvis respecte a l'anada?
1: Per respecte a l'Europa, només un. Juga només un. Àlex Cano, de central. No juga Josu Galastegui, que va jugar de lateral la setmana passada. Mira, Flere a la porteria. Jay, Esgró, Àlex Cano, Campany i Frangil a la defensa, al mig del camp Meixaki, Caravaca, mitja punta Vaca, a dalt Adnan i Jordi Cano.
0: Àlex Cano, veteraníssim, 38 anys, jugant un partit històric per l'Europa, Àlex.
2: Sí, sí, sí, i bueno, ho mereix molt. Parlava amb ell durant la setmana i realment li fa molta il·lusió. A xarxes ja, bé, doncs ja ho ha dit, jugar a Balaïdos per ell és un somni, i més somni serà si l'Europa encara aconsegueix passar aquesta final, que jo crec que té opció.
0: Ja, i per cert, hem repilat el nostre compte d'X.com barra tot gira, la pilota que ha fet l'Europa, no només de l'arribada amb aquests centenars aficionats que rebien l'equip, sinó també l'Àlex Cano, la gespa de Balaïdos, quan encara era buit, i fent així amb la mà, dient com impressiona un escenari com Balaïdos.
1: Al final l'Àlex Cano i com el Jordi Cano, molts altres jugadors, són jugadors que la gran part de la seva carrera l'han jugat a la tercera divisió i han anat al camp, amb tots els respectes, del Sants, del Figueres, del Granollers, i clar, ara es troba que està a Balaïdos i jugant per pujar al futbol professional. Ha començat ja el partit, per cert. Té la pilota Adnan a la zona de tres quarts, continua Adnan, la toca un jugador del Celta, servei de banda per l'Europa.
0: Deia aquesta setmana a Dai Benítez, del tècnic, Àlex, que en certa manera el gol de l'empat podia anar bé. Recordem que el va encaixar l'Europa a Can Dragó en temps afegit, i que d'aquesta manera l'Europa sap que l'empat no li val, ha de sortir a guanyar, no especularia, perquè d'especular no en sap.
2: Jo també ho crec. A veure, un gol, encaixar un gol mai és positiu, però sí és cert que les millors versions de l'Europa l'hem vist quan no ha tingut dubtes, quan ha hagut d'anar diguéssim, aquesta pressió alta a camp rival, quan ha sigut molt agressiu en pilota, quan ha estat a camp contrari. És un equip que no sap especular i per tant aquest gol l'obliga només a la victòria, tu ho has dit, no li val ni l'empat.
1: Compte la passada de l'Europa, punt de marcar l'equip de Gràcia, serà corna, i ara ho deixes, Àlex, la pressió alta, ha recuperat la pilota Adnan, i la passada de la mort de Jake ha estat a punt de caçar Jordi Cano, l'ha tret Coque Carrillo, corna per l'Europa.
0: Bé, la pressió, la recuperació, i ha anat un pèl,
2: Ha anat un pèl, i respecte al que deia el Ripo, a veure, interessant el detall tàctic de Dai, que posa a Jai per banda esquerra i per banda dreta està Campeny, per tant, és veritat que és el mateix 11 amb el qual va sortir a la segona part d'aquesta anada, però intercanvia els perfils, i ara hem vist a Jai fent aquesta magnífica
0: bona arribada, bona arribada. El corna Ripo.
1: El picarà Adnan des de la banda esquerra, pràcticament tot l'Europa esperant per fer la rematada. De fet, ara l'àrbitre posa pau perquè hi ha, no sé, 10 jugadors, 15, 16 en total dins de l'àrea petita, i Adnan la posarà segurament tancadeta perquè algú pugui rematar. Posa el corna Adnan, la treu amb els punys Coque Carrillo, i ara compta que pot córrer el filial del Celta. Aguanta la pilota Òscar Marcos, li ha fet falta Meixac, la senyal a l'àrbitre, pilota pel filial del Celta.
0: Veig que hi ha molt de sol a Balaïdos, fa calor?
1: Doncs no, de fet aquest matí quan he arribat, i mira que vaig amb jaqueta i samarreta, tenia fred, he pensat encara em posaré malalt. Però fa solet, bona temperatura, 20 i pocs graus deu fer. I per cert, que els jugadors de l'Europa han sortit amb una samarreta que deia força Tom, ja ho sabreu, després del partit d'anada, un seguidor de l'Europa, que és el Tom, va ser apunyalat en un bar, i de fet encara està hospitalitzat. He preguntat ara i m'han dit que està bé, està estable, però que ha estat greu. Per tant, bon detall de l'equip de Gràcia, donant suport i ànims a l'aficionat de l'equip. Juga la pilota Meixac a la zona del mig del camp, tonta que ha perdut la pilota, i comença el contraatac al Celta. Avança Santanyón, zona de tres quarts, pilota cap a Òscar Marcos, que pot entrar dins l'àrea, continua Òscar per Antanyón, farà el xut, no, retalla, aviam qui se la queda el Celta, Álvaro Marín, juga per Hugo González, Continua Hugo dins de l'àrea, aviam què fa, la centrada, corna pel Celta.
0: Què ha de fer avui l'Europa? Ha de dur la iniciativa de tenir la possessió, Àlex?
2: Sí, ha de ser molt agressiu en pilota. És més un equip de no allargar possessions, sinó de jugar molt vertical, però sí sempre a través de tenir la pilota quan més estona millor. Per tant, ha de ser així i sobretot minimitzar que no participin a l'oit del Ripo.
1: Compte la centrada, la rematada, la treu Flere de sota els pals. La primera clara del Celta i ha caigut una pilota.

0: tan morta. Em sembla que ha estat Burcio, jugador del Celta, que ha rematat sol dins de l'àrea i enmig d'un bosc de jugadors la pilota ha acabat refusada, però torna a avisar el Celta Fortuna.
1: Dues arribades clares, una per banda.
2: Sí, i Hugo, que ha fet Hugo, el jugador més destacat, més perillós, l'Europa l'haurà de minimitzar, que ha fet la que va fer Alexander Arnold aquell dia a Liverpool, que és aquest córner que sembla que vagis caminant i tal com arribes la poses i ha sorprès una mica l'Europa, per tant,
1: això compta. Mateix. Primers 4 minuts, una arribada per banda, Celta B 0, Europa 0, compta el giro femení, que podria haver-hi canvi de líder en l'última etapa.
3: Però és que està passant moltes coses, i pitjor sorparada és Anna van der Breggen, la que era fins ara el líder, perquè ara Demi Bollering ha deixat Anna van der Breggen, ja li treu mig minut, Bollering està a 32 segons de Niedermayer, per tant també està aspirant al lideratge, ara estaria a 56, Niedermayer continua líder, Bollering a 56 segons, van der Breggen a 1 minut i 19 segons, amb aquestes diferències, van der Breggen mantindria el lideratge per 1 segon, per tant,
1: Déu, queden
3: 37 quilòmetres, encara molt per des.
1: Aplaudeix a Balaidos, per què?
0: Perquè ha tingut una altra ocasió el Celta, ha estat Hugo González, el màxim golejador, que ha intentat sorprendre Flere amb un xut amb pràcticament sense angle, bloca el porter a l'Europa i farà puntada llarguíssima buscant el cap de l'home més alt del partit, que és Òscar Vacas. La pilota ha marxat per servei de banda, pilota pel filial del Celta.
2: Hugo, que va ser molt destacat a l'anada, no va estar tan bé aquell dia Òscar Marcos, que és el jugador que fa la mateixa funció però per l'altra banda, però és un jugador molt talent,
0: I, per cert, al migdia, amb el Xevi, em deia, compta amb els coloms.
3: I gavines.
1: Sí, ja, però l'aviram aquí a Balaïdos.
0: Et diré una cosa, en tinc un al costat i a la companya d'una ràdio del costat, un colom se li ha cagat al full de dimensions.
3: Balaïdos és de risc.
1: Balaïdos i Vallecas són dos camps on hi van molt els coloms.
3: Estic molt intranquil·la. No netegen des de fa 25 anys.
1: Però és veritat que és habitual veure imatges de Balaïdos amb ocells que passen per davant del tiro de càmera.
0: No, és que no paro de mirar dalt, dic que no em tingui un colom a sobre.
1: No diguis tan a dalt i mira la gespa, tu.
0: Home, ja, però si se'm caguen al cap, m'hauré de moure.
3: Una gavina.
4: No preocupes a ràdio, Francesc.
1: Exacte, això mateix. Mentre no et caguin a la vista...
0: No, estaria complicat. Si se'm caguen, no ho sabreu, no patiu. Té la pilota al Celta. En Tanyón, al mig del camp, remena la pilota al filial de l'equip gallec. Pressió tímida de l'Europa, Burcio. Zona de tres quarts per Òscar Marcos. Òscar endarrereix i cau. Hi ha falta de Jordi Cano. I mira, targeta groga. Minut 6, targeta groga, Jordi Cano. Ara veureu la jugada. Ostres, potser és una mica excessiu.
1: Ens vigilem aquestes targetes, eh?
0: Oh, però una groga al minut 6, de fet, és el que li està protestant Jordi Cano.
1: Sí. Sembla una mica rigorosa, la veritat.
2: Per mi és molt rigorosa. Fins i tot et diria que hi ha hagut una prèvia de Toni Carabat sobre en Tanyón, em sembla, que
0: sí,
2: ho era
0: sí.
2: Més que aquesta.
0: És que potser l'àrbitre ha dit, mira, que no s'escalfi, trec una groga i s'acaba la història.
1: Però, vaja,
0: al minut 7 em sembla molt rigorós, doncs compta perquè Jordi Cano, que és el millor de l'Europa, té una groga.
1: Sí, sí, parlava amb ell ahir i ens ha explicava aquesta il·lusió que té tota la plantilla, un equip modest com l'Europa, que l'any passat va aconseguir l'ascens de la segona a la primera federació i que ara es veu a les portes del futbol professional. Però aquests detalls s'han de cuidar.
0: Aviam, la falta, la pica Hugo González, la rematada Flere. Era fora de joc, però ha rematat completament sol. Em sembla que era Maixús dins de l'àrea, sí que és cert que estava tan sol que tot feia pensar que era fora de joc, però una altra arribada de l'equip gallec.
1: Les dues a pilota aturada, abans del corna i ara aquesta falta. Sort que la rematada va molt centrada i Flere amb facilitat a blocar la pilota.
2: Sí, de moment Flere molt bé, molt segur. És cert que les dues en estratègia, que és una acció que l'Europa acostuma a defensar molt bé i ho va fer molt bé a l'anada. Per sort Flere està endollat i és una garantia, tot i que va tenir aquella jugada desafortunada a l'anada, sí. Recordem, és una garantia de sota pal.
1: Recordem que Flere, ja ho vam explicar a la transmissió de la setmana passada, ja fa bastants partits que l'infiltren a cada partit per un problema que té el peu i pràcticament no s'entrena, és a dir, està fent un esforç enorme per poder arribar fins al final de la temporada, un jugador que és clau en l'esquema de Dai. De moment 0-0, Celta B 0, Europa 0, minut 8 de la primera part. Per cert, Roland Garros, final entre Zverev i Kovoli. Recordem que el primer set l'ha guanyat Zverev clarament, 6-1, el segon set, al fons encara no hi ha trencament, oi?
4: No, més igualat, més equilibrat, Kovoli ha reaccionat, ara té dos pilots per posar... Quin punt acaba de marcar Zverev, un revés paral·lel preciós. té ara una pilota Coboli per posar el 3 iguals, el que passa és que és tan difícil trencar-li el servei a l'alemany. 1,96 m, servei potentíssim, fins i tot quan fica només el segon servei és gairebé impossible jugar-li el punt.
1: Balaido Ripó, 0-0.
0: La pressió de l'Europa que fa que l'equip de Gràcia aconsegueixi un servei de banda a la zona de 3 quarts, el 9 de la primera meitat, Celta Fortuna 0, Europa 0. La posarà Jay dins de l'àrea, la controla Òscar Vaques, que ha caigut, l'àrbitre diu que no hi ha res, la refusa la defensa del Celta, corre Esgro intentant corregir, l'entrega cap a Caravaca, que no és bona, té la pilota Òscar Marcos, juga al mig del camp, atent Tanyón. Antanyón, ara ha caigut Hugo González, l'àrbitre deixa seguir, té la pilota Caravaca. Àlex Jay fent de lateral esquerra, oi?
2: Sí, sí, sí, jugant per banda esquerra i Campeny per la dreta. Ho vam veure també en algun tram de la segona part Can Dragó, però vaja, és el qui ha protagonitzat aquella centrada al principi, està sorprenent bastant, així que entenc que vulgui anar i sorprendre per aquest costat.
0: Sí, Fran Gil, que és... almenys va jugar de lateral l'altre dia, avui està fent de central.
2: De central, exacte.
0: I veiem Campeny de lateral dret. És Campeny, precisament, qui farà efectiu un servei de banda. I déu-n'hi-do l'entrada, eh? M'ha sorprès, tot i ser un filial i jugar a Balaïdos, tota la zona de tribuna està pràcticament plena i el gol també...
1: Sí, sí. I els escapulats on són, els aficionats de l'Europa?
0: Són, diguéssim, a la banda on està atacant ara l'Europa,
1: sí.
0: A prop d'un corna.
1: Ah, ja els veig, sí. Ja els veig, els escapulats. Clar,
0: com que van més o menys del mateix color,
1: sí, sí.
0: Uns i altres...
1: Home, déu-n'hi-do, doncs que salten i ballen, eh?
0: Sí,
1: no, això... Les senyeres,
0: això és habitual
1: a l'Europa, sí, sí.
0: Això és habitual. Té la pilota al Celta Fortuna. Aplaudiments a Balaïdos i juga al central. Toca i toca el Celta. L'Europa cada moment no es torna ni s'ha de tornar boig, Àlex, perquè tot i que ha de guanyar, queda un munt. I potser sí que és cert que encaixa un gol, començaria a complicar una mica les coses.
2: Sí, això és molt llarg, a més el Celta és un equip que té moltíssima qualitat quan allarga possessions, per tant, si no et pots ajustar ben la pressió, el millor és ordenar-te una mica a camp propi i anar saltant a poc a poc, com ha fet aquestes dues jugades l'Europa, que des de darrere ha defensat cap endavant i allà sí que genera...
0: Ara problemes. Compta la jugada que arriba Hugo Álvarez, Hugo al lateral, fa la centrada, Òscar, Antonio no pot acabar rematant, era Álvaro Marín, ha rematat amb el cap, però no ha estat encertat. Aquí Hugo González li ha guanyat la partida de forma claríssima.
1: Molt
0: el
1: ràpid,
0: jugador d'Europa és rapidíssim, aquest
1: sí, molt ràpid, ha caigut a punta dreta i després la centrada, per sort, no la pot rematar cap davanter del Celta.
2: Sí, no, ha arribat bé Cano, però és cert el que diu el Ripo, eh? Aquí Hugo, a Frank Hill, li ha tret molta distància i ha pogut treure aquesta centrada. Compte amb les transicions, sobretot per aquesta banda dreta, que les caigudes d'Hugo cap aquí ja ho haurà detectat i buscarà Frank Hill.
1: Per cert, passo un moment per Mònaco. Gran premi de Fórmula 1, fa estona que veiem bandera groga, safety car. Què ha passat?
3: Sí, que hi ha hagut l'accident de Lance Stroll que ha fet que hi hagi aquest safety car que acabarà just ara. Crec que han estat 8 voltes amb el safety car. Això fa que no hagin canviat les posicions. Antonelli continua líder amb molt marge respecte a Hamilton i Leclerc, que s'estan jugant la segona posició. Sembla que per ordres d'equip Hamilton acabarà en segon lloc, perquè Leclerc ha fet un canvi de pneumàtic de molts segons per no avançar el seu company d'equip. Just ara s'acaba el safety car. Quedaran 13 voltes per decidir. Vaja, per decidir no, perquè Antonelli guanyi aquest gran premi.
1: Balaïdos, Ripo, juga a l'Europa, empat a 0.
0: Juga al mig del camp Meixac i juga per Marcel Esgro. Compte, el control no és bo, pressionarà Òscar Marcos, ara la pilota llarga d'Esgro buscant a Campeny, la pilota és bona, es creu abans un jugador del Celta. Compte, l'entrada ha estat bastant dura, l'àrbitre no l'assenyala i per tant serà possessió per l'Europa. És un servei de banda davant d'on estan els escapulats i m'imagino que els posarà directament dins l'àrea Campeny. Pugen ja les torres, puja Esgro, puja Cano, està Vaques.
2: Sí, sí, s'anirà dins, eh?
0: Sí, sí. Aviam, la pilota de Campeny, la treu la defensa, compta Àlex Cano, buscava el xul, la refusa la defensa del Celta, torna a començar la jugada amb Meixac. Per Caravaca, Caravaca obertura a la banda dreta per Campeny, juga per Adnan, que s'està complicant una mica, i l'àrbitre diu que és fora de joc.
2: És important que l'Europa pugui aprofitar tant les jugades d'estratègia com aquests serveis a banda que són llargs, perquè aquí sí és netament superior, en aquest cos a cos, en aquesta rematada, aquí l'Europa pot tenir oportunitat.
0: Som al 14 de la primera i som a Balaïdos. Celta Fortuna 0. Europa 0, recordem que l'equip de Dai Benítez ha de guanyar sí o sí
1: de
0: per passar a la final.
1: Possessió clara pel Celta B, 63%. Ha rematat una vegada cada equip a porteria. Això sí, la rematada més clara, recordeu, aquella que ha tingut l'Europa a l'inici del partit, minut 4, sí, que ha acabat en corna i que ha estat una ocasió ben clara de gol.
0: Ara la passada llarga buscant a Hugo González, reclama falta del jugador del Celta. L'àrbitre diu que no hi ha res de res. Juga ja l'Europa. Flere amb la pilota als peus, compta la passada, relliscat. Per sort s'ha pogut treure la pilota de sobre. Endarrereix Ancho cap a Coque Carrillo. Torna a tenir la pilota al Celta.
1: I qui segur no guanyarà el Gran Premi de Fórmula 1 a Mònaco serà Charles Leclerc, el monegàs que corre a casa perquè acaba d'estampar-se contra una tanca.
3: Ara s'ha queixat a la ràdio d'aquí pels malits frens, ha dit, però el cert és que la ràdio de Charles Leclerc ha sigut totalment infantil, queda fora, no
1: pujarà. I a més a més, a velocitat baixa.
3: Sí, sí, per això baixa,
1: és a dir, que se m'entengui. En una zona de circuit que no era molt ràpida.
3: Correcte, a més, sortint de safety car feia ben poca estona, a roda del seu company d'equip Hamilton, ha estampat el cotxe, queda fora de cursa.
1: L'han de treure amb grua, que és aquella imatge típica de Mònaco, tot tan estret, que quan algú s'estampa, l'han de treure el monoplaça amb grua.
3: Aquest circuit urbà al costat de Gratacels, això fa que Antonelli continua líder per davant de Hamilton i ara estaria Hadjar qui pujaria al podi en la tercera posició.
1: Sense trencaments, final de Roland Garros.
4: No, però li he llançat un gafe a Alexander Zverev perquè ha estat dir que trencar-li el servei és complicat i ha tingut una pilota de trencament Kovoli, l'ha salvat Zverev i ara estan 40 iguals encara, per tant, l'italià apretant una mica més a l'alemany.
3: I espera't, deixem actualitzar el Giro d'Itàlia perquè tornaria a haver-hi canvi. Ara Demi Vollering seria la líder, està només 15 segons de Niedermayer, acompanyada de Longo Borghini i de Fischer Black, a 1:17 Van der Breggen, que recordem va perdre la Vuelta a l'última etapa contra Paula Blasi en aquella etapa,
1: sí,
3: a l'Arnero, li pot passar exactament el mateix al Giro d'Itàlia.
1: Déu-n'hi-do, doncs ja seria mala sort per ella. Bé, en quart d'hora de joc, oi, Ripo?
0: Sí.
1: Amb aquest Celta B, Europa, en joc, amb empat a 0. Recordeu que a l'Europa només li va la victòria. 15 de la primera, Celta 0, Europa 0.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
5: Som 3CAT.
6: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
5: I pot ser tot això sent professional.
6: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
7: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
8: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
9: Peugeot.
10: Els dies 13 i 14 de juny, 15a Festa del Futbol Català a Vilafranca del Penedès.
11: Les finals dels Campionats de Catalunya de Futbol i les finals de la Copa Catalunya de Futbol Sala, en un cap de setmana únic.
10: Els millors equips, els millors jugadors i jugadores i la millor afició a Vilafranca del Penedès.
11: Vine i forma part de la Festa del Futbol Català.
12: L'altre dia, 3 de la matinada, el nen que es troba malament, ostres, agafo el cotxe per portar-lo a urgències i a mig camí em quedo sense benzina.
13: No.
12: I a més es posa a diluviar.
13: No t'ho creus.
12: Sí, sort del RAC. En mitja hora érem a l'hospital.
14: Sort del RAC. Fes-te'n soci i mou-te amb tota la tranquil·litat. RAC. I som per ajudar.
15: Amb motiu de la visita del Papa a Lleó 14 els dies 9 i 10 de juny, hi haurà afectacions de la mobilitat a Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample, sobretot als entorns de la catedral, la parròquia de Sant Agustí, Montjuïc i Sagrada Família. Planifiqueu els desplaçaments, utilitzeu el transport públic i seguiu les indicacions de seguretat. Més informació a barcelona.cat/mobilitat. Ajuntament de Barcelona.
5: El play-off de l'Europa al Tot Gira.
1: No ens hem perdut res. 18 de la primera, Celta B 0, Europa 0, Ripo.
0: Sense cap arribada perillosa per part de cap dels dos equips. Ara té la pilota Adnan, el control ha estat llarg, puntada llarga de la defensa del Celta. Pressionarà Álvaro Marín a Àlex Cano, que se l'ha de treure de sobre, servei de banda pel filial del Celta. I l'Europa que continua pressionant molt i molt a dalt, i això està inquietant bastant,
1: sí, mira,
0: el Celta
1: fet,
0: Fortuna.
1: La possessió, sí, del Celta està baixant, ja està al 59%, 41% per l'Europa.
2: S'ha ajustat bastant millor en la pressió, ja ho ha fet al principi, però ara encara en els últims minuts està molt millor. Està igualant, és a dir, està posant a Jai i Campeny, estan saltant amb els seus carrils, i a dalt estan parellant Jordi Cano, Vaques, i és Andant qui salta en el tercer central. Per tant, està fent un home a home que, com bé diu Ripo, està incomodant la sortida de pilota d'un Celta, que al principi sortia bastant més fàcil i ara no té tan clar.
0: No, no, no. Ara té la pilota Ancho, puntada llarga, buscant a Pablo Gavián, lluita amb Jay, posarà molt bé el cos al defensa de l'Europa, que deixa que la pilota surti per línia de fons. Ho ha fet molt i molt bé Jay, servei de porteria per l'Europa, 19 i mig de la primera. Celta Fortuna 0, Europa 0.
1: Ja hi està fent bona recta final de temporada, eh? Ara l'he vist rapidíssim en aquesta acció, protegint bé la pilota.
0: Sí, sí, sí, és un jugador que venia al mercat d'hivern, no era titular, de fet els dos laterals de l'Europa no hi són.
2: No hi són.
0: Escoruel està a la convocatòria, però està, vaja, bé tocat, bé de lesió, i Guillem sí que es va trencar la clavícula fa dues setmanes, i aquest sí que no, ni tan sols ha viatjat a Vigo.
2: Sí, però és cert el que diu el David, que està responent molt bé Jai, eh?
0: Sí,
2: perquè
0: sí,
2: com
0: sí,
2: bé
0: sí.
2: Dius, Escoruel era jugador titularíssim, molt important, sobretot en el pla ofensiu, i Jai li va costar una mica els primers partits, però ara està en molt bona forma.
0: Això és mèrit de Dai, Àlex?
2: En gran part sí, també ho és de Jai, òbviament, perquè
0: sí, no,
2: acaba sent
0: no,
2: el futbolista.
0: Però vull dir, el fet de poder connectar un jugador d'aquesta manera en una recta final, que vens d'un altre equip...
2: Sí, sens dubte. És que a Dai una de les millors coses que té és que normalment no acostuma a repetir 11, sempre hi ha alguna sorpresa o algun moviment inesperat, i això fa que tots els jugadors de la plantilla estiguin connectats. Va sentir important a tothom, ja ho va fer la temporada passada i va acabar sent decisiu, i això fa que quan hagis de necessitar algun jugador que no ha tingut tants minuts et respongui, com és el cas de Jai.
4: I el Gafé ha arribat a Roland Garros finalment, perquè Coboli ha aconseguit trencar-li el servei a Isberet després d'un joc llarguíssim de 10 minuts, i la tàctica de l'italià està clara: no donar ni una pilota per perduda, obligar sempre Isberet a jugar un punt més, i l'alemany ha acabat bastant desquiciat, ha fet dues dobles faltes només en aquest joc.
1: Per tant, primer set per Isberet 6-1, segon set, trencament de Coboli, que ara mateix domina 4-3,
4: sí.
1: I ara servirà per col·locar-se 5-3 d'Itàlia, per tant, al final sembla que s'iguala. També igualat el partit de Baleido, 0-0.
0: El 21 de la primera meitat juga la pilota al Celta, compta la falta de Caravaca. És Caravaca o és Jordi Cano? És Caravaca, sí, sí, la falta sobre un jugador del Celta que volia girar-se. L'àrbitre l'ha xiulat amb bon criteri, i per mi també amb bon criteri no ha tret una targeta groga.
1: Per cert, hem donat per acabada ja la cursa de Mònaco?
9: Sí, sí, perquè hi ha bandera vermella, encara faltaven 10 voltes, hi ha hagut un altre accident que ha fet, sí, sí, ara veig que la donen per acabada, per tant les posicions acabaran amb Antonelli, Hamilton, Hadjar, que ja era felicitat pel seu equip.
1: Quedaven 10 voltes pel final, amb bandera vermella.
9: La cursa ha quedat molt bruta. Aquest és l'accident del Leclerc.
1: Mira, està passant una mena de... Saps aquests cotxes que hi ha que netegen les voreres, tant a Barcelona com a moltes ciutats de Catalunya? Doncs està passant un netejant el circuit.
9: Oficialment, és que ara que veig que netegen, oficialment ho estic buscant i no està donada per acabada.
1: De fet, m'estranya la bandera vermella, perquè han pogut treure, ho hem explicat amb la grua, el monoplaça de Leclerc, i per tant, més enllà de la brossa que pogués quedar al circuit.
9: Ha de ser això perquè el cotxe estava
1: té. Entenc que havien de seguir amb safety car, però això sí.
9: Hi ha molta incertesa respecte al per què, i la cursa oficialment no està donada per acabada, veurem si reprenen aquesta.
1: A 10 voltes pel final, recordem, 68-78, recordem amb Antonelli, líder del Mundial, al capdavant,
9: Correcte, amb Hamilton segon i Hadjar tercer.
1: Molt bé, ens quedem a Balaidos, 22 de la primera, 0-0.
0: Té la pilota al Celta després d'una recuperació molt perillosa de l'Europa, que quan la té és molt vertical i només li calen dues, tres passades per plantar-se ja a l'àrea contrària. Torna a recuperar la pilota a l'Europa, Caravaca al cercle central, mentre anima i es fa sentir Balaidos. Esgró a la línia del mig del camp, fa la passada llarga per Jordi Cano, la toca amb el cap un defensa del Celta, aixeca el polze en senyal de reconeixement Jordi Cano, la passada era bona. Té la pilota Fro, però el filial del Celta, que em sembla que torna a tenir la possessió una mica més destacadament, diríem, no, David?
1: Sí, Ara mateix 64%, torna a pujar una miqueta pel Celta.
0: Però vaja, és possessió o no, que no és molt estèril, diguéssim. Té la pilota camp sí, propi, perquè, va tocant i tocant.
1: Rematades a porteria, una per part del Celta B que ha anat entre els tres pals, una per part de l'Europa que ha anat fora.
0: Sí, jo veig l'Europa, tot i que no està creant molt perill, el veig més endollat, el veig posar més posat al partit, i si més no, que el pla de partit que està fent em fa la sensació que s'està complint, que no pas el que esperava el Celta.
2: Sí, coincideixo, i crec que amb el pas dels minuts l'Europa el veig més fort en aquest pla de partit, no? I més sòlid com a equip, sense fer mal encara a l'últim terç de camp, però sí que el Celta està tenint bastantes més dificultats que a l'inici.
0: Sí, i l'Europa és, durant la temporada ja hem vist que és un equip molt efectiu, que no li cal... No li calen 50.000 ocasions per marcar, perquè quan tens un tio endollat que és Jordi Cano, és probable que la primera que tingui acabi dins.
2: Sí, i no oblidem el factor andant, que sempre és aquell jugador creatiu que et pot treure alguna cosa, aquella passada, aquella ocasió, que encara que no estiguis molt fluid en el partit, et pot generar l'ocasió andant, i com bé dius, doncs Jordi Cano, que està en estat de gràcia cap a porteria rival.
0: Ara té la pilota Álvaro Marín, intenta jugar amb Òscar Marcos, endarrereix molt bé Toni Caravaca, als peus de Flere. Van passant els minuts de moment, 25 de la primera ja. I no es mou el marcador a Balaïdos. Un Celta que ha perdut, per cert, els dos últims partits a Balaïdos. S'havia mostrat molt sòlid durant tota la temporada, però la recta final jugant a casa, i potser és una cosa que sorprèn, no? Que tot i jugant un camp gran, estan acostumats aquí, han punxat i han perdut els dos últims partits. Ara intenta caçar la pilota Adnan, la protegeix com pot el Celta, la recupera molt bé Campeny i juga per Adnan, enganxat a la línia de la banda dreta, fa una finta Adnan, acaba perdent la pilota, però el jugador de l'Europa la recupera Òscar Marcos, que gira sobre si mateix, fa una bona jugada i endarrereix amb criteri, li reconeix el públic de Balaïdos al Celta. Ara compta la puntada llarga cap a Álvaro Marín. I ha estat atent a Flere, que la pilota havia botat, havia fet un bot, diguéssim, molt a prop seu, però ha aixecat bé les mans i ha blocat la pilota. Té la pilota Meixac, encara camp propi de l'Europa. Ara tira la desmarcada Jordi Cano, és bona, toca amb el cap abans un jugador del Celta, arriba anant per darrere, intenta recuperar-la l'Europa, punta llarga del Celta, ara cap Álvaro Marín, ha caigut, la lluita en dos, tres jugadors, acaba recuperant Meixac, que està absolutament a tot arreu, continua Meixac, la passada filtrada era bona, i l'acaba tallant Pablo Meixús, jugador del Celta, ara és l'equip local qui avança per la banda dreta, compta per ell, té la pilota Hugo González, un pèl desaparegut, la pilota per Òscar, fa un misto Álvaro Marinera, podia rematar sol a la frontal de l'àrea i afortunadament per l'Europa ha fet un misto, no he pogut rematar bé.
1: Bé, pel meu gust, les transicions del Celta massa fàcils fins a l'àrea contrària, I encara sort que aquesta rematada ha sortit molt desviada, no està encertada amb cara a porta el Celta B, però hauria de controlar una mica més bé el mig del camp, no?
2: Sí, i més que el mig del camp, els replegaments, no? Hem vist ara que, sobretot per aquesta banda dreta, per la que està arribant Hugo, a Jai li està costant els retorns, però perquè està anant molt a dalt, Li està encomanant a Dai que sigui pràcticament un extrem.
0: És que està fent d'extrem,
2: exacte, que sigui un extrem, i el Celta ho ha detectat bé i surt ràpid. És a dir, quan recupera pilota, fixeu-vos que el jugador del Celta sempre control orientat cap a banda dreta i busquen a Hugo, que Hugo encara Fran Gil, i aquí és on tenen superioritat.
1: 27 a la primera, Balaïdos, empat a 0, Celta B 0, Europa 0.
0: Compte per ell, el xut de Cano, gol! Gol! Gol, gol, gol, gol, gol, gol! Marca el de sempre! 25 gols ja aquesta temporada i l'Europa fent el que sap fer, una puntada llarga, llarguíssima, i el Solet s'ho ha fet, ha retallat i xutàs amb la cama esquerra. Bat Coque Carrillo, s'avança l'Europa, Celta Fortuna 0, Europa 1.
1: Quin golaç que ha fet Jordi Cano, quin golaç del pitxichi de l'Europa que se'n va cap a l'afició dels escapulats, entre estelades i senyeres, ho celebra Jordi Cano, que s'ho ha fet tot sol, passada llarga, joc fàcil i directe, Àlex, passada llarga, i ell
2: Xupa tot. I ell xupa tot,
1: brutal,
2: eh?
1: Quin gol.
2: Golàs. Retall i a l'escaire. Crec que és el 23è gol de Jordi Cano, una autèntica bogeria.
1: Més els dos del playoff, 25.
0: És el 25è.
2: 25è, sí, cert. 23,
1: ha marcat l'anada i torna a marcar avui a la tornada.
2: Crec que ha estat passada llarga de Frank Hill, si no va xerrat, però ja feia...
0: O Caravaca, no ho tinc clar, però sí.
2: Veurem, ja feia minuts que Jordi Cano estava detectant molt bé on situar-se en aquests intervals, que es diu dels tres centrals, els hi estava fent mal, ho ha intentat amb un parell de vegades a Meixac fer-li arribar la pilota, però aquesta li arriba bé, i aquí té la serenitat, aquí és on es veu el punt de confiança que està aquest jugador, que en lloc de centrar, arribava molt escairat, en lloc de centrar, amaga la centrada, retalla, i amb la cama no hàbil, va a l'escaire. Espectacular Jordi Cano, que ara mateix està situant l'Europa a la final del playoff.
0: El xut és amb la dreta? O amb l'esquerra?
1: El xut és amb la dreta. Amb l'esquerra, sí?
0: Ah, vale.
1: Rep, fa el retall, que és
2: retallada,
1: sec i boníssim.
2: Retalla amb la dreta i acaba amb l'esquerra.
1: Amb l'esquerra. I va al pal curt, a l'escaire. Sí.
2: I aquí veiem on amaga la centrada, això és el que fa que pràcticament va a terra.
1: És un golaç. Et dic una cosa, mira, ahir quan conversàvem amb ell li preguntàvem, escolta'm, si no puja a l'Europa potser sí que jugaràs al futbol professional perquè de pretendents en tindràs moltíssims. I ell reia, diu, sí, bé, jo estic centrat amb l'Europa, però reia perquè és conscient que hi ha molts equips segur de la segona divisió del futbol professional que aniran darrere d'ell, serà molt difícil retenir-lo.
0: Home, és que si un jugador fa 25 gols de la primera federació és impossible que un equip del futbol professional no es fixi en ell.
1: Ni encara que pugés l'Europa, és que econòmicament l'Europa no podrà competir amb molts equips que segur que el voldran.
0: Evidentment.
2: N'hi ha dos que passi el que passi volaran segur.
0: Espera, compta el Celta, no acaba rematant, continua el perill, s'ha salvat l'Europa, no sé per què no ha xutat Òscar Marcos, que ha començat a retallar i a retallar, però es salva l'Europa de l'empat perquè la jugada era molt perillosa.
1: Sí, perquè entra dins l'àrea i dins l'àrea petita, jo crec que el que vol és fer una centrada enrere,
2: per
1: angle. I no vol xutar quan potser ho hauria pogut intentar. Bé, millor per l'Europa, passa el perill, però fixeu-vos, en la segona arribada en perill de l'Europa, marca l'equip de Dai.
2: Sí, faria bé per això l'Europa d'ajustar aquesta banda esquerra ara amb Jai. Potser ja no és tan necessari que Jai vagi tan a dalt, perquè una altra vegada és una transició que la porta Hugo, acaba amb Marcos, però Hugo és qui fa tota la jugada i ara l'Europa s'ha salvat.
0: I ara Jordi Cano, que estava a terra a l'inici d'aquesta jugada, reclamava una falta prèvia, l'àrbitre li ha dit que res, ara ja s'aixeca Jordi Cano, és el que dèiem abans, l'encert en les rematades d'uns i l'altres, que l'Europa és que necessita molt poc per marcar, i sí, més si tens un tio tan és connectat i tan
1: bon
0: endollat
1: gol,
0: com Jordi Cano.
1: És molt bon gol, si podeu mireu-lo de recuperar a xarxes o aquest vespre, perquè és un golaç, la passada llarga, com controla, a mi m'agrada molt el primer retall sec que fa, que ja comença a eliminar el rival, tot i que arriba a la pressió, però després torna a retallar quan segurament el que s'espera al rival és que se'n vagi cap a dins, i el que fa és retallar cap a fora, quedant-se gairebé sense angle, i es treu un xut espectacular al pal curia de l'escaire.
2: Sí. El primer retall és el clau, és el que li dona tot l'espai com perquè després la defensa del Celta ja vagi a remolc. Un Jordi Cano que compta que té targeta i és un jugador d'aquests que s'escalfa ràpid, hauria de gestionar-ho.
1: Però clar, què fas? El canvies, el millor?
2: No.
1: Però vaja, sí, ho hauria de saber gestionar. Bé, això va bé, superada la mitja hora de lloc, 31 de la primera, marcant l'Europa, marcant Jordi Cano, ara mateix l'Europa seria la final de play-off, Celta B 0, Europa 1.
13: Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
17: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
18: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
17: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
19: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
17: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció, dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
20: Atenció, famílies! Últimes places disponibles per al Campus Eufòria d'aquest estiu. Si els teus fills tenen entre 9 i 14 anys i són fans d'Eufòria, afanya't, perquè encara hi sou a temps. Apunta'ls ara mateix a euforiacampus.cat. Últimes places disponibles. Campus Eufòria, les colònies d'estiu que millor sonen.
13: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
16: I pot ser tot això sent professional.
21: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlinguer fins a 11.800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
22: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
23: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
22: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
23: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
24: El play-off de l'Europa al Tot Gira.
1: Som els del Tot Gira, 9 minuts i seran les 5 de la tarda. Les coses van bé a Balaïdos, ha marcat Jordi Cano, està guanyant l'Europa, que ara mateix seria equip finalista del play-off. Celta B 0, Europa 1. Per cert, final de Roland Garros. Recordem que Covoli, l'italià, li ha trencat el servei al segon set. El primer set l'ha guanyat Zverev, clarament 6-1, però ara mateix l'italià molt a prop d'empatar un set.
4: Doncs acaba de fallar un punt que pràcticament li hagués donat el set, li hagués posat en avantatge, ara 5-3 a favor de l'Itàlia, avantatge ara per Zverev en el servei. L'Itàlia ha decidit no donar ni una bola per perduda i està desesperant a Zverev, necessitat 10 minuts en el joc anterior al servei, ara en portem gairebé 10 minuts més en aquest, i es veu molt incòmode l'alemany amb un jugador d'aquests de terra que s'agafa a cada pilota per desquiciar el rival.
1: Per cert, a Mónaco seguim amb bandera vermella, a 10 voltes pel final, cursa aturada,
9: sí.
1: Recordem.
9: I la causa ja és oficial, és per veure aquell revolt si es pot netejar del tot bé. A priori, les 10 voltes s'han d'acabar disputant.
1: Amb Antonelli, que en el moment de l'aturada era líder per davant de Hamilton i de Hadjar, que és el tercer classificat. I Giro d'Itàlia femení, queden pocs quilòmetres pel final.
9: I
1: seria la guanyadora.
9: Ja està acaronant el seu primer Giro d'Itàlia, la seva primera victòria. Anna van der Breggen ja és a 1 minut i 40 segons, no serà ni tan sols segona, perquè serà Antonia Niedermann. Bollering, que ha fet saltar la sorpresa en aquesta, vaja, Bollering i Niedermann en aquesta última jornada. Queden 13 quilòmetres pel final.
1: 10 minuts pel descans a Balaïdos. Hi ha hagut targeta?
25: Sí, targeta a Burcio per una falta dura sobre Mechak. Han hagut d'entrar les assistències mèdiques. Ara la falta la pica ràpid l'Europa, buscant Adnan. Compte línia de fons, continua Adnan. Adnan que retalla, Adnan fa el xut. La treu el porter del Celta B. La jugada d'estratègia de l'Europa, que ha arribat amb un xut una mica escurat del jugador de l'equip de Gràcia.
1: Bé, ara i a més a més l'Europa, després del gol, no es tanca al darrere, eh? Àlex, segueix buscant porteria.
2: Sí, perquè és el que et comentava, és que aquest equip quan mostra la seva millor versió és quan va per al rival, sigui de manera vertical, sigui a través de la pressió, però quan va buscar el gol, i això ho està fent, i compta perquè aquesta andana està molt clara.
1: Sí, i tant. Sí,
25: no us sembla, és que clar, tenia molts jugadors davant,
1: bueno, però
25: tenia
1: està,
25: molt poc angle,
1: no, està clara, a prop de porteria, eh? Sí. Ha anat avançant. Bé, no sé com acabarà aquest partit i si l'Europa serà capaç d'eliminar el Celta B. Ara veiem una repetició d'aquesta jugada de Nan, que en certa manera recorda...
2: Tanca el xut i,
1: sí.
2: I gairebé se la menja.
1: Es treu un xut també sense angle. Recorda una mica la de Jordi Cano en el gol, salvant les distàncies, perquè també cau a la punta esquerra.
25: I la treu el porter o la treu un defensa?
1: El porter.
25: Hi havia molts jugadors.
1: Sí, el porter és qui la treu.
25: Ara compta que hi torna Adnan, continua Adnan, ai, el que acaba de fer Adnan, la passada per Caravaca, fora! Mare meva, la jugada d'Adnan, aquest tio és boníssim, i el xut des de la frontal de l'àrea, que marxa fregant el pal de la porteria de Coque Carrillo.
1: Bé, són els dos cracs de l'Europa, Jordi Cano i ara Adnan, retall, i després la rematada que fa, buscant la rosqueta des de la mitja lluna, se'n va per ben poc, eh?
2: Sí, era molt bona també la rematada de Toni. El gran punt fort d'Andan és això, és en espais reduïts, que et pot regatejar amb la dreta, amb l'esquerra, pot passar per darrere, pot retallar-te, i pràcticament...
1: Va traient els defenses, i aleshores és quan veu a Toni Caravaca, que està sobre la mitja lluna, que quina llàstima, li surt el xut enroscat per damunt del travesser.
25: Aviam, té la pilota un altre cop, l'Europa, que està molt i molt millor que el Celta. La passada de xut de Jay, fora. Ho havia fet molt bé. Em sembla que era Jordi Cano dins l'àrea, però el xut de Jake que l'ha enviat a les obres de Balaïdos, una altra arribada de l'Europa que s'està brenant al Celta.
1: Sí, sí, ara mateix molt superior l'Europa, però molt.
2: Sí, bons minuts, i per mi ha estat un encert, quan ara veiem repetida la de Jake, que és clara,
1: sí, sí.
2: Per mi ha estat un encert tàctic que a Daies hi sortit directament amb defensa de 3 i 2 carrils, que ho vam veure la segona part. Recordem que la primera part de l'anada surt amb defensa de 4 i allà és on pateix més, i a la segona part, tot i empatar, el Celta està més còmode a l'Europa i aquesta primera part està sent superior.
1: La cosa va bé. 4 minuts i les 5 de la tarda. A les 5, recordeu, comença la final de la Copa del Rei d'handbol, que jugarà el Barça davant del Bidasoa. És un títol a Sobal, que el Barça sempre el guanya sense massa complicació, però els títols s'han de disputar, s'han de jugar i s'han de guanyar. Sergi Camps, què tal? Alacant, com estem? Bona tarda.
3: Què tal, David? Bona tarda.
1: A 6 dies perquè arribi la Final Four de Colònia, el Barça ja preparat, centrat amb la Champions. Última hora del Barça abans d'aquesta final Barça-Bidasoa.
3: Doncs mira, els jugadors presentant-se de cara a l'afició, compra el pavelló d'Alacant on es juga aquesta competició, i el Barça, que podem dir que va amb tot, perquè avui els descartats, ahir comentàvem que Carlos Ortega va donar descans a jugadors importants, avui no, avui descansen Saric, Batán, Ortega i Sikusa, Jordi Sikusa, l'únic jugador tocat de cara a la Final Four de la setmana que ve a Colònia. Per tant, jugarà Nilsen, jugarà Dicament i jugarà Aleix Gómez, per exemple. Per tant, tant tot Carlos Ortega en un pavelló que ja sentiu la megafonia, déu-n'hi-do, i en qualsevol cas tot plegat amb la mirada de Rafa Juste, el president interí del Barça, que ha arribat ara fa pocs minuts i s'ha assegut a la llotja presidencial d'aquest pavelló de l'Alacant.
1: Joan Laporta també hi és o no?
3: Jo crec que no l'he vist. Em sembla que la màxima institució d'avui al Barça, el màxim representant, és Rafa Juste, que ha aparegut ara fa pocs minuts.
1: Molt bé, per cert, només una pregunta, Sergi. Precedents amb el Bidasoa aquesta temporada del Barça?
3: Mira, ara t'ho miro.
1: Va, d'acord. Doncs això és a punt de començar. D'aquí 3 minuts comença aquesta final de la Copa del Rei. Amb una mica de sort la megafonia baixarà, perquè ara mateix ens deixaria... Sí, pensors. Molt bé, a punt de començar. Ho seguirem amb el Sergi Camps, aquest Barça-Bidasoa, final de la Copa del Rei. Ens quedem a Balaïdos, a 5 minuts per arribar al descans. Està guanyant l'Europa i està millor ara mateix al terreny de joc que no pas el seu rival, el Celta B.
25: Ara té la pilota el Celta, que és una cosa que feia molt de temps que no passava, perquè l'Europa està sent molt superior. Òscar Marcos té la pilota, Joel López a la banda esquerra, molt tancat i molt replegat l'Europa. La pilota de banda a banda del camp de Balaïdos. Ara fa la centrada al Celta, passadíssima. La deixa passar Flere, que abans, per cert, ha retallat davant d'un jugador. Té una confiança, aquest tio, i fa unes coses. Era l'últim home, evidentment, perquè era el porter. Tenia un jugador a un centímetre i, com si s'estigués prenent un cafè, ha fet un retall i l'ha deixat assegut a terra.
3: Sí. Segon set per Comodi. Acaba d'empatar el partit a l'Italia, que ja ho hem dit, estava sent millor que Zverev. Ha girat el partit com un mitjó, ha decidit que no seria simplement un convidat més a la festa de l'alemany, i per tant ara s'haurà de comprovar aquest nivell mental de Zverev, que tantes vegades s'ha qüestionat, especialment a les finals de Grand Slam.
1: 6-1 el primer per Zverev, el primer set, 6-4 el segon per Kovoli.
3: Per Kovoli, sí.
1: Recordem que Kovoli arriba per primera vegada a una final del Grand Slam, eh?
3: Sí, no, i ha guanyat 3 títols tot just, i diguem, no dels més importants al llarg de la seva carrera. S'ha aprofitat d'un quadre on hi ha hagut moltes baixes, la de Sinner, la de Berrettini i la de Medvedev, derrotes a primeres rondes gairebé inexplicables, però escolta, si ha de ser a les finals i s'ha d'estar bé físicament, i ho està aprofitant.
1: Bé, doncs un set igual, final de Roland Garros, 0-1 guanya l'Europa a Balaïdos. Quan queda pel descans?
25: 2 més l'ha afegit, té la pilota ara Joel López. Enrere, i l'Europa, que sembla que acabarà aquesta primera meitat potser fent una passa enrere i aguantant aquest resultat, que és molt i molt valuós. La pilota a la banda esquerra per Joel López, una altra vegada. Juga per Òscar, ha caigut Campeny, deixa seguir l'àrbitre, té la pilota Antanyón, que és el jugador que va marcar el gol del Celta al temps de descompte. Remena la pilota al filial de l'equip gallec. Ara té la pilota Burcio a la banda esquerra per Òscar Marcos. Ara té metres per córrer Òscar, compta la jugada, la passada per Òscar, marxarà per la línia de fons, pilota per l'Europa.
2: Ara veiem, perdona, a Dai, que li deia al seu equip que precisament això que comentaves, Ripo, que tirés uns metres endavant, que estava bé, no? que estigués sòlid, que estigués ben col·locat, però que no s'aculés tant, perquè aquí el Celta és perillós.
25: I ara
0: perdoneu, han d'estar, estan mirant a Joel López, que crec que s'ha endut un cop a la cara, jugador del Celta. Li estan, suposo sí, que tindrà una mica de sang.
1: Mira,
0: i per això no ha hagut
1: d'aturar el joc. Aprofito amb el joc aturat. Passo de nou per Alacant. Deu ser a punt de començar aquesta final de la Copa del Rei de l'handbol, Sergi.
3: Sí, sona l'himne de l'estat espanyol, a punt de començar aquest partit. I ara t'he mirat els precedents del cara a cara entre Bidasoa i Barça. Barça i Bidasoa, són 3 victòries pel Barça. A la Lliga, el Barça va guanyar a Irún per 27-39. Al Palau va guanyar per 33-31. I a la Copa d'Espanya també es va veure les cares d'aquests dos equips i va guanyar el Barça per 37-31.
1: Bé, és veritat que guanyen sempre el Barça, però en algun dels casos, aquest 33-31 al Palau, va ser un marcador bastant ajustat pel que acostuma a tenir de diferència el Barça en els seus partits a Sobal, eh?
3: Sí, sí, no recordo com va en aquell partit, però potser el Barça doncs, va deixar a la recta final. Alguna vegada li ha passat aquesta temporada, que veu la victòria tan assegurada que els últims minuts arriba l'aconsegueix retallar distàncies.
1: Per cert, veig que hi ha més ambient avui a la final, eh? No sé sí, si és ple, però no, déu-n'hi-do.
9: Mira, el monoixó que fan ara, Sergi, amb un
3: sí,
9: cotxe
3: ho fan sempre.
9: De la dirigir.
3: Ho fan sempre i posen de fons la sintonia del cotxe fantàstic, aquella sèrie de televisió amb el David Hasselhoff, referent vintage. Per cert, que tinga al darrere la claca del Bidasoa, eh? Per tant, tinc aquí un senyor amb un bombo que segurament ens animarà a la transmissió.
1: No pateixis, quan el Barça clavi el primer parcial 6-0, ja el del bombo pararà.
9: Un altre detall, els àrbitres són bessons. Ho heu vist?
1: Ah, sí? Són bessons, els àrbitres?
9: Tenen els mateixos noms.
3: Jorge Escudero i Jesús Escudero.
1: Mira, doncs, àrbitres bessons, tu no ho havia vist mai, això. Molt bé, molt bé. A punt de començar aquesta final de la Copa del Rei Mol, a Alacant entre Barça i Bidasoa, i a punt d'arribar el descans a Balaïdo, Celta B0, Europa 1, l'Europa ara mateix seria la final.
0: I veurem el temps d'afegit, ara entrarà Joel López, el Celta estava jugant amb 10, déu-n'hi-do l'embenatge que porta al cap. Mentrestant té la pilota el Celta, continua jugant amb un home menys, Òscar Marcos. Òscar per Antanyón, Antanyón per Òscar Marcos, continua Òscar a la frontal, la passada per Hugo González, el xut d'Hugo, fora! El xut d'Hugo marxa fora, molt desaparegut Hugo González, però ha aparegut dos cops i dues ocasions de perill. Tres d'afegit, per cert.
1: És el perill, no? És un jugador el més talentós que té aquest Celta B, i el xut realment surt a prop de l'escaire, de Flere.
2: Sí. El més talentós de llarg. Bé, tot el que, com deia el francès, no? De moment està més irregular que el partit de l'anada, per sort, a l'Europa, però cada vegada que ha intervingut o algunes de les... la majoria de les accions de perill del Celta han portat la seva signatura, com aquest xut.
1: Per cert, veig que ja programen el reinici de la cursa de Fórmula 1 a Mònaco. Recordeu, amb bandera vermella aturat des de fa una bona estona per un accident de Leclerc, que ha deixat la pista molt bruta, han aturat la cursa i veig que aviat sabrem quan comença això.
9: Falten 8 minuts i mig. Quan faltin 3 minuts per un quart de 6, a les 5 i 12 minuts, és quan han reprogramat les 10 voltes que queden.
1: Amb aquestes 10 voltes, en què Antonelli sortirà des de la primera posició, seguit pel Ferrari de Hamilton. Vinga, va, busquem descans a Balaïdos.
0: S'ha complert ja el primer minut del temps afegit. I ara l'Europa, que amb tot el temps del món faràs efectiu un servei de banda. Hi ha falta d'Òscar Vaca sobre un defensa del filial del Celta, possessió pel Celta Fortuna. Minut i mig per arribar al descans, Celta Fortuna 0, Europa 1. Amb aquest resultat, l'Europa seria la final i jugaria contra la Pontferradina, que ahir es va carregar, per mi sorpresa, el filial de l'Atlètic de Madrid.
1: Mira, amb dos filials potents,
0: sí, sí,
1: el
0: sí.
1: Castella i l'Atlètic de Madrid B, de moment fora. Sí. Que havíem dit, home, podria haver-hi dues finals amb filials.
0: Doncs mira,
1: sí, doncs, de moment hi ha dos que són els potents que ja estan fora. El Sabell n'ha deixat un fora, que és el Castella.
2: I esperem que d'aquí un parell d'hores n'hi hagin tres, no?
1: Sí, sí. El Villarreal és el que ho té més bé, que seria l'equip sí, que s'encreuaria amb el Sabadell perquè té un 2-0 de l'anada i avui, recordem-ho, 2:47 de la tarda juga al camp del Zamora amb un 2-0 favorable al filial Grobet.
0: Hi ha molt debat a les xarxes dels filials i que hi ha molta gent que va en contra de tots els filials, que està a favor d'una lliga de filials. No, de veritat, veig tots els comentaris d'ahir el Sabadell, gent de tots els equips d'Espanya felicitant-lo perquè van en contra dels filials, no perquè sigui el Sabadell. I, sí, per tant, avui molta gent que no és del Celta va a favor de...
1: Per cert, Alacant ha començat la final de la Copa del Rei d'handbol, Sergi.
3: Sí, senyor, primer minut de joc, gairebé empat a 0, errat el primer llançament en Guessant, l'ha aturat l'ex-balona Leo Maciel, a la tera pilota el Bidasoa, empat a 0, primer minut de joc.
1: Rico.
0: I a Balaïdos hi haurà corna, l'última jugada pràcticament de la primera meitat
25: d'aquest partit. El Celta que ha fet una passa endavant, però per mi el gol no se l'està mereixent. Hi haurà jugada assajada del Celta Fortuna, el picarà des de la banda dreta Hugo González, la central punt de penal, ha saltat molt bé amb tot Òscar Vaques i s'acaba ara mateix la primera meitat a Balaïdos. L'Europa està guanyant amb un gol de Jordi Cano al minut 28 de la primera meitat. L'Europa ara mateix seria la final del playoff.
1: De moment les coses van bé a Vigo, a Galícia, a Balaïdos, en un escenari de primera divisió on està jugant aquest equip de la Vila de Gràcia, aquest club modest dels pressupostos més baixos de la categoria de la Primera Federació, que l'any passat era a Segona Federació, que va aconseguir l'ascens i que ara és a les portes del futbol professional. Ara mateix seria la final i la jugaria contra la Ponferradina, que ahir, recordem-ho, va eliminar l'Atleti de Madrid B. D'aquesta primera part ens quedem que la possessió l'ha guanyada finalment el Celta B, l'ha tingut a més, 64%, ha rematat més a porteria a l'Europa. 4 rematades a porteria, una entre els 3 pals, que és el gol de Jordi Cano. 2 rematades pel Celta B, una entre els 3 pals, 2 corners servits pel Celta B, un per l'Europa i una groga per banda. Jordi Cano la té, recordem, per l'Europa, i és Brucio per el Celta B, Ripo?
25: Sí.
1: Doncs són les dades d'aquesta primera part, del mes. De moment això pinta bé i tenim el guió que volíem.
2: Pinta bé, sí, i diria que primera part de playoff que ha fet l'Europa, no? És a dir, així és com s'ha de jugar una eliminatòria d'ascens, no? Més que fer un partit espectacular, l'ha sabut jugar com tocava, anar de menys a més, ha ajustat molt bé la pressió, ha acabat sent efectiu amb aquest gol de Cano, i els últims minuts els ha viscut amb un pas endarrere però amb força comoditat. Per tant, comença la segona part amb tot a favor i aquí és on pot aparèixer el punt de precipitació del Celta, que després l'Europa, amb Jordi Cano i companyia, la profunditat ho pot aprofitar.
1: Jordi Cano, que recordem, té una groga, ha de vigilar, però quin tros de jugador, quin golaç que ha fet Jordi Cano, i també quin tros de jugador en Nan, també talentós i portant per a la porteria del Celta B, dos jugadors que costarà retenir-los la pròxima temporada. Abans d'anar amb les notícies, amb la Berta Torrades, que també està vibrant amb l'Europa, a veure, final de Roland Garros, som ja al tercer set, amb empat a un set en aquesta final.
4: Sí, i està molt incòmode Zverev, que Kovoli li ha enganxat, ja sabem que Zverev és un jugador molt gran, que no li agrada molt moure's per la pista. Kovoli li està fent serveis oberts per descol·locar-lo de la seva posició, li està fent deixades, l'està fent córrer, i Zverev està desesperat en aquest moment. 1-1, tercer set.
1: Final de la Copa del Rei d'handbol, el Barça ja comença a dominar la final, Sergi Camps.
3: Sí, gol, dedicament, que marca el tercer gol del Barça. Barça 3, Bidasoa 0, el partit que es comença a trencar i no hem arribat ni tan sols al minut 4 de la primera meitat.
1: No vol complicacions el capità, dedicament, que ja segurament té el cap a la Final Four de Colònia de la setmana que ve. Serem els del Tot Gira a Colònia, com sempre, cada any, fent costat al Barça, que buscarà una nova Champions. I giro femení, 1 km 400 metres per poder coronar a Demi Vollering, que arrencava segona a la general i que és a punt d'aconseguir aquest Giro d'Itàlia.
9: I que avui ha fet el més difícil, que és aixugar els 49 segons de marge respecte a Anna van der Breggen, que perdrà un món. Està 2 minuts i mig la fins ara líder, que s'ha enfonsat en aquesta etapa, i just li anirà mantenir la tercera posició. Veurem qui guanya l'etapa, però el que és clar és que Demi Vollering serà la guanyadora de la general final d'aquest Giro.
1: I recordeu, d'aquí 3 minuts a Mònaco es reprèn de nou aquest gran premi de Fórmula 1 amb 10 voltes pel final i amb el líder del Mundial, l'italià Antonelli, amb Mercedes, liderant la cursa per davant del Ferrari de Lewis Hamilton. Reconeguda aficionada a l'Europa, la Berta Torrades, que quan ha entrat a l'estudi m'ha aixecat el puny, perquè sí, està guanyant l'Europa, eh?
6: Sembla que estem a prop, a veure, queda una part encara, la
1: queda,
6: segona.
1: Queda molt encara, però això pinta bé. Vinga, titulars a aquesta hora, Berta.
6: Doncs mira, ja tenim més detalls de les protestes que preparen els docents de cara a la setmana que ve. Els sindicats d'educació han convocat una manifestació a la plaça Espanya de Barcelona dimarts a partir de les 11 del matí, coincidint amb la jornada de vaga que ara dèiem. La mobilització es farà amb el lema "Demanem fets, no miracles", i coincideix alerta amb la visita del Papa a la capital catalana. L'arribada de Lleó 14 a l'aeroport del Prat està prevista per 1:15 del migdia i té un acte litúrgic a la catedral de Barcelona a 1:00. Per tant, veurem si perjudiquen o no aquestes mobilitzacions en la visita del Papa a Barcelona. Dimarts, recordem, també és un dia important a Catalunya perquè es fan les proves de selectivitat. En aquest cas, començaran a partir de les 9 del matí. Més coses. La patronal de les benzineres reclama que la rebaixa de l'IVA dels carburants s'allargui com a mínim fins després de l'estiu. Recorden que el govern espanyol té previst eliminar aquesta rebaixa fiscal dels carburants a partir del juliol, una mesura que es va aprovar per minimitzar l'impacte de la guerra a l'Iran en el preu del petroli. Carme Esteve és vicepresidenta de l'Associació Catalana d'Estacions de Servei en declaracions a Catalunya Ràdio.
7: La benzina pujaria quasi 30 cèntims per litre. I el dièsel pujaria més de 22 cèntims per litre. Això és el dia 1 de juliol. Imagini's vostè les cues que es podrien tenir a les benzineres per comprar combustible des de dies abans.
6: I pendents avui també de la visita del Papa a Madrid. Aquesta tarda, en poc menys d'una hora, a les 6, té un acte al Movistar Arena, on allà es trobaran personalitats del món de l'esport i la cultura. Abans, al migdia, el Papa ha celebrat la processó del Corpus enmig de més d'un milió de persones. Uns actes litúrgics on el pontífex ha demanat actualitzar la fe.
8: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar.
6: Demà dilluns a la tarda el Papa reunirà també amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església. Algunes associacions de víctimes ja han denunciat que se'ls ha exclòs d'aquesta trobada i lamenten que el pontífex només es reuneixi, diuen, amb una part del col·lectiu. I acabem explicant que els castellers de Vilafranca han descarregat el 4 de 9 amb folre i agulla més matiner de la història en la Diada de les Colles Campiones del concurs de castell celebrada aquest diumenge al Vendrell. Els Verds també han fet el 3 de 9 amb folre, el 4 de 9 amb folre i han reubricat la jornada amb el Pilar de Vuit amb folre i manilles, tancant una actuació extraordinària amb dos games extra.
1: Gràcies, Berta.
6: Que vagi bé, fins ara.
1: Déu-n'hi-do quin inici a la final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant. Sergi Camps, el Barça guanya de...
3: De 6 gols, i vet aquí un gat, i vet aquí un gos, mai millor dit, i aquest compte que se fos, perquè realment el Barça ha deixat ja sentenciat a la final 0-6, i no hem arribat ni al minut 7 de la primera meitat. Per tant, la trentena Copa del Rei arribarà a les vitrines del Barça, la tretzena consecutiva, ja ho diré bé.
1: Fixa't que només amb l'embol i amb el Barça pots dir que una final està guanyada quan portes només 6 minuts de la primera part,
3: Sí, sí, i ara mira, compte que el Barça pot posar el 0-7, el 7-0, bàsicament la desplaça cap a l'extrem, encara no, superia l'eix, la rep Enguessant i torna, dicament, ara cap al pivot, Luis Frade, cap a dins, Luis Frade, 7-0, 7-0, oh. 7 minuts de joc, això està sent un bandaval del Barça, i demana el segon temps mort, Àlex Mozas, dos temps morts demanats en 7 minuts per l'entrenador de Vidasoa, que suposo que no vol que això acabi amb una golejada d'escàndol, perquè anem a gol per minut, 7-0 en 7 minuts de joc.
1: Sense Nielsen avui, oi? Torna a jugar Carl Grinson.
3: No, juga Nielsen.
1: Ah, juga Nielsen, d'acord.
3: Sí.
1: Que ha fet unes quantes aturades, ja l'hem vist.
3: Sí, ara. Sí, avui els porters són Nielsen, que juga com a titular, a la banqueta està Hutchinson i el descartat és Filip Saric.
4: Jo vull donar la premonició de que el David ha dit, quan marquen els 6 primers gols al Barça, la claca baixarà.
1: És veritat. El del Bombo fan o no?
4: Sí. I també la premonició de Francesc Ripoll, que ha dit, la primera que tingui Jordi Cano anirà dins i també ha anat a dins.
1: De moment tot surt bé. Molt bé, temps mort a Alacant, 7-0, el Barça ja avisa als rivals de la Champions, que encara que això ja estigui clar que guanyarà la Copa del Rei, està demostrant que està en un estat de forma excel·lent per afrontar el gran repte de la temporada, setmana que ve, Polònia, la Champions. Pausa ràpida i parlem d'un altre mite, d'una altra llegenda. Marc Márquez ha tornat, i de quina manera? Va guanyar la cursa sprint i avui ha guanyat la cursa llarga d'Hongria.
10: Catalunya Ràdio.
11: Som 3CAT.
12: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
14: I pot ser tot això sent professional.
26: I venir als Pro Days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.800 euros de descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta citroen.es.
27: El futur serà verd o no serà. A Green Meteo Mauri t'expliquem per què.
28: L'important no és només fer les coses, sinó explicar-les.
29: Sostenibilitat explicada amb exemples concrets i veus que hi entenen. Idees, reflexions i accions per un món més net. Sí.
30: És una central ja de nova generació.
27: Green Meteo Mauri, amb Francesc Mauri, a l'API web de Catalunya Ràdio.
31: I també disponible a la plataforma 3CAT.
32: Grup Grinyó patrocina Green Meteo Mauri. Grup Grinyó, experts en sostenibilitat, valors en futur.
33: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't.
5: Inhala, exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques. Estàs connectat.
10: Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
11: Peugeot.
13: Tot gira.
15: Des del 2004, la força dels 20 anys.
13: Amb David Clopés.
2: Final Giro d'Itàlia femení, l'última etapa se l'enduda la italiana Elisa Longoborgini. Demi Vollering guanya el Giro d'Itàlia, es converteix en el que va fer fa pocs dies Jonas Vingegaard, una de les poques ciclistes que ha guanyat ja Giro, Tour i Vuelta.
1: Amb un ull posat a Balaïdos, és a punt de començar la segona part, i també a Alacant, on està guanyant el Barça 0-7, Sergi Camps, 0-7 davant del Bidasoa.
3: 7-0 i té pilota per marxar de 8. Déu-n'hi-do quin escàndol aquest inici de la primera meitat en aquesta final de la Copa del Rei que està fent el Barça.
1: Motos al tot gira perquè Marc Márquez avui ha activat el mode remuntada. Victòria número 100 a Hongria. A més, el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, ha caigut i no ha sumat punts. El Mundial tremola perquè el tro ha tornat.
16: I sortint de la ziga-zaga. I arriba, arriba el tro, i arriba el tro, arriba el tro. Benvingut al Club del 100.
1: Un cap de setmana de Marc Márquez a Balaton, a Hongria. Ahir victòria a la cursa sprint i avui victòria incontestable a la cursa llarga. Damià Aguilar, què tal? Bona tarda.
17: Bona tarda.
1: Has vibrat, avui a la transmissió d'Univers MotoGP.
17: A tu què et sembla?
1: Home, escoltant-te i amb la cursa que has tingut. Ara m'expliques com ha anat, però abans, a quants punts està Marc Márquez del líder del Mundial que avui ha caigut, que no ha sumat?
17: Doncs mira, Marc Márquez és cinquè de la generació.

0: 100 de Ducati. En anglès, ambaixada de la moto, Marc Márquez ja tenia el discurs pensat. Diu, victòria cara, perquè no arribava des del setembre del 25, perquè entremig hi ha hagut una altra lesió important i a Dazón ho ha tornat a dir.
1: El precio de... Yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez. Cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso.
0: Diu el Cerverí que sumar els 37 punts no significa res en les curses immediates.
1: Veremos si tenemos más oportunidades porque... Repito, y no quiero ser conservador, pero me has salvado las curvas de izquierda este fin de semana. Veremos en Breno, Holanda, pero bueno, necesitamos tener esa paciencia para ir sumando y ir siguiendo, porque como se ha visto hoy, todo puede pasar.
0: Marc Márquez reconeix que ha tingut un cop de sort perquè ha evitat l'accident principal. Per cert, ningú no té fractures, però sí cops forts. Ara tindran tots una setmana i mitja per recuperar-se ell també.
1: Lógicamente ahora pues tenemos un plan muy específico con fisio, doctores, pero sobre todo más fisio. Los doctores ya han hecho su trabajo, que era liberar ese nervio. Ahora pues es trabajo de fisio, de recuperación, trabajo, recuperación, ejercicio y a partir de allí intentar seguir evolucionando.
0: Bé, guanya Marc Márquez, segon Pedro Acosta, tercer Bagnaia, 12è Dijan Antonio, dels accidentats, l'únic que ha pogut reprendre i acabar, 13 Rins, 15 Viñales. Per tant, els altres dos catalans que també puntuen. En aquest Mundial, Marco Bezzecchi no puntua, té 180 punts. A 20 Martín, a 42 Dijan Antonio, a 48 Acosta i atenció, Marc Márquez a 72 punts.
2: 72, tal com estava.
0: Brutal, no.
2: Surt molt bé d'aquest Gran Premi d'Hongria.
0: 30 punts aquest cap de setmana.
2: A més a més, li ha anat bé, a banda de guanyar, que Bezzecchi avui no suma. Sí,
0: Martín ha estat sancionat amb una doble penalització de volta llarga per la cursa de la República Txeca la pròxima, per provocar l'accident. Cap dels quatre accidentats que han abandonat han fet declaracions, però sí que ho ha fet Massimo Rivola, el cap d'Aprilia, que ha dit que l'errada de Jorge Martín és impròpia d'un campió del món i ha demanat perdó a la resta.
2: Molt bé. Dius que Bruno, el Gran Premi de la República Txeca, és la següent cursa d'aquí 15 dies?
0: Sí.
2: Damià, gràcies. Bona feina.
0: Adéu.
3: El play-off de l'Europa, el tot gira.
4: Compte parella, xuta, Cano, gol! Gol! Marca el de sempre! 25 gols ja aquesta temporada i l'Europa fent el que sap fer, una puntada llarga, llarguíssima, i el Solet s'ho ha fet, ha retallat i xutàs amb la cama esquerra. Bat Coque Carrillo, s'avança l'Europa, Celta Fortuna 0, Europa 1.
2: 10 minuts i dos quarts de 6, així narrava Francesc Ripoll a Balaïdos, aquest golaç de Jordi Cano. Quin golaç que ha fet el davanter de l'Europa. A punt de començar segona part, veus si hi haurà algun canvi, Francesc?
5: Estan escalfant molts jugadors del Celta, de l'Europa Cup, però no sembla que n'hi hagi d'haver cap de moment, perquè encara no estan diguéssim els titulars sobre la gespa.
2: D'acord. Mentrestant, Alacant, final de la Copa del Rei d'handbol. A veure, ja ha rebut dos gols al Barça. Ens hem de preocupar, Sergi Camps?
6: Gens ni mica. Mira, estic llegint aquests llavis dels jugadors del Bidasoa textualment. Hòstia, vamos, hòstia, joder. Li he llegit els llavis a Rodrigo Salinas, un dels jugadors importants del Bidasoa. El Barça està guanyant de 8, màxim avantatge del partit. Barça 10, Bidasoa 2, i el primer gol del Bidasoa ha arribat al minut 11 de partit, per tant, déu-n'hi-do, 11 minuts al Barça amb la porteria 0, això és molt i molt gros. Pel que fa a l'àmbit golejador de Can Barça, destaco els 3 gols de Dicamem o els 3 gols de Luis Prade i també un gol de Nilsen, que portaria buida, de porteria a porteria ha marcat un golet també el porter danès. Ens apropem al minut 15 de la primera meitat, Barça 10, Bidasoa 2. Ara Barça 11, perquè marca Dicamem, nou màxim avantatge, marxa de nou al Barça, 11-2.
2: 11-2. Déu-n'hi-do, quin inici de final que està fent el Barça. Ja és habitual que guanyi, però de la manera que està jugant avui, Alacant ens fa ser optimistes de cara a la Champions d'handbol, a la Final Four de Colònia, que ja ho sabeu, comença dissabte de la setmana que ve. Semifinals al Barça, dissabte a les 6, en directe al Tot Gira contra l'Alborg danès. Si arribés a la final, la jugaria diumenge també a les 6. Recordeu que la primera semi la juguen a les 3, el Magdeburg i el Füchse Berlín, dos equips alemanys. Veig que encara no comença la segona part a Balaïdos. Pausa i de seguida venim per explicar-vos ja aquesta segona part del partit de l'Europa que guanya 0-1 a Balaïdos.
3: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
3: Som 3CAT.
7: Avui dia pot ser pro estiu, pro hivern, pro camp, pro ciutat, pro allò que vulguis.
3: I pot ser tot això sent professional.
7: I venir als pro days de Citroën, fer-te amb el teu Berlingo amb fins a 11.000

0: 800 euros a descompte i gaudir d'avantatges exclusius en turismes i comercials només aquest mes i només per professionals. Citroën. Consulta Citroën.es.
1: Hola!
2: Ja som aquí!
3: Aventures infinites.
1: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
3: Amistats de les bones.
1: És veritat!
3: Diversió assegurada. Pokémons, molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
1: Quina meravella!
3: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
4: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa majúscula.
5: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
6: Jo, abans de ser mare, no em considerava precària. Ara sí.
7: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
6: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
7: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3Cat, aquesta nit.
8: El play-off de l'Europa, al Tot Gira.
9: 7 minuts i dos quarts, ara sí, protagonistes a la gespa. Algun canvi, Ripo?
10: Cap ni un.
9: Els mateixos. Per cert, Xevi Soler, ja en marxa, Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco, les últimes 10 voltes amb Antonelli al davant, el líder del Mundial.
10: Ja només en queden dues, amb Antonelli com a líder, el que té quan hi ha bandera vermella i el safety car. Antonelli tenia més de 20 segons de marge respecte a Hamilton. Ha començat amb Hamilton enganxat, ha fet una bona sortida, tot i els nervis, i Hamilton ja és a 4 segons, per tant, no perilla la victòria del líder de la general provisional del Mundial. Tercer sí que hi ha hagut canvi, ja eren problemes, ha perdut el seu lloc de podi a Pierre Gasly, que ara mateix pujaria en aquest tercer cap.
9: I final del Roland Garros, Zverev Kovoli, empata un set en aquesta final, en el tercer set, algun trencament?
11: De moment no, domina Zverev 3-2, està servint Kovoli 15-0 en aquest set, de moment igualtat, a diferència del que ha passat en els dos anteriors, que han estat clarament dominat per un dels jugadors.
9: Celta B0, Europa 1, comença la segona part, Ripo.
12: Amb una passada llarga del Celta, que és defectuosa, i el que pot fer el Sergi Camps, ara que tindrà temps, perquè la final està bastant entretinguda, començar a buscar perruqueries, perquè recordem que la setmana passada va dir que si l'Europa pujava es tenia els cabells com Flere.
9: És veritat, mira, m'havia oblidat.
12: Cada cop
9: mira com calla Sergi Camps, calla.
13: Sí. Jo no ho recordo, això, eh? No va quedar gravat.
9: Ja buscarem el moment, ja buscarem l'àudio. No pateixis, que ho faràs. A més, tens bona cavallera per fer-ho.
13: Sí, bé, jo estic convençut que el Ripo, amb un gest de solidaritat per part seva, també s'ho farà.
9: Escolta,
13: i anirem els dos.
9: No et reguis a la gent. Si tu et vas comprometre, si tu vas fer la juguesca, assumeixes la juguesca, ja està.
11: Tinc un déjà vu de la setmana passada que intentava sempre...
13: Escolta, sou una colla de covards i aquí només hi ha un valent que sóc jo, eh?
9: Bueno, esclar, doncs no haver-ho dit. No haver-ho dit.
10: Jo sóc un covard. L'únic que no es va tenir de rosa quan vam fer la posta amb el Girona.
9: Correcte. Quan vam dir que si el Girona anava a la Champions ens tenyaríem de rosa... Ah, sí que es va tenir.
13: Sí, tant que sí.
10: No, no es va deixar el bigoti.
13: És veritat, el bigoti no. Però amb cabell rosa, sí, els cabells roses, sí.
9: Ja en fem de tonteries. Va, centrem-nos en el partit de l'Europa. Camps, marcador ara mateix a la final de la Copa del Rei d'handbol.
13: Mira, deixa'm dir-te, David, que evidentment les porres són matemàtiques, però si la progressió és aquesta, avui el marcador pot ser d'escàndol, perquè ja ho està sent. Minut 19 gairebé de la primera, Barça 14, Vidasoa a 3, poca conya amb aquest marcador. 3 gols encaixats en 19 minuts, és molt gros. Ara el Barça, que està passant per sobre des del primer minut de partit del Vidasoa, això està de Tibaneït.
9: Balaido Ripo.
12: Servei de banda per l'Europa, el 2 de la segona meitat, la TJ. He vist molts jugadors del Celta escalfant, no n'he vist cap de l'Europa al descans. No sé si Àlex, jo crec que ara mateix ni se li passa pel cap tocar res, almenys de moment, no?
14: Jo crec que no. Jo tampoc en veig cap escalfant i crec que no ho tocarà fins que bé l'equip no comenci a donar símptomes potser de cansament. Ara mateix l'Europa està molt bé, molt sòlid, i ara seguim aquest pla.
12: I ara que bé ha estat Esgró per posar la cama i tallar una jugada de contraatac del Celta per la banda esquerra, la passada Joel López buscava Òscar Marcos, ja ha aparegut amb tot Marcel Esgró per refusar aquesta pilota. Ara té la pilota el filial del Celta. Tot el filial del Celta, camp contrari, tot l'Europa, evidentment, replegat. Té la pilota Pablo Gavián, juga per Jay. Ara torna a perdre la pilota l'Europa. Antanyón a la zona de tres quarts, obrint per Joel López a la banda esquerra. Pilota al mig del camp, va tocant i va tocant el Celta, l'Europa molt bé, molt sòlid, rep la pilota Hugo, fa la centrada Hugo, compta la rematada, el travesser, se salva l'Europa, una altra copa, el xut i la bloca Flere, el travesser, la rematada de cap d'Álvaro Marín, avui l'Europa està de sort, li surt tot, i aquesta rematada claríssima, se salva l'Europa, el travesser el Celta.
14: Sí, ha trobat molt bé el lloc entre centrals, Álvaro Marín aquí, buscant i fa aquesta rematada que va al travesser, però...
13: Sí. Quina centrada, Hugo, tu?
14: Sí,
13: com l'ha posat?
14: La centrada és una meravella perquè va just on l'ha de posar. Tot i així, podríem dir que no és una jugada mal defensada per l'Europa, sinó és talent en la centrada i després, doncs, que quan estàs en aquest bloc baix et poden passar coses com aquestes. Per això deia la importància, i a Dai ho recalcava, de guanyar uns metres endavant, tot i que estiguis defensant, fer-ho més lluny de la porteria.
12: Doncs ara serà servei de porteria. Posarà en joc Flere.
10: Aprofito per explicar-vos la victòria de Kimi Antonelli al Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Entra per davant de Lewis Hamilton. Tercer ha quedat Pierre Gasly, però com que havia de complir una sanció de 5 segons, el tercer lloc serà per Hadjar, que ha acabat a 3 segons de Gasly. Per tant, Gasly acabarà quedant fora del podi. Antonelli primer, més líder del Mundial. Hamilton segon, Hadjar tercer.
2: Ara quan tinguis classificació ja oficial, l'expliquem per veure quants punts li treu Antonelli al segon classificat. Abelaido 5 de la segona part, 0-1.
12: Intentava atacar el Celta per Òscar Marcos, un altre dels jugadors de més qualitat i que avui està molt desaparegut. Ha fet una passada amb l'exterior que ha blocat amb tota la seguretat del món Flere, que farà una puntada llarga, llarguíssima, perquè la lluiti Òscar Vaca, salta abans Joel López, la guanya Òscar, Òscar pel Joel, compte que avançarà per la banda esquerra, fa la centrada dolentíssima a les mans de Flere. Caravaca, zona de tres quarts, s'incorpora Jay per la banda esquerra. Caravaca juga amb criteri per Adnan. Adnan la trepitja i deixa pràcticament clavat a Bàrcia. Ara el toc de Caravaca no ha estat del tot bo. Juga enrere la defensa del Celta per Coque Carrillo. Quan arribem a dos quarts de sis de la tarda, 5 de la segona meitat, Celta Fortuna 0, Europa 1.
14: I sí que semblava que Dai faria algun moviment, eh? Veiem a Escoruela fent exercici.
12: Sí, sí, no, entrarà.
14: Doncs a Escoruela, a priori, a veure per qui el canvia. A priori ha d'anar a la posició de Jai, però Jai està fent molt bon partit, a veure què fa.
12: I ara la passada d'Òscar Cano, que l'ha tallat, reclamava mans la defensa del Celta, protegeix la pilota Hugo González, contra el contraatac que pot ser perillós pel Celta, Álvaro Marín avança metres per la banda dreta, però està sol, solíssim, arriba avant Jay, que ràpid que és Jay, que bé posa el cos Jay, juga Álvaro Marín, per Gavián, Antanyón, a la zona 3 quarts, un altre cop per Gavián. Ara toca el Celta, que cada cop està guanyant més metres. I entrarà Escoruela, veurem per aquí. Només té groga Jordi Cano. I vaja, m'hi jugo el que sigui. No. Aquest Jordi Cano no serà el jugador substituït.
14: No.
12: Compte Hugo González fa la centrada, la refusa la defensa de l'Europa. Servei de banda pel Celta. Sí, es farà ara el servei de banda? Sí. Ai, el canvi sí.
14: Veurem, és interessant, Ja, o entra per Jai o pot ser que surti Cano.
12: Entra Marcia Frangil.
14: Marça Frangil, val. Doncs llavors és possible que Campeny vagi a un dels centrals, ja hi sí. Vagi a la dreta i Escoruela a l'esquerra.
2: Per cert, sí, sí. Si entreu al compte d'X del Tot Gira, x.com/totgira, veureu que hem piulat el gol de Jordi Cano, per si us l'heu perdut, i així el podeu disfrutar, perquè és un autèntic golaç, segurament.
12: És un golaç.
2: Dels millors, jo no he vist tots els partits, però jo crec que dels millors d'aquests play-offs de Cens.
12: I vaja, i potser dels millors de la temporada, Jordi Cano, segur.
2: Sí, i tant. El podeu recuperar a x.com/Maradona.
12: Doncs mira, el primer canvi del partit, Marcia Frangil, que ha fet un partit bastant sòlid, tot i que no ha aparegut gaire, i entra Escoruela, que recordem es va lesionar contra el Nàstic de Tarragona, i ara torna als terrenys de joc a Balaïdos. Sí. Ara compta la passada del Celta dins de l'àrea, continua, compta per ell, cau dins l'àrea, penal. Penal pel Celta, a mi m'ha semblat clar. I serà targeta groga per Meixac, perquè l'ha empès dins l'àrea. Crec que si hi hagués hagut només el contacte, l'àrbitre no l'hauria xiulat, però s'ha vist, almenys des de la meva posició, com deixen a la mà.
2: Sí. Per darrere, l'atropella, sí, per darrere.
14: Sí, sí, a primera vista ho sembla. A primera, sí, vista ho sembla. El que passa que crec que és Burcio, que també a la que nota el contacte deixa caure.
12: Sí, sí, sí, sí.
14: Faria bé l'Europa de demanar el challenge aquí.
12: Per... De moment no ho està... No sé si ho ha fet, no ho he vist. Però veig Xarai bastant tranquil.
10: Que Meixac no es queixa tampoc, no?
14: No,
2: no. Sí, crec que l'atropella pel darrere...
14: Però ja no n'has utilitzat cap, ja, no, amb una jugada tan clau, potser... No,
2: sí, sí, l'empenta, sí, l'empenta,
14: no,
2: és molt clar.
14: No ho tiraran darrere, no ho tiraran darrere.
2: És molt clar. És
14: jo
2: molt
14: crec
2: clar.
14: Que s'equivoca aquí Meixac.
2: Sí, perquè a més a més està arribant a l'Escano, a la cobertura.
14: És que l'Escano anava al tall i, per tant, no tenia situació. A més, hem de pensar que es dretava Burcio i, per tant, li quedava a l'esquerra. Havia encara de situar-se la pilota.
12: Ho demana Adai, eh? Demanarà Adai la revisió.
14: Ben fet.
12: Però Adai està emprenyadíssim. Ha fet un cop a la banqueta, s'està queixant molt.
14: És que
12: aviam, jo crec que l'ha de demanar, perquè imagina't que hi ha alguna falta abans, clar, i vés a saber.
14: Clar, estic totalment en tu, Ripoll. L'ha de demanar per el que és, no ho tiraran darrere, ho dubto, em donaria una alegria, però aquí hi ha una doble errada de Meixac. Primer de tot, que perd l'esquena, està mal situat, i aquí Burcio li pot agafar l'esquena, i després, quan veu que ha perdut la posició, allà te l'has de jugar, a que arribi un company, sí, a que el porter la pugui treure, i no fer això perquè saps que el contacte anirà a terra, i per tant és un penal decisiu.
12: Doncs veurem.
2: No he vist res més. A banda de l'empenta, que és molt clara,
14: no,
2: abans, sí, en l'acció prèvia no he vist res.
12: Jo crec que Dai fa el que ha de fer, que és, sí, mira, escolta, no he demanat cap encara, és un penal, és un playoff, és caixa o faixa, doncs ho demano i a mi se torna la flauta. I encara en tindrà un altre en cas que xiuli penal.
2: No hi ha fora de joc, en cap cas, i l'empenta és molt clara.
12: Sí.
2: La llàstima és que Meixac, jo no sé si no se n'adona, però bé, Alex Cano fa la diagonal i arriba perfectament al tall.
10: Que potser la força no és suficient, però és impossible que l'àrbitre,
14: no,
10: veient això, no,
14: sí, si no tiri enrere la... És cert, David, s'equivoca aquí. Jo crec que ve una mica capficat en què ell sap...
12: Penal.
14: Penal, no? En què ell sap que...
2: Mira, és que a més a més ara m'hi fixo que hi ha contacte baix, crec.
12: És a dir, que no és només l'empenta, sinó que és a baix.
2: Jo crec que hi ha contacte de Meixac a baix al peu.
14: Però amb l'empenta ja n'hi hauria...
2: No, sí, també. Sí.
12: Doncs serà penal pel Celta, Fortuna. I escolta, que l'ha de xutar, que sí, sota pals hi ha Flere.
2: Com va Flere amb els penals?
14: Flere és capaç de tot molt bé, sota pals... Sota pals és molt bo.
12: És molt àgil.
14: Sí, és molt àgil.
12: És capaç del millor i del pitjor. I ara és el moment perquè ensenyi el millor. Em sembla que el picareu González.
14: Per variar.
12: 14 gols. I Flere, que intentarà aturar aquest penal. L'ha comès Meixac. I Flere intentarà salvar-li una miqueta l'errada al seu company. Ara Flere, que fa també és gat vell i perd una mica de temps, s'asseca amb la tovallola.
14: Sí, això és un mestre.
12: Sí. Ara li fa algun gest amb la mà. Hugo González, que no agafa embranzida, ara sí fa algunes passetes cap enrere. Flere, que es va movent, i anirà Hugo. No sé què està esperant. Ara sí, Hugo González amb la cama dreta i el gol. Flere, que s'ha llançat a la seva esquerra. Jo González l'ha llançat fluixet a la dreta. Marca el Celta Fortuna, empat a l'eliminatòria i queda molt, i l'Europa encara pot marcar. Sí. Recordem, i que queda un munt, vull dir que almenys aquest gol no és del minut 89.
2: L'executa molt bé González, i quina llàstima, perquè realment vivia tranquil l'Europa, i un error puntual, mira, com va passar el partit de l'anada, en què, sí, l'Europa ho tenia tot de cara, tenia el partit guanyat, i en temps afegit Flere és qui comet l'error. Ara, en aquest cas, ha sigut Meixac amb aquest penal absurd.
14: Sí, mira, em feies la pregunta al principi, no? Aquest gol pot anar bé? Aquest és l'exemple perfecte, és a dir, l'Europa quan defensa cap propi és un equip susceptible que passin aquestes coses, encara quan pressiona dalt, quan viu a camp contrari, té molt perill, perquè té molt gol i té molta verticalitat, per tant ja té aquí la lliçó l'Europa. Ha d'anar dalt, ha d'intentar-ho fer, una altra cosa és que el rival t'ho permeti, però ha d'intentar ser agressiu amb i sense pilota dalt.
2: Recordem que ara mateix, amb aquest marcador, no queda mitja hora, queda una hora. Queda una hora, perquè aniríem a la pròrroga. És veritat que al final de la pròrroga l'empat no li val a l'Europa i quedaria eliminat, ni a tant de penals, però la pròrroga s'hauria de jugar, per tant aquí tindríem molt de temps.
14: Tot i així, faria bé l'Europa de reajustar-se una mica i sobretot pujar l'alçada. L'inici de la segona part no ha estat bo. Tenim el cop de cap aquell al travesser de Marín, tenim aquesta jugada del penal, alguna aproximació, ha de reajustar coses.
9: A tot això, som a prop del descans, a Alacant, on hi juga el Barça d'handbol la final de la Copa del Rei davant del Bidasoa, i l'avantatge veig que continua sent generós, eh?
13: Sí, són 10 gols, ara 18-8, el Barça guanya de 10 i té pilota per marxar 12, minut 28 gairebé de la primera meitat. El Barça que guanyarà aquesta Copa del Rei, ja rotant Carlos Ortega, jugant també a la segona unitat, Peter Sikusa acaba d'entrar, també Plajang. El Barça intentant doncs no fer-se mal físicament de cara a Colònia, recordem que la cita més important de la temporada, la setmana que ve, a 13-14 de juny a Colònia, la Final Four de la Lliga de Campions.
10: Us actualitzo un parell de coses, el Mundial de Fórmula 1, Antonelli, 156 punts, 66 més que el segon, que és Lewis Hamilton, ha pujat a la segona posició, en té 90, i també s'acaben de donar, vaja, fa uns 20 minuts s'han donat les xifres a les eleccions del Madrid. Ha votat un total de 23.593 socis, que vol dir un 31,37% de la participació. A mi em sembla una xifra
9: abans,
10: bastant considerable.
9: Amb les dades de participació de la una del migdia, el Sebas Guim ens deia que era una participació més elevada del que es preveia per aquella hora, i aquestes dades, tenint en compte tot plegat, que s'està votant a Valdebebas, que és veritat que hi ha transport públic gratuït, però no és fàcil anar a votar avui per un soci del Madrid, doncs la participació s'està valorant des de Madrid com força elevada. Ara podríem buscar la comparativa, a veure les eleccions del Barça, evidentment potser no coincideixen les hores, però aquestes alçades, les últimes dades, comparant una mica per hores, si la participació era més elevada el dia de les eleccions del Barça o les del Madrid. Per tant, veurem si això afavoreix o no a Florentino o a Riquelme. Vinga, mitja hora de joc, mitja hora perquè s'acabi el partit, els 90 reglamentaris, empat a 1 a Balaïdos.
12: Quart d'hora de la segona meitat, Celta Fortuna 1, Europa 1, serà servei de banda per l'Europa, ara el farà efectiu Jay, i com abans l'enviarà directament dins l'àrea buscant el cap de les torres de l'Europa. Salta també, però Joel López deixarà sortir Jay i Sant Tornemi. Arribem tot just ara al quart d'hora de la segona meitat, al 60 del partit. L'Europa que farà un servei de banda dins de l'àrea, saltarà Escoruela amb el cap, salta també Alex Cano, compta per ell, i a Esgro, que la controla d'esquenes de la porteria, continua Esgro. Aviam què fa, la passada per Cano, i és corna. Sí, corna, es posa les mans al cap d'Àlex Cano, perquè realment li ha caigut una pilota dalt, no res, des del punt de penal, però el xut ha estat molt i molt obert.
9: Sí, quina llàstima, perquè la pilota li cau al punt de penal, clavat.
14: Sí. Li cau molt clara i es lamenta perquè no li entra la rosca. Fixeu-vos que intenta donar la volta al
12: una
14: peu.
12: Una mica mossegat, sí.
14: Sí, li queda mossegat i ell sap que és molt clara. Aquí és on l'Europa té una oportunitat, en aquestes jugades d'estratègia, refusos, segones jugades. Aquí el Celta no és un equip gaire elèctric, gaire bé, amb poc ofici per fer això. En canvi, l'Europa té molt ofici per aquest tipus.
12: I ara compta, hi ha una pilota morta al cor de l'àrea, la treu Jay, fa una rematada que rebota en la defensa del Celta. Havia reclamat mans al Celta Fortuna, em sembla que de Jordi Cano dins l'àrea, i ara l'Europa torna a generar perill, torna a entrar al partit, sembla que el gol l'ha despertat una mica.
9: Ja està fent mal a la pilota durada a l'Europa.
12: Sí, és que aquí és bo, en alçada guanya de sobres l'Europa,
14: però,
12: i de fet, sí. digues.
14: Però fixeu-vos que tot el perill que fa l'Europa sempre és quan està vivint a l'últim terç de camp, sigui en transició, sigui amb aquests serveis de banda clan directa, amb corner, per tant, aquesta estratègia de deixar-se caure com a equip, deixar caure el bloc cap endarrere, mai és positiva.
9: Per cert, tenim descans a Alacant, Sergi Camps, final de la Copa del Rei d'handbol, Barça-Bidasoa.
13: Barça 20, Bidasoa 8, una de les millors primeres parts del Barça en competicions a Sobal en aquesta temporada. Després li preguntarem al míster, al Carlos Ortega, perquè marcar 20 gols en una part ja és una xifra considerable, però encaixar-ne només 8 en l'handbol modern és un altre escàndol encara més gros. 20-8, el Barça guanyarà aquesta Copa del Rei.
9: Ahir parlàvem que la mitjana golejadora aquesta temporada a la Lliga són 40 gols, el Barça, que és una borrada.
2: anem, diguem-ne, a ritme de mitjana de la temporada, però esclar, estàs a la final de la Copa del Rei, com se suposa, contra un dels equips, diguem-ne, més potents de la SOAR.
13: Sí, sí, i destaco també la defensa d'Arit. Mira, en la prèvia del partit li preguntàvem al Carlos Ortega en què era millor el Barça aquest any que l'any passat, i ens va dir que defensava millor, i déu-n'hi-do avui, perquè encaixar 8 gols en una parada en vol modern és una barbaritat. El Barça guanyarà aquesta Copa del Rei d'aquí una estona, la trentena del seu palmarès, la 13a consecutiva.
10: I em demanaves la participació en les eleccions del Barça per comparar-ho sí. amb les del Madrid. És veritat que no era la 5, era 4/5 la participació, molt semblant, el 33,41% dels dels que podien votar. Recordem que el Madrid a les 5 és el 31,37%. Estem parlant una mica superior a les eleccions blaugrana, però no tant.
2: Bé, doncs així estan les coses a Madrid. Recordeu, les 8 es tanquen les urnes i el recompte, perquè ens diu el Sebas Guim, podria acabar-se entre 11 i 1 de la matinada per saber qui és el nou president del Real Madrid. Vinga, ens quedem a balaïdos amb aquest empat a 1, Celta 1, Europa 1. Menys de mitja hora pel final, però ara mateix tindríem pròrroga.
12: Sí, el debut de la segona meitat, i compte que hi ha una altra groga per un jugador de l'Europa. Li han tret a Caravaca per una falta al mig del camp. Ara perill, perquè els dos migcampistes, dos migcentres de l'Europa tenen groga, també Jordi Cano, tres amonestats per l'Europa.
2: Meixac, Caravaca i Jordi Cano, amb groga?
14: Sí. Sobretot important el que diu el Ripo, a l'eix del mig del camp, que hem parlat poc d'aquest Toni Meixac, perquè recordem que l'Europa va tenir la sortida d'Ethan al mercat d'hivern, que li va fer molt mal, ho va passar malament els primers partits, però aquesta parella s'ha estabilitzat molt bé a l'última fase de la Lliga, i que els dos estiguin en targeta és un problema.
12: I Toni Caravaca, que és un jugador que a principi de temporada no jugava molt, no tenia molta participació, però que està demostrant que és un jugador molt i molt vàlid per la primera federació.
14: I tant.
12: Com a mínim. Té la pilota ara el Celta i torna a pressionar l'Europa, Hugo González. El primer toc buscant Álvaro Marín. Aguanta la pilota el jugador del Celta, ha caigut amb Àlex Cano, l'àrbitre deixa seguir, la recupera Adnan, que fa el control, se li escapa una mica, continua Adnan que vol treure una mica de màgia, ara ha arribat en segona instància Hugo González, que avança amb la per la banda dreta, hi ha falta de l'Europa, a mi no m'ho ha semblat. Adai Benítez està excessivament nerviós, està reclamant que no era falta, i de fet per mi té raó, perquè per mi Hugo González xoca amb Campeny, però hi van els dos. I mira, és el que et deia. Groga
14: no
12: per Dai Benítez.
14: No es falta, no es falta.
12: Per mi no ho és.
14: Per mi tampoc ho és. Campeny té la posició guanyada i el que fa Hugo és anar cap a ell. A més, passa just davant de Dai, i a Dai ja sabem que s'escalfa ràpid també. Però vaja, ha de saber jugar aquest tipus de coses també a l'Europa. La part bona, la bona notícia, és la que has comentat. Veig el pas endavant amb l'Europa d'intentar tornar a apretar dalt, i així és més perillós.
15: Tercer set per Alexander Zverev, en un set on no estava passant absolutament res. Kovoli s'ha complicat l'últim servei de forma increïble. Pràcticament l'ha regalat. 6-4 per Zverev.
2: Bé, doncs Zverev que torna a manar en aquesta final de Roland Garros, que li ha començat molt bé. Recordem, primer set 6-1. Ha empatat a l'italià 6-4, un set iguals, però ara, de nou, desnivell al marcador, 6-4 per Zverev, que sembla, en Golina, que comença a imposar la seva llei.
15: És que Kovoli se'l veu una mica menys fresc que el segon set, on s'ha dedicat a córrer.
2: Però mira que no va jugar a les semifinals, Kovoli.
15: També és veritat, s'ha de veure quan passen els minuts com aguanta, però és que realment s'ha dedicat a córrer qualsevol pilota al segon set, i en aquest tercer semblava que li costava una mica més, però ja dic, ha estat en l'últim servei que s'ha complicat incomprensiblement quan ja manava 30-0, ha regalat els 4 punts consecutius, i es veurem agraint el regal, clar.
2: Bé, doncs, equador de la segona part a balaïdos, 20 de la segona, de moment Celta B 1, Europa 1, aniríem a la pròrroga.
16: Catalunya Ràdio.
17: Som 3CAT.
16: Som 3CAT.
18: La casa nostra ja és casa teva.
19: Que bé!
18: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
20: Tranquils, que no ens avorrirem.
18: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3CAT. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
21: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
22: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
23: Peugeot.
16: La nit dels ignorants s'hereda.
17: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
16: Pot arribar a travessar oceans.
19: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
16: Veu com creixen els seus oients màgics.
20: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
16: I posa la pell de gallina.
23: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
24: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
23: I és que m'heu posat la pell de gallina.
25: I després, quan guanyes, què més hi ha?
26: Quan jo comentava tennis, m'encantava.
24: Què passa quan un esportista d'elit deixa la competició?
27: I el moment de retirar-se va ser complicat?
24: Viren Morros, exjugador internacional d'handbol, i un grup de nens i nenes que fan esport pregunten a esportistes d'èxit com encaren el seu futur personal i professional més enllà de l'esport.
28: Jo crec que és una cosa que hem d'estar preparats.
29: Quan eres petita jugaves sempre amb nois?
24: Àlex Corretja, Laia Palau, Tiago Alcántara, Felipe Perrone i Andrea Fuentes expliquen a Viren Morros i a nens i nenes esportistes com deixen de guanyar medalles, copes i tornejos, però sempre queden els valors de l'esport.
26: Va ser l'empenta que necessitava per dir adéu.
24: Vídeo podcast I ara què? Més enllà de l'esport. Disponible a 3CAT.
8: El play-off de l'Europa al Tot Gira.
9: 23 de la segona, Celta B1, Europa 1. Ara mateix tindríem eliminatori igualada. Recordeu, però, que no hi ha tanda de penals. Aniríem a la pròrroga, però l'Europa ha de guanyar. Ho prova, Ripo.
12: I ha fet un canvi al Celta Fortuna. Marxa Álvaro Marín. Al punt ha entrat Somoa. És un perfil totalment diferent. A compte que és Somoa, precisament, qui caça una pilota dins de l'àrea. Somoa, Somoa, Somoa, Somoa. I ha caigut Somoa. I serà penal? Sí, un altre penal pel Celta. I targeta per Flere. Crec que és groga, em corregireu, perquè no sé si és penal o no. No ho he vist, sincerament. Sé que Somoa s'ha plantat dins l'àrea, ha volgut retallar, ha caigut, i l'àrbitre ha assenyalat penal.
14: Veurem la repetició,
9: sí, aquest no el tinc tan clar com el primer.
14: Jo tampoc. Tinc tan clar. D'entrada, el canvi era exactament per això. El que buscava Alfredo Paredes és canvia a Álvaro Marín, que és un davanter de referència, per un velocista, que és Somoa. Somoa li guanya la cursa a Arescano, òbviament, li guanyaria qualsevol defensa amb aquesta passada llarga.
12: És rapidíssim.
14: I encara Flere està dient que no l'ha tocat. Si és cert que encara en l'1 contra 1, ell fa el retall, però se li en va un pèl llarg, i compta, sí, perquè tinc dubtes. Jo no també. Sé si al veure que se li en va llarg, aprofita que el porter, sí, passa per allà per anar a terra. Veurem la repetició. En qualsevol cas, demanaran una repetició o revisió segur.
9: Arrenca bé, no hi ha fora de joc, sí. Arriba en el cara a cara, se li escapa una mica el control.
14: Sí. Ai, aquesta mà dreta.
9: La mà cal veure si hi ha contacte,
14: sí,
9: o no.
14: Sí, treu la mà.
10: Flair estava dient que és ell que
12: xoca amb
10: ell. Però clar, si hi ha contacte...
9: Però hi ha la mà... Ja el toca, és penal.
12: Sí.
9: És penal.
12: I et diré una cosa, no sé si l'Europa, suposo que l'ha de demanar, però si la demana i xiula penal, ja no té més revisions. A veure, l'ha demanat, òbviament.
14: Sí, però... el que passa que és una jugada tan... És un punt d'inflexió tan important, a minut 70, però... que...
12: Ostres, aquí potser Flair ha de ser sincer i dir, mira, no ho demaneu,
10: no,
12: perquè...
10: No, però que ell demana, ja té lògica. És que el jugador, amb el peu, l'arrossega per buscar la mà de Flair.
9: Una pregunta, però sí. A la banqueta de l'Europa tenen pantalles...
14: Sí.
9: Aleshores, si tu veus aquesta acció, demanar un challenge i quedar-te sense és una mica arriscat, no? Perquè potser després et farà falta, clar.
12: És el que
9: perquè
12: dic,
9: el primer el perds.
14: Jo tinc dubtes, perquè fixa't, aquí...
9: Però què és el que et fa dubtar?
10: Jo demanaria abans aquest que el primer, ja us ho dic.
9: Sí?
12: Home, bueno, sí, el primer
9: era molt clar. Sí,
14: no,
9: sí,
14: tinc dubtes. El que tinc dubtes és que és el moment d'utilitzar-lo. No sé.
12: Pots interpretar
14: qualsevol cosa. L'argument de Flere s'agafa una mica amb pinces, és cert, però sí que té un punt d'argument en dir que ell ha sortit i el que vol és retirar la mà i és la inèrcia i aprofita Somoa.
9: Sí, però el braç de Flere, que és el braç dret, va a terra...
12: Ara us ho dic.
14: Hi ha contacte.
12: Penal. Sí, sí. Penal.
14: Jo
9: I es queda sense challenge ara, a Dai.
14: Jo em descarrec de Dai, l'hagués demanat igualment per si hi ha alguna cosa per allà, que em pot salvar.
12: Sí, que és normal, però jo fer la reflexió ara de compte, perquè ara queden 19 minuts i l'Europa ja no té revisions per demanar. Però bé, ara això ja és igual. El que és segur és que torna a haver penal... El tornarà a picar Hugo González i un altre cop Flere sota pals Intentarà aturar la pilota.
14: I aquí el dilema del llançador, eh?
12: Sí, és el que estava pensant. No és fàcil, eh?
14: No, a mi m'ha passat. I aquí dubtes, eh? Repeteixo costat que m'ha anat bé, vaig a canviar, què pensarà el porter, es llançarà a l'altre costat.
12: Sí, sí. Per tant, és gairebé més joc psicològic i joc mental que... Sí, sí. Doncs aviam, Sant Tornem-hi. Quan falten 18 minuts més l'afegit, hi ha el segon penal pel Celta. Xiula ja l'àrbitre i Hugo González fa exactament el mateix que abans. Es queda quiet, fa passetes enrere, Flere també es mou. No xuta encara Hugo González, ara sí. Petita embranzida, Hugo, gol. I l'ha tirat exactament al mateix lloc que abans. Flere s'ha avançut a la seva esquerra i Hugo González l'ha llançat a la dreta. Bé, Àlex Cano, que parla, parla amb l'àrbitre, marca el Celta Fortuna, Celta Fortuna 2, Europa 1.
2: Dos penals capgiren l'eliminatori. Ara mateix l'Europa n'hauria de fer dos, guanyar el partit, sigui en 90 minuts, sigui en 120. És veritat que ara el que ha de fer l'Europa és mirar de marcar, entrar al partit, i si cal allargar-lo la pròrroga, l'allarguem per fer el tercer. Però se'ns complica el partit. Àlex.
14: Sí, d'entrada el que ha de fer és pensar un gol abans del minut 90. I després tenim mitja hora per intentar fer-ne una altra, no? Però si es complica el partit, si es complica el primer gol que encaixes o el primer penal, sí que és una errada individual, aquesta jo crec que és producte del pla de partit que ha buscat Alfredo Paredes. Però vaja, ara l'Europa sí que ja no té cap dubte, ha d'anar cap a dalt, ha de ser proactiu, intentar...
12: Sí, i això és el que dèiem abans, Àlex, el que deien ells mateixos. Ara jo crec que l'Europa és quan jugarà bé, sí. Quan tornarà a jugar bé.
14: Totalment, aquí sí que tens l'amenaça, tant d'Hugo González a l'espai com sobretot de Somo ara, que hauràs de lidiar, hauran d'estar molt bé, doncs a Esgró, a Arescano i companyia, perquè aquestes transicions no et penalitzin. Però jo estic convençut que si l'Europa va dalt, marcarà.
12: Sí. Farà dos canvis a Dai, ara els expliquem. Ha fet efectiu ja el servei del mig del camp l'Europa, ha rebut un cop de cap Hugo González, no la baixa ningú, campeny, puntada llarga, també amb el cap Anxo Rodríguez, salta amb el cap Meixac, un altre refús, noi, que la baixi algú. Doncs la baixa el cel de compte, parell Hugo Rodríguez per la banda dreta, la passada filtrada, caigut dins l'àrea, no, home, no. Aquesta ja no la xiularàs, i aquesta tampoc la demana, no, home, no, només faltaria ja. Aquest ja no m'ho ha semblat. I farà dos canvis a Dai, eh? Entraran Carlos González i el jugador preferit de Sergi Camps, que és Maicas.
14: Sí? Ah, sí? No ho sabia.
12: Sí.
14: Maicas.
12: Ostres.
14: Bé, doncs, a veure, Maicas un davanter, i veurem si el canvi és per Vaques, suposo. El que també tindria sentit és que posés un davanter més i mantingués a Vaques per les pentinades. Però vaja, a priori ha de ser per Vaques, i Carlos al mig del camp per canviar un dels dos que hem parlat, no? O Toni o Meixac, per donar-li una mica més de volada, és un pèl més ofensiu, i a més els dos tenen targeta.
12: Mira, ara fa una centrada Jordi Cano des de la banda esquerra, penal per l'Europa!
14: Vamos.
12: Penal per l'Europa, hi ha hagut una agafada a Òscar Vaques de Joel López. L'agafada hi és, eh? L'agafada hi és segur. Jo crec que la de mare al Celta, mare
2: sí.
12: meva.
2: Frontal de la petita.
14: Tinc algun dubte.
2: Sí, jo també el tinc. Aquí,
14: però... Vaques a la canota el contacte.
2: Ell diu de seguida que l'han agafat de la samarreta quan intentava guanyar-se l'espai a la frontal de la petita per fer la rematada
12: amb el cap. Jo he vist agafada, però...
14: No, hi és. El gest hi és, eh? Ripoll, el que passa que
2: la canota
14: es va a terra, jo crec que demanaran challenge, i aquí tant de bo m'equivoqui, però crec que el tiraran darrere.
2: Som a un quart d'hora del final, eh? El que ha de fer l'Europa primer és marcar, empatar i forçar la pròrroga. Home, i si és capaç de fer-ne dos abans dels 90, millor que millor. Però de moment allargar el partit.
12: Sí, el va veure.
2: Perquè, evidentment, el Celta ha demanat challenge. Recordeu, sí. Celta B2, Europa 1, a 14 minuts pel final. I s'haurà d'allargar el partit, perquè hem tingut ja tres bars.
12: Aquest és el tercer. Tres més bars. Els canvis, més els gols. A primera federació jo he vist afegits de 14 minuts.
2: Sí. Sí, i tant. A veure ara la repetició.
14: Bé, aquesta ja m'agrada una mica més, aquesta repetició.
2: La segueixo veient una mica justeta.
14: És justeta, sí.
2: A veure, aquesta és més propera. Ah, sí que li agafa la samarreta, sí.
12: Sí.
2: L'estira de la samarreta. Aquesta? Altra cosa és que l'àrbitre valori si intensitat per fer-lo caure.
12: A quants corners passen aquestes coses?
2: Bé, però Vaques guanyava la posició per rematar la punta de la petita.
12: Vosaltres esteu veient la repetició, jo no.
2: A veure.
14: A mi em segueix
9: semblant... Sí que és veritat
14: semblant...
9: que la pilota és clara pel porter.
14: Sí, segueix semblant un pèl justeta, però ja els és d'agafar... I
9: però la tira de la samarreta és molt evident, i fixa't que el central es desentén de la pilota i el que fa és buscar... a vaques si es tira la samarreta.
14: Es gira completament.
12: A veure...
14: Ep, ja, a aquesta repetició, aquí s'hi pot agafar, eh? Estirar
12: penal,
14: la samarreta.
12: Penal per l'Europa.
14: Bé, doncs aquesta és clau, eh? L'estirada de la samarreta és clau. Ha estat llest vaques, eh? Perquè no tenia opció de rematada, per tant, sí. Un moment important.
0: I sobre de la que... realització hi havia aquesta imatge de l'agafada de la samarreta tan clara, perquè més llunyana...
9: Més llunyana era difícil. Sort que la realització ha tingut bones imatges, que no seria la primera vegada que en un partit de primera federació les imatges que li ofereixen a l'àrbitre des de Madrid són un autèntic nyap. No es pot fallar. I serà el Capi Cano, no?
14: No.
12: Serà l'altre Cano.
14: L'altre Cano. Diguéssim que el gran agafa la pilota i el petit...
12: La psicològica.
9: El capità que l'agafava, però...
12: Aviam, doncs el tercer penal del partit, el primer per l'Europa, i anirà Jordi Cano amb la cama esquerra... Gol! Gol! El 26è de Jordi Cano, que encén balaïdos, els fa callar, empata de penal. Jordi, compte, que s'està escalfant la cosa, groga per Somua, Jordi Cano a terra, l'empenta Àlex Cano, també Òscar Vaques, que no s'emmerdi això. Ai. Ball de bastons a balaïdos. Ha anat a buscar directament a Jordi Cano.
9: Ara no tenim challenge, eh? Per si hi ha hagut agressió, no tenim challenge.
12: No.
9: Però bé, l'Europa ha empatat. L'Europa ha empatat. En un partit amb 3 penals, 2 que ha transformat el Celta B, que ja ho hem dit, ho eren. I aquest, que hem hagut de veure amb la repetició, però era molt clara, l'agafar la samarreta, per tant, ben assenyalats els 3 penals, i l'Europa entra de nou en aquesta... semifinal, però és que és com una final. L'Europa ara mateix forçaria la pròrroga, Àlex.
14: Sí, magnífica notícia i molt ben executat per Jordi Cano, que òbviament torna a estar precís.
9: Sang freda, eh?
14: Sí, torna a estar precís i sabem que Jordi n'ha fallat durant la temporada, per tant, acte de precisió i de personalitat. Un moment important perquè no has deixat consolidar aquest segon gol del Celta i ara entrem en un tram final on el, diguéssim que la mentalitat, la personalitat, els nervis seran molt importants.
9: I qui és a terra és Jordi Cano, eh?
12: És Jordi Cano, sí.
9: Doncs bé, quina personalitat té l'Europa, ara ho estàs dient, perquè un altre segurament s'enfonsa després de rebre el segon. I l'equip ha sabut treure petroli. Ara veiem la repetició d'aquesta acció en què Somua li vol prendre la pilota molt ràpidament i crec que aixeca una mica el braç i impacta amb la cara de Jordi Cano. Però vaja, encara que volgués l'Europa no podria demanar que revisés, perquè no té challenge, eh? Ja ha demanat els dos
14: no farà res, però vaja.
12: Bé, aquí Jordi Cano és llest,
14: clar,
12: perquè clar. Està a terra, fa que passi el temps.
9: Sí. S'allargarà molt. Sí, el que ara passa, som al 80.
14: El que passa que en qualsevol eliminatòria d'ascens, és el que deia abans, és important consolidar les coses que et passen a favor. És a dir, de la mateixa manera que el Celta no ha pogut consolidar aquest segon, ara aquest empat de l'Europa, que passin uns minuts, jo crec que és positiu per l'Europa.
9: Quin partit, eh? Quin partit que estem vivint en directe aquí al Tot Gira. 2-2, Celta B2, Europa 2, aniríem a la pròrroga, 10 pel final, més el que s'afegeixi, que seran bastants minuts. A veure, final de la Copa del Rei d'handbol. El Sergi Cans va fent la seva, eh? Van passant els minuts i més a prop d'aquest títol que guanyarà el Barça.
12: Sí, al minut 3 de la segona meitat, el Barça guanya 21-8, màxim avantatge pel Barça, passeig militar de l'equip Braurana, ara aturada d'Emil Nielsen, jugada ràpida, Luis Cade no pot caçar aquesta pilota, la recupera el Vidasoa, però el Barça que no aixeca el peu de l'accelerador i guanyarà aquest partit amb un marcador d'escàndol si Vidasoa no ho arregla.
9: Des d'Alacant, suposo que els gols de l'Europa els celebres, malgrat la juguesca de pintar-te el cabell.
12: Evidentment el celebro. Jordi Cano, superstar, ja va marcar l'anada, avui també doblet a la tornada, i abans ho deia el Ripo, m'agrada Maíques per dos motius fonamentals: el primer perquè és molt bo, i el segon perquè va tenyit i és molt fàcil de reconèixer quan narres un partit.
9: Compte que Balaïdos continua la tensió.
12: Sí. Perquè han canviat a Jordi Cano, i Jordi Cano anava escalfadíssim amb Hugo González, li ha començat a dir de tot, assenyalant-lo, l'àrbitre li ha fet groga. Jo crec que aquí Àlex Cano també està llest, perquè diu, mira, em canvien, sé que em trauran groga,
14: han canviat a Àlex
12: però li dic
14: Cano,
12: tot el que penso.
2: Àlex Cano és el que marxa?
12: Sí, sí. Àlex Cano.
2: Sí. Jordi, Jordi Cano segueix el...
12: Sí.
14: És que tot
2: i Àlex Cano és qui ha vist la groga ara, en les protestes.
12: Sí. Exacte. Sí, perquè li ha dit de tot a Hugo González.
14: Correcte, perquè això ve de la celebració del gol, on Jordi Cano l'ha celebrat i Hugo ha anat a per ell directe. Llavors, Àlex Cano, que recordem que és el germà, allà s'ha aguantat. I a la que l'han canviat, com diu el Ripo, ha dit aquí vaig a per Hugo.
12: Ara que em canvien... Ara
2: per tant, jugadors al terreny de joc de l'Europa amb targeta?
12: Ara t'ho explico perquè fa una centrada Hugo González. Ui, se l'ha menjat Flere. I reclama un cop al jugador del Celta Somo. Acaba a terra, recupera la pilota l'equip de Gràcia. Per la banda dreta se li escaparà Carlos González, que ha entrat al terreny de joc. Ara explico que hi ha hagut dos canvis més, eh? Maíques, és el que hem dit, Maíques i Carlos González per Àlex Cano i Méixec, canvi ofensiu de Dai.
14: Sí, és el canvi que tenia preparat abans del penal, que hi han hagut, no s'ha pogut fer, i com deien, Carlos que entra al mig del camp per Méixec perquè tenia targeta, i Maíques que entra dalt, si no va xerrat, ha entrat per...
12: Maíques per Méixec, que tenia groga.
14: Maíques per Méixec i Carlos llavors, per Cano, diguéssim.
12: Ara, actualitzo les grogues que em deies.
2: Per tant, al terreny de joc, a veure si ho tenim bé. Flere, Caravaca i Cano. I Jordi Cano,
12: Flere. Flere, sí.
14: Defensa de 4. Per tant, aquest canvi era pensat abans del gol i el manté a Dai. Canvia l'estructura de 5 al darrere per defensa de 4.
2: I al Celta B tenen groga Joel López i Burcio. Els que estan al terreny de joc.
12: I Somoa.
2: També és veritat que l'acaba
12: de veure. Sí, l'ha vist ara en aquesta jugada, sí. Ara hi ha una centrada des de la banda dreta d'Hugo González a les mans de Flere. Té la pilota andant.
2: Pot passar ara tot, eh? Pot passar tot en
12: sí,
2: aquest
12: sí,
2: partit.
12: Nois. I aquí hi ha Dai que ha dit, mira, per molt que anem a la pròrroga, vaig a pel partit, no?
14: Sí. Adai és un entrenador que canvia molt de sistema durant el partit i té eines com per tornar a la defensa de 5 en qualsevol moment, eh? És a dir, podria endarrerir a Toni Caravaca, posar 5 una altra vegada, però passa a la defensa de 4 i crec que és un missatge. És un dels punts forts d'aquest entrenador, jo sempre ho he dit. En moments de dubtes, en moments on qualsevol entrenador preferiria guardar la roba, ell sempre fa l'aposta valenta.
12: Mira la passada per Maíques. Ai, s'ha fet un embolic ell mateix. Sergi Camps plora des d'Alacant. Però hi ha hagut una bona acció de Jordi Cano. Ara el partit compta que s'ha obert moltíssim, eh? Antanyón. Avança metres Antanyón. Arriba a la frontal de l'àrea. Obre per Hugo González. Farà la centrada. No. Encararà Escoruela. Continua Hugo. Molt bé, Escoruela. Continua Hugo. I juga enrere. Per Gavián.
2: Hi ha molta por ara mateix, eh?
12: Sí. No, l'Hugo és boníssim, eh?
14: Molt bé.
12: Però boníssim.
14: Molt bé.
12: Ara, mira, per sort, ha fallat una passada. Puntada llarga buscant a Jordi Cano, que ho faci tot el solet. Ha caigut Cano, falta i groga claríssima.
2: També és molt bo, Jordi Cano.
14: I ara parlàveu de la por. Per mi ha de tenir un puntet més de por al Celta que a l'Europa.
12: Estic d'acord.
14: Perquè no et deixa opció. És a dir, ara un gol de l'Europa deixa sense temps de reacció el Celta, que sempre pensava que té l'empat com a bé, doncs com a xarxa de seguretat. Ara ja ni això.
2: El que caldrà veure és si anem a la pròrroga físicament com hi arriba l'Europa, eh? Cada moment el veig prou fresc. No hem d'oblidar alçada de temporada, la càrrega de partits i tot plegat. Deixa'm passar un moment per Alacant. Quan queda pel final en aquesta final de la Copa del Rei de Pol?
1: Queden 22 minuts de joc i el Barça que guanya 25-13. Ara ha marcat un gol a l'equip d'Irun. El Barça guanya de 12, té el partit encarrilat. També ara Carlos Ortega fent entrar fins i tot la tercera unitat als joves. Veig a Adrián Sola també a Manuel Ortega en minuts en aquesta final de la Copa del Rei. El Barça que la guanyarà i sumarà aquest títol al seu palmarès.
2: Final també de Roland Garros en joc. Som al quart set. Domina Zverev 2-16-1. Com va aquest quart set?
0: Doncs el domina Kovoli. Ha trencat el servei a l'alemany en el primer joc, que li ha tornat una mica el regal del set anterior, perquè Zverev ha fet un primer joc al servei horrible. I domina 3-1 ara mateix. Zverev intentant posar el 3-2. Encara queda set per intentar reaccionar. Però alerta que podem marxar el cinquè i definitiu set.
2: Què passa a Balaïdos?
12: Doncs que recupera la pilota a l'Europa, avança Carlos, continua Carlos, la passada filtrada és dolenta, ara punta llarga i ha fet un canvi al Celta, ha marxat a Òscar Marcos, ha entrat Quivet. que també va entrar de refresc la setmana passada a Can Dragó. Ara hi ha una centrada dins de l'àrea, la controla Jordi Cano, hi ha hagut mans, l'àrbitre diu que no, compta per ell el contraatac. Contra el contraatac, la passada llarga cap a Quivet, és Somua, retalla Somua, continua Somua, ha tancat molt bé Esgró, Somua enrere per Hugo González a la frontal de l'àrea, Hugo que pot carregar la cama, el desestabilitza molt bé Adnan,
3: i aconsegueix aturar aquesta jugada molt i molt compromès de l'Europa.
2: Em deia avui el Francesc Ripoll, abans de la transmissió, diu, ostres, un refredat em deixa una mica justet la veu, però vaja, segur que l'Europa ho resol en 90 minuts. Doncs, noi...
12: Sí, perquè noi, perquè si en 30 minuts més he d'aguantar... 4
2: gols, 120 minuts...
14: Ah, però el Ripoll està fresc.
12: Sí. Bé... Sí, encara, no, encara.
2: El descans del Mas li he demanat. M'has de cantar els gols amb una mica més intensitat, eh?
12: Diu, no, estic controlant. Compte, uf. Que controla la pilota Quivet dins de l'àrea, ara perd la pilota Adnan, no, ha acabat recuperant. Anava a dir que vaig, vaja, empastillat per tot arreu, eh?
2: Dorms destapat a les nits i passa això.
12: Mira, home, és que si dormo tapat m'agafa alguna cosa també. Aviam, 88 de partit, dos més l'afegit, que no sé quan serà, però llarg segur.
2: Jo crec que 10 minuts ben bons, eh?
14: 10 minuts, sí. Bé, jo repeteixo, que l'Europa, si a l'Europa té aquest punt superior d'ofici de saber gestionar el partit i l'eliminatòria, sóc optimista.
2: Sí, sí. Fixa't que el Celta B ara potser hauria de tancar l'Europa al darrere, i no ho està fent.
12: No.
2: Mèrit a l'Europa, també. Mèrit a l'Europa.
12: Sí, sí. I ara està Hugo González baldat sobre la gespa.
14: Sí, està a terra, eh?
12: Sí, sí, sí. A mi el que em sorprèn és que, sé, Jordi Cano, que no para de córrer, no para. És com si estigués a minut 3.
2: Quants canvis ha fet ja l'Europa?
12: Mira, l'Europa n'ha fet...
14: 3.
12: Un... 3.
2: 3. Recordem que a la pròrroga hi ha un canvi extra, eh?
12: Sí, és a dir, li queden 3 canvis més per fer l'Europa.
2: I el Celta?
12: El Celta n'ha fet un 2. Estan aguantant bastant els seus entrenadors, eh?
2: Sí, sí, sí. Conscients que això serà llarg.
12: Sí, sí, sí. Un minut més l'afegit per arribar al final del partit. Escalfen molts jugadors, tant del Celta com de l'Europa. Ara juga la pilota al filial del Celta. Pressiona molt a dalt Jordi Cano. Coque Carrillo. Juga per Gavián. El primer toc s'equivoca i la recupera molt bé Escoruela. La passada no és bona, però torna la pilota als peus de Toni Caravaca. Per Adnan. El sastre, que li diuen. Juga per Toni Caravaca. Cercle central. Corren els segons. A punt d'arribar al 90. Juga Jay. Aquest és Carlos. Carlos per Jay. La passada és bona. Continua Jay. Ha tallat Quivet. Se la treu de sobre Ancho Rodríguez. Perquè la lluita i Somua és millor, més hàbil i més fort. Marcel Esgró. Que una que segurament no interessa gaires, però vaig fer música amb ell de petit.
14: Ah, veus?
12: Ell tocava el piano i jo la flauta travessera.
0: Jo també tocava la flauta travessera.
12: Ah, però, sí? Ja farem un concert.
0: Però no, era molt complicat, ho vaig deixar bastant ràpid.
12: No, home, no era complicat al fons.
0: Sí, home, una miqueta.
12: Vuit d'afegit. Digues.
0: No, 8 d'afegit. No sembla... Pensava que seria més.
14: Jo també.
12: Sí.
2: Jo pensava que tiraria més cap a 10 minuts, en 3 bars, amb la picabaralla.
12: 3 gols, picabaralles, canvi, en fi. Serà falta per l'Europa. La picarà Roger Escoruela. Està Jordi Cano trencant el fora de joc. La pica Escoruela, posa abans al cap Joel López, saltarà Adnan. La toca amb el cap, però l'acaba recuperant Quivet. Molt bé, Roger Escoruela, posant el cos. M'havia semblat que era pilota per l'Europa, és finalment per Celta. Ara és allò de calma tensa, eh?
14: Sí, però de totes maneres jo repeteixo el mateix, eh? El Celta, com que sap que si va a la pròrroga tindrà 30 minuts més, que la cosa no es mourà i que al final, amb un hipotètic empat, ell passa, jo crec que vol que arribi la pròrroga ja. En canvi, l'Europa té aquests minuts per dir, escolta, total, si acabem empatats després de la pròrroga, estic fora, ara anem a per totes. I crec que són minuts per l'Europa.
12: Res a perdre, evidentment. Quivet per Joel, al lateral de l'àrea. Joel juga per Antanyón. Antanyón fa una passada per Quivet. Compte, Quivet. La treu Jay. No, Jay, l'has de treure. Ara. Ha trigat més del que hauria fet falta. Correrà Hugo González. Enganxat a la línia dreta de la banda. Hugo. Hugo fa la centrada, no, de fora cap a dins. Continua Hugo, per Antanyón. Aguanta la pilota Antanyón. La remena i la jugarà enrere. Minut i mig ja de l'afegit. Ara toca i toca el Celta Burcio, un dels que té groga. La centrada al segon pal del Celta és dolentíssima. L'agafarà abans Carlos, se la treu de sobre Gell.
2: I a l'equador de la segona part de la final de la Copa del Rei d'handbol, Sergi Camps, el Barça ja arriba als 30 gols.
1: Sí, màxim avantatge del partit. Barça 30, Vidasoa 14, 16 gols d'avantatge. Queden també 15 minuts i mig per arribar al final del partit. El Barça, que no ha deixat cap mena de dubte, que arriba en forma a la Final Four, ha aniquilat el Vidasoa des del primer minut de joc. Recordem el parcial inicial de 7-0. El Vidasoa, que no marcat el primer gol fins al minut 11 de la primera meitat.
2: Ja, tens raó, Sergi, el que deies, que fer 30 gols té mèrit, però potser avui en té més només haver-ne encaixat 14 en el que duem de partit.
1: I Emil Nielsen, festival d'aturades. Sí, ara sí, està sí. La porteria Hagrimsson, que està fent el relleu, però Nielsen arriba finet al que serà el seu últim, la seva última competició amb el Barça d'handbol, la Final Four de Colònia de la setmana que ve. Arriba molt bé de forma el porter danès.
2: Compte corna a Balaïdos.
12: El picarà Hugo González des de la banda dreta. Tot l'Europa dins l'àrea defensant aquesta jugada. Pica el corna Hugo, passat, no aconsegueix rematar ningú. Compta el refús, pot voler el xut al Celta, no. Acaba jugant a la banda dreta, farà la centrada i serà ara córner, però des de l'altra banda. Minuts de patiment ara per l'Europa. S'han complert 3 ja de l'afegit. I serà corna pel Celta i tornarà Hugo González des de la banda esquerra. Veig a Òscar Vaques ja cansat. Ha estat un partit molt intens, eh? Molt.
14: Sí.
12: Molt desgast físic.
14: Sí, camp gran, moltes alternatives, partit trencat en molts moments. Ara es començarà a veure el cansament.
12: Aviam. El corn ha picat Hugo González, molt tancat. Compte, hi ha un refús. Antanyón no pot rematar. Continua Antanyón, que protegeix la pilota. La recupera. No. Serà falta d'Antanyón. Ha fet una falta sobre Carlos González. Pilota per l'Europa. Arribem a la meitat d'aquest temps afegit. Celta Fortuna 2, Europa 2. Ara mateix aniríem a la pròrroga. I la Ponferradina, que espera la final, que es va carregar contra tot pronòstic a un altre filial, l'Atlètic de Madrid B.
2: Un equip, la Ponferradina, que ja ha estat al futbol professional, a la segona divisió, un clàssic, el Toralín, camp dificilíssim, eh? Molt i molt complicat. Bé, a veure, si hagués estat l'Atlètic de Madrid B, també era un rival molt complicat.
12: Jo crec que sí, qui sigui, si és un equip que està en play-off, diríem sempre que és molt complicat.
2: Bé, per cert, també ara, un quart de set, comença un altre partit de play-off, tornada de la segona ronda per pujar a la segona federació, entre dos equips catalans, entre el Badalona i el Cornellà. Va guanyar el Cornellà 4-1 a l'anada. Pau Masmartí, municipal de Badalona, què tal? Bona tarda.
4: Bona tarda.
2: I és a punt de començar aquest partit. Ho té difícil el Badalona, que juga a casa, és veritat. Ha de remuntar 3 gols en contra.
4: Sí, ha de remuntar 3 gols en contra. És molt difícil, però això és futbol. Ja se sap que aquí no hi ha res escrit i el Badalona s'ha de dir que ja ha guanyat per 3 gols aquesta temporada. El Cornellà ho va fer aquí a casa, a la primera volta, quan va guanyar 4-1. I a més, el Badalona hem de dir que també que té un factor a favor, que és el fet d'haver quedat per sobre el Cornellà de la classificació. Per tant, en cas d'empat al global, aniríem a la pròrroga, sí, però si arribéssim al 120 amb l'empat, passaria el Badalona.
2: Molt bé. Per cert, qui guanyi aquesta eliminatòria, sigui Badalona o sigui Cornellà, que té aquest 4-1 de l'anada, jugaria contra qui a la final? Se sap ja el rival a la final?
4: No sap, serà segur el guanyador del grup gallec, del grup 1, serà Compostela o Arteixo. L'anada va guanyar l'Arteixo 2-1 i ara a 2:15 començarà el partit de tornada.
2: Perfecte, doncs el controlarem per saber amb qui jugaria, o bé Badalona o bé Cornellà. Començarà mateix aquest Badalona-Cornellà. Ens quedem a Balaïdos perquè queden només 3 minuts per arribar als 98. Aniríem ara mateix a la pròrroga.
12: I fa un canvi al Celta Fortuna. Marxa Hugo González, que ja dèiem que està baldat. Entrarà al terreny de joc Capde. Sí. Suposo que serà canvi d'home per home, Àlex.
14: Sí, Capde és més un... pot jugar per dins, és més un...
12: Sí, de fet es col·loca per dins.
14: Sí, va jugar a l'anada i és més un jugador interior, per tant veurem, segurament això enviarà algú diferent a fora, veurem com es reajusta, però Capde és un jugador de... és més interior, eh? I per tant... Aquí el Celta jo crec que vol fer-se més fort al centre del camp i perdre una mica de desequilibri.
0: Cop d'efecte a Roland Garros, empat al partit Xberet, trenca el servei de Coboli, 3 iguals en el quart set.
2: Recordem que Coboli dominava, tenia un trencament al seu favor en aquest quart set, però pel que dius, li torna el trencament i per tant 3 jocs iguals, recordeu, 2-16-1 favorable a Xberet en aquesta final de Roland Garros que s'està allargant.
0: Gairebé 3 hores ara.
12: I 3 hores pot ser el que pràcticament duri el partit a Balaïdos, perquè ara mateix a punt d'arribar la pròrroga, un minut del temps afegit perquè es compleixin els 8 i hi haurà corna a favor del Celta. Des de la banda dreta no el pica ningú, ara. S'hi acostarà, em sembla que és Capde i tot l'Europa dins l'àrea en el que serà pràcticament l'última jugada del partit. El corna que picarà el Celta Fortuna. Tot l'Europa defensant. Aixeca la mà dreta Capde. Pica el corna. Passat. La toca amb el cap. Vol sortir el contraatac. L'Europa la torna a caçar el Celta. La caça Antanyón. Antanyón dins l'àrea. Prova el xut. Compte que Sant Marina corna. I aquesta ja serà pràcticament l'última, perquè som a punt d'arribar al 8 d'afegit. Corna des de la banda dreta que picarà Capde. De moment l'Europa que els ha defensat tots molt bé. Molt sòlid en el joc aeri l'equip de Dai Benítez, igual a tornar a fer ara. El Celta Fortuna que acaba el partit atacant. Corna picat des de la banda esquerra. Aixeca la mà dreta Capde un altre cop. Pica el corna Capde, molt tancat. Compte, ha sortit Flere, pot xutar Antanyón, retalla Antanyón, continua Antanyón, la passada, el xut fora. Uf. Molt clara aquesta l'Europa, del Celta Fortuna, final del partit. Final dels primers 90 minuts. Celta Fortuna 2, Europa 2. Doblet de Jordi Cano per l'equip de Gràcia. L'eliminatòria...

0: Queda pel final Sergi Camps.
1: Ara Eldera que fa el gol del Barça, el gol número 34. El Barça guanya 34-15, més 19 per l'equip de Carlos Ortega. Al minut 21 de la segona meitat, en queden 9 per arribar al final del partit.
0: Aprofitem que no comença encara la primera part de la pròrroga per fer una actualització a les notícies amb la Berta Torrades.
2: Hola,
0: Berta.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tenim a aquesta hora?
2: Doncs que arrenca l'acte al Movistar Arena de Madrid, on el papa Lleó XIV està fent un discurs al davant de representants del món de la cultura, de l'art, de l'economia i també de l'esport en el marc del seu viatge a la capital espanyola. A la trobada hi participen, entre d'altres, l'actor i director Antonio Banderas i també els màxims representants dels sindicats, d'UGT i de Comissions Obreres o de la patronal COE. Marxem fins allà, està seguint aquesta acta a l'Arena Movistar Arena de Madrid el nostre company Cristian Roldán. Bona tarda.
3: Bona tarda. Lleó XIV ja està de camí al Movistar Arena per participar en aquesta trobada amb representants de la societat civil i les planes cultural i esportiva. Des de primera hora de la tarda, els carrers dels voltants d'aquest pavelló, acostumat a acollir concerts i competicions esportives, estan tallats al trànsit. A l'acte hi assistiran prop de 20.000 persones, però hi ha molta gent que s'ha quedat sense entrada. Molts d'ells estan al carrer desafiant el sol esperant a veure'l.
4: Que teníamos muchísimas ganas, pero nos hemos dado cuenta que necesitamos una acreditación, pero venimos con mucha ilusión para poder verlo aunque sea en el papamóvil.
5: Nos vinimos aquí a ver si ahora logramos verle.
6: Pues hemos intentado preguntar a todo el mundo, en plan, ¿sabéis por dónde pasar? Pero no, nadie nos dice nada seguro, entonces pues improvisar un poco.
3: A dins el pavelló l'esperen representants dels sindicats, les patronals, el món artístic i també l'entorn universitari. Cristian Roldán Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
2: Gràcies, Cristian. Més coses. Els pediatres alerten dels riscos per la salut dels nens i dels adolescents que pot comportar la calor a les aules. Des de l'Associació Espanyola de Pediatria avisen que l'augment de la temperatura dins les classes és un problema de salut pública infantil i alerten que a partir dels 26 o 27 graus empitjora la memòria, la capacitat de concentració i augmenta també la somnolència i la irritabilitat. Ho ha explicat aquesta emissora el doctor Ferran Campillo de l'Associació Espanyola de Pediatria.
7: Quan superem aquest llindar, doncs ja tenim problemes a l'aprenentatge, ja tenim problemes en el rendiment acadèmic i arriba un moment fins i tot que tenim uns impactes en salut.
2: El sumari del cas Leire Díez inclou l'àudio d'una conversa enregistrada entre l'exmilitant del PSOE i l'ex número 2 del ministre Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, on aquest, alerta, admet que l'informe que situava l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, amb un compte bancari a Suïssa, era, diu, del tot fals. Un àudio que no se sent massa bé, però on Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació va ser precisament el ministre de l'Interior, l'exministre en aquest cas, Jorge Fernández Díaz. En successos, 13 persones han quedat ferides, 4 en estat greu i 9 més de caràcter lleu per una intoxicació per monòxid de carboni en un habitatge de Palma que presumptament es destinava a lloguer turístic il·legal. Les primeres investigacions apunten a una mala combustió de la caldera del gas.
0: Gràcies, Berta.
2: Que vagi bé, fins ara.
8: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
8: Som 3CAT.
10: Hola.
11: Hola.
12: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
13: Hi ha persones que han escrit algunes de les pàgines més destacades de la nostra història recent. A qui cal escoltar amb calma per entendre una mica millor d'on venim i cap a on anem. 6 converses amb grans dones per fer-nos una mica més sàvies i savis.
14: Aquesta setmana conversem amb la fotògrafa Pilar Aymerich. Sàvies, amb Ramon Pellicer. Avui a la nit, al 33, i a la plataforma 3CAT.
15: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes, només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
16: Hola a tots i benvinguts al paradís de la relaxació. Relaxa't. Inhala. Exhala. Ets un arbre. El vent flueix a través de les teves branques.
17: Estàs connectat. Impossible concentrar-se amb els Wow Days. Gaudeix dels Wow Days de Peugeot amb fins a 7.000 euros d'avantatge exclusiu en tota la gamma només fins a final de mes.
18: Això és el Tot Gira.
1: Qui havia

0: Cano, gol, Cano, gol, Cano, gol, Cano, gol, Jordi Cano, Jordi Cano, Jordi Cano, de sempre.
1: A punt de començar la primera part de la pròrroga, Balaïdos, recordeu, Celta B2, Europa 2, però l'Europa ha de guanyar, té mitja hora per aconseguir un gol. Com tenim, abans d'anar a Balaïdos, la final de la Copa del Rei d'handbol? Quan queda per poder aixecar el títol?
2: Doncs mira, ha remuntat el Vidasoa, David, que guanya de dos. No, és broma, és broma.
1: Ah, intento
2: posar una mica de salsa.
1: Falses, no, no, no. M'estan enganyant.
2: Intento posar una miqueta de salsa perquè el partit ha estat atípic anit des de fa molta estona. El Barça guanya de 19, 35 a 16. En queden 4 per arribar al final del partit.
1: Molt bé, m'actualitzes marcador a la final de Roland Garros, Alfons?
3: Doncs ha tornat a trencar Kovoli. Ho havia aconseguit equilibrar el partit Zverev en aquest quart set i ara torna a ser Kovoli qui serveix per posar ja el 5 a 3. Ara mateix 30 iguals en el marcador entre Kovoli i Zverev.
1: Molt bé, i com tenim el partit? Ha començat a un quart de set. Aquest Badalona-Cornellà és la tornada per passar la última ronda i pujar a la segona federació del futbol. Pau.
4: De moment, 8 de la primera i empat a 0. Molta tensió i molta intensitat en aquest inici. Es nota sobre la gespa la importància d'aquest partit i amb més pilota el Badalona, però encara sense ocasions ni gols en aquest partit quan passen això 8 minuts de la primera.
1: Per cert, recordeu, eleccions del Madrid, que les últimes dades de participació que tenim són de les 5 de la tarda, 31,37%, que comparant-les amb les últimes eleccions de fa 20 anys, 2006, suposa un augment important, significatiu. El 2006 només el 16,8% dels socis havien votat, ara ja el 31,37% dels socis del Madrid ho han fet fins als 8 urnes obertes. Vinga, va, que ja està en joc la primera part de la pròrroga. A Balaïdos, Celta B2, Europa 2.
5: Ja s'han jugat 2 minuts d'aquesta primera meitat de la pròrroga. Ara buscar una pilota llarga a Adnan i farà un canvi l'Europa. Entrarà Marc Anglès, jugador del filial. L'Àlex segur que el té molt, molt controlat. No sé per qui creus que pot ser.
6: Migcampista, esquerrà. Bé, domina les dues cames. Per tant, ha de ser algun jugador interior. Podria ser...
5: Compte, compte, compte la jugada per Joel López. Ha corregit molt bé, Jay. I ara el contraatac que vol muntar l'Europa. Ho ha fet també de nassos Carlos González. Puntada llarga perquè la controli Maicas. Jugador preferit de Sergi Camps. Continua Maicas dins de l'àrea. Maicas retallarà. Maicas corna.
6: Bé, deia Ripo que Marc Anglès és un jugador interior, un jugador de jugar per dins, i jo crec que s'anirà per o per Toni Caravaca o per Vaques.
5: Sí, mira, per Caravaca, perquè té groga. Doncs es farà el canvi abans del corna. Marc Anglès, amb el dorsal 27, ja havia jugat amb el primer equip de l'Europa. Hi ha, a més de Marc Anglès, 4 jugadors més, eh? Marc Fuster, Khalid... No, mira, Khalid ja té fitxa del filial també, Joel Cádenas i Adam, tots aquests són del filial.
6: Sí, excepte Khalid, no? Bueno, Khalid té fitxa.
5: Sí, Khalid té fitxa del filial, el que passa és que
6: ha tingut presència
5: del primer equip, sí. Som el 3 de l'afegit. Va, de l'afegit no, de la primera part de la pròrroga.
1: Com va la veu, Ripo, bé?
5: Aguanta, ara m'he pres una pastilla ràpida.
6: Pastilla ràpida?
5: Carai, bueno, un propòlis d'aquests, però clar, no me l'he pogut acabar. Compte el corn, el segon pal. L'acaba refusant la defensa del Celta. Carlos González, que acaba forçant una altra corna. Molt bé, Carlos González. M'està agradant molt com ha sortit a la segona meitat.
6: Molt bona entrada al partit, estic d'acord.
5: Vol... La demanava en curt Carlos, picarà el corna Jordi Cano. Ara a l'Europa pot fer algun canvi més?
6: Sí, jo crec que en té un altre, no? A la pròrroga n'hi ha un altre. Ara en porta 5, no?
5: 1, 2, 3 o 4 potser, eh?
6: 4, crec que 1 o 2 li queden segur.
5: Sí, vale. El Celta en farà 2. Aviam el corna, el pica Jordi Cano, molt tancat, treu la pilota amb els punts Coque Carrillo, la guanyarà Jay, que fa una passada, la controla un jugador de l'Europa dins de l'àrea, acaba corregint el Celta, serà servei de banda per l'Europa. La traurà Maicas, la demanava Escoruela, però ha acabat traient Maicas en curt. I enviarà una pilota dins de l'àrea Maicas. No, s'ho repensa, juga per Adnan, que carrega la cama, l'acaba perdent, i ara compta perill la passada llarga, és un passada llarga cap a Quivet, Quivet, Quivet, avança Quivet, entrarà dins l'àrea, Jay! Que bé ho ha fet, Jay, perquè era un 3 contra el porter, jugada providencial de Jay, perquè es plantava sol Quivet dins de l'àrea.
6: Molt bé, Jay, que ha tornat a demostrar que és un...
5: Quin partidàs, tu.
6: Sí,
1: sí, sí, és un molt bon partit, eh?
6: Sí, és un futbolista, sí, sí, perquè era un 3 o un 4 contra 1, eh? Sí, pràcticament, sí, sí, sí. És un jugador físicament superior, eh?
5: Aquí, Quivet, jo crec que també s'ha equivocat. No sé si s'ha confiat, però bé, ja he dit, no, tu per aquí no passes. Ha bé. Posat el cos.
1: Deixa passar per Alacant, sí. Perquè ara sí que s'acaba aquesta final, sí. Sergi, va.
2: Sí, els dos equips que han renunciat a jugar els últims 30 segons del partit, el partit que acabarà ara mateix, sentireu el clàxon, ara mateix hauria de xiular alguna cosa, no xiula res, però vaja, s'acaba el final, s'acaba el partit, el Barça guanya de 20, 37 a 17 el Bidasoa, guanya la Copa del Rei, la trentena del seu palmarès, la tretzena seguida, la millor notícia, que el Barça arriba en forma a la Final Four de Colònia. La notícia més negativa d'aquesta competició és la lesió de Jorge Sikusa, que podria fer que es perdés la Final Four de Colònia.
1: Avui no ha fet tantes rotacions com a les semis, eh? Avui ja ha tret múscul Ortega, segurament pensant en el que serà el partit de dissabte contra l'Alborg i prenent-s'ho com un test.
2: Sí, ahir va rotar molt, va deixar fora pesos pesants a la convocatòria. Avui han jugat d'inici els bons, diguem-ne, deixa-m'ho dir així, i han rotat més quan el partit ha quedat decidit, que ha estat doncs a l'equador de la primera meitat.
1: Molt bé, doncs Sergi, deixem anar vestidors a buscar protagonistes i també quan aixequin el títol els campions de Copa. Perfecte. Tornem a passar per Alacant. Trentena Copa del Rei d'handbol del Barça, la tretzena consecutiva. Riu Nielsen, el porter del Barça, ha fet un partidàs. El marcador m'has dit, Sergi?
2: 37 a 17, 37 a 17.
1: David, imagina't, brutal. Gràcies, Sergi, fins ara. Senyals horaris de 6:45. Què està passant a Balaïdos?
5: Hi ha hagut dos canvis, han marxat Antañón i Joel López, entre Ángel Arcos i Oliveras.
1: Per ser aquesta hora, 6:45, comença també un altre partit de play-off de la primera federació. És el que juguen el Zamora i el Villarreal B, recordem, Xevi, amb avantatge pel filial del Villarreal, eh?
6: Que va guanyar 2-0 el partit d'anada, començarà d'aquí a no res aquest partit de tornada.
1: Mira, d'aquí ara sortirà... Exacte, el rival del Sabadell, no?
5: Exactament, exactament. Jo no sé, Àlex, si creus que és millor pel Sabadell, jo diria que potser el Zamora, tot i que és qui té més complicat.
6: Jo preferiria el Zamora, el que passa que sí. Arribats a aquest punt mai saps, tampoc.
5: Aviam. No, està clar. I que diem que el Villarreal té més fàcil, el Sabadell es va plantar en la mateixa situació i va aconseguir remuntar contra el Madrid-Castella.
6: Sí.
5: Aquí ja s'han jugat 7 minuts de la pròrroga. Puntada llarga de Flere. La baixa amb el cap. Marc Anglès. Crec que és la primera pilota que ha tocat. Juga per Escoruela. A la banda esquerra, Escoruela busca algun company amb qui combinar. L'ha trobat, fa la paret, acaba corregint el Celta i l'àrbitre assenyala falta. I ara preparem-nos per un festival de perdre temps del Celta, eh? Ara aguantava la pilota.
1: Sí, però Murcio. Si juguen empatats poden cremar, eh?
5: Sí. Jo sempre ho penso, que en aquests, si no que li preguntin al Nàstic, fa dos anys, a la final contra el Màlaga...
1: Mateix cas,
6: l'última jugada és que no és difícil, no és fàcil de gestionar, perquè què fas? Tu jugues a que tens l'avantatge de l'empat o vas atacar deixant les esquenes desprotegides? Per això et dic que si a l'Europa és valent, perquè no té res a perdre, jo estic convençut que almenys una o dues les tindrà.
5: Sí, 100%.
1: Sí, està clar. Ara tindrà una falta, Ripo?
5: Sí, la pica ja ràpidament Adnan. Mira, és bona per Maíques. Maíques fa un retall. Continua Maíques dins l'àrea. La passada la refusa la defensa del Celta. La pilota encara és viva. Puntada llarga de Burcio. Pilota pel Celta.
1: I mentrestant a Roland Garros està servint l'italià Covoli per endur-se atenció al quart set i empatar a 2 la final.
3: 5-4 serveix l'italià i mare meva si Zverev no guanya aquesta final després d'haver estat 2-1 per davant i del recorregut que porta ja en les finals de Gran Slam. Però escolta, Covoli li està posant molt difícil, a reaccionar a tot el que fa l'alemany i ara mateix servint per emportar-se el partit al set definitiu, el cinquè.
1: Molt bé, doncs pendents d'aquest joc que pot ser important i mentrestant a Balaïdos, recordeu, 2-2, quin minut ara mateix, Ripo?
5: El 9 de la primera meitat de la pròrroga.
1: És a dir, superant ja l'equador d'aquesta primera part de la pròrroga, recordeu d'aquí mitja hora, 7 de la tarda, ha de començar un altre plat fort de la tarda, el partit de la penya a la pista del Baskonia. És Caixa o Faixa, és el tercer definitiu partit dels quarts de final de playoff ACB. Si la penya guanya, serà les semifinals i contra el València. Començaria això ja dimecres a la pista del València. El Roig Serena. Si guanya, en canvi, el Baskonia, la penya quedarà eliminada. Ja tenim a Vitoria el Bues Serena, l'Ernest Macià. Hola, Macià, què tal? Com estàs? Bona tarda.
7: Bona tarda, David.
1: Com ha anat el viatge des de Murcia?
7: Bé, no, ha sigut un viatge que mai havia fet, original. Sí, però bé, ha anat molt bé.
1: Se't nota cansat, eh?
7: Home, Alacant, Bilbao, ja m'explicaràs tu,
1: menys no? Menys Cepelín, has agafat tots els mitjans de transport, eh?
7: Exactament, molt exactament.
1: Bé. Com està la penya?
7: Sí. Doncs mira, la penya bé. La penya ha sortit ara a pista. Encara hi ha un pavelló bastant buit, hi deu haver unes 1.000 persones. Sí que hi ha hagut xiulets, jo crec que la que això s'ompli avui serà un dia difícil a nivell ambiental, però l'expedició de la penya està convençudíssima que això... doncs ho pot guanyar, de manera que bé, ens agafem això.
1: Molt bé, doncs qualsevol novetat, qualsevol última hora, ja estàs obert, línies obertes.
7: Perfecte.
1: De
7: fet,
1: també saludem la Lloberes, i a partir de les 7, espero que ja s'hagi acabat el partit de l'Europa. Bé, s'haurà acabat segur, a no ser que hi hagi un afegit enorme, perquè no hi ha tanta de penals, però vaja, qualsevol cosa, ho expliquem ja en directe des de Vitoria, avui transmissió d'aquest Baskonia Penya, que això ho faixa per l'equip de Ricky Rubio. Fins ara, Macià.
7: Fins ara.
1: Vinga, que ens quedem a Balaïdos buscant descans de la pròrroga.
5: 4 minuts per arribar en aquest descans. Hi ha hagut un servei de banda que buscava Jay i el buscava penjar dins l'àrea com ha fet fins ara. Ara hi ha falta de Jay sobre Oliveras, el lateral esquerre del Celta Fortuna. Pilota pel Celta.
6: Jay, que ha de ser important en aquest final de partit o de pròrroga per al seu factor corrector, eh? Anant cap endarrere, sí. En aquestes sortides és el jugador més ràpid i faria bé a Dai de tenir-lo sempre ben a prop de la defensa.
5: Ara passa a llarga buscant a Somua, que trepitja la pilota i l'acaba recuperant molt bé Marcel Esgró. Ara puntada llarga buscant a Jordi Cano, compta per ell, Cano dins l'àrea, Cano pot fer el xut, fora! Hi ha arribat, però no ha pogut posar la cama a Maíques. Jordi Cano ha buscat un xut o centrada, no sé ben bé què era. La pilota s'ha passejat dins de l'àrea petita i ha marxat per la línia de fons.
1: Arrenca molt bé, el control és molt bo. Jo crec que busca la centrada, pot ser?
6: No, sí, no? Jo crec que busca
1: el xut que li surt
6: malament. Crec que busca el xut, el que passa que li entra la rosca i allà va. Crec que la passada és de Carlos, també, eh? Que...
5: Carlos està molt,
6: molt bé. Està molt bé en el partit. Hi ha un fet que per mi pot ser clau i que no hem comentat, i és que Jordi Cano i Andan continuen el partit. En canvi, sí, els tres jugadors més desequilibrants del Celta, que són Hugo, són Antanyón i són Òscar Marcos, tots tres han estat canviats i ara mateix no.
5: Exacte.
6: El sé.
5: Exactament. Ara té la pilota precisament un dels que anomenava Adnan. Serà servei de banda pel Celta.
1: És que per l'Europa prescindir d'aquests dos jugadors...
6: No, clar.
1: És clar, però són els millors.
6: Però també prescindir d'Hugo.
5: Sí. Compte la jugada del Celta, des de dins de l'àrea, la passada, línia de fons, farà la central, el segon pal, la rematada no és bona, per sort. Compte la pilota, es viva Miller a la frontal de l'àrea, la recupera Nan, posa el cos Miller i l'ha tingut el Celta, eh? Ha rematat Quivet, però ha rematat molt d'esquenes, és a dir, s'estava caient cap enrere i per això no ha pogut rematar bé. I això també pot passar,
1: sí, l'Europa, evidentment. Perquè, clar, és que comets qualsevol error i aleshores sí que ja n'has de fer dos i es posaria ja molt pelut, eh?
6: Sí.
1: Aguantar l'empat i tenir-ne una, com la que ha tingut Jordi Cano ara fa un moment.
5: Sí.
1: Ha de guanyar l'Europa.
5: Ho sap fer molt bé, guanya, sap moure's molt bé, sap rebre molt bé i es planta a l'àrea amb molta facilitat.
6: Sí.
5: Aviam, ataca el Celta, continua des de la banda dreta Miller, aguantarà la pilota Miller, farà la centrada, no.
6: Aquí la clau per l'Europa és aprofitar dues coses. Una, si el Celta continua apretant i s'obre i es desplega el factor Jordi Cano en els intervals, sí, allò entre els centrals. Una, si el Celta decideix en algun moment de la pròrroga tirar-se cap endarrere, els serveis de banda, els corners, les faltes laterals, sí, d'aquí sí, l'Europa sí.
1: Al final de Roland Garros teníem a Coboli servint per endur-se el quartet.
3: Doncs cop de teatre, trenca Zverev i ho podem dir que a Coboli li han tremolat una mica les cames, ha perdut el seu servei en l'últim joc del tercer set i també en l'últim joc del quart, per tant, més fàcil no li pot estar posant a Zverev per aixecar el seu primer gran slam.
1: Arribant a l'últim minut de la primera part de la pròrroga, Balaïdos, Celta B2, Europa 2.
5: Una centrada des de la banda esquerra de l'Europa que ha hagut de refusar la defensa del Celta, servei de banda per l'Europa. Ara no sé què passa. Està el joc aturat? Sí, ara. No sé què ha xiulat l'àrbitre. Potser alguna cosa interna. Veurem si s'afegís algun minut de l'afegit. Mentre tenia aquest servei de banda favorable a l'Europa, Escoruela per Esgró, Encara provarà la canonada d'Esgró? No. Controla Esgró i juga per Escoruela. Compte que la passada és dolenta i ara compta el contraatac. Avança metres Miller des de la banda dreta. Continua Miller. Miller és un 2 contra 4. Miller per Quivet. Fa el xut, Quivet. I rebota en Somua. Surrealista. Continua Quivet. Dins de l'àrea. La passada i la treu Marc Anglès. Sembla de broma, això. És claríssima, però no sé què ha fet Quivet, que ha xutat i ha rebotat en un propi jugador seu.
6: Sí, sí.
5: Aviam, continua atacant el Celta, ara falta clara de Maíques i groga. Groga per Maíques. La falta sobre Burcio. I si han afegit algun, no ho he vist. Segurament un.
6: De moment, segurament un, és el que fa, sí. Però tampoc ho hem vist.
5: Ara ja... Perdoneu. Hi haurà
8: agafa aire.
5: Canvi per l'Europa, entrarà Àlex Pla i aquí suposo que sí que està que esgotarà els canvis. Està Àlex Cano fora de si. A la banqueta crec que dona més indicacions ell que d'ahir.
6: És possible, acostuma a fer-ho. I sí. Acostuma a fer-ho Àlex Pla, que ara sí que entenc que entrarà per vaques, però vaja, ja veurem. Àlex Pla, un jugador amb un peu privilegiat per la pilota, per l'estratègia i per l'última passada.
5: Doncs ara el quart àrbitre està parlant amb Badai. Mentrestant picarà la falta al Celta, la picarà Ángel Arcos. Un has dit?
6: Sí, un defensiu.
5: Val. Pica la falta Ángel Arcos, al segon pal, la refusa molt bé l'Europa, la treu com pot. Mira, s'acaba aquí la primera meitat de la pròrroga. Celta Fortuna 2, Europa 2. 15 minuts té l'Europa per marcar un gol.
1: Bé, doncs de moment, sense novetats, no ha passat pràcticament res en aquesta primera part de la pròrroga. Celta B2, Europa 2. Per cert, Alacant, Sergi Camps, d'aquí no res, els jugadors del Barça d'handbol aixequen la copa, aixequen el títol, eh?
2: Sí, ja han rebut les medalles als dos campions del Bidasso, els jugadors de l'equip d'Irun, i ara serà el Barça qui farà, doncs, el passadís, recollint que cada jugador una medalla commemorativa conforme són campions de la Copa del Rei, i d'aquí pocs segons el capità Dicamem o algun altre company, perquè recordem que Dicamem deixa a vegades doncs que un altre company aixequi el trofeu. Veurem quin jugador del Barça aixeca aquesta Copa del Rei cap al cel d'Alacant.
9: Catalunya Ràdio.
10: Som 3CAT.
9: Som 3CAT.
11: La Sagrada Família, el gran somni inacabat d'un geni, Antoni Gaudí.
12: Tenia una capacitat extraordinària per jugar al límit, no només de la ciència, sinó també del gust.
11: Però cap plànol ni maqueta el va sobreviure. Com són fet els seus successors per tirar-ho endavant?
12: El problema és que realment no va explicar com s'havia de posar això en pràctica.
11: Sagrada Família, el repte de Gaudí. Nits sense ficció. Dimarts a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
13: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
14: Que m'he comprat un armari.
15: Ara ja sí, eh? A la que compres l'armari.
14: Sempre anava a burra.
15: Una burra, els penjadors.
14: Sí. Però és que ja estava fart, ja em veia, o sigui, anava a dormir i em veia tota la jaqueta, ho veia tot, era com, ja sé, no vull veure la meva roba, vull un armari. És molt complex, tenir un armari. És que visc en un setè, tu ara treu-lo.
15: No!
16: Almenys que el tardis del tabaix del balcó,
13: La renaixença del matí de Catalunya Ràdio, amb en Peyu i companyia. De dilluns a dijous a les 12 del migdia.
17: I si ens vols veure, cada nit al canal 33 i a la plataforma 3CAT.
13: Tot gira.
17: Tot gira.
13: Amb David Clopés.
1: A punt de començar la segona part de la pròrroga. Recordeu, a Balaïdos, Celta B2, Europa 2. L'Europa té 15 minuts per fer-ne un i poder ser la final i jugar contra la Ponferradina per accedir al futbol professional. Avisa'ns, Ripo, quan comenci la segona part.
5: Sí, ara farà un canvi l'Europa a punt de començar.
1: Perfecte, ara m'ho expliques. Però abans, moment pels campions d'handbol, Sergi Camps.
2: Sí, els jugadors del Barça recollint les medalles. L'últim és l'Ulric Fàbregas, també el cos tècnic, liderat per Carlos Ortega, que es penja la medalla de campions de la Copa del Rei al coll.
1: Mira, tinc connectat el Virat Morros, que d'aquí una setmana el tindrem a Colònia fent-nos l'anàlisi d'aquesta Final Four de la Champions d'handbol. Virat, què tal, com estàs? Bona tarda.
18: Hola, molt bona tarda.
1: La història de sempre, és veritat, Copa del Rei, però fixa-t'hi, avui el Barça s'hi ha posat des del primer moment. Ha sortit amb un parcial, a Sergi Camps, del 0-10, oi?
2: No, 0-7, i el primer gol del Bidasso ha arribat al minut 11 de partit.
1: Imagina't, és a dir, avui 37 gols a favor, però és que només n'han queixat 18. Aquest Barça té una fam insaciable, i malgrat que se sàpiga que sempre guanya els títols domèstics, ha enviat un missatge abans de Colònia.
18: Sí, per mi claríssimament, i sobretot m'ha agradat molt la participació de tots els jugadors
8: i el nivell físic. La superioritat física, és cert que Vidasó arribava amb tres partits, era el tercer partit, amb menys rotació, però la superioritat física ha estat espectacular.
1: Sí. Viren, queden res, 6 dies pel Barça-Alborg, dissabte 6 de la tarda, aquesta primera semifinal de la Champions d'handbol. I ja ho sabeu, a les 3 abans, Magdeburg-Fuxe-Berlín. El Barça és favorit a la Champions de Colònia?
8: Per la primera semifinal, per mi, sens dubte. Òbviament, l'Alborg ha fet una gran Champions League, té grans jugadors, estan jugant molt bé, però aquesta semifinal, per mi, sí. La final serà una altra pel·lícula, veig...
0: El Barça aixeca el títol de campió de la Copa del Rei, perdona, Viren, és Adrián Sola, ja ho deia abans que el capità d'Icament deixa a vegades que els companys també aixequin els trofeus, és Adrián Sola, un dels joves del planter que aixeca aquesta copa cap al cel d'Alacant, confeti darrere també de la posició dels campions, el Barça ja té la 30a Copa del Rei, la 13a de seguida al seu palmarès, ara només queda, continua Viren, acabar la temporada amb la Final Four de Colònia.
1: I bon gest, del Dica, cedint que altres companys aixequin la copa. Avui ho ha fet l'Adrià Sola, el que deies, Amb l'Alborg sí que el veus favorit al Barça, una altra cosa és si passa a la final contra un dels alemanys.
8: La possible final contra un dels alemanys la veig més igualada, sens dubte. Bueno, és Colònia, equip alemany i dos equips que estan molt, molt en forma. Veurem què passa a aquella semifinal. Però el primer és enfocar-se a la primera, passar a la final, i a partir d'allà ja veurem què passa.
1: Molt bé, Viren. Seràs amb nosaltres a Colònia, eh? Un any més?
8: Sí, i tant. Molt amb bé. El Salmo i el Sergi, tots allà ajudant i empenyent l'equip.
1: Torneu amb la copa, que no se'ns escapi com l'any passat.
8: Esperem que sí. Nosaltres, per ganes no serà. Posarem els crits.
1: Molt bé. Fitxatge estrella, com sempre, a Catalunya Ràdio, quan arriba a Colònia. El Viren Morros, el ministre de Defensa, com li diu el Salmurri, que serà amb nosaltres cap de setmana d'handbol la setmana que ve, dissabte a les 6, les semis contra l'Alborg, i si tot va bé, diumenge a les 6 la final. Gràcies, Viren, i gràcies, Sergi Camps, des d'Alacant.
0: Fins ara.
1: I males notícies a Balaïdos. Ripoll.
5: Marca el Celta Fortuna, ha marcat Ángel Arcos, que ha recuperat una pilota, semblava que l'anava a passar, però s'ha tret una fuetada des de fora de l'àrea, a la base del pal, s'ha estirat Flere, no hi ha pogut fer res, fa el tercer al Celta, i tot i que encara queden minuts... Ara l'Europa ha de fer dos gols per classificar-se per la final.
1: Tot just en l'inici de la segona part de la pròrroga arriba el gerro d'aigua freda, Àlex Dalmas.
5: Molt cruel.
1: Ara veiem la repetició.
6: Sí, han trobat bé per dins.
1: No hi ha offside, no.
6: No, perquè és una jugada, una passada interior. Aquí Jai va a banda i no tanca la passada interior. Pot rebre molt bé Àngel aquí i fa, i el xut és esplèndid, eh? El xut va molt bé a la base del pal, es llença Pere, però és molt bo, és molt
1: bo. És que ara tenim 8 minuts, oi? Per fer dos gols. Dos n'hauria de fer l'Europa, eh?
5: Ara
1: ja l'empat no val, eh?
5: No, està clar. És difícil. Sí, som al minut... No, en queden més de 8, en queden 12.
1: Perdó, 12.
5: Perquè hem d'arribar al 120.
1: És matemàtiques...
6: Quina llàstima,
1: perquè en tota la pròrroga, ni tampoc a la segona part, pràcticament el Celta no n'havia tingut cap, eh?
5: No. Hi ha hagut aquell cop de cap amb 0-1, que ha anat al travesser, algun contraatac, però és que més clar, els dos gols del Celta Fortuna han estat de penal. Ha estat el primer gol de jugada que fan. L'Europa ha sabut competir molt bé i que encara queda, queden 11 minuts més l'afegit. I l'Europa, jo que fa molts anys que segueixo les lligues on juga, és capaç de moltes coses. De fet, aquest any ja em va fer una de grossa al Algeciras, no sé si ho recordeu, que perdia 2-1 al minut 93 i va guanyar.
6: I en va marcar dos en el descompte.
5: El minut 100 i pico.
6: Sí, jo crec que ara a l'Europa, òbviament, el que s'ha d'enfocar és en fer un gol. Un gol faria entrar, com a mínim, aquests nervis al Celta, però per tant ha d'anar amb tot. El que et anava a comentar, Ripó, ha entrat Àlex Plan, dona la sensació, per vaques,
5: sí,
6: no?
5: Sí, per vaques. Sí,
6: llàstima, perquè aquí ara el component del joc aquí, de vaques...
5: Aquí faria feina. Però clar, devia estar fos.
6: Sí,
5: com tots, eh? Perquè el desplegament físic que estan fent és descomunal. Ara hi ha hagut una groga sobre Roger Escorbola per una falta sobre Quivet, i ara és el que deia, prepareu-vos pel festival de perdre temps del Celta Fortuna. Que òbviament és el que han de fer, perquè l'Europa també ho faria. Però bé, passaran els minuts i farà un canvi més l'Europa. Entrarà Khalid, evidentment ha de cremar Nausadai.
6: Sí. Calit un davanter, el davanter que li queda a la banqueta i que suposo que entrarà o per algun migcampista o fins i tot per algun defensa. Sí. No ens hauria d'estranyar, Ripo, veure Marcel Esgró aquests últims
5: Aral,
6: minuts.
5: Aral, no? Sí, és un bon... Vaja, no sé quan fa, però un 90 segur, segur. És alt, és fort. Àlex Cano ho acostuma a fer, sí. Que de fet feia en broma, Àlex Cano, Àlex Anco, el joc de paraules. Sí. Però clar, està a la banqueta.
6: Ara ja no pot tornar a sortir, per tant, no, per no, això no, et deia no. Que fins i tot Esgró pot anar allà. Bé, ho ha d'intentar l'Europa, ha de buscar aquest joc vertical, encara més vertical, joc directe, centrar-se en un gol, i encara que el gol arribi en els minuts de descompte, faria dubtar i faria entrar els nervis. S'ha d'enfocar en aquest gol.
5: Mira, marxa Marcel Esgró,
6: doncs res.
5: I entra Calit. canvi defensa per davanter, claríssim. Aviam, fa el canvi al Celta i serà, posarà la pilota en joc al filial de l'equip de Vigo. Ha marcat Ángel Larcos, que és un jugador que havia entrat no sé si a la primera part de la pròrroga o passada la segona meitat, però és un jugador de molta qualitat, ha debutat amb el primer equip. Clar, és que l'Europa està jugant contra molts jugadors que o bé han debutat o bé han estat en dinàmica de primera divisió, que són un filial i els filials sabem com van, i aquí també entrarem al debat de si calen lligues de filials o no. La meva opinió és claríssima i és que sí, perquè clar, al final competeixen en condicions molt diferents, de preparació, de condicions econòmiques, són futbolistes professionals aquesta gent. Aviam, que encara queda partit. Avança amb la pilota Maicas, la passada buscant a Cano no és bona, la refusa la defensa del Celta, la toca amb l'esperó Maicas, aguanta la pilota al Celta, la perdut, la recupera Alex Pla. Mira, la passada és bona, entra dins l'àrea Carlos, la passada al segon pal, ahí ha arribat Coque Carrillo, estava allà Jordi Cano amb la canya a punt per fer el hat-trick.
1: Quin partidàs de Jordi Cano, quina temporada, sí. Jordi Cano.
6: Sí, sí.
1: Evidentment serà molt difícil retenir-lo, és un tros de jugador. La primera federació ja li queda petita.
5: Oh, i tant, és que clar, 25 gols, eh? No, 25 o 26. 26, perquè n'ha fet dos avui. 26 gols de la primera federació. És una barbaritat. De fet, crec que és el màxim golejador de tota la primera federació comptant els play-offs.
6: Sí, sí, ho és, ho és. Ho és, i més enllà d'això, és el golpeig que ha tingut a pilota aturada, els penals, la influència dins del joc, no? Jo diria que serà impossible retenir-lo, i és més, ell ho hauria d'aprofitar, eh?
5: Clar, quants cops et vindrà... És que un equip de segona divisió no és sec. I si tu te veus un tio que ha fet 26 gols, com no l'has d'anar a fitxar?
6: Sí, sí.
5: I clar, al final, Jordi Cano ha jugat a l'Europa molts anys, però és que ha jugat al Prat,
6: el Castelldefels, sí. aquest tipus d'equip, que jo recordo quan jugàvem plegats amb el seu germà, amb l'Àlex, sí. Cano, que ell sempre em parlava del seu germà petit, que estava jugant en aquestes categories, per tant ho hauria d'aprofitar.
5: Tu vas coincidir amb el Jordi, Àlex?
6: Sí, alguna per temporada, però ell llavors se'n va anar a seguir.
1: Era veteraníssim l'Àlex del Mas, sí. I joveníssim el Jordi Cano, no?
6: Sí.
1: Bé. Quan queda per arribar al final?
5: Queden 6 i mig.
1: 6 i mig per fer-ne 2. N'ha de fer 2 l'Europa per poder passar ronda. Ara mateix ho té difícil l'equip de Dai.
10: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
10: La tarda de Catalunya Ràdio.
20: Ai, no puc odiar res més que la gent impuntual. O sigui, mereixen el pitjor dels càstigs. La impuntualitat és de les coses que més odio. Al meu entorn tinc una persona així d'impuntual. I fa servir els mateixos arguments, que és soc optimista amb el temps. Però què és aquest eufemisme? No. Optimista amb el temps ho ets la primera vegada. La setena, la desena.
10: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Francesc Garriga.
20: Ets una genocida del temps.
21: La millor hora del dia.
10: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
22: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
10: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
22: Que hi podria, no? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
10: El divan, el valor de la conversa.
22: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
3: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
4: El play-off de l'Europa al Tot Gira.
1: Balaïdos, quan queda pel final de la pròrroga?
5: 5 més l'afegit. Serà ara pilota pel Celta.
1: Per cert, on hi ha moviments del marcador, compte, perquè s'avança el Zamora.
5: Que ha marcat, ha començat marcant el gol al seu estany. Zamora 1, Villarreal B 0. Ara l'eliminatòria estaria 1-2. Recordem, en cas d'empat al final de la pròrroga, seria el Zamora qui seria el rival del Sabadell. Ara, però, amb aquest marcador, el Villarreal B continuaria sent el rival del Sabadell.
1: Per cert, Pau Masmartí, que fa estona que no t'ho pregunto. No hi ha gols, oi, al Badalona-Cornellà? Ascens a la segona federació.
7: No, no hi ha gols, som al minut 37. Això sí, s'està escalfant moltíssim el partit. L'àrbitre ja ha mostrat dues grogues en només mitja horeta per cada un dels equips. I ara hi ha una tangana dins l'àrea petita, però sí, sense gols. Quan arribem al minut 38, Badalona 0, Cornellà 0.
1: Final de Roland Garros, Zverev, Kovoli, som al quart set, al tie-break.
23: El tie-break definitiu, 3 iguals, ha començat amb un mini trencament favorable a Kovoli, li ha recuperat Zverev, li ha tornat a recuperar Kovoli, està igualadíssim aquest quart set, que està sent llarguíssim. Kovoli jugant-se-la per portar el partit al cinquè i definitiu set.
1: I 6 minuts i les 7 de la tarda, Vitoria, tot a punt perquè comenci el Baskonia Penya, partit decisiu. Macià, s'apaguen els llums del Wesselén, això és a punt de començar,
24: I s'ha fet ja la presentació de la penya, cridòria i xiulada, i a continuació, d'aquí a res, es fa la presentació del Baskonia.
1: Ja tinc per aquí la Carme Lloberes, el nostre coach. Com estàs, Lloberes?
25: Bona tarda.
1: Què? També punt. Confies com confiaves ahir amb el Barça? Molt, passarà molt. La penya?
25: Més i tot.
1: Molt bé, així m'agrada, que siguis optimista d'entrada. A veure si en fa dos l'Europa, ens queda poc temps. L'ha tinguda ara, de fet, Ripo.
5: Sí, en una passada llarga filtrada que buscava Àlex Pla, l'ha acabat blocant Coque Carrillo. Recupera la pilota el Celta. Amb criteri està jugant, realment, el Celta està jugant molt bé aquests últims minuts.
6: Sí, ara els està jugant bé. També la tranquil·litat d'aquest gol extra s'està notant. Sí.
5: Té la pilota el Celta i, lluny d'atacar, decideix jugar enrere. Aguanta i toca la pilota al Celta. Aplaudeix Balaïdos, falten 2.5 per arribar al final de la pròrroga.
6: Sí, Burcio, aquest futbolista al mig del camp, també és molt bon jugador.
5: De fet, ha debutat, aquest és un dels que ha debutat amb el primer equip del Celta. Avança amb la pilota Quivet, fa una puntada llarga buscant a Ángel Arcos. Ángel juga per Capde, Capde arribarà a línia de fons, continua Capde, farà la passada i fora! Ha tingut el quart, Somua ha rematat el primer toc i la pilota ha marxat per la línia de fons, s'afanya a treure del mig del camp l'Europa. I Maica es demana que la pengi, que no juguin en curt. Carlos González per Àlex Pla. Som al 118 ja de partit, falten dos més l'afegit. Àlex Pla amb la pilota, marca Anglès per Escoruela a la banda esquerra. Continua Escoruela, vol fer la centrada, no, juga amb Adnan. Adnan fa la passada, serà servei de banda. Minut i mig. Celta Fortuna 3, Europa 2. L'Europa necessita un miracle, dos gols per passar la final. Centrada Àlex Pla, és dolenta, saltarà Jay. Toca la pilota amb el cap, la lluitarà Somo, arriba abans Campeny. Juga la banda dreta per Carlos González. Ha d'aparèixer Carlos, fa una passada per Calit, d'esquenes a la porteria, l'aguanta molt bé Calit. Continua Calit, la recupera el Celta. Ara la falta duríssima d'Àlex Pla al mig del camp. Faltarà un minut més l'afegit, que dubto que sigui gaire. I comença ara sí a escapar-se el somni de l'Europa. Adai a la banqueta, que s'ho mira, cara de circumstàncies. Àlex, que no ja s'ha assegut.
1: No s'ha de perdre de vista, Àlex, el tros de temporada que ha fet l'Europa. Un dels pressupostos més modestos de la categoria, arribant a les portes del futbol professional.
6: Absolutament. Encara que queden algun minutet, però tot sembla indicar que això s'escaparà. Avui és probable, o avui estarem fotuts, però d'aquí un parell d'hores ja sabrem valorar el que és una temporada magnífica, espectacular, sense ni un però. Aquest equip no havia d'estar aquí, hauria d'estar de vacances amb la categoria salvada i ja hagués estat un èxit. Per tant, el fet de que estigui fent un playoff per pujar a la Liga Hypermotion ja és un espectacular.
5: És la temporada, la millor temporada de l'Europa en què? Mig segle. Sí, és una barbaritat el que ha fet l'Europa. Una barbaritat. Amb un pressupost baixíssim, havent de marxar de casa seva, anant a jugar a Can Dragó, que és una mica un nyap d'estadi, competint contra transatlàntics, Múrcia, Cartagena, a Eivissa... el que ha fet l'Europa és brutal.
6: És brutal. Amb la sortida, probablement, del teu millor jugador de la plantilla després de Jordi Cano.
5: Exacte, un altre. Ara intenta atacar el Celta, que busca el quart, aguanta la pilota Flere, 2 minuts d'afegit.
1: Recordem que l'Europa tornarà a casa, és una de les grans notícies de la pròxima temporada. No sabem quan s'acabaran les obres que s'ha compromès l'Ajuntament de Barcelona a fer-hi, col·locar-hi gespa natural per poder jugar sense problemes al Nou Sardenya i no Can Dragó a l'exili als partits com a local, tal com demana la primera federació de la categoria. El que també caldrà veure és quins moviments hi ha al mercat, perquè jugadors com Jordi Cano, com Adnan, com potser el mateix Adai Benítez, el tècnic, serà difícil retenir-los, per tant s'haurà de fer un nou projecte.
5: Sí, i evidentment no serà fàcil la reconstrucció, però bé, jo crec que ja hi haurà temps per pensar en això. L'estiu serà llarg. També estem, evidentment, al davant de l'últim partit de molts jugadors de l'Europa, amb la serata a l'Europa. Adnan, de Jordi Cano.
6: Veurem què passa amb Alex Cano. Bé, jo crec que hi ha jugadors que també han fet molt bon any com per veure què passa amb algun dels defenses, amb Escoruela, fins i tot amb Guillem. Bé, ja hi haurà temps, com tu dius, però si alguna cosa ha demostrat l'Europa i Josep Maria Gené és que té un únic clínic per fitxar, que això no em fa patir, però avui hem de valorar aquesta temporada immensa que ha fet l'equip.
1: Per cert, s'acaba o no el tie-break a la final de Roland Garros?
23: I marxem al cinquè definitiu set. Coboli s'ha emportat el tie-break i com es veurà perdre aquest partit, perquè l'ha tingut guanyat i ha fallat punts increïbles, també Coboli alguns, però marxem a un cinquè set que definirà una final espectacular amb molts errors, també ho hem de dir.
1: Senyals horaris de les 7 de la tarda, Macià, vam retard aquest Baskonia-Penya.
24: Sí, però no massa, no massa. El partit comença en res.
1: Començarà de seguida el partit i acabarà de seguida el partit de Balaïdos. Ripoll.
5: S'ha acabat tot just ara, final del partit a Balaïdos. El Celta Fortuna, que ha guanyat l'Europa per 3-2. L'Europa, que queda eliminat de les semifinals del play-off d'ascens a segona divisió. I és el que deia el Dalmas, Ara segurament farà mal, la gent de l'Europa estarà fotuda, gràcies estaran fotuts, però el que ha fet l'Europa és una barbaritat. A un dels pitjors pressupostos, un dels equips amb menys estructura, que va pujar l'any passat de segona federació, primera federació, s'ha plantat al play-off, ha arribat a estar líder en moltes jornades i amb jugadors segurament que ni tan sols havien jugat mai aquesta categoria, s'han plantat a la pròrroga contra un filial d'un equip de primera divisió i segurament en 90 minuts mereixent alguna cosa més. S'acaba el somni de l'Europa, que diu adeu a aquesta temporada i ho pot fer amb el cap ben alt.
1: Gràcies, Ripoll. Deixem anar vestidors. Àlex Dalmas, per tancar ràpidament, que comença la penya. Quina llàstima no ha pogut ser. Se'ns ha escapat a la pròrroga.
6: Sí, al final la pròrroga ben jugada per al Celta. Hi ha un punt d'inflexió clarament, que és aquest gol, amb aquesta errada producte del cansament, però l'Europa ha fet un partit magnífic avui també. La pròrroga l'ha sabut jugar millor el Celta també per els canvis, ha arribat més just físicament l'Europa, però la temporada és esplèndida, és de matrícula d'honor, per tant tot el reconeixement des d'aquí a aquest equip i a David Ike.
1: A més de protagonistes i poder sentir també la gent de l'Europa, els jugadors i l'estaf després d'aquesta derrota que els deixa ja fora de play-off, s'acaba la temporada per l'Europa. Tindrem final de play-off en aquesta banda de quadra entre Pontferradina i Celta B, factor camp a favor del Celta B. L'altra final la juguen el Sabadell ara mateix contra el Villarreal B. Xavi.
9: Sí, perquè està guanyant Zamora, però només per 1-0. El Villarreal B va guanyar 2-0, per tant valdria encara aquest gol de marge que tenen el filial dels Burguets.
1: Gràcies, Àlex. Fins la propera, que vagi molt bé.
6: Un plaer, com sempre.
1: I a Vitòria comença just ara mateix el Baskonia-Penya. És l'hora de la veritat. Deixem el futbol, passem al bàsquet amb l'Ernest Macià des de Vitòria, Boix Arena, amb la Carme Lloberes. Si guanya la penya jugarà les semis de la CB contra el València. Si perd, s'acaba la temporada. Això comença, Macià.
24: I si guanya la penya, guanyarà davant de 11 4.500 espectadors. No s'ha omplert del tot el pavelló, però pràcticament ho està. Aquest partidàs que pot permetre la penya passar a semifinals. A mesura que avançaven les hores, ens hem anat inflant d'optimisme, jo el primer, i he vist també que entre la plantilla hi ha bastant convenciment que hi haurà l'oportunitat, sabent que evidentment ells juguen a casa i que són un equip d'Eurolliga, tampoc s'ha de perdre de vista això. La penya que surt amb el Ricky Rubio, evidentment, acompanyat de Yannick Crack, Jabari Parker i a dintre Bir Gander i també Michael Ruzic. Esteu aquí, eh?
1: Sí, sí, som aquí, som aquí.
25: Sí,
1: estem
25: escoltant. Escoltem-me.
24: Bé, bé. Doncs mira, el Baskonia, que només ha notat un dels dos tirs lliures i la... Vaja, home, i la penya acaba de perdre la pilota, Bir Gander, la pilota de manera absurda. El Baskonia ho aprofita i penalitza triple del conjunt local, que evidentment excita les masses. El triple ha sigut a Forrest. Hi havia un Forrest del Múrcia i un Forrest del Baskonia. No és el mateix, eh? No és el mateix, que cobra dos vegades. Però bé, 4-0 de sortida.
25: Una de les claus importantíssimes d'aquest partit justament és això, les pèrdues de pilota, que normalment la penya té molta cura de les seves possessions, però per no donar-li opció a cistelles fàcils.
24: Ha fallat el triple al Joventut, el rebot és per Baskonia, que surt al contraatac. Forrest obre cap a l'altra banda, Sedekerskis, la jugada Kurux, la jugada culminada amb èxit, doncs va ser Kurux, no?, el que es va enganxar l'altre dia al pavelló olímpic.
25: Sí, va començar amb la trifulca, diguem, Vives, no?, em sembla.
24: Vives i Ricky va aparèixer després. Sí. Hi ha hagut xiulada per Ricky, un lloc, per cert, que li porta grans records, perquè a la Copa del 2008, i crec que el Xevi també hi va ser, doncs vam disfrutar del seu primer gran moment, quan era tot just doncs un jovenet de, no sé, 15 anys o 16.
9: Vull dir, també va ser fa unes temporades, és l'ascens a la Lliga ACB, a la final del playoff d'ascens a la Lliga ACB, on va pujar Lleida. Avui, ara mateix, també algú m'explicarà perquè és a la mateixa hora, playoff final per pujar a l'ACB entre Estudiantes i Coruña. Acaba de començar el partit, de moment amb empat a 0. Recordem, entrenador de la Coruña, un ex verd i negre, Carles Marco.
1: Doncs espera, que t'has canviat de micròfon, Lloberes.
25: Ai, llavors no m'anem.
1: No, ja et pots posar en aquest. Obrim el micròfon. Ara està.
25: Doncs jo deia això. T'ho explico, vols saber-ho? Perquè federativament, normalment, amb les competicions...
9: Ah, sí, diguem... hi ha aquesta... Va. Ah, ja ho sempre. Sé, però vaja, sembla una explicació...
25: Ah, no, però és que és l'explicació. Lamentable. És a dir, normalment a la Lliga Femenina sempre passa això, és a dir, el boicot en les competicions importants.
24: El Joventut ha notat a través de Bir Gander, el 6-2. És la primera cistella del partit que arriba al minut 2. I aquí tenim a Españolo, que entra a cistella i anota, un dels jugadors que potser ha estat més regular, sobretot el primer partit, però també l'altre dia a Badalona, anotant el 8-2, de moment sortida clara d'equip favorit, el Baskonia.
25: Sí, a més avui ha canviat el 5, especialment perquè va acabar molt enfadat en el partit que van fer els seus jugadors a Campenya, no? Fixa't que ha sortit amb Diakité, que l'altre dia no va sortir, i Españolo li dona la base especialment de direcció.
24: Vinga, Jabari Parker a pista, substituint a Yannick Crack. Bé, doncs suposo que ara la penya ficarà més punts amb Cameron Khan, Yannick Crack, Ricky Rubio, que donarà pilotes, i Drell, és a dir, buscarà mobilitat, i a dintre tenim a Bir Gander, per si de cas, però la penya ara mateix molt mòbil amb tots els jugadors, en aquest moment tots pel perímetre. Ricky Rubio, el bloqueig, la continuació de Bir Gander, fregant les passes, el ganxo i el bàsquet. 4 punts a la penya del mateix jugador, el suec Simon Bir Gander, 8-4.
1: Per cert, us hem explicat que l'Europa queda fora del playoff d'ascens a la segona divisió, pendents també del playoff d'ascens a la segona federació, i tenim el descans del partit entre Badalona i Cornellà, Pau Masmartí, sense gols, oi?
7: Sí, arribem tot just ara al descans, sense gols entre aquest Badalona i Cornellà, i veig un Badalona a remolc, que sí, que ho intenta, però que quan perd la pilota li costa pressionar, li costa mossegar, una mica, no diria baixant els braços, però que li està costant aquest Badalona. Veurem si hi ha reacció a la segona part.
1: 4-1 a l'anada pel Cornellà, que té 3 de marge, per tant ho té molt encarat per poder ser la final d'aquest playoff d'ascens a la segona federació. Per cert, final de Roland Garros, 5-7 ja en marxa, com comença?
23: Doncs a Rincoboli, 15 iguals en aquest 5è i definitiu 7.
1: Vinga, ens quedem a Vitoria.
24: Bé, la informació sensació que ens donen aquests primers 4 minuts de partit és que el Baskonia no té res a veure amb el que van veure a Badalona, han sortit endolladíssims, i que la penya, doncs, no es caigui sortint malament, 10-6 al marcador, i la sensació no és dolenta, però aquests són uns altres. També és veritat que jugar a casa et dona molta energia, però digues, aquesta llei clara. Sí.
25: No, i la idea clara de buscar molt a Virgander davant de Yakite.
24: Doncs, de moment, Virgander, que ha sigut l'autor de tots els punts de la penya, ja en porta 6. El marcador, no obstant, tot i que el Baskonia ha sortit bé, escolta, 10-6 la penya aguantant bé, potser té una miqueta més d'efectivitat Baskonia. Ara la penya canviarà jugadors que tenen, doncs, la capacitat, com per exemple el Ricky Rubio, Virgander, que ha fet tots els punts, i Drell. Manté Cameron Taylor, puja una altra vegada Rusic a pista, però surt Hackenson, que és un jugador que sol tenir bon percentatge, i Adam Hanga, que el té en determinades circumstàncies, però no seria el màxim anotador habitualment.
25: Li dona l'experiència, també la pausa aquesta, que jo crec que Ricky Rubio també busca molt, perquè no li corri Baskonia. Baskonia, has d'intentar que avui no se te'n vagi amb això a pista oberta.
24: Contraatac del Baskonia, fruit de la pèrdua de Hackenson, després d'una mala entrega per Jabari Parker. Ha baixat bé Adam Hanga i tot l'equip de la penya en bloc a defensar. Tap, servei de fons a favor de l'equip de casa, de la Baskonia.
25: Aquestes pèrdues són el que ha de curar moltíssim, perquè si no Baskonia el trencarà.
24: Sí, buscava una cosa difícil, Hackenson, que no estava mal vista, però crec que buscava un vot amb efecte.
25: La continuació, la continuació d'ell, el que passa que Parker també estava, diguem, a la inòpia.
24: M'agrada això, la inòpia. Triple ara de Kurux, no? Sí. Triple de Kurux, centrat, anotant des de més enllà de 6-75. El Baskonia, que amplia la diferència, 13-6. La màxima diferència per l'equip de casa, i hi ha falta personal. La falta personal de l'Ubabo Cabarrot, que acaba de sortir a la pista.
25: Ha de procurar que aquests jugadors com Cabarrot, per exemple, no li facin mal a la línia de 3, que és el que ha aconseguit en les dues sèries.
24: I atenció, perquè bé, amb aquesta falta, doncs, el Baskonia es col·loca a una d'entrar en bonus, que sempre és una bona notícia, a veure si la penya és capaç d'aprofitar-ho.
1: Ha vingut afició de la penya?
24: Poca, una trentena d'aficionats amb prou feines, però sí, ha vingut. No és un mal viatge, són 5 hores amb cotxe, vull dir que no és haver d'anar a Andalusia, a Extremadura o a les Illes.
25: Esclar.
24: Sí, és fins i tot fàcil, eh? Pares a Tudela, a l'àrea de servei de Tudela, a menjar, oi?
1: És més difícil si vens des de Múrcia.
24: Sí, molt. Molt dur.
25: Però
24: són
25: 8
24: hores.
25: Ho ha trobat
1: el camí.
24: Sí. Ha fallat el Joventut, ara el Baskonia està en un moment, doncs, que pot ampliar aquesta diferència, i el Joventut, doncs, té més problemes sense Ricky Rubio per trobar solucions fàcils, no? Però bé, ells també han perdut la bola, i per tant, a l'equador d'aquest primer quart del partit, la penya està a 7 punts, podríem dir. Per tant, doncs, tot i que no és l'inici somiar, Lloberes, doncs van fent, eh? La penya va fent el seu partit, ara Hackenson finta molt bé, juga el triple i el troba. Molt bé, Hackenson, triple de la penya. L'important és no allunyar. 3-9.
25: Sí, jo crec que l'inici està prou bé, és a dir, aviam, la primera embestida, que són el joc ràpid i tan vertical com té els de Galbiati, per tant, jo crec que...
1: Però mira, avui el primer triple el claves aviat, que en el primer partit de la sèrie aquí a Vitòria va costar Déu i ajuda a fer un primer triple, i ja es va entonar més l'equip al tercer i últim quart.
25: Cert.
24: Cameron Hunt, falta antiesportiva, sí. L'ha xiulada l'àrbitre que estava més lluny, però era claríssima. El que estava davant ha xiulat falta normal i l'ha corregit el seu company, evidentment que sí, perquè ha sigut molt contundent. Suposo que amb la intenció d'assegurar que no fes 2-1, però vaja.
25: Omorulli, no? Totes maneres, jo crec que ja tothom va preparat aquí, des del públic, les declaracions de Miret a l'acabar, no?, el segon partit, diguem, la lluita que va haver-hi, doncs, en la recta final, per tant, crec que està bé, imposes el criteri.
11: Galbiati li ha dit a Omorulli que es calmi una mica. Galbiati li ha dit a Omorulli que es calmi una mica.
25: Home,
24: bé, perquè volia evitar la continuació, volia evitar la jugada continuada i que fos 2-1, i ha mantingut el braç allà, no?
25: Sí, però ell i Cuc són bastant, diguem, contundents.
1: Per cert, final de Roland Garros, hi ha trencament en el primer joc del cinquè i definitiu set?
23: A favor d'Esberev, i a més de Kovoli ha empipat com una mona amb ell mateix, entenguem-nos, però comença bé el set per Esberev, 1-0, i servirà l'alemany per posar el 2-0.
24: El Joventut que busca empatar el partit. És que, clar, poca broma, estàvem 13-6 i estem 13-13. Cameron Taylor entra a cistella i la deixa suau. Per tant, jugada de 4 punts al Joventut, que doncs l'equipara ja a l'equip de casa, el Baskonia, que fa 2 minuts que no anota.
25: Però, per la tant, juga... vols dir que, sí, que bon inici, vol dir la teva teoria, no?
24: Sí, sí. La meva teoria és que si un equip surt molt bé i l'altre malament, està clar que, tot i que estiguem al principi del partit, hi ha moltes opcions que acabi guanyant aquell equip, perquè l'entrada és vital, però ara els dos equips han sortit bé. Primer el Baskonia, però la penya seguida s'ha posat a rotllo, i a més, sense el Riqui, en el moment de remuntada ha sigut...
25: És una doncs, teoria no científica, deixem-ho
24: no
25: clar.
24: Científica, esotèrica, tampoc. A dir, tampoc, és un tema de sensacions, no?, del dia. I de moment són bones.
25: Sí, de moment, de tota manera, la penya jo crec que ha d'evitar la línia de 3, que aquí és on te li pot fer mal, perquè normalment ells gasten més energia col·lapsant la pintura, i aquestes portes enrere, per exemple, com ara en Forres.
24: Vinga, ha notat els dos tirs lliures al Baskonia, 15-13 al marcador, a la penya 6, bàsicament ha notat Birgander 6 punts i Cameron Hunt 4, vull dir que...
1: 15-13, està guanyant de 2 a Baskonia. Mira, em demana pas el Sergi Camps des d'Alacant. Recordeu que el Barça d'handbol ha guanyat la Copa del Rei 17-37, de 20 a tot just 6 dies per la Champions, per la Final Four de Colònia. Crec que el Sergi està amb el tècnic del Barça.
2: Amb l'entrenador del Barça, el Carlos Ortega. Carlos, bona tarda, felicitats.
12: Moltes gràcies.
2: A veure, partit amb un inici impressionant, 0-7, rebeu el primer gol al minut 11, el millor inici que recordes en competicions a Sobar en molt temps?
12: Pot ser, no em recordo. Jo crec, ahir vam parlar que volia dir que volíem finalitzar aquesta competició amb un millor, encara millor sensacions que els partits de res, i jo crec que ha sigut fantàstic, no? Hem donat una exhibició sobretot defensiva ha ratllat a un nivell increïble, i la porteria també, no? I si fem això, normalment és molt, molt difícil guanyar-nos.
2: A la prèvia del partit recordo que un company et preguntava en què era millor aquest Barça que el Barça de l'any passat, i tu deies que el Barça defensava millor aquest any que l'any passat. Avui ho ha demostrat.
12: Sense dubte, i a més la porteria ha estat increïble també.
2: Ara ja sí, Colònia contra l'Alborg a les semifinals. A una setmana vista, sensacions de cara a aquesta Final Four, Carlos?
12: Bones, jo crec que sempre que acaba guanyant i amb bones sensacions, les sensacions són bones. Tota la temporada ha sigut fantàstica, fins ara, no? Tenim encara 3-4 entrenaments més per preparar els petits detalls. Jo crec que arribarem bé. Però això en Colònia, estic segur que els quatre equips pot guanyar.
2: L'última, Carlos, potser la nota negativa d'aquesta Copa del Rei és la lesió del Jorge Sikusa. Com està?
12: Encara està convalescent, però som optimistes de cara a que sigui per a Final Four.
2: Moltes gràcies, Carlos.
1: I gràcies al Sergi Camps. Tanquem línies amb Alacant, on avui el Barça ha guanyat aquesta Copa del Rei d'handbol. Dissabte serem a Colònia amb la Final Four. Barça-Alborg, dissabte a les 6 en directe al Tot Gira. I partit igualat a Vitòria amb la penya que li està entrant al tir de 3.
24: Doncs ja no està igualat. Triple de Drell, triple de Henry Drell, 16-19. Recordeu que hem començat 8-2, doncs bé, parcial fàcil, no?, de 8-17 pel Joventut, que ha fet 3 triples, 2 de Hackenson i aquest de Henry Drell.
11: De 5 intents.
25: Sí, sí, perquè estan, a més, jugant molt sobris. Ells carreguen a dins, abans ho han fet amb Birgander, no ara, per exemple, en Rusi, i fixa't de treure de fora dins, de dins de fora, i tenen opció de tir.
24: Falla Baskonia, intenta sortir Drell al contraatac rapidíssim. L'havien aturat, pensava que en falta, doncs bé, finalment ha fet infracció de vot i, per tant, recuperació del Baskonia, que jugarà per tornar a empatar el partit, però, insistim, l'inici de la penya està sent bo i no només depenent d'un jugador.
25: No.
24: Que el primer partit depenies clarament de Riqui.
25: Sobretot en la direcció i a vegades diguem, doncs, això també, no?, en la generació. Però fixa't que estan, jo crec, controlant molt bé en aquesta sèrie de moment fins ara a Cabarrot, que és importantíssim.
24: Sí, la veritat és que sí. Digues, Xavi.
11: Recordem que estem pendents també del rival del Sabadell en aquesta final per pujar a la segona divisió, si el Zamora o el Villarreal. El marcador és de Zamora 1, Villarreal 0, l'anada Begoña, Villarreal B 0-2, però el Villarreal ha vist com li expulsen un jugador, la vermella és claríssima per aixecar molt la cama, i per tant haurà de jugar tota la segona meitat amb un jugador menys.
1: Doncs compte, el Zamora se li posa bé el partit per poder fer la remuntada i ser rival del Sabadell. Sigui Zamora, sigui Villarreal B, el Sabadell tindrà factor tot camp a favor en aquesta final per pujar a la segona divisió. Vitòria!
24: Ara sí que ho ha aconseguit l'Ubabo Cabarrot, però déu-n'hi-do el que li costa i que bé l'està defensant la penya. 2-1 del jugador francès, 20-19, es torna a posar per davant l'equip de casa.
25: Fixa que estava massa obert, si ha tingut molta línia recta fins a Cistella, però vaja, de moment l'estan controlant prou bé, que és un jugador bàsic i fonamental pels de Vitòria.
24: Sí, sí, no, hi ha hagut de tirar amb l'esquerra arquejat per dalt, vull dir que no ho ha tingut tampoc fàcil. Per tant, és per un tema de probabilitats seguir així i el percentatge, clar, com que juguen molt per ell, doncs segurament aquí seran una mica captius d'això, no?
25: I Espanyol també és un tio que genera sí. molt, però no només els seus propis tirs, sinó també pels mateixos companys.
24: Doncs vinga, ara mateix entrem als últims dos minuts d'aquest primer quart del partit. La penya vol ser a semifinals. És el partit a caixa o faixa, el partit definitiu. Ricky Rubio comandant les operacions. Ja és a camp rival, creu a la contínua, supera el bloqueig que li fa Morant, inverteix però cap a Hanga, que busca el quart triple de la penya, no...

0: Bé, quatre pèrdues al Joventut, al Baskonia també. Vull dir que els dos en aquest sentit estan iguals. Són moltes pèrdues perquè ens n'anem, si seguim, no, la ràtio a 20 per partit, però jo
1: no,
0: espero
1: jo
0: que...
1: No, jo crec que rebaixaran també és l'excitació del moment i m'agrada de moment almenys l'arbitratge que està posant com molt, diria, seny a que la cosa no,
0: no se li escapi.
1: Això, sí.
0: Sí, aquesta antiesportiva per tallar una miqueta doncs, l'excés de nou d'hormona.
1: I renyant ara Espanyol, també l'estava renyant, i llavors, com vulguem dir, que no estiguin aquí doncs, protestant tota l'estona.
2: L'espectacle està a l'ACB, perquè atenció al partit per pujar a la Lliga ACB, aquesta final de la Lliga Challenge, final del primer quart, 6-12. Estudiantes 6, Coruña 12.
3: L'equip de Carles Marco,
1: De Carles
3: Marco, de Guillem Jou...
2: I de Dida Cueva.
3: I de Dida Cueva, tots ells catalans.
2: També és veritat que l'Estudiantes dona com un rotllo molt d'intany.
3: És un històric, ahir comentàvem.
1: A Coruña jo hi he viscut, i hi ha Carles Marco, i endavant.
2: Total.
0: Sí, seria l'argument, perquè a veure, si no fos perquè...
3: ahir la Llobera va donar un argument també molt curiós, que és que si menja bon marisc,
2: home,
3: també és un argument.
2: És de poder. A la Coruña, ja veuràs,
0: home, sí,
2: i tant.
3: Tot ajuda per argumentar-ho.
0: És veritat,
3: que
0: Madrid...
3: l'Estudiantes és un mola, clàssic, és una història.
0: Sí, mola tenir-lo a l'ACB.
3: És un equip simpàtic.
1: No, i el pop no sé quin...
0: Espera, que acabarem el quart, 2-1, el triple de 3... No, final del primer quart del partit, escolta, no està malament, el Joventut està pràcticament empatant amb el Baskonia, 24-23, i ha tingut el triple per marxar guanyant, per tant, de moment, esperança, moda on.
3: Igualtat, de moment, 24-23, perd un només la penya al final del primer quart, dades, Xavi?
2: Igualtat també en els aspectes anotadors, abans parlava del triple, 3 triples de la penya en 7 intents, que destaquen molt per sobre de les altres partits. Igualtat en tot, gairebé en valoració, la penya guanya 2 només a un Baskonia en un primer partit que pràcticament no ens deixa veure res del que passarà.
3: Lloberes.
1: Haurà de rebaixar una mica, diguem, especialment la notació de Baskonia. Baskonia té molt de talent a davant, té molta artilleria per a l'hora d'atacar, doncs solucionar massa coses, i per tant jo penso que aquest primer quart ha sigut una presa de contacte.
4: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. El somni de Gaudí. Fer una església enorme a Barcelona, amb una torre que toqués el cel, coronada amb una creu que brillés dia i nit. 100 anys després de la seva mort, la torre és una realitat. I nosaltres serem els primers d'entrar-hi. Programació especial La Torre del Cel, el somni de Gaudí, amb Núria Moliner, Xavier Grasset i Toni Cruanyes. A TV3 i a la plataforma 3CAT, dimecres a la tarda. I des de dimarts, seguim de ben a prop la visita del Lleó 14 a Catalunya.
5: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Regístrat a circuitcat.com. T'hi esperem.
6: Seria genial arrencar l'estiu amb cotxe nou, oi? Deixa d'imaginar-ho i estrena un Opel amb tot el disseny i la tecnologia alemanya. Arriben els Opel Days, amb condicions úniques a tota la gamma de turismes. Només fins a final de mes. Informa't al teu concessionari més proper. Corre, que volen. Més a opel.es.
7: El Mundial de Futbol. El Club de la Mitjanit.
8: El Mundial més llarg de la història a Catalunya Ràdio.
9: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
8: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
7: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà a Catalunya Ràdio. Amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
8: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
8: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
7: El Mundial al Club de la Mitjanit a partir de l'11 de juny. Amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
10: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
8: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
7: Playoffs de l'ACB, el tot gira.
3: El Barça classificat per la semifinal jugarà contra el Tenerife, el Madrid fora, en va quedar fora ahir, i ara la penya vol ser les semifinals per trobar-se al València. De moment, guanya d'un Baskonia, perdent la penya.
0: Ara de 3 per una altra pèrdua a la sisena del Joventut en aquest partit, però bé, 26-23, vull dir que la cosa està molt ajustada.

0: jornada, el partit serà llarg i també s'ha d'aquí tenir en compte la variable nervis, no? Que la gent de Vitòria tenen la pressió de ser ells l'equip que passi a semis, perquè són l'equip que té el factor camp, i si no poden matar la penya en un període de temps prudent, començaran a haver-hi, doncs,
1: sí,
0: això,
1: és veritat. Presses. Aquesta sí que és una gran teoria, és a dir, qui de veritat avui
0: com volem dir, l'altre és un merdot de teoria, o sí, no?
1: Veig que ens intuïm,
0: sí.
1: No?
0: Sí,
1: però,
0: sí, sí.
1: Doncs deia això. Hosti.
0: Triple del Baskonia, Llobé. Triple del Baskonia, dia aquí té. Sí, sí. No, parcial de 5 a 0, bé, no passa res. Això és un mal inici. La penya està jugant sense Riqui, està jugant amb Guillem Vives.
1: No, però Han, Han ha de trobar més Han. El seu espai avui, eh?
0: Sí, i ha sigut Han abans que ha perdut la bola en l'anterior jugada.
1: Deia, per tant,
0: era
1: aquí...
0: Javari. No, sí. Javari. Javari anava a dir, tu arregla, però ha fallat
1: Javari
0: de primer.
1: Javari no
0: però...
1: serà el que més m'enfili més.
0: Però de segurament de Virgander sí, que és qui ha notat, fruit de la passada de Virgander, de Javari Parker, des del seu lloc, 3-4 metres, així com el Vesely són 5-6 metres, Virgander tirant de 3 metres, escolta'm, a una mà, és bastant fiable.
2: I final de Roland Garros comença ja a encarar-se el títol d'Zverev, perquè ja domina el 5 a 7 de manera clara, eh?
3: 3-0, però amb dos breaks a favor ja per Zverev, que he de dir, tampoc ha fet tan gran cosa, està com un flam l'alemany, però
2: algun
3: Kovoli...
2: problema físic, em sembla,
3: sí,
2: Kovoli, també, estan fent massatges.
3: Està al límit, perquè ja et dic, s'està fent una pallissa de córrer increïble en aquesta final. Zverev no ha jugat massa bé aquest darrer set, però n'ha tingut prou amb els errors de Kovoli per situar-se 3-0 i amb servei a favor.
4: En amistosos de seleccions que preparen el Mundial tenim un en joc, és el Dinamarca-Ucraïna. Està guanyant Dinamarca 2-1 les Cans, el gol d'Ucraïna de Víctor Sigankov, l'actual encara jugador de Girona, que el podia haver guardat pel tram final de la Lliga de Primera Divisió.
0: Recordo que l'any passat la final de Roland Garros va coincidir amb l'eliminació del Barça a Màlaga. Sí, sí, espero doncs que aquest any, que també hi ha una coincidència amb un equip català, la cosa canviï. Jo crec que sí, jo tinc l'esperança que sí, perquè la penya està jugant relativament bé, en aquest segon quart potser no, però en el primer sí. Ara s'emporta un tap Cameron Taylor. Clar, segurament el Baskonia fa el mateix que la penya fa amb Cabarrot, no? És a dir, redoble esforços sobre Cameron Taylor i tenen molt de guanyat, perquè és el màxim anotador, segur.
1: Sí, però s'ha anat molt bé, de Kuruc primer, el que passa que després jo crec que se l'ha volgut jugar ell quan hauria d'haver buscat, no?, aquesta doblada de pilota.
0: Mira, em veig amb cor de fer el que acaba de fer Kuruc, que és tirar de 3. Després la bola no ha tocat el ferro, però jo també ho faig, això, Ha tirat la bola, segurament ha passat a mig metre de cistella.
2: Sí, sí, Déu-n'hi-do. Aigua, eh?
0: Sí, sí.
1: Vull dir, a vegades és... passa aquestes coses,
0: sí,
1: home, no?
0: Sí, evidentment, evidentment.
2: 6 avall,
0: però
2: a mi penya?
0: Sempre em passa.
2: 6 avall.
0: 6 avall, sí.
2: 31-23. Per cert, novetats a Badalona. Playoff d'ascens a la segona federació. Pau Masmartí, una miqueta més a prop, la remuntada, que és difícil, del Badalona.
5: Sí, ha obert la llauna al Badalona. El gol ha arribat d'una centrada des de la banda esquerra. Passada. El segon pal l'ha posat amb el cap Diuarrà a l'olla i ha acabat rematant Josu per obrir la llauna i posar la por al cos, diríem, a un Cornellà que fins ara estava molt ben plantat sobre la gespa, però veurem si ara no li tremolen les cames amb aquest 1-0 a favor del Badalona al minut 51 de partit i 4-2 al global, això sí, a favor del Cornellà.
2: Apuntar
5: també,
2: Badalona,
5: ràpidament, que ha hagut de marxar del camp a la primera part Leodor Reis, és el màxim golejador de la Unió Esportiva Cornellà i autor de dos dels 4 gols de l'anada, per tant, més males notícies pels verds.
2: Bé, doncs n'ha de fer dos més encara al Badalona per forçar la pròrroga i guanyar de 3, i si arribés al final dels 120 minuts passaria a ronda, l'última ronda per pujar a la segona federació, recordeu, el Cornellà de Leo Messi, que és el propietari d'aquest club. Vinga, Vitòria, perquè és un moment que podria ser boníssim, sí, perquè la penya semblava que marxava al Baskonia, però torna a entrar al partit.
0: Sí, no és una predicció, és una sensació. Jo crec que la penya no marxarà del partit, si és que ha de marxar fins al final, però crec que no marxarà. Està molt sòlida, el Baskonia no ho està tant. 31-29, Enrique Rubio acaba de notar i per tant realça la penya res a 2 a tocar del Baskonia, 31-29. No sé, la sensació que tinc no és dolenta. No dic que acabi guanyant la penya, però no, tampoc m'estranyaria gens. I a més, mira, el que t'he dit, Baskonia no està sòlid, 6ª pèrdua del Baskonia.
1: però normalment Baskonia ja pateix una mica d'això en realitat, perquè és un equip que utilitza molt la sortida ràpida, no? A mi el que m'està agradant més de la penya és que els hi està fent bastant mal a pintura, que és on jo crec que també poden doncs això sumar-s'hi molt, no? Ja sigui Birgander, Moang, ara per exemple amb la continuïtat del directe. Per tant, de moment a mi la penya la veig prou sòlida.
0: Temps mort, David. De moment la penya perdia de 7 fa una estona, ja només perd de 2.
1: Anem a cèntims?
6: Anem. Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
6: Som 3CAT. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
8: Xavi Canalies pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
6: Sense filtres.
8: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
6: Sense pèls a la llengua.
8: I a més també podem anar a sopar, eh?
6: Sense vergonya.
8: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
6: Però amb molta, molta cafeïna.
8: M'he posat nerviós, collons!
6: A Catalunya Ràdio, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desporta Catalunya. Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
9: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
10: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
9: Per aprofundir en tota mena de temes.
11: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
9: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
12: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
6: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.
13: Els play-offs de l'ACB al Tot Gira.
2: Dos quarts de vuit a Baskonia Penya. Recordeu, tercer i definitiu partit del play-off ACB. Per cert, un atletisme, Duplantis, aquell atleta de perxa que no perd mai, ha perdut avui una competició.
4: Després
2: i a casa.
4: De 40 victòries consecutives i de gairebé 3 anys invictes. És veritat que no és una competició de solera, era un míting de fet al seu país, a Suècia, a Estocolm, i uns nuls han fet que acabi en segona posició. L'australià Curtis Marshall tindrà l'honor de dir que en 3 anys ha estat l'únic atleta en superar
2: Duplantis. Molt bé. I compte que la penya es col·loca al davant.
0: Amb un triple, i espera que hagués pogut ser un altre triple i més avantatge, però bé, de moment és només un punt, entre cometes només, perquè em sembla una grandíssima notícia que la penya ataca més del Baskonia i a més de l'Obabo Cabarrot, que és el seu jugador més important, és la segona falta personal. Escolta, comencen a passar coses.
1: Sí,
0: aquí comencen
1: sí.
0: A passar coses xules.
1: I apareixent, fixa-t'hi, el tapat Hackenson. Sí, és un jugador que està, diguem, de moment alliberant molt bé i amb un percentatge elevadíssim. Ricky Rubio que s'ha...
0: 3 de 3, mira si és elevat, 3 de 3 en triples.
1: Per això, sí. De totes maneres, no crec que sigui el punt on més s'hi ha de capficar. Jo penso que també se'ls hi ha de rebaixar. Cabarrot, a més a més, està bastant desquiciat, durant tota la sèrie.
4: Però és que, de fet, fa unes quantes setmanes que Cabarrot no és...
1: No, sí. Des de que han dit que el Barça el volia fitxar.
0: No, home, des de la Copa ha jugat algun partit bo, però sí que últimament jo ja deu estar pensant més en l'Esbel o el Barça o qui, on vagi l'any que ve.
1: L'Esbel,
0: sí.
4: L'Esbel és simple.
3: Maricel, ha dit.
1: Ah.
0: Doncs aquí tenim el Riqui com un cavall desbocat per les zones, però clar, ells, clar, tu diràs, 33-32 ha anotat ara Edwards, eh? Sí, ha anotat Edwards a la mitja volta, 33-32. Però bé, aquí estem navegant amb el Riqui. A veure aquest cavall desbocat per les zones. Desbocat, va, ha anat per terra i ha fet caure l'àrbitre. Ha fet caure un dels assistents a Peruga. I de fet han caigut 3 jugadors, però el Riqui ha sigut, ara hi ha Simons, que és l'altre que ha caigut, que es dirigeix a l'àrbitre li canta alguna cosa i el públic s'hi tira a sobre.
1: Però ha tingut poc reflex, és aquí l'àrbitre, eh? Tots n'hem tombat, eh? L'àrbitre és normalment així.
4: Simons ha fet una miqueta la croqueta, no? Ha exagerat molt per buscar la falta en atac de Riqui, que és el que s'està queixant, i em sembla la caiguda és desmesuradíssima de Simons, mira.
1: Sí, però el bo és que tomba l'àrbitre. Sí,
4: per això.
1: A mi m'encanta, és el moment òptim. Moment òptim del bàsquet.
0: Ara, Riqui, a veure si ara no tomba l'àrbitre. Ai, 2-1, no, però per poc. Falta de Kobe Simons. M'agrada. Comencen a estar histèrics.
1: Home, perquè Simons, a més a més, Forres, avui de moment encara no estan, no?, molt entonats. Ai, dic, aquí la penya ho està controlant molt bé.
0: i l'Ubalo Cabarrot, els tres que has dit, amb dues faltes, és a dir, a 4 minuts encara pel descans, si segueixen a pista, risquen de la tercera.
1: Sí,
0: i però el Riqui té dos tirs lliures.
1: El duet aquest que diem d'exteriors especialment, no?, de Simons i Porres, que són dos jugadors que són difícils de defensar, i amb això jo crec que està creant, deixant poc espai, diguem, la penya davant de Bascònia.
4: Els dos amb dues faltes personals.
0: I la penya un altre cop per davant, 33-34. Així, anem recordant a la gent de Vitòria que si els volen guanyar avui, tocarà patir. Asseuen a Riqui, xiulada per Riqui, recordant-li també el que va passar a Badalona. Ja us he dit que la presentació, la xiulada se l'ha emportat Riqui. 33-34. Ataca el Baskonia.
1: Ja t'agrada, no? Que ja t'agrada en aquests moments, doncs, de... normalment hi ha jugadors que t'agrada. Així vol dir
0: això
1: que
0: et respecten. Sí. Això és que et respecten, entre altres coses, també. Perquè el Riqui, vaja, sí que potser va anar... El Lubavu falla. Molt bé la penya tancant amb Birgander. Rebot per Hackenson.
1: Canviant defensivament. Vull dir, la penya li està creant i establint-se en una, dos, tres, després ajustada.
0: Triple de Hanga. Triple de Hanga. Sisè triple del Juventus, que se'n va de 4, que deu ser la màxima diferència, o si sembla, 33-37, 4-4 pel descans.
4: És el màxim avantatge.
1: I tot ve de... Fixa la intimidació de Birgander, I el gran encert de moment a la línia 3, clar.
2: Per cert, és qüestió de temps que Roland Garros, Zverev, s'endugui el títol perquè va sumar en jocs,
3: Li ha costat 10 i ajuda a mantenir els seus dos serveis d'aquest set, però els ha mantingut. 4-0, serveix Kovoli, si vol tenir encara alguna esperança de ficar-se al partit, ha de guanyar aquest servei, sí o sí, evidentment.
4: I per l'ascens a la Lliga CB s'ha empatat el partit, s'ha igualat Estudiantes 24, Coruña 24, en 3 minuts del segon quart.
2: Màcia Vitòria.
0: La penya guanya de 4 d'un parcial de triples del 100%, 6 triples de 6 intents. La jugada era exitosa a l'entrada cistella de Forres, que ha aconseguit fer-se lloc en aquesta poblada defensa del Joventut, que encara guanya. El Joventut guanya 35-37.
4: No, Ernest, has mirat malament les estadístiques. Jo també m'ha passat. Perdó. Això no és llibre, 6 de 6, és 5 d'11 en triples.
0: 5 d'11, ja m'estranyava, val. Ara bàsquet de Birgander, aquest, digue'm el percentatge, però el té bastant alt,
1: Sí, avui
0: 10
1: va
0: punts
1: bé.
0: Ja.
4: 4, 5 de 7 en llançaments de camp.
0: De 7. Vinga, 35-39. Molt bé. I Cameron Taylor anant per darrere a taponar. Ha fet falta. Dos tirs lliures pel Baskonia, però la penya està molt endollada. I bé, els tirs lliures també s'han de notar, que de vegades diem que, ostres, el percentatge baix de tirs lliures en partits ajustats té el seu pes.
1: Sí, són definitius.
0: I reflexa també, doncs, que l'equip pot estar descol·locat o fora de si. No, l'equip està centradíssim. I, doncs, de moment està fent un partit molt seriós que, a més, li serveix per guanyar.
1: I que, a més, li aguanta, diguem, amb Han, doncs, no tenint un protagonisme exagerat,
4: Només 4 punts avui.
1: Per això, una de les coses que crec que és positiu és que els altres estan, doncs, aprofitant segurament l'atenció que li està marcant Baskonia.
4: Fa molts dies que no veiem un partit així de Birgander. Miraré les anotacions, però...
0: Sí.
4: Molts
0: sí.
4: dies.
0: Home, clar, va estar lesionat.
1: La lesió crec que li va frenar molt.
0: Però, ara... però també és veritat que... Digues.
1: No, arriba que ara bé, arriba no? prou, sí.
0: Que suposo que no ha de ser fàcil compartir temporada, doncs, amb un pivot del tamany del Tomic i tenia un paper més secundari, però està sent dominant aquí, Està sent dominant. Mira, una altra bola per ell, de dos. Ara la bola no ha entrat, però per poc. Ha tirat des de més lluny, aquí ja baixa el percentatge. Ai, la penya va dat en defensa. Oi, Déu meu, quin tap li acaba de clavar Birgander a Diakité. I a més, sense fer-ne sang, Vull dir, ha sigut molt finet. Tap espectacular quan la penya s'havia despistat en defensa i Birgander sota la cistella. Quin partit està fent. Llàstima que ara ha fallat. Estava allà la pilota contra el cèrcol, però havia superat el seu marcador.
1: Home, és que ha anat vacil·lant, ja t'ho diré. Semblava un cambrer entrant, diguem, per la porta del restaurant. És a dir, a on va d'aquesta manera, tenint en compte que hi ha Birgander, que si una cosa és corpulent, diguem, i bastant físicament més potent. Potent, no atlèticament.
0: I ara la penya redoblant molt bé les ajudes defensives i obligant el Baskonia a perdre bola. Llàstima. Ha intentat servir ràpid Kanga, aprofitant la pèrdua, bé, el final de possessió de Baskonia, però ha tallat molt bé Trent Forres. Cobra fora. Cobre la penya, Guillem Vives talla, la passada a l'exterior, contraatac, Cameron Taylor, s'atura de 3, dispara, no, rebot per ells. Déu-n'hi-do, partit vibrant, Partit vibrant.
1: Però la penya ha de controlar més aquestes... És bo que risqui, però que no perdi aquestes boles.
0: Però ells també, és a dir,
1: però és la seva manera de jugar. És a dir, ells ja va amb el seu ADN, és una mica com València, diguem, l'estructura de joc és aquesta. Però en canvi...
0: Sí. Ah, no, ha sortit a dins, llàstima.
1: La penya no és això.
0: No ho és.
1: Per tant, no s'ha de contagiar.
0: Virgander ara ha fallat un tir que a mi m'havia fet l'efecte òptic que entrava, però no.
2: Estem encallats amb aquest 37-39, sí. Arròs a dues bandes.
1: Però això és bo.
0: Sí.
1: Vull dir, va passant el temps i aquestes coses seran ells més els que s'han d'anar atabalant que no pas la penya.
0: Lobavo Cabarrot doble la cantonada. Falta dos tirs. Falta de Michael Rosic. Bé, dos tirs i és acció de tir,
1: Que molt no bé, canviant en els blocs directes cada vegada per Espanyol,
0: Doncs Espanyol, que ha forçat a remuntar la línia de fons, ja ha forçat aquesta falta, ja deixant la bola a temps perquè siguin dos tirs lliures que li permetrien a Baskonia empatar.
1: Ell comença mateix... i en els blocs directes, fixa-t'hi que està canviant cada vegada i després s'estableixen això, quasi amb un aparell i deixant les cantonades buides. Baskonia no ho està aprofitant.
2: Torno a passar per la final de Roland Garros a París. Recordeu el cinquè i definitiu set entre Cobol i l'italià. I Zverev, servint Zverev per col·locar-se 5-1?
3: 5-1, sí, 15 iguals, 4 hores i 12 minuts de partit portem en aquest moment. Falla Cobol que l'envia a la xarxa, respira Zverev, que li està costant molt mantenir el seu servei, però és veritat que Cobol li ha posat molt fàcil regalant els seus dos serveis d'aquest set.
2: Recordem que ja havia fet altres finals Zverev de Gran Slam, però no n'ha guanyat mai cap, oi?
3: N'ha perdut 3 fins ara, una de molt dolorosa, va guanyar els dos primers sets contra Dominic Thiem a US Open del 2020, aquell famós US Open on Djokovic va ser expulsat per donar una pilotada a una recull de pilotes, allà tenia la seva oportunitat, la va desaprofitar, també va perdre una final de Roland Garros contra Alcaraz quan guanyava 2-16-1 i a Austràlia no va tenir cap opció amb Sinner, que el va derrotar per 3-0.
2: Vinga, tornem a Vitòria perquè ens acostem al descans.
0: Sí, aquest partit s'assembla, doncs, això, un partit de tennis per l'intercanvi de cops i d'errors també no forçats. Torna a fallar el Baskonia i, doncs, ara el servei Ricky Rubio. Vinga, Ricky, que la dona ja Adam Hanga a l'últim minut, abans d'arribar al descans, la penya per davant d'un punt, 38-39. El Baskonia no acaba de... i la penya ho hauria d'aprofitar més. Ricky se la passa per sota les cames. Ricky intenta penetrar amb més o menys èxit. Davant de Villar, anota, i crec que ha estat Jabari Parker. Anota la penya, 38-41. El Joventut, doncs, que va acumulant minuts per davant, i això no pot ser altra cosa que un bon senyal. I aquí tenim a Cabarrot. Ara hi haurà, doncs, sistema per ell. Cabarrot se'n va cap a la dreta, embesteix, s'han portat per davant a Jabari Parker, però no passa res perquè el Joventut no estava en bonus. Servei de banda pel Baskonia amb 14 segons.
1: Sí, sí, però és que ho fa genial aquí, Ricky Rubio, quan arrossega tota la defensa per llavors servir a Parker.
0: Doncs bé, la penya, si la cosa acaba bé, marxarà al descans guanyant, si no, en el pitjor dels casos, empatant. Canvis defensius, el Joventut entra Drell, asseuen a Jabari Parker, perquè serà
4: la segona.
0: I la segona també, doncs important, i entra Guillem Vives, la penya jugant amb Vives, Hanga, Drell, Ricky, que també és un bon defensor, i Moran. 5 defensiu, 10 segons de possessió perquè el Baskonia intenti evitar que la penya marxi al descans guanyant, la bola lluny de cistella, el llançament serà al límit del temps de Diakité, no entrarà, rebot Joventut, i des de camp propi Moran intenta un llançament per Sicola. Final del segon quart, arribem al descans i es van complint les teories, els pronòstics, les intuïcions. La penya va fent la feina, el Baskonia està poruc, està temerós i està perdent. 38-41, guanya el Joventut.
2: Bé, de moment guanya la penya, som al descans, 38-41. Xevi, dades, estadístiques d'aquest segon quart.
4: Estadístiques que presumíem que no havien d'estar igualades, ho estan, per exemple, al capítol de rebots, 17 rebots per cadascun, la potència física del Baskonia no ha superat la del Joventut, el fet de moure la bola, també 8 assistències de la penya per 9 del Baskonia, tot molt igualat, on està el desnivell en el triple de més que ha aconseguit la penya, 5 triples per 4 del Baskonia, com a jugadors destacats del màxim anotador és Simon Virgander amb 10 punts.
2: Mira, podem sentir Håkansson al descans a la zona.
7: Gran primera parte del equipo, estoy jugando muy bien. ¿Cómo está viendo el equipo y qué es lo que necesitáis para la segunda parte?
14: Bueno, estamos jugando bien, es un partido muy físico, yo creo que hay que saber usar las faltas bien, coger rebotes e intentar, como he dicho antes del partido, llegar igualados, ahí vamos a tener buena sorte.
2: Hackenson a la zona i mentrestant a París, pilota de partit per Zverev.
3: L'envia a la xarxa, en té 3 perquè s'ha posat 0 a 40 i aquesta primera l'ha fallat per ben poc, com volia arriscat amb la pujada a la xarxa, però no li ha sortit bé a Zverev, tot i així encara en té 2 més per guanyar el seu primer gran slam després de tantes decepcions i els 29 anys. I va Kovoli, primer servei. És led, per tant encara serà primer servei per l'italià. 4 hores i 16 minuts a la pista Philippe Chatrier de París. Com sempre, el públic anima i això obliga a parar el servei en aquests moments d'alta tensió. I va Kovoli, primer servei. Respon bé Zverev, deixada de Kovoli, no hi arribarà l'alemany, sí que hi arriba, globus de Kovoli, intenta arribar Zverev, globus defensiu, i l'envia a Norris Kovoli, Zverev cau al terra de la Philippe Chatrier, s'ha acabat la maledicció, quarta final de Gran Slam, per fi aixeca un Gran Slam, un jugador que ahir ens va dir Àlex Corretja, el millor jugador de la història sense un Gran Slam, aquesta història s'ha acabat, plora l'alemany, que se li ha dit de tot, i la veritat és que ara ja no es pot dir que no ha guanyat un Gran Slam, i alerta, perquè és un palmarès que en realitat, amb aquest títol, ja és molt potent. 7 Masters 1000, 2 ATP Finals, un or olímpic, i ara un Gran Slam. Segurament s'ha fet justícia amb el millor tenista d'aquesta generació maleïda, atrapada entre el Big 3 i entre Sinner i Alcaraz. Hi ha hagut baixes en aquest torneig, és veritat, però Zverev tenia moltíssima pressió per aprofitar-les, ho ha fet, està plorant, i per fi té el que ha buscat tota la seva carrera. Zverev guanya Roland Garros.
2: I l'aplaudeix la Philippe Chatrier. Ho sentim en directe al Tot Gira quan falten 15 minuts per les 8 del vespre. Zverev, campió de Roland Garros. Finalment es treu l'espina el gran slam que se li havia resistit i que ja té el seu palmarès en aquest Roland Garros estrany, sense Sinner, caient a primeres de canvi, sense el Alcaraz lesionat, sense Djokovic, que també va caure. Bé, doncs el Zverev, que era el millor cap de sèrie que quedava en peu, fa complir els pronòstics, malgrat l'italià Kovoli l'ha portat al límit fins al 5è set. Alfons Gorina, gràcies. Fins la propera. Que vagi molt bé. Tornarem després quan comenci el tercer quart d'aquest partit, que de moment guanya, recordeu, la penya, 38 a 41 a la pista de Baskonia. Avui que això ho faixa, qui guanyi serà a les semifinals contra València. Berta Torrades, què tal? Bona tarda.
15: Molt bé, bona tarda.
2: Ah, mira, era la
15: Lluvia. Quines notícies ens portes avui aquesta tarda?
2: Hola,
15: què tal? Doncs us explico que estem molt pendents, evidentment, del Papa Lleó XIV, que avui ha fet una crida a la responsabilitat dels creadors culturals i a les empreses tan tecnològiques com de l'espectacle. És el missatge que ha llançat el Pontífex a l'acte que s'està celebrant al Movistar Arena de Madrid aquesta tarda, on s'ha trobat allà amb personalitats de la cultura, de l'economia i l'esport. Seguint aquest acte hi tenim el nostre company Cristian Roldán. Bona tarda.
16: Bona tarda. Lleó XIV demana que no es creï contingut només per les elites, alerta de la necessitat de preservar l'esport, de convertir-se en un simple espectacle i, sobretot, defensa que la cultura no ha de deixar enrere les persones més vulnerables.
17: Que el deporte no sea reducido a espectáculo o convertido en mero negocio. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
16: En aquest acte, el Movistar Arena, que encara dura, també ha parlat Antonio Banderas, que ha defensat la capacitat de l'art de denunciar les injustícies, les ideologies buides i també de combatre la violència. Cristian Rodón Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
15: Gràcies, Cristian. Els sindicats d'educació que han convocat una manifestació a la plaça Espanya de Barcelona dimarts que ve a partir de les 11 del matí, coincidint amb la visita del Papa a la ciutat. El lema de la nova acció de protesta dels docents és "Demanem fets, no miracles", i també s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques de l'Ajuntament de Barcelona, que recordem fan vaga des de fa uns mesos per protestar contra el nou conveni laboral. Iolanda Segura és la portaveu d'USTEC.
18: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves.
15: En plana internacional, destaquem que davant la commoció a França per l'assassinat d'una nena d'11 anys, el ministre de l'Interior ha ordenat la revisió urgent dels 70.000 casos pendents de la justícia que impliquen infants. Segons tots els indicis, a la nena la va assassinar un pederasta de 41 anys que ja havia estat denunciat abans. Avui, unes 6.000 persones del poble de la nena assassinada han fet una marxa per recordar-la.
19: He vingut aquí perquè sóc la mare d'una nena, per donar suport a la família, per expressar la meva ràbia contra el sistema judicial, que aparentment no va fer la seva feina. Per dir que això li pot passar a qualsevol i perquè sóc de Florence i mai no vam pensar que això ens pogués passar.
15: Aquest dilluns al matí, el ministre de Justícia donarà explicacions sobre aquest assassinat que ha trasbalsat tot França per les innombrables proves que hauria pogut ser un crim evitable. I acabem tornant a casa nostra perquè una neteja col·lectiva de la platja de la Barceloneta ha aconseguit recollir avui 28 quilos de brossa i 4.500 borilles. Voluntaris i entitats ambientals han participat en una nova acció conjunta de neteja del litoral en el marc del Dia Mundial dels Mars i dels Oceans.
2: Gràcies, Berta.
15: Que vagi bé, fins ara.
2: Per cert, tenim novetats. Mentre som al descans d'aquest partit de la Lliga CB de bàsquet, està guanyant, recordeu, la penya 38-41 a la pista del Baskonia. Novetats a Badalona. Pau Masmartí, compte que encara tindrem partit.
5: Sí, ja l'eliminatòria ja està més que obert perquè ha marcat el Badalona. Gol de Toni Larrosa de cap al 68 de córner. Col·loca el 2-0 el marcador. L'equip escapulat ara mateix a només un gol per empatar l'eliminatòria i enviar el partit a la pròrroga. En cas que la pròrroga acabés en empat global, també el Badalona passaria, ja que va quedar millor classificat a general.
2: Emoció, per tant, a Badalona. Emoció també a Zamora. De quina ha de sortir en aquest Zamora Villarreal B, el rival del Sabadell a la final per pujar a segona divisió?
4: Però Zamora necessita marcar un gol més. Està guanyant 1-0. Hauria de guanyar com a mínim per 2-0. Està jugant amb un jugador més per l'expulsió d'un jugador del Villarreal, de Gaitán, i encara no aconsegueix perforar la porteria dels groguets. Ara mateix seria el Villarreal B, el rival del Sabadell. Queda molt. 10 minuts a la segona meitat. Zamora 1, Villarreal 0.
2: I la gran pregunta, tindrem emoció també en aquesta nit electoral a Madrid? Valdebebas, Sebas Guim, què tal? Com estem? Bona tarda.
20: Bona tarda, David. No sé si hi haurà emoció o no hi haurà emoció. De moment, els sondejos a peu de Ciutat Esportiva doncs marquen un 65-35 aproximat per a Florentino Pérez, sense tenir en compte encara el vot per correu, on el president del Real Madrid en principi s'espera que sigui superior al seu rival, un Enrique Riquelme.
2: Per cert, Sebas, l'última dada de participació és la de les 5 de la tarda, aquest 31,37% de participació?
20: Així és, 23.593 socis havien votat a aquella hora, amb aquest 31% a nivell de percentatge, doncs s'apropa molt al màxim històric, el rècord que va ser en les eleccions de l'any 2000, les de la primera victòria de Florentino Pérez contra Lorenzo Sanz, que van votar aproximadament uns 33.000 socis del Real Madrid, en el que queda de 5 fins als 10 minuts que falten per les 8, més el vot per correu. S'espera que aquestes siguin les eleccions amb una major participació en la història del Real Madrid.
2: Gràcies, Sebas. Ja pendents de l'escrutini perquè tanquen les urnes a partir de les 8. Fins ara, Sebas.
20: Fins ara. Bona
2: Orfeo
20: tarda.
2: Suárez, què tal? Com estàs?
21: Hola, bona tarda.
2: Com ho veus? Florentino, bueno, t'he guanyat o no?
21: Jo crec que sí, però crec que el que ve és un horitzó totalment diferent pel Florentino Pérez, no? Si els sondejos, el que diuen de 35-65, que bé, que amb el vot per correu pot ser un 7-3, eh? Més a més, més o menys, no? Podríem dir, encara que diuen que les dades que amb les que compta la candidatura de Riquelme li serien més favorables, però bé, podríem dir que 65-35 és un panorama absolutament diferent, no? No parlem d'un plenipotenciari president, sinó d'un madridisme dividit que vol debat, i que a més vol debat davant una transformació capital pel Madrid, no? Aquesta transformació societària, la privatització, com diu el Riquelme, no? Perquè has de tenir en compte una cosa, David. Amb aquest, diguéssim, si es compleix aquestes dades, amb el 35-65 no pots portar a un referèndum la transformació societària del club amb garanties, perquè necessitaries les dues terceres parts per guanyar. És a dir, que si tu passes aquestes dades, hem de veure quin és el resultat final, eh? Però amb aquestes dades les portes amb un referèndum, no tens clar que guanyis, i aquest referèndum seria la gran prova per al Florentino amb el futur immediat.
2: Bé, com creus que, si això acaba sent així, aquest 65-35 sí, o 70-30, com creus que ho llegirà Florentino Pérez?
21: Doncs, malauradament, no crec que ho llegeixi com s'ha de llegir, no? Sinó, bé, parlarà de que l'han recolzat la majoria dels socis i que per ell no hi ha debat i que ha de continuar amb la feina que vol fer, no? Però jo crec que portes endins segurament es farà una altra lectura, no? Ja dic, no només això del referèndum, sinó la següent medida que prendrà, que és la presentació del Mourinho, i amb aquestes dades també el missatge que et donen els socis és que no estan massa d'acord amb això, no? Que és una elecció que provoca divisió, cosa que ja sabia el Madrid perquè havia fet una mena d'enquestes d'aquestes internes per als socis, no?, preguntant l'opinió sobre entrenadors, i la que havia rebut del Mourinho no era majoritària, no? És a dir, que estem davant d'un Madrid diferent i dividit. Ara bé, perquè hi hagi debat i perquè sigui un Madrid diferent, hem de conèixer quin serà la decisió de l'Enrique Riquelme. És a dir, si a partir d'aquí torna als seus negocis i dintre de 4 anys torna a aparèixer, o fa una posició activa, que és el que el Madrid normalment no ha tingut.
2: Bé, doncs de seguida s'obre l'escrutini, perquè a les 8 es tanca ja aquestes urnes i començarà doncs l'escrutini. Ens deia abans el Sebas Guim que diu el club que entre 11 i 1 de la nit, dona una forquilla molt àmplia, és quan es coneixerà el nom del guanyador d'aquestes eleccions.
21: Jo crec que a les 11, jo no crec que triguin massa. I es parlava de que el vot per correu podria estar molt, molt gran, però les últimes dades parlen de 3.000 o 4.000 vots, no 10.000, no? Per això que possiblement la incidència del vot per correu sobre el resultat general no sigui com esperaven, no? I en qualsevol cas, amb un Madrid amb el Papa, amb talls de circulació, amb una votació a Valdebebas, que s'arribi al rècord de participació, això vol dir que el madridisme vol debat.
2: Sí, sí.
21: Vol debat.
2: I tant que sí. Gràcies, Orfeo, i que no sigui molt llarga la nit. Que vagi molt bé.
21: Molt bé, gràcies.
2: Tindré tota la informació també del que passi en aquestes eleccions al Club de la Mitjanit amb el Xavi Campos a partir de les 11. Abans no marxem a Vitòria per viure el tercer quart. Recordeu, guanya la penya 38-41. Em demana pas des de Balaïdos, des de Vigo, al Francesc Ripoll. Recordeu que l'Europa queda eliminat. Ha portat el partit a la pròrroga, però a la pròrroga ha marcat el Celta B el tercer definitiu gol. Celta B 3, Europa 2. S'acaba el somni de l'equip de Dai Benítez de pujar al futbol professional, seguirà un any més a la Primera Federació, i crec que el Ripo és al costat del capità, de l'Àlex Cano?
8: Sí, al costat de Jordi Cano, jugador de l'Europa. Jordi, com estàs?
10: Doncs molt trist. Ens hem quedat a les portes de la final de pujar a la Lliga Hypermotion, però per altra banda, orgullós d'aquest equip, d'aquesta afició. Hem fet una temporada històrica. Som dels que menys cobrem de la Lliga i fixa't tu la temporada que hem fet.
8: Què és el que et fa més ràbia o està més trist del partit d'avui?
10: Doncs, del partit d'avui crec que ho hem donat tot. Crec que també hem fet un bon partit, però al final tens davant un equip que té jugadors amb dinàmica del primer equip i és el que et dic, l'esforç que ha fet aquest equip durant tota la temporada ha sigut al màxim i no pot ser.
8: Pel que em dius al principi, ets conscient també del que ha aconseguit l'Europa aquesta temporada, perquè segurament si tu al setembre et diuen que l'Europa es planta als play-offs, que jugava a la I2 i que arriba a la pròrroga, segurament costaria de creure.
10: Sí, l'objectiu principal era no baixar la categoria, que el van complir fa uns mesos, però també et dic que hem gaudit moltíssim dels escenaris que hem tingut davant i sobretot també de les adversitats que hem tingut a l'hora de deixar de banda el Nou Sardenya, i molta gent deia que no trauríem punts fora de casa i sí que ho hem aconseguit.
8: Has acabat baldat avui, no?, perquè et veig coixejant.
10: No, avui ja estava allà, que no sé el que necessito ara mateix. Estic superorgullós de la família que hem tingut durant aquests 2 anys i serà recordat segur.
8: avui dos gols, el primer és un golaç. Com l'has fet? Què has pensat?
10: Bé, m'he vist sol i al final quan estàs en confiança i tens al darrere companys que et fiquen bones pilotes, doncs s'ha aprofitat-les i ja està.
8: És la millor temporada de la teva vida?
10: Sí, sense mena de dubte, per la categoria que és i pels números.
8: Els números, 26 gols, pel que em dius també no n'has fet mai tants. Clar, són números davant de la primera federació, això fa que molts equips segurament es fixin en tu. L'any que ve, què?
10: M'agradaria seguir a continuar el club de la meva vida, però bueno, ara aquestes setmanes també desconnectar una mica, estar amb la família i valorar el que pot ser millor per mi.
8: A descansar i felicitats per la temporada, Jordi.
10: Gràcies a vosaltres.
9: Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
2: I ja tenim en marxa tercer quart i comença la penya encara dominant el marcador a la pista de Baskonia.
0: I comença també a passar coses encara més importants a les que ja passaven. I és que, almenys en aquest primer minut, la penya amplia 5 la diferència. Ricky Rubio acaba de fer una assistència de domini total de la situació. Virgander s'ha disfressat d'Ante Tomic. Falla el Baskonia, la penya agafa el rebot i ja estem al tercer quart, Lloberes. I sí, David, ja i estem al tercer quart.
1: Començant, a més, una mica semblant a l'inici amb Virgander, però també amb Ricky Rubio distribuint molt bé. No, la penya...
0: Ja et diré més. Una altra assistència magistral de Ricky Rubio, una altra cistella de Virgander que du 14 punts i un altre temps mort demanat pel Baskonia. Alguna cosa m'agrada del que està passant. Màxima diferència. Joventut 47, Baskonia 40.
4: El més set és la màxima de la penya, sí.
1: És que hi ha qui té badana en les caigudes de Virgander, la veritat.
11: Que bé Virgander avui, eh?
1: Sí, però a més perquè tot està com molt disciplinat i molt quadrat. És un bloc directe, avui des de que tampoc no té gaire substància per Virgander, el perd, se'n va cap a no sé on i hi ha qui té i Virgander ho està aprofitant.
2: Però comença bé, 40-46, com diria la Lloberes, cèntims.
9: Catalunya Ràdio.
22: Som 3CAT.
23: La nit dels ignorants s'hereda.
24: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
23: Pot arribar a travessar oceans.
25: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
23: Veu com creixen els seus oients màgics.
26: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
23: I posa la pell de gallina.
27: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
9: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, la nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
27: És que m'heu posat la pell de gallina.
28: El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
9: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
28: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
9: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
28: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
9: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
28: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.
9: Els play-offs de l'ACB al tot gira.
2: Es reprèn el joc a Vitòria. Recordeu, màxim avantatge de la penya, més 7.
0: Ara més 5 perquè hi ha hagut, sortint de temps mort, cistella del Baskonia, en tot cas 42-47. Sensació de bàsquet control del Joventut en aquest descontrol sistemàtic, diguem-ne, que és la manera de jugar del Baskonia, però la penya, mira, fixa't, que bé la mou, i a més, Ricky Rubio clava el triple, 42-50, i es va fent gran la diferència.
1: Clar, si
0: i
1: Ricky,
0: van passant coses.
1: Clar, si Ricky ja suma, diguem, el festival de triples, entén-me que no és la seva...
0: Recuperació del Joventut en defensa, la intercepta Adam Hanga, que la baixa i s'atura en una decisió plena de seny, de capteniment, atacaran estàtic el Joventut, Ricky, el bloqueig i la continuació, però no, resol ell mateix. Bàsquet de Ricky Rubio, ha entrat tan neta que me'n pensava que havia picat el ferro i havia sortit. Increïble, 10 de diferència, 42-52, i es confirmen les sospites que teníem al minut 4 de partit, que és que avui podia ser un bon dia. De moment ho està sent.
4: Riqui arriba als dobles dígits, 11 punts, és el màxim anotador juntament amb Virgander.
2: Quina sang freda el Riqui, ho fa tan fàcil.
1: Sí, però sí. Mira, aquest parcial de 2-11, eh? És a dir, sí. De sortides de vestidor, això sí que acostuma a fer mal.
0: I ara ha fallat un altre triple, el va bocar Barrot, només que la bola ha sortit per la línia de fons i diria que l'ha tocat Ricky Rubio. No ho he vist clar des d'aquí, però podria
1: tocat,
0: ser.
1: Jo diria que primer l'ha tocat Forres i no sé si Ricky ja estava fora.
0: Sí, però no l'ha protestat, per tant suposo que deu pensar que sí. Àrea bàsquet de Cabarrot. Aquí ha fallat la penya, tancant bé la primera línia de mar, eh?
1: Sí.
0: Una cistella molt fàcil. Però Ricky que trenca, li fan falta, no? Li prenen, diu el col·legiat, tècnica o què? Ah, no, falta per tallar el contraatac del Baskonia de Virgander. La jugada anterior, bé, Ricky Rubio penetrava la cistella, li han picat per darrere i l'ha perdut. 44-52, guanya de 8 el Joventut. Entrarà Virgander substituint a Ricky Rubio.
1: Però fixa't que era una mica d'aquest 4 contra ja 1 o 2, sí. Ve d'una pèrdua de pilota. La primera part diria que Baskonia li ha aconseguit 7 punts després de pèrdua de pilota de la penya. És, jo crec que el que ha de tenir més cura, que això Ricky, vaja, és un mestre.
0: Sí, sí, ara el
1: però
0: canvien.
1: Però ell esperava
0: ara...
1: la falta, és que ell esperava aquí, quan ha fet aquesta penetració, jo penso que ho era.
0: Sí, sí, a mi m'ho ha semblat. Aquesta sí que em parava a prop. Però bé, ara és un moment important, el sentit que a la primera part ha sortit bé, ha entrat Virgander, que ha fet 3 triples, vull dir que a nivell anotador bé, i ara s'ha de veure a nivell també de presa de decisions, si la penya continua.
1: Hackenson, no dius?
0: Sí,
1: ah,
0: què he dit jo?
1: Ah, no, Virgander deia, sí.
0: No, Hackenson, sempre em confong. No.
4: Voleu doncs la dada per veure que guanyarà la penya avui?
0: Mira,
4: s'han jugat 10 partits d'aquests quarts de final, 7 victòries de domicili dels 10. O sigui, jugar a casa sí. No importa per res.
0: No.
1: Home, ara ja em deixes tranquil, eh?
0: Mira, i et dono una altra dada, Xevi Soler, et dono una altra dada, triple de la penya. Mira. Triple de la penya, sí, sí. Jabari Parker enfila la penya als 11, diferència 44-55, i ens acostem.
2: Avui el triple, que precisament la penya és un dels sectors de la CB que li costa el triple, i aquesta partit d'avui, quin percentatge portem?
4: 7 de 15, gairebé 50%.
1: Clar, és que si ja s'hi suma Parker, que és una mica el que sempre va més despistat en el tema, ja la cosa és interessant, clar, i ells, en canvi, el Ai, ara sí,
0: l'Obabo Cabarrot ha rotat el triple, però bé, això ja seria, diguem-ne, el normal, l'habitual.
1: Sí.
0: Entra dintre del que pot
1: passar. Llàstima que és massa d'hora, eh?
0: Cameron obre per Jabari, que ve de fer una cistella de 3, en prova una de 2, no hi va. El rebot, però, va parar per un insondable misteri a les mans de Crack, que ha tingut aquí l'avantatge d'haver-se col·locat millor davant de Kurux. Ho torna a provar la penya, no hi va el triple. Un altre rebot d'atac del Joventut Virgander. Vol enrere Cameron Taylor. Ho veieu com fins i tot en l'error passen coses després bones? Cameron. No, l'han taponat, ho havia fet perfecte. L'han taponat. Contraatac del Baskonia. Va estar fàcil. Una passada llarga per un Orulli. Bé, 49-55.
2: I mare meva, bujaria els play-offs per pujar a la segona federació perquè semblava impossible, però Pau Masmartí fa el tercer al Badalona.
5: Bujaria absoluta aquí al municipal de Badalona. Ja ho sentiu, el càntic de sí es pot, perquè sí es pot i sí està podent el Badalona perquè acaba de marcar el tercer al minut 90, gol de Marco Martínez després d'una centrada lateral, porta tota la segona meitat del Badalona collant el Cornellà, que s'ha instal·lat a camp contrari, l'equip escapulat centrant i al final ha arribat el gol al 90 a l'èpica, gol de Marco Martínez per col·locar el 3-0, enviar el partit a la pròrroga i amb aquest resultat, si al final de la pròrroga acaba així, passaria el Badalona.
2: Sempre els play-offs ens porten resultats que semblen impossibles. Tenia un 3-0 o uns 3 gols de marge de l'anada al Cornellà de Leo Messi, doncs ara mateix el Badalona força la pròrroga pendents de l'afegit i veurem si és capaç de remuntar el Badalona, un resultat que semblava impossible de remuntar. Vinga, que la penya ho té molt i molt bé a Vitòria.
0: Ens anem acostant al final del tercer quart i està guanyant de 8, 49 a 57, gràcies també a l'aportació dels seus anotadors màxims. Jabari Parker ara ha fet una bona cistella, però també és cert que veníem d'un triple i ara seran 3 tirs lliures per una falta sobre Diakite.
1: Sí, Mogang aquí jo crec que no calia, he anat bastant tard, però no, la penya li està dominant amb tot, és a dir, Bascònia està intentant que si diguéssim, diguem, li fa com un fake de defensa zonal, però després tornen a recanviar i la veritat és que ho està controlant amb molt de seny, amb molt de criteri i buscant on li està fent molt mal a Bascònia.
4: Per cert, deixem actualitzar l'ascens a la Lliga ACB, recordeu el partit entre Estudiantes i el Coruña de Carles Marco. S'ha capgirat el partit, 6 minuts pel final del tercer quart, està guanyant d'un Estudiantes 45-44.
1: Home,
0: encara queda. Sí, temps sí. Per l'esperança. I a més, a Oviedo, com que els ja no tenen el futbol a primera, doncs home, el bàsquet almenys, no?
1: Però de moment ara primer és el dia badaloní.
4: Coruña. El Depor ha pujat a primera divisió.
0: El Débora ha pujat a primera, sí. Ara hi haurà bàsquet a la penya, sí, bàsquet a la penya. Avui és el típic dia que tot surt bé, perquè acaba de llançar una cistella a Parker que no ha tocat ni el ferro, però després ha aparegut Morant per rectificar i la fica dins. 52, sempre hi són, al lloc que hi han de ser, en atac almenys, en rebots d'atac i tot plegat. Escolta, de moment la cosa va bé.
1: No, 52, i a més Parker, és a dir, Diakite està com si estigués en un núvol, vaja.
4: Com gairebé tot el
1: cert, sí, sí. No és que sigui, però clar, en els moments de playoff esperes, i més a casa, i un partit definitiu, això és una final per Baskonia, dic més. Querejeta, no sé si se'n desdirà del tema.
0: Sí, el tema, jo crec que té unes ganes...
1: Ell que té ganes de pentinar-se, diguem, no? En aquest cas...
4: A Galbiati.
1: A Galbiati, sí. La veritat és que... Renoi. Però ben veritat que sí, és una mica la mostra dels dos equips que quan dius si realment t'agrada el bàsquet, per exemple, doncs ràpid, vertical, directe, per exemple, doncs com fa Pedro Martínez, però Pedro Martínez amb molt criteri i amb molts fonaments, diguem, de joc de conceptes. Aquí no, aquí tu veus la penya amb molt de seny, la penya de moment.
0: 54-59, ells van resistint a cop de faltes i tirs lliures, eh?
1: Sí, sí.
0: I la penya que ara falla el triple Cameron Taylor, intenta sortir Bascònia al contraatac, podria perfectament ser falta d'atac de Kobe Simons, la jugada que farà Kuruk serà, no serà bàsquet, serà una altra falta, dos tirs més, la penya li han xiulat 5 faltes en aquest quart, al Bascònia cap ni una.
1: Això a vegades tu també ja saps, aquí de veritat li ha fotut ben bé el pols a la cara Hackenson,
0: o sigui, ho era...
1: Bé, ara ells enduriran molt, eh? Ja saps tu que amb això Kuruj és un expert, el mateix que Barrot, que ara no d'allò, però, per exemple, aquesta sortida fa Hackenson amb la cara ha rebut.
4: Sí, 5-0 en faltes en aquest quart, estic més que convençut que d'aquí res hi haurà la compensació dels àrbitres.
1: Sí, tu esperem. Això sempre ens dones aquesta.
4: Sempre
1: es compleix. Aquí cadascú té les seves teories i les seves previsions.
4: Teories que ens traiem de la màniga i no en tenim ni idea, però així és.
1: Millor, de tota manera és massa d'hora, eh? Recordem que la penya en el tercer quart, i en l'altre, el primer partit, el portava realment bé i no controlar, però va començar guanyant de un.
0: Sí, sí.
1: Bueno...
0: No, és veritat, és veritat.
1: Et dic una cosa, badalonins, com dir... diu Fornes, estan escoltant molt tensos, eh? Ho dic perquè siguem al cas.
0: Sí, sí. Doncs, no, de moment, la penya resisteix.
4: Jo no sóc badaloní, estic tens.
2: Badalonins, pendents del bàsquet i també del futbol,
1: del
2: perquè
1: futbol.
2: El Badalona també està allò fregant la gesta. Perquè, Pau Basmartí, som ja en temps afegit, anirem a la pròrroga o no?
5: Sí, compte que hi ha una centrada del Badalona. Ui, ara... Senyala fora de joc l'àrbitre, però sí, s'està apropant i molt el Badalona, continua apretant i ara mateix som al 5 del 6 que ha afegit l'àrbitre, per tant, això és a punt d'acabar.
2: Doncs vine, fixa't,
5: bueno, d'anar a la pròrroga.
2: D'anar a la pròrroga, efectivament, perquè amb 3-0 tindríem pròrroga i el Cornellà obligat a fer un gol, si no vol quedar eliminat i que el Badalona passi a la gran final per pujar a la segona federació. Vinga, es quedem al bàsquet.
0: Bé, la penya va resistint, vull dir que el Liu Ford pot estar tranquil. Ara sortirà més Ricky Rubio i, sobretot, Ricky Rubio i Michael Rusic també.
4: Arriba la primera falta a 6 minuts i mig del final, a 3 minuts i mig.
0: Hi ha una tècnica, més a més.
4: Primera falta de l'Escona.
0: No, i ara la segona, una tècnica. Per tant, doncs, escolta, fantàstic això. La penya que estava en aquell moment de retrocés, o millor dit, aguantant l'embestida de l'Escona, i ara ha parat el cop. Amb aquesta, amb
4: diguis
0: aquesta
4: que la
0: situació.
4: Tècnica és a Curux.
0: A Curux,
4: és que, està a tot arreu, aquest noi pobre, no hi és tot.
0: No, la veritat és que bé,
4: va sense frens. I no parlo només pel bàsquet, sobretot.
1: El Garriga ens diu que no només són els badalonins, també que estan tensos tot Catalunya,
2: Home.
0: Sí.
2: Home, però, us imagineu Barça i penya tots dos a la semifinal?
1: Home, llavors el Campos ja ens acomiada.
2: Cada dia bàsquet.
0: Arruïnem menys, el departament.
2: Menys dilluns, cada dia bàsquet.
1: Mira, ara m'has posat una bona fita. És un repte, això,
0: Per segona
2: dimarts,
0: setmana
2: dimecres,
0: seguida.
2: Dimecres, dijous, divendres, dissabte, diumenge.
0: Per segona setmana seguida. Vull dir, això seria, vaja,
2: portar el matalàs aquí, Lloberes, aquí a la
1: ràdio. No, jo tinc una suite aquí dalt.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: Allà no m'ensenyaràs, no l'he vist mai.
1: No tothom pot anar convidat, en aquesta suite.
0: Hi ha una porteta que s'obre,
2: que és, diguem-ne, a l'edifici del costat, no?
1: No, exacte.
4: Hi ha hagut tècnic on juga de la penya?
0: Sí, a un de la penya hi ha dues tècniques. Hi ha un del Baskonia. És a dir, decisió Salomán. És a Curux, suposo que pel que deies.
4: I les càmeres se centren en Ricky. No sé si és el jugador de la penya que té la tècnica.
0: No. El Ricky no té cap falta. Crac, en tenia dues, ara en té tres. Vaja, home. Doncs Crac falla el tir lliure de la tècnica. O antiesportiva, fins i tot. Potser hi ha hagut antiesportiva perquè té un segon tir lliure Crac. Per arribar almenys als 60 punts. Crac, sí, ara sí. 56 a 60, guanya de 4 al Joventut.
2: Mira, el Garriga té el nervi a flor de pell també amb el Badalona Cornellà de futbol. Li confirmem que ja som a la pròrroga, que anem a la pròrroga. Pau Masmartí.
5: Sí, ho confirmem. Ara els jugadors hidratant-se, rebent instruccions tècniques dels seus entrenadors. Molta felicitat aquí al municipal de Badalona. I David, què dir-te? El futbol
2: és increïble.
5: És l'esport rei perquè... Per aquest tipus de partit,
2: no? És una transmissió de bàsquet.
5: Ja ho sé, que tenim a la Lloberes, tenim el Macià aquí. A mi també m'agrada molt el bàsquet, però és que el futbol...
2: És el rookie, sí.
1: Això què és? Surten ensenyats.
2: És un rookie amb personalitat, ja ho veus.
1: Ja ho veig.
2: Bé, que tenim pròrroga, Pau, això. Que tenim pròrroga i que al futbol passen coses inversemblants, com que el Badalona amb 3 avall és capaç ara mateix de forçar la pròrroga i el Cornellà de Leo Messi obligat a fer-ne un per evitar que això se li escapi.
4: I el Garriga, que pateix per tot, també patirà pel rival del Sabadell a la final per pujar a segona.
2: És un nervi pur, Garriga.
4: Encara continuaria sent el Zamora, que està guanyant... el Villarreal B, que està perdent 1-0, però com que va guanyar 2-0 al partit d'anada, els groguets serien el rival del Sabadell.
2: També controla el Zamora, el Garriga?
4: Sí, el Garriga controla tot.
2: Vinga, va, Macià.
0: Ara hi ha falta de Ricky Rubio. Hi ha hagut un triple abans, per tant la penya està guanyant de 7, 56 a 63, però no poden, o sigui, estan frustrats i ataquen a base de talent, de força, de...
1: No, especialment més que talent, diguem, sí.
0: D'emoció. No, el talent el tenen, però els hi falta l'encert final. L'Obabo no em diràs ara que no és bon jugador. L'Obabo Cabarrón, no és un...
1: Cabarrón, sí, però... Ara que es rebot ofensiu, per exemple, sí, jo no et diria Diakité agafa un rebot ofensiu per la seva qualitat atlètica, no per una altra cosa.
4: També per la qualitat atlètica.
0: Talent atlètic,
1: talent és diferent per mi. Però és qualitat atlètica. Però aviam, deixa'm dir, perquè l'Omorulli que tu dius està tancant, per exemple, i deixant a Rússic, per exemple, en el triple, vull dir-te, estan fent, diguem, unes situacions molt poc... almenys treballades, jo diria.
0: Ricky Rubio demana la bola perquè no es perdi. Ricky penetra, Ricky deixa una safata d'esquena, l'han taponat, contraatac, la pilota per Simons fins, la cuina, el Baskonia escurça a 3 la diferència, 60-63. La baixa Riqui. Dos minuts per acabar el tercer quart d'aquest partit que pràcticament sempre des del segon quart ha dominat la penya. Michael Rusic buscava connectar amb Morant. Ara el Bascònia puja a la línia al nivell defensiu i Riqui Rubio que absorbeix el màxim de possessió per evitar que la bola es perdi. Obre per a Hanga. S'acaba la possessió. 5. Bola per a Morant. 4. Bola per a Riqui. 3. El triple de Riqui. Que entra! Triple de Riqui al límit del temps i, escolta, amb sang freda, quan han d'entrar els triples, entren.
1: I deixa-m'ho dir, que tot està passant, a més amb Han, diguem, doncs això, o no hi és, sí, sí. O no siguen estel·lars.
0: No, no hi és, jo l'estic veient, jo el això, veig allà.
1: Però vull dir, no siguen estel·lars. Això té molt mèrit.
0: Sí, sí. Sí, perquè això, evidentment, com més
1: això diu molt dels entrenadors, la col·lectivitat, sí. Diguem que tu aconsegueixes i el rendiment, diguem, sobretot doncs d'equip, no? I individualitzat, doncs diu molt. Vaya, vaya. Riqui, vaya gorro que ens estan repetint ara.
0: El que li han fet abans.
2: Mira que n'ha fet de coses bones, com perquè ens repeteixin ara el tap que li han fet al Riqui.
1: Això també és veritat.
0: Falla el
2: primer tir. Números de Riqui, Xavi?
4: 14 punts ja és el màxim anotador, més a més 4 assistències.
0: Doncs vinga, el segon tir lliure per Bascònia. Crec que també hi ha un altre jugador que deu estar al Birgander, no?
4: Birgander, sí, avui. Amb 14.
1: Sí, però jo tant que dic de Han, que és una mica perquè el trobo a faltar, però crec que serà això que em dona la pau de que l'últim quart són d'aquests jugadors que sempre no importa com comencen.
0: Vinga, el Joventut triangulant amb Rusic, Morant, bon joc de peus, és veritat que ha llançat una miqueta lluny i una mica descompensat, rebot per Bascònia, que s'ha equivocat. En la precipitació de la que estem explicant fa estona que passa a les files locals, doncs una passada francament bastant dolenta, que contrasta amb la gran passada que acaba de fer Riqui per Michael Rusic. Ha faltat aquí la finalització, però espera, tu arregla el Riqui Rubio, que talla la passada de quarterback que volia fer el Bascònia per sortir al contraatac. Riqui, ja és a pista rival, li fan falta. Tot just la tercera de Bascònia, que encara no està en bonus.
4: Per cert,

0: els grans mitjans de comunicació, diaris esportius de Madrid. Tots dos, Marca i As, li donen victòria a Florentino Pérez. El Marca amb un 70-30, amb el seu sondeig particular, 70 per Florentino, 30 per Riquelme. En el cas de l'As, una miqueta més ajustat, 66 per Florentino, 34 per Riquelme. Per tant, es mantindrien aquestes previsions, que Florentino guanyaria les eleccions, però que hi hauria debat al madridisme i que no seria, diguem-ne, una victòria sense cap mena de pal·liatiu. És a dir, que aquí Riquelme obriria un debat al madridisme i que hi hauria socis que no estarien d'acord amb la continuïtat de Florentino Pérez.
1: El Joventut a l'últim minut d'aquest tercer quart del partit per davant i ampliar... Quina passada picada de Riqui, més neteta i polideta. Llàstima que ha fallat Birgander. Donen però bola al Joventut, que segurament l'haurà tocat algun jugador del Baskonia. Veurem si Kobe Simons, veurem qui... no es revisa la jugada, per tant, bola pel Joventut a 46 segons perquè acabi el tercer quart. Més 5 penya.
2: Just ha fallat Birgander, la que li faltava la potència d'aixecar-se, no? Des de sota, perquè li ha donat una bona bola a Riqui.
1: Riqui Rubio, que busca el seu tercer triple i el troba. Dia mundial de Riqui Rubio. 17 punts, la penya guanya de 8, 61-69, i entrarem a l'últim quart amb la penya manant el marcador. La juga Kobe Simons fins la cuina, falta a baix, dos tirs. Val, Baskonia, de Birgander, diria la falta.
2: No, i el triple, diguem, aquí davant de Ratsevicius, vull dir-te, un home bastant més gran i alt que ell.
1: Bé, però avui és el dia. Avui ha de ser
2: esperem-ho,
1: el dia.
2: Esperem-ho, perquè jo, amb això, fins que els partits no acaben, i més tenint en compte que aquest, diguem, Baskonia tan desordenat, són d'aquests jugadors que et poden canviar i capgirar en tres accions, no?
1: Exacte, s'ha de saber guanyar, sí. I és aquest dir, equip, doncs...
2: No pateixo home. Quan aquest Riqui sé que portarà el tempo i el control com l'està portant, però l'últim quart és clau, és bàsic.
1: Avui sí que Xevi Pujol seu a prop de la banqueta del Baskonia, en el seu lloc habitual. L'altre dia no va viatjar a Badalona, recordem que és el futur director esportiu del Barça de bàsquet, i doncs el tenim allà, tranquil, bé, ell no.
2: Serà si paguen,
1: Hi ha d'haver un acord, hi ha d'haver un acord entre els advocats, sí, però vaja, hem de pensar que sí, no? Okay, però espera't un moment, perquè ara queden 12 segons per tancar el tercer quart. Sí. La penya té la bola a les mans de Riqui Rubio, ara Cameron Hunt, 4, 3, 2, 1, i Cameron Hunt, que no havia estat bé fins ara, s'inventa una jugada i la fica. 63-71, com deia la Lloberes, Hunt hi serà en el moment, sí, que se l'esperi, i mira, aquí el tens.
0: Sí, sempre sí. Per davant el marcador, la penya, en aquest tercer quart,
1: Sí, clar, sempre.
2: I mira com li fa davant de Forres, és a dir, Hunt és un jugador que aquest sí que té una qualitat immensa, i per tant, doncs això, un quart excel·lent, perquè...
0: I tant. Xevi, ens ho pots traslladar amb dades.
2: De la penya, impressionant.
3: 28 punts la penya en aquest quart, és veritat que el Baskonia n'ha fet 25, però dels 28 punts, 11, només en aquest quart han sigut de Riqui Rubio, gran protagonista en aquest tram final del partit.
0: Ho tenim molt ben encarat, s'ha de rematar l'últim quart. Per cert, Pau Masmartí, som ja a la pròrroga d'aquest Badalona 3, Cornellà 0.
4: Sí, ara mateix minut 3 de la pròrroga. Ara com canvien les coses, és el Cornellà qui necessita el gol si no vol caure eliminat.
0: Bé, doncs petita pausa i encarem últim quart a Vitòria, la penya més a prop de les semifinals de la CB.
5: Catalunya Ràdio.
6: Som 3CAT.
7: Senyores i senyors, bon dia.
5: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
7: Leire Díaz, bon dia.
8: Bon dia. No sé nada, sinceramente.
7: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
8: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
9: Si aquest acord realment sortís que no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
10: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
7: Catela Penya! Què passa?
11: Quina il·lusió!
7: M'he engreixat una mica.
11: No, estàs boníssimo, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
7: Sí.
5: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
12: Quan me van confirmar que tenia bessons, va ser una sorpresa mayúscula.
13: No és el mateix una llar amb dos ingressos que una llar amb un ingrés.
14: Jo abans de ser mare no em considerava precària. Ara sí.
15: Mentre la natalitat cau en picat, les famílies monoparentals no paren de créixer.
14: Tenim una societat, tenim un sistema que no està pensat perquè les cures estiguin al centre.
15: 30 minuts, Mares Invisibles, a TV3 i a la plataforma 3CAT.

0: aquesta nit.
1: Els convidats de Sílvia Coppolo s'estiren al divan.
2: El nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
1: Aquest diumenge, Anna Miñarro, psicòloga i psicoanalista, especialista en el trauma generacional provocat pel franquisme.
2: Que hi podria, no? Se l'encarregava de dir: alerta, les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home.
1: El divan, el valor de la conversa.
2: El franquisme va induir el silenci, però el silenci important és un silenci provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: d'això no en pots parlar.
1: Aquest diumenge a les 9 del vespre.
3: Els play-offs de l'ACB al Tot Gira.
4: I comença molt, molt bé l'últim quart.
5: Sí, però amb un intercanvi de triples ara, perquè Kobe Simons neutralitza el triple anterior de la penya, però bé, bé, ha començat bé, perquè si la cosa es manté així i els dos equips discorren en paral·lel, el partit l'està guanyant i el guanyarà el Joventut. De moment, 8 punts de diferència.
6: Sí,
5: i aquí però... tenim a Virgander.
6: Però molt bé començar, no? Molt bé començar amb aquest triple.
5: Espera, espera, que... fill meu, això que acabes de fallar, ho havia fet tot bé Virgander a la mitja volta. Assistència a Hackenson. Ha tirat una miqueta massa fora, ha picat el segon ferro, el rebot és pel Baskonia. 9 minuts pel final, Kurucs que penetra, es tanquen molt bé els tres jugadors al Baskonia, però obre finalment a Simons, que falla el triple, lluita pel rebot, no la pot pescar Radzevičius, rebot pel Joventut de Badalona, Radzevičius, rebot per Hackenson.
7: Per cert, ara mateix el Sabadell jugaria contra Villarreal B, que jugant amb 10 moltíssims minuts està aguantant el camp del Zamora.
8: I li queden 4 minuts al Zamora per intentar buscar el segon gol que pot ser la pròrroga, si no serà el Villarreal B que està aguantant amb aquest 1-0 i seria el rival del Sabadell. Per cert, parlant de futbol, notícia important, la que està passant en aquest amistós entre Dinamarca i Ucraïna, que abans he dit erròniament que preparaven el Mundial i cap dels dos equips hi serà, s'ha desmaiat i el partit s'ha aturat Eriksen, us en recordeu? El sí. jugador d'Ucraïna que ja va tenir un problema cardíac l'any 91, el 2021, doncs s'ha posat la mà al pit. Ha caigut a terra, les imatges no mostren més, però el partit s'ha suspès amb aquesta notícia de... Clar, qui més qui menys ja parla d'un possible problema cardíac d'Eriksen, però el tema està així, no sabem encara què té, però el partit s'ha suspès després d'aquest problema físic d'Eriksen.
7: El jugador danès compta, perquè efectivament no ha vingut al cap ràpidament les imatges de quan va perdre la consciència precisament jugant amb la seva selecció.
8: Sí, en un partit d'Eurocopa contra Finlàndia el 2021.
7: Molt bé, doncs que recuperi, sobretot. Tornem al bàsquet, a 8 minuts pel final, encara guanya la penya, de 8.
5: Va resistint la penya, va anotant, i aquesta és la millor notícia, que no es veu que hi hagi escassetat de punts. També anota el Baskonia, ells evidentment han apujat el nivell, però la penya, sense Riqui a pista, està resistint.
6: Sí, sí.
5: Jabari Parker, cantonada de 3, nyaca, triple! Triple de Jabari Parker, de moment anotant-ho quasi tot la penya. En aquests 3 minuts de l'últim quart, màxima diferència, no ho sé, em sembla que sí, no? 11 punts.
7: Sí.
5: 68-79.
6: També et dic una cosa, és que ara si suma Parker, jo que buscava Han, ja m'està bé també, eh? I et dic més, és a dir, és que en el triple diria que estan...
8: 12 de 23, més d'un 50%.
6: Sí, sí. Ah, és tremendo. Vull dir-te, no pot, aquest partit no se li pot escapar a la penya.
5: No, cosa que no pot dir el Baskonia, que falla un altre triple i el torna a fallar l'Ubabo Cabarrot, 10 punts avui, però perquè s'ho tira tot, evidentment,
6: sí.
5: I avui no té el dia,
6: però
5: entre totes altres coses.
6: Ha de vigilar que Baskonia algunes cistelles passi també les aconsegueix, ràpides.
5: Sí.
6: Amb portes,
5: i segurament
6: per
5: hi haurà parcials i tot plegat, però de moment 11 punts. Espera que la penya juga al límit de la possessió. Mira que si entra aquest triple de Hanga, no, això no entrarà. Rebot Kurucs. 7 pel final. Més 11 penya. I Cameron havia robat la bola Han, s'havia quedat amb la bola. Falta personal, però, del nord-americà, del Joventut.
7: Per cert, eleccions del Madrid, va seguint l'escrutini que ha començat a les 8 del vespre, quan han tancat les urnes. Ja us hem informat que els sondejos tant del diari Marca com el diari AS donen guanyador a Florentino amb percentatges similars, al voltant del 70-30, 65% li donen en el cas del diari AS a Florentino. Informa el Madrid que aquest procés d'escrutini acabarà al voltant de les 11, que és quan està previst que s'anunciï el nou president. Per tant, avui el Xavi Campos, al Club de la Mitjanit, informarà puntualment de qui és el nou president del Madrid. Ara centrats en el bàsquet i en aquest partit de la penya.
5: Uf. I el triple Jabari que no, però el rebot de Virgander que sí, rebot de Virgander que surt a fora i ara s'ha de jugar amb els seus nervis, intentar jugar una mica llarg, assegurar al màxim. El Joventut torna a jugar al límit de la possessió amb un triple, que sí! Triple! Hackenson anota el seu 15è punt. Un gran dia per dir-se Hackenson i per ser aficionat del Joventut, que està guanyant en el moment clau de la temporada a 6 minuts pel final, 68-82.
8: Cinquè triple de Hackenson en 6 intents.
6: Però fixa't que amb tant canvi defensiu estan més per repartir-se els jugadors que realment per defensar. És a dir, Hackenson ha vist que el seu jugador se'n anava i ràpidament aprofita la intenció del tir. I ve tot el rebot ofensiu de Virgander. Vull dir-te que està treballant tot l'equip, no només diguem, això, no? L'eficiència en aquest cas de Hackenson. Però vamos, extraordinari.
7: Ara mateix el Bues Arena té color verd i negre.
0: Catalunya Ràdio.
9: Som 3CAT.
0: Som 3CAT. Els oients dels matiners parlen sense embuts.
10: S'ha dit que en Elias pot provocar fort enamorament. Estic profundament enamorat de tu.
0: Sense filtres.
10: Fa un parell d'anys em vaig apuntar a CrossFit per estar guapo per tu.
0: Sense pèls a la llengua.
10: Sí, a més també podem anar a sopar, eh?
0: Sense vergonya.
10: Segur que si demanes per aquí et donen el meu Instagram.
0: Però amb molta, molta cafeïna.
10: O sigui, causa sobre... Mira, m'he posat nerviós, collons!
0: A Catalunya Ràdio de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, Els Matiners, amb Xavi Canalies. El programa que desperta Catalunya.
11: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
0: Revolució 4.0, amb Xantal Llavina.
11: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
0: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
11: Al Revolució 4.0, investiguem el futur.
3: Els play-offs de l'ACB, el tot gira.
7: La penya guanya 68-82. I per cert, ascens a l'ACB, seria Estudiantes aquí per ACB ara mateix.
8: I cada cop sembla més clar que ho serà. Encara falta molt, 8 minuts, però està guanyant 11. Estudiantes 71, Corunya 60. El millor d'Estudiantes el coneixereu tots els amants del bàsquet. I dieu, encara juga Jason Granger, us en recordeu, home, aquell uruguaià?
6: Sí.
8: És el capità d'Estudiantes. Avui el seu millor jugador.
7: I connexió badalonina del bàsquet al futbol. Pau Masmartí, ara mateix el Badalona seria equip de segona federació, oi?
12: Sí, perquè està guanyant 3-0, per tant, està empatant en el global i per tant passaria el Badalona. Ara mateix, minut 102 de partit, toca el Badalona i se li està acabant la benzina al Cornellà, que ja no pot més, que sí, que ho intenta, que intenta buscar el gol, però que no el troba.
7: Per cert, que s'enfrontaria ara mateix al Badalona el guanyador de l'eliminatòria entre Compostela, el Mític Compostela i l'Atlético Arteixo. El Compostela, que havia perdut 2-1 a l'anada, guanya 2-1, se'n va a la pròrroga també aquesta eliminatòria.
8: I el Zamora fa pinta que també enviarà el partit a la pròrroga. Marta, el segon gol al 53 de la segona meitat, un penal. Han demanat el challenge, el penal el podien xiular, Carlos Ramos ha transformat i per tant ens anirem a la pròrroga. Si el partit acaba així, seria el Zamora el rival del Sabadell a la final per pujar a segona divisió.
7: I més a prop de tenir dos equips catalans a les semis de la CB, Macià.
5: Doncs sí, perquè a 5 minuts pel final la penya guanya de 12 i té possessió. Jabari Parker mitja volta, sí, amb autoritat Jabari Parker amortitzant la inversió que la penya va fer. 70-84 en el moment de la veritat, guanya la penya 5 pel final de 14 i avui el Jabari sí que s'està enfilant a fer bons números.
6: Especialment quan ja el partit està ben encarat, eh? També és veritat que el pes no l'ha portat massa ell, però bé, ara ja s'anima, que també és d'agrair.
5: No, i estàs veient com ataca el Baskonia, no? Que intenta arrencar el partit, arrencar la reacció a cop de decisions improvisades, emocionals, individuals.
6: I situacions curtes, especialment curtes. Abans amb dues passades, doncs es planten a l'únic per un tir.
7: 4-54 pel final, més 14, com ho tenim, sí. Bé, eh?
6: Bé, home, bé, però
7: si era partit,
6: bàsquet,
7: però ho tenim bé, eh?
6: Sí, sí, ho sé. Sí, però...
7: Deixa que m'emocioni.
6: No, ja ho estic. Jo, a més, et dic més.
7: Si
6: crec...
7: això es confirma, tenim 6 transmissions seguides, eh? Al cap baix.
6: No li diguis gaire, que si no veuràs tu, si ho diguis gaire fort, a lo millor...
7: Dimarts, dimecres, dijous, divendres,
6: es divi, home.
7: Diumenge.
5: Sí, sí. És el paradís.
6: Jo sí, això.
7: Ai, la veu del Macià, no sé com aguantarà.
6: Home, jo
5: no,
6: bé, bé,
5: aguanto jo. Si, si la veu flaqueja, li dic a la Lloberes que parli una mica.
8: Gingebre,
5: que fa igual,
6: Gingebre, ara es diu?
8: Gingebre, en castellà, sí, sí. Gingebre en català.
6: Ahir ja me'l va corregir el Macià. És a dir, avui ni l'he pres. Mare meva, però és igual, és que és una paraula que no és catalana.
8: És que jo em prec molt, també, Lloberes.
6: Ah, sí, jo sóc, jo dopada d'això.
5: És fantàstica la gingebre, que és un gust similar al que deuen tenir els jugadors al Bascón ara a la boca, que bàsicament és que si no els hi agrada segur el gust del que estic veient, perquè tornen a fallar, torna a recuperar el Joventut la bola, guanya de 14 a la penya, i fixa't que al pavelló hi ha 12.000 persones i sembla que siguem 500.
6: Però és estrany que ningú ni xiuli ni s'enfadi.
7: L'ambient, us he de dir, que no ha estat en cap moment allò olla pressió, que és el que es podia suposar, tenint en compte que avui és partit de que això ho faci.
6: Home, i
5: ho
6: és, a més,
5: que quan les coses van bé.
8: Correcte, l'Escònia és així sempre. Sí. Quan van bé són els millors, quan no...
5: Ei, et dic una cosa, Xevi, a molts pavellons.
8: A molts, a la majoria. El difícil és que la gent sigui proactiva i no reactiva.
7: Aficions reactives i no proactives.
6: Molt bé.
5: Sí, excepcions, doncs, home, la del Lleida, potser Manresa bastant.
8: Lleida i Manresa.
5: I poc més. No sé, Burgos, també, però poc més.
7: Què passa a pista, Macià?
5: Doncs que hi ha tirs lliures i que ha fallat, és cert, el primer Jabari Parker, però que si anota el segon la penya guanyarà de 15 i no anota.
6: No, i
5: no seria un bon moment per fallar.
6: I vols que digui, no em preocupa amb la sensació de dir que tens el Ricky Rubio en pista. I llavors això, saps que el control, diguem, del joc, probablement doncs el tens... No, probablement no, el tens bastant controlat.
8: I Handa i Jabari, que són jugadors.
6: Sí, sí, ha posat la... Amb això, Miret, és a dir, quan veu que més o menys la cosa pot d'això, posa l'experiència en pista.
5: Ricky ha anotat el Bascón, per cert, s'ha despistat la penya en defensa, però ara a la mitja volta hi haurà dos tirs lliures. Ha rebut falta personal Michael Rusić, prèvia assistència de Ricky Rubio. Per tant, en principi, si estem encertats en els tirs lliures, que venim de fallar-ne dos, ells ja estaran en bonus a partir de la propera. Així que, en principi, ara ja es pot anar controlant més el partit. Sí. Asseuen a Jabari Parker després de veure que defensivament a l'anterior jugada doncs potser estava cansat o descentrat i
6: bé,
5: ara és un moment també per contenir.
6: No és la seva millor virtut, oi, Macià?
5: No.
6: Vull dir que tampoc, no, davant ell s'hi diverteix bastant, però darrere no. Però
5: anota el primer Rusić.
6: Vale, això és importantíssim, però de totes maneres jo crec que ha d'evitar que Bascònia li faci amb poques passades, diguem, una cistella.
5: Sí, que és el que busquen i la sort és que de moment l'encert és baix.
6: És pel que serveixen. I que durant tot el partit ho han anat controlant. Però fixa que, és a dir, la penya 85 de moment i encara queden 3.49, eh? És a dir...
5: Ara 86 perquè anota Rusić el segon ja. El segon guanya de 14 el Joventut i de moment els pocs errors han penalitzat poc. El Bascón avui no té un bon dia, està, doncs això, sobreexcitat o estressat.
6: No,
5: el triple que no entrarà de Cabarrot. Falta en defensa o en atac. A veure...
7: Mantenim els més 14, eh?
6: Sí.
5: Sí, sí, sí,
6: de moment, jo el que dono més que... sí, l'ansietat, hi ha hagut moments, però per mi la gran defensa de la penya.
5: Falta en atac del Bascón, a més.
8: Cabarrot, vols dir que no ha fitxat per la penya i no pel Barça? Perquè ara mateix, en el més menys, té un menys 17. Des de, quan ell és en pista, el seu equip ha perdut de 17 i té un menys 3 de valoració.
7: Sí, sí. Per cert, més enquestes que ens arriben, i aquesta és interessant perquè és una enquesta amb moltes opinions de socis del Reial Madrid, eleccions de la presència del Madrid. 6.000 enquestes, és un espectre molt ampli, ha fet el Chiringuito a peu d'urna i confirmem els percentatges que estan donant pràcticament tothom. Aquesta enquesta del Chiringuito dona 64% a Florentino Pérez, 35% a Riquelme, per tant, confirmem la tendència del que hem anat explicant.
5: Els tirs lliures pel Joventut, de moment el Michael Rusić, que està molt bé, molt segur en aquest moment clau de l'eliminatòria, amb la feina mig feta, però que s'ha de rematar, i anota 4 tirs lliures seguits Michael Rusić, de manera que la penya torna a guanyar de 15, de 16, perdó, 72 a 88.
8: Jo crec que és el màxim avantatge, eh?
5: Sí, sí. I el Bascònia a través de l'Obabo Cabarrot, que intenta fer les últimes convulsions, però la bèstia està noquejada. La perd Cabarrot, recupera el Joventut, que passarà a semifinals. 3 minuts pel final, guanya de 16. Bola a les mans de Ricky Rubio, i a les seves mans la bola pensa. A les mans de Cameron Han, la bola, doncs, normalment somia. I aquí el tenim, Cameron Han, al límit de la possessió, step back, se la juga de 3. Ha somiat amb les semis aquesta bola, però ha sortit de dins. El rebot per Kurux, intenta la cistella ràpida i fàcil, doncs serà ràpida. No ha estat tan fàcil com pretenien. Es marxa Diakité. El marcador s'estreny només una mica, però queden 3 minuts pel final. Més 14. 74-88. 2.5, per ser més concrets. I la baixa, Adam Hanga, intentant assegurar, intentant amb prudència conduir la bola fins que Ricky Rubio quedi sol. Ricky Rubio, que aprofitant aquest avantatge es genera l'espai per tirar de 3, jo crec que ara s'ha precipitat, quedaven encara 6 segons, ha fallat i el rebot és pel Bascònia. Aquests sí que corren, alça, vinga, falta, que han intentat que fos de tir i no ha colat, diria que no ha colat.
6: És important, que allarguis una mica més, i més no tenint cap tipus de pressa, sí, aquí. Bé, és la nova manera de fer, que de seguida que veus que et venen a fer falta, no li donarà, no?
5: No li sí. Dona. Hi haurà revisió instantània, perquè Galbiati ho ha demanat. Ja. En tot cas, està bé que els àrbitres comencin ja a discriminar, no? A discernir quan és falta i quan és mentida.
6: I a més no tinc tan clar que sigués una falta d'això, és a dir, Enric sí. Arriba, aixeca el braç i tot, però farà bé, diguem, la penya de recular amb temps i no donar facilitats com a cistelles de 8 segons inicials.
5: Bé, està guanyant de 14, queden sí, sí. 2 minuts i 17 segons. Té el bonus del Bascònia, que sempre és un recurs per jugar. I després hi ha el talent de, a l'hora de llegir el bàsquet del Ricky Rubio i a veure del Ricky del Cameron, sobretot. Hi ha Rusic i Crac, dos joves a la pista, que segurament l'any que ve marxaran. I Hanga.
6: No, Rusic, a més, a banda de tota la qualitat que pugui tenir, és d'admirar, o és molt valuós que un jugador, diguem, d'aquesta alçada, d'aquest nivell, tingui una gran mà, que té una molt bona mà. Vull dir-te, tenir això et dona... Bé, et dona el que el bàsquet d'ara s'està demanant més, no? No jugadors estàtics grans, tipus Birgander o Tomic, que això, l'escola aquesta ja va canviant.
5: Bé, ha notat el Bascònia, però fixeu-vos que és un equip sense idees. Per tal com juga, ha notat de rebot d'atac.
6: Sí, sí.
5: Hi ha hagut possible falta, se sorteja, no li toca a ningú. Ara xiulen falta sobre Ricky. Anar per terra, Hanga. Hi ha hagut una topada, diria que fortuita. I posteriorment, Ricky Rubio ha conduït la bola fins a cistella i li han acabat fent falta, que implicarà, diria que dos tirs lliures, clar.
6: Sí, està donant-li la responsabilitat de baixar la Hanga, que veig que s'ha fet mal, no? Quan ha relliscat, sí. Ha topat, però vol que la baixi Hanga perquè així don Ricky Rubio acabi de decidir a la continuïtat de la possessió.
7: Quants anys fa que la penya no juga a les semifinals? Crec que són 4 anys, pot ser, Macià?
5: Doncs, si tu m'ho dius, et creuré. Jo estava entre 4 i 5, no, ara mateix no ho tinc al cap.
7: Ara ho mirem, però diria que són 4 anys.
5: Els tirs lliures del Ricky, el primer dintre, arribarà als 90 punts la penya si el Ricky anota, el més 14, quedant menys de 2 minuts. La trentena d'aficionats a la penya, doncs, que ja ho estan celebrant. A la banqueta del Joventut encara molta prudència, evidentment 14 punts en 1.53 no són fàcils de remuntar. Asseuen a Ricky, xiulat, però menys. La gent està estabornida ja, eh? Està com anestesiada.
6: Sí, sí, a mi em trobo que resignada, no? I em xoca.
5: Home, jo crec que porten anys que bé han guanyat la Copa, de fet, ara que ho penso.
6: Home, sí, però vaja,
5: sí,
6: si tu et
5: creus... Però que
6: creus...
5: no anaven a play-off, o que estan com una mica desil·lusionats, vull dir, resignats,
6: ara,
5: no?
6: Sí,
5: en el paper aquest d'actor secundari, però no, aquest any han no, guanyat la Copa.
8: La 22-23, a la classificació de les semifinals, no fa tant. I de fet, hi eren Barça i Penya en aquelles semifinals. 3 anys.
5: Doncs 3 anys, entra Ricky a pista, anota el Bascònia, però entra Ricky a pista, tothom tranquil, 79-90, 11 sí. punts de diferència.
6: I hi ha hagut triple. Clar, aquí sí. encara queda 1.43, queda massa.
8: No.
6: No. Jo, no ho dic ja. Home,
8: jo hauria de ser com tu, Lloberes, però...
6: Però tu ja ho veus perquè veus sobretot l'actitud de l'altre equip, que no està morint ni atalbats.
8: I perquè el Baskonia té Cabarrot, que és una garantia per la penya.
5: Exactament.
6: Tu,
5: sí.
6: Repeteixo, aviam si els que estan, diguem, a Can Barça, és que encara ho volen.
8: És que és un dels pitjors partits que he vist d'un jugador.
6: Anaven a pagar i tot per ell.
5: Ei, però la culpa no només és de Cabarrot, o sigui, hi ha d'haver algun entrenador que li digui, escolta, juguem a això. I sembla que ha tirat les claus al mar, Galbiati, i ja està.
6: Oh, doncs el teu amic em sembla que el volia també per Can Barça.
5: Bueno, clar, no, això ja és una cosa que s'ha dit, jo no sé si és veritat això, que evidentment van de la mà, ho podria semblar, però, sobretot si el fan fora de Baskonia, però jo tinc dubtes que el tècnic del centenari del Barça sigui algú que,
6: avui,
5: que sigui una aposta.
6: Avui et dic una cosa, amb aquests quarts que han sigut de la cosa més estranya, no?, que hi ha hagut, hi ha alguns entrenadors que es belluguen una mica. Bé, sí, guanyant sí. Florentino crec que no.
5: Tu creus que seguirà, no, Scariolo?
6: Jo no ho dubto. No ho dubto.
5: Doncs, bé.
6: Ara, jo, el que jo pugui pensar és una altra cosa. Bola ja, no? Falta.
5: Sí, però hi ha hagut falta. Dos tirs lliures per la penya, 1'43 pel final.
6: Sense passar ni... El que has d'intentar és esgotar una mica, no? A tu ara et convé més el temps, més que la cistella.
5: Vinga, Ricky, el primer... No. El primer de Ricky no, Ricky que avui ha fet 19 punts, arribarà als 20 si anota aquest, però sobretot la penya s'enfilarà a 12. Han arribat a ser més, 16, si no m'equivoco,
8: sí.
5: Xevi, no?
8: 16 màxim, punts. Sí.
5: Però bé, ens movem en aquest interval de seguretat que en principi, a veure Ricky el segon, sí. Guanya de 12 la penya, 1'43 pel final, possessió, i la penya va fent canvis d'embol, eh? Ara seuen a Ricky... que bé, estan tres faltes. No
6: I
5: crec
6: el Galbiati no, el Galbiati no utilitza... No, ell m'entén bastant.
7: La penya de bàsquet de Badalona ho té fet, serà les semifinals de la CB, jugarà contra el València, això comença dimecres a les 8, València-Penya, els dos primers partits seria 5 a València, al Roig Arena, i en futbol, ascens a la segona federació. Pau Masmartí, som ja a la segona part de la pròrroga?
12: Sí, hi som al minut 111 de partit de la pròrroga, falten poc més de 9 minuts perquè acabi el partit, més el que vulgui afegir l'àrbitre. S'han perdut bastants minuts, bastant de temps a aquesta segona part, per tant penso jo que l'àrbitre donarà una propina generosa.
7: 3-0, ara mateix el Badalona passaria a la gran final on veurem si es troba el Compostela o l'Arteixo. Aquesta eliminatòria és a la pròrroga també. Vinga, ens quedem a Vitòria per viure els últims instants, la penya ja tocant aquestes semifinals de la CB.
6: Estaran...
5: Ho assaborim i sí. Passarà segur, eh? Falta sobre Cameron Grant, dos tirs lliures.
6: Vosaltres ho penseu molt ràpid, sembla que no haguem...
5: Sí, sí.
6: És a dir...
5: Sí, les sensacions sí, són des del primer quart.
6: De moment no gasten gaire temps, tant ni d'una banda ni de l'altra, és a dir, i falta de seguida perquè el que volen és el temps. Jo 10 sí. punts a 1'31 em curaria
5: sí,
6: en salut.
5: Sí, no.
8: Deixeu-me un apunt ràpid. Primer, informe mèdic de la selecció de Dinamarca. El jugador Eriksen diuen està conscient i es troba bé. Per tant, bones notícies.
7: Que recordem, explicaves el 2021, fa 5 anys, va tenir ja aquell desmai en un partit amb la seva selecció, a l'Eurocopa, que va donar la volta al món i tot i així es va recuperar i va tornar al futbol. No?
8: Avui ha tornat a jugar i en aquest partit amistós contra Ucraïna ha tornat a caure al terra, però, segons diuen, està conscient i es troba bé.
7: Minut i mig pel final, la victòria.
5: Una mica menys, un triple de Baskonia que no toca ni el ferro, lo va bucar Barrot, se'n va per tornar a tirar de 3, ara sí, triple de Cabarrot, minut 19 segons perquè acabi el partit, la penya guanya de 9, 84-93. Són això, les últimes convulsions d'aquest Baskonia que no vol donar el partit per perdut. Servirà de fons Guillem Vives a pista, el Joventut ara torna a fer sortir Jabari Parker i manté a Cameron Hunt, ara surt Ricky Rubio. Hi ha també Simon Birgander. El Baskonia vol fer embogir, vol accelerar aquest partit i que passin coses, a veure si ho aconsegueixen. La penya, però, ara sí, jugant més a les quatre cantonades. Que passi el temps, que passi. Vola Ricky, Ricky a Guillem. Dos catalans intercanviant la bola en el moment decisiu d'aquest quart de final. Bola per a Cameron Taylor, a Cameron Hunt. I aquí, embolica-la, que no passi fred, que no es constipi, dona-li de menjar. I aquí tenim el Joventut, els últims segons de possessió amb Ricky. Sol, de 3, triple! La penya serà semifinals. El Joventut ha fet un autèntic autèntic partidàs, una gran sèrie, 84-96. Som ja als últims 40 segons. Cabarrot, que rep falta dos tirs, però a Badalona, a la banqueta concretament, ja comencen a destensar la cara. Comença a veure's algun somriure. S'aplaudeix ja amb intenció, per felicitar potser els seus companys i futurs semifinalistes de la Lliga CB. I la gent marxant a cabassos aquí a Vitòria, al Boix Arena, perquè, ja ho saben, la penya passarà semis.
8: 23è punt de Ricky Rubio, que és a 2 punts del seu rècord de tota la història de la CB, que són 25.
6: Doncs espera, va, doncs ara tenim un objectiu.
8: Mira,
6: més. Escolta'm, i de percentatge el del triple, avui també Ricky, excel·lent.
7: 4 de 7. Sí, sí. Ricky està fent un play-off de moment, aquesta sèrie de quarts espectacular, i avui ho ha brodat.
6: Sí, sí, arriba molt bé. Jo crec que el primer partit els hi va servir una mica de... Sí. D'aprenentatge, diguem. No?
5: Sí, sí, totalment. I no sé si dir tot, però gran part és mental. En el primer partit es va veure que hi havia un equip físicament superior i pensàvem que amb això en tindrien prou, però després la derrota a Badalona va ser lletja des del seu punt de... és a dir, pel seu entendre, no? Va ser una derrota que enviava males sensacions i han vingut aquí agobiats. I la penya molt serena. La penya, escolta'm, a guanyar, només podia guanyar i...
6: Home, és que jugar-te el tercer partit a casa, després de la lliçó també ja que et va donar durant les 3/4 parts de partit a Badalona, doncs, sí.
8: Però mira, li haurà passat al Madrid, li haurà passat al Múrcia i li haurà passat a l'Escònia. Els 3 en partit de desempat a casa. Veuràs, i els 3...
6: Veuràs com pròximament...
5: Doncs ara no és per dir-ho, No és per dir-ho, però... No és per dir-ho, però el Barça té factor camp a favor. Pista, ja.
6: Sí. Properament canviaran els play-offs de 3.
8: I seran a 5.
6: Què és el que hauria de ser?
5: No, jo estic molt a favor que hi hagi sorpreses d'aquestes. Què vols? Que hi hagi els previstos a les semifinals.
6: Jo qui s'ho mereixi.
5: I si, a veure...
6: No, a 3 és molt trampós.
5: Bueno, relativament, solen passar normalment Barça i Madrid sempre, però mira, aquest any, per primer cop en 16 anys, no. Bé, 10 segons perquè acabi el partit i ja s'estan saludant els dos staff. Es saluda Ricky Rubio amb Kurux, després de l'enganxada de l'altre dia, un segon i la penya semifinals a la Lliga CB, contra tot pronòstic, i l'encanto amb la història del 2008, Ricky Rubio ha tornat aquí a Vitòria, on va guanyar el seu primer gran títol, on va oferir les primeres sensacions del que vindria després, i tanca el cercle classificant amb una lliçó magistral la penya contra tot pronòstic per les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet.
4: 88-96, final del partit, la penya 3 anys després torna a les semifinals de l'ACB, es trobarà el València, tindrem dos equips catalans a les semis de l'ACB, això comença dimarts amb factor pista a favor pel Barça, que esperaven trobar-se al Madrid, doncs no, serà el Tenerife. Barça-Tenerife, primer partit de les semis aquest dimarts a les 8. Dimecres tindrem segon partit amb un equip català. La penya començarà la sèrie de semis a la pista del València, al Roig Arena, dimarts al Barça, dimecres la penya. I aquí anirem seguint. Dimarts al Barça, dimecres la penya, dijous al Barça, divendres la penya, dissabte al Barça, diumenge la penya, i així fins a l'infinit. Lloberes.
6: Si vaig a preparar els meus apunts, doncs no.
4: Ja pots col·locar el matalàs aquí a l'estudi, perquè tindrem bàsquet pels 5 sentits. Quin gran partit, Lloberes,
6: brillant,
4: avui de la
6: brillant,
4: penya.
6: A més, la penya brillant i efectiu, que a vegades doncs tu hi pots jugar molt bé i no sempre t'acompanya. No, a mi m'ha agradat molt, primera, perquè el control del partit l'ha tingut i des de l'inici, no ha tingut massa complicació. I els de Galbiati, doncs, bueno, com si fossin, diguem, una escopeta de fira. Sense menys tenir la gran defensa que ha fet, especialment no la recta tant.
7: Mira, Galbiati a la zona, a veure què diu.
9: Con ningún,
6: diu, caramba.
9: Absolutamente no.
7: Ni enfadat amb els seus jugadors ni amb els àrbitres. Li preguntaven, tampoc crec que sigui un partit polèmic a nivell arbitral.
6: No, però que li ha preguntat con quién te vas no enfadat. És a dir, un entrenador que surti de perdre, que t'han eliminat amb uns quarts i no surtis enfadat, vaja...
7: Sí, s'ha emocionat la llengua. Dani Miret, l'escoltem, a de son.
13: Com és el Fernando West Arena, tercer partido, enhorabuena, habéis hecho todo bien. Teníamos que hacer un partido excelente, lo hemos hecho, muy concentrados, pocos altibajos,
14: dar la enhorabuena al equipo y creo realmente que hemos merecido pasar esta eliminatoria y hemos puesto, jugando para nosotros, que es importante, un partido fuera de casa, de un nivel muy, muy alto, que era un poco la asignatura pendiente. Habíamos hecho en competición europea, sobre todo, buenos minutos fuera de casa, siendo dominadores, pero no 40 minutos. Yo creo que hemos dado un paso más.
13: Bueno, ahora hablaremos con Ricky. Ricky no jugó un playoff del de 2009 con la camiseta de Juventud de Badalona. ¿Y qué partido ha hecho? Tremendo.
14: Súper concentrado, haciendo de base, de ejecutor del plan de partido, y además cuando lo hemos necesitado anotando canastas importantes. El mejor base que podemos tener. No sé si es el mejor de la liga, pero para nosotros de largo estamos disfrutando mucho. Él disfruta, pero yo creo que la gente este año ha disfrutado muchísimo. El equipo también, los compañeros, todo el mundo. Y la verdad es que es un espectáculo.
13: Siendo la Copa de las Sorpresas, ¿queréis seguir soñando?
14: Sí, si es el playoff de las sorpresas, lo tenemos bien en la siguiente eliminatoria.
7: Gracias, Dani. Doncs en directe, Dani Miret. Ara feien referència que Ricky Rubio no jugava un playoff amb la samarreta de la penya des del 2009. Va ser contra el Real Madrid. Estem parlant del 2009, a maig del 2009. Als quarts de final la penya li va tocar al Real Madrid i el Madrid va superar aquella penya d'un joveníssim Ricky Rubio. Aquest Ricky Rubio ara és un jugador madur, un jugador experimentat, que ha fet un partidàs. Xevi, tens les dades del Ricky avui?
15: 23 punts, 3 rebots, 4 assistències, 4 de 7 en triples, 28 de valoració, tot bé.
7: Mira,
15: per l'home.
7: El sentim a la zona.
13: Ha sido un partido Ricky plus cuan perfecto del equipo y tuyo personalmente, tremendo, para darle la victoria y hacer una machada. Enhorabuena.
16: Sí, ha sido una serie muy disputada. Creo que hemos ejecutado el game plan muy bien, plan de partido exactamente como queríamos, un equipo como el Baskonia que hace muchos puntos, bueno, hoy ha hecho 88, pero los otros dos partidos creo que estamos muy bien y bueno, a semifinales. No queríamos acabar la temporada hoy, aunque se hubiera acabado, porque el otro equipo ganaba, pero nosotros hacíamos nuestras cosas, pues muy bien. Pero bueno, ahora la siguiente.
13: No jugabas un playoff con el Juventud de Badalona desde el 2009. Has vuelto a sonreír, estás dirigiendo al equipo de tu vida, has hecho un partidazo. ¿Qué sientes ahora mismo?
16: Mucho orgullo. Es increíble el equipo que hemos formado, que durante toda la temporada hemos tenido malos momentos. Perdimos los cuartos de final para jugar la BCL Final Four en casa y creo que un equipo como el que tenemos, ya hemos aprendido de esos errores y hoy hemos hecho un gran partido fuera de casa.
13: Nos decía Dani, no sé si será el mejor equipo, el mejor base de la liga, pero sí el mejor base para nosotros. ¿Tú te sientes así?
16: No, a la liga este año la verdad es que han habido bases increíbles, ¿no? Y es algo que es de admirar esta liga, lo bueno que son. Yo me siento cómodo en este equipo, peleo por algo más que baloncesto y creo que estoy muy contento aquí, satisfecho con mis compañeros y con mucha ilusión.
13: Te vamos a sonreír. Enhorabuena, Rick.
16: Gracias.
7: Ricky Rubio, 35 anys, líder i ànima d'aquesta Joventut de Badalona. Les dades, Xevi, abans d'acabar d'aquest partidàs avui de la penya,
15: destacant
7: i especialment de Ricky Rubio.
15: Jugadors de la penya, a part de Ricky Rubio, que el destacarà tothom, l'inici de Simon Birgander, que al final s'ha quedat amb 14 punts, però molts fets quan el partit era igualat. Les dades de Lude Håkansson avui amb 5 de 6 en triples i fent de desllorigador de la defensa del Baskonia, i les dades finals com sempre de Jabari Parker, que tot i que no té un bon partit, sempre acaba sent dels millors, avui amb 14.
7: Molt bé, Ernest Macià, deixem anar cap a vestidors. S'ha girat feina, eh?
5: Això que esteu sentint
7: a tots dos, sí.
5: Són els aficionats de la penya. Clar que se'ns ha girat feina molta, però ens agrada.
7: La Llobera ja ha anat a buscar el matalàs.
6: Com diria, això no és feina. No, és enjullar.
7: Això comença dimarts. Això comença dimarts al Palau Blaugrana, en directe al Tot Gira, ho explicarem. Aquest Barça-Tenerife, 8 del vespre, tots els partits a les 8, eh? Tots, absolutament sí, tots. Sí, sí. Tots, del primer al cinquè, si fes falta.
6: Diria que no.
7: No, tots a les 8.
6: Ah, val,
7: tots a les
6: 8,
7: sí. No hi ha cap cas. Ho té molt controlat.
6: Ah, a mi ja em va bé,
7: Dimarts el primer, Barça-Tenerife a les 8. I dimecres el primer de la penya, el Roig Arena, València, penya, també a les 8 del vespre. Lloberes, gràcies.
6: Què està passant aquí ara?
7: Bueno, que preparen el butlletí, la Berta Torrades i companyia.
6: Però bé, això ve amb companyia.
7: Sí, perquè s'acaba el Tot Gira ara.
15: Deixa'm explicar, que el que no sabem encara és quin equip
7: puja. Gràcies, Macià.
6: Apa, adéu.
5: Adéu, vagi bé.
15: No sabem encara quin equip puja a la Lliga CB perquè hem arribat a la pròrroga del partit entre Estudiantes i Coruña. Això sí, el Coruña comença molt millor la pròrroga, està guanyant 80-88.
7: I sé que la Llobera estava molt pendent del Badalona de futbol. Pau Mas Martí, s'acaba o no s'acaba el partit a la pròrroga? Badalona-Cornellà.
12: Això és a punt d'acabar, falta només un minut del 5 que ha afegit l'àrbitre, el Cornellà, que juga amb 10 perquè han expulsat el porter per doble groga. Ara és el Cornellà que ho intenta la desesperada, però el Cornellà, el Badalona, que està sòlid a darrere, i ui, errada del porter ara, el Badalona ho intenta, porteria buida. Moltíssima atenció aquí, això és a punt d'acabar, està guanyant el Badalona. El
7: doncs el Badalona ho té a tocar per pujar a la segona federació. Tanquem aquí Tot Gira i tornem la setmana que ve amb molt bàsquet. Ara les notícies i a les 11 al Club de la Mitjanit.
17: En Tomàs buscava un cotxe amb la matrícula MBT. Mar, Bea, Paula, la seva família. Per en Tomàs tenir un cotxe familiar és molt personal i la nostra manera d'entendre la banca també ho és. Per això es va fer client de CaixaBank i el va aconseguir a facilitar a cotxes en finançament. Perquè si una cosa és important per tu, també ho és per nosaltres. Informa't a caixabank.cat.
18: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 9.
19: Bona nit, us informa Berta Torrades. El Papa Lleó XIV ha demanat a les tecnològiques i als creadors culturals que actuïn amb responsabilitat i que prioritzin els valors socials per sobre del negoci. Ho ha afirmat aquesta tarda al Movistar Arena de Madrid en una trobada amb representants de la cultura, de l'economia i de l'esport. Els màxims representants de la patronal i els sindicats també li han traslladat els reptes a què s'enfronten les empreses i els treballadors. Ho ha seguit des de Madrid el nostre company Cristian Roldán. Bona nit.
20: Bona nit, Berta. Doncs sí, davant de 20.000 persones, Lleó XIV ha disparat en totes direccions. Primer, ha alertat del perill de crear cultura només per les elites i d'entendre els esports com un simple espectacle. I després ha criticat les empreses que només busquen guanys econòmics i ha exigit als gegants tecnològics que no deixin enrere les persones vulnerables.
21: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
20: A l'acte del Movistar Arena també han parlat les medallistes olímpiques Carolina Marín i Teresa Perales, que han lamentat que sovint l'esport prioritzi els resultats per sobre del treball en equip i la resiliència. Cristian Roldán, Tomàs, Catalunya Ràdio, Madrid.
19: Més notícies amb la Cèlia Forment.
22: La visita del Papa coincidirà amb el centenari de la mort d'Antoni Gaudí. Aquest diumenge ha fet just 100 anys que l'arquitecte va ser atropellat per un tramvia. Just en aquest punt, a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, davant del número 665, s'ha col·locat una placa per reconèixer la dimensió internacional de la seva obra i del seu arrelament a la ciutat. En l'acte, que ha plegat unes 150 persones, també s'ha reclamat crear una festa al voltant de la figura del genial arquitecte i fins i tot fer-ne una pel·lícula. Galdric Santana és el comissari de l'any Gaudí.
23: El dramatisme de la seva mort, sempre jo he dit que dona argument propi per a una superproducció cinematogràfica que tant de bo trigui poc a generar-se amb un gran director de cinema.
22: La descoberta de la placa arriba en un moment especialment simbòlic, només 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, prevista per al 10 de juny, data en què va morir l'arquitecte.
19: Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes per una baralla a Badalona amb armes blanques. Un d'ells ha quedat ferit i l'han traslladat a un hospital. Els fets han passat cap a 4:45 de la tarda en un pis del barri de la Salut d'aquesta població, quan una discussió relacionada amb el consum de drogues ha acabat en una baralla entre diverses persones que ha seguit també al carrer. A més del detingut, hi ha un altre ferit.
22: El president dels Estats Units, Donald Trump, ha demanat a Israel que els seus actes contra Hezbollah, Líban, siguin més quirúrgics després del bombardeig al sud de Beirut, que ha deixat almenys 2 morts i 11 ferits. L'exèrcit israelià ha fet una ofensiva en un barri que considera feu de la milícia xiïta, el primer prop de la capital després de la teòrica treva renovada de dijous. En una entrevista a la cadena NBC, Trump ha admès que té discrepàncies amb Netanyahu sobre el Líban i li ha demanat contenció.
24: I'd like to see Lebanon
0: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això. O podem recomanar Síria.
1: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual.
19: 30.000 persones han passat aquest cap de setmana per les diferents seus del Festivalot de Girona. Detallets, els Catarres, Miqui Núñez, Alfred García, Ginestà i els Atrapassomnis han estat els artistes d'aquesta edició, l'onzena. Tampoc han faltat a la cita els Amics de les Arts, impulsors d'aquest festival de música per famílies. Tallers, música, espai de jocs i actuacions de diferents escoles de música han complementat la programació. Als esports, Sergi Andreu, bona nit.
0: Bona nit. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga CB de bàsquet després d'eliminar el Baskonia. En el tercer i definitiu partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts començaran les sèries de semifinals, Barça-Tenerife i València-Joventut. I un altre equip de Badalona ha aconseguit l'ascens a la tercera divisió. Ref, ho ha seguit des del municipal de Badalona, el Pau Mas Martí. Bona nit, Pau.
2: Bona nit. Sí, no l'ha aconseguit del tot, sinó que ha passat a la final d'aquest play-off d'ascens de tercera a segona ref. El Badalona ha remuntat un 4-1 que li havia endosat el Cornellà a l'anada. Ha marcat 3 gols en tan sols 45 minuts, ha enviat el partit a la pròrroga i amb un 4-4 en el global ha passat el Badalona, ja que va quedar millor classificat a la temporada regular.
0: Gràcies, Pau. El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. L'Europa eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. Alexander Zverev, nou campió de Roland Garros, s'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets i Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
18: Fins aquí les notícies. El somni de Gaudí es fa realitat. Un gran temple a Barcelona, coronat amb una torre que gairebé toca el cel.
10: Coincidint amb el centenari de la seva mort, la torre ja és una realitat.
18: Aquest dimecres s'inaugura la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el punt més alt i simbòlic del seu projecte i amb la presència del Papa.
10: Per això, Catalunya Ràdio farà un programa especial conduït per Francesc Garriga i Agnès Barqués, amb la participació de Roger Escapa i Ricard Ostrell.
18: I des de dimarts seguirem l'estela de Gaudí i la visita del Papa Lleó XIV a Catalunya.
10: Amb la nit dels ignorants i Marta Romagosa des de Montserrat i informació detallada a tots els nostres programes i serveis informatius.
18: Lleó 14 a la Sagrada Família. Especial Centenari Gaudí a Catalunya Ràdio. La Ràdio Nacional de Catalunya.

La convidada d'avui al divan treballa contra l'oblit des de la psicoanàlisi i aborda el trauma, el silenci, el patiment de les víctimes del franquisme des del coneixement de primera mà. A casa en van ser víctimes i també dels represaliats de l'1 d'octubre. A casa també n'han estat víctimes de l'escarni. Una casa que de menuda era davant de Santa Maria del Mar, a Barcelona, on la mare, la Pepita, modista, gaudia de l'energia de Maria Callas, pregant a la lluna en la memorable casta diva de l'òpera Norma de Bellini.

Una energia que la nostra convidada manté per fer evident que els horrors del franquisme s'han negat i que, com que majoritàriament no s'explica prou què va comportar la repressió de la dictadura, actua com un trauma fins i tot en les noves generacions, en les que no el van viure. Un trauma social que es transmet, una xacra que atribueix en bona part al silenci i a la por. La por clau de volta per induir a no parlar del patiment que va comportar la dictadura, a reprimir la memòria i les paraules, a perpetuar el patiment.

0: I efectivament tot aquest camí que fem és per anar endavant. I és per això que avui hem convidat Anna Miñarro, psicoanalista i psicòloga clínica, per analitzar on som i com podem superar els efectes psicològics del franquisme. Senyora Miñarro, gràcies per la feina feta i benvinguda al divan, de debò que li dic. Els nostres oients, els vull dir, aquí al davant, a la taula avui de l'Estudi 10 de Catalunya Ràdio, tenim un munt de llibres. Trauma i transmissió, efectes de la guerra del 36, la postguerra, la dictadura i la transició també,
1: també,
0: en la subjectivitat dels ciutadans. Trauma. Encara en tenim aquí uns quaderns de salut mental de fa molts anys on ja ho abordaven. O bé aquesta altra, evolució del trauma transgeneracional. I fa molta il·lusió de veure unes fulles, allò, en paper blanc, un fil inacabable. L'ha acabat el llibre o no?
1: No, ja està, quasi. L'estan organitzant.
0: Sí?
1: L'estan organitzant, s'ha d'imprimir. I hem de decidir definitivament quina impremta s'encarregarà de fer la distribució i de fer-ho tot plegat.
0: Ara fa pocs dies va venir aquí a presentar-nos totes les batalles a un gran testimoni, a una persona que li devem molt i molt.
2: Hi havia algú de les generacions anteriors a l'avi i al pare, no la meva, generalitzat, que no explicaven.
0: Allò del silenci.
2: El silenci. L'avi mateix es va tenir que exiliar. No va acabar de passar la guerra aquí, la iaia, sí, però ell va tenir que anar a França. Bé, vull dir, i no t'ho explicaven. Jo a l'avi el pensava que era un carca, com sempre em deia. No et fiquis en tants merders, noia.
0: Magda Oranich, advocada, defensora dels drets de les persones, de les dones i dels homes, que després de tants anys i amb la seva acció també ha contribuït a canviar el món. I ens deia, no hem explicat bé els horrors del franquisme. Vostè arrencaria d'aquí mateix.
1: Exacte. És a dir, en un moment determinat en el que la Fundació Congrés Català de Salut Mental organitzava congressos i el congrés que ens pertocava organitzar el 2006 era per saber com ens construïm com a subjectes. Llavors tothom pensa que ens construïm com a subjectes doncs a partir de la família, a partir del barri o de la societat, etc. I faltava un tema important, que eren totes les conseqüències del 36 al 39, però posteriorment, i en la mida en què vaig començar a treballar, el que ens en vam adonar és que no hi havia prou en entrevistar la primera generació, sinó que calia entrevistar la segona, la tercera, fins ara que ja estic treballant amb la quarta generació.
0: Quarta generació, quarta que vostè, generació, diríem, argumenta que es poden trobar efectes del trauma que van viure els que eren a la guerra o els que van viure durant la dictadura.
1: Exactament, sí. I per tant vol dir que el postfranquisme i la transició continuen funcionant de la mateixa manera.
0: Però per a molts joves, especialment per als joves, el franquisme és vist com un règim polític, un règim com un altre, com si parléssim de socialisme, de comunisme o de capitalisme, de tots els ismes que vulguem, simplement això.
1: Sí, excepte que el professorat d'història, bueno, que els llibres estiguin ben fets i siguin reals i que facin directament que el professorat de les universitats, per exemple, de psicologia, de pedagogia, d'història, etc, aquests facin que els seus alumnes facin una història dels seus avis, és a dir, de la primera o dels besavis, que en algun cas el que tenim són encara algun viu, pocs, però algun besavi. Per exemple, la setmana passada jo vaig entrevistar a la primera fosa de repressió que s'està fent un treball d'acompanyament psicosocial a Catalunya, que és la fosa d'Abrera, que correspon a 13 militants d'Esquerra Republicana i 7 de la CNT, sí. i vaig entrevistar a un net i un besnet dels dos. I vam constatar com realment, fins ara, no s'ha constatat que realment la situació de quarta generació hi és present.
0: És a dir, en el moment en què els nets o els besnets escriuen la història dels avis o dels besavis, s'adonen del que era.
3: Y pan en tierras de Castilla, Navarra, Aragón y Cataluña, se ha construido el pantano del Ebro. y el vecindario de los 11 ayuntamientos del Partido Judicial de Reynosa acoge con el mayor entusiasmo la llegada de su excelencia el jefe del Estado, que acude para dar paso a las aguas aquí irregulares. Con el ministro de Comercio...
0: A veure, el franquisme va provocar aquest silenci i aquesta por. Però això, què ha provocat alhora? Què ha fet en la ment de les persones que ho van viure? Què és això del trauma? Físicament es pot arribar a veure en la ment, en el cervell de les persones?
1: No, en el cervell, no, escoltant, és a dir, a partir de l'escolta i de la paraula. El franquisme va induir el silenci, però el silenci, una part del silenci important, és un silenci directament provocat per les famílies, perquè la por feia que les famílies diguessin als nens: quan vagis a escola, d'això no en pots parlar. Si aquesta ràdio, d'aquesta ràdio no en pots parlar, tampoc. Amb la qual tenim un silenci doble, un silenci induït pel franquisme i un silenci induït per les pròpies famílies, encara que fossin republicanes.
0: Mm-hmm. Segurament trobaríem xarxes de memòria, no?, que han quedat, ho dic perquè faig un salt a la psicologia, que han quedat com allà, clar, col·locada, que no connecten amb les altres xarxes. Han quedat col·locades en el temps, han quedat com congelades. Una xarxa de memòria, ho dic per trobar paraules fàcils, que congela una por i que fa que aquesta por, suposo que hauríem d'anar a veure el doctor Manel Esteller, que ha estudiat l'epigenètica, es pugui transmetre de generació en generació. Vostè diu ja la quarta, fins ara dèiem fins a la tercera, encara que no ho hagin viscut.
1: Bueno, perquè realment del que es va tractar és d'una catàstrofe social, i aquesta catàstrofe social és la que s'ha transmès a la primera, a la segona, a la tercera i a la quarta generació. A la primera perquè no podien parlar, és a dir, a la primera havien patit tant que no podien realment parlar, i per tant era un trauma, que aquí convé explicar que un trauma és una ferida en afracció, és a dir, que si no es cura, que si no es treballa, tot i que el trauma no es curarà mai, però quedarà fet, la ferida quedarà permanent tota la
0: quedarà
1: vida.
0: Quedarà com oberta, no es pot arribar a tancar.
1: Es pot arribar a tancar si la treballem, però la ferida quedarà marcada per tota la vida.
0: Podria quedar una cicatriu, diríem, no? M'agrada pensar en la idea de la cicatriu.
1: Però fins i tot jo voldria afegir que no només això passa en els vençuts, sinó que això també està passant en els vencedors. Els vencedors també. És a dir, cada vegada que es parla, jo què sé, de Planeta, per exemple, i es diu que el senyor de Planeta va entrar per la Diagonal i va prendre totes les empreses d'impressió i se'ls va quedar el paper i se'ls va quedar tot, i és a partir d'aquí que Planeta ha anat creixent.
0: El senyor Lara, sí.
1: Doncs, exacte, el senyor Lara com d'altres, que van entrar directament per...
0: Més enllà del seu enginy personal, que el tenia.
1: El devia tenir, però de moment només era un militar de baixa estopa, que el que va entrar és per la Diagonal i va prendre totes les... Bueno, però és que va passant aquí, va passar tot arreu. I van prendre el paper, van prendre la tinta, van prendre tot i van deixar els vencedors en una situació d'una precarietat absoluta. Per tant, vol dir que la pobresa, la fam, realment són molt importants en aquesta època, i per això era tan important que moltes famílies, el que van quedar a Barcelona, per exemple, per parlar concretament de Barcelona, a moltes famílies només van quedar les dones, perquè els homes eren els que havien anat a la guerra i molts havien mort o havien desaparegut, i d'altres el que havien estaven a l'exili, en el qual vol dir que a Barcelona van quedar estrictament les dones, i les dones se'n van haver de fer càrrec.
0: Avui estem parlant amb la senyora Anna Miñarro, psicòloga, psicoanalista, que ha escrit, investigat i que també, diríem, actua. Després hi anem a quines coses estan fent per poder sanar d'alguna manera aquestes ferides. I ara que parlava de les dones, recordo que aquí al divan va venir l'Andreu Claret, magnífica escriptor i periodista, arran del seu llibre Les tres xemeneies, i també la Magda Uranic, que la sentíem a totes les batalles, i tots dos esmentaven el Patronato de Protección de la Mujer, que funcionava com un espai de control on enviaven les noies suposadament esgarriades, noies rebels, noies militants, noies que havien quedat embarassades, no? Això és una manera de legitimar el càstig, no?, com a tractament.
1: Sí, sí, sí, sovint eren els propis pares que no podien suportar que una noia portés la faldilla curta, que fumés, que sortís amb nois, que fes qualsevol d'aquestes coses. I llavors sovint havien estat les que es deien la policia del carrer, que eren les de secció femenina i companyia, uh-huh. I cal insistir en que el Patronato de Protecció de la Mujer el que fa és tancar sense judici, és a dir, empresonar sense judici a adolescents dels 14 als 22 anys. Alguns

0: Era control psicològic, era intentar enfonsar moralment les persones.
1: Totalment.
0: I com a comunitat?
1: Totalment. Era realment... Bueno, no les deixaven parlar, per descomptat, no les deixaven parlar en català. Vull dir, les noies no sabien que la seva companya, la que dinava al costat seu, no podien saber ni com es deia. És a dir, que per això ens està costant en aquest moment, que s'ha constituït una associació que es diu Contra l'Oblit, trobar-ne. És a dir, que en aquest moment podríem dir que en coneixem moltes i no seria veritat. En coneixem 7 o 8 aproximadament, algunes que havien vingut de fora de Catalunya, no? Concretament, i que en aquest moment viuen directament a Catalunya, però...
0: Però miri, ara, a propòsit que diu això, he recordat 1974, i ja porto una anècdota personal perquè hi té a veure, jo que començava a COU, Acadèmia Penya Albert, que era just a tocar la plaça Urquinaona, i el professor Pais, que era excel·lent de literatura i d'història, ens va dir: aneu en compte en què li dieu al company del costat, perquè no sabeu qui és. I perquè aquesta persona, 1974, Franco encara era viu, us pot portar a la comissaria. Aneu en compte amb el que dieu.
2: Au village sans prétention, j'ai mauvaise réputation. Je me démène ou que je reste quoi? Je passe pour un je ne sais quoi. Je ne fais pourtant de tort à personne en suivant mon chemin de petit bonhomme.
0: Vostè ens ha triat aquesta cançó de Bonsens, La mauvaise réputation, senyora Anna Miñarro. Per què ens l'ha escollida?
1: L'he escollida, bueno, primer perquè en Brassens m'agrada en general, però aquesta, d'alguna manera, tal com vostè deia fa un moment, com que tothom ens deia que calléssim, per tant, dedicar-nos a la militància, doncs era tenir una mala reputació.
0: Era rebel·lar-se, no?
1: Diríem,
0: vostè que va...
1: En el meu cas no, eh?
0: No
1: en el meu cas no, perquè la que no em deixava rebel·lar-me era la mare. El pare, al contrari, que sempre m'havia acompanyat.
0: Havia empès, no? A parlar clar, a dir el que sentia.
1: Exacte.
0: I les mares intentaven com protegir més la família,
1: exactament.
0: No? Perquè les dues maneres de fer són tan humanament comprensibles. I la senyora Miñarro també ens ha triat aquesta.

0: quan et trucaven a la porta de matinades que et venien a buscar.
1: Exacte. Però de vegades no trucaven de matinada, trucaven a mitja tarda.
0: Trucaven a qualsevol hora.
1: Trucaven a qualsevol hora. Per exemple, quan el Franco venia a Barcelona, llavors a totes les persones que havien estat exilades i que havien tornat a Catalunya, doncs aquestes persones anaven a presó cada vegada que en Franco o qualsevol persona important venia a Barcelona, però podien ser les 5 de la tarda o les 6 de la tarda. Llavors esperaven en allà fins que arribava la persona que havien de portar a la Model, i la portaven a la Model.
0: Vostè diu que la literatura i que la cultura cura realment? Per què serveix?
1: Sí, una de les coses que realment cura és escriure. És totes les arts, per entendre'ns, no? La pintura, l'escriptura, la literatura també, però també el que cura, per descomptat, és la teràpia. I nosaltres ens n'hem adonat que no, després de treballar persona per persona i generació per generació, sí, el que hem constituït són grups de treball, grups que anomenem grups de vida.
0: Grups de vida. Avui parlem amb Anna Miñarro, que ha treballat i treballa sobre com arribar a curar, primer saber-lo, aquest trauma transgeneracional que ha provocat el franquisme.
2: Els diumenges de 9 a 10 de la nit a Catalunya Ràdio, el divan amb Sílvia Coppolo. Escoltem les persones.
3: ¿Vostè se n'ha penedit? ¿Se ha arrepentido?
4: ¿Arrepentirme yo de defenderme? Pues no. Yo creo que todo el mundo tiene derecho a defenderse. Si a mí me atacan, me pegan un tiro, me cogen toda esta parte, y cuando estoy chorreando sangre, digo, caramba, esto hay que pararlo, y le contesté, fue una defensa propia.
3: ¿Quina opinió té vostè del franquisme?
4: Home, yo creo que franquismo, yo soy franquista, Pues del franquismo, pues el que salvó a España porque no sabíamos dónde íbamos a parar. Tenga en cuenta que la situación entonces, pues era muy difícil.

0: y él lo intentó resolver a su manera. Yo creo que Franco pues era un gran patriota.
1: El febrer del 2010, aquí a Catalunya Ràdio, vaig voler conèixer i escoltar el sometent Abel Rocha, era aquest senyor que ara sentíem. Vam anar a casa seva, a Sant Celoni, perquè ell va ser qui va matar l'anarquista Quico Sabater el 1960. Havien passat 50 anys en aquell moment i ell clarament ho deia i ho reconeixia, no? I jo no diria que n'estigués orgullós, però on estava tranquil i un punt satisfet, fins i tot, perquè després de matar-lo, el règim franquista el va condecorar, la Vanguardia va posar en portada la foto del moment que el capità general de Catalunya li posava la medalla al mèrit militar. I vostè em diu que els franquistes també, diríem, jo me'l mirava i pensava, sembla un senyor normal, però que també, diríem, han viscut algun tipus de trauma?
2: Evidentment, jo penso que ser responsable de la desaparició de tantes persones com que en aquest moment encara no sabem, es calculen que serien 120.000 persones desaparegudes, evidentment un no pot estar tranquil. El que passa que, segons diria la Hannah Arendt, doncs, bueno, hi ha gent que el que actua és en funció del que li manen i hi ha gent que actua per pur sadisme.
1: I llavors, ara he agafat aquest trosset perquè era llarg, no? Perquè fins a quin punt alguna persona, doncs, que arriba, pam, a disparar, no?, i matar una altra persona, es refà la pel·lícula, no?, i s'ha de dir, no, jo va ser amb defensa pròpia, o és que ell venia d'aquí, o ell venia d'allà, escolti, aquests eren... Fins a quin punt s'ho ha de reescriure íntimament en el seu cap?
2: S'ho reescriu en poc, perquè, per exemple, després del 39, el nivell de delació va ser un nivell de delació altíssim. I, per tant, vol dir que el que passa, que també hem d'entendre, que en barris, per exemple, pobres, una part de la delació era, si no tenien una consciència política clara, estaven directament vinculats a poder menjar. O a poder que et fessin una intervenció quirúrgica en un hospital que no te la devien fer. No? Jo, aquí hi ha un exemple claríssim del barri de la Barceloneta, que una escola tenia una senyora que tenia el seu marit molt malalt i necessitava que l'operessin. Doncs aquesta senyora va delatar a tothom que se li passava pel davant.
1: Vostè quantes persones ha entrevistat? 1.400 més?
2: Ara més, perquè a mi el govern de les Illes Balears em va contractar per fer un estudi sobre l'evolució del trauma, i per tant ara a Mallorca, Menorca i Eivissa i Formentera n'he entrevistat com, jo que 60 més, segurament.
1: Francina Armengol, quan era presidenta Francina Armengol.
2: Exactament, sí, el govern de les Illes Balears, quan era Francina Armengol. En el moment en què canvia,
1: sí.
2: i passa a manar la Proens, però conjuntament amb Vox, directament el que fa és no només impedir-nos de continuar, sinó que ens fa fora del lloc on fèiem les entrevistes. Que el lloc on fèiem les entrevistes era el Servei d'Atenció a la Memòria. Però vam tenir molta sort perquè l'Obra Cultural Balear ens va ajudar. Uh-huh. Ens va ajudar i ens va deixar un espai per poder atendre a tothom, que encara estic atenent ara. Ara atenc grups.
1: Mallorca, vaja, les Illes, i Barcelona i Catalunya, que quanta gent ha entrevistat, com ho fan, de quina manera ho tiren endavant, i ara penso en persones que l'estan escoltant, senyora Anna Minyarro, aquí, al divan, i diuen, jo on puc anar perquè la meva mare, perquè el meu tiet, perquè jo mateixa no sé ben bé què em passa. Què fan a Catalunya i on se la pot trobar vostè?
2: Bueno, amb Memòria Democràtica, el lloc on hi han d'anar en primera instància és a Memòria Democràtica, tant en el Jordi Font, que és el director del Memorial Democràtic, com el Xavi Menéndez, que és el de Memòria Democràtica. S'ha d'anar directament amb ells i demanar-los-hi, perquè, tal com deia abans, a Catalunya no s'havia fet mai un treball d'escoltes, d'acompanyament psicosocial a les persones desaparegudes, com hem començat a fer però just divendres passat, és a dir, les dues primeres persones entrevistades a Catalunya com a acompanyament psicosocial va ser divendres de la setmana passada.
1: I amb quins efectes, és a dir, per poder identificar que allà hi ha un trauma, quins símptomes que ha de tenir aquella persona que, diríem, ara els nostres oients puguin pensar això a casa també passa?
2: Bueno, hi ha moltíssims símptomes. El símptoma fonamental és la tristor i la melangia. Aquests són els primers. Però després hi ha ple de símptomes físics i també de símptomes que no serien immediatament reconeixibles, sinó que queden amagats.
1: Com ara què?
2: No, la tristor i la melangia en primera instància i després trastorns realment importants des del punt de vista psicopatològic.
1: Les dones parlen més. Els homes callen.
2: Els homes tenen molta més por. Un grup que vaig fer al Museu d'Història de Catalunya, vam començar el primer dia del grup dones i homes, i el tercer dia del grup només hi havia dones i un sol home, que els hi costava. Entre elles, totes les que van ser les primeres en treballar a Catalunya, que eren les nenes del 36, que les tenim aquí.
1: Aquesta revista de quaderns de salut mental que va publicar el Col·legi de Metges.
2: Exacte, la Fundació Congrés Català de Salut Mental.
1: Col·legi, no? També?
2: Ho vam presentar. Aquest és un treball presentat al Col·legi de Metges. Entre elles hi ha la nena del 36, que és la Josefina Piquet, que fa anys que va morir, i que un dels símptomes més importants era la seva enorme obesitat, no? Una obesitat gravíssima que havia traslladat igualment també en el seu fill. Però després tenim d'altres senyores. Clar, no hem parlat d'alguns efectes. Alguns dels efectes han estat molts suïcidis, alguns dels efectes han estat moltes violacions. Perquè el nivell de violacions, no només del 36 al 39, sinó de manera posterior, va ser alt.
1: Van viure violacions.
2: Directament. Tant de soldats, tal, com dels que venien de l'Àfrica, on el senyor Queipo de Llano, no sé si dir-li senyor, però el senyor Queipo de Llano se n'encarregava de dir: alerta les catalanes, canvieu-vos les calces perquè arribem demà i sabreu de veritat què és un home, no uns senyors mariques com els que teniu a la revolució.
1: A vegades es diu, esclar, si calla, perquè reviure-ho em fa mal.
2: No, reviure no fa mal, perquè l'oblit no existeix. I com que l'oblit no existeix, doncs és com un blanc i blu, que apretes de baix i surt per dalt, i apretes de dalt i surt per baix. Per tant, l'oblit no existeix, i com que no existeix, troba formes. I les formes a vegades són psíquiques i de vegades són físiques.
1: Clar, però com acompanyar, ara penso en les famílies més joves, com acompanyar el pare o a l'avi o a l'àvia a parlar d'alguna cosa que no vol parlar, mai més se n'ha dit res, com si no hagués existit. I què sap el net o la neta o els fills? Com acompanyar, senyora Anna Miñarro?
2: No, és deixar obrir, deixar que parlin, deixar que estiguin en una situació d'acompanyament i que se sentin segurs, com jo deia per primera vegada, doncs el divendres de la setmana passada, que vaig entrevistar a dos nets importants d'Olesa de Montserrat, que tots dos havien estat afusellats i que han estat trobats a la fossa de Verera.
1: I trobar o obrir fosses?
2: Sí.
1: Per què serveix emocionalment? Què repara?
2: Per iniciar el dol. És a dir, és totes aquestes persones que no han conegut, que no sabien on era la seva família, no havien pogut fer el dol. És a dir, així com els vencedors van poder fer el dol l'endemà sabien on estava enterrada la seva família i podien portar flors, en el cas dels vençuts, si no sabien, sobretot dels desapareguts, i això en Mallorca n'hi ha moltíssims, molts d'aquests doncs no havien pogut fer mai el dol. I el dol és absolutament indispensable per iniciar un procés d'inici de curació del trauma, encara que quedi la ferida, com hem dit abans.
1: Podem imaginar que l'avi o que el besavi eren un marge de per allà a aquell lloc.
2: Sí.
1: però fins que no tinguem les restes de l'avi o del besavi, no podrem començar aquest procés?
2: No, aquest procés s'hauria d'haver començat molt abans. S'hauria d'haver començat immediatament. El que passa que no hi ha hagut cap govern que l'hagi començat, excepte la Francina Armengol.
1: I un cop es tenen les restes físiques?
2: Llavors comença el dol. Llavors resulta que podíem pensar durant molt de temps que el dol s'iniciava en qualsevol moment, no? I que hi havia gent que anava a portar flors on imaginaven que potser l'avi hi era, però en canvi el que ens hem trobat real, i això ha estat una, entre cometes, sorpresa, és que el dol s'inicia de veritat quan trobes les restes, per exemple, doncs insisteixo, divendres, com un senyor va trobar les restes de la seva àvia embarassada i la fossa oberta. Llavors és quan es pot començar a iniciar el dol.
1: Parlem del dol en tant que procés psicològic, per poder assumir la mort d'una persona i, finalment, després de tota una sèrie de passos, doncs aquell sentiment, fins i tot d'afecte, es pugui sentir amb tristesa, però ja no amb aquell dolor punxant que hi havia a l'inici. Avui som aquí al divan i estem molt contents de poder escoltar la senyora Anna Miñarro, és psicòloga, és psicoanalista, i ja veuen la feina que fa perquè realment el trauma del franquisme, totes aquelles persones que el van viure de primera mà, però totes aquelles altres que l'han viscut de segona generació, de tercera generació, i ara ens diu fins i tot que de quarta, el puguin superar, no?
2: No, el puguin treballar. I llavors, si el treballen, doncs hi ha diferents formes de treballar. L'escriptura, n'hem dit una, la pintura, etc. I, per descomptat, la teràpia. Però treballar, sobretot, en grup. Si es treballa en grup, la feina és molt més útil.

0: Raimon cantava això, l'any 40, quan jo vaig néixer, no? Encara no havien mort tots. I aquesta idea del silenci, no? La por que es transforma en silenci, el silenci que no permet les paraules, i si no hi ha paraules, el trauma s'enquista.
1: I dels carrers plens.
2: I es congela.
0: I es congela, eh?
2: I s'ignora.
0: Ai... Quan estarà resolt això, senyora Miñarro? M'agradaria pensar que els nostres nets ja no tindran totes aquestes seqüeles, no? Aquestes pors que de vegades ens atenallen i que no sabem d'on ens venen.
2: Haurem de treballar molt i haurem de desitjar que els nostres nets realment puguin viure en democràcia.
0: La cultura salva, la cultura, diem de vegades, sentíem Raimon i sentim ara aquesta dona, la Teresa Rebull.

0: Jaume. Paisatge de l'Ebre, què explica en realitat?
1: El paisatge de l'Ebre, hi va haver una batalla de gent jove que deien l'exèrcit del Biberó. Eren tots nois de 17 a 20 anys, potser ni tant. Allà, dels dos bancs, de bandos, dels dos costats, dels nazis. Dels feixistes i dels republicans, allà va haver la guerra, enfrontats. Hi va haver una matança horrorosa, horrorosa, i allà es va perdre tot. I llavors la cançó diu això: avui he tornat a la serra de Pàndols i a la cova he trobat les sabates d'en Jaume. Jo m'he recordat.
2: Els cops de metralla a la cova han quedat les sabates d'en Jaume.
3: La serra de Pàndols és una zona muntanyosa, escarpada, situada a la Terra Alta, a prop de Gandesa, com deia molt bé ara la Teresa Rebull, on va ser un escenari clau de la batalla de l'Ebre, l'enfrontament més llarg i decisiu de la Guerra Civil Espanyola. Els soldats van lluitar en condicions extremes, amb bombardejos constants, amb moltes baixes. Finalment, les tropes franquistes van conquerir la zona, marcant un gir important en la guerra. Vam anar a parlar amb la Teresa Rebull, amb Savis, a Banyuls de la Marenda, i molta estona. Tenia una mena, a veure si ho dic, de serenitat revolucionària. Uh-huh. No ho havia dit mai, jo, perquè vostè, que és la psicòloga que ho estudia, no? I jo pensava, ho deu haver elaborat perquè pugui parlar-me amb un punt de tristesa. És evident que vam perdre la guerra. Jo gosaria dir que Catalunya va perdre la guerra, eh? No només al bàndol de la República. Però tenia una serenor. Mm-hmm. Quan hi ha aquesta serenor, si és que ben bé era així, a mi m'ho va semblar, què s'ha fet abans? Què ha passat íntimament?
4: Bueno, ha hagut de fer una feina molt important, i cal dir que quan hem parlat abans de que una de les feines que s'havia de fer era teràpia, vam tenir una dificultat molt seriosa a Catalunya, que és que els psiquiatres i, en general, tothom que treballava en salut mental va haver d'exilar-se, per exemple. I llavors vol dir que un dels exilats, jo diria que podem reconèixer molts, però, per exemple, el doctor Folmateu o el doctor Tusquelles, que van exilar-se, uh-huh, el que van fer és una feina importantíssima a França. I, per tant, vol dir que sovint recollien algunes de les persones que estaven als camps de concentració, fonamentalment, uh-huh, Argelès,
3: sí.
4: Argelès, Sant Ciprien, Ribes Altes, Set Fons, etc, etc. I el doctor Tusquelles, concretament, es va traslladar a un hospital on hi anaven a parar moltíssimes de les persones exilades. Uh-huh. I les persones exilades no tenien menjar. I llavors el doctor Tusquelles va fer una cosa excepcional, que és, ell també era exilat, i el doctor Tusquelles el que va fer és pactar en el poble en el que es trobaven, amb els pagesos, que li enviaria treballadors, és a dir, persones ingressades, algunes amb trastorns psicopatològics importants, d'altres no, i a canvi ells els hi donarien menjar.
3: Avui parlem amb la senyora Anna Miñarro, psicòloga, psicoanalista, que ha investigat, hi ha milers, diríem, de persones que han viscut el franquisme en la primera generació, de primera mà, però també en la segona, en la tercera, i els efectes traumàtics que provoca personalment i socialment.
5: Subscriu-te al Divan amb Sílvia Còppolo de Catalunya Ràdio a Spotify i rebràs els programes directament als teus dispositius.
6: Vostè, que hi ha dedicat tants anys i molts anys en solitari, sense l'ajuda de ningú ni de les institucions, fins que més tard l'ha rebuda, ha pogut d'alguna manera madurar, superar el que va significar per a vostè estar en el camp de Ravensbrück?
1: Jo ho vaig superar sempre des del primer moment. Sempre vaig saber com han començat a fer la resistència els que ens jugàvem, perquè ho sabíem. Perquè teníem els enemics de la pau, que eren els nazis alemans, i que havíem de lluitar per la pau. Que sense la pau no podia haver ni cultura, ni felicitat, ni economia, ni res. Que no hi havia llibertat pels pobles.
3: Jo tenia la impressió, escoltant Neus Català, ara ja també desapareguda, però que va viure tants i tants anys, i tenia la impressió que ella vivia perquè pensava que el seu llegat era justament explicar el que havia estat l'horror del nazisme. I això donava sentit a la seva vida i alhora era com si s'hagués pogut curar d'aquell error. Pot ser, senyora Miñarro? Això és com hipòtesi de treball, però quan la veies al costat deies, aquesta senyora sap perfectament el que està fent.
4: Sí, segurament, segurament devia haver treballat moltes coses, però d'altres segurament es van quedar pel camí, també.
3: Els nazis, la dictadura d'Argentina, Sud-àfrica, com ho han fet a altres llocs fora d'aquí?
4: D'altres llocs fora d'aquí, jo no diria que ho han fet millor, però l'única que a mi em sembla important tenir en compte és la Comissió de la Veritat, és la Comissió de la Veritat de Sud-àfrica. Però resulta que aquí fa 15 dies, no?, que s'ha creat una comissió que no es diu de la veritat, sinó que es diu comissió, ara no recordaré el nom exacte, però entre parèntesis de la veritat, que ens comença a generar dubtes, perquè el president de la comissió, d'aquesta comissió de la veritat, és el senyor Garzón, i el senyor Garzón l'any 92 no va protegir els torturats directament, amb el qual un senyor jutge que en l'any 92 que es van torturar a molts catalans no els va protegir directament, sinó que després, posteriorment, van anar a Estrasburg, i Estrasburg els hi va donar la veritat, els hi va donar la raó. Llavors comença a ser una comissió de la veritat una mica d'aquella manera. El que sí que cal és recordar que s'està preparant en aquest moment una comissió per el Patronato de Protecció de la Mujer, uh-huh, el Parlament de Catalunya, que la va iniciar Esquerra Republicana, i en aquest moment ja està constituïda la comissió, i les persones, ja hem proposat les persones que directament...
3: Que formin part, eh?
4: Que formaran part d'aquesta comissió.
3: Anna Miñarro ens ha triat aquesta pel·lícula.
7: Ciao, vado via perché c'ho l'appuntamento con la principessa.
8: Quando?
7: Ora!
3: La vida és bella, eh? Aquesta pel·lícula que ens entusiasma, de Roberto Benigni. Per què ens l'ha triada?
4: L'hem triada perquè, com he dit abans, al començament, hi ha molts nens i moltes nenes es van quedar sense pare perquè el pare estava a l'exili o perquè el pare estava fora. I llavors és un model de pare fantàstic que acompanya en aquest nen a tot allò que necessita per poder créixer amb salut.
9: Se ti avessi detto fa la rivoluzione, non avresti capito. Ma rapinare una banca...
3: I ara una pel·lícula dirigida per Gillo Pontecorvo, del 69, Queimada. Per què ens l'ha escollida, senyora Miñarro?
4: Fonamentalment pel final. Perquè tinguem en compte que quan el nostre enemic realment vol que nosaltres visquem, és que a nosaltres no ens interessa viure.
3: Avui som aquí al divan parlant amb la senyora Anna Miñarro. La voldríem conèixer una mica més a vostè. Ens ha dit que la mare pregava mirant a la lluna mentre sentia la cala. I aquesta, a veure. Per què ens l'ha escollida, Beatles?
4: Fonamentalment perquè el meu pare considerava que era indispensable aprendre anglès. A la classe d'anglès, a la professora d'anglès, ningú li feia cas. I aquesta senyora va decidir que només ho aconseguiria amb cançons. I en aquell moment els Beatles eren importants i, per tant, ens feia aprendre de memòria els Beatles i ens ho passàvem molt bé.
3: I a què es dedicava el pare i la mare?
4: El pare era mecànic,
3: sí,
4: i la mare modista.
3: I vostè com és que va dir, jo seré psicòloga, compte tu, d'això ja fa 40 anys o 50? 50. Encara no, però...
4: No. Jo vaig començar estudiant anglès. Llengua anglesa.
3: Sí.
4: Per aquesta insistència.
3: I va entrar a la universitat el 78.
4: Exacte.
3: Sí, és veritat, em fa 48, sento dir-li. No són 50.
4: No havia calculat.
3: No, prou que jo sí. No per vostè, no, eh?
4: No.
3: Sinó per mi, eh? Diríem que hi vaig entrar un any abans, eh? I llavors això em té molt com... Són molts anys, eh?
4: Bueno, pues mira, jo no el tenia en compte.
3: No tenia en compte. Com va ser que va dir el pare anglès? I vostè què va fer llavors?
4: No vaig fer anglès i llavors a continuació vaig devia anar a alguna reunió, alguna cosa de psicoanalistes,
3: sí.
4: Perquè a la Universitat de Barcelona, com ara, que continua sent en psicologia conductista fonamentalment, no em va acabar d'agradar, però era l'única possibilitat que hi havia.
3: Sí.
4: Fer psicologia a la UB,
3: sí.
4: I llavors em va agradar, sobretot em va agradar el que va ser el meu primer analista, que va ser el doctor Pere Folmateu, que havia estat en el seu moment no sé quin càrrec, però era un càrrec militar. Era un càrrec militar del 36 al 39,
3: uh-huh.
4: I el doctor Folmateu va ser el meu primer analista, i a partir d'aquí vaig continuar estudiant i vaig continuar treballant.
3: I això de voler ser psicòloga en l'entorn de casa era una cosa...
4: No.
3: Els va agradar?
4: Ah, sí, sí, el meu pare, encantat.
3: Sí?
4: Encantat de la vida. Sí,
3: encantat,
4: sí.
3: De la vida.
4: Sí, sí.
3: I durant tots els anys vostè s'ha dedicat a tenir la consulta. Què ha fet?
4: No, jo primer vaig fer pràctiques i vaig estar uns anys a l'Hospital del Mar, i posteriorment doncs em vaig ficar amb la Fundació Congrés Català de Salut Mental, etcètera, etcètera, i la meva consulta privada.
3: I aquest interès per dir vull estudiar el franquisme i el trauma que provoca en els que l'han viscut de primera mà i a les generacions posteriors, d'on li neix?
4: Doncs de la meva família, i de la consciència política.
3: Tenien consciència política a casa?
4: Sí, el meu pare sí.
3: El seu pare què li deia? Què li deia de la
4: tot,
3: política?
4: De tot.
3: I li deia, tira endavant, fes...
4: Fes. La meva mare no, eh? És a dir, que aquí hi havia els dos cantons. La mare, que no, i el pare, sí, perquè el meu pare era d'aquells que, quan escoltava la Pirenaica, anava dient, d'avui no passa, perquè
3: no passa.
4: Els europeus ens ajudaran. Doncs ell...
3: Això d'Europa ho hem tornat a pensar, que ens ajudarien.
4: Exacte. Doncs ell s'ho pensava.
3: Sí.
4: I llavors, doncs, no. El meu pare, encantat que estudiés i que treballés aquest tema, i que no mirés mai més a la cara els guàrdies civils.
3: I ho ha fet?
4: Sí.

0: La guerra era a les acaballes. El 15 de gener de 1939, les tropes del general Franco s'havien apoderat de Tarragona. El 26 de gener entren a Barcelona. El 4 de febrer ocupen Girona. Començava l'èxode per a milers i milers de catalans que havien iniciat, 3 anys abans, la resposta a la insurrecció contra la República. Alguns d'ells havien de conèixer els desastres d'una altra guerra, més terrible encara, en la seva pell. Serien els nostres deportats, homes i dones, que anirien a morir o a sobreviure quasi amb desesperació als camps de la mort, a Mannhausen, a Buchenwald, a Ravensbrück. La nostra gent, junt amb republicans de totes les terres ibèriques, havien combatut contra allò que Wilhelm Reich anomenava la resurrecció de l'edat mitjana. Havien combatut també per una Catalunya viva, per unes terres catalanes més lliures. Montserrat Roig ens va deixar aquesta magnífica obra, Els catalans als camps nazis, ens explica com la coordinació de diversos testimonis dels ciutadans dels països catalans que van ser deportats a un camp de concentració entre el 39 i el 45. Ho va impulsar en Josep Benet, i ho va redactar a ella del 73 al 76. I vostè ens l'ha triada, per què?
1: Doncs per això, perquè com que estava estudiant i estava intentant conèixer a fons el que havia passat, aquest llibre em va semblar, bueno, una preciositat. I per tant, i m'ha ajudat molt en el treball.
0: He dubtat molt de temps si escriure o no un llibre sobre la dona. El tema és irritant, sobretot per a les dones, i a més no és nou. La polèmica del feminisme ha fet rajar bastanta tinta, però actualment està pràcticament tancada, no en parlem més. Amb tot, continuem parlant-ne. No pareix que les enormes ximpleries dites durant aquest últim segle hagin aclarit molt el problema, però hi ha cap problema? Quin és? Hi ha tan sols dones? Per descomptat, la teoria de l'etern femení té adeptes que murmuren. Fins i tot a Rússia, elles, les dones, continuen sent dones. El segon sexe de Simone de Beauvoir ens l'ha triada també.
1: També, també.
0: Per què?
1: També perquè és la que dona per sentat, d'entrada, que realment no es neix dona, et construeixes com a dona.
0: A veure, això mereix mig minut mínim més. Què vol dir construir-se com a dona?
1: Doncs això, prendre consciència de ser dona i treballar com a dona i no sotmetre's als desitjos del primer que passi, que sembla que és per això que hem nascut. Per sotmetre'ns als desitjos dels altres i per fer tot allò que els altres volen que fem.
0: Encara ara?
1: Encara ara, encara ara.
0: I vostè com ho va fer, això, per agafar la consciència de ser dona? Com ho va fer, senyora Anna Minyarra?
1: Doncs no t'ho puc contestar. No t'ho sé dir com, però ho vaig fer. Però ho vaig fer. I, bueno, i la setmana del dia 11, 12 i 13 de juny hi ha les jornades feministes, que fa 50 anys que es van celebrar per primera vegada a la Universitat de Barcelona, la trobada feminista, i llavors el 11, 12, 13... tornen a fer-se, en aquest cas, a la Fabra i Covats. El sol que no surti avui
0: i que torni els estels. Hem d'anar acabant, senyora Minyarra. Haurà de tornar, Ens haurà d'anar dient com va ara per Barcelona, per altres poblacions de Catalunya, també?
1: En aquest moment, a Brera. A Brera, que és l'única població que el memorial, Memòria Democràtica ha considerat que s'havia d'acompanyar els familiars.
0: Vostè creu que això té sortida? Que realment en hauria de dir, no?, com la cançó, que ens en sortirem?
1: Bueno, és difícil fins que els victimaris no els reconeixem. Per tant, hem de reconèixer els victimaris. El primer victimari és l'Estat, i per tant, fins que l'Estat no reconegui realment i no repari a nivell social i a nivell, fins i tot a nivell econòmic, tot allò que va prendre, no ens en sortirem.
0: I fins a
1: la reconciliació passa perquè l'Estat, que és el primer victimari, prengui consciència del que va fer.
0: No hi veig que hi estiguin posats.
1: No, no hi estan posats, però els hi haurem d'anar recordant. Ara, de moment, per exemple, el Patronato no estava previst que entrés a la memòria democràtica i ara hem aconseguit que el Patronato entri a la llei de memòria democràtica, que, com sabeu, hi han llocs com Aragó com Mallorca, no?, que l'acaben de treure la llei de memòria democràtica. I la Provença ho pagarà car.
0: Ai, i la transició no va servir per endreçar res?
1: No.
0: Pot afegir alguna cosa més després del no?
1: No, la transició va servir perquè anéssim una mica més tranquils pel carrer, perquè poguéssim fer unes altres coses, però la transició no va fer el que ha de fer, que és el que estem dient, que és reconèixer i veure els victimaris. Per exemple, en el cas del Patronato, conèixer totes les monges que maltractaven a les adolescents, tenint en compte que quan ets un adolescent el que et prenen és la identitat, i per tant vol dir que en aquell moment ens està costant moltíssim trobar les monges que van ser, trobar les monges i trobar els psiquiatres que noies adolescents havien estat diagnosticades com esquizofrèniques i no ho eren.
0: Fins i tot aquelles que van ajudar a robar criatures, a robar nadons, també. Senyora Miñarro, endavant, endavant, endavant, endavant. Gràcies per la feina que fa. Gràcies per venir-nos-la a explicar i posem un punt optimista, sí?
1: Sí, sí.
0: Va,
1: sí.
0: Som-hi!

0: sortiré.
1: Xavier Vilà, Albert Castellví, Xavier Llaurador i Sílvia Coplo. Hem fet una vegada més el divan a Catalunya Ràdio, avui amb la magnífica col·laboració de la senyora Anna Minyarro.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'Iran està atacant Israel. L'exèrcit israelià ha identificat que el règim persa ha llançat almenys dues onades de míssils en direcció al seu territori i és la primera agressió des que es va decretar la treva a principis d'abril. L'atac està passant just després que l'Iran hagi advertit que prendria represàlies pel bombardeig israelià d'aquest matí a Beirut, que, recordem, ha fet almenys 2 morts i 20 ferits. Precisament, Donald Trump, el president dels Estats Units, havia insistit feia poques hores que un acord negociat amb l'Iran era pròxim. En una entrevista a l'NBC, demanava a Netanyahu contenció en la seva actuació a Líban.
2: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això. O podem recomanar Síria.
1: Israel, per la seva banda, avisa que aquests atacs de l'Iran tindran represàlies. Teheran ja els ha respost que si els ataquen tindran, diuen, una resposta devastadora. Més notícies amb el Miquel Àngel Violant.
3: IO14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
4: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más, que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
3: Lleó 14 ha arribat a tots dos actes amb el seu papamòbil, que ha recorregut els carrers de Madrid i ha saludat i beneït milers de persones.
1: Els beneficis de les aerolínies cauran gairebé a la meitat aquest any. És, diuen, pel gran encariment dels preus dels combustibles i les interrupcions de l'activitat d'algunes companyies arran de la situació geopolítica i del conflicte a l'Orient Mitjà. És el pronòstic que en fa la IATA, l'Associació Internacional del Transport Aeri, que calcula, a més, que el benefici net del sector es reduirà dels 45.000 milions de dòlars l'any 2025 fins als 23.000 milions de dòlars aquest any.
3: De Rabastall a França per la desaparició i assassinat d'una nena d'11 anys suposadament a mans d'un pederasta que ja havia estat denunciat 9 vegades. Davant les acusacions de negligència, el govern ordena la revisió immediata dels 70.000 casos pendents que afecten menors. París, Isabel Galí.
5: El ministre de l'Interior, Gerald Darmanin, ha ordenat a tots els fiscals generals que reprenguin les denúncies relacionades amb menors d'edat. Això suposa 70.000 dossiers fins al 14 de juliol. La xifra dona la mesura de fins a quin punt hi ha casos per investigar i de fins a quin punt França no posa els mitjans per fer-hi front. Mesures d'urgència per rebaixar l'alarma generada per l'assassinat d'una nena d'11 anys, Liana, just el dia que el seu poble, Florença, en occità, l'ha acomiadat. Va ser assassinada per un presumpte pederasta detingut ja fa uns dies que nega tenir-hi res a veure, tot i que el cos es va trobar en una sitja on ell havia treballat. Sobre aquest home, de 41 anys, hi havia hagut almenys 2 denúncies prèvies i entre 5 i 7 senyalaments o alertes per agressió sexual. Cap d'elles va ser presa seriosament per la gendarmeria o els jutjats regionals. La percepció, doncs, és que el crim hauria estat evitable si el sistema funcionés.

0: Berga viu aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest Corpus. És l'acte més multitudinari i emblemàtic de la festa que se celebra a la plaça Sant Pere. Les comparses van desfilant i ballant al centre de la plaça en quatre salts amb la participació destacada dels plens. Un cop acabada la Patum completa, la festa continua amb sardanes a la plaça de Viladomat que posen el punt final a la Patum d'aquest any. Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit. El Joventut de Badalona s'ha classificat per les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88 a 96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut. I el Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17 a 37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva. D'altra banda, l'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Fabio Colboli en 5 sets.
2: Fins aquí les notícies.
3: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
4: Som aquí!
5: Aventures infinites.
6: Vinga, Pikachu, endavant, llampi!
5: Amistats de les bones.
6: És veritat!
5: Diversió assegurada. Pokémons molts i molts més. Un viatge espectacular que no et pots perdre.
6: Quina meravella!
5: Viatges definitius Pokémon. Dilluns 8 de juny, estrena de la nova temporada al Super 3 i a la plataforma 3Cat.
7: La nit dels ignorants s'hereda.
8: Jo tinc record del meu avi d'escoltar la nit dels ignorants.
7: Pot arribar a travessar oceans.
9: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
7: Veu com creixen els seus oients màgics.
10: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
7: I posa la pell de gallina.
11: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
12: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
11: És que m'heu posat la pell de gallina.
12: El Mundial de Futbol, al Club de la Mitjanit.
13: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
14: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
13: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
12: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
13: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
15: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
13: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
12: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
15: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
13: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.

0: Revolució 4.0 amb Chantal Llavina a Catalunya Ràdio.
1: Hola, com esteu? Benvinguts al Revolució 4.0. S'acosta la visita del Papa Lleó a Catalunya per a molts creients. És una visita molt important, però l'arribada de Lleó 14 té moltes arestes, i una és l'econòmica, també. Es calcula que té un cost d'uns 15 milions d'euros, però és que l'impacte positiu que la visita causarà és d'uns 125 milions a tot Espanya. Sense fi.

A Barcelona, per exemple, s'espera fregar el ple als hotels i apartaments turístics. Molts allotjaments han apujat, més d'un 20% els preus, amb tarifes de fins a 300 euros la nit. I fins i tot hi ha qui lloga al seu balcó al carrer Rosselló de Barcelona a 500 euros per veure passar el Papa. Veurem què diu el Papa a Barcelona, just ara que vivim un moment molt convuls a tot el món, també al nostre país, i de moment, però, les xifres econòmiques ja asseguren que el viatge, tot i que encara no ha començat, ja serà un èxit. I avui començarem el programa amb la Masterclass Econòmica de Santiago Niño Becerra, que parlarà del Papa, d'aquesta visita, del que significa econòmicament per Barcelona, també per Espanya, aquesta visita. Parlarem també amb la ciberpsicòloga Ari Vilalta sobre la sobreestimulació que té actualment el nostre cervell amb els telèfons mòbils. Això ens preocupa i en volem parlar. També coneixerem una empresa que va començar fa 70 anys amb un camió que transportava mercaderies per les comarques de Lleida i avui, atenció, té més de 300 treballadors i està molt vinculada al Barça. I també coneixerem com la innovació és una gran eina per garantir també la nostra aigua i el nostre planeta.

0: Ja sabeu, oients, sempre els dissabtes a l'API Web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio. Com serà el món de demà? Com serà el futur? Comencem a revolucionar-nos.
1: La revolució, o la fas, o te la fan. Revolució 4.0, amb Chantal Llavina. Masterclass Becerra. Amb Santiago Niño Becerra.
0: Ho deia ara a l'inici del programa, la visita del papa Lleó XIV pot generar un impacte econòmic pel país de 125 milions d'euros, pisos turístics, bitllets d'avió, restauració, taxis... No estem parlant de pocs diners, és una visita pastoral, però vivim en un món que al final tot passa pels diners. I saludem a Santiago Niño Becerra. Què tal, com estàs?
2: Bé, Chantal, què tal?
0: Molt bé. Molt bé, tots estem expectant ja, amb aquesta arribada del papa, també la gent que som creient, també, i els que no ho són, també. Jo crec que és una visita molt important, d'actualitat. Ja sabeu que des de Catalunya Ràdio i 3CAT la seguirem en directe. Santiago, a veure, parlem d'economia, la revolució. Què significa, no? Una xifra remarcable, no? Tot el que generarà també el papa en economia, sí?
2: Les estimacions que s'han fet per a Espanya, ja sabem que estarà a Madrid, a Barcelona, bueno, començar per Barcelona, Canàries i després Madrid, s'ha estimat un impacte a nivell d'ingressos de 125 milions d'euros. El que passa és que també s'han estimat, i d'aquests 125 milions d'euros es parla moltíssim. A tot arreu es parla, però del que es parla menys és dels costos. Els costos, segons diferents estimacions, els costos oscil·laran entre els 15 i els 42 milions d'euros. Depèn del que s'afegeixi, es consideri, es tingui en compte, etc, etc. Evidentment, a nivell econòmic, encara que anem a la xifra més elevada, els 42 milions, tenim 80 milions d'impacte positiu, amb la qual cosa això és important, evidentment.
0: Clar. Com es finança, no? També cal explicar, no? Empreses, fundacions, també, no? La diòcesis, no? És a dir, tot això, aquesta despesa...
2: Bueno, sí, sempre que hi ha un esdeveniment, en aquest cas els esdeveniments esportius són els que podem fixar-nos més, sempre que hi ha un esdeveniment hi ha promotors, hi ha empreses bàsicament que promocionen perquè aparegui el seu nom. Des d'una perspectiva exclusivament econòmica, central, és a dir, deixo de banda tot més, la visita de Lleó XIV no deixa de ser un espectacle.
0: Clar.
2: Amb la qual cosa, evidentment, hi ha empreses, hi ha gent que vol promocionar-se.
0: Per tant, si us pregunteu, oients, no, com es finança aquesta visita, doncs empreses, fundacions privades, no, la conferència episcopal, les administracions públiques també col·laboren, i clar, és que no nosaltres ve el papa, però hi ha l'organització d'aquests actes multitudinaris, que hi haurà a la Sagrada Família, a Montserrat, la seguretat, imagineu-vos, no, la seguretat del papa, la coordinació institucional, no, els transports, i això, a més, hem d'explicar, Santiago, la picaresca, que no falti, 500 euros per un balcó amb vistes al carrer Rosselló de Barcelona. Creus que Hisenda, no sé si es llançarà de cap sobre la gent que té balcó en el tram d'aquest carrer per on circularà el papa mòbil? Què et sembla?
2: Bueno, Chantal, sobre el tema de llogar balcons i terrasses, hem d'aprendre molt de Mònaco. A Mònaco, en el Gran Prix de Mònaco de Fórmula 1, ja fa anys que s'estan pagant 6, 7 i 8 mil euros per un balcó. Que sí, que això és normal. Ara, per al que tu dius d'Hisenda, jo, sincerament, crec que la feinada que seria fiscalitzar totes les persones que tenen balcons i si els han llogat, jo crec, sota el meu punt de vista, jo crec que Hisenda passarà d'això, jo crec.
0: Ja. Què et sembla? És normal que la gent llogui els balcons? Et sembla que és normal que passi això, sí?
2: Torno a posar d'exemple el Gran Prix de Mònaco de Fórmula 1, sí. És a dir, jo tinc una... És un cost d'oportunitat. Jo tinc un balcó allà, hi ha demanda, sóc conscient de les molèsties que això m'ocasionarà i decideixo si ho llogo o no. Jo crec que és, bueno, que és normal. Jo crec que sí.
0: Recordem que aquests 125 milions que genera el Papa, hotels, restauració, transport, comerç, turisme, fins i tot el turisme que es viurà a Montserrat, totes les persones que pujaran amb el cremallera, amb el telefèric a Montserrat, per tant, seran molt. Déu-n'hi-do, per tant, estarem pendents de tot el que significa aquesta visita. Per cert, veurem quin impacte té en concret a Catalunya. Li preguntarem també la setmana que ve a la consellera d'Economia, l'Alícia Romero, que vindrà al programa, i a mi m'agradaria, Santiago, ja que tenim la consellera d'Economia que vindrà a la Revolució, quina pregunta econòmica li faràs a la consellera o li faries a la consellera Romero, me la dius i jo la faré de part teva. Què li preguntaries?
2: Pues sí, m'encanta que m'hagis fet aquesta suggerència, Chantal. Si us plau, pregunta-li a la consellera quan Catalunya recuperarà el seu dèficit fiscal interregional, que actualment està en el 8% del PIB, uns 20.000 milions a l'any, i que, clar, evidentment, Catalunya estaria molt millor si recuperés aquests diners que si no els recuperés. Pregunta-li, a veure què et diu.
0: Molt bé, doncs li preguntarem a la consellera. Seguim amb més temes.

0: Altres temes. Parlem de Temu. Com veus la multa que la Comissió Europea ha posat al gegant xinès de comerç en línia Temu? Atenció, 200 milions per vendre productes il·legals i perillosos, tenint en compte que factura uns 60.000 milions. Clar, notarà aquesta multa. Està passant una cosa i a mi em preocupa pel petit comerç, perquè jo sempre també defenso el petit comerç i les botigues i els comerciants. Està bé, la gent pot comprar on vulgui. Evidentment, cada vegada molta gent està comprant a través d'internet a gegants xinesos que venen a preus molt econòmics, però a vegades també no ho fan amb les condicions més correctes, no? I això els hi hem d'explicar als oients, Santiago.
1: Bueno, a veure, el tema dels preus, comencem per aquí, cuidado, perquè AliExpress, per exemple, ha pujat moltíssim els preus darrerament. És a dir, cuidado a com acabarà el tema dels preus, perquè, clar, aquestes plataformes són conscients de que estan a un preu molt baix, igual la demanda pot sostenir o pot aguantar un increment de preus. És a dir, que jo crec que aquestes diferències de preus baixaran. Jo, en el tema concret de Temu, la multa que tu plantejaves, bueno, jo no conec en profunditat tot el cas, però és que hi ha una cosa que em xoca. És a dir, li posen una multa a Temu perquè està venent, està oferint productes il·legals, però a veure des de quan està venent aquests productes il·legals. I ningú s'havia adonat a la Unió Europea que estava passant això. És a dir, és que no. En quant a l'import, 200 milions per Temu, calderilla, Chantal, calderilla.
0: Clar. Però també, és a dir, estem en un moment que els grans gegants del comerç, de la tecnologia, jo no sé si fan el que els dona la gana, perquè la gent compra, i ho dic per la societat que m'envolta, a tu i a mi, amics, amigues, que he comprat això aquí per internet, però els hem d'explicar, a veure, si realment on estem comprant estan regulades, Europa està controlant bé tot el que fan o hauria de controlar més si és correcte, perquè estan perjudicant el petit comerç.
1: Sí, això és evident, Chantal, evident. I deixant de banda el preu, perquè el tema del preu és a dir, tu realment no saps quan més barat et surt el preu amb una plataforma si no fas una comparació o no fas comparacions en el que et costaria en un altre lloc. És a dir, deixant de banda el preu, jo per mi les plataformes tenen un avantatge molt gran sobre qualsevol botiga, que és el catàleg de productes que tenen. És a dir, pensa en un objecte, el que vulguis, més exactament igual, el que vulguis. Llavors ves a una botiga i tu pregunta quants objectes tenen semblant aquests. I després ves un altre i després un altre. I després entra en una plataforma, entra en un Amazon o entra en una plataforma com aquestes. Llavors mira el catàleg, és brutal la diferència. Clar. Brutal. Llavors tens unes possibilitats d'escollir que en un comerç no tenen. És cert que en un comerç, sobretot si et coneixen, pots dir, això m'ho pot demanar, i possiblement et diran que sí, però clar, és l'altre avantatge que ofereix la plataforma, la immediatesa.
0: Molt bé.
1: En 24 hores tens el producte.
0: Ja, però tu, per acabar aquest tema i passar al següent, com ho regularies? Quin perill creus que passarà en aquest sentit?
1: Bueno, evidentment

0: quines conseqüències té?
1: Bueno, sí, a veure, jo aquí, Chantal, sobre aquest tema hi ha dos relats, dos relats que estan totalment oposats. Un relat és el relat del govern, del govern de Madrid, dels governs regionals i dels polítics en general, que aquest relat només es fixa en dues coses. Primer, en el producte interior brut, i en segon lloc es fixa en la quantitat de persones que estan donades d'alta a la Seguretat Social. Llavors, aquest relat, en quant al producte interior brut, la pregunta és: està creixent el PIB d'Espanya? Els mostren que sí, sí. I està augmentant el número de persones que estan donades d'alta a la Seguretat Social? També és veritat, sí, sí, està incrementant. Ara, si tu analitzes la qualitat d'aquest PIB, el valor afegit, la productivitat, aquí Espanya punxa totalment. Llavors, només perquè, per una idea, no? Perquè ens fem una idea, Espanya, comptant la productivitat en PIB, producte interior brut per hora treballada, té la mateixa productivitat avui que França tenia l'any 1996. Aquí ve el que tu deies, el volum. Espanya creix per volum, per massa. Uh-huh. És a dir, molts turistes, molta restauració, molta construcció, molta immigració, treballant, etcètera, etcètera, molt consum, però de baixa qualitat, de baix preu, baixa productivitat, baixos salaris, baixa recaptació fiscal, baixa recaptació de la Seguretat Social. És a dir, són els dos relats.
0: Clar.
1: Un relat políticament és molt sostenible, és molt maco, però a nivell personal, a nivell de la població, de cada persona, és un error.
0: Per cert, ja que parlem de feina, hi ha notícies positives i d'altres no tant. El gegant de moda H&M, que tots coneixem, ja ha anunciat dotzenes d'acomiadaments. Són de treballadors de les oficines. Creus que la IA està al darrere d'aquesta situació d'aquesta multinacional sueca?
1: Per descomptat, Chantal, apostaria 3 a 0 a que a darrere, si no de tots, de la majoria d'aquests comiats, hi ha l'intel·ligència artificial. De fet, hi ha una sèrie de previsions que han fet bancs com Goldman Sachs, per exemple, que són aferidores de l'impacte que tindrà la intel·ligència artificial sobre feines que maneguen dades, feines que sobretot realitzen el jovent, les seves primeres ocupacions. És a dir, d'això parlarem molt, de l'impacte en l'ocupació d'intel·ligència artificial, molt.
0: Parlarem molt l'any que ve, perquè Barclays ha sigut clar, el banc britànic, oients, ha dit que l'any 2035, atenció amb aquesta notícia, la Xina, els robots ocuparan els llocs de 72 milions de treballadors. Si fem el paral·lelisme, oients, vol dir que a Espanya se'n perdrien 4,5 milions.
1: Sí, però aquest paral·lelisme no és correcte,
0: Llavors no ens hem d'espantar.
1: Per al tema de feina, al tema de feines.
0: Sí, digues.
1: No, dic que per al tema... és a dir, aquests 72 milions de persones, que suposant que el càlcul sigui correcte, són un tipus de feines molt manualitzables. És a dir, Chantal, no hi ha cap robot que pugui fer al llit d'un hotel. Cap ni un. Vull dir, posar la roba, etcètera, etcètera. Que arribarà, sí. Però ara per ara, no hi ha cap robot.
0: Jo he vist algunes imatges d'alguns robots xinesos que sí que fan certes coses. Una cosa és els robots que tenim a Estats Units o a Europa, però saps que els xinesos van molt més avançats en robòtica.
1: Sí, és veritat, és cert. Chantal, encara pitjor. És a dir, aquesta substitució arribarà abans. Perquè, clar, és que la tecnologia té dues vessants. Per una banda, cada vegada fa més coses millor, però a la vegada cada vegada és més barata. Amb la qual cosa, clar, quan el preu baixi fins que sigui rendible substituir una feina barata per un robot, es farà.
0: Ja. Bé, segur que no hi ha un robot

0: com Santiago Niño Becerra. Tu creus que hi ha algú que et pugui copiar, Santiago?
1: Home, Chantal, si ara no existeix, que no ho sé, segur que existirà.
0: No, com tu ningú. Per cert, estem fora de temps ja, eh? Explicar, i atenció a aquesta notícia molt ràpid, que ja es pot pagar moltes botigues amb Bizum, eh? Ja sabeu el mètode de fer transferències a través del mòbil molt ràpid, eh? Això pot suposar, atenció, que molta gent deixi de banda targetes de Visa Mastercard, en parlarem, eh? També d'aquests gegants financers, titular final, Santiago.
1: No, moltes botigues no, encara no, són poques. És que l'objectiu és aquest, Chantal. L'objectiu és substituir a tota Europa Mastercard, Visa, etcètera, etcètera, per Bizum. Aquest és l'objectiu. Perquè aquestes empreses són americanes i el Bizum seria un invent europeu. I l'objectiu és aquest. Utilitzar Bizum i deixar d'utilitzar Visa, etcètera, etcètera.
0: Doncs parlarem als pròxims programes què passarà amb Visa i Mastercard per poder reflexionar. Com sempre, Santiago, hem fet un bon repàs a moltíssimes qüestions del món econòmic. Com sempre, un plaer, i estarem molt pendents d'aquesta visita del Papa a Barcelona el dia 9 i 10 de juny. Gràcies.
1: Molt bé, Chantal, d'acord, gràcies a tu.
2: Ser jove i no ser revolucionari és una contradicció biològica. Salvador Allende. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina.
0: Fa molts pocs dies vam entregar els Premis Revolució. Si no vau escoltar la gala, recomano que la recupereu, perquè va ser un programa molt maco, ple d'emoció, i en el que es van dir frases molt interessants. Un dels guardonats va ser el psicòleg Marc Massip, que és un expert a lluitar contra l'addicció a les noves tecnologies, i avui volem continuar parlant d'aquest tema tan important amb una altra psicòloga que també pensa que és important anar amb cura amb l'ús de la tecnologia. Segur que serà una xerrada molt interessant i sobretot útil. I li pregunto a l'Ari Vilalta, fa 20 o 30 anys, no? Els joves compraven una revista al mes i allà veien tendències, no? Però ara ho tenim tot a l'abast 24 hores. Com canvia això, Ari, em diries?
3: Doncs canvia moltíssim, perquè al final estem consumint constantment i estem rebent sempre impactes molt, molt, molt ràpids i no acabem d'arrelar moltes coses. Ens passen massa de pressa.
0: Clar. L'Ari Vilalta és psicòloga, acaba de publicar un llibre, Una vida sempre en línia. Com ens afecta estar, em diries, permanentment connectats? Què ens passa?
3: Jo crec que hem perdut connexió amb el món real. És a dir, jo l'altre dia anava amb tren i veus una mica el paisatge i et dones compte que ningú està mirant al voltant. O vas caminant pel carrer aquí a Barcelona, no sé si t'ha passat... Bueno, és que és impossible anar caminant entre la gent mirant el telèfon, els auriculars, és un horror, la gent no sap molt bé per on va. Sembla que tots anem una mica divagant i crec que hem perdut connexió amb la vida real. És una sensació molt, molt rara i crec que cada vegada va a més.
0: Clar, com una addicció massa al mòbil, a les pantalles, que s'ha de fer aquestes pauses programades que sempre en parlem mal, al Revolució. I en el llibre parles, per exemple, fins i tot, Ari, del teu trastorn de conducta alimentària que has patit durant la teva vida i, per tant, coneixes de primera mà l'enorme problema que és, no? I aquest és un problema que les xarxes socials provoquen a moltes noies, no, també?
3: Sí, jo crec que les noies ens portem una part bastant dolenta amb tot el que és internet, per diversos temes, no? Però estem agafant una igualtat, homes i dones, en aquest aspecte dels trastorns alimentaris, perquè, tristament, en aquest cas són els nois també els que estan començant a tenir problemes, precisament per això, perquè ens hem acostumat a filtres, a una sèrie de posar-nos d'una manera davant de la càmera que després no correspon amb la vida real.
0: Ja. Els trastorns d'alimentació són un dels problemes, però també podem parlar de l'autoestima, de les nostres relacions, ho afecta tot. No t'ho fiquem només que els algoritmes estan transformant la nostra ment. Què vols dir, Ari?
3: Bé, per exemple, amb el tema aquest de l'autoestima, abans tu t'anaves a buscar parella, no?, i et quedaves amb la gent i tenies un contacte amb una persona i hi havia una sèrie de missatges o podies parlar amb algú. Ara mateix tot és online i el fet de que hi ha gent que només et contacta i desapareixen, no?, el famós ghosting, per exemple, això també fa mal. O les búsquedes de feina. Abans doncs, enviaves un currículum, la gent et contestava o no, però ara mateix amb el gran volum de currículums que tu pots enviar ha i que n'han vist, no sé, 200 i que ningú et contesti, jo crec que són impactes que no ens en donem compte de seguida, però amb el pas dels anys, perquè al final amb tot això ja fa molts anys que estem connectats amb un món molt virtual, al final ens estan afectant i potser no ens n'hem donat compte fins ara, que se n'ha començat a parlar.
0: Dius que tenim el cervell crispeta. A veure, què vols dir? A què et refereixes?
3: Que anem una mica d'idea a idea, no? Anem picotejant, anem... és el que dèiem, és com les coses apareixen i desapareixen molt ràpid. I no ens dona temps... Bueno, també a les notícies, tu ho deus veure, no? Pues quan hi havia la Dana, tot era sobre la Dana, ja desapareix. Quan hi havia la guerra a Ucraïna, pues tot encara hi és i no n'hem parlat més. Passem a Israel, passem... No estem retenint informació. L'altre dia vaig també escoltar el Pérez Reverte, no? Que deia, tampoc no mirem ni les imatges del que està passant a una guerra. O sigui, no estem ni interioritzant què vol dir, no estem veient la crueltat d'una guerra i anem passant de tema a tema com si no anés amb nosaltres.
0: Clar, especifiques en aquest llibre que avui recomanem, des de el Revolució 4.0, Una vida sempre en línia, de l'Ariadna Vilalta, ets ciberpsicòloga, dius que això és una branca totalment centrada en com ens afecta la tecnologia i com ens transforma, no?
3: Sí, aquí a Catalunya, a Espanya, encara no ha arribat. És una branca que tant a Canadà, Austràlia, Estats Units i Anglaterra està començant ara. Tampoc és que sigui nova, ja fa uns quants anys que hi és, però està costant potser una mica que fins ara ens adonéssim de la importància que té, especialment ara, que també amb la intel·ligència artificial crec que tenim un repte molt, molt més ambiciós per davant.
0: Clar, jo crec que és veritat, hi ha com una histèria digital, un estrès digital, tenim tants inputs que, com deies, no, es valora poques coses al final, no?
3: Es valoren poques coses i crec que no ens han educat digitalment. I crec que aquest és un gran problema. Jo ara ho comentava, jo estava fent memòria, el meu primer Facebook crec que va ser cap allà l'any 2008, i fa 18 anys. I encara ara no ens estan explicant com funcionen les xarxes, com ens impacten, què és bo i què no. Encara estem discutint si les prohibim o no. Si no podrem prohibir la tecnologia, perquè està aquí, ha arribat i anirà més. No? Però crec que sí que és molt urgent que recuperem certa educació digital, així com l'ètica, la filosofia, perquè ens farà falta.
0: Són addictives, no? Jo crec que ho hem de dir, no? I sobretot, per exemple, Instagram o LinkedIn, fins i tot, o Facebook, ens passem, és a dir, estan muntades perquè ens hi passem moltes hores
3: sí.
0: I estiguem enganxades, no? Què diries? Ho expliques també en el llibre, no?
3: Sí, al final no són receptes màgiques. Al final tots sabem que, com qualsevol addicció, doncs necessitem autorregular-nos. I jo, per exemple, sí que comparo molt també aquesta tendència que tenim a estar molt enganxats a les xarxes, una mica potser amb els trastorns alimentaris, perquè al final si tu consumeixes alcohol, drogues, te'ls pots treure de la teva vida, però quan estàs amb un problema això, amb els aliments o amb la tecnologia, no la podem eliminar de la nostra vida. Per tant, hem de tenir unes pautes bastant clares i hem de ser bastant serios amb nosaltres mateixos i posar-nos uns horaris i respectar-los.

0: Dona'ns consells, com podem minimitzar tots aquests efectes dels que estem parlant, no? Has entrat a treballar també amb la Fundació Sol i a protegir els infants, adolescents i famílies, no?, d'aquests riscos de l'entorn digital. Dona'm consells avui pels oients del Revolució.
1: Per exemple, algo tan senzill com treure pantalles de les habitacions. Ens semblava ara molt normal que els nens estiguessin tancats a una habitació amb el seu ordinador, el seu telèfon. No hauria de ser normal, perquè al final són pantalles que són obertes al món i no sabem ni amb qui estan parlant ni amb qui estan tenint un contacte. Jo crec que això hauríem de començar a posar-les fora, en una zona comuna on els pares, sobretot, puguin estar atents al que està passant allà. I aquest és un consell molt senzill, treure les pantalles també al costat nosaltres, com a adults. No anar a dormir amb el mòbil, és una cosa molt senzilla, però és que molta gent ho fa, és que tenim hasta el despertador a dintre el telèfon, no? Pues recuperem el despertador i no anem a dormir amb una pantalla al costat del llit.
0: Com pot saber una persona, un oient, que té ansietat digital?
1: Jo crec que tots ho sabem. Estava parlant abans d'ahir amb un periodista, no? I diu, és que m'he anat amb la meva parella a un hotel que era, pues, no tenia cobertura, i he fet canviar l'hotel. Jo crec que ho sabem. Tu ho veus quan estàs moltes hores, o també podem mirar només el comptador d'hores que estem connectats a qualsevol xarxa, i ho sabem. Sabem quan no estem atenent a una conversa familiar, sabem quan estem... crec que és el fet de donar-te en compte...
0: Sí, el que passa que a través del mòbil també treballes, és a dir, treballes contestant correus, no? Treballes però... amb un grup de WhatsApp...
1: Sí, però tu saps exactament... Jo ara, per exemple, sí que faig un esforç, no?, em dir, ja prou, són les 7 de la tarda... No contestaré. Per exemple, jo treballar amb això del WhatsApp és una altra cosa, que arriba un moment que dius, ho hem de parar d'alguna manera, tornem al mail. Abans teníem el mail Outlook aquest que tenies que donar, enviar i recibir per rebre els missatges o enviar-los. És disciplina, perquè al final, si no, està arribant inputs constantment.
0: Hi ha gent que està agafant telèfons que només serveixen per trucar.
1: Jo m'ho estic pensant.
0: No?
1: Sí, sí. Perquè al final és això, missatges de totes hores. No fem un seguiment ni dels temes dels que estem parlant. Vas d'un tema a l'altre, t'envien, no sé, jo ho he notat molt amb la gent que t'envia coses de feina, no pots fer un seguiment si l'estàs fent via WhatsApp. No és el mateix escriure un mail i ser conscient d'un mail a enviar WhatsApp sense continuïtat, curts i mal escrits.
0: Molt bé. Doncs Ari, gràcies per haver vingut avui al Revolució. Recomanem als oients aquest llibre, Una vida sempre en línia, de l'editorial de Destino. No podem anar contra el món en què vivim, però sí que podem tenir un esperit crític i ser conscients i responsables que la tecnologia no ha d'ocupar tant espai a la nostra vida. Felicitats, Ari.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Ho tenim tot, ho tenim tot.
3: Revolució 4.0, Catalunya Ràdio. Desena temporada amb Chantal Llavina.
0: Segons diversos estudis, la vida mitjana de les empreses espanyoles està aproximadament entre 12 i 15 anys i cada vegada moren més aviat. Doncs avui volem conèixer una empresa de Camarasa, a la comarca de la Noguera, que va començar l'any 1955 amb un camió i avui en té gairebé 400. D'això se'n diu emprendre, i amb una empresa, això, molt lligada també al Barça. I avui saludem un bon emprenedor, Josep Cerveto. Benvingut al Revolució, què tal?
4: Chantal, gràcies per convidar-nos i un plaer.
0: Molt bé, tu ets, a veure, la tercera generació, m'han explicat, d'una empresa fundada, com deia, a Camarasa, un poble de la Noguera, i va un dia del 1955 que el teu avi, anem a fer història, agafa un camió i posa en marxa l'empresa, no? Com era? Què transportava aquells inicis? Com era l'inici d'aquesta empresa?
4: Sí, els inicis no van ser tan fàcils com pot semblar o com es pot veure, no? Dius, va agafar un camió i va començar. No, primer va demanar diners perquè no en tenia, era una família molt, molt humil, i algú va confiar en aquest projecte de l'avi i del pare. Va ser el pastisser del poble del costat, de Sant Llorenç de Montgai, que els hi va deixar els diners per començar. Llavors, tot això comença no com una companyia o no com una empresa, com es pot veure avui, sinó com un projecte de família. I es comença transportant, doncs, mercaderies i persones.
0: Sí?
4: Mercaderies, doncs, es transportava producte com alfals, ordi, blat, pipers. Eren més tractants quasi que transportistes. I per complementar i optimitzar, anem a dir, la facturació, els caps de setmana aprofitaven i portaven els habitants del poble de Camarasa al mercat, els portaven al futbol, vamos, que feien de camió i quasi bé que d'autobús.
0: A veure, hem explicar quants treballadors sou ara i a quants països arribeu, com a emprenedors que sou.
4: Sí, a dia d'avui nosaltres tenim més de 500 treballadors.
0: Déu-n'hi-do.
4: Sí, preveiem arribar a final d'any als 600 treballadors, i arribem a molts mercats per carretera. Doncs ja no només és el mercat ibèric, o és Europa, nord d'Europa, Dinamarca, Polònia, també el Regne Unit, i a través del nostre servei de transport de transitària marítima, doncs coordinem els enviaments de contenidors des de i cap als principals ports de tot el món.
0: Clar. En un món, Josep, et pregunto, on hi ha tants gegants empresarials, tants accionistes, no?, tantes fusions, què diries que és el millor de ser una empresa familiar, que va començar el teu avi el 1955, que heu fet bona feina, perquè jo dic durar, una empresa que dura és quan fa bona feina i té visió de mercat i també té un bon producte, no?
4: Sí, la diferència entre una empresa familiar i una empresa multinacional és la finalitat última, no? La finalitat última d'una empresa multinacional, evidentment, és optimitzar els beneficis amb una visió més a curt termini que a llarg termini, però la visió d'una empresa familiar és la sostenibilitat, és perdurar en el temps. Això només es pot fer si es preserven una sèrie de valors de companyia que són els que guien el comportament dels seus treballadors, no? I després la conseqüència de gestionar molt bé, doncs, són els resultats, però el resultat és la conseqüència d'una gestió excel·lent de la companyia amb una visió de llarg termini.
0: Clar, vosaltres us heu obert al mercat europeu amb tractors, remolcs, al sector del transport. A Catalunya dona feina a moltíssima gent, a 250.000 persones, no? És un bon moment pel sector, em diries, sí?
4: Bueno, jo no sé si és un bon moment o un mal moment. Primer de tot, que com a sector jo crec que som imprescindibles. Per què? Perquè si els camions no estan a la carretera i no coordinem enviaments marítims, la cadena de subministres es para, i per tant es para l'activitat. Per tant, som un sector clau. Dos, som un sector important, pesem un 14% del PIB. I dir si és un bon moment o no, doncs jo tornaria una mica al que he dit al començament. És un moment convuls, és un moment d'adaptació, hi ha un increment del cost dels carburants i de l'energia que fa que tinguem que estar molt, molt, molt atents a qualsevol variació. Pensa que el sector del transport és un sector que treballa amb uns marges molt, molt reduïts. La mitjana de les 56.000 empreses del nostre sector guanyen menys d'un 2%. Doncs el que cal ara com a repte principal és estar molt atent als costos per poder-los traslladar a la mesura del possible.

0: I a més, aquesta empresa té una singularitat, no? Perquè vau decidir també col·laborar amb el Barça des de fa anys. A veure, com va sorgir la idea de patrocinar els equips de bàsquet, d'handbol, d'hoquei patins i futbol sala del Barça? Això fa molts anys, no? Sí, molts anys?
1: Sí, des del 2013, Cerveto forma part.
0: 13 anys, sí.
1: Forma part de, pues, del conjunt de patrocinadors del Barça. Va ser una idea bastant boja, perquè jo li vaig dir a ma germà que, bueno, trucàvem a clients, no ens coneixia absolutament ningú, ningú coneixia Cerveto, i li vaig dir, escolta, dic, fem una cosa, dic, hem de fer algo gran, hem de fer algo diferent.
0: Clar.
1: Diu, pues jo tinc la solució, diu, és molt fàcil. Dic, ah, sí? Dic, quina és? Diu, fàcil. Dic, jo vaig a les oficines del Futbol Club Barcelona i els hi faré una proposta de ser patrocinador. Dic, bueno, pues, com si vols anar a la Casa Reial, ves on vulguis, però que ens puguem... Que la imatge de Cerveto i que la marca Cerveto es pugui fer coneguda. I així va ser. Jo crec que va ser un moment en el qual el Barça, doncs, tenia una manca, anem a dir, d'empreses familiars catalanes, i Cerveto, amb una voluntat de permanència i llarg termini, doncs, 2026, seguim lligats al Barça, i aquesta associació de marca no és només una associació de marca com a tal, sinó una associació de valors lligats a compromís, a cultura de l'esforç, i per tant jo crec que aquesta associació amb el Barça en podem estar orgullosos a dia d'avui.
0: Ah, per tant, també anunciareu alguna cosa nova en aquest 2026, que continueu amb el Barça?
1: Exactament, continuem 2 anys més amb el Barça i seguim amb aquesta voluntat de permanència a llarg termini, perquè estem molt satisfets.
0: Sé que esteu també amb entitats esportives de Lleida, entitats cíviques, no? Per tant, és important, no?, també conèixer la comunicació, no? Com dèiem, sou emprenedors familiars de les terres de Lleida, que heu arribat al món, no? Suposo que també la tecnologia i la IA, que aquí en parlem molt, entra en el vostre camp i en el vostre sector, no?
1: Sí, totalment. La IA està irrompint amb molta força. També hem de ser coherents, hem de tocar de peus a terra. Avui en dia els reptes de la companyia són principalment 4. El primer, la tecnologia. Segon, els processos. Tercer, les persones. I quart, els diners. Llavors, tenim 4 limitants, i de cadascun dels limitants, doncs, tenim uns reptes molt importants. I l'apartat de tecnologia, doncs, estem implementant solucions que ens permetran ser escalables, que permetran assegurar la fiabilitat de les dades, però de reull sí que és veritat que la IA està irrompent, pues anem a dir, a una velocitat extraordinària. Hem començat a fer les primeres proves, estem planificant camions, entrades de comandes mitjançant la IA, i la veritat és que les possibilitats a futur que visualitzem, doncs, són fabuloses.
0: Clar. Per acabar, et volia preguntar, us està afectant molt una qüestió d'actualitat, com és el dels combustibles arran del conflicte d'Hormuz, o pel tema dels contenidors que transporta mercaderies des del sud-est asiàtic? És un repte important? Amb què em diries?
1: Doncs la situació ens està afectant una mica pel que et comentava. Nosaltres, doncs, consumim varios milions de litres de gasoil a l'any. Imagina l'impacte d'un cèntim als milions de litres. Des del mes de març ho estem patint. És un repte el trasllada costos a clients, i en la part del transport marítim, doncs, hi ha retards considerables i encariment dels preus dels nòlits, que tot això s'ha d'acabar traslladant als clients. O sigui, nosaltres tenim reptes, però els nostres clients encara més.
0: Molt bé. L'objectiu de futur quin és, Josep? Perquè, clar, aquesta trajectòria de tantes dècades d'una empresa familiar, 1955, no? El teu afi agafa el camió, el posa en marxa, després el teu pare, ara sou 3 germans, no? És que continuï, no? Que no és fàcil, que les empreses familiars continuïn.
1: Sí, el nostre principal repte a dia d'avui és garantir la sostenibilitat de la companyia amb una professionalització a tots els nivells, i després és important entendre que nosaltres treballem per la satisfacció de 6 grups d'interès, no? Primer són els clients, els proveïdors, els treballadors, la societat, el capital i els nostres consellers, i que hem d'atendre de forma satisfactòria i excel·lent a cadascun d'ells. No ens podem focalitzar només en clients o només en proveïdors. Està clar que focalitzar-nos en persones serà clau per assegurar la sostenibilitat del projecte, no? Iniciat el 1955, seguir potenciant accions socials i deixar un llegat a la societat forma part de la nostra responsabilitat, i també atendre al capital i garantir anem Clar. A dir el futur de la família per les properes generacions.
0: Molt bé, doncs bons emprenedors que passen pel Revolució, aquesta empresa d'Escun, el 1955, Josep Cerveto, enhorabona per aquesta llarga trajectòria de tantes dècades, molta sort en els propers anys i gràcies per venir a explicar-ho al Revolució 4.0. Moltes gràcies.
1: Gràcies, Chantal.
2: Ignorem la nostra veritable alçada fins que ens posem drets. Emily Dickinson. Revolució 4.0 a Catalunya Ràdio amb Chantal Llavina. Món 2030.
0: Les reserves d'aigua a Catalunya estan en un moment excel·lent. Encarem l'estiu amb força, més del 90% de reserves a les conques internes, però això no vol dir que hàgim de baixar la guàrdia. Encara tenim molt a prop el patiment de la sequera. Com sabeu, hem de tenir molta cura de l'aigua i la tecnologia és una excel·lent aliada per assolir aquest objectiu. Saludem el Miquel Rovira, és director de l'àrea de sostenibilitat d'Eurecat, Centre Tecnològic de Catalunya. Què tal? Com estem?
3: Molt bé.
0: A veure, com deia, tenim molta aigua, per sort, no? Ullens, com sabeu, ha plogut, ha nevat, tenim desglases, tenim embassaments plens, però no hem de baixar la guàrdia, oi, Miquel?
3: No, hem d'estar atents perquè estem en un context de canvi climàtic, vol dir imprevisibilitat, creix la població, creix l'activitat econòmica. Per tant, les reserves, amb 2 anys de pluja escassa, poden baixar dràsticament. Per tant, hem d'aplicar, com s'ha de fer sempre, el principi de prudència a l'hora d'utilitzar l'aigua, el principi de prevenció i fer un bon ús dels recursos hídrics.
0: Molt bé, cada vegada necessitem més aigua perquè som més habitants i perquè la indústria en requereix, no? Un exemple, sense anar més lluny, són els centres de dades i la intel·ligència artificial que necessiten quantitats d'aigua. És a dir, no som conscients, oients, i això vull explicar, perquè quan utilitzem el ChatGPT o utilitzem una eina d'intel·ligència artificial generativa, estem gastant aigua.
3: Efectivament.
0: I no som conscients.
3: No en som conscients perquè segurament aquesta aigua més s'està gastant lluny d'aquí. Potser als Estats Units, on hi hagi els servidors. Però una consulta de ChatGPT podria tranquil·lament consumir mig litre d'aigua associada a la refrigeració dels sistemes que fan falta perquè tinguem aquest servei. Per tant, hem de preveure que si aquests sistemes s'implanten i van cada cop a més, doncs això implicarà un consum d'aigua molt rellevant.
0: I clar, i això cap a on anem, no? És a dir, perquè quan veiem que estem gastant aigua, és interessant aquesta idea que l'aigua no només ens ha de preocupar la quantitat, sinó també, també la qualitat, però també, sobretot, que aquests centres de dades estan gastant moltíssima aigua.
3: Sí, tot i que a Catalunya el principal sector que més aigua consumeix és l'agrícola. I aquí també hem d'aplicar criteris d'eficiència. Però en el tema de les dades ens hem de sensibilitzar d'un bon ús de la intel·ligència artificial i preparar el camí, si això va a més, de quan aquests centres es vagin instal·lant a Catalunya, de com ho farem. I aquí també la innovació juga un rol molt important, perquè també el que hem de fer és una refrigeració avançada, una refrigeració que consumeixi el mínim d'aigua, o inclús pensar en alternatives a l'ús de l'aigua.
0: I quines alternatives tenim?
3: Bé, hi ha avui en dia maneres de pensar en líquids diferents, altres mètodes de refrigeració que evitin l'aigua, o inclús, en el cas que el facin servir, que la compaginin. De totes maneres, segurament el futur serà, com en tantes coses, híbrid. Probablement tindrem servidors refrigerats per aire, d'altres que utilitzaran aigua, i també haurem de pensar en nous sistemes de refrigeració.
0: De seguida anirem a parlar més coses, però encara ens sorprèn que tot el tema de la intel·ligència artificial, que mira que se n'han parlat de coses, però que el tema de la sostenibilitat i de l'aigua, de que gasta molt d'aigua, encara no he vist manifestacions per a aquest tema. Suposo que un dia arribaran, nosaltres que parlem del futur.
3: Bé, es tracta de també sensibilitzar els usuaris d'aquests sistemes. Qualsevol sistema que utilitza energia normalment requerirà refrigeració. Per tant, aquí és molt important, Chantal, el concepte, el binomi aigua-energia.
0: Sí, sí.
3: Són dos conceptes que van molt de la mà i que, per tant, també ofereixen des de la innovació oportunitats per optimitzar-los.

0: A veure, oients, utilitzem el mòbil, utilitzem la intel·ligència artificial, centre de dades, sigueu conscients que esteu gastant aigua, eh? Això és una reflexió que us fem des del Revolució. També estem acostumats a obrir l'aixeta que en regi l'aigua, no?, per rentar els plats, que això ho fem tots, per rentar-nos les dents, que això també ho fem tots i ho hem de fer, però de quina manera, et pregunto, la tecnologia també és clau perquè aquesta que surt de l'aixeta sigui de qualitat, no?, a les ciutats, és a dir, tota aquesta distribució de l'aigua, bé, depèn de quines ciutats o pobles ara mateix de Catalunya són de més qualitat, no?
1: Sí, gràcies a la tecnologia tenim seguretat hídrica. Això vol dir qualitat i quantitat. I de vegades no en som conscients. Pensem que quan a finals del segle XIX es comença a clorar l'aigua en algunes ciutats, l'esperança de vida, o millor dit, el que serien les defuncions prematures, sobretot de nens petits, baixen en picat perquè assegurem la qualitat microbiològica de l'aigua. I aquí al darrere el que hi ha és tecnologia. Tecnologia que ens ha d'assegurar que l'aigua tingui una qualitat química i microbiològica adequada i que, a més, la tenim 24 hores, 7 dies a la setmana. I crec que és bo posar-ho en valor, perquè, a més, aquests sistemes de tractament no els veiem, ni tampoc veiem les xarxes de distribució, però són fonamentals. Potser les veiem quan fallen.
0: Clar. Jo dic sempre que la tecnologia fa coses màgiques, la tecnologia és màgia, i en aquest cas, com expliquem, els bessons digitals que ajuden a millorar el cicle de l'aigua? A veure, això ho ha d'entendre, que tenim oients, més tic, menys tic, jo sempre ho dic, el Revolució, com li expliquem? Com un bessó digital millora el cicle de l'aigua? No és fàcil.
1: I o que la millorarà, això anirà més.
0: I com va això? Com
1: funciona? Un bessó digital, Chantal, és una rèplica virtual d'un sistema físic.
0: Val.
1: Que a més, és a dir, és una rèplica que ens la podem imaginar des d'un ordinador, i és una rèplica que connecta amb el sistema físic amb sensors. Tu agafes, per exemple, la xarxa d'aigües, està ben coberta amb sensors, i aquests sensors avui en dia t'envien dades. Per tant, tu, des del teu ordinador, pots, d'alguna manera, dibuixar la xarxa i veure totes aquelles dades que està mesurant en línia. I això és poder, això són dades, i amb aquestes dades podem prendre decisions. Perquè al darrere d'això, també el que hi ha són models matemàtics que ens ajuden a entendre el comportament. Poso l'exemple de la xarxa de distribució. Ens ajuden a entendre el comportament de l'aigua i, el que és més important, a poder predir què pot passar i també poder fer accions correctores. Per tant, el bessó digital està aquí, ha arribat, cada cop serà més potent i cada cop en veurem de tipologia més diferent.
0: Aquest bessó digital, per exemple, permet una cosa que no som conscients, com a ciutadans del món que vivim en una societat que necessita aigua, el consum energètic del sistema es pot regularitzar millor gràcies a aquests bessons digitals, correcte?
1: Correcte. Tot allò que tu pots mesurar en un sistema real,
0: val,
1: per exemple, la pressió, la turbulesa, la qualitat, el pH, compte que els sensors són finits, però tot allò que tu pots mesurar ho pots enviar al teu bessó digital i aquí pots començar a prendre decisions. Per tant, és com tu dius. I l'energia, evidentment, també la podem mesurar directe o indirectament, i per tant, un bessó digital ens pot ajudar a entendre el consum energètic, a optimitzar-lo i també identificar fuites. I el més important, i el que m'agradaria remarcar més, també poder entreveure la qualitat de l'aigua de la xarxa.
0: Tot això també juga en paper. La intel·ligència artificial, explica'm una mica més de detall, un projecte que heu desenvolupat a Vic, que és el que passa a Vic, que no passa a Barcelona i passa a Vic.
1: Amb Aigües Vic hem desenvolupat un projecte amb una de les seves empreses, que és Aventec, i també amb una altra empresa catalana, que és Vegeo, i els hem ajudat a desenvolupar un bessó digital que el que fa és preveure la quantitat de clor residual que hi ha a la xarxa de distribució. Perquè és fonamental tenir clor residual a petites concentracions perquè asseguren la qualitat microbiològica. Doncs aquí hem desenvolupat models matemàtics que el que fan és poder preveure com aquest clor es manté en la xarxa i si cal fer alguna actuació immediata. Pensem que la xarxa de distribució són quilòmetres de canonades,
0: val, sí,
1: amb molts ascensors, i això vol dir moltes dades, i per tant vol dir molta informació. I aquí és on entra en joc la intel·ligència artificial, ser capaç de poder agafar totes aquestes dades i poder-ne treure informació.
0: Molt bé. Miquel Rovira, per anar acabant, director d'àrea de sostenibilitat, que saps el futur. Nosaltres ens interessa que tinguem aigua molts anys pels nostres fills i les nostres filles, no? Gràcies a la tecnologia, gràcies a la intel·ligència artificial, gràcies a aquests bessons digitals, podrem tenir cada any que passa millor qualitat d'aigua, sí?
1: Ens ajudarà. El que passa que això dependrà de com avanci la innovació, dependrà de tenir nous sensors, de la capacitat de càlcul, però sens dubte, estem mirant el futur amb els bessons digitals. Per exemple, un aspecte que ara estem treballant és la presència de subproductes de desinfecció a l'aigua.
0: Molt bé. Per tant, anem bé?
1: Anem bé i hem de seguir incidint en fer recerca aplicada, fer innovació, per millorar la qualitat de vida de les persones.
0: Molt bé. Reiterem sempre que cal tenir cura de l'aigua, que cal ser sostenible, que ser responsable de l'ús i sobretot també de l'aigua, i que tinguem aquesta tecnologia que ens ajuda. No vol dir que no haguem de ser responsables, no?, per al nostre planeta. Gràcies, una abraçada.
1: Moltes gràcies.

I acabem el programa avui amb una frase de la cantant de jazz nord-americana Ella Fitzgerald, i és aquesta: fes-ho amb passió, no ho facis. Un consell molt breu, però molt bo, i que és útil per a qualsevol àmbit de la vida. Moltes gràcies. Aquí, Júlia García, Xavier Llaurador, Gerard Gil, Jordi Portals. Gràcies.

0: Farem un so, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
1: Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins les 12, el dia que Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Madrid i continuarà sent president blanc. Encara s'està fent el recompte, però ara mateix els resultats que de moment tenen a Valdebebas és que Florentino hauria obtingut un 70% dels vots per contra del 30% d'Enrique Riquelme. Hi ha certa polèmica, hi ha hagut certa polèmica amb el vot per correu, sembla que s'han hagut d'anul·lar alguns centenars de vots per correu, però a Madrid a aquesta hora tothom dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez sobre Enrique Riquelme. Ara hi anem. A Madrid. També aquesta nit la penya s'ha classificat per les semifinals de l'ACB després de guanyar a Vitoria a la pista del Baskonia. Baskonia 88, Joventut Badalona 96. Gran partit de la penya de Dani Miret, que ha remuntat l'eliminatòria contra el Baskonia amb un Ricky Rubio platòric i que jugarà a les semifinals de l'ACB 3 anys després. Aquesta vegada contra el València de Pedro Martínez. La penya tindrà el factor pista en contra. Les semifinals de l'ACB també la jugarà el Barça, que hi va guanyar la pista de Lucan Múrcia, i la jugarà contra el Tenerife, que ahir, per sorpresa, va eliminar el Madrid a Madrid. Les semifinals de l'ACB juguen a 5 partits, no com els quarts de final, que han estat de 3 partits. El primer, dimarts, Barça-Tenerife al Palau Laugrana. El Barça té el factor pista a favor. Dimecres començarà la penya a la pista del València. D'aquí 4 dies comença el Mundial. Ja sabeu que el Club de la Mitjanit obrirà cada nit a les 11 durant el Mundial, de dilluns a diumenge, totes les nits de Mundial. La majoria de seleccions ja són als Estats Units, a Mèxic i a Canadà. La selecció espanyola amb els 8 jugadors del Barça és a Puebla, on la matinada de dilluns a dimarts jugarà l'última amistosa de preparació abans del Mundial contra el Perú. I atenció, perquè fa unes hores Lamine Yamal ha explicat el misteri de l'embenatge a la mà dreta, de per què fa més d'una temporada que acostuma a jugar amb la mà dreta embenada. Ara ho descobrim. En un dels amistosos que s'han jugat avui, el Dinamarca-Ucraïna, entre dues seleccions que no jugaran al Mundial, s'ha viscut una escena dramàtica. El danès Eriksen s'ha tornat a desplomar sobre el terreny de joc. Recordeu que fa uns anys, en un partit de l'Eurocopa del 2021, Eriksen es va desplomar a mig del camp per un problema cardíac, va salvar la vida de miracle, va poder tornar a jugar a futbol, està jugant a futbol encara, i avui ha donat un altre ensurt. La Federació Danesa, però, ha informat ràpidament que Eriksen s'ha recuperat bé, té consciència i es troba més o menys bé. Per sort. Al Barça, en les últimes hores, hem sentit Bernardo Silva, el portuguès, diu que té algunes opcions de futur i que es decidirà per l'equip que realment el vulgui. Després intentem interpretar i posar context el que ha volgut dir Bernardo Silva. A l'Espanyol aquest cap de setmana hem sentit Monchi, el nou director esportiu blanc i blau, en una entrevista molt interessant al Tot Gira amb el David Clubés i el Sergi Andreu. Després el sentim, a Monchi. Temps de play-off en totes les competicions, play-off d'ascens a segona, l'Europa ha perdut a la pròrroga, a Balaïdos contra el Celta Fortuna per 3-2 i ha caigut eliminat a les portes de la final. La final sí que la jugarà el Sabadell, que divendres va remuntar la nova Creu Alta contra el Madrid-Castella. El Sabadell jugarà aquesta final d'ascens amb el factor camp a favor contra el Zamora, que ha eliminat també amb remuntada aquesta tarda al filial del Villarreal. En el play-off d'ascens a segona federació, el Badalona ha aconseguit remuntar contra el Cornellà, ha guanyat 3-0 a l'anada, el Cornellà havia guanyat 4-1 i ara el Badalona ha de jugar la final per jugar a segona federació. I en els fantàstics play-off d'ascens a primera, avui s'acaba de jugar a Les Palmes 0, Màlaga 1. Ahir, Castelló 1, Almeria 0. La tornada d'aquestes semifinals es jugaran dimarts a Almeria i dimecres a Màlaga. Comencem, que no tenim tota la nit.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: El Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio els diumenges a la nit per recollir el cap de setmana futbolístic i esportiu, edició del diumenge 7 de juny. Falta 4 dies perquè comenci el Mundial. Passarem la nit amb tots vosaltres que escolteu o sentiu la ràdio i també amb l'Oriol Domènech. Uri, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: Amb la Sònia Salmà. Sònia.
2: Hola, bona nit.
0: Amb el Jordi Costa. Jordi, tot bé?
3: Tot bé, bona nit.
0: I amb el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
4: Molt bé, bona nit.
0: A veure, tres coses. Uri, l'Almeria va empatar al camp del
1: 1-1.
0: Castelló, 1-1, crec que havia dit 1-0, i no. Castelló 1, Almeria 1. El dimecres, el dimarts, a Almeria la tornada, l'Almeria de Rubi, que té força bé per passar a la final del playoff. I fa una estona acabat en Les Palmes 0, Màlaga 1. Sònia, la veu la tens una mica malmesa.
2: Sí, no. No hem passat un bon cap de setmana.
0: A veure, has de marxar al Mundial, és dimarts que marxes.
2: No, sí, resistirà.
1: Jo pensava que era la primavera, divendres, això.
2: Ah? Digues? No, és que el primavera ja no em trobava bé i no vaig poder veure de qui, de fet.
0: Molt bé. I també hi ha el Sergi, també hi ha el Sergi Andreu, que està amb nosaltres. Sergi, bona nit.
5: Què tal, Sergi, bona nit.
0: Han passat més coses aquest diumenge. Per exemple, Zverev ha trencat per fi la seva maledicció amb els grans slams. Als 29 anys, l'Alemanya és el nou campió de Roland Garros.
6: Sí, ja té el primer gran slam després d'haver perdut les tres finals anteriors de gran slam. Ha guanyat a París davant de l'italià Covoli en 5 sets. Ahir, victòria catalana al 4 de dobles, Granollers-Ceballos, tercer gran slam per la parella i el segon consecutiu a París. I el quadre femení, la campiona aquest cap de setmana, és la russa Andreeva, que es va imposar la polonesa Schwalinska en 2 sets.
0: Avui la final masculina entre Zverev i Kovoli, la veritat és que ha estat d'un altre nivell. Inferior al que estem acostumats. Motos, Marc Márquez ha guanyat a Hongria.
6: El Tro ha aconseguit la primera victòria d'un gran premi aquesta temporada, la número 100 de la seva carrera. Només hi ha 3 pilots, comptant-lo a ell, que hagin aconseguit o hagin arribat al 100. Agostini, 122, Rossi, 115, ell, 100. A la general, Márquez és 5è, amb 108 punts, Bezzecchi, líder, amb 180.
0: O sigui, 72 punts, sí. La diferència entre el líder, Bezzecchi i Marc Márquez. Kimi Antonelli ha guanyat el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1.
6: L'italià de 19 anys ha aconseguit la seva 5è victòria per davant de Lewis Hamilton i d'Isaac Hadjar. Amb el triomf d'avui, Antonelli augmenta el seu avantatge com a líder del Mundial abans del Gran Premi de Catalunya el cap de setmana que ve.
0: El cap de setmana vinent, al circuit hi haurà Fórmula 1. El Barça d'en Vol s'ha endut una nova final de Copa sense gaire història.
6: De forma implacable, guanyat de 20. 17-37 davant del Bidasoa, 30a Copa pel Barça, 13a consecutiva, tot això una setmana de la gran Final Four de la Champions de Colònia.
0: L'Igualada i el Barça necessitaran el 5è partit per saber qui dels dos juga a la final de l'Hockey Lliga.
6: En el quart partit, els de l'Anoia han guanyat 2-1 i empaten la sèrie de semis a 2 victòries. En principi, el 5è partit serà dimecres del Palau Blaugrana. Dic en principi, hi havia una mica d'enrenou amb el calendari i els horaris del Palau. Bé, a l'altre semi, eliminació del Calafell, que ha perdut en el quart partit 3-4 davant del Liceu.
0: Més bàsquet, una altra de bàsquet. El Coruña ha aconseguit l'ascens de la CB contra l'Estudiantes.
6: Sí, de 3 a la pròrroga ha guanyat l'equip gallec davant de l'Estudiantes 97-100.
0: L'Estudiantes continuarà a l'Alep, un històric que ja fa anys que no juga a la CB. I avui s'ha disputat l'última etapa del Giro d'Itàlia femení.
6: I se l'ha endut la neerlandesa Demi Vollering, que li ha rebassat el liderat a la seva compatriota Anna van der Breggen en l'última etapa de mitja muntanya, quan defensava Van der Breggen 49 segons de marge.
0: Demi Vollering, màglia rosa final al Giro d'Itàlia femení. Guanyadora a Itàlia neerlandesa. Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la setmana.

0: Notícia d'aquesta nit, aquesta hora, Madrid estan fent el recompte dels vots a les eleccions al Real Madrid i Florentino Pérez, ja es pot dir, ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Em sembla que al voltant d'un 70% dels socis del Madrid han donat suport al fins ara president i que continuarà sent-ho, Florentino Pérez, per davant d'un 30% a Enrique Riquelme. Hi ha hagut una mica de mala maró amb els vots per correu, s'han hagut d'anul·lar alguns centenars, uns 500, i ara mateix el que podem fer és connectar amb Valdebebas, que és on s'han fet les votacions i on s'està fent el recompte, on hi ha el Sebas Guim. Sebas, bona nit.
1: Bona nit, Xavi. Bona nit. Sí, ja tenim pràcticament confirmat, a falta de confirmació oficial, tindríem nou guanyador d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Novetat, Florentino Pérez segueix sent president.
0: Per on va el recompte? Quin percentatge de vots s'ha escrutat ja?
1: La Junta Electoral no està comunicant de forma oficial això. Cal remarcar-ho, que aquestes informacions que has donat o que donaré jo ara s'han d'agafar una mica amb pinces, però amb un 75% del vot escrutat, la victòria seria per a Florentino Pérez amb un 65-35, una miqueta més baix del que donaves, però, esclar, de moment això són filtracions, no són dades oficials de la Junta Electoral, que no ha comunicat res més enllà de la participació a les 5 de la tarda, que era una alta participació per a aquests comicis després de 20 anys que el soci del Real Madrid no acudia a les urnes. Ho ha fet avui amb el vot per correu i el que s'ha escoltat fins ara, recordem, 75%, 65 a favor de Florentino Pérez i un 35%, déu-n'hi-do, per Enrique Riquelme.
0: Això és oficiós, eh? Insistim en això que explica el Sebas Guim, que és important, perquè de moment no hi ha dades oficials. El dia que vam seguir les eleccions del Barça sí que l'escrutini anava avançant a poc a poc i les dades eren oficials. Avui no, eh, Sebas? Això són, de moment, informacions periodístiques i falta saber el resultat final i la quantitat de socis del Madrid que han anat a votar. Això tampoc no tenim la dada definitiva.
1: No, sorprèn, perquè sí que havien comunicat que anunciarien les dades de participació a la una del migdia, que era un 17% de participants, després de 4 hores de votacions obertes, i després a les 5 de la tarda, que ha sortit aquest poc més de 30%, però sorprèn que a les 8 de la tarda doncs, no hagi sortit ningú bullir a comunicar si era un 70 o un 80% dels 75.000 socis que estaven cridats a les urnes. A partir d'aquí, la resta han estat filtracions. El Real Madrid oficialment no ha comunicat encara res, però les dades que tenim ara mateix, després de tota la polèmica que ha girat al voltant del vot per correu, inicialment eren 400 vots per correu que han estat impugnats per la candidatura d'Enrique Riquelme per un doble segell a l'hora d'enviar aquests vots a correus, i uns 400 que després sembla que s'han ampliat a 600 vots més, és a dir, estaríem parlant d'uns 1.000 vots per correu irregulars que han fet ralentir una mica doncs, aquest procediment de l'escrutini per no tenir ara, a les 11 i 12 de la nit, doncs, un guanyador oficial d'aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. De la resta, juntament amb els vots per correu en els quals ha estat clarament superior Florentino Pérez, estaríem parlant que hi ha aproximadament uns 5.000, entre 4 i 5.000 vots, i un 80% dels votants ha decidit optar per l'opció de Florentino Pérez, doncs s'ha reduït moltíssim aquesta diferència en el vot presencial, en el vot al llarg de la jornada d'avui a la ciutat esportiva de Valdebebas, perquè ara ens trobem en la situació d'aquest 65-35 per a Florentino Pérez.
0: I en números globals, o sigui, 65%, 35%, i aquestes informacions que us arriben a Valdebebas, Sebas, fixen ja la quantitat global de vots que ha tingut Florentino i la que ha tingut Enrique Riquelme?
1: No ens arriben. A nivell global no ens arriben. Sí que hi ha diferents xifres de taula per taula. Han sortit algunes taules, la número 1, la número 20, la número 14, i els vots són, doncs, escadussers, no? Són de xifres al voltant de 450 per 200 o 360 per 180, però, esclar, aquestes xifres, diguem que no són prou significatives, i aquí al nivell global, doncs, parla d'aquest 60 65, fa una estona 70%, ara 65% a favor de Florentino.
0: I sabeu més o menys a quina hora això pot ser oficial? Us han donat alguna pista?
1: En menys d'una hora la Junta Electoral confia tenir-ho tot acabat, un cop que s'han resolt els problemes amb el vot per córrer. Nosaltres ara ens trobem no a Valdebebas, on allò està tancat en pany i forrellat i només hi entren empleats del club. Estem a la seu de final de campanya de Florentino Pérez, on s'espera que el encara president del Real Madrid, perquè a diferència del Barça, el president vigent no ha de deixar de ser-ho per presentar a les eleccions, doncs Florentino Pérez comparegui aquí per parlar amb els aficionats i aquells socis que l'han votat avui i que previsiblement el conduiran a 4 anys més de florentinisme a la poltrona del Bernabéu.
0: On és aquesta seu, Sebas?
1: A l'hotel Eurobuilding, que és a poc menys de 400-500 metres de l'estadi Bernabéu.
0: Sí, sí, sí. Conec la zona. És sorprenent que ara mateix, nit electoral, al Real Madrid, al seu canal de televisió oficial, al Real Madrid Televisió, estiguin fent la repetició de la final de la quinzena Copa d'Europa contra el Dortmund de fa 2 o 3 anys.
1: Bé, han estat moltes hores de jornada, moltes hores de directes, i si no han d'informar d'una dada definitiva, doncs mira, posen això com podríem posar una pel·lícula del Far West, ja, no? Però
0: a mi em sorprèn. Sebas, gràcies per explicar-nos tot plegat. Es dona per feta ja la victòria de Florentino Pérez. És impossible, oi, que hi hagi que es capgiri aquest pronòstic?
1: Jo crec que és absolutament impossible, però també et dic que si el vot per correu, si és cert que les informacions que diuen que ha guanyat Florentino en el vot per correu per un 80-20, el fet que ara puguem estar parlant d'aquest 65-35 vol dir que les eleccions a peu dret, a peu d'urna, doncs han estat moltíssim més ajustades del que ningú es podia imaginar fa 2 setmanes quan Florentino, o fa 3 setmanes quan Florentino Pérez va dir allò d'aquell aficionat del Real Madrid, empresari amb accent mexicà. No coneixia ningú fa 3 setmanes Enrique Riquelme, més enllà de ser un empresari, jove empresari d'èxit, doncs 2-3 setmanes després, al final de les eleccions, doncs sembla que s'ha constituït en una oposició que en els últims 20 anys Florentino Pérez no ha tingut, i això canvia una miqueta doncs les regles del joc o el devenir dels pròxims 4 anys de presidència de Florentino, que sens dubte no seran els mateixos 4 anys que els que ha tingut els últims anys després d'unes eleccions en què ningú s'hi presentava i el soci no podia anar a votar.
0: Gràcies, Sebas, estem en contacte.
1: Gràcies a vosaltres, bona nit.
0: Us sorprèn, Uri, Sònia, Jordi, Ricard, que el marge no sigui tan ampli, 65-35?
2: Sí, finalment 65-35, em sorprèn una mica i demostra un vot de càstig important per Florentino. Perquè és evident, ara ho explicava el Sebas, no?, que al final Enrique Riquelme, hi ha molta gent del Madrid que no sap qui és, des de fa 3 setmanes que és una mica conegut, i al final eren unes eleccions que eren o Florentino sí o Florentino no. I a mi em sembla que tenir un 35% en contra és un vot de càstig molt important, i això el que fa, també com explicava el Sebas, no?, que a partir d'ara Florentino, com aquest any no li vagin molt bé les coses, la gent ja no començarà a criticar jugadors i entrenadors. Vull dir que la gent ja el criticarà directament amb ell,
0: però
2: el focus anirà molt més amb ell. Per tant, jo crec que Florentino, si no guanya aquest any, jo crec que li queda poca durada a la presidència del Madrid.
0: A veure.
3: Amb els noms que ha apostat, va, és que no puc parlar gaire, Costa, però vaig passa, amb els noms. Amb els noms que ha apostat Riquelme aquesta setmana, jo imaginava que aniria una mica més ajustat del que inicialment es preveia, però vaja, tot així és un ampli marge per Florentino.
4: Sí, jo estic bastant d'acord amb la Sònia. El vot de càstig que diu l'Uri és evident, però és que després de 2 anys en blanc i sobretot després de la imatge que va donar Florentino en la famosa ja roda de premsa de... Bé, a mi em va transmetre la sensació d'una persona, un historial increïble però molt gastada, i vaja, jo no sé si voldria que el president del meu club estigués en aquestes condicions, per més que pugui mostrar un full de serveis escandalós. Jo crec que té 7 Champions, si no m'equivoco, al palmarès, Però vaja, vist des de la nostra òptica, a mi em sembla que és bona notícia que el Madrid canviïn més aviat poques coses, per més que a mi Riquelme tampoc m'ha... no m'ha emocionat, eh? Jo crec que he intentat forçar la màquina, però molt poc concret tot plegat. Fitxaré Haaland...
0: Sí, el tema Klopp, que, no, volem fitxar Klopp i treballar una nota de premsa una mica ridícula, clar, jo vull fitxar...
4: No, no, dilluns, si guanyem dilluns, Raül s'asseurà amb Klopp. Escolti, què vol dir això? Vull dir que bé, és, jo crec que era la traca final a una campanya electoral que és poc edificant pel madridisme i, insisteixo, vist des de la nostra òptica, doncs ja, ja va bé.
0: Ricard, a mi em sembla que tu creus que la victòria de Florentino no és dolenta per al Barça.
5: Com em coneixes, eh?
4: Sí, home.
5: Sí, sí, no, no t'ho no t'ho negaré, no. Jo no tinc la sensació que Enrique Riquelme ha fet una bona campanya. O sigui, des del punt de vista que és que, jo és que fa 15 dies no sabia qui era aquest senyor. Ha tingut una campanya curtíssima i s'ha posicionat com a alternativa a Florentino en 4 dies. Com diu l'Oriol, comença una nova... un nou trajecte ara. Normalment, per que faci això, ha de ser una campanya poc edificant. És a dir, ningú amb una campanya molt edificant i coherent és capaç de fer un salt de qualitat com aquest d'Enrique Riquelme des del punt de vista popular. Bé, caldria anar a buscar la porta i David Beckham. Vull dir, si tu has de remar molt per intentar apropar-te al poder... has de fer servir tot, i més amb aquestes minicampanyes, que clar, aquí a Can Barça hi ha candidats que treballen durant anys per tenir un nivell de popularitat per poder competir unes eleccions. Estem parlant de dos universos diferents, no? I aquest senyor en una setmana s'ha situat aquí i ha acceptat aquest vot de càstig que era evident que el madridisme li presentaria a Florentino. Però vaja, el que ens imaginàvem, no? Potser... amb una diferència, jo m'esperava més diferència. Jo pensava que el florentinisme i el madridisme anaven més de la mà del que significa aquests resultats, tot i que s'han de confirmar i tot i que és veritat que les últimes aparicions, com diu el Jordi, de Florentino, és que fa la sensació que l'oposició se l'ha fet.

0: que la jugarà contra el Tenerife, que es va carregar el Madrid, per sorpresa. Arres Glacià, bona nit.
1: Bona nit, Xavi.
0: A veure, avui la penya ha fet un partidàs i és semifinalista de la CB. Te l'esperaves, aquesta, tu?
1: Sí, aquesta sí. De fet, quan ha començat la transmissió ho hem dit tots. Creiem que avui la penya passarà. Evidentment, la bola de vidre no la teníem, però si ens guiàvem per les sensacions, per com s'havia perdut el primer partit i per com s'havia guanyat en el segon, podia passar, i ha passat, doncs, que evidentment la penya ha fet un partidàs amb molta prestància i que l'Escònia s'ha anat diluint o s'ha anat estressant a mesura que veia que no podia fer valer el seu factor camp.
0: I el Dani Mirall, l'entrenador de la penya, se l'esperava. Dani, bona nit.
2: Molt bones. Sí, nosaltres des de l'inici hi hem cregut molt fort. Ho hem transmès als jugadors. Els jugadors també crec que han posat cor i ànima per poder pujar el nivell de l'equip, com hem vist en aquesta eliminatòria, i ens han sortit moltes coses bé.
0: I heu fet un partidàs, us ha sortit tot rodó, semblava... heu després una sensació de control absoluta?
2: Sí, la veritat és que els nostres bases avui han estat increïbles, dominant els parcials i dominant el que volíem i col·locant a la gent i defensant. Hem fet moltes coses bé, hem tingut encert, perquè no som un equip que des de la línia 3 brilli com avui, però avui hem tingut un percentatge altíssim de tirs que volíem, no? I de jugar com volíem. I penso, doncs, que aquests partits, treure un anàlisi d'algú concret és difícil, perquè has d'estar molt bé en molts factors. Defensivament penso que hem estat millor que en atac, gairebé excel·lents. Hem fet una feina comunicativa de canvi de xip, de sacrifici top, i supercontents. I ara el que jo, el primer, necessito disfrutar d'aquest pas que hem fet, perquè la veritat és que aquesta temporada hem aconseguit moltes coses i li donarem a la nostra afició unes semifinals on hem d'acabar fort i hem d'acabar donant una altra vegada el nostre 100% creient-hi. Tenim una oportunitat de jugar unes semifinals i això no passa sovint i hem de creure-hi.
0: Està per sobre, les semifinals de la CB estan per sobre de les expectatives que segurament teníeu quan va començar la temporada.
2: Vam començar temporada i havíem de veure moltes coses, una d'elles com estava el Ricky, no? Perquè evidentment ara s'ha vist que físicament i ha disfrutat molt i hem tingut un base en un prime d'un nivell estratosfèric, però això necessitàvem el pas del temps per anar veient l'equip que havíem construït, si les peces connectaven de la manera adequada, que això és el més difícil de tot, trobar les persones que connectin, que tothom faci el seu rol, i ho hem aconseguit.
0: Sense aquest nivell de Ricky Rubio seria difícil pensar que la penya arribaria a jugar a les semifinals de la CB?
2: Sí, avui necessitàvem que el Ricky fes un molt bon partit. En el bàsquet ja no guanyes perquè tinguis un jugador diferencial, sinó perquè aquest jugador, doncs, fa funcionar un equip i l'equip hi treballa, no? Però realment avui el Ricky ha estat estratosfèric, però l'Adam Hanga, per exemple, també ha sigut molt important.
0: Ernest, si vols preguntar alguna cosa al Dani Miret?
3: Doncs si aquest València és un equip guanyable, i si és que sí, com?
2: És molt difícil de guanyar, però tenim possibilitats. I les possibilitats que tinguem, i creurem. No sé quantes, no sé si dir-te que en tenim a 5 partits un 10%, un 20%, no ho sé. Però el bàsquet no són números, amb la qual cosa, si ho baséssim tot en una decisió lògica i científica, molt poques. Crec que amb el cor que tenim farem el que estigui a les nostres mans i més, i farem que la nostra gent estigui orgullosa d'aquest equip. Així que, com he dit, a partir de demà al matí, a buscar solucions per igualar-ho al màxim i per donar les eines perquè els jugadors ho donaran tot.
0: Dani, més enllà de la semifinal, per tu ara mateix el València de Pedro Martínez és el gran favorit per guanyar la CB?
2: No ho sé. Probablement sobre el paper sí, però ara mateix penso que els quatre equips tenim opcions i això són les semifinals. Crec que tots els equips que hem arribat fins aquí mereixem estar respectats pel mateix patró.
0: Dani, als quarts de final 3 de 4 heu passat amb el factor pista en contra. Això segurament té a veure una mica amb el fet que l'eliminatòria és el millor de 3 partits i no a 5. Tu creus que això es mantindrà en el futur o voldran canviar?
2: No ho sé. Jo l'any passat, i penso el mateix, l'any passat vam viure 3 dies de playoff a la penya, perquè vam perdre 2-0 amb Tenerife, i penso que és el millor moment de l'any. Vull dir, hi ha la Copa del Rei i hi ha el play-off com a grans moments de l'any. Llavors, és una lliga regular molt llarga. Crec que la gent i els equips i els jugadors un sistema on el play

0: es pogués allargar per dates, crec que és millor per tothom. Tot i que, honestament, a nosaltres el poder guanyar un equip d'Eurolliga és més fàcil fer-ho a tres partits. Clar. Però és que jo penso en el que és el millor per, pel bàsquet, vull dir, per la competició, amb la qual cosa jo sóc partidari de fer-ho a cinc.
1: Gràcies, Dani. Enhorabona per classificar-vos per les semifinals de l'ACB i molta sort contra el València en aquesta sèrie que començareu dimecres.
0: Moltes gràcies.
1: Ernest, molt ràpid, la penya i el Barça jugarà les semifinals de l'ACB, el Barça contra el València, el Barça contra el Tenerife amb el factor pista a favor, la penya contra el València, ara ho comentàvem, amb el factor pista en contra. Opcions per la penya, Dani Miret deia, no sé si el 10 o el 20%, tu com ho veus?
2: Sí, sí, jo com el Dani Miret, és a dir, si som racionals, el València està a un altre nivell. Ara bé, tot depèn de la química que la penya sigui capaç de provocar en el rival. Aquí la penya ha desquiciat el Baskonia. Jo crec que el València és un equip menys anàrquic, però tot i així, sí, el València té un pes que té el factor camp i té dos partits a casa que ha de guanyar. Per tant, la pressió, de moment, la tenen ells.
1: I per al Barça contra el Tenerife, com ho veus?
2: Sí, home, jo crec que el Barça pot passar a la final, però segurament no serà un 3-0 ni un 3-1. Per tant, hi haurà emoció, jo crec que el Tenerife és un equipàs i que sap gestionar, és com la penya, té molt bon criteri, llegeix bé els partits i el Barça no va tan sobrat com per pensar que una relliscada el primer o el segon dia no els pot tenir i per tant anem a ser prudents, però jo crec que sí, el Barça jo el veig a la final.
1: Agenda de partits?
2: Doncs mira, això comença dimarts, demà festa, tothom respira una mica i de cara a dimarts comença la sèrie del Barça. El Barça jugarà en dies parells, és a dir, dimarts, dijous i dissabte a Tenerife, i la penya, tots a les 8, i la penya dimecres, divendres i diumenge. Si calguessin quarts partits, ens n'anem a la setmana que ve ja.
1: La penya comença dimecres a València, divendres també a València i diumenge a Badalona a les 8. Gràcies, Ernest.
2: Que vagi bé, Xavi.
1: L'Ernest Macià, que encara és a Victòria. Marxem un moment i quan tornem refresquem com està el tema de les eleccions al Madrid. Sembla que ha guanyat Florentino Pérez amb cert marge, potser no tant com alguns es pensaven, però ha guanyat amb marge. I sabrem per què Lamine Yamal ha jugat amb la mà embenada més d'una temporada. Ara tornem.
3: Catalunya Ràdio, el Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.

0: Bona nit. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'avui, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
1: Les dones i els dies.
2: Amb Montse Virgili.
3: Sembla com que la teva vàlua com a dona és la parella que aconsegueix.
1: Per orelles fines i cors oberts.
3: Jo em valorava per la meva literatura, el que passa que notava sobre mi la mirada masculina. Qui fa la validació eren tot homes. I aquests homes, quan jo era jove, me miraven els pits.
1: Un programa on les dones s'expliquen com un llibre obert.
3: Això et posa tu en una circumstància de minusvalia davant de l'altre, no?
2: De dilluns a divendres, de 9 a 10 del vespre, Les dones i els dies, amb Montse Virgili.
3: Però què pensava que era la intel·ligència?
4: La nit dels ignorants s'hereda.
5: Jo tinc record del meu avi d'escoltar La nit dels ignorants.
4: Pot arribar a travessar oceans.
6: Escoltava el vostre programa d'aquesta hora i jo sabia que la meva mare l'estava escoltant.
4: Veu com creixen els seus oients màgics.
7: Soc fan d'aquest programa des dels inicis, imagina't. I tenia un amic, el Bernat, i quedàvem a les nits i veníem a veure com feia el programa.
4: I posa la pell de gallina.
8: A casa meva, els meus pares estaven enganxats amb vosaltres cada vespre anant a dormir tard, només escoltant-vos.
2: De diumenge a dijous, de 12 a 2 de la matinada, La nit dels ignorants, amb Marta Romagosa.
8: És que m'heu posat la pell de gallina.
2: El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
9: Som al Club de la Mitjanit, 2:15 i 2 minuts de 12 de la nit. Hi ha l'Oriol Domènech, la Sònia Germà, el Jordi Costa, el Ricard Torquemà, també hi ha el Sergi Andreu. Ens està esperant més gent. És la nit que, en principi, el Florentino Pérez ha guanyat les eleccions a la presidència del Madrid. Sergi, Andreu, tenim alguna novetat d'última hora?
10: Carrega't de paciència, Xavi, perquè, mira, llegint una piulada, per exemple, d'un periodista del diari AS, Sergio López explica fa 5 minuts, diu, aquesta hora hi ha 7 taules, 7 meses electorals tancades de 60. Per tant, en queden 53 per recomptar. Diu, la nit va per llarg.
9: Per molt llarg, sí. O sigui, a les 12 no ho tindrem
10: fet. No, res, no tindrem...
9: I mentrestant a Real Madrid Televisió...
10: Han canviat la final de Champions, ara.
9: Què ens estan oferint?
11: La sèptima, ara.
10: La final de la sèptima, de, del gol de Zidane, no?
9: No, el gol de Mijatovic.
10: Sí, Mijatovic.
9: El gol de Mijatovic, l'any 98 a l'Amsterdam Arena. Doncs mira, nit electoral a Real Madrid Televisió. Futbol vintage. És curiós, és curiós. A veure, ara parlem del Mundial i de Bernardo Silva i de la Minya Mal, però abans, el Barça d'handbol, que en una setmana pot estar celebrant la Champions a Colònia i que avui, com era de preveure, ha guanyat la Copa amb solvència 37-17 a la final contra el Bidasoa, una final que s'ha jugat a Alacant, i a Alacant encara hi és el Sergi Camps, que ha seguit la Copa aquest cap de setmana. Sergi, bona nit.
12: Què tal, Xavi? Bona nit.
9: Era d'esperar que el Barça d'handbol guanyés la Copa, l'ha guanyat fàcil contra el Bidasoa.
12: Sí, 37-17 i la clau del partit ha estat els primers minuts de partit, parcial inicial de 0-7, de 7-0, i el Bidasoa, que no ha marcat el primer gol fins al minut 11 de partit, gran defensa de l'equip de Carlos Ortega, que ha deixat dada i beneïda d'aquesta final els primers minuts de partit.
9: L'han celebrat molt, un cop l'han guanyat, el protocol de la celebració de l'entrega del trofeu, i certa eufòria entre els jugadors del Barça.
12: Sí. Sempre se celebren molt els títols a Can Barça d'handbol, encara que semblin que són fàcils de guanyar, i el capità, que em sembla que d'aquí uns moments el podem saludar, ha tingut un gest que té habitualment, que és deixar que un altre company aixequi el títol.
9: A qui li ha tocat avui?
12: Adrián Sola, un dels joves de l'equip.
9: El capità es dica Mem, dica bona nit.
13: Hola, buenas noches.
9: Per què Adrián Sola?
13: Bueno, porque es el más joven. Suelo hacer esto casi siempre. A mí me hubiera gustado tener algo así de joven, o sea que entiendo que es bonito y ya está.
9: Y la semana que ve a Colonia, con guanyeu la Champions, ¿a qui li cedirás? ¿O no li cedirás a ningú?
13: Bueno, no, sí, yo creo que al ser champion, primero por protocolo lo tengo que hacer yo.
9: Ah.
13: Y después seguramente si los que se van... La levantaran també, seguro.
9: Us l'heu pres aquesta copa com una bona oportunitat per preparar bé la Champions, o només pensàveu en guanyar el títol?
13: No, sí, hi ha un poc de los dos. Obviamente l'objectiu primer és ganar la copa, però són partits que sempre nos van bien antes de la Final Four, para coger confiança, para coger ritmo. Y bueno, yo creo que la engaña un poco este partido, porque parece que es fácil, ¿no? Ganando de 20, pero es que hemos jugado contra un muy buen equipo de Bidasoa, hoy estuvimos también muy bien y hay que seguir así.
9: Escolta'm, quan marxeu a Colònia?
13: Normalmente el jueves.
9: El dijous jugueu dissabte a les 5 contra l'Alborg. Els detalls de la Final Four es poden controlar o són incontrolables?
13: Bueno, hay algunos que sí y otros que no puedes controlar, ¿no? Yo creo que el año pasado en la semifinal tuvimos mala suerte. Ha habido dos minutos que, bueno, lo han jugado bien, pero el segundo de Aitor pues ha sido que ha resbalado, le ha dado en el pie del atacante y se han salido dos minutos. Y bueno, pues esto es algo que no puedes controlar porque lo podemos hacer muy bien también y ya está, no hay que tirar adelante e intentar ganar.
9: Sergi, ¿qué me ha dejado de preguntar?
12: Doncs mira, deixa'm preguntar-li al Dica per Lemmy Nilsson, el millor porter del món, que acaba la seva etapa amb el Barça jugant aquesta Final Four, després marxa al vespre, i preguntar-li al Dica doncs, si el veu especialment motivat.
13: Sí, no, está el tío muy motivado porque es su última aquí con el Barça y seguro que quiere dejar su nombre ahí arriba, aunque ya el tío, de verdad, que su paso en el Barça ha sido increíble. Pero bueno, al final se trata también de ganar aquí y pues serían para él dos campeones en 4 años, o sea que muy bien.
9: Dica, tú l'any que ve continúes al Barça, ja acabes la teva etapa, però el 2027, oi, marxaràs a Berlín, no s'avançarà aquesta sortida?
13: No, a ver, al menos que me hagan algo extraño este verano, pero no creo. La idea es que termine aquí mi último año y en 27 pues ya sí que me iré.
9: Molt bé. Dica, moltes gràcies i esperem tornar a parlar amb tu d'aquí una setmana justament celebrant la Champions de Colònia.
13: Ojalá.
9: Gràcies, una abraçada.
13: Moltes gràcies. Ciao.
9: Sergi Camps, gràcies, eh?
12: Vinga, fins ara, bona nit.
9: Adéu, bona nit.

0: Aquesta és la cançó del Mundial, Dai Dai, de Shakira. Ens cansarem de sentir-la aquestes setmanes. El Mundial comença dijous, l'11 de juny, en 4 dies. El primer partit serà dijous a les 9 del vespre, 9 del vespre a Catalunya, al Mèxic-Sud-Àfrica. Ja sabeu que a partir d'aquest dijous a Catalunya Ràdio, cada dia a les 11 de la nit obrirem el Club de la Mitjanit, cada dia de dilluns a diumenge, edició mundial del Club de la Mitjanit. Sergi Andreu, tens novetats de les principals seleccions?
1: Espanya viatja sense Lamin, Nico Williams i Víctor Muñoz cap a Puebla per jugar contra el Perú. Aquests tres jugadors que s'estan entrenant al marge no jugaran contra el Perú la matinada de dilluns a dimarts a les 4. França, més preocupada per la gran emprenyada que porta Mbappé, que ha aparegut la seva imatge en una campanya publicitària de casa d'apostes, s'ha enfadat molt amb la federació, que ha estat qui ha donat el vistiplau perquè aparegués la seva imatge. Lesionats diversos, per exemple, Abde, aquesta nit s'ha lesionat en Marroc, genoll dret. Veurem què passa amb Abde en aquest Mundial. Ha hagut de fer canvis també Ancelotti en Brasil. Wesley s'ha lesionat entre el jugador de l'Atalanta Ederson a la convocatòria. Wesley, que fins ara ha jugat a la Reial Societat aquests últims mesos, es perdrà el Mundial. Argentina ha guanyat a Hondures aquestes últimes hores 2-0 sense Messi, amb Lautaro liderant, gol i assistència. Brasil ha guanyat 2-1 a Egipte amb gol d'Hendrick, i Portugal, amb un Cristiano molt discret i encara sense els jugadors del PSG, s'ha imposat a Xile per 2-1. Queden encara alguns amistosos. Ha de jugar Espanya, ha de jugar Portugal contra Nigèria dimecres, ha de jugar Argentina contra Islàndia i ha de jugar França contra Irlanda del Nord. Tot això entre demà i dimecres.
0: A veure, en els partits de preparació amistosos d'aquests dies, no sé si n'heu seguit molts, algun o cap, us ha cridat l'atenció alguna cosa de les que heu vist, d'alguna selecció en concret? Turi, Ricard, Jordi.
2: Jo és que l'únic partit que he vist ha sigut una mica d'Espanya-Iraq, però de la resta de seleccions no he vist res.
0: Sí, i no era una selecció espanyola que poguessis pensar que serà correcte, gaire similar al que veuràs a partir de que comenci el Mundial.
3: Sí, jo la veritat és que m'espero al Mundial, que ja tindré prou partits per veure, i no els he vist, els he seguit. Sí que la sorpresa de França, casa contra la Costa d'Ivori, bé, una mica obrir la perspectiva de que les seleccions petites són perilloses, sobretot a la primera fase, i hi ha mundials amb desplaçaments tan llargs, i hi ha aquestes lesions que explica el Sergi, que han caigut jugadors molt importants com Enciso al Paraguai, això d'Abde, a veure què passa, Wesley al Brasil, i estan caient jugadors que són gairebé estructurals, diria, de la selecció.
0: Fins a 24 hores abans del debut de cada selecció, el seleccionador té temps de fer els canvis que estimi oportú en la llista oficial i definitiva del Mundial, Jordi.
4: No, anava a dir que en la línia d'això que comentava el Ricard, fins al punt que més o menys els que han cridat més l'atenció, que és l'empat d'Espanya contra Iraq i la derrota de França, que és que en lloc d'agafar ritme pel Mundial, la prioritat és que ningú prengui mal. Vull dir que s'han agafat amb una calma extrema. És veritat que n'hi ha hagut altres. Brasil, crec que li va fotre una pallissa a Panamà. Vull dir, va per casos, eh? No vol dir que tothom ho faci igual, però em va fer en particular el partit d'Espanya contra Iraq em va fer la sensació que si se l'haguessin pogut estalviar, se l'haurien estalviat, com si no els fes falta haver d'agafar sensacions de competició.
0: A veure, atenció a això. Lamine Yamal explicant per què s'han venat la mà en molts partits des de la temporada passada.
5: ¿Por qué te vendan la mano en los partidos? Me la vendo porque jugando a la Play, o sea, le di una torta a la tele y me reventé los dedos y me hincharon un montón. Esta partida ahí me vendé y como que el vendaje me quedó muy bien, como si fuera Karim Benzema. Y me acuerdo que hicimos la broma de KB9, ya me lo dejé y me queda bien, yo creo, entonces ya me lo dejo.
0: Así de simple. O sigui, es va enfadar jugant a la PlayStation, li va fotre un cop a la tele, a veure com va quedar la tele, va quedar lesionat dels dits, i a partir d'aquí li va agradar el look, li va recordar a Karim Benzema, que recordeu que va estar uns anys jugant amb aquesta protecció molt similar perquè no es volia operar un dit que estava fracturat i dislocat. I aquesta és la història, aquest any encara jugava.
2: Sabeu que no s'enfada jugant a futbol, s'enfada jugant a la PlayStation.
0: Sí. Sí.
3: I té molts referents, futbolístics, curiosament. Sí. Messi no en tenia, on tenia molt pocs, o el que tenia gairebé era el subconscient, que era Maradona, i feia gols com els havia fet Maradona. Però Lamine Yamal, Neymar, Benzema, van apareixent futbolistes del seu, no, del seu univers mental permanentment, eh?
0: Sí, sí, sí, Jordi, què deies?
4: Bé, no, que Benzema, jo diria que després d'operar-se ja s'ho va deixar, és a dir, va jugar un temps amb el dit trencat, però un cop operat també continuava amb l'embenat, perquè crec que era per superstició també, sí, perquè considerava que li havia anat bé. Vaja, tenen, jo trobo que tenen molt temps per pensar, no? Em fascinen aquestes coses.
0: Sònia Zalma, quan marxes als Estats Units?
6: Demà passat?
0: Dimarts.
6: Demà passat.
0: La Sònia Zalma serà enviada especial de Catalunya Ràdio als Estats Units, que ho presentarà al Tot Costa in situ des del Mundial amb el Jordi Costa. Ja et deixo marxar perquè et veig molt apurada amb la veu, però digue'm només la teva selecció favorita per guanyar el Mundial. I ara després els hi demano a la resta.
6: Va, diré França.
0: França. La Sònia Zalma aposta per França. Sònia, descansa i cuida la veu.
6: Gràcies, vagi bé.
0: Bona nit. Ara que entri l'Àlex Dalmas.
7: Ja no ens alimenten molles, ja volem el pa sencer.
0: Dalmas, com vas?
8: Molt bé, bona nit.
0: T'imagino comptant les hores perquè arribi dijous a les 9 del vespre i comenci el Mundial. Tu tens previst veure els 104 partits del Mundial més llarg de la història? 104, eh?
8: No, com va dir Messi en el seu dia, no nos alcança, però farem tots els que puguem.
0: Molt bé. Àlex, el Barça té 16 jugadors al Mundial, comptant Anthony Gordon, que no sé si l'hauríem de comptar, però bé, el comptarem. Quin d'aquests jugadors creus que serà el blaugrana més destacat en aquest Mundial?
8: Jo crec que el més decisiu serà Lamine. Jo crec que tornarà bé i serà el més determinant. I deixa'm afegir que un que no ens esperem que sigui determinant, crec que ho serà, que és Pau Cubarsí.
0: Pau Cubarsí. La resta teniu candidat clar?
2: És difícil no dir Lamine.
0: Ja. Jordi, Ricard...
3: Home, Lamine, sí, sí, depèn de com torni de la lesió i el que jugui, no?
0: I el paper de la selecció espanyola, clar.
3: Sí. Jo no... No crec que Lamine arribi en les millors condicions.
0: Mira, arribarà dos mesos sense jugar.
4: Sí, sí.
0: Dos mesos.
4: Però igualment aposto per Lamine, jo també.
0: Molt bé. Àlex, què n'esperes futbolísticament tu d'aquest Mundial? Alguna sorpresa, alguna innovació tàctica?
8: Bé, et diria dues coses, no? Sorpresa ho veurem, però et diria si el Mundial, si a nivell de seleccions s'agafa la tendència que parlàvem la setmana passada, no? Del PSG, d'aquesta davantera amb tanta mobilitat, amb intercanvi de posicions que s'està imposant a Europa, perquè no només el PSG, sinó li estem veient en altres equips, fins i tot també un punt en el Barça. Això per una banda, i per l'altra, els mig del camp de 3, que tinc ganes de veure si s'imposa el doble pivot i mitja punta o els dos interiors i el pivot. Va haver-hi una època on pràcticament tots els equips jugaven amb un sol pivot i dos interiors, i ara tinc la sensació que cada vegada més s'està tirant per el doble pivot i el mitja punta pur.
0: Quines tres seleccions tens més ganes de veure en aquest Mundial, Àlex?
8: Mira, per fugir de les que tots diríem, et diria l'Anglaterra de Tuchel, perquè crec que Tuchel sempre ens sorprèn tàcticament i que ho pot fer molt bé. Et diria Mèxic. Mèxic té molt bona pinta, i apunteu el nom de Gilberto Mora, que és un jugador jove extraordinari. I en tercer lloc et diria Marroc, veure si Marroc s'estabilitza competitivament, perquè ve d'uns anys molt bons, però tinc ganes de veure si realment en un Mundial i en la continuïtat segueix sent forta.
0: Ve de fer semifinals a l'últim Mundial, a Qatar. El Marroc va eliminar la selecció espanyola i va caure en França a semifinals. O sigui que tens un bon grup, té molt talent, avui s'ha lesionat Abde, veurem si pot arribar a jugar al Mundial, perquè fa només un minut, aquesta mateixa nit, en un amistós, s'ha fet mal al genoll. Àlex, no me la diguis, però tens alguna selecció clarament favorita?
8: Clarament no ho sé, però sí, en tinc una.
0: En tens una, eh? Ara me la diràs. A veure, és el moment de fer la porra del Mundial a la ràdio a nivell intern, com cada any, com cada Mundial i Eurocopa, des del 2006, diria, o 2008. Ja estem organitzant amb el Ricard Isidro la porra d'aquest Mundial. Si vosaltres no heu enviat els vostres pronòstics, Uri, tu no l'has enviat?
2: Encara no. He tingut dies liats, bé, però demà t'ho prometo.
0: Aquí l'únic que l'ha enviat...
1: Jo també te l'envio demà, Xavi.
0: L'Àlex, tu sí que me l'has enviada.
8: Sí, i tant, i fa algun dia ja, eh?
0: La resta no, la resta no.
3: Jo estic pendent de les lesions.
0: Fas molt bé.
4: Molt bona excusa.
0: A veure, moment de... el pronòstic sobre el Mundial. Quina selecció creieu que guanyarà el Mundial? Uri.
2: Només puc dir una.
0: Sí, home.
2: És que tinc tres al mateix nivell.
0: Va, digues-les tres.
2: Argentina, Espanya i França.
0: La Sònia ha dit França. L'Uri, Argentina, Espanya i França. El Jordi Costa...
4: Jo dic Espanya.
0: Espanya. El Ricard Torquemada...
9: Portugal.
0: Mm. L'Àlex Dalmas...
8: Espanya.
0: Espanya. Fem entrar també en aquest joc l'Andreu Serrarols. Andreu, bona nit.
10: Què tal, bona nit?
0: Quina selecció creus que guanyarà el Mundial?
10: Jo aposto per França.
0: França.
10: Sí.
0: Si voleu saber el meu pronòstic... Si voleu saber el meu pronòstic, tenim la promo a punt, eh? Sentiu això.
11: El Mundial de Futbol, el Club de la Mitjanit.
12: El Mundial més llarg de la història, a Catalunya Ràdio.
13: 39 dies de competició, 48 seleccions, 104 partits.
12: Però aquesta no és la cançó d'aquest Mundial.
11: Cada nit a les 11, tot el que passi al Mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà, a Catalunya Ràdio, amb Xavi Campos i l'enviada especial al Mundial, Sònia Gelmà.
12: Sònia, qui creus que guanyarà el Mundial?
14: Jo ja l'he posat a la porra. I tu, Xavi, qui creus que guanyarà el Mundial?
12: No t'ho diré, però et dono una pista. Hi ha algun català en aquesta selecció?
11: El Mundial al Club de la Mitjanit, a partir de l'11 de juny, amb Xavi Campos i Sònia Gelmà.
14: I Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, Oriol Domènech, Jordi Costa...
12: I amb Shakira. Aquesta cançó sí que és la bona.
0: El Mundial, el Club de la Mitjanit, a partir de dijous, tots els dies de dilluns a diumenge a les 11 de la nit seguirem el Mundial al Tot Costa i el Club de la Mitjanit diàriament a Catalunya Ràdio. La meva selecció favorita és la mateixa que la del Ricard Torquemada.
2: Un català de Balaguer, no?
0: Sí. Un dels que entrena aquest jugador, Bernardo Silva. Robert Martínez. O sigui, la meva selecció favorita pel Mundial és Portugal, que va guanyar la Nations League a la selecció espanyola ara fa un any. Un dels jugadors que serà al Mundial i de qui estem parlant molt relacionant-lo amb el Barça és Bernardo Silva, aquestes últimes setmanes. Aquest és Bernardo Silva fa només unes hores quan li han preguntat per quin equip fitxarà i si el Barça encara és una opció.
15: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad, eso es muy importante.
0: Bernardo Silva va parlar de matinada després de jugar a aquest Portugal 2-1 que comentava el Sergi Andreu ara fa una estona. Bernardo Silva està pendent encara de resoldre el seu futur, ara el sentíem. Flick, les informacions que tenim és que accepta la seva incorporació, però ha demanat que abans de fitxar-lo hi hagi sortides per poder fer una gestió una mica més còmoda de la plantilla de la temporada vinent. I a mi, això que diu Bernardo Silva de fitxaré per un club que realment em vulgui, la veritat és que no fa ser gaire positiu respecte a les possibilitats que vingui al Barça. Vosaltres, Uri?
2: A mi una mica té molt contacte amb el Bernardo i la família. Em va dir divendres que la cosa s'havia refredat bastant amb el Barça. I que apuntava cap a un altre equip.
0: Cap a un altre equip. Segurament seria l'Atlètic de Madrid, perquè ara mateix són les ofertes d'equips més potents que té sobre la taula Bernardo Silva. A mi aquesta frase em fa sospitar i em fa tema, perquè personalment m'agradaria que fitxés pel Barça, perquè m'agrada molt, és un futbolista que m'agrada molt, que Bernardo Silva està més lluny que a prop del Barça i del Camp Nou. Jordi, com ho veus?
4: Bé, jo com tu, a mi aquesta frase em va sonar pels dubtes que sembla que pugui tenir el Barça, o com a mínim per la dilació, em va sonar una mica això. No sé si a un avís a navegants del Barça o directament a una sentència d'home, si heu de dubtar tant i tinc tantes opcions, no sé quantes ni quines, però si com ell diu té més opcions i el Barça, bon, espera't una estona que ja et direm alguna cosa. A mi em va sonar males notícies, perquè crec que en això estem bastant d'acord. Jo ho veig com un fitxatge molt evident del Barça, però que tinc la impressió que s'està complicant una mica.
0: Seria una llàstima que s'escapés finalment Bernardo Silva, Ricard, Àlex, Andreu Serrarols...
3: Jo crec que els dubtes del Barça són legítims i que estan ben fonamentats. Hem tingut aquesta sensació des d'aquell moment que depenia del vistiplau de Flick, no? Aquella sensació... que la informació que es desprenia des del club era aquesta. Era una mica estranya que deixar-ho tot en mans de l'entrenador, perquè s'entén que l'entrenador se'l pot haver consultat prèviament. I també entenc que Bernardo Silva aleshores plantegi doncs, que s'ho pensi millor o que algú que el vulgui de veritat, perquè això també voldrà dir que Bernardo Silva vol un rol protagonista, un rol de primera espasa.
9: Bueno, el valori molt, sí.
3: Clar, i que tingui minuts i que sigui titular indiscutible. I jo no sé si aquest és el rol que encaixa amb allò que el Barça vol d'ell. Per tant, si diguéssim que els dos interessos no conflueixen, doncs jo crec que no és un problema que Bernardo Silva fitxi per un altre equip. Si el Barça el volgués com a prioritat, aleshores segur que Bernardo Silva tindria la prioritat també amb el Barça.
9: Àlex, Andreu.
8: Jo ja sabeu que crec que no és una prioritat per al Barça. Jo aquí coincideixo amb Flick, tot i ser un jugador extraordinari, crec que el Barça, amb el final de temporada de Gavi, amb la irrupció de Bernal, crec que els esforços haurien d'anar a un altre costat, i coincideixo amb Flick, i entenc que Bernardo Silva ho hagi percebut tot això i que per tant vulgui fer una mica un cop de punt sobre la taula.
10: Jo, Xavi, per acabar, estic d'acord amb les paraules d'en Ricard. Penso que és un molt bon futbolista, però el rol que tindria amb el Barça potser no és el que ell voldria. Dit això, si ell vol seguir tenint protagonisme i tenint un rol important en un club, penso que no és el Barça.
9: Vaja, a mi la veritat és que si es confirma això em sabrà molt greu, perquè em sembla que és un jugador d'un nivell altíssim que augmentaria el nivell i la qualitat de la plantilla del Barça. Andreu, divendres va ser la nova Creu Alta, la gran remuntada del Sabadell contra el Madrid-Castella, oi?
10: Sí, allà vam estar i vam gaudir molt, la veritat.
9: Avui el Francesc Ripoll ha estat a Balaïdos. L'Europa no ha pogut superar el Celta Fortuna, el filial del Celta s'ha quedat a les portes. Francesc, bona nit.
16: Hola, bona nit.
9: Ha caigut a la pròrroga l'Europa, una llàstima.
16: Sí, partit igualadíssim, on l'Europa potser ha merescut alguna cosa més. Al final dels 90 minuts, l'Europa ha empatat a 2. Això ha fet que amb l'empat a 1 de l'anada anés a la pròrroga. L'Europa necessitava guanyar, perquè amb l'empat quedava fora, però finalment el Celta, que té jugadors molt bons també i de molta qualitat, ha fet el 3-2. S'acaba el somni de l'Europa, que ha fet una temporada de 10. Recordem que va pujar l'any passat, pressupost molt baix, ha jugat fora de casa la segona tarda de temporada, pot cobrar cau amb el cap ben a l'equip de Gràcia.
9: A la pròrroga avui i al partit d'anada a Can Dragó, el Celta va empatar al minut 97. Sí. Imagina't el que canvia el futbol per dos moments, eh? I en quins moments ha caigut l'Europa, que ha competit, tens raó, Francesc, fins al final i amb molt d'honor. El Sabadell jugarà la final per pujar a segona contra el Zamora amb la tornada a casa i el fet que l'empat li serveixi al final d'una possible pròrroga del segon partit. Percentatge d'opcions que li dones al Sabadell, Francesc?
16: 60%,
9: o sigui, el veus per sobre del Zamora, que el Zamora tampoc té més tradició i més història al Sabadell que no per al Zamora.
16: Sí, de fet el Zamora no ha pujat mai a segona i li dono 60 pel fet de tenir de tornar a casa i que amb l'empat al Sabadell li val, però si una cosa hem vist en aquest playoff és que per molt que hagis quedat segon, tercer, quart o cinquè, està tot igualadíssim, hi han sorpreses, però veig un pèl per sobre el Sabadell.
9: Andreu, tu també veus el Sabadell per sobre i el veus a segona, com dèiem abans, l'any que ve?
10: Sí, clarament. El partit de divendres va ser un partit molt bo, on es va veure un equip amb molta energia, amb molta gana, i penso que això li servirà per afrontar aquesta eliminatòria amb el Zamora.
9: Sergi, Andreu, tenim alguna novetat a Madrid amb les eleccions?
1: Anem avançant 30 taules ja.
9: 30 de 70.
1: De 60.
9: 30 de 60,
1: la meitat. I ara mateix 64% de vots per Florentino, 36 per Riquelme.
9: I és el que deia el seu esguim. Sí, va retallar mica Riquelme, però segurament no en tindrà prou. Amb la meitat del vot escrutant, normalment aquesta diferència ja és difícil de retallar. Us he d'acomiadar aquí, en 3 minuts són les 12. Aquests dies parlarem més habitualment, perquè dijous comencem l'edició mundial del Club de la Mitjanit. Gràcies a tots.
2: A vosaltres.
10: Adéu, bona nit.
9: Acabarem amb motos i la Damià Aguilar i Marc Márquez. Damià Aguilar, bona nit.
17: Bona nit, Xavi.
9: Ha tornat Marc Márquez. Retalla 30 punts sobre Bezzecchi a la general del Mundial.
17: Ell sortia des de la pole, que sortia molt ben situat per lluitar pel podi. Ha arribat el primer en el primer revolt, acosta amb ell al darrere i hi ha hagut un strike. hi ha hagut una jugada d'aquelles de billar en el primer revolt que ha provocat Jorge Martín. Clar, el propi Martín s'ha eliminat, ha eliminat Bezzecchi, el seu company d'equip, ha eliminat Raúl Fernández, ha eliminat Fermín Aldeguer i també ha tirat a Fabio Di Gian Antonio, que ha estat l'únic d'aquests que ha pogut acabar la cursa, sumant 3 puntets.
12: I s'ha salvat Marc Márquez.
17: Estem parlant de 5 pilots que podien lluitar pel podi o la victòria.
12: I s'ha salvat Marc Márquez d'aquest incident. Hi ha marge? Quan ha acabat la cursa, a Marc Márquez l'has vist convençut que pot lluitar aquest Mundial?
17: L'he vist amb les ganes de lluitar per aquest Mundial, però aquest és un pilot que ja té 33 anys, que no en té ni 20 ni 25, que hi ha certes coses que no se les pot tirar a l'esquena, perquè sap precisament que ha passat per moments molt complicats, i ell ha baixat de la moto i ha dit aquesta victòria és molt cara. És la victòria cara de la caiguda de l'octubre de l'any passat, que l'ha obligat a passar dues vegades pel quiròfan. És una persona que gestiona les coses d'una manera diferent, que vol gaudir del moment. Ell és perfectament conscient que aquest circuit l'ha ajudat, que les circumstàncies de la caiguda múltiple l'han ajudat i que ara arriben dos circuits, com són República Txeca i Assen, sobretot Països Baixos, que no són circuits que el puguin beneficiar. És evident que ara té setmana i mitja per recuperar-se. Jo no veig una capacitat de remuntada constant, sinó irregular ara mateix.
12: Les pròximes curses a República Txeca i a Països Baixos l'any passat va fer ple en
17: sí,
12: els estats
17: sí,
12: també
17: sí,
12: a Alemanya.
17: Sí, va fer ple i a Alemanya també. Ell a Alemanya sí que confia que aquell és un circuit on pot tornar a fer el que ha fet aquest cap de setmana perquè és un circuit totalment d'esquerres. Però República Txeca i Assen són diferents.
12: Gràcies, Dami.
17: Adéu.

0: Moment de tancar el Club de la Mitjanit d'aquest diumenge, com sempre, amb Mishima, avui amb Guspira, Estel, Ocarícia, i el record especial d'avui és per a un amic, el Queco, divertit, una mica cràpula, força més que una mica una cràpula, hi ha nits i moments històrics al seu costat, i no només nits. Fidel amb la seva gent, i tinc la sort de formar part de la seva gent, és d'aquells amics que ho són de debò i que els comptes amb els dits d'una mà. El Queco, el Sergi, aquest matí ha acomiadat el seu pare, i des d'aquí li enviem una abraçada per a ell, per a l'Àmia, per l'Aina i per al Nil. Us deixem amb les notícies de les 12 i amb la nit dels ignorats i la Marta Romagosa, si sentiu la ràdio en directe, amb els matiners i el Xavi Canalia, si sentiu la remissió de matinada, i amb vosaltres mateixos si heu recuperat el programa a la carta. Porteu-vos bé i passeu-ho millor.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
2: Bona nit, us informa Berta Torrades. L'Iran ha atacat Israel aquest vespre per primera vegada des de la treva del 8 d'abril. El règim persa ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats contra una base aèria i ho ha justificat com a represàlia per l'escalada d'Israel a Líban. Hores abans, l'exèrcit israelià havia bombardejat al sud de Beirut, provocant 2 morts i 20 ferits, entre els quals nens. Israel ha promès represàlies contra l'Iran per aquest atac. Efi Defrin, portaveu de l'exèrcit.
3: El règim terrorista iranià ha comès un error greu en escollir una vegada més el terrorisme. El règim intenta establir una nova equació portant a terme foc directe cap al nostre territori com a resposta a les accions de les forces de defensa a Daesh.
2: L'Iran ha amenaçat Israel amb una resposta devastadora. Si continua l'escalada, el president dels Estats Units, Donald Trump, ha intervingut en diversos mitjans per demanar moderació a les parts i fins i tot ha trucat a Netanyahu per reclamar-li que no prengui represàlies. Poc abans, en una entrevista a l'NBC, havia exigit al primer ministre israelià contenció amb els atacs a Líban.
4: I'd like to see Lebanon.
5: M'agradaria que el Líban tingués una vida millor. M'agradaria veure un atac més quirúrgic contra Hezbollah. Crec que hauria de ser més quirúrgic i podem ajudar-los amb això, o podem recomanar Síria.
2: Trump ha insistit que està a punt de tancar un acord amb l'Iran i que no vol que tot se'n vagi a orris per aquest atac. Precisament aquest dilluns es compleixen 100 dies ja de l'inici de la guerra. Més notícies amb el Nando Zenoguera.
6: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home assassinat a trets aquest diumenge al vespre a la zona franca de Barcelona. Els fets han passat cap a les 9 al carrer de la Mineria. Quan els agents han arribat al lloc dels fets, han localitzat la víctima amb una ferida d'arma de foc. És la mateixa zona on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir per un tiroteig a plena llum del dia. Els Mossos intenten localitzar l'autor dels trets que ha fugit del lloc dels fets i se'n desconeix la identitat. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui està relacionat amb grups del crim organitzat.
2: El papa Lleó XIV condemna l'egoisme i fa una crida a la responsabilitat per anar més enllà del negoci. Són els missatges que ha deixat el pontífex als actes públics d'aquest diumenge a Madrid. Una missa multitudinària que ha plegat més d'un milió de persones i una trobada amb representants de la cultura, de l'esport i de l'economia.
7: Que la activitat empresarial no vea al empleado como un factor más. Que el progreso tecnológico tome en cuenta a los ancianos, a los pobres y a quienes no tienen voz.
2: L'agenda del papa Lleó XIV continua aquest dilluns a Madrid amb 2 dels plats forts de la visita. Al matí serà rebut al Congrés i es convertirà en el primer pontífex a pronunciar un discurs des de l'hemicicle. Ho farà com a cap d'estat del Vaticà i en un context de forta crispació política. A la tarda està previst que es reuneixi amb víctimes d'abusos de l'Església en una trobada de caràcter privat sobre la qual no han volgut donar-ne per ara més detalls.
6: El món torna a prioritzar l'ús d'armes nuclears i s'acaben les dècades d'esforços per reduir les xifres i les potències d'aquest tipus d'armament. És la conclusió de l'últim informe del CIPRI, l'Institut per la Recerca de la Pau d'Estocolm, que s'ha fet públic aquesta matinada. Segons el document, els nou països amb armes nuclears han continuat els programes per modernitzar i ampliar els seus arsenals. El gener d'enguany, aquests estats acumulaven 12.187 ogives nuclears, una xifra una mica inferior a la del 2025, però el que ha augmentat és el nombre de caps nuclears emmagatzemats i preparats per ser utilitzats, que és de més de 9.700. Gairebé totes aquestes ogives pertanyen als Estats Units i Rússia. Rússia i el Cipri pronostica que la modernització dels arsenals d'aquests dos països indica que en el futur augmentarà la quantitat i la varietat d'aquest tipus d'armes.

0: Més de 6.000 persones han saltat i ballat a la plaça de Sant Pere de Berga amb la celebració de la darrera Patum completa del Corpus. Els salts de les comparses han posat el punt final a 5 dies intensos de celebració a la capital del Berguedà. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha anunciat que proposarà que la Patum rebi la Creu de Sant Jordi, una distinció que l'alcalde de Berga, Ivan Sánchez, ja havia reclamat prèviament. Els esports, Sergi Andreu, bona nit.
1: Bona nit. Florentino Pérez hauria guanyat les eleccions a la presidència del Reial Madrid amb un 65% dels vots, aproximadament, amb la meitat de l'escrutini fet a aquesta hora de la nit. D'altra banda, el Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer i definitiu partit, els verdinegres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenquen les semifinals, la primera el Barça-Tenerife, dimecres la segona, el València-Joventut. El Barça d'handbol ha guanyat la Copa del Rei després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història, la 13a consecutiva. L'Europa ha eliminat del play-off d'ascens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Balaïdos contra el filial del Celta. En motor, Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP. És la victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid al davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia. L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Flavio Cobolli en 5 sets. I a l'hoquei Lliga masculina d'hoquei patins, el Barça i l'Igualada jugaran dimecres un cinquè partit per desempatar la primera semifinal pel títol. A l'altra semifinal, el Calafell ha estat eliminat pel Liceu.
2: Fins aquí les notícies.
3: Senyores i senyors, bon dia.
4: La vida i els protagonistes de cada dia passen pel matí de Catalunya Ràdio.
3: Leire Díaz, bon dia.
5: Bon dia. No sé nada, no sé nada, sincerament.
3: Parece ser que requieren documentación de pagos del PSOE a usted.
5: Bueno, estoy muy tranquila con eso.
6: Si aquest acord realment surtis que no, no veig massa altra opció que anar a un escenari de caos i d'habilitament absolut del sistema educatiu.
7: Tinc informació clara i parlarà català a Montserrat i parlarà també català a la Sagrada Família.
3: Catela Penya! Què passa?
8: Quina il·lusió!
9: M'he engreixat una mica.
8: No, estàs boníssim, Ricard. Oh. Ets un referent, tens actualitat.
3: Sí.
4: De dilluns a divendres de 6 a 1, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.

0: per fi, avui, he pogut tornar a veure el mar i a banyar-me de cap a peus i a prendre el sol i enfadar-me una i mil vegades amb la gent que es dedica a donar de menjar pa als peixos. De veritat? Cal? No en tenim prou amb les barques que ja han canviat la fesomia de totes les platges del litoral català, que ara també tenim bancs de peixos que no venen a saludar-te després de mesos de no saber res de tu, no, no. Venen perquè hi ha algun especialista en alimentació de peixos catalans que ha decidit que les barres de pa seques, si les esmicoles provoquen una munió de peixos que fan una gràcia, per ells, és clar, perquè jo la que veig cinc peixos junts ja marxo cap a una altra banda de la platja. Fins ara aquesta acció era típica de turistes francesos, perquè ho havia comprovat, que després els diuen els més joves que es posin les ulleres, que així els veuran, com si no aniguessin una mica més enllà, els que vulguis de peixos. Però avui era una família catalana on l'avi donava de menjar els peixos i el net gran, que no tenia més de 4 o 5 anys, es feia un fart de riure fins que, nyec, un dels peixos s'ha equivocat. I en lloc de queixar-li el pa, li ha mossegat el ditet i aleshores, pobre nen, s'han acabat els pans i els peixos, perquè s'ha posat a plorar, esclar. I jo he pensat, fluixet, sense dir-ho, però fluixet, ja els hi està bé. Veure els peixos al mar és bonic, però veure com desenes de peixos venen a devorar aliments que no haurien de menjar, a mi ja no em fa tanta gràcia. Sort que després de l'ensurt del nen m'he pogut banyar i, quan he sortit, la sorpresa ha estat que m'he trobat el mateix senyor Josep que va protagonitzar la primera entrevista de la temporada del que diem l'entrevista que no t'esperes.
1: La nit dels ignorants. Un programa per ser feliç.
2: Per què no tens que ser feliç? A veure, quina cosa prohibeix no ser feliç? Ets feliç? La platja? Ets feliç en una broma? Tens que ser feliç amb els teus nets, amb els teus amics.
0: Amb una copeta de cava, no?
2: Amb dues.
0: Dues copetes de cava.
2: Sí.
1: La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio. Amb Marta Romagosa.
0: Doncs sí, en Josep Hernández Ferrer, que ara ja té 91 anys. L'any passat en tenia 90 quan el vam entrevistar. Tan pinxo com sempre, diu que arran de l'entrevista tothom l'ha felicitat, que s'ha fet famós i tot, i que aquest any ens tornarem a trobar a la platja per capbussar-nos. El mateix sentit de l'humor, el mateix esperit i les mateixes ganes de viure. I el vostre diumenge, com us ha anat? La nit dels ignorants la fem Ricard Portal, Oriol Fidalgo, Aina Grau, Mònica Muñoz, Albert Duran, Domènec Sobirà i Judit Perpinyà. I la vostra veu és el primer que volem escoltar.
1: 93 201 7474. La nit dels ignorants. Catalunya Ràdio.
0: Bona nit, són les 12 i pràcticament 12 minuts. Avui hem començat cap i cua, carai. Mira que bé, comencem la setmana i saludem per començar el 93207474 la Maria Rosa des del barri de les Corts de Barcelona. Bona nit.
3: Molt bona nit a tothom, Marta.
0: Com estàs?
3: Mira, avui fantàstica.
0: Ai, que bé. Ai, que bé.
3: També he passat el cap de setmana amb el fill i la jove.
0: Això està bé.
3: Per què dic això? Perquè viuen en un parc natural de Collserola. I allí només pots escoltar ocells. Clar. I res més.
0: Que bé, que bé, que bé, que bé. Ocellets que et desperten al matí i no, i no hi ha trànsit, ni soroll de cotxes, ni res.
3: Perquè imagina't, les obres de Can Barça. Una residència que estan fent per gent gran. Tots són sorolls.
0: Bueno, i vas allà i descobreixes.
3: Per això que vinc nova.
0: Que bé. Molt bé, Maria Rosa.
3: I llavors, bueno, la pregunta que volia fer...
0: Digues.
3: Donat això que hi està també, el dissabte vam anar a una peixateria de Sant Cugat perquè volíem fer un lluç al forn.
0: Sí.
3: No estava aquesta peixateria al mercat de Torreblanca. Tampoc diré quina és. Bueno, el fet és que mentre ens pesaven el lluç i nosaltres comentàvem com faríem aquest lluç, va la senyora i diu: no, aquest lluç el teniu que congelar 72 hores perquè té anisakis.
0: Home!
3: Ens vam quedar.
0: Això ho va dir la peixatera?
3: Paraula. Oh. Llàstima no haver-ho gravat.
0: Home.
3: És que d'aquí ve la meva pregunta. Perquè jo, segons tinc entès, a l'establiment que veu que hi ha algun peix que té anisakis, pregunto, està terminantment prohibit? Perquè és el que jo tinc entès. És evident que no ens el vam endur.
0: Evident, clar, clar. Però és que no, és no, dir, no entenc.
3: No, no, la peixatera ens ho va dir tal qual.
0: O sigui, aquest, aquest llust té anisakis, s'ha de congelar 72 hores. No per si un cas tingués, no, no, en té.
3: Bueno, jo et diré una cosa. A mi m'agrada molt el seitó amb vinagre. Mm. I ara, en aquesta temporada, el seitó, juny, juliol, és quan està més maco. I això sí, jo compro el seitó quan el tinc ben net i preparat per fer-lo amb vinagre, el poso 24 hores al congelador. Mm-hmm. Però això perquè fa anys que hi ha la peixatera que va i que sempre és la mateixa, ella ja m'ho diu.
0: Clar,
3: vull dir que ara hi ha... Perquè, aviam, diferència. Si tu compres el lluç aquest, que no saps que té anisakis, i per dir alguna cosa, el fregeixes, sembla ser que no hi ha problema. Però, clar, si tu cous el peix d'una manera que t'agrada que l'espina quedi allò encara una mica vermelleta, vol dir que el peix no està cuit del tot.
0: Clar, llavors aquí l'anisakis està vivito i coleando, que diuen.
3: Però que ens els va ensenyar, perquè l'anisakis, els coquets aquests,
0: sí,
3: acostumen a estar molt a prop de lo que és la panxa del peix.
0: I us el va ensenyar,
3: que... Ens ho va ensenyar.
0: És que estic flipant, Maria Rosa, estic flipant.
3: I nosaltres vam quedar flipats també.
0: Ostres.
3: D'aquí ve la meva pregunta.
0: Sí, sí, clar.
3: Si es pot vendre o no es pot vendre.
0: Un peix que se sap del cert que tenis saquis, molt bé.
3: El lluç, sí.
0: I què vau dinar aquell dia, doncs?
3: Doncs vam comprar sípia fresca.
0: Molt bé.
3: I les vam fer a la planxa.
0: D'acord.
3: Bueno, ha sigut el dinar del diumenge.
0: Sí.
3: Perquè el vam comprar el dissabte.
0: Ah, d'acord, d'acord.
3: I a part de fer un pica-pica, una sopa feta amb meló, menta, cogombra i un iogurt.
0: Carai, tu, escolta'm. No està gens malament aquest dinar.
3: És una sopa freda,
0: sí,
3: boníssima.
0: Molt bona, molt bé. Doncs va, Maria Rosa, a veure si algú... o si no, demanarem al gremi, perquè això és per tenir una resposta oficial.
3: No, a mi em va semblar gravíssim.
0: Jo diria que també, però clar, no som ningú, així que a veure què ens diuen.
3: Bueno,
0: Maria Rosa, moltes gràcies.
3: No.
0: Celebro que no heu comprat el peix amb anisakis.
3: Pots estar ben segura que no el vam comprar.
0: No, no, no el vam comprar. Molt bé, Maria Rosa, doncs així hem començat avui la nit dels ignorants. Amb aquesta pregunta que pot dir moltes coses. Moltes gràcies.
3: Bueno, molt bé. Gràcies a tu.
0: Bona nit. Déu-n'hi-do, quina manera de començar la setmana, i això que anàvem bé, però és que realment jo això no ho havia sentit absolutament mai. Abans d'entrar en una cosa que jo us vaig demanar aquests últims dies, que era si teníeu anècdotes al voltant d'algun dels monuments de Gaudí, deixeu-me que us digui algun missatge que heu deixat al WhatsApp del programa. Escrit, la Montse des del barri de les Corts de Barcelona diu, gràcies a l'Emili, un oient que va trucar l'altre dia, diu, he pogut fer un regal fantàstic a un amic que col·lecciona coses antigues de l'avantguàrdia. I la Montse, que truca des del, vaja, que ha deixat el missatge des de les Corts, també diu, els ignorants som increïbles, tota la raó, Montse, tota la raó. La Magda diu, hem escoltat la frase guarda'm dels meus amics, que dels meus enemics ja ho faig jo. I la Magda pregunta, Com posar límits als nostres amics? És la pregunta. Aquesta és d'experta, també, Magda. Aquesta, a veure què ens diuen els ignorants. Ara ens truca la Núria, des de Barcelona. Bona nit, Núria.
4: Hola, bona nit.
0: Núria, que tens resposta pel tema Anisakis?
4: Home, jo tinc la resposta que practico, que m'han dit els peixaters que jo compro.
0: Doncs vinga.
4: I no d'ara, però de totes maneres em semblaria bé que ho pregunteu, no sé ben bé aquí, eh? Vull dir, però que vaja...
0: Algú del gremi, vegada, sí, sí.
4: Vull dir, sí. Sí.
0: Perquè tu què et diuen els teus peixaters?
4: Aviam, jo fa molts anys que, per exemple, aquesta senyora que ha trucat, que deia que ella els seitons els posa 24 hores al congelador. Bueno, doncs, segur que li diran que ho està fent malament, que la seva peixatera o ella ho fa malament. Primer, que ha d'estar al congelador a més de 20 sota 0, no a 18. Això per començar. I no 24 hores.
0: Més.
4: Sí, com a mínim 4 dies.
0: A menys 20 i 4 dies.
4: I 4 dies. Jo en tinc, perquè jo me'n faig. I a vegades els tinc un mes al congelador.
0: Ja.
4: I no passa res, sempre i quan els guardis ben guardats, Vull dir que també això és una altra cosa.
0: Sí, sí, d'acord.
4: Però després, el que està passant amb l'anisakis és que cada vegada hi ha més peixos que en tenen, i no només peixos. En tenen els calamars, o en poden tenir. En poden tenir les sípies, per
0: els
4: exemple.
0: Els calamars i les sípies també, eh?
4: Sí, també. A mi m'ho han dit. I aviam, per què ho diuen? Que abans potser també en tenien i no se'ls hi ocorria dir-ho, perquè ara tothom menja peix cru i mengen calamar cru en el japonès, però que a casa seva també.
0: Cap al japonès sí que ho congelen en principi, ho congelen tot.
4: Evidentment, però com que hi ha gent que a casa, doncs...
0: S'ho fa també, aviam, vols dir, clar.
4: Amics meus que havien menjat, jo tinc 72 anys, la meva edat, quan jo la meva mare cuinava i els altres anàvem al restaurant fa 30 anys enrere, a tu no et donaven el peix com te'l donen ara.
0: Ja.
4: Eh? Bueno, doncs l'anisakis no existia suposant que n'hi hagués, perquè el peix es menjava cuit.
0: Cuit, sí.
4: Vale. Com que ara el peix no es menja cuit, una manera de prevenir és dir, senyora, congeli'l. Però si vostè el fa al forn i el fa ben cuit, no li passarà res. Però jo l'aviso que pot ser que en tingui o que en té.
0: Llavors, la pregunta és aquesta, si tu pots vendre un peix que té anisakis, que saps pots perfectament.
4: Pots vendre, perquè en tenen. És que si no, no en menjarem. Així de clar. És que a mi m'ho han dit els peixaters.
0: Ja, ja.
4: No. El que passa és que abans no n'hi havia tant, perquè bàsicament n'hi havia peix petit. Ara n'hi ha peix gran i en petit, per exemple, seitons abans...

0: ja no sé si acabarem vius, que no sé si tindrem permís, perquè aquesta setmana passada, malgrat s'havia demanat, doncs de moment no el teníem. No sé a qui molesta el passeig del bo a les 7 de la tarda. I després us volia explicar una aventura de la família de la meva àvia per posar en context aquesta institució que és l'Església. Vull dir, no els creients, perquè quedi clar, sinó la institució com a tal, des del Vaticà fins al baturno del poble.
1: Sí.
0: La meva àvia, la mare del meu pare, que eren de Sant Manat. Aquesta dona, jo he calculat que havia nascut cap allà el 1870 i poc, perquè va morir en 94 anys, que jo en tenia 14. I, bueno, va explicar moltes coses d'aquella època, no? I amb David, és que aquests dies hi pensava molt amb ella, perquè pensava un dia, si la meva àvia li hagués vingut al papa aquest i li haguessin fotut un bombardeig d'aquests de 15 dies per terra, mar i aire, de papes i de més, no sé què, no sé què hauria dit.
1: Què
0: no?
1: hauria fet?
0: Sí, què hauria fet després del que ells van veure. Vivien a Sant Manat, no vivien al poble, vivien en una casa de pagès a les afores. Llavors, en aquella època, que això sí que la meva mare aquest dit el deia, en canvi ella no el coneixia, la meva mare, quan parlava d'algú pobre, diguem-ne, que no tenien mitjans, deia, onda, aquest home o aquesta dona, que pocs capellans portarà a l'enterro. Això jo ho havia sentit a la meva mare.
1: Sí.
0: Però, en canvi, la meva àvia això no ho coneixia. Deia, ah, no, jo no, això no ho havíem dit mai, no. Però, en canvi, allà a Sant Manat, i doncs, quan es moria la gent, si tu volies que resessin, que hi tenessis directe al cel, doncs havien de venir molts capellans. I els capellans no venien per la mort de Déu, sinó que s'havia de pagar.
1: Venien a parar la mà, vols dir?
0: No, no, a parar la mà no. Extorsionaven.
1: Extorsionar?
0: Sí, i ho explico perquè, és clar, quan la meva àvia m'ho explicava, jo al·lucinava, Vull dir, la meva àvia va morir que jo tenia 14 anys. Vull dir que no estic parlant d'una nena de 5, Entenia perfectament el que m'explicava. I la meva àvia, vaja, o sigui, la veia que deia menys mal que el vam descobrir en aquell paio, Bueno, doncs, què feia? Que quan els pobres desgraciats de torn, que quan es moria qui fos, no podien pagar capellans, Doncs, aquella nit,
1: sí,
0: quan ja havia marxat tothom, vull dir, de matinada, doncs, els esperits sortien...
1: Quins esperits?
0: I acollonien a la gent.
1: Quins esperits?
0: Bueno, això és el que els hi deien.
1: Ah, d'acord, d'acord.
0: I què passava? Bueno, doncs es va descobrir què passava. Sorolls de cadenes a les portes de les cases, als carrers, i au, i tothom acollonit, no?
1: Ah, que eren ells mateixos que feien això, vaja.
0: Era el capellà del poble.
1: Mare meva.
0: Però és que, esclar, o sigui, això va anar passant fins que a casa la meva àvia, que vivia... l'àvia, que era la que portava els pantalons, allò que en aquelles èpoques les dones no manaven, doncs es veu que allà...
1: Manava ella, molt bé.
0: Manava l'àvia,
1: sí.
0: I després hi havien els pares de la meva àvia amb 9 fills. Eren 12, se'n van morir 3, en van quedar 9. Dels 9 hi havien dues noies, que era la meva àvia i la germana, i els altres eren nois tots. Bueno, doncs un bon dia... Que un desgraciat no havia pagat i havien sortit cadenes i els esperits, bueno, lo de les cadenes no ho sabien, els esperits sí, es van quadrar i van dir, bueno, la propera vegada que els esperits surtin tal, anirem a veure què passa. I dit i fet, van agafar tothom.

0: tenia escopetes d'anar a caçar, perquè aquella època anaven a caçar a l'època i no hi havia surplus ni de senglars, ni de conills, ni de res. Proteïna barata i de qualitat. I van sortir a buscar els esperits. I qui s'hi van trobar?
1: Va ser
0: el capellà del poble.
1: D'acord. Núria, que em diuen que portem molta estona parlant i tinc gent esperant. Vull dir que és molt interessant, però vaja...
0: No el van pelar, li van tirar i no el van pelar.
1: Ja.
0: I van dir... Si la propera vegada no es dona per entès, vull dir,
1: ja,
0: farem, el pelarem.
1: Ja, déu-n'hi-do.
0: I es van acabar els esperits.
1: Ja, ja, clar, es van acabar.
0: I la meva àvia, com m'ho explicava, em deia, nena, no et fies d'aquesta gentussa, eh?
1: Déu-n'hi-do, Núria.
0: Home,
1: gràcies per compartir-ho, que tinc gent esperant i que portem gairebé 10 minuts, em diuen. Bé. Núria, moltes gràcies, una abraçada.
0: Adéu,
1: bona nit. Perdoneu als altres que esteu esperant, perquè és veritat que amb tota aquesta història ens hem anat una mica més enllà. El Magenguet, des de Vilafranca, bona nit.
2: Hola, bona nit. Collons, quina història.
1: No, no, clar, és que m'he quedat una mica així parada i que
2: no,
1: anava escoltant.
2: No, però vull dir
1: que
2: tot això, no ho sé, bueno, és una anècdota. Bueno, jo volia preguntar que avui a TV3, tot el dia, cada butlletí de notícies, van dient, doncs, que el Gaudí fa 100 anys, doncs, que havia atropellat un tramvia avui,
1: sí.
2: I que s'havia mort com un indigent, i jo pregunto, bueno, com es moren els indigents? Que és que es moren diferent dels altres, o es moren a l'Hospital de Sant Pau rodejats de la família? No ho sé. Pregunto això, com es moren els indigents? Perquè tot el dia TV3 doncs van dient això, que s'havia mort com un indigent, a Sant Pau, rodejat de la família. Bueno, no
1: ara en parlarem, perquè nosaltres en parlarem ara, i jo ho dic d'una altra manera, a veure si t'agrada més. A veure, ja, després ho explico, d'acord?
2: Ah, em sap que m'ho deies ara.
1: No, perquè va lligat amb tots els testimonis de la gent que ens ha explicat coses al voltant de Gaudí. Ara ho farem, d'aquí una estona.
2: Vinga, doncs.
1: Vinga, adéu. Gràcies, bona nit. En Lliberat, des de Navarcles, bona nit.
3: Hola, bona nit.
1: Com estàs?
3: Mira,
1: digui'm.
3: Presento un llibre que és José Luis Olaizola, del Joan 23.
1: Sí.
3: Una vocació frustrada.
1: Una vocació frustrada.
3: Temes de 8 biografies. Bueno, aquest personatge, Joan 23, va ser el carisma de Venècia, que també va estar a Bulgària, que en aquella època de la Segona Guerra Mundial va salvar a 3.000 jueus que se'ls emportaven cap al camp de Chernivis.
1: Sí.
3: Bueno, ja està, una cosa. Un altre papa. John Alien, 10 coses que quiero que el papa Francisco quiero que sepas. El Julià el Mensajero. Un altre papa. El papa Borja.
1: El papa Borja.
3: De Joan F. Mira, valencià, un escriptor valencià.
1: Sí.
3: Que va fer mitat novel·la i mitat història.
1: Sí, senyor.
3: Doncs aquest temps el papa Borja, els papes es casaven. Jo parlo del 1500. Es casaven i tenia una dona que feia Lucrezia. Que m'agrada més que anem al Vaticà del papa.
1: Ja. Molt bé, Lliberat. Bueno. Doncs ja hem compartit coses sobre papes avui. Moltes gràcies.
3: Una altra cosa.
1: Que digui.
3: El Joan Mira, aquest, va fer els evangelis traduït al grec.
1: Traduït al grec, sí. Déu-n'hi-do.
3: Si algú li interessa.
1: Sí, sí.
3: Llavors, per acabar tot, un dia... d'aquell filòsof que es va morir d'Urgell.
1: Sí.
3: Que és el... com se diu?
1: No li surt. Doncs ja m'ho dirà un altre dia, no pateixi.
3: Que va fer Història del Pensament Cristià.
1: Història del Pensament Cristià.
3: De Pere Font.
1: Pere Font, molt bé. Tot això ja m'ho he apuntat. Lliberat, moltes gràcies.
3: Ja estàs al dit.
1: Molt bé, gràcies, bona nit. Ara passen 3 minuts de 2:15.
4: 2026. Centenari Gaudí. Catalunya Ràdio recorda el llegat de l'arquitecte que va canviar la nostra mirada. Antoni Gaudí.
5: Un geni universal que va fer parlar les pedres amb els colors del trencadís.
4: Modernisme, artesania i espiritualitat.
5: Tots els nostres programes s'hi sumen amb entrevistes, especials, podcast i reportatges per endinsar-nos en el seu univers infinit.
4: Celebrem l'any Gaudí i la bellesa d'un llegat etern. A Catalunya Ràdio, la Ràdio Nacional de Catalunya i a 3CAT.

El 7 de juny de 1926, avui ha fet 100 anys, Antoni Gaudí va ser atropellat pel tramvia número 30 de la ciutat de Barcelona. Això era la Gran Via de les Corts Catalanes entre els carrers Girona i Bailèn. Es dirigia a l'església de Sant Felip Neri. Ningú el va identificar perquè pel seu aspecte, per com anava vestit i com estava, semblava un indigent. Així ho recullen les cròniques de l'època. Per això el van ingressar a la sala pública, amb altra gent, a l'Hospital de la Santa Creu, l'Hospital dels Pobres. Fins unes hores més tard, els seus col·laboradors no el van aconseguir trobar. Aquesta és la història real de la mort del genial arquitecte i també el punt de partida del musical que el pianista i compositor català Albert Guinovart va crear i es va estrenar l'any 2002 al Barcelona Teatre Musical a Montjuïc. Aquesta música ens serveix per il·lustrar la crida que fèiem la setmana passada entre tots els oients de la Nit dels Ignorants. Us demanàvem records, anècdotes, situacions al voltant dels monuments d'Antoni Gaudí i, com no pot ser d'una altra manera, heu respost a la nostra proposta i de quina manera.

0: El primer testimoni que us presentem és el de la Josefina de Cervera i aviat entendreu per què comencem per aquí.
1: La meva tieta Montserrat Rius Camps, religiosa carmelita de Sant Josep, va conèixer Antoni Gaudí i el va cuidar a la seva casa del Parc Güell, junt amb la seva germana Maria, també religiosa. Al principi els hi feia respecte amb la seva barba, però el consideraven de molt bon tracte. Tenien cura de la seva casa, la seva roba, les seves plantes i fent tota la seva intendència. El 1912 havia mort la neboda, orfa, de Gaudí, Roseta, de tuberculosi. Ell va tenir una depressió que el va fer allunyar de Barcelona. Al tornar, va voler seguir vivint a la casa de Parc Güell, on guardava el record del seu pare i la seva neboda. Elles, la tieta Montserrat i la Maria, van tornar a treballar amb ell. A l'entrar, les germanes havien de dir Ave Maria Puríssima, i Gaudí contestava Sens pecat fou concebuda, i baixava dient Bon dia, germanetes. A la Montserrat li deia moltes vegades, sobretot, netegeu les terrassetes. Ella recordava que la casa estava pintada d'ocre. No hi havia res d'alcohol, cafè o te. La calefacció no s'encenia mai. Gaudí tenia a la seva habitació un gran crucifix, un reclinatori i tres llibres, l'Evangeli, el Kempis i un devocionari. Dormia en una màrfega de palla. Elles li van canviar per un matalàs de llana, però ell va tornar a posar la màrfega de palla. Quan era jove, havia vestit jaquer i barret de copa. Després, havia simplificat els vestuaris a dos trajes negres de dol pel seu pare i la neboda. Contràriament al que es deia, sempre anava perfectament i amb la roba cosida, neta i planxada. Quan la germana Montserrat li deia que alguna peça estava massa repassada, Gaudí li responia molt amablement. Està tan ben sorgida que encara pot passar. Era Domènec Sogranyes, l'arquitecte, que quan considerava li comprava un traje nou. Per esmorzar, menjava fruita i un tros de pa. Quan marxava de casa, ensenyava i es detenia davant d'una capelleta que hi havia una imatge de Sant Antoni. Es treia el barret i resava uns instants. A les golfes hi havia uns cordills penjats al sostre amb uns saquets plens de plom que pesaven, i pistons. Elles, la Montserrat i la Maria, no en tenien res. Després van saber que li servien per comprovar i dissenyar l'estructura dels edificis. De fet, com que la tieta Montserrat va ser la darrera persona viva que havia conegut Gaudí, perquè ella va morir als 102 anys, el 2012, li van entrevistar molt a televisor, a TV3 i altres mitjans. Ella va intervindre com a testimoni en el procés de beatificació de Gaudí.
0: No em direu que aquest testimoni de la Josefina no és únic, oi? La Josefina de Cervera, a qui li agraïm moltíssim que ens hagi deixat aquest missatge al WhatsApp del programa. Precisament la Laura també ens explicava aquest aspecte d'Antoni Gaudí. Ella deia, com és sabut, en Gaudí només vivia per treballar i per no perdre temps amb desplaçaments, dormia a la Sagrada Família en un matalàs de borra, molt vell. Diu, unes monges que ho sabien n'hi van portar un de bo i ell els va dir, doneu-lo a qui el necessiti. Jo ja estic bé amb aquest. I afegeix la Laura, els matalassos de borra són fets amb fibres reciclades de cotó o llana. També remarca la Laura que Gaudí va ser detingut i el van tancar després de negar-se a parlar castellà. Si la celebració on hi haurà el papa no es fa en català, que ara ja sabem que sí, en Gaudí diu els maleirà els ossos des d'allà on sigui. Va ser detingut el 1924 durant la diada de l'11 de setembre per parlar en català a un policia.

0: Abans que Albert Guinovart fes aquest musical sobre Gaudí, l'any 1987, Alan Parsons Project va publicar això, el seu desè àlbum d'estudi, que es deia Gaudí. Aquesta va ser una de les cançons més emblemàtiques, es diu La Sagrada Família, i van voler fer un homenatge simfònic i progressiu a l'obra del mestre i arquitecte.
1: In recent times there is no one who could approach at all to Antonio Gaudí. He started a new cathedral in Barcelona, which is called the Sagrada Família, or Holy.
0: Doncs vinga, seguim amb els oients. Quan us vaig demanar la vostra participació, us vaig explicar que jo de petita havia anat moltes vegades a la Colònia Güell, amb l'Esplai, i que el primer cop que vaig veure la cripta vaig quedar meravellada perquè em semblava un castell de sorra gegant fet a la platja. La Montserrat, de Sant Boi de Llobregat, ens explica la seva vinculació amb la cripta de la Colònia Güell.
2: La meva història en Gaudí és per la cripta de la Colònia Güell. En aquest poble jo no he vist ni he viscut mai, però sí que el meu pare era fill d'allà. Allà vivien els meus avis, els meus tiets, les meves cosines. Allà vaig tenir la meva primera colla, vaig fer de cap de llogatons a l'agrupament d'escolta. Bé, allà m'he criat i he disfrutat molt. I en aquesta cripta jugàvem, podies accedir-hi, no com ara que està ballada. Podies accedir-hi en unes escaletes, pujaves per sobre i ens hi passàvem hores. I parlàvem allà a les escaletes sentats, se'ns feia tard. Allà m'he casat, allà ens hem casat quasi tots de la colla. I bé, aquesta és la meva aportació a aquesta història d'en Gaudí. Bona nit.

0: Hi ha ignorants, com la Mercè, que van anar a l'escola del Parc Güell i ens ha volgut explicar els records que té d'allà i de com estava el parc aleshores en aquells moments.
1: Jo directament amb el Gaudí no n'he tingut cap de contacte, però jo hi he anat des de l'any 53, quan era petita, a l'escola del Parc Güell, que en aquell moment no es deia ni Parc Güell. Era Grupo Escolar General Primo de Rivera. Allà hi vaig fer la primera ensenyança més bàsica. Bé, érem les reines del Parc Güell. Ara, tal com està ara i com era, sembla un altre Parc Güell. Jo quan hi vaig anar, ja et dic l'any que era, hi havia el drac aquell, tot pelat, la boca que tenia estava tota trencada, el trencadís era trencadís ben trencat, vull dir, estava fet una bírria. Tot lo blanc que hi ha a l'entrada, aquella... Oh, allò estava tot ple de humitat, negre, lletjíssim. Bueno, davant del drac hi ha un altre, hi havia un seient, que per cert allà ens assentàvem a jugar cromos, a picar, d'aquella manera, i hi havia el cap d'un animal que mai vam saber si era la boca d'un camell, d'un cavall, o bé una vaca, o no sabíem què. I ara vols que t'hi digui que fa tant de temps que hi he anat que no sé què hi hem posat, però estava derruït. Pujaves a les columnes, que aguanten la placeta, allò feia por. Mira, hi havia un manantial, que jo me'n recordo que anava molta gent a buscar aigua en un canti perquè sortia l'aigua molt bona, que per cert, llavors l'aigua de Barcelona fotia un gust de cloro que era horrorosa. Bueno, doncs bevíem aigua d'aquella. I resulta que la que s'escapava, perquè allò sempre rejava, queia per terra, hi havia una d'humitat, i algú aprofitava a fer algun pipí o una coseta més grossa, i feia pudor. A més, entre mig de les columnes hi havia aquells clàssics senyors de la gabardina, que quan una nena anava allà badant o dos, pum, s'obria la gabardina i ens ensenyava, vamos, la gardolla. O sigui que, bueno... Era horrorós i lleig. A dalt la placeta, te digo, tot el trencadís estava fet un desastre. Jo he conegut el Parc Güell així. He disfrutat molt, molt, perquè anàvem per allà, com anava a l'escola, i hi havia la columna aquella que hi ha a baix, que és com una senyora que porta un cistell al cap. Bueno, el braç se li movia. Nosaltres li dèiem la senyora Pomona. I era un lloc de retrobar-nos, A vegades deia, a la tarda ens trobem allà a la Pomona, vinga. I era aquesta senyora que hasta tenia el braç tancat i li podies bellugar el braç. I se li bellugava, però espera, perquè el filferro que l'aguantava estava trencat. Bueno, un desastre. Quan ho veus ara, bueno, els turistes es queden meravellats, jo mateixa, però com ho he vist i com està? A més, ara et fan pagar i tot per entrar, que dius, hombre, ja està bé, que jo soy clienta des que era joveneta. Bueno, més que res, una anècdota que tothom, clar, ho veu molt maco, però quan ha estat fatal, estava deixat de la mà de Déu, perdut. Bueno, el que vostè vulgui pensar.
0: Déu-n'hi-do, Mercè, quina història i quins records. Vull dir, és una història que, evidentment, jo, per exemple, ni me la puc imaginar. Ara, quan ho ha explicat, entenc la situació, però, clar, hi ha molts que hem vist al Parc Güell d'una manera molt bonica i està molt bé que hagi tingut aquests records i que ens hagi compartit. Parlant de turistes, en Joan des de Vallcarca que ens ha explicat les trifulgues d'alguns d'aquests turistes que van buscant com bojos al Parc Güell i ells se'ls troben una mica més avall d'on no haurien d'anar.
2: Jo soc el Joan de Vallcarca, com podeu veure. Visc el Caramada del Coll, que això és una travessia de la Baixada de la Glòria. Que de Glòria no en té res, perquè pujar és molt costerut tot el barri de Vallcarca. Total, que aquest carrer, la Baixada de la Glòria, porta des de l'Avinguda de Vallcarca fins a dalt al Parc Güell. O sigui, som veïns del Parc Güell, nosaltres, val? I, esclar, pues, arriba al Parc Güell, hi ha diverses entrades. La principal està pel carrer Olot, però la que entrem nosaltres és una... Perquè té moltes entrades, ja dic, no? És una altra entrada per darrere, no? I està molt bé. El que passa és que, i com a anècdota, l'Ajuntament ja podria donar-nos alguna cosa del barri, perquè no hi ha dia que no estigués per allà al carrer la Baixada de Glòria, i passi algun estranger per despistat, perdut, amb el GPS o el mòbil, buscant el Parc Güell. És que després els tens que indicar per on tenen que anar, perquè d'allà a l'entrada del Parc Güell encara tenen un bon tros. I vet aquí, i ja està. I, bueno, amb això està tot dit. Vale, bona nit.
0: Moltes gràcies, Joan, per compartir-ho. I ara ens aturarem a la Basílica, que rebrà la visita del Papa Lleó 14 el dimecres a la tarda per inaugurar la Torre de Jesús de la Sagrada Família.

0: La Francesca, de l'Eixample Barcelona, ens explica els records que té de la basílica.
1: Jo, la Sagrada Família, ja tinc 85 anys i quasi es pot dir que he crescut allà. El col·legi del costat, que fa unes ondes a sobre, allò era un parvulari fins als 15 anys, nens i nenes barrejats amb bates blanques. Després, allà ens vam preparar per fer la primera comunió. I després de combregar, l'un demà o l'altre, ens van fer una professor pel carrer Provença, totes vestidetes de blanc, amb les coronetes i les flors. Molt bonic. I al cap de 2 o 3 mesos vam fer l'homenatge a la vellesa. I llavors teníem que ser nenes ja una miqueta més grans, de 15 anys o 20, vestides arreglades i amb una mantellina blanca. I després hi havia la festa grossa, això que deia dels autos sacramentals, que això era molt maco perquè anaven amb actors molt bons i això ho feien a l'esplanada de la Sagrada Família a dins, que encara no estava tancat. I llavors, per veure això sense pagar, anava a un terrat del costat i des d'allà ho vèiem i ho sentíem perfectament. O sigui que, no sé, la Sagrada Família sempre m'ha agradat molt i l'estimo molt.
0: Doncs moltes gràcies, Francesca, per compartir anècdotes. I la Maria, des de Sant Sadurní d'Anoia, ens diu que la va visitar amb uns parents que van venir de Xile.
2: Jo també tinc un bon decol i de la i Sagrada i Família. Vaig anar amb la meva i família que de Xile quan van venir. A l'any 2017 va ser entre molt i bonic.
0: S'assembla una mica el que em va passar a mi quan, que no vaig visitar la Sagrada Família fins que no tenia 16 o 17 anys, quan va venir una amiga danesa, que encara conservo, la Marian, que va venir a visitar-me i estava com boja per anar a la Sagrada Família i després se'n va marejar pujant algunes de les escales, tot s'ha de dir. En Joaquim, des de la Bisbal d'Empordà, ens ha escrit que ell ha pujat a les torres de la façana del Naixement 3 vegades, als anys 1972, 1976 i 1991. Diu, he anat al Parc Güell, a la Casa Milà, i he vist les façanes de les cases del Passeig de Gràcia. I com a nota final, l'any 1995 vaig visitar El Capricho, a Comillas. I acabem amb en David des del Carmel, que no només té molt record sobre els monuments de Gaudí, sinó que fins i tot hi va dedicar el treball de recerca de quan va fer quart d'ESO.
3: Tinc moltes memòries sobre Gaudí i les seves obres a Barcelona. Vaig visitar moltes vegades el Parc Güell amb els meus pares. Fa uns dies vaig rebre la nova targeta del Parc Güell que permet als veïns del barri accedir gratuïtament a la part turística del parc. De fet, d'aquí uns dies tinc pensat tornar a visitar el parc. La memòria que em ve quasi sempre sobre Gaudí és quan vaig fer el treball de recerca a quart d'ESO. Va ser un dia totalment centrat en Gaudí. Pel matí vam anar a visitar la Pedrera i per la tarda el Parc Güell. Bé, bàsicament el treball de recerca és com una gincana on havíem de trobar punts d'interès i anar completant el dossier que ens van donar. Recordo que no vaig tenir temps de completar tot sobre el Parc Güell i vaig haver de comprar una guia turística per acabar de completar el que em faltava a casa. Aquella excursió em va fer valorar encara més el Parc Güell, perquè està ple de curiositats i secrets. Gaudí era un crac. Termino dient només que encara sigui, que sigui difícil de creure, havent viscut a Barcelona tota la meva vida, encara no he visitat la Sagrada Família per dins. Tinc a la meva llista de deures pendents a la vida.
0: Doncs mira, és un bon moment, justament. I hem deixat pel final qui ha posat la reflexió més crítica de totes, que és en Marc, ens ha escrit, diu que és un passeig al passat, un déjà vu de com es van finançar aquestes obres gràcies al capital provinent del tràfic d'esclaus.

0: Va que tots aquests testimonis han obert les ganes que algú més hi participi, com la Mercè, que ens truca al 93207474 i ens truca des de Polinyà. Bona nit, Mercè.
1: Hola, bona nit.
0: Digue'ns.
1: Doncs mira, és que això, sentir parlar ara d'en Gaudí i de tota la seva recorregut de vida, m'ha fet en recordar que tenia alguna cosa ell de viatges per Castella i viatges de treball. I va tindre que veure amb la reparació o modificació de la catedral d'Astorga. I a Astorga resulta que un parent meu, o sigui, cosí germà del meu avi, era, llavors era capellà econòmic o així, bueno, que suposo que devia portar tot el tema de finances i tal. I en Gaudí, una anècdota que s'explicava a la família, li va dir, tu llegaràs al bispo. I, bueno, no sé, allò que em devia fer cas o no. Bueno, però el fet és que va arribar al bispo.
0: Ah, sí?
1: I el cardenal, arzobispo de Granada.
0: Toma, doncs mira, sí, sí. Sí que tenia nas, per això.
1: Sí, tenia nas, però l'altre també devia ser potent.
0: I tant. Doncs és bona aquesta, Mercè, gràcies per compartir-la.
1: I volia, però a part, volia preguntar, que crec que hi ha algun llibre que se recull treballs de Gaudí per Castella i hi ha algú de la catedral d'Astorga i m'agradaria saber si algú coneix aquest llibre,
0: aquest llibre.
1: Aquesta part de la història.
0: Doncs molt bé, a veure si algú pot recomanar un llibre on hi hagi aquesta part, diguéssim, d'altres llocs de, que no són de Catalunya, que on també va participar.
1: I el cardenal era Agustín Parrado García.
0: Aquest el que va ser, arribar a ser cardenal, no?
1: El cardenal arzobispo de Granada,
0: En
1: l'any 36 ho era, encara.
0: Déu-n'hi-do,
1: no, em sembla que en 36 ja havia mort,
0: Ara, és igual, però li va dir ell i es va...
1: Jo tinc molts anys, jo tinc molts anys.
0: No, dona, no tants, sí.
1: Bueno, vull dir, jo vaig néixer a Barcelona, però el meu avi, que cosí germà d'en ell, va marxar de León i va venir a Barcelona. I mira, vaig tenir la sort de néixer aquí,
0: Doncs sí. Molt bé, gràcies per trucar-nos i compartir-ho, Mercè, una abraçada.
1: Molt bé, gràcies.
0: Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
0: I en Joan, des de l'Eixample, bona nit.
2: Bona nit.
0: Digues, Joan.
2: Mira, jo us vull fer un comentari.
0: Digues.
2: La maqueta que va construir en Gaudí per fer després el temple, les fotos que jo, el meu pare, va cedir al patronat, van servir per reconstruir la maqueta que durant la Guerra Civil es va destruir.
0: Oh, que bona aquesta, Joan.
2: Sí. Hi ha una exposició, i precisament vaig passar pel Palau Robert, i casualment hi ha unes fotografies exposades al jardí, i vaig veure que al peu de les fotografies posava Joan Artigas, que és el nom del meu pare, i em vaig quedar parat. Dic, però si aquestes fotos són les que el meu pare va cedir al patronat, i que actualment l'arxiu del meu pare està al Sant Cugat, a l'Arxiu Nacional de Catalunya. I llavors, esclar, ara el sentint els comentaris sobre en Gaudí m'ha cridat molt l'atenció i pensat que jo voldria portar aquestes dades, perquè és important. Les fotos que el meu pare va cedir, que jo les vaig veure quan jo era molt petit, devia tenir 7 anys, jo me'n recordo del dossier aquest que el meu pare estava preparant,
0: clar,
2: i que les va passar a la Sagrada Família. Gràcies a aquestes fotos, perquè la maqueta sabeu que va quedar esmicolada,
0: i tant,
2: tot a trossos, i era molt difícil refer-la, gràcies a aquestes fotos que el meu pare va cedir, doncs es va poder reconstruir la maqueta altra vegada. Aquesta és la meva aportació que us faig.
0: Doncs no és poca, No és poca,
2: si
0: Joan.
2: No, m'ho ha comentat molta gent, que és molt important, perquè això és un fet històric.
0: Home, clar, clar, si no, no hi hagués hagut ni maqueta ni res, perquè...
2: Ni res.
0: Clar, sí. Importantíssim, Joan. Doncs moltíssimes gràcies per dir-nos-ho.
2: El meu pare era fotògraf, el seu arxiu està a l'Arxiu Nacional de Catalunya, i jo sóc el fill que tenia l'estamperia de la plaça del Pi, l'estamperia d'art, d'edicions d'art.
0: Sí, senyor.
2: Suposo
0: que
2: molta gent de Barcelona
0: i tant que sí.
2: D'arreu coneixen aquesta estamperia. Jo vaig editar moltes postals d'en Gaudí i també d'art, com jo editava moltes postals d'art. I el meu arxiu i el meu pare, doncs, també estan a l'Arxiu Nacional de Catalunya, que es pot consultar.
0: I tant.
2: Joan Artigas Carbonell.
0: Doncs en prenem nota, Joan. Moltíssimes gràcies. Una abraçada.
2: A vosaltres.
0: Adéu-siau.
2: Adéu-siau, bona nit.
0: Bona nit. Molt contents vosaltres també, Joan. We'll be right back.
3: La casa nostra ja és casa teva.
4: Que bé.
3: Torna la sitcom de Dani de la Orden i Oriol Pérez.
5: Tranquils, que no ens avorrirem.
3: La casa nostra. Dilluns, estrena de la segona temporada a la plataforma 3Cat. I dilluns a la nit, a TV3, la primera temporada.
0: Doncs jo sabia, tenia claríssim que tot i la crida que vam fer, sortirien nous testimonis al mateix moment del programa i sort que heu trucat i heu explicat aquestes últimes coses perquè realment són força importants aquestes últimes dues que ens heu explicat. Així que gràcies per compartir-ho en aquest, diguéssim, homenatge que tot a la programació de Catalunya Ràdio doncs fa d'Antoni Gaudí, però nosaltres hem fet amb els que en sabeu més sempre, que sou vosaltres ignorants. Les notícies de la una i tornem d'aquí una estoneta. Fins ara.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Els sondejos de peu d'urna apunten a un frec a frec entre els dos candidats a les eleccions presidencials al Perú, la conservadora Keiko Fujimori i el reformista de l'esquerra, Roberto Sánchez. Enviat especial a Lima, Joan Biosca, bona nit.
2: Hola, bona nit. Acabades les eleccions presidencials, les votacions aquí al Perú, empat tècnic pronostica una enquesta a peu d'urna que el País Andí donen com a bastant fiable. Primera, amb el 50,7% dels vots, la conservadora Keiko Fujimori, seguida pel progressista Roberto Sánchez, amb el 49,3% dels vots. Això aporta encara més incertesa i tensió electoral en aquesta jornada de presidencials aquí al País Andí. Dos models de país en joc, oposats del tot. Cal esperar ara el primer recompte de vots oficial que l'organisme electoral peruà, que s'encarrega del recompte de vots i del procés electoral, té previst oferir ja a partir de les 3 de la matinada, hora catalana. Joan Biosca, Catalunya Ràdio, Lima.
1: Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
3: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolàs ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes, hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat dos morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
1: El primer ministre d'Armènia, Nikol Pashinyan, es proclama vencedor de les eleccions parlamentàries. Amb poc més d'una cinquena part dels vots escrutats, el seu partit supera el 54% dels sufragis. Uns resultats que, si es confirmen, avalarien l'aposta europeista del govern i els esforços per tancar un acord de pau amb l'Azerbaidjan.
3: Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
1: Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'un home a trets en ple carrer a la Marina de Port, a Barcelona. Fa 3 setmanes una altra persona va morir en un tiroteig a la mateixa zona. La policia intenta localitzar ara l'autor dels trets, que ha fugit i se'n desconeix la identitat. L'ex número 2 de Jorge Fernández Díaz, Francisco Martínez, reconeix que l'informe que deia que l'exalcalde de Barcelona, Xavier Trias, tenia un compte bancari a Suïssa, era fals i que l'exministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, va ser qui el va filtrar als mitjans de comunicació a fins al Partit Popular.
3: Ho revela una gravació d'una conversa de Martínez amb Leire Díez, exmilitant socialista implicada en una suposada trama per obstaculitzar investigacions judicials que afectaven el partit, que aquest diumenge ha publicat eldiario.es. L'àudio no se sent bé, però Martínez diu que qui va filtrar aquesta informació inventada per un col·laborador policial és Fernández Díaz i que li encantava fer-ho. Recordem que el 2014 el diari El Mundo va publicar que Trias tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Ell ho va desmentir de seguida amb una certificació negativa de l'entitat bancària. La Fiscalia Anticorrupció va arxivar el cas.
1: Esports, el Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96. Dimarts arrenca la primera semifinal, Barça-Tenerife, i dimecres la segona, València-Joventut.
3: Clara victòria de Florentino Pérez a les eleccions a la presidència del Real Madrid. Florentino s'ha imposat a Riquelme amb el 65% dels vots, s'ha mostrat satisfet amb la victòria en un discurs al final de la jornada on ha assegurat que José Mourinho serà l'entrenador i que mentre ell sigui president, el club sempre serà dels seus socis.
1: El Barça ha guanyat la Copa del Rei d'handbol després d'imposar-se per 17-37 al Bidasoa. És la 30a Copa de la seva història i la 13a consecutiva.
3: L'Europa ha eliminat dels play-off descens a segona divisió. Els graciencs han perdut per 3-2 a Baladí 2 contra el filial del Celta.
1: Marc Márquez ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Hongria de MotoGP, victòria número 100 del pilot de Cervera, que ha estat el més ràpid per davant de Pedro Acosta i Pecco Bagnaia.
3: L'alemany Alexander Zverev és el nou campió de Roland Garros. S'ha imposat a la final a l'italià Fabio Cavoli en 5 sets.
0: Fins aquí les notícies.
4: Cada migdia a la una, la solució amb Elisenda Carot.
5: En un món de respostes simples, nosaltres et portem la solució.
6: És que el dol no se supera, el dol s'integra. Per tant, passa a ser una part de la teva identitat.
5: Per aprofundir en tota mena de temes.
7: Un ídol no deixa de ser un referent. El que passa que passes la frontera de la referència i acaba haver-hi com aquest lligam d'emoció i de pèrdua de raó, diria jo.
5: Fins que se'ns acabin les respostes, buscarem la solució. Migdiada sí o migdiada no?
8: Correcte fer-la sempre que sigui curta i 8 hores després d'haver-nos enllevat.
4: De dilluns a divendres d'una a dues del migdia, la solució amb Elisenda Carot.

0: Una de la matinada i 7 minuts, que tornem a ser aquí a la segona hora de la nit dels ignorants, a Catalunya Ràdio, al 93-201-7474, on ara hi tenim en Francesc des de Granollers. Bona nit. Hola, Francesc.
1: Hola.
0: Ara, sí. Com estàs?
1: Bona nit.
0: Bona nit, digues.
1: Mira, en primer lloc, Lluïsa, que hi sentit, sentit això de la Sagrada Família, que encara, bueno, a pesar que inaugurin la torre més alta, el tema és que encara falten peces per col·locar amb les altres torres.
0: Sí.
1: I d'aquí se'n cuida el ceramista Comella, que sota de la Sagrada Família té un taller.
0: Uh-huh.
1: A sota Bunyol Museu té el taller el ceramista Comella, que són d'aquí Granollers.
0: Ah.
1: Encara fan peces, fan de tot. I després hi ha un tal Jordi Barbany, que té una cantera de pedra d'Òrrius,
0: sí,
1: que també fa coses per la Sagrada Família. I encara tenen peces a fer. Aquest, el Jordi Barbany, treballa amb unes màquines grans i fa les peces que encara falten col·locar amb algunes parts de la Sagrada Família.
0: Molt bé, escolta'm,
1: Que la gent ho sàpiga. I els cements de Comella té el taller a sota, on hi ha el museu, hi ha uns vidres que es veu perfectament que encara hi ha gent allà treballant per ell.
0: Clar.
1: Però sí, ho fan des d'aquí de Granollers. I té l'empresa en el carrer Girona, que fan baldosses, fan de tot. Aquest taller és molt important. I ha fet diverses obres per aquí a Granollers. El fill va col·locar unes peces, que és una, està davant de l'església de Sant Esteve, a la plaça de l'església.
0: Molt bé.
1: Que és un edifici modernista, i a sota aquest edifici hi ha la bogeria romana,
0: sí,
1: d'aquell temps. I parlant d'això, dissabte es va inaugurar tota l'obra nova que s'ha fet de restauració de les muralles de Granollers, que aquesta setmana ha sigut espectacular, la gent que les ha visitat. I ara la gent que vulgui visitar això es té que apuntar a través del Museu de Granollers, perquè ho faran per grups.
0: És a dir, una visita guiada, per entendre'ns?
1: Sí, sí, de nit també es podrà visitar de nit, que han col·locat junts, i això que és un espectacular.
0: Clar, de nit ha de ser bonic, clar, molt diferent cada dia. Sí, sí,
1: sí. I després una cosa, dir-te que meva mare tenia un cosí germà que era el mossèn de Pals, i ja és mort, i amb ell vam anar l'any 82 a veure Sant Pare de Roma al camp del Barça, pluguem. I a Roma he estat 3 cops a Roma. 2 cops als Jardins Vaticans, que són una passada de guapos, i l'últim any, el 84, vaig pujar dalt de tota la cúpula de Sant Pere del Vaticà. I al baixar ens vam trobar un frare, dels frares de l'església de Granollers, que estava desterrat allà dalt, i es va posar a plorar. Aquest frare ja és mort. I anava molt a l'església de l'hospital de Granollers a dir missa, i a mi em coneixia de petit. I d'això vull dir que jo també he tingut un familiar meu que era mossèn, el mossèn de Pals,
0: sí,
1: que era molt conegut. I jo quan anava a Pals a vacances, anava amb meva àvia, amb meva mare, amb meu pare, que ja són morts, ell també, i jo feia d'escolar allà a Pals. I de jovenet, ara en tinc 62, que els vaig fer el mes de maig, i d'això,
0: I ja no fas d'escolanet, no, esclar.
1: No, ara ja no. I m'ho passava bé, Pals.
0: Clar.
1: Pensa que el poble de Pals és molt maco per visitar. És una joia.
0: Ho sé, he anat diverses vegades, molt bonic. Has d'anar ben calçat, per caminar per allà, això també és important.
1: Sí,
0: això sí,
1: el que passa que hi ha molts bons records per allà dalt, i a veure si en conec el territori.
0: Clar. Molt bé, Francesc.
1: I d'això, i dir-te que ja tinc tot acabat l'exposició que tinc que fer el mes d'agost setembre, de dibuixos,
0: sí,
1: que ho faig en una sala que es diu L'Espai Tranquil, amb una botiga que es diu Can Barbany, i d'això, que abans m'ha dit la que m'ha agafat el telèfon,
0: Laia.
1: ja li he dit les dates, perquè potser em vingui la...
0: La Sònia Lear, no? Sí.
1: Exactament, sí, senyora.
0: Sí, sí, perfecte.
1: I d'aquí vull donar les gràcies.
0: No, no, gràcies a tu per confiar-nos.
1: I d'això, i el que millorarà l'exposició és la Ada Parellada, la fondista.
0: I tant, sí, sí.
1: Vull dir que vaig contactar amb ella, em va dir que sí, i el dia 21 d'agost inauguro l'exposició. Però jo l'obro el dia 1 de l'1 d'agost al 16 de setembre. I a més, qui vulgui vindre a Granollers trobarà una activitat.
0: Perfecte. Molt bé, Francesc, doncs gràcies per comunicar-ho. Una abraçada ben gran.
1: A vosaltres.
0: Que vagi bé. Adéu-siau, bona nit. La Maria Rosa de Sant Cugat, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Com estàs?
2: Escolta, mira, jo vaig a coses més terrenals. És que ara m'ha deixat amoïnada amb la qüestió del seitó.
0: Ai, ai.
2: Clar, jo he vist que Sant Cugat compro molt poc peix perquè per una qüestió olfactiva, no sé, fa temps que l'he agafat com una mena de mania. I l'únic peix que menjo, així a part del bacallà, és el seitó i la sardina. Sí.
0: Vaja.
2: Sí, jo el congelo també, em faig molt, però el congelo 48 hores. Però esclar, ve aquesta senyora i em diu 4 dies de què m'han fumut.
0: Ja està.
2: Ja no ho faig bé, perquè la sardina també, i la tinc com a mínim, això són les 48 hores. Si ho tinc més és perquè no tinc temps de fer-ho, però en fi.
0: Sí,
2: és una pregunta concreta que voldria que algú que hi entengués,
0: sí, sí.
2: Digués exactament.
0: Quantes més, hores, no?
2: Sí, home, jo tinc el congelador 21 graus, això ja ho sé que ho tinc bé. Però, perquè el tinc molt baix, així em ve la factura després.
0: Ja.
2: Sí, però bé, ara que, doncs això, però m'interessa, perquè, coi, és l'únic peix que acostumo a menjar així. Sí,
0: quants dies han d'estar congelats, no?
2: Això mateix. Escolta, que dic ara, amb la de l'Avinguda del Papa, abans dèiem allò, diu, n'hi ha per llogar-hi cadires. Ara haurem de dir que n'hi ha per llogar-hi balcons.
0: Podria ser. Tot
2: perquè, escolta'm, els lloguen... Escolta'm, a veure si posen massa gent i se'n van a Valle.
0: Ai, calla, no.
2: Els arcàngels per recollir-los allà. En fi, espero que no. Bé, doncs, noia.
0: Gràcies, Maria Rosa.
2: Vinga, adéu.
0: Una abraçada, bona nit. Els arcàngels per recollir-los, diu. Ai, en fi. Pepita, des d'Hostafrancs, bona nit.
3: Sí, bona nit.
0: Què tal?
3: Ah, mira. Fa molts anys que us escolto. Inclús amb el Josep Cuní, quan feia la televisió, pues, aquell va explicar una senyora que anava, tenia un problema a la vista i que no li dava, el metge no li dava esperança. I ella anava a resar cada dia a la tomba d'en Gaudí. I després, quan va anar el metge diu, què s'ha fet? Perquè si us està bé. Diu, miri, no li dic perquè no se n'enrigui. Diu, sí. Diu, jo he anat cada dia a resar en Gaudí. I mira, ja fa anys, quan ell sortia a la televisió.
0: I va recuperar la vista perquè després d'haver fet això, d'anar a resar la tomba de Gaudí.
3: Sí, i a mi m'estanya que el Josep Cunit no ho digui, perquè si ara ho volen fer, diuen, sant o encara no, però...
0: És que això valent, això de sants valent. Però, clar, ara no està fent cap programa, en Josep. Potser sí que se'n recorda.
3: No, però podria dir el milagre.
0: Perquè... Sí. És curiós, sí, sí. I això va passar a la tele, diu?
3: Sí, sí, va ser a la tele que la va entrevistar. La va
0: entrevistar, sí, sí.
3: I ella... No parla gaire bé perquè tinc 94 anys. O sigui que no parlo gaire bé.
0: No, sí que parla bé, Pepita, i jo l'he entès tot el que ha dit, no, només faltaria.
3: Vale, però a vegades no em surt. Pues vale,
0: doncs ja està. A veure, mira, no sé, a veure si algú se'n recorda qui era aquesta senyora. Potser ja no hi és, no, aquesta dona? Dius...
3: Potser no.
0: Clar.
3: Però jo el tenia aquí i
0: sí, dic, sí.
3: Ho haig de dir-ho. Jo me'n recordo bé.
0: Molt bé,
3: perquè
0: Pepita.
3: Perquè moltes coses me queden.
0: Clar, digues que sí. Doncs gràcies per compartir-ho, Pepita.
3: Gràcies.
0: Vinga, que descansis. Bona nit.
3: Bona nit.
0: Adéu-siau. Mira si em sabem de coses noves. A més, aquest senyor, clar, això és com un miracle. ja es tracta d'això, no?, quan et volen fer sant, que és que aquesta dona anava a resar i resulta que va millorant la vista, i això que el metge li havia dit que no tenia gaires possibilitats. No sé si en Josep Cuní escolta el programa i sent això se'n recorda del testimoni i ens ho vol explicar. Jo encantada de la vida. Encara no hem sentit tots els missatges que ens heu deixat de WhatsApp al marge de Gaudí. Per exemple, hi ha una pregunta sobre una malaltia que ens ha deixat al WhatsApp del programa, el 667-220-148, l'Anna, des de Mataró.
4: En el teatre, en el gran teatre que fan una obra que sembla que tinguin, es mouen d'una manera que sembla que tinguin el mal de Sant Víctor. Abans en dèiem això. I per què? I per què se'n diu aquesta enfermedad que es belluguen d'aquesta manera? Abans en deien el mal de Sant Víctor. I per què en diuen aquest nom, el mal de Sant Víctor? És una pregunta que volia fer.
0: Doncs mira, ja he fet la pregunta. Per què en diuen així, el mal de Sant Víctor? Una altra pregunta d'un altre tema que ens ha deixat el WhatsApp del programa, la Montse, des de Barcelona.
5: Si vas a una màquina d'aquestes de la Renfe i vols treure un bitllet del tren per anar a Santa Perpètua, i quan ja el tens, el bitllet, en què et veus que han anul·lat la parada de Santa Perpètua, que no hi para el tren, però tu ja tens el bitllet, i aleshores allà no hi ha ningú, ningú t'informa, ningú diu res. Tens que buscar-te un altre mitjà per anar-hi perquè no té parada, però ningú t'ha avisat i tu ja tens el bitllet d'anar i tornar. Què passa en aquest cas? Ho has de donar per perdut perquè tu has badat? Perquè tenies que haver sapigut que el tren parava o ho van donar per la tele? I tu no t'has assabentat? És culpa teva? O bé seria de dir, aviam, si no hi ha parada a Santa Perpètua perquè heu anul·lat el tren, la màquina que no vengui el bitllet, oi? Què n'opineu? Algú em sabria dir, en aquest cas, què és el correcte, anar a reclamar el bitllet o deixar-ho córrer?
0: Doncs aquesta és la consulta que ens fa la Montse. La Sílvia ens diu, visc en un poble i davant de casa hi ha un arbre en el que viuen centenars d'ocellets. El problema és que quan surt el sol comencen a piular i és impossible dormir, per no parlar de tots els excrements que queden a la vorera. Algú sap què puc fer perquè marxin cap a un altre lloc? Podria demanar a l'Ajuntament perquè faci alguna cosa, però no ens diu de quin poble parla, la Sílvia. Així algú li pot fer alguna recomanació. I la Núria, des de Matadepera, ens diu, per l'oient que es queixava del seguiment de la Patum a la televisió, en van parlar i en van ensenyar imatges tant a Televisió Espanyola com a la 2 durant la tarda de dijous.

0: Demà al migdia el Papa arribarà a l'aeroport del Prat per una estada de 2 dies. Només arribar anirà a la catedral de Barcelona i al vespre farà una pregària amb els creients a l'estadi olímpic Lluís Companys, el gran acte públic de la seva estada. Dimecres pujarà al monestir de Montserrat i dinarà amb la comunitat benedictina i al vespre, com a punt culminant, serà la Sagrada Família per fer-hi una missa i inaugurar la nova Torre de Jesús. Entre el dinar a Montserrat i la visita a la Sagrada Família, el Papa, però, s'aturarà al barri del Raval de Barcelona per visitar la parròquia de Sant Agustí, on tindrà una trobada amb persones i entitats que treballen pels més necessitats. Lleó XIV és el primer papa que pertany a l'ordre de Sant Agustí i aquesta parròquia del Raval la porten 2 frares d'aquesta comunitat. Dit d'una altra manera, el pontífex vol veure de prop la feina que fa la seva ordre, especialment entre els immigrants. Aquesta visita ens va despertar la pregunta de si coneixíem prou aquest ordre i la feina que fa. Per aquest motiu vam decidir convidar al programa el prior dels Agustins a Catalunya, que és Denis Pineda, d'origen filipí, que és també el rector de la parròquia de Sant Roc de Badalona. Per a Denis Pineda, bona nit.
1: Hola, bona nit. Moltes gràcies.
0: L'església de Sant Agustí ja està preparada per aquesta visita del Papa?
1: Crec que sí. Aquesta tarda ja tuvimos una celebración de el domingo, de la misa del domingo, y una fiesta especial para los filipinos al Santa Cruzan, y que conmemora el hallazgo de la cruz de Cristo por Elena, la reina Elena, y también es la culminación del mes de María, por eso también es Flores de Mayo. Uh-huh. Creo que está ya bastante preparada ya.
0: Perquè sé que a la mateixa església s'han fet alguns treballs, no? Potser l'han arreglat una mica, que li faltava una mica de pintura, tenia potser alguna...

0: La nit dels ignorants. Un programa per fer-nos més savis. Amb Marta Romagosa. La tarda de Catalunya Ràdio.
1: I atenció, perquè avui arrenquem amb una notícia que barreja una gran diva al recinte més important de l'òpera i una mentida. L'actriu Judit Martín ha revelat que fa uns anys el director de teatre Lluís Pasqual hauria suplantat la identitat de la soprano Montserrat Caballé.
2: Aquesta veu no és de ningú.
3: Hi ha persones que tenen la necessitat de situar-se al centre narcisista.
2: Quina història, mare de Déu.
0: De dilluns a divendres de 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio, amb Francesc Garriga.
1: La millor hora del dia.
4: Brava per l'equip de la tarda.
2: És increïble.

0: 5 minuts i arribarem a 3 quarts de 2 de la matinada aquí a la nit dels ignorants a Catalunya Ràdio, el 93207474. Hi tenim la Montse de Girona. Bona nit.
1: Hola, bona nit.
0: Què tal, Montse?
1: Mira, jo és que no he sentit a ningú que s'hi hagi casat a la Sagrada Família. I jo m'hi vaig casar.
0: Oh, doncs i com... explica'ns-ho això.
1: Mira, jo soc de Barcelona, he viscut sempre a Barcelona i treballava al carrer Provença en un edifici d'oficines i treballava a l'àtic. I allà jo veia com anaven fent les primeres torres. I, bueno, una meva amiga em va dir, per què no t'hi cases? Perquè ja m'agradava molt aquest edifici com el feien. A més, ho veiem superbé.
0: Clar.
1: I, bueno, doncs vam passar per allà a la cripta, per allà vam anar amb el meu nòvio per allà, vam entrar, ens va rebre un capellà i li vam dir, vam preguntar si ens hi podíem casar. Ell va dir que sí. I, bueno, vam entrar on ells tenen els seus papers i el seu despatx. I ens va preguntar, no, ens va dir que us va bé el 8 de maig. I nosaltres ens era igual un dia com un altre i vam dir, ah, doncs sí, el 8 de maig. I ens va apuntar pel 8 de maig. I quan vam sortir, ens diem al meu marit, jo, escolta, i el 8 de maig amb qui cau? I no teníem idea. Vam mirar-ho al calendari i era un dimarts. I un dimarts ens vam casar. I ens vam casar allà, a la Sagrada Família.
0: I, perdona, puc demanar quants anys fa d'això?
1: Doncs mira, em vaig... Sí, 53.
0: 53 anys. Un 8 de maig a la Sagrada Família. Que bona.
1: El 8 de maig del 73.
0: Molt bé.
1: Hem fet ara 53 anys.
0: Que xulo, que bé. Molt bé.
1: I és que em xocava que no hi hagués ningú que ho hagués dit.
0: No, no, ningú ha dit que s'havia casat a la Sagrada Família. Tota la raó. Montse, ets l'única que ens ho ha explicat. O sigui, que t'ho agraeixo moltíssim.
1: Doncs pues mira, me n'alegro molt. Me n'alegro molt perquè, bueno, va ser molt xocant. A la gent també, quan ho dèiem, també es quedaven molt sorpresos perquè, de fet, estava amb moltes obres. I ens vam enfangar bastant quan vam anar cap allà. Vull dir-te que, bueno, ja et dic, fa 53 anys.
0: Doncs mira, doncs si pot ser, per molts anys més.
1: Gràcies. De moment anem aguantant.
0: Doncs vinga, ben fet, Montse, moltíssimes gràcies.
1: Anem aguantant com les torres.
0: Home, i més, com les torres i més. Doncs vinga,
1: molt
0: gràcies
1: bé.
0: Per compartir. Una abraçada.
1: De res, a vosaltres.
0: Bona nit.
1: Bona nit.
0: Adéu. En Josep Lluís, des d'Horta, Barcelona, bona nit.
2: Hola, bona setmana per tots els oients de l'emissora i els treballadors que tan ben companyats estan, perquè formem un equip excel·lent i donar el sentit que la ràdio encara existeixi i que sigui un mitjà de comunicació molt... molt, molt fiable i per mi més autèntic que la tele, sempre ho he dit.
0: Molt bé.
2: Bona setmana. Mira,
0: gràcies, igualment per tu.
2: Les preguntes d'avui, una no és amb la fe, perquè amb la visita de papà li he pensat que una pregunta és sobre la fe.
0: Molt bé.
2: Si fos possible mirar, com la formulo jo, ara que es fa... Si són possibles els miracles.
0: Molt bé.
2: Hi ha alguna possibilitat que hi hagi miracles?
0: Va.
2: O és la subjectivitat pensar que hi hagi miracles?
0: Molt bé. Primera, segona.
2: No, això no la fe.
0: Va, d'acord. La segona. La,
2: pues, una altra pregunta de coses difícils. Com es pot fer que els impossibles siguin possibles? També és una cosa de fe o de força de voluntat.
0: Molt bé.
2: Algun psiquiatre...
0: Molt bé.
2: O algú que em digui que a vegades es pot aconseguir per esforç humà, vull dir.
0: Sí, no, sí, està
2: humà.
0: Clar. Molt bé.
2: Sobre humà seria ja de poder sobrenatural com Superman i
0: no tenim, no volem Superman. Sí. I la tercera, Josep Lluís?
2: La tercera, i per estar bé desitjar-vos la setmana i que vagi bé a Montserrat.
0: Sí.
2: Demà, no? Adéu, és...
0: Demà, dimarts.
2: Vale. Sí. I està seguint una a Madrid, que m'agrada molt.
0: Dimarts
2: molt bé, però molt, molt rigorós. He trobat molt rigorós i molt metòdic i molt de vigilància i molt control.
0: El mateix que passarà aquí. Va, digue'm sí, la tercera pregunta, que l'apunto.
2: la posa a punt d'ell i te la dic. Què significa la frase fer bullir l'olla?
0: Fer bullir l'olla. Molt bé, gràcies.
2: Fins la propera.
0: Adéu-siau, bona nit. Fem bullir l'olla. Ja estan totes tres apuntades, i totes tres, perquè les vulgui, qui les vulgui contestar, ara ja sí, a partir de demà, el 93207474, perquè tinc aquí apretant l'Anna Maria Ricard, que ve amb un llibre nou sota el braç. I si no, ja sabeu que podeu deixar sempre un missatge de WhatsApp al 667-220-148. Va, estem preparats per rebre l'Anna Maria? Sí? Doncs som-hi.

0: Contes per anar a dormir amb Anna Maria Ricart.
1: Doncs arriba un dels moments de la setmana que a mi m'agrada més, que és com obrir una capseta i descobrir qui hi ha dins de la capseta i que ens acompanyarà cada nit abans d'anar a dormir. Anna Maria Ricart, bona nit.
2: Bona nit.
1: Avui em dius que tenim una altra escriptora que va debutar, que va debutar amb un recull de contes.
2: Sí, i a més amb èxit, perquè va guanyar el Premi Mercè Rodoreda del 2017. Ens agraden molt nosaltres els Premis Mercè Rodoreda.
1: Sí, és que clar, és que no hi ha tants llibres de contes, per tant, els Mercè Rodoreda cap aquí, cap a la secció.
2: Ella és la Clara Queraltó, una autora penedesenca, que va entrar en força al món literari amb el recull de contes titulat El que pensen els altres, publicat per Proa. Ella és filòloga, especialitzada en literatura comparada i estudis culturals i professora de llengua i literatura catalanes en un institut. A les entrevistes que li van fer quan va guanyar el premi Mercè Rodoreda, explicava que li agradava tant llegir contes que volia provar d'estar a l'altra banda i per això va començar a escriure relats.
1: Veus que bé?
2: Deia que la novel·la no li interessava tant i que ella continuaria amb els contes, això en aquelles entrevistes. Però el que ha escrit després han estat
1: novel·les.
2: Et diré R, una novel·la infantil que es diu Xiulant, cas d'emergència, i Com el so d'un batec en un micròfon, amb la que va guanyar el Premi Anagrama de novel·la del 2024.
1: Sí, senyora.
2: Però centrem-nos en els contes, que és el que ens agrada a nosaltres.
1: Vinga.
2: La Clara Queraltó, parlant de contes, deia que el més important era saber retallar i que sempre ha estat obsessionada en trobar un bon final pels seus relats. La seva gran obsessió. I pel que fa als temes, explica que escriu sobre allò que la inquieta, que li genera dubtes. Diu que no li interessa mostrar el que ja sabem. I com a influències en els contes cita l'autora canadenca, que ens agrada molt també, l'Alice Munro, que un dia la farem.
1: Un dia la farem. Molt bé. Escolta'm, i aquests contes de El que pensen els altres, com són?
2: Doncs en aquest recull trobem 18 contes protagonitzats per perdedors. Són històries que es toquen, vull dir que en alguns hi trobem personatges que han protagonitzat un altre conte, i trobem històries que parlen de la vergonya, de la por, de la culpa, del penediment, de la mentida. I pel que fa al títol, El que pensen els altres, té un doble sentit. Els altres són aquests personatges secundaris perdedors, dels que parlàvem abans, i també El que pensen els altres vol dir aquesta preocupació que tots tenim, en major o menor mesura, sobre com ens veuen i què pensa la gent,
1: la gent de
2: nosaltres.
1: Sí.
2: I per acabar, com a curiositat, diré que hi ha un conte en aquest recull que parla de les càrregues policials de l'1 d'octubre.
1: Ah, sí?
2: Sí. I ho fa des del punt de vista d'un agent de la policia. Un tema que he de dir, molt de moda ara també, després de l'actuació d'un policia contra un docent
1: a València. Sí senyora.
2: Que la va llançar a terra colpejant-la per l'esquena. Aquest conte el llegiràs demà.
1: Ah, d'acord, molt bé. I avui amb què ens encetes?
2: Avui comencem la setmana amb un relat que es diu Pare.
1: Doncs vinga, El que pensen els altres, de Clara Queraltó, publicat per Proa.
2: Tot va començar el dia que em vaig inventar que tenia dos fills. Jo mateix em vaig sorprendre quan vaig sentir que aquelles paraules, segures i lentes, sortien de la meva boca. No he estat mai una persona mentidera. De petit, quan no havia fet els deures, ho deia sense vergonya, i a vegades els professors havien lloat la meva honestedat i fins i tot m'havien estalviat el negatiu a la llibreta de notes per no haver complert amb l'obligació escolar. D'adolescent tampoc mentia quan els meus pares em preguntaven si havia begut, fumat o si a la nit havia anat amb algun cotxe al poble del costat. Els deia la veritat perquè no em passava pel cap que pogués ser d'una altra manera. Amb això vull dir que no es tracta d'una patologia, no sóc un mentider compulsiu, no ho sóc de cap manera. No em crec la meva mentida i sé perfectament que no en tinc de fills. Aquell dia tenia una cita. Ens veiem per primera vegada. Ens havíem conegut i havíem xerrat molt per internet. Sopàvem a un vegetarià i mentre untàvem l'humus amb les tiretes de pastanaga vaig confessar-li que tenia dos fills i que em seria greu no haver-li dit abans. Mentiria, i no vull mentir mai més, si digués que va ser per treure-me-la del damunt. Ella era encantadora i després de dir-li que tenia dos fills m'observava amb una tendresa i una admiració que fins ara m'han impedit de recular en la meva mentida. L'Anna és una noia baixeta, de pell bonica i ulls negres i brillants, que sembla que tingui plens d'un tel d'aigua. Somriu molt i té totes les dents una mica girades cap a la dreta, com si un cop de vent li hagués bellugades. És infermera i treballa en un bon hospital. Després de disculpar-me per no haver-li dit abans això dels fills, l'Anna va entendre perfectament que no ho hagués fet fins aquell dia, em vaig veure contestant tot un seguit de preguntes sobre aquelles criatures i de totes en coneixia perfectament la resposta. No dubtava de res i fins i tot els veia dins del meu cap i revivia les situacions que explicava. Es deien Lluc i Pau i tenien 5 i 9 anys. El gran li encantava el bàsquet i el petit tocar la bateria. Anaven al cau, tenien una obsessió per saltar el sofà i destrossar-lo i es barallaven sovint pel sopar o per l'ordinador. L'Anna somreia i em deia que devia ser difícil fer-ho jo tot sol. Jo m'hi recreava. Tenia alguns moments complicats, però també ho havia estat abans de la separació. Discutits tot el dia amb la meva exparella. A més, jo sempre havia volgut ser pare i en gaudia tant com podia quan els tenia. Una setmana sí i una setmana no. Aquell primer dia el sopar va sortir molt bé i ens vam allargar rient i prenent un parell de gintònics. Des de llavors hem seguit veient-nos cada vegada més regularment. A la segona cita jo portava les fotografies dels fills d'uns amics al mòbil perquè l'Anna els veiés. Evidentment va trobar que el gran s'assemblava força a mi. Aquell segon dia vam acabar fent una copa a casa l'Anna i vam fer l'amor. He de reconèixer que va ser en aquesta època que me la vaig començar a estimar. Em vaig començar a preocupar dels seus torns de nit, de les seves relacions sentimentals i de la relació agredolça amb una mare massa protectora i a la vegada massa severa. L'Anna era, segurament, el que havia buscat tota la vida. Es deixava estimar amb calma i no exigia mostres d'amor i passió a tota hora. No li importava que no sabés dir-li millor que era bonica, intel·ligent, ni que sabia mesurar les carícies i les paraules i que ningú m'havia abraçat com ella. Des de llavors ens hem vist gairebé cada setmana. A correcuita vaig haver de retirar el meu estudi del pis per muntar-hi una habitació pels nens. Vaig escollir uns bons mobles i vaig omplir l'armari amb roba adequada a la seva edat. Fins i tot vaig gastar una mica les bambes fregant-ne la sola amb la paret del safareig perquè no semblés tot tan nou de trinca. I vaig penjar dibuixos que vaig fer jo mateix amb els colors que també vaig haver de comprar. Quan la va veure, l'Anna em va dir que l'habitació era tan acollidora que estava segura que era un bon pare. Quan ve a casa, fins i tot recull alguna joguina que tinc escampada pel pis i se la mira i somriu. També li fa gràcia que tingui la nevera plena de batuts i formatgets de nen. I algun diumenge, que ens llevem tard, mengem les seves galetes en forma d'estrella amb el cafè amb llet. El més curiós és que, d'alguna manera, aquests nens dins el meu cap existeixen amb una precisió aclaparadora que en algun moment m'espanta, perquè és com si una part del meu cervell sempre els tingués presents. Veig les cicatrius al genoll del petit i la boca esdentegada del gran. Els veig els cabells fins i les ungles brutes de jugar a futbol al pati de l'escola. I repeteixo que sé perfectament que no n'he tingut de fills i que me'ls he inventat, encara no sé ben bé per què. Aquella frase em va sortir gairebé sola. No vaig pensar en les conseqüències d'inventar dues persones a la meva vida. No havia fet mai a cap altra cita. No havia mantingut una mentida d'aquesta magnitud i amb aquesta constància mai abans. Sovint em pregunto si l'Anna m'hauria estimat igual sense la història dels nens. Segurament sí, perquè jo sóc el mateix i actuaria amb ella igual com ho he fet fins ara. Seguirien agradant-li les meves mans i fent-li gràcia les meves imitacions. Seguiria fent l'amor amb mi amb els ulls tancats i agafant-me fort amb les cames. Només penso que donaria qualsevol cosa per tirar enrere i no deixar anar aquella frase. Per cuidar l'Anna des del primer dia i estimar-la molt i tenir-los amb ella, els fills. Estic segur que seria molt bona mare. M'ajuda a plegar-los la roba i els compra contes molt bonics. Històries que són per fer pensar els nens i que escull curosament. Se'm trenca el cor quan em pregunta si els han agradat o si els he parlat d'ella. Quan li dic que sí, li canvia la mirada. He de reconèixer que en alguns moments la mentida em desborda i quan penso en el futur no hi sé trobar solució. Fins ara amb l'Anna només hem quedat els caps de setmana que els tenia la seva mare. Però més d'un dissabte i de dos he marxat d'hora amb el pretext d'un partit de bàsquet que no em volia perdre. I al migdia me l'he trobada amb el dinar fet i preguntant pel resultat del partit i pel plat preferit dels meus fills. Des de fa unes quantes setmanes em diu que tindria ganes de conèixer-los. Jo ho vaig endarrerint i dono l'excusa de fer bé les coses i a poc, M'horroritza pensar en el futur. Reconèixer la veritat significa perdre-la immediatament. Qui és capaç d'una monstruositat així, amb aquest nivell de detall i d'insistència? Què no seria capaç d'inventar-me si he pogut viure més d'un any donant forma a aquesta mentida? Només un boig em dirien, estic segur. Només algú completament boig amb qui no voldria tenir res més a veure. Penso en l'opció d'un accident de cotxe en què morin tots dos, però després veig que no seria capaç de fingir el dol infinit de la pèrdua de dos fills. També he rumiat l'opció de judicis, de lluita per la custòdia dels fills, que acabaria guanyant la mare, o d'un internat. Però això només em dona un temps de marge i no em soluciona el problema. A les nits no aconsegueixo dormir i l'Anna m'abraça contra ella i em tranquil·litza amb petons al clatell i a l'esquena. Tant de bo en aquesta vida, encara que només fos una vegada, tinguessis el dret de tornar enrere per desfer un error. Perquè últimament em sembla que veig clar quina és la millor opció. Morir. I no haver de suportar que l'Anna descobreixi la mentida. No ser-hi quan s'adoni que ha començat a estimar uns nens que no existeixen. Encara que dins el meu cap aquests fills són tan reals que fins i tot jo me'ls estimo. També per ells em fa pena anar-me'n.
3: És que aquest final...
2: És que pot passar.
1: Home, no pot passar, com t'has d'inventar això durant un any, pobra noia i pobra noia.
2: No, però tu imagina't que ho dius. I després pues, no pots tirar enrere no i passen pots, dos o no. tres mesos, ja no ho pots dir.
1: No ho sé, ara no estem aquí per resoldre el problema d'aquest personatge, d'aquest conte. Però Déu-n'hi-do, m'ha agradat molt. Gràcies, Anna Maria.
2: A vosaltres.
1: Fins la setmana que ve.
2: Adéu.

Potser ja es tracta d'això, no?, el que pensen els altres, de fer que tinguis una opinió i que quan acaba la història, doncs un pensa una cosa i l'altre pensa una altra, l'Anna pensa una cosa i jo penso una altra, però és evident que no estem aquí per resoldre els contes, sinó per gaudir-los, llegir-los i que serveixin com a última cosa a fer abans d'anar a dormir, com ens agrada fer nosaltres. Un conte abans d'anar a dormir, com cada dia. Aquesta setmana, Clara Caraltó, el que pensen els altres. Doncs res, que arribem a les 2 de la matinada i avui, déu-n'hi-do quin programa, o sigui, déu-n'hi-do, perquè trobo que amb les gravacions que ja teníem, amb els missatges que veu deixar i amb les trucades que heu fet avui sobre les diferents anècdotes, moments i històries al voltant de Gaudí o d'algun dels monuments de Gaudí, hem fet un programa ben xulo, molt diferent del que pot fer un altre programa entrevistant algú, perquè això sou vosaltres, sou els oients, els que ens heu trucat i ens heu explicat la vostra història, i aquesta només passa aquí a la nit dels ignorants. És una de les grans avantatges de fer un programa com aquest, que és diferent dels altres perquè vosaltres ho feu possible. Doncs demà serà un altre moment per fer possible un programa diferent, com cada dia. Serem aquí, encara a la Diagonal de Barcelona. No marxarem fins dimarts a la nit a Montserrat, però ja us ho anirem explicant. Demà tornem a les 12, amb més preguntes, amb més respostes i amb més converses serenes, com ens agrada dir nosaltres. Que tingueu bona setmana. Fins demà a les 12. Adéu-siau.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Àlex Bosch. Nou tiroteig mortal a la zona franca de Barcelona. Un home va morir ahir cap a les 9 del vespre després de rebre diversos trets al carrer de la Mineria, al barri de la Marina del Port. Quan els Mossos d'Esquadra hi van arribar, van trobar la víctima amb ferides d'arma de foc. Els serveis d'emergència van intentar reanimar-lo, però finalment va morir. El crim s'ha produït al mateix carrer on fa 3 setmanes un altre home de 44 anys va morir en un tiroteig a plena llum del dia. Ara els Mossos busquen l'autor dels trets, que va fugir després de l'atac. La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas. Segons fonts pròximes a la investigació, una de les hipòtesis és que el tiroteig pugui estar relacionat amb grups del crim organitzat de l'Europa de l'Est. Repassem ara altres informacions en format breu amb la Carola Gil.
2: L'Iran ataca Israel per primera vegada des de la treva de l'abril. El règim dels ayatolars ha llançat una dotzena de míssils que han estat interceptats i no han fet víctimes, hores després d'una ofensiva israeliana a Beirut que ha provocat 2 morts. Donald Trump fa una crida a la calma i demana a les parts contenció per no posar en perill un possible acord amb l'Iran.
1: L'OPEP més, l'Organització de Països Exportadors de Petroli, augmentarà la producció en 188.000 barrils diaris al juliol. És el mateix increment que el mes anterior, però en gran part és simbòlic, mentre continuï el tancament de l'estret d'Hormuz, que dificulta el subministrament mundial de cru.
2: Lleó 14 fa una defensa del diàleg social i crida les empreses tecnològiques a actuar amb responsabilitat. Ho ha fet a Madrid davant de 12.000 persones en un acte amb el món econòmic, cultural i esportiu.
1: Berga ha viscut aquest diumenge al vespre l'última Patum completa d'aquest corpus. Els assistents han gaudit un cop més dels salts a la plaça de Sant Pere. Els sindicats d'educació anuncien una manifestació demà dimarts coincidint amb l'arribada del Papa.
2: La protesta començarà a la plaça d'Espanya a les 11 del matí i està previst que acabi al Parlament. La voluntat del professorat és que no afecti el desenvolupament de les proves d'accés a la universitat, que també es faran aquest dia. Yolanda Segura és la portaveu de l'USTEC.
3: Si hi ha accions prèvies, es faran a partir de les 9 del matí per facilitar l'arribada de l'alumnat que s'ha d'examinar de les PAU a les seus on es realitzen les proves. I diumenge, 14 de juny, també farem una gran manifestació de país que començarà a les 11:30 als Jardinets de Gràcia de Barcelona.
2: La mobilització de dimarts té per lema "Demanem fets, no miracles" i començarà abans de l'arribada de Lleó 14 a Barcelona, que a la 1 del migdia té programat un acte litúrgic a la catedral. A la protesta s'hi afegiran els treballadors dels serveis socials, les escoles Bressol i les biblioteques, entre altres col·lectius de l'Ajuntament de Barcelona, que fan vaga des de fa mesos per protestar contra el nou conveni laboral.
1: Esports. El Joventut de Badalona s'ha classificat per a les semifinals de la Lliga ACB de bàsquet després d'eliminar el Baskonia. En el tercer partit, els verd i negres han guanyat a la pista de l'equip basc per 88-96.